0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: O amb orelles fresques i que et digui la seva...
2: I et digui la veritat, també, no?
1: I et digui la veritat, també, sí.
2: Perquè això és la part que tu has estat fent des de l'altra banda, amb molt respecte i amb molt carinyo, dir això, provem això altre, que no és fàcil, perquè al final Tu vas amb l'ego de la gent que està creant allò, no? I ara tu estàs a l'altre cantó.
1: Exacte.
2: Tant de dir això, ni...
1: No, però també sentia, la necessitat, perquè hi ha un moment que tu estàs... O sigui, tu dones de sí fins a cert punt i hi ha un moment que també hi ha un esgotament, també portes molt de temps treballant aquella cançó i dius, és que jo no sé ja què més fer-hi. Per mi està acabada.
3: Ai, Déu.
1: Però en el moment que hi entra una persona nova, de cop s'obre una nova finestra a seguir-la millorant. I això és enriquir la cançó.
2: Com es dirà el disco?
1: No ho sé.
2: No ho saps encara?
1: No.
2: O es dirà no ho sé?
1: No. Encara no sé el nom.
2: No ho saps? No ho saps o ho intueixes, però no?
1: No, t'ho juro que
2: com
1: no.
2: Es crea un,
1: no hi he pensat.
2: Com es crea el nom? O sigui, és una reunió amb tu mateix o estàs cantant la cançó i dius, vale, aquesta frase la utilitzaré?
1: Jo crec que quan tingui la sensació que el disc està acabat del tot i pugui mirar, fer zoom out, diguem, serà més fàcil de buscar un títol que pugui representar el disc.
2: He de dir que l'únic que tenim és la cançó, que és la que estem sentint, i el videoclip. Que és un videoclip que no sé si ets una mica Guardiola, no? Perquè és un entrenador de futbol que està a la banda i que va fent molta gestualitat. Potser Guardiola és un pèl més retingut, però vas amb traje, no?
1: La referència de vestuari era Johan Cruyff.
2: Cruyff era, eh?
1: Sí.
2: Bueno, ja és això, tots venen del mateix lloc. Aquesta idea de separar molt la cançó en si del que és el videoclip ja ve també de l'època de Manel, no? D'aquesta cosa que encaixi però que no encaixi moltes vegades, no?
1: Sí, té aquesta cosa que, bueno, clar, quan fas un videoclip sempre, jo és que la part de cinematogràfica sí que no en tinc ni idea.
2: No, eh?
1: De l'ego totalment, sí. Però és veritat que és difícil il·lustrar segurament una cançó i tens l'opció de fer-ho totalment literal, el que està dient la lletra, que pot aportar visualment i pot ser ric, però és més ric, suposo, que aportar-ho des d'un lloc que també t'estigui explicant una altra història que suma a favor.
2: Deixa'm posar més música.

0: I hi haurà gent que està dient, mira, el Guillem Gisbert va treure disco, està somrient ara. Escoltant la música del Guillem.
1: Sí, és emocionant ara de cop escoltar cançons que feia molt temps que no escoltava. Sí.
0: El Guillem treu disco, l'Arnau treu disco, i hi ha gent que deu pensar, això vol dir que hi ha... que ens costarà tornar a veure Manel algun dia.
1: No, jo crec que els quatre...
0: No té per què.
1: No té per què. No, no, els quatre... Jo crec que la voluntat de tornar a fer coses junts hi és, i és segur que tornarà a passar. Però no tenim encara ni calendari ni una conversa sobre la taula de com fer-ho.
0: No n'heu parlat en tot aquest temps?
1: Sí que en parlem. Ah, en parlem de que, sí, que algun dia tornarem, però no n'hem parlat sèriament de dir, escolta, això ho hem de fer ja. No, encara no.
0: Me recordo quan Antonio Font van tornar, que van dir allò de... que va ser tan senzill com una trucada de dir... Sí, en tens ganes o no? I llavors l'altre que van dir, sí.
1: Doncs sí, és això. Sí, clar, en el moment que tots parem, que parem com a grup, tots ens posem a fer altres coses, llavors s'han d'alinear els astres perquè torni a haver un espai per fer-ho. Però bueno, quan es doni, segurament ho farem.
0: És una llosa?
1: El què?
0: El pes de Manel quan vols fer una trajectòria...
1: Que va, jo crec que al contrari, jo crec que em sento molt privilegiat de que ara mateix he tret una cançó i estic venint a RAC1, vull dir que això és gràcies a tota la feina que hem fet amb Manel durant tots aquests anys.
0: Vols dir que la majoria de gent no li passa això, no?
1: Home, clar, comences un projecte des de zero i és molt difícil que et facin cas. Jo crec que és al contrari d'una llosa, és... Sento que hi ha més interès del que hauria d'haver-hi amb un paio que ha tret una sola cançó.
0: Des d'aquest punt de vista, però deu ser pesat que la gent et pregunti tot el dia sobre això.
1: Sobre què?
0: Manel.
1: Sí, però bueno...
0: És com un petit fantasma que apareix permanentment en les converses, no?
1: Quan he tardat molt poca estona en respondre-t'ho, vull dir que això ho vas repetint i ja està.
0: I anar fent, no?
1: Sí.
0: Escolta, tinc una cosa per tu, que és un...

0: És un document que no sé si t'has preparat, per escoltar.
1: Ah, sí.
0: Espera, para. Deixa'm dir una mica de ritme, Un moment. No sé si estàs preparat. Espera, calla un moment. Sisplau, deixa'm donar-li el seu tempo. És un document que no sé si estàs preparat perquè és antic.
2: Vale.
0: És antic.
2: Val.
0: Val? Que la gent sàpiga que és antic i que té a veure amb l'Arnau Ballbé. Ara sí. Saps què és això?
2: Sí, sí, m'ha vingut la imatge directa al cap.
0: Directa al cap, eh? Sí, sí. Hi ha gent que està pensant què nassos està sonant ara. Sembla una bateria, no? Sí, evidentment.
2: Jo pensava que tocava millor, no?
0: Ets tu?
2: Crec que sóc jo. Sí, sí, ara he recordat un vídeo així com d'aquests antics amb Super 8 de jo molt nadó tocant... No sé si havia tenit 2 anys o 1 any i mig. O... Mm-hmm. Tocant una bateria, sí.
0: Tocant una bateria. Si tu ja la tocaves amb 2 anys.
2: No, que va. És el típic que veus una bateria, poses la criatura allà a sobre i a veure què fa amb els pals, però no estava començant allà.
0: A quin context es produeix aquest vídeo, diries?
2: Jo crec que això és al meu poble, la Guàrdia Pilosa. Uh-huh. El meu pare, o sigui, va tenir una bateria durant molts anys guardada per allà, d'un grup que havia tingut, que la bateria la va deixar allà abandonada, que això potser sí que ha tingut a veure amb que hagi acabat tocant la bateria. I aquesta bateria l'anaven muntant de tant en tant i la xapurrejaven per allà.
0: Va ser la teva primera bateria, llavors?
2: Sí. De fet, la vaig restaurar fa uns quants anys per tenir-la, també.
0: Encara la tens?
2: Sí, encara la tinc.
0: Hosti, sí, i sona bé?
2: Sona prou bé. Prou bé. És una bateria antiga.
0: Batallera.
2: Que això fa que sigui una mica més bona, però era dolenta d'aquell moment, diguem.
0: Quan s'adquireix és dolenta. El temps la fa una mica millor, però exacte, no suficient. No?
2: Exacte, ha envellit, però segueix sent una bateria dolenta d'aquella època.
0: És molt bo això que passa amb els instruments, no? Que en certa manera és com el vi, no? És que si el deixes suficientment temps, sona millor.
2: Sí.
0: O no tots els instruments?
2: La fusta, en general, diuen que millora. No entenc gaire jo d'això, però la fusta, en general, amb els anys diuen que millora i que vibra millor.
0: Aquell nen que tocava aquesta bateria, evidentment no és el teu inici, dius, no? Allò estava jugant, de fer el burro. Però tenia música a casa, a l'entorn, aquell nen?
2: Sí, hi havia bastanta música a casa. El meu pare havia tocat de jove i he sentit molta música a casa, sempre des de molt petit.
0: De quin tipus?
2: De tot tipus. Clar, el meu pare treballava al Departament de Muntatge Musical de TV3.
0: Aleshores, què dius?
2: Sí. I arribava molta música a casa. Era una època que també se'ls enviaven totes les novetats i els enviaven també a nivell personal a casa perquè s'escoltessin. Llavors, clar, arribaven moltes coses a casa.
0: I hi ha hagut altra connexió més amb la música de la teva família o no?
2: Sí, la meva àvia tocava el violí.
0: Carai.
2: I després, clar, he tingut molts tiets... La part del meu pare són 10 germans i molts d'ells amb molta relació amb la música.
0: Mm. I ara que em parlaves de la Guàrdia Pilosa, crec que tinc un altre document. I també l'Arnau Ballbé somriu quan ho sent perquè ho ha reconegut. Bueno, això és el Bolero Rebel, jo també ho podria reconèixer. Però tu el reconeixes diferent.
2: Bueno, això va ser a l'estiu passat. Uh-huh. Que al poble aquest, a la Guàrdia Pilosa, es fa una orquestra des de fa molts anys. Ara ja n'hi ha dues d'orquestres, una de nens petits i una d'adults. Jo mai hi havia tocat perquè era com una cosa de molt de l'estudiant de música clàssica. Jo em sentia d'un altre món. Però aquest estiu m'ho van demanar. Però em vols venir aquí a tocar aquest redoble de Bolero de Rebel, que és una peça que m'encanta, i em vaig animar. I va ser molt emocionant.
0: Però ara hi ha algú que dirà, la Guàrdia Pilosa, què nassos és? Perquè no sabran ni ubicar-ho, òbviament. Ni jo us abans de saber-ho.
2: Mira, la Guàrdia Pilosa és un poble molt petit que està a l'Anoia, molt a prop de Calaf, i és un poble que va estar abandonat, va arribar a estar quasi abandonat. Als anys 70 els meus avis van comprar-hi allà una casa i mica en mica, entre diverses famílies, s'ha anat rehabilitant i s'han anat arreglant les cases, fins que ara és un poble amb molta vida i molt ric.
0: Però quanta gent hi viu?
2: No et sabria dir la dada exacta. Ja, ara ja hi viu bastanta gent. Durant molts anys no hi vivia gairebé ningú i pujava molta gent a estiuejar o a passar el cap de setmana. Ara sí que hi viu molta gent.
0: Però tanta gent com perquè dos, com m'has dit, orquestres?
2: Propis. Sense anar més lluny, els meus pares hi viuen, i tiets, i molta gent, diguem, que m'estimo, que viuen allà, i s'està fent coses molt maques, com, per exemple, una comunitat rural d'envelliment digne. Molta gent que ha decidit anar-se'n a jubilar-se allà, i estan treballant per tenir tots els serveis per no haver de, diguem, algun dia acabar en una llar de gent gran.
0: Hòstia, però això és que estàs explicant ara, de l'envelliment digne, ara aquí penso, és com una mena... És el contrari del que es diu normalment del repoblament, que el que busquen els pobles és gent jove, amb fills i tal.
2: També n'hi ha de gent jove, eh?
0: Clar, però hi ha un projecte perquè hi vagi la gent gran. A passar sí. Els últims anys de la seva vida.
2: Bueno, el projecte l'ha creat aquesta mateixa gent que s'ha jubilat i que se l'estan treballant encara, i és tot un procés, sí.
0: Però què està passant amb aquest poble? O sigui, em sembla que era un petit laboratori del que s'està intentant.
2: No, és que clar, no acabaria mai de dir-te totes les coses que es fan, perquè són moltes, sí.
0: Però de projectes culturals, entenc, també?
2: Culturals també, hi ha un festival de música a l'estiu, i es fa la Festa Major, i ara hi ha un projecte de cinema rural també.
0: Un cinema?
2: Sí, han aconseguit tenir com, no sé com va això, com l'aparell legal que tenen els cinemes per reproduir cançons. Llavors, entre uns quants diuen, va, comprem aquesta pel·lícula i la passem tal dia. Llavors tothom va allà en una... Això és el poble de Pujal, que és el municipi del qual depèn la Guàrdia.
0: Sí.
2: Bueno, moltes coses d'aquestes. Hi ha un festival de cinema també, que venen a l'estiu a passar una pel·lícula i es fa una xerrada sobre la pel·li.
0: Però sona increïble, això.
2: No, és espectacular.
0: I per tu és el teu poble d'infància?
2: Sí, jo és un poble que hi he passat moltes hores de la meva vida, sí. I he viscut temporades també.
0: També has viscut?
2: Sí.
0: I el definiries com què, el poble?
2: No sé, és que és això, aquest poble que ja has passat des de petit moltes hores. És un poble, no sé, molt ric a nivell cultural i a nivell humà, també.
0: No, és que ara m'han vingut... Bueno, ara em diràs, no vingueu, que ja són prou de gent. Però m'han vingut ganes de veure-ho, la Guàrdia Pilosa.
2: Es pot venir a qualsevol d'aquests actes que fem. Sí.
0: Perquè clar, tu dius que estava a punt de desaparèixer.
2: Està a punt de desaparèixer, això no ho hem explicat, però ara estava a punt de desaparèixer, em pensava que deies està a punt de desaparèixer, que també és un altre tema, que hi ha ara, que si m'ho deixes explicar, ho faré, perquè és important. La Guàrdia té un abocador just a davant, que era un abocador que havia sigut una antiga mina, i era un forat que teníem, que bàsicament, jo des de petit mai vaig veure la mina en marxa, era un forat que era un impacte visual, però ja està. Llavors ens van venir fa uns 20 anys a explicar-nos un projecte de dir, mira, us taparem aquest forat i després això acabarà, perquè era un abocador, diguem, que no hi havia vegetació, saps? Llavors s'ha remogut molt la terra i queda com una mina. I ens van dir, si tapem aquest forat, després es torna a posar terra a sobre, tornaran a ser camps, tornaran a ser bonic, tal. Però clar, un abocador ja està a 200 metres del poble.
0: Clar.
2: Llavors ens va fer una mica de por, però bueno, vam pensar. També és veritat que a Catalunya hi ha un problema de que no se sap on tirar els residus, perquè no hi ha espai. Vam dir, bueno, doncs mira, fem aquest favor també i vam decidir, vinga, tirem endavant. Però això ha sigut una mentida, perquè s'ha anat ampliant, i ara estan a punt de firmar una ampliació que triplica la quantitat de residus que s'hi han tirat. Si això passa, amb tot això que t'he explicat, segurament
0: desapareixerà,
2: o és que hi haurà molta gent que ja no voldrà ni anar-hi. I tots aquests projectes tan bonics que s'estan fent aquí, d'un poble que hi ha estat abandonat i que s'ha de llonsis, s'anirà a la merda, mai millor dit.
0: I que se'ls va prometre que serien camps de conreu.
2: Bueno, no, els camps de conreu és una cosa que a mi m'havia arribat, no sé ben bé com va ser exactament aquesta promesa, perquè fa 20 anys, però era una cosa de dir, tapem aquest forat, durarà uns quants anys, però després s'acabarà. I ara estem veient que era una mentida, perquè el que estan intentant és ampliar-ho, quan sí, ja està a 200 metres del poble. Ara mateix ja ens arriben olors i sentim sorolls de camions cada dia, però sempre amb aquesta cosa de, bueno, d'aquí poc s'acabarà. Però clar, si de cop al cap de 20 anys encara volen fer una ampliació que tripliqui la quantitat de residus, això no té
0: no
2: final.
0: Sembla que s'hagi
2: no sembla que tingui final.
0: Això d'aquí depèn del govern de Catalunya? O...
2: Han de firmar bastants agents. No sé, jo crec que també hi ha l'Agència Catalana de Residus, és un d'ells, l'Ajuntament de Pujal també. I això no sabem, encara està per veure, però en tot cas, si algú li interessa, hi ha una plataforma que es diu Salvem la Guàrdia Pilosa, que es pot buscar, et pots adherir al manifest i tot plegat.
0: Jo només amb aquesta estona m'he enamorat del teu poble. O sigui, la Guàrdia Pilosa, un municipi que pràcticament havia desaparegut als anys 70, que un grup de gent va voler reivindicar-lo, recuperar-lo, que ho han aconseguit a través de projectes culturals, a través de projectes comunitaris, i que està en risc ara mateix per un abocador que se'ls va prometre una cosa i no l'estan complint. I cada cop s'està intentant fer més gran.
2: Així molt resumit és això, sí.
0: Fixa't quina cosa, que has vingut a parlar d'una cançó i has acabat fent una reivindicació del poble, però això és així.
2: Sí.
0: Deixa'm dir que estem amb moltes ganes de sentir-lo, el disco. No vull posar pressió.
2: Que bé, gràcies.
0: Però vaja. Ah, i em volia fer una última pregunta, perquè jo no ho he tingut mai clar. Perquè hi ha un altre Vallvé que es dedica a la música. Que a més jo en sóc un fan.
2: Uns quants.
0: Ah, bueno, hi ha uns quants. Però jo en conec un especialment, que és en Pau Vallvé.
2: Correcte, clar.
0: Teniu alguna cosa a veure?
2: Sí, home, som cosins.
0: Sou cosins?
2: Sí.
0: Tu creus que la gent ho té clar, això? Jo no, eh?
2: No ho sé, la veritat és que no ho sé.
0: No heu fet mai res junts?
2: Home, jo havia tocat amb el primer projecte del Pau Vallvé, que es deia Estanislau Verdet.
0: Jo era
2: el bateria.
0: Ah, tu eres el bateria de l'Estanislau Verdet?
2: En directe, sí.
0: Boníssim. Bueno, ara ha fet un disc meravellós, també, i vaja...
2: I li està anant molt, molt bé.
0: Però els dos teniu... O sigui, el tema de la bateria sempre ha sigut la gran cosa.
2: Sí, també és bateria, sí. Segurament va començar amb la mateixa bateria que jo, que és aquesta.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: Perquè teníeu relació, diguem-ne...
2: Bueno, la teníem allà al poble
0: de cosins germans.
2: Sí, no, clar, també tenen casa a la Guàrdia.
0: Ah, també?
2: Sí.
0: Hòstia, aquest poble, de veritat, feu alguna cosa, perquè això s'ha d'aguantar, encara que sigui per al llegat dels Vallvé musical. Escolta, Arnau, insisteixo, Mentre el monstre és la primera cançó, hi ha videoclip, és estupendo, el so sona fantàstic, i vaja, és la percepció de que serà un èxit que funcionarà molt bé. L'esperarem amb delit el 2027.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Ha estat un plaer, Arnau Vallvé.
2: Igualment. Gràcies.
0: Molta sort. 3:15 del matí, fem pausa i seguim, va.

0: D'aquí a res, d'aquí quan acabem el pròxim espai, ens vindrà a visitar un senyor que és músic. Bueno, ja us saludo, eh? Lluís Ramis i Carlos Tanón, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vosaltres
1: bon dia.
0: No sou músics, per tant, no sou vosaltres.
1: Una miqueta sí.
2: Una miqueta
1: sí. D'esperit.
0: No, tocaves el piano?
1: No, jo cantava en un cor quan era petita.
0: Perdona, tu saps tocar el piano, no m'enredis.
1: M'encantaria tocar el piano.
0: Ah, m'ho estic inventant?
1: Sí.
0: Ho he somiat.
2: Igual ho ha dit. Igual
1: I m'agradaria també ser directora d'orquestra.
0: Una d'aquelles històries que fa a vegades, sí, s'inventa coses i llavors no se'n recorda que s'ho ha inventat. Tanón, tu toques algú?
2: El baix tocava,
0: veus?
2: I, però malament, eh? O sigui, no, ara no em facis aquí una prova.
0: El senyor que vindrà toca la bateria... Bueno, l'hem conegut tocant la bateria en una banda, vaja, importantíssima d'aquest país, que són els Manel. És un gran productor, Arnau Bellver, i ens ve a presentar el que serà, d'aquí un any, d'aquí uns mesos, vaja, el seu primer projecte en solitari com a Arnau Bellver. No s'escaparà de la pregunta de Manel, òbviament, encara que li sàpiga greu. Però,
1: no
0: però
1: sabrà,
0: molt interessant. Molt interessant.
1: Que bé.
0: De seguida, però abans.
3: One,
0: ara,
3: two,
0: dos.
3: One, two, three.
4: El Via Lliure, primers auxilis.
0: Els primers auxilis amb la Llucia Ramis i amb el Carlos Tanón, ja sabeu que són mals que té tothom, i, o molta gent, i que els hi busqueu solució. Aquest mal que fareu avui ja ha arribat.
1: Ja ha arribat.
0: Ja ha arribat, i Abel Caral ha arribat avui i ens ha dit: mira, ja he tingut el primer.
1: El primer mal.
0: Nocturn.
1: És que clar.
0: Que és el tema.
1: Ha començat, ha arribat l'estiu i...
0: Assalten les habitacions.
1: Són fantasmes.
0: Són individus que assalten les habitacions.
1: Molesten molt, emprenyen.
0: Sense avisar.
1: Te xuclen la sang.
2: Dràcula no és.
0: No.
1: Mira, hi ha Spielberg, no?, que ens va traumatitzar fins al punt
0: Spielberg
1: que no ens poden...
0: Spielberg que salta les habitacions?
1: No. Spielberg, què va fer? Que va ara fer? Ja no us poden banyar tranquil·lament dins la mar.
0: No, però això és la vostra generació, que esteu allà amb el trauma, però ja, ara ja la gent ja no...
1: Vols dir?
0: No, home, no.
1: Jo crec que tothom, quan...
0: Quan s'ha fet Megalodon, ja és igual, perquè diuen Megalodon, Megatron...
1: Bé, però és vera que tenim por dels taurons, tot i que... I és vera que cada vegada ataquen més, eh? Però l'any 2025 els taurons només van mossegar 105 persones. Va, mossegar, res. No matar.
0: En tot... En
1: tot el 2025.
0: Digue'ls-hi a les 105, saps que estan a l'hospital.
2: No, però
0: en tot el 2025, a tot el món, només... els taurons van mossegar a 105 persones.
1: I en canvi, hi ha un mal...
0: Sí.
1: Que afecta a partir d'un animal que ataca tanta de gent que la xifra no es pot ni comptabilitzar de la gent víctima d'aquest animal. Parlem de l'animal més letal per la nostra espècie. És una bèstia que causa la mort d'unes 725.000 persones
0: cada
1: any.
0: Què dius ara?
1: I no li tenim tanta de por com el
0: tauró. 725.000 morts?
1: L'any, cada any.
0: Hosti,
1: la pregunta... que mos feim, com pot ser que en el segle XXI, amb tots els avenços i tots els invents i la IA i les exploracions espacials i tota la mandanga, encara no haguem resolt aquest gran mal? I, evidentment, em referesc al mal dels mosquits.
2: Perquè és veritat que hi ha espècies més xungues i fastigoses, és a dir, les aranyes, les cels, les paneroles, els cucs... Però és que els mosquits, fins i tot els menys perillosos, el que només et treuen una mica de sang i ja són molestos, t'avisen en certa manera. De fet, t'amenacen amb un soroll molt característic...
1: Que és el tint-tint.
2: Dels mosquits. Que no et deixen dormir ni en pau. I la natural s'ha fet de tal manera que piquen, però fan mal. Però, a més, practiquen una mena de terror psicològic, eh? És a dir, que t'estan avisant de que t'atacaran. I t'acaben fent malbé la nit o la migdiada.
0: Hi ha un... Me'n recordo molt d'un il·lustres ignorantes que hi havia, el Cansado, que em va fer riure molt, i va dir que ell odia els mosquits. Els odia no per el motiu... Diu, por tontos.
1: Què?
0: Por tontos. Diu, perquè... Ostres... Un bicho tan pequeño en una habitación se podría hinchar, pero no, de nervios... I les pilles, tu eres tonto. Doncs mira, els tontos.
1: Bé, si la ciència no ha trobat solucions per combatre això, nosaltres tampoc, però de tota manera en volen parlar, a fons, o sigui que avui, a primers auxilis, el mal dels mosquits.

0: Aquest és un altre tipus d'animal, Gui Pop.
1: Sí, de fet,
0: una iguana, concretament.
1: Una iguana, que no es mengen els mosquits.
0: No se'ls mengen, les iguanes, els mosquits?
1: No, les cosines, unes cosines de les iguanes, que són les sargantanes, sí. Però les iguanes no.
2: I què mengen les iguanes?
1: Suposo que...
0: altres iguanes.
1: Sí, iguanes més petites. Iguanetes?
2: No
1: tinc.
2: Menjar insectes, no?
0: No ho sé, sí que mengen.
1: Bastant he tingut aquesta setmana amb els mosquits, la vida sexual dels mosquits, per ficar-me amb la... La cançó, que es diu Loco Mosquito, perquè en anglès, després ho mirarem, però en anglès l'animal es diu mosquito.
2: I vosaltres com vareu descobrir que mosquito era mosquito en anglès?
1: Per aquesta cançó.
2: Per aquesta cançó? No per la de Nirvana.
0: Jo no, jo recordo, no sé.
2: Amularo.
0: Quin és la de Nirvana?
2: Mosquito.
0: Ah, sí, mosquito. Es veritat, diu mosquito.
1: Ah, pues no.
0: Es veritat.
1: Bueno, depèn de l'edat, suposo. Però a mi lo de loco mosquito va... No és la millor cançó.
0: No m'ho puc creure. Diu que les iguanes mengen verdura.
2: Tomàtiques.
0: I fruita.
2: Sí.
0: No m'ho puc creure.
1: I per això canvien de color, depèn de la verdura. Mira, bròquil, color bròquil.
2: No és veritat, això.
1: Bueno, i l'altre, jo què sé... Tampoc era veritat lo del teu piano.
0: Deixeu d'inventar-vos coses, us dic la veritat. Deixeu d'inventar. Sí. És una cosa tremenda. Fake news tot el rato.
2: Totalment. O sigui, també és una temàtica i tot el rato
0: vermell. Total, va.
1: Bé, doncs això, el Loco Mosquito és una persona que va d'una banda a l'altra, que no sap molt bé, no es queda en res, que està molestant tota l'estona, i aquesta és una història que veurem en altres cançons que també hi ha això al voltant dels mosquitos.
0: Va, anem amb el nom tècnic. D'on ve el mosquit?
2: Hi ha debat.
0: Hi ha debat?
2: Sí, hi ha debat. Mosquit és el diminutiu de mosca amb evolució discutida. Segons l'Alcover Moll, ve del castellà mosquito, diminutiu de mosca, el del llatí musca, és mosca petita, i segons el Coromines, amb el sufix it, ve del llatí itus, mosquitus. Mm. En tot cas, el llatí musca té arrel indoeuropea, mu, que podria ser una onomatopeia, diuen, imitant el brutzit de l'insecte. Però mu, jo no sé si és un onomatopeia.
0: Però no, o sigui, a veure un moment.
1: A veure un moment.
0: Jo, de veritat, us ho dic, o sigui, aquesta teoria no se la creu ningú. O sigui, si tu has de posar-li el nom d'una onomatopeia de mu a un animal, no és a un mosquit.
1: Però un moment.
0: No és a un mosquit. Hi ha un altre animal bastant més evident que li podries haver dit mu.
1: Però pensa
0: i
1: que
0: li vas dir va.
1: La Llucia fa el so d'indoeuropeu i tita sense saber com és. Vés a saber com és.
0: Jo avui que esteu inventant-vos-ho tot.
2: No t'ho promet, que és el que he trobat jo, com sempre, fent la investigació que faig cada cap de setmana. No? És a dir, bé, en tot cas, insecte petit i volador, es colícit, de la família dels dípters, dípter que té dues ales, nematòcers, nema vol dir fil i queres vol dir banya o antena, i per tant tenen antenes filiformes de 6 o més segments, i un cos també allargat. I les larves de gairebé totes les espècies de mosquits són aquàtiques. I són coneguts com a mosquits, però també com a moscars. Nosaltres a Mallorca en deim moscars.
0: Moscars, dieu a Mallorca?
2: Sí.
1: Moscars!
2: No.
0: Prou.
2: I després hi ha marfulls, rentells o rendells, que seria en Gironi, cuics i cuits en Tarragoni.
0: A veure, un moment, gent de Girona, em podeu dir si és veritat això que diu la Llucia, que en dieu rendells dels mosquits? Algú pot escriure, sisplau, arroba Via Lliure.
2: I cuics i cuits en Tarragoni.
0: Cuics?
2: O cuits.
0: Cuics?
2: Sí.
0: No m'ho crec.
2: Bé.
0: Endavant, gent de tot Catalunya, com en dieu dels mosquits a casa vostra? Ja està.
1: Les larves dels colícits
2: són... molt centralistes.
1: Exacte, són aquàtiques, però necessiten que les aigües siguin estancades perquè respiren oxigen atmosfèric. Els colícits són transmissors de malalties greus com el paludisme, el dengue, el zika, el chikungunya, que no és una cançó del Mundial,
0: o
1: la febre groga.
2: Hi ha més de 2.500 variants de mosquits repartides per tot el món, excepte l'Antàrtida. Però, i això és super mega preocupant...
0: Que hi ha d'haver-hi.
2: No.
1: Perdona.
2: L'any passat varen trobar mosquits a Islàndia per primera vegada a la història, després que el país experimentés una calor rècord a la primavera. I fins llavors, Islàndia era un dels dos únics refugis lliures de mosquits al món, en part per al seu clima fred, i l'única altra zona lliure de mosquits registrada és l'Antàrtida, però no saben què pot passar.
1: Sí, de fet, nosaltres que no som sospitosos de ser apocalíptics, de fet, l'emergència climàtica pot comportar que el desglaç de zones com l'Antàrtida el que fa és expulsar-nos a malalties que creiem erradicades o que no van conèixer com a espècie i, òbviament, per les quals no tenim defenses.
2: Llavors, ve la gran pregunta. Per què endai mosquits si el que ens pica són les femelles? i ho fan perquè necessiten sang perquè els seus ous cresquin i madurin.
1: I aleshores...
2: No hauríem de dir mosquites?
1: Exacte, mosquites. Mosquites vives.
2: Les mosquites són les que ens molesten al final, no?
1: Bueno, aleshores jo ja aquí ja vinc amb tot, eh? Aquí ja vinc amb
0: tot.
1: L'única funció d'un mosquit mascle és la reproducció.
0: Ahà.
1: Quin tipus de vida és aquesta? Bé, per una vegada els mascles d'una espècie són, en teoria, els inofensius. Es pot dir que les femelles
2: per
1: piquen...
2: Per nosaltres, perquè...
1: Bueno, si piquen per les seves cries, els mascles no piquen ni els humans ni els animals. S'alimenten de nèctar i sucs vegetal. És a dir, que si van d'un d'aquests locals que fan sucs de llimona, és probable que trobis un mosquit i el mascle. Exacte. Però ser pacífic té càstig. Són més petits i prims que les femelles i moren molt abans. La vida d'un mosquit mascle està plena de contradiccions. Són més petits perquè el seu desenvolupament larvari és més ràpid. De fet, neixen més o menys 24 hores abans que la seva germana femella. I us preguntareu, què succeeix en aquestes 24 hores de soledat?
0: Per què és important aquestes 24 hores?
1: Moltes. Són 24 hores d'adolescència a full.
2: Ah, sí, eh?
1: Li surten els genitals, però no al seu lloc, sinó que aniran rotant 180 graus. És a dir, és com si tu i jo, quan van néixer, teníem els genitals al clatell.
0: Oh, i van movent-se.
1: 24
0: hores per anar-los posant a puesto.
1: Jo veig una pel·li de Disney total, en plan Dumbo. Moren abans, però són un Tinder en format d'insecte. És a dir, el temps que hi passa com a larva són 24 hores i aleshores pot tenir les femelles que vulguin i les femelles només... un mascle, perquè quan els mascles sempre són xungos, quan de fet l'estan posant als ous, a l'acte sexual estarà inoculant una substància que fa que es tanqui l'òrgan sexual de la femella i que no pugui tenir més relacions sexuals. Tota aquesta setmana obsessionat i traumatitzat per aquesta...
0: Has fet molta feina, no?
1: Molta feina.
0: Val, una cosa he de dir... Faig exercici de contricció, no, perquè clar, a veure...
2: Vos hem inventat coses.
0: No, que gairebé em trenquen la cara a la redacció, perquè com que tinc gent de Girona...
2: Veus?
0: Dient-me, que sí, que es diuen Randells, que es diuen Randells... Bueno, calmeu, primer calmeu-vos. A la gent de la redacció, calma, que no perquè sigueu de les comarques de Girona, sou millors que la resta. Això primer. Segona, bueno, els missatges que estic rebent, el Jordi, a casa sempre han sigut Randells, el Roger, a Menorca també en dien Moscars, el Pere, Randells, no Randells. La T i la D,
2: les dues coses, les dues coses.
0: Un altre oient diu gironina de tota la vida. Els Randells, més aviat, per nosaltres són arnes.
2: Ah.
0: Així, almenys, és el que feia servir ma mare, no ho sé. El meu pare també sempre diu Randells. Randell és un mosquit gran a la Garrotxa. Jo he sentit Randells per anomenar mosquits petits. A veure, també posa-vos d'acord,
2: I qualcú diu quits o quics?
0: Ningú ha dit res de quics fins ara, eh? A veure. Ah, sí. Una oient que diu quics al Musté, al Baix Camp.
2: Mira.
0: Quics a Reus. Bueno, vale, doncs ja està.
1: Ja està.
0: Gràcies.
1: O sigui, només queda com a mentida allò del piano, ja. Sí.

0: oient que es pregunta que si el mosquit mascle és el, que, el tonto que va donant cops als vidres.
1: No, ostres, però això no són les mosques?
0: Deuen ser les mosques, suposo.
2: No, no, està el Tinder, el mosquit mascle, en aquell moment. No, no, exacte.
0: Bueno, està amb les seves coses, perquè si s'ha d'anar movent els genitals d'una banda a l'altra del cos...
1: Ostres, quin mareig.
2: 180 graus,
0: 180 graus,
2: poca
0: tu.
2: Broma.
0: Vinga, anar girant. Què?
2: I si et queda malament?
0: No, home, pues deu haver-hi uns metges de mosquits que fan els...
1: Triqui-trac.
0: Fan crac.
2: El típic doctor mosquit.
0: Exacte.
2: Bé, doncs aquesta cançó també es diu Mosquito Song, que és una cançó d'un grup de hardcore de Seattle que era Queens of Stone Age. I aquí sembla que, bueno, si parla de... és una cançó una mica bucòlica en principi, que comença parlant de mosquits als bosc, però com sempre passa amb els grups de hardcore i heavy metal, comencen bé i acaben pues, bueno, pues aprofitant això i a parlar de canibalisme i de bueno, d'una destrossa que els agrada molt als heavy metals.
1: Les femelles dels mosquits piquen a tothom, però tenen preferències. I el secret està en el tipus de producte químics que traspua la nostra pell. Els mosquits se senten més atrets per aquelles pells amb nivells més alts d'àcid làctic. I això és perquè l'àcid làctic els ajuda...
0: No beveu llet.
1: Exacte. Els ajuda a identificar les persones amb sang de tipus O, que els proporciona una millor nutrició en comparació amb les de tipus A o B. Mm. I piquen el doble a les persones que tenen sang de tipus O que les de A i B. I el 85...
0: A veure, quan dius A i B, o sigui, el nostre...
1: Tu tens tipus A o
0: sí.
1: tipus B... o tipus 0.
0: I llavors, si sóc A o B, què
1: tal? I tens al costat algú que tingui tipus O, li picaran a ell.
0: El O el piquen?
1: Sí, el doble que a les altres
2: podríem
1: persones.
2: Podríem dir, quin, però si no es passa alguna cosa, jo sóc AB.
0: Ets AB, jo no sóc A.
1: Jo no ho sé.
2: Hòstia, si necessitem una transfusió...
1: No sé, jo no ho sé.
0: Però llavors has de dir quin grau, també, perquè si no, tampoc no funciona.
2: Positiu.
0: Negatiu.
1: Jo no ho sé. Llavors, en els O tenen el doble de possibilitats. I el 85% de probabilitats de ser picat per un mosquit, depèn d'això, depèn del tipus de sang que tinguem i d'aquests químics naturals que alliberam. I els altres factors són gairebé insignificants, però ens ajuden, i per això ara els direm. Primer, l'olor del cos. Quan no ens dutxam, feim pudor.
0: Sí.
1: Això provoca rebuig en els espais públics. Però també ens fa menys atractius per als mosquits.
0: Ah!
1: Perquè els encanten els desodorants, els encanten els perfums dolços aquests que estan de moda ara.
0: Què estàs dient ara amb això?
1: No.
0: Què estàs dient?
1: Els encanta.
0: Sigueu guarros. Estàs dient això.
1: Els encanten els sabons i els encanten les fragàncies. Els agrada la bona olor, tret d'una crema hidratant, que no puc dir d'això, la marca.
0: La marca.
1: Però que es diu natural, com mel en anglès, de menya, que és infal·libre per als moscars.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
2: Això pel que fa al cos, però hi ha una part que els encanta que faci pudor, que són els peus.
0: Ah,
2: els peus pudents són un imant per als mosquits. Això és perquè...
0: Llavors, la conclusió és que només t'has de rentar els peus.
2: Exacte.
0: Durant tot l'estiu.
2: Exacte. Correcte. I veig que ho has agafat.
0: Escolta,
1: però per què li agraden els peus?
2: Perquè hi ha un bacteri semblant al que madura en alguns formatges i es veu que als mosquits els agrada molt el formatge.
1: Oh. L'àcid làctic, que
2: deia abans. És a dir, si suem, alliberem substàncies com l'àcid làctic que deia la Llucia, que atrau els mosquits. Tot té un sentit.
1: I després hi ha un altre factor que ens fa irresistibles per als mosquits, que és la quantitat de diòxid de carboni que matem. Les femelles de mosquit poden detectar aquest CO2 a més de 60 metres de distància i, per tant, com més CO2 exhalam, més els agradam. Com augmenta l'emissió de CO2? Com que és el que respiram, creix quan fem esforços físics, quan panteixam, quan parlem massa, quan cridam i, sobretot, quan fem exercici. Perquè llavors no només emetem més CO2 per la freqüència de respiració, sinó perquè la nostra temperatura corporal puja i la qual cosa proporciona un indicador tèrmic, no? I a sobre suam, no? Per això les dones embarassades pateixen el doble de picades que la resta de persones, perquè de mitjana respiren un 20% més de CO2 i la seva temperatura corporal és superior. Però és que, a més, els mosquits ens detecten a través de la vista.
2: Estem perduts,
1: I se senten atrets per la roba dels colors foscos. És a dir, segons un estudi de la Universitat de Florida, que es va publicar a la revista Nature Communications l'any 2022, els colors foscos i vius atrauen els mosquits. Els investigadors van posar els mosquits dins unes capses en diferents punts de color a la part inferior, van enruixar-les de CO2 simulant la respiració humana, i els resultats van ser que el negre, vermell, taronja i cian atrauen més els mosquits que ignoren el blanc, el verd caqui, el blau cel, etc. No? És a dir, que la roba de color clar, blanc, beige, groc pàl·lid, verd clar, reflecteixen més llum i calor i dilueix el perfil tèrmic i visual.
0: Llavors, el resum seria, per llavors saber què hem de fer amb el tema dels mosquits. Vestir-te de color blanc per anar a dormir, pantalons i samarreta blanc. No dutxar-te fins als turmells. A partir dels turmells, ben net. I no respirar bàsicament, no? Per no
1: exacte. Fer...
2: Ni prendre llet, quan, sí, encara que no...
0: Ni prendre llet, ni menjar formatge.
1: I una cosa més, has d'anar superben tapat, perquè el, la nostra pell emet un senyal vermellós-taronja en totes les pells, eh? Que això ja em sembla superatractiu en els mosquits. Per tant, màniga llarga, calçó llarg, pantalons llargs, també, sobretot al vespre i a la matinada, que és quan sí. Hi ha més mosquits, o sigui, ben, ben tapadat sempre.
0: Va, i això del soroll que has dit abans, Carlos, què?
2: Vale, doncs això que parlava del cansador, no, que deia, per què ens sembla que ens avisin amb el brunzit? No s'estan avisant, de fet, ni és sadisme, sinó que ells el que fan és que estan volant, i el soroll del brunzit és el moviment veloç de les seves ales, que fan...
0: No ho fan ells.
2: No, 500 vegades per segon. Ah. És a dir, que el brunzit el sentim quan el tenim molt prop de cara, però perquè és el soroll que fan ells les seves
0: sales. Quan el tens a prop de l'orella, bàsicament.
1: Perquè hi ha una teoria que diu que el soroll és per alterar-nos la sang, però no, és una fake news. Llavors, no és per això, no és perquè ens posem nerviosos i que la sang vagi més ràpid. No? Avui no farem símptomes, perquè ja els coneixem, però donarem alguns remeis que ajuden.
2: Per exemple, les plantes repel·lents, citronela, un clàssic, no l'espígol, el fàbrega, menta... La seva olor ajuda a mantenir els mosquits enllunyats de manera natural.
1: Cremes amb olis essencials, i si teniu jardí, plantar un eucaliptus per ajudar a reduir la població de mosquits, perquè no us agrada l'olor de les fulles de l'eucaliptus.
2: Espelmes de citronela, una altra vegada...
0: No van, no van.
2: Sí, sí que van. Bueno, les espelmes una mica, no?
0: Una mica. Maten un.
1: No maten els espelmes.
2: No, la qüestió és que un dels comensals ha de beure molta llet, i aleshores tots van cap allà i ja està. I, bueno, això, en teoria, és que crea una barrera d'olor que els desorienta. No és que els espanti, sinó que no saben molt bé per com picar.
1: I el que sí que funciona són els ventiladors, perquè prova de volar tu contra un ventilador, i les mosquiteres també funcionen.
2: Òbviament.

0: La veu inconfusible de Nina Simón amb una cançó que no la coneixia.
1: Sí, és una canció que de fet va escriure la germana de Tina Turner, Aline Bullock, i es diu Fan Kirtan a Mosquito Twitter, que és una mica irònic, com que moles tant com el bronzit d'un mosquit. No?
0: Twitter és el bronzit?
1: Sí, bueno, una mica, sí.
0: El so.
1: El so. I aleshores el que està parlant és això, no? De que realment és una persona molesta, una persona que és incordiant, que dius una cosa i fas altres, és a dir, que molestes molt. Els mosquits com a sinònim d'una cosa que molesta molt i molt que va d'una banda cap a l'altra, és a dir, que no es queda en un lloc concret.
0: Anem amb el receptari de coses que... Sí. Per ajudar-nos a pal·liar el mal del mosquit, o no?
2: Amb tot el que ens condiciona la vida, hi hauria d'haver milers de llibres sobre mosquits.
0: Totalment.
2: Però la veritat és que no n'hem trobat tants. Sí que conec un parell de cançons en castellà molt estúpides que no cantaré ara, que tenen a veure amb cul, sempre, mosquits i culs. I el nostre receptari per fer que el mal del mosquit passi millor és aquest. Primer, La costa dels mosquits, novel·la d'aventures de Poltero, de 1981, que Peter Weir va portar al cinema el 1986. Se'n va fer una sèrie recentment i explica la història d'un inventor excèntric idealista que, fart de la societat nord-americana, decideix traslladar la seva família a la selva d'Hondures per construir una comunitat utòpica, i el mosquit del títol fa referència a la regió de la costa dels mosquits a Hondures i Nicaragua.
1: També l'obra de teatre Un mosquit petit, de Mar Artigau, que explica com una casa a l'Eixample on la cap de recursos humans d'una empresa multinacional ha preparat un sopar molt especial per algú a punt d'arribar. Però poc abans de la cita, truquen a la porta i un desconegut es presenta al pis amb uns postres perquè vol parlar amb ella sobre el seu fill, que ha estat acomiadat de la mateixa empresa on treballa amb ella. De mica en mica, el to cordial de la conversa serà cada vegada més fosc i amenaçador.
2: Després hi ha La princesa i el mosquit, que és una comèdia musical escrita per l'Oriol Garrido i que parteix de La vella dorment. Un mosquit pica la princesa i el seu criat va a altres contes infantils a veure qui pot desfer aquest encanteri. D'aquesta manera viatjarà fins als contes de la lletera, de la ratata que escombrava l'escala, la ventafocs, entre d'altres.
1: Si algú sap de mosquits, és al sud dels Estats Units, al Nova Orleans, i aquí hi ha una novel·la de Follner que es diu Mosquits, i és una sàtira una mica del món artístic de Nova Orleans. Hi ha un creuer que es diu Nausica, sobre el Mississippi, propietat d'una milionària en la qual li agrada rodejar-se artistes, escriptors, poetes, tal, i tots són frívols i una mica idiota, i aquesta superficialitat de xerrar al Follner li recorda el broncit dels mosquits, és a dir, insuportable. Els mosquits no els agrada el sol, això també ho hem passat.
2: És veritat.
1: Els moments estel·lars són quan comença el dia i, òbviament, la nit.
0: Correcte.
1: I no sé si ja va aconseguir que ens caigui una miqueta més als mosquits, però és que són molt passats.
0: Són molt passats.
1: Sí.
0: De veritat. Mira'l, ja està venint. No, ha vingut a veure el canal com si hagués descobert la penicilina, dient, avui ja m'ha picat un mosquit aquesta nit. Bueno,
1: pobre.
0: Jo que he trigat una mica.
2: Però jo conec gent que té cases on hi ha mosquits tot l'any.
0: Tot l'any, sí, imagina't.
2: Perquè ara ja fa tanta calor tot l'any que...
0: Bueno, escolta, avui amb què acabem?
2: Acabarem amb un proverbi, que no sabem si és africà o és del Dalai Lama, perquè cadascú li atribueix a una persona diferent. Què diu així el proverbi? Si creus que ets massa petit per aconseguir grans coses, intenta dormir amb un mosquit a l'habitació.
0: A veure, torna-hi.
2: Si creus que ets massa petit per aconseguir grans coses, intenta dormir amb un mosquit a l'habitació. Pensem-hi.
0: Reflexionem-hi. Llucia Ramis, Carlos Tarnón, gràcies.
2: Que vagi molt bé, una parrada.
0: Va, un minut i arribarem a un quart de 12 del matí. De seguida, Arnau Ballbé en aquest estudi.
3: Una miqueta de...
4: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant.
3: Coca,
4: el programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
5: L'embalat del dia lliure.

0: Què?
1: Mossèn Escarrim, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amigues.
1: Bravo.
2: Bon diumenge,
1: bravo.
2: Catalunya. Bon diumenge, amigues.
1: Bravo.
2: Del 477, eh? Com esteu totes? Esteu bé?
0: Malament.
1: Escolta, estic rebent imatges, després hi anirem, perquè sí, hi ha molta gent, a la mani dels docents, allà al sí, Passeig de Gràcia.
2: Sí.
1: Crec que ja s'ha començat a moure-ho, després
2: sí,
1: hi anirem.
2: Mira, ara m'acabes de recordar una cosa, que no ho he fet públic, però aprofito els micros del teu programa,
1: Xavi,
2: aquesta oportunitat que em dones. No, per donar la combinació de les 6:49 d'ahir.
1: No.
2: No, cony, per dir que estic amb els mestres i que estic amb la gent de les biblioteques, que és una vergonya com estem tractant l'educació i la cultura en aquest país. I a partir d'aquí, jo ja sempre us dic que jo ja estic de tornada. Ja us ho fareu, ja us manegareu amb aquesta colla de cabrons, que estan pels puestos. Dit això, amigues, avui parlarem i ballarem amb artistes, DJs i productors que estaran presents en una nova edició del Sonar, que aquest any torna a celebrar-se a Barcelona en una nova edició que vol respectar i vol agafar aquest llegat i portar més enllà la llavor que es va plantar en aquest país l'any 94, gràcies a Ricard Robles, a l'Enric Palau i al Sergi Caballero. Sonar va ser el festival de música electrònica més important del món, insisteixo, més important del món. Alguns varen tindre la sort de formar-nos i treballar durant molts anys allà.
1: Setmana que ve hi ha el Sonar.
2: La nova que, del 18 al 20 de juny. Un any més, des de l'any 94. Hòstia, ha plogut, eh? Sóc mal iaio ja, tio. Mare de Déu,
1: com
2: senyor.
1: Com 4700 anys.
2: Sí, sí, sí. Mira, doncs ja sabeu que ara hi ha una nova direcció, hi ha unes noves coses, però vull destacar dues coses que m'han, fins i tot, m'han il·lusionat.
1: Mm-hmm. Una de la nova edició del
2: sí,
1: Sonar.
2: Sí, d'aquesta edició del Sonar. Primer, han recuperat el Sonar Kids. El
1: Hombre,
2: Sonar per crios.
1: Mira.
2: I a més, és una cosa molt especial que no es fa dins del Festival de Música Electrònica. El porten fora i el porten al Fòrum de Barcelona. I el dia 20, dissabte, tot el dia tenim el Sonar Kids allà, amb, atenció, concerts, tallers en directe, nens que aprendran a punxar, a fer música, hi ha ball, allò que diem sempre, a cante, baile, maquinetes per tocar, punxar, actuacions en directe, i lo millor, què han fet també? Han recuperat aquell esperit de, hòstia, lo nou, lo superdigital, els nous disjocs i tot això, però, collons, que hi hagi un minigolf, que hi hagi llits elàstics, que jo sigui una mica quan anava al Prica Prat,
1: ara,
2: als 80, que hi havia cames elàstiques de tot.
1: Vinga,
2: però s'escrius l'engorilada forta, forta,
1: oi,
2: si voleu viure una experiència diferent, perquè és molt diferent.
1: No, però perdona, tornaran a casa com gremlins, eh?
2: Ah, bueno, i te sale ahí uno diciendo
1: sí, sí,
2: que, bueno, yo me voy ahora un rato al matiné
1: sí,
2: y se vosotros pa casa.
1: Que ja podeu anar tirant cap a casa, abuelos.
2: Sí, sí. I una cosa bonica que també...
1: Sobre això del Sonar Kids,
2: sí,
1: perdona,
2: digues.
1: És que no puc oblidar que vaig fer un ridícul espantós fa molts anys, quan va venir el Ricard Robles, al programa, i vam parlar de tot això, del Sonar,
2: sí, sí,
1: i li vaig dir, escolta, i el Sonar Kids? Diu, bueno, fa 10 anys que no el fem. I dic, endavant.
2: Molt bé, endavant.
1: Doncs s'ha recuperat.
2: I jo, en aquell moment, hagués fet entrar a l'Abel Caral,
1: sí.
2: I ara l'Abel Caral m'ha tocat
1: el
2: virolai con la panxa, perquè ja no sabem què dir, Endavant. Doncs pues aquest any torna el Sonar per crios. I sabeu també el que torna? Que ho fan fora del festival, també, el Sonar Més D.
1: Sí, senyor.
2: El fan a la Llotja de Mar. Ho recomano, perquè allà aquest any està dedicat... Ja sabeu que el Sonar Més D és aquella branca del festival on es parla de noves tecnologies i cap a on anirà el futur de tot això, no? Aquest any, Xavi està especialitzat, ho volen fer perquè, a veure si podem, que ja és una mica d'allò, però encara es pot, a veure si podem recuperar l'humanisme perquè estem ja inundats amb la intel·ligència artificial. Sonar Més D, què proposa? És agafar les riendes d'això i tornar aquell internet i que era més nostre que de les màquines. No cal dir, ara dirà que la gent... És que un senyor... És que ara dic dues marques comercials, obriu a Instagram i durant els propers 15 dies la intel·ligència artificial us estarà bombardejant perquè compreu aquests productes.
1: Totalment.
2: Va, això. I un altre, per últim, ja. Escolta, més de 150 artistes a primer ordre. Aquest any porten a molta gent de Gran Bretanya, que jo m'he quedat flipant, perquè són els més contemporanis que hi ha ara a l'escena de música electrònica. Recordem que aquest any el Sonar es fa al recinte de la Gran Via de la Fira de l'Hospitalet. És a dir, matí, tarda i nit, es fa ja. Ja no allò que fèiem antes. Estem a la Fonte de Montjuïc, ara salen tots els zombis, venga la cabalgata de zombis cap a Montjuïc. Pues ara és allò, que també és una experiència nova per viure en, com si fos aquest... És a dir, tens aquella música que és diferenciada una miqueta del sonar de dia i després tens el nit. Per cert, tres escenaris aquest any a l'aire lliure. La tecnologia de canvi d'escenaris dels interiors i dels exteriors, el joc de llums i tal, com sempre dic, com sempre, pioners en tot el món, d'acord? Jo vinc aquí a... Ara m'agradaria... Allò que fem ja, perquè jo estic molt gran, jo ja, Xavi, l'altre dia volia anar a veure un DJ amic meu que punxava les matas, però ell començava a punxar a les 4 del matí. Jo a les 4 del matí m'he aixecat dos cops ja a fer pipí, caca, i ja estic dient-li a la dona, me voy a la panaderia a buscar los croissants i la Vanguardia. Jo ja no surto per les nits. Però mira, m'agradaria fer aquest passeig amb vosaltres, eh? Imagineu-vos que ara tots anem aquí fent el trenecito, fem les trompes, i ara parem no. aquí, ara parem allà, i us vaig a fer un recorregut per aquest 2000, aquest són el 2026, on anirem fent parada i fonda, allò que sempre dient, no? Pues,
1: Sí, perdona, ara farem allò d'anar juntets sí. a la classe dels elefants,
2: sí.
1: amb la corda,
2: sí, sí, sí, sí,
1: a passejar
2: sí.
1: pel sonar.
2: Sí, sí. Vale, I ara permet-me dir-li al Bai Morell que, bueno, ara quan acabi el programa, que t'apunyalaré.
1: A mi,
2: Blai, eh? A mi, perquè sempre em poses les línies del guions avançades i després fem unes anegades de tres parells de collons.
1: No,
2: no passa res, t'estimo molt, però sí, sí, sí.
0: De quin guió parles, home?
2: Vull dir, després de tant
0: fer el guió... Brolla del teu cervell.
2: Jo cada matí m'aixeco, abans de vindre aquí, i els hi passo un guió a ells, perquè estiguin informats de què sortirà de la meva boca.
1: Ara.
2: Perquè vosaltres estigueu informats.
1: Totalment.
2: No, que jo no leo nada. Jo, però si lo tengo... Si soc el Clar Molins, si tengo el micro Disney dins del meu cap i vinc aquí a bucant, si podria estar 76 hores fent embalats sense parar i sense un puto paper.
0: No ho dubtem.
2: Però és pa los chavales, que sepa el Xavi, los chavales, ahora dirà Sheffield. Pues mira, ahora dirà Sheffield. Eh? Amigues, parlant de Sheffield, anem cap a Sheffield amb una de les bandes avantguarda... Era la vanguarda més important que hi ha hagut en la música moderna. En aquest esperit que recull sona de portar sempre algú mític de l'escena, no? Porten aquest any els Cabaret Voltaire, que era el nom d'un club de Zúrich. Xavi, això és cultura, alta cultura, eh? Era... El Cabaret Voltaire era un club de Zúrich, a Suïssa, on es reunien els dadaistes. No sé si es sona a gent com Hugo Ball i el Tristan Tzara, que eren els més reconeguts d'aquest isme de l'art, que era el dadaisme. Ells van fer música experimental des de finals dels 70 fins ara, ja falten dos membres del grup, no? Vanguardistes i pares de l'electrònica que vindria després, Xavi, van ser els primers que van fer la música anomenada industrial. Hem parlat algun cop, no? Però també barrejant guitarretes, teclats, i allò derivaria en una extensa discografia on l'electrònica pràcticament es converteix en obra d'art. I, escolta, és una d'aquelles bandes que jo, com a historiador de l'art, puc dir que els discos d'aquesta gent és material museable. Va molt més enllà d'uns senyors amb una guitarreta mirant-se els peus i fent sorollets. Això és art contemporani sonor i estaran aquest any al sonar. Són els Cabaret Voltaire i ara mateix sonen aquest tamarral del 84 que és... Com es pronuncia això, Xavi?
1: Spies in the Wires.
2: Spies in the Wires, que són espies a la xarxa, no?
1: Sí,
2: espies
1: sí, sí.
2: a les xarxes.
0: No,
2: els
0: cables, no?
1: Cablejat, sí.
2: Espies als cablejat, un tema del 84 que sona així. Ordinary citizen to get a federal license for an automatic weapon. If you're over 21, not a felon, or drug addict, or mental incompetent, then the gun dealer...

0: Aquests són els Cabaret Voltaire?
1: Correcte, Cabaret Voltaire, anglesos. És aquella cosa, l'avantguarda dels 70, que es barrejava el post-punk amb una miqueta en la música electrònica primigènia. Són uns mítics, ells van morir, i aquesta és l'única actuació en tot l'estat espanyol. Feu-me cas, els que sou de la meva edat i teniu uns quants discos a casa, és una oportunitat única per veure aquesta gent en concert. No ens movem de Gran Bretanya, perquè, com hem dit, aquest any està molt focalitzat el sonar amb la gent d'allà, no? Anem cap a Essex, Los hijos de la Gran Bretanya, que dèiem un avi. Els fills de la Gran Bretanya. Fills de la Gran Bretanya. Bé, a Essex, amb uns altres pioners en barrejar aquest esperit punk i música electrònica de ball. Aquests, mira, quan va morir el seu cantant, fa uns anys, jo me'n recordo que va sortir a totes les notícies del món. Era una figura icònica. Us en recordeu un senyor anglès que tenia dues crestes al cap i que era el cantant d'un grup que es deia The Prodigy?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquell senyor va morir i a la seva localitat a Essex es va parar durant 3 dies tota la localitat perquè es feien reis. El seu enterro era música electrònica de ball fins de la porta de casa seva fins a l'església i de l'església quan el van enterrar. Era una icònica d'això que va sortir als 90, jo que van sortir també els Chemical Brothers, aquell big beat, no? Aquella cosa que, bueno, això que dim, una miqueta entre el punk, d'allò, però amb esperit electrònic, no?
2: Keith Flint es deia.
1: Keith Flint, correcte, tenen tamarros i aquest, ja us ho dic, els concerts dels Project que he vist últimament i últimament des dels 90 hi ha pogo, Aquí no són com els Cuarón y la Durante, aquí te puedes llevar un mastagot de debò,
2: Sí, no?
1: No comissionado y grabado por los Javis, no, de debò. Amics, bon moment per honrar la memòria, com ha dit el Xavi, de Keith Flint, el cantant, vocalista, que portava aquella doble cresta tan icònica. Xavi, me subo a la mesa i me tiro com en un concierto de los Ramones, i tant, amb un tema que escoltarem ara, que tinc el privilegi de presentar i que ara mateix estaria prohibit a totes les ràdios del món perquè es diu Smack My Bitch Up.
2: Oi,
1: i sona així.

0: Aquests són els Prodigy amb aquests Mac My Beach Up.
1: Recupereu aquest disco del 97 que es diu The Fat of the Land, que estan totes aquestes mítiques dels Prodigy de l'any 97. Va, ens movem una miqueta per Europa i anem cap a Copenhagen amb aquest trio que fa un pop molt, molt finet i que en algun moment arriba allò que en diem arriba fins i tot a ser plusquamperfecte. M'agraden molt, són molt poperos però fan molt bé en directe, els he vist molts cops. És electrònica indie amb un fort component de groove i ball finet. És a dir, veurem senyors amb instrument, baix, alguna bateria, alguna guitarra, però barrejat amb música electrònica de ball. Una de les millors bandes en directe que podeu veure en l'actualitat en la rama aquesta del pop electrònic amb instruments analògics, amics. Els seus concerts transmeten molt bon rotllo festa i és molt, molt, molt de la onda també de Clara Molins, que no són 477, però també t'agradarà.
2: Si no són 477, no m'interessa.
1: Però és que és aquells que... Sabeu allò sempre que jo dic en conya i tal, Molins és indie i tal, quan les indies comencen a descobrir una miqueta l'electrònica de ball i tal, després ja...
0: No tornen enrere.
1: No, al matiné de cabeza. Pues aquests van fer un discasso al 2005 que es diu com ells, que és Who Made Who, i que escoltem ara el tema Rose, que sona així de bé.

0: sona molt bé, eh?
1: Sona molt bé. És molt groove.
2: L'has encertat, eh? M'està agradant bastant.
1: Sí, és això, és aquella transició que a mi em va passar. Jo, a mi em va passar això en una discoteca. Jo vaig entrar un dia en una discoteca, que no diré, amb una samarreta de l'Inquilino Comunista, és a dir, el grup indie dels 90 de Bilbao, que eren pràcticament el Sonic Youth de l'època, vaig veure un senyor punxant i vaig dir, s'ha acabat l'indie de merda. A partir d'ara, a moure el cul. I és això el que passa amb els Hume i Hu, que estaran al sonar d'aquest any. Escolta, ens recordem ara de totes aquestes. Ui, sí, que la va guiar. Que deia que fumava... Ara ja no fuma porros. I diu Toto. I diu... Allò, allò, comparat amb el que porten aquest any al sonar, és contingut del Club Super 3. La va guiar, ja és iaia. És la Mari Pau Huguet del trap.
0: No, home, no.
1: I tant comparat amb aquesta senyora que ho porta. Oblideu-vos de tot això. Comparada amb la rapera que porten aquest any al sonar, és, bueno, carn de, fins i tot de parròquia. Rosalia i aquestes, bueno, pues és gent ja de Convergència i Unió. Thais Amores García, repeteixo, Thais Amores García és de Castelló de la Plana i ara mateix és la rapera dona que més ho està rebentant a l'estat espanyol. Rap en espanyol, disruptiva, no li guanya ningú. És que ara mateix escoltareu una lletra de mètrica que es diu... Amb el títol ja ho
0: diem. Mètrica és ella, eh?
1: Ella es diu Mètrica, vale. Encara que es diu Thais Amores García, recordem, de Castelló de la Plana, de la Plana, Toto de Loca.
0: Cançó es diu Toto de Loca?
1: Es diu Toto de Loca d'un àlbum... Atenció, fixeu-vos la diferència. Aquesta cançó es diu Toto de Loca, però l'àlbum es diu Neòfita, que és un terme que la joventut no... Ni, jo no. M'arribaria a dir que ni entenen. Pues això és només de relateu. Aparteu ara mateix a les criatures, el Xavi, que apague la ràdio en la parròquia, i fem un mantolatge a l'amiga mètrica que estarà al sonar.
0: Però està convençut que vol posar una cançó que diu Toto de Loca?
1: No, ja, però vull dir, escolta...
0: No, endavant.
1: El Monarracú, cada matí, hem tingut... no és cada matí, però s'ha escoltat a Baquià,
0: sí,
1: a moltes altres rapers, la seva germana, la Musca, aquest llenguatge modern i contemporani, portat a l'extrem. I el que... És que ara faré un favor a gent. És que ara diran... Hòstia, és que he agafat el telèfon del criu i sí, a la llista de reproducció està mètrica. Doncs pues escolteu, perquè ve el sonar i sona així.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: És, bueno, és dinamita. És dinamita, que sí, és com Chiquito. Ho està fent la clave brisada. No puedo. Parante, para atrás, para arriba, para abajo. És així, entre Erdogan i no la machita aperta. Carla Freiman és turca amb ascendència italiana i ara per ara és una de les 5 millors DJs del món en matèria de house i electrònica fineta, eh? Molt, molt apartat del que hem escoltat ara amb mètrica. Formació musical des dels 8 anyets, toca el cello. El cello, eh? Ojo, eh? I les seves produccions estan molt, molt cotitzades. Quan dic produccions és fer remixos i barreges per altres artistes. La seva presència al festival dona aquests segells de qualitat de producte gourmet. Però vull dir, gourmet no elitista. Vull dir, és crema, és una crema molt fineta, el que fa la meva amiga, que es diu Carlita artísticament, i ara escoltem això, i per mi és una de les imperdibles d'aquest sonar d'aquest any. Escoltem el Forever Baby del 2024 de Carlita.

0: Escolta, hi ha hagut una mica d'explosió aquí, eh? Vinga, ballaruques i vinga tal.
1: Demanem a gent de l'Institut Guttmann que apareixi ara a l'estudi, perquè Xavi s'ha fotut una vaina al genoll ara mateix.
0: No, hi ha certes coses que ja no es poden...
2: M'he volgut
0: moure fa 7 hores que estic aquí, m'ha fallat el genoll i pa!
1: Què passa quan fan allò? No, quedem per dinar i juguem a futbol sala. Jordi Jaumell, invàlid, d'entrada. Ara aquí veiem 4 o 5 minuts, ja ve l'Institut Guttmann, va sortir, sortirà ara Xavi Bundó amb una caixa d'aquestes de fruta, amb 4 coixinets i anant cap a Sabadell.
0: No em pots, escolta, no em pots posar certa música perquè jo a aquesta edat ja no...
1: És que és això, mireu, això serà fantàstic perquè és cardita i és pràcticament és disco contemporani i et dona moltes ganes de ballar i de moure el bullate. Va, anem...
0: També al sonar, eh?
1: Al sonar, eh? Carlita, la meva amiga, Carla Freiman. Escolteu, anem... Mira, amb 26 anys, aquesta cantant, DJ i productora i moltes coses més s'ha convertit en el referent de la modernitat electrònica a la parada. De Bradford, veus, un altre cop nen cap a Anglaterra, porta uns anys treballant per donar-li la volta a un estil de música que es diu drum and bass.
0: Drum and bass.
1: Què és el drum and bass? El drum and bass són bricks. És a dir, és com sincopats.
2: Com redobles de bateria.
1: Correcte, però allò, amb senyores a sobre cantant, i és una miqueta de house, és el que es deia el UK Garage, als 90. És una manera molt peculiar de barrejar això, drum and bass, two-step, i estareu flipant amb aquestes etiquetes que utilitzem els crítics especialitzats, però això és... molt finet, és la senyora que mostra la seva faceta més contemporània de la música electrònica de ball i especialment del house.
0: Deixa'm apuntar una cosa que segur que has agafat de determinats tipus de música, aquests ritmes. Com va passar, recordo qui era el bateria de Nirvana que va reconèixer que havia robat els ritmes de la seva bateria, Dave Grohl, de la música funky, de la música negra.
1: I del chic. I
0: del chic.
1: Va mencionar, sí, que jo no aprendia a tocar la bateria com Metallica.
0: No em digueu més que sóc un bon bateria, perquè sóc un bateria bastant dolent. El que passa és que no us haureu enterat que li he robat a tal.
1: Sí. No, fantàstic. Doncs aquesta tia de Gran Bretanya té un fort component house ballable, que és el que ens agrada aquí, i és un plaer poder gaudir del directe d'aquesta dona a sonar. Per mi és un... no sé com es diria en català, un torbellino...
0: Un balluguet, home.
1: Escolta, si
0: un huracà.
1: Si el senyor del Barça se li permet dir buchorno, no. A mi se m'ha permet dir turbellino.

0: El que dèiem del tram amb ells és això que estàs sentint de fons.
1: I ella cantant a sobre és molt bonic. Ella canta molt bé. I és una cosa diferent. És el que jo sempre dic, que si aneu a festivals i no coneixeu a tots els d'allò, hòstia, el sonar és un d'aquells per dir, mira, no conec a ningú, però vaig d'escenari a escenari i agafes ni arxives i, hòstia, i t'ho passes de conya.
0: I vinga, posa'm uns làsers, i vinga amb uns drons.
1: I vinga, i el que han fet aquest any, diu, joder, si tenim aquí la festa des de les 11 del matí, perquè ara tengo que coger un autobús i irme a l'altre lado. De les 11 del matí fins 4 dies seguits allà, que tindran que vindre pues, els bomberos a regar-los a todo per sacar-los d'allí. Va, anem amb una altra dona, perquè, insisteixo, molta presència d'artistes dones aquest any al sonar, eh? M'agrada molt aquest tema. Anem amb una altra dona. Mira, conjuntament amb la Melillions, la protagonista d'ara, són les dues dones més importants ara mateix al tecno. Jo m'he flipat perquè porto uns anys amb aquest sector, especialitzant-me una miqueta amb el tecno, una miqueta més comercial i tal. Hòstia, són les dues més, que més venen, que més omplen sales, que més fan festivals internacionals, residències a Eivissa, catxers espectaculars, i són dues dones.
0: O sigui, però, perdona, podríem dir que en el sector precisament del món dels DJs i de la música electrònica, les dones ho peten molt fort.
1: Ara mateix jo estic veient els cartells nacionals i internacionals, hòstia, cada cop hi ha més dones, però és que què passa? És que és la progressió natural. Els senyors que jo seguia quan jo tenia 20 anys eren tots senyors. Hi havia molt poca senyora. Ara hi ha més. I estem veient els festivals que, i ho dic així i obertament, qualitativament, i d'innovació, això que hem escoltat ara i que està sonant ni arxives, li dona moltes patades. La Carlita també, estius. Hi ha més innovació, hi ha més allò que diem, més, hi ha més, és més fresc el que fan. Doncs Amélie Lenz i la belga de que parlarem ara, que precisament presenta un espectacle nou que és una passada. Jo vull dir que el tecno aquest comercial ja no només és música. No us quedeu amb el xunda-xunda i tal. És un espectacle immersiu. Hi ha projeccions 4K i tal. Doncs ella, que es diu Charlotte de White, porta aquest nou que l'estrena, atenció, dues estrenes mundials al sonar aquest any, que es queda així de l'alt, és Amélie Lenz amb el seu nou espectacle i aquesta que sonarà ara, que és la Charlotte de White, que no sé si heu vist, fa uns mesos va sortir fins i tot per Telenotícies, va fer una sessió a Àustria amb un casc antic, amb unes arquitectures, estava ple de gent, va treure un techno tan dur que jo vaig flipar. Hi havia milers de persones a Àustria ballant al ritme de Charlotte de White, que sona així.

0: dance with me, mama, body, your dance with me, mama, body, your dance with me, mama, body, your dance with me, move your body, your life with me.
1: Vamos,
2: d'entrada,
1: de
2: comença
1: una quarta, eh?
2: Holanda.
1: Oh, i tant, home,
2: Charlotte,
1: guai.
2: Ai, això a la badia de Montserrat, també, no?
1: A la badia de Montserrat.
2: Vinga, amb la Moreneta, va.
1: Vamos. Catapum, catapum, catapum. Imagineu això, con los láser, los drones, la bata carrer, allí, i amb el company, en Clara Molins, escoltat, dient-te 4-7-7. 4-7. Se te va la olla, se te va la olla.
2: Una mica de Mató, una mica de Roma de Montserrat.
1: Ara, ara, sí, mira.
2: Els ovnis, que ja arriben els ovnis.
1: Vamos a salir de dia. Hemos entrado a las 11 de la mañana y son las 11 de la mañana de 15 días después. Han tenido que venir la Brimo a sacarme del sonar, amigos. Va, hem deixat Bèlgica i tornem a Gran Bretanya. Mira, aquest tio és molt important, és molt important. És un britànic d'ascendència nigeriana. A l'Skepta és un MC, un raper, un DJ, un dissenyador de moda i fins i tot ara ha fet pel·lícules, el tio. És una d'aquelles estrelles globals que no ens entenem perquè no apareixen als grans mitjans, que sempre posen la mateixa música i parlen dels mateixos artistes, dic aquí amb l'estat espanyol, eh? Aquest senyor i Ni Archives, que ha sonat abans, en sonen regularment a la BBC. Mm-hmm. I aquí no sabem ni qui són, no? Aquest senyor té una residència aquest any a High Ibiza, aquest club tan important d'Ibiza, que és una passada. Ell barreja el house modern contemporani barrejat amb el grime, que és aquest rap una miqueta acceleradet, el garatge, que són senyores cantant, també, i electrònica contemporània barrejada en rap. Escoltem aquest senyor que es diu Skepta, que és una passada, amb aquest Prime Right.

0: amiga del recinto federal del Seguro de Calafell.
1: Guay,
0: vamos con Skepta.
2: Skepta, es digo,
0: Sí.
2: O-da-te.
0: ¡Vamos! ¡Suéltamelo! ¡Vamos! ¡Mueve tu cucú al ritmo de Skepta! Per cert, la gent que no ho sap, Skepta és una miqueta com li deien a Vicente del Bosque,
2: Què vols dir?
0: Bueno, que té un badajo per tocar.
2: Va, home!
0: Evidentment,
2: ahí
0: està, Skepta. Va. Estem escoltant el Prime Right d'aquest any, que, per cert, la residència aquesta que té a Eivissa és una passada, perquè posa aquest tipus de música, la gent es torna boja, i la residència l'ha titulat en espanyol. Es diu Más Tiempo. Veus? Aquesta concepció també que la gent diu... necessito més temps per mi, per l'hedonisme, per passar-ho bé. Això és música de ballar, d'amor al cul, i de passar-ho bé, i de fer el que vulguis amb la teva vida, el teu cos, amb una determinada hora, amb un determinat lloc, que és una discoteca.
2: Extreure's, no?
0: Sí, correcte. Va, escolta, per mi, ara anem amb una altra senyora, que per mi, una altra d'aquelles actuacions històriques. La Kelly Rogers, mira, una altra que va començar a cantar a un cor de gospel a Harlem. Imagineu, comences a cantar en gospel a Harlem i acabes fent pues, el que ara escoltarem. Ella és americana, que va donar un cop de puny als 2000, al principi, a l'escena Rhythm and Blues, a l'R&B, això sempre que aquesta etiqueta que us hem parlat, que barrejant jazz, música disco, amb un desparpajo i una modernitat que mai s'havien vist abans. Una d'aquelles llegendes americanes que val la pena anar a veure. El concert serà una festa i cantarà aquesta, que jo crec que aquesta la coneix la Clara Morins, que va ser un hit dins del panorama electrònic de aleshores, i porta d'entrada per a molts indis també al house modernet. Amics, escoltem a la fantàstica Kelly's amb el clàssic Milkshake.

0: Ets molt de... Ets molt de Kellys, eh?
1: No, però jo era molt petita quan escoltava això. Sí. És això... molt comercial, no? No,
0: bueno, a veure.
2: No, perdoneu, aquest tema és del 2003.
1: Sí.
2: Això és abans de que Beyoncé fos la reina del món i que Rihanna sortís. Això era underground. Això era indie electrònic. Sí. Però què va passar? Que aquí, a Espanya, revistes com el Rock Deluxe, El País, tal, van dir, un momento, esta senyora, això no és, no, no és una cosa normal i tal. I ho va rebentar. El 2003, sí, aquest sí, tema, el Milkshake, va ser número 1 als 40 principals, a la BBC, ai? A molts puestos. És que, allò que, insisteixo, ja està gran. Hi ha un R&B que és diferent als altres. L'R&B és una disciplina que abarca molts... Beyoncé, Rihanna... Generalment són senyores negres que canten i venen del rhythm and blues, però això està pràcticament matxacat i tornat a d'allò. I era el 2003, i avui en dia ho poses ara i encara sona contemporani. Per això cal distingir sempre el que es sosté mantingudament en el temps és... art. La Molins s'ha rigut de mi, m'ha vexat com a persona gran, m'ha humiliat, primer, perquè jo no soc lactant, i segon, perquè m'ha dit, has dit museable.
0: Bueno, museable està molt bé.
2: Hi ha una...
1: d'una manera...
2: Ja ho sé, t'ho dic en conya. Però hi ha determinat tipus de música que els historiadors, al cap del temps, diem, ojo, aquest se li ha de donar a menjar a part. I Kellys és una d'aquelles. I vull rematar amb una cosa, que sempre parlem d'americans, dels jockeys de Chicago, de Detroit, doncs mira, aquest any porten a un turc, amics, a un turc que és alemany, d'ascendència turca, històric en la música electrònica de ball i especialment en el house. Tanquem l'embalat d'avui, Xavi, amb un papinarro dels house dels 90, que va ser la banda sonora de l'estiu del 98, amb l'amic Mustafa Gundogu, que sembla el central que va... El central que ha fitxat Florentino i tal, Mustafa Gundogu.
0: No, perdona, Gundogan teníem al Barça.
2: Gundogan.
0: Se'n va anar al Manchester City una altra vegada.
2: Pues no, sí, Gundogan, perquè...
0: El Barça el va expulsar una mica.
2: Sí, bueno, i també... També Gundogan, que va vindre aquí també una mica...
0: No va fer una mala temporada, Gundogan.
2: No va fer una mala temporada, però jo aquí...
1: I estava vinculat emocionalment amb el Barça, no?
2: Sí, bueno, sabeu que també estava molt vinculat emocionalment amb el Barça? Doncs després t'ensenyo una foto.
0: Va.
2: No, és això. Va. Amics, jo crec que reconeixereu, és Mousty, responsable d'aquest tema ral amb el que tanquem l'embalat d'avui, i us convido a tots a ballar amb aquesta edició del Sonar 2026 amb aquest tema que és un clàssic del house que es diu Horny 98.

0: Aquest house del 90, Clara Molins.
1: Què dius ara?
2: No, m'agrada molt això.
0: Com es diu aquest tema? Com es deia?
2: No, el que acaba de passar és fantàstic. Espera, espera, espera, que encara no hem sentit la tornada.
0: Posa-me-la.
2: Ara. Puja, puja. Els explico als oients que acaba de passar, que ha estat un moment, però jo podria compartir-ho, perquè jo crec que recordar-ho de petit.
0: Sí, sí.
2: Que és que aquesta cançó hi ha molta gent que la canta com a honey.
1: Honey,
2: sí.
1: com mel.
2: Mel, la paraula
0: sí.
2: Mel.
0: I no.
2: Soc mel. Soc honey. No, però és que la cançó no diu honey. Diu horny.
3: Què és horny?
2: Que és anar una mica...
0: No, una mica no. Más caliente que el parrón churrero. Home, i tant.
2: Perquè diu això, I'm horny. Horny, horny.
1: Clara Molins, des de l'any 98.
2: No deia honey, deia horny.
0: De l'any 98.
3: Honey, honey, no,
0: Clara. Aquesta senyora dient mel, mel, mel, quan el senyor estava dient que voy más caliente, vamos, que la pitxa de un chihuahua. Amigues, any 98, el senyor Mausti, que estarà... Correcte. Estarà al Sonar 2026. Xavi, us cito a tots. Ens veiem en aquests dos dies, per cert, de dijous a dissabte.
2: El dissabte, sí, senyor.
0: Com tinc jo missa, el respectarem.
2: Molt bé.
0: I ens veiem aquí el diumenge vinent.
2: No faci excessos el dissabte.
0: I ja sabeu que no faré com tu, perquè jo ja vaig als puestos, i a mi ja sabeu que sempre ho explico. Els últims darrers 10 Sonars es treuen una cadira a mi i a Miqui Puig, i això és cert. El Sonar de dia ja a la gespa. I va passar la gent a saludar-nos. Com quan... portes la carta als Reis, igual vienen allí, nos besan en la mano, que si quiero, que si tengo, i la gent se'n va.
2: El mossèn, l'abat,
0: és
2: igual,
0: Javi,
2: que sigui.
0: Correcte, el l'abat al carrer.
2: Una i dos minuts, va, tanquem.
0: Vinga.
2: Amb la Ballaruca, amb la Vanguarda, amb les figures històriques de la música més innovadora, amb tota la torna del Sonar pels crios al fòrum, i el Sonar més bé a la Llotja de Mar. Com sempre, fantàstic repàs el que us trobareu si aneu a la setmana que ve al Sonar 2026 a la Fira de l'Hospitalet. Mossèn, ens veurem a la pista de ball.
0: I tant.
2: I diumenge que ve l'esperem aquí, que farem un especial mundial.
0: Sí.
2: On farem en directe, perquè encara hi ha el mundial, eh?
0: Sí, clar.
2: El Burundi, Burkina Faso.
0: Home, què el farem en directe? Burundi, Burkina Faso, què més?
2: Damián López, Xavi Puig,
0: David Broc,
2: Ramon Lamiel, Llorenç Santamaria.
0: Para que no me olvides,
2: para que no me olvides.
0: Correcte, molt bé.
2: Amb un embalat especial per l'ocasió. Mossèn, gràcies i fins
0: gràcies
2: diumenge.
0: A totes, amigues. I recordeu, honey, horny, lo que voleu, però amigues totes, a moure el bullate aquest any al Sonar. Amigues, ara mateix, amb el pollastre l'as, la comtessa i l'ampolla de Dubois. Bon diumenge, us estimo a totes i un petonet a l'ullal. Yeha! Yeha!
2: Yeha! Una i tres minuts.
4: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
6: Let's play football.
7: La rematada Messi! Gol!
5: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
7: Compte França centrada, gol!
5: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
8: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
5: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
7: Final! Història de la Copa del Món!
5: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.

0: Els que sou oients del Via Lliure ja sabeu que cada 4 anys apareix aquí com una exhalació la Gemma Herrero.
1: La quedada especial.
0: Eh? La quedada especial per portar-nos algunes curiositats del Mundial de Futbol que se celebren cada 4 anys. Ens vam quedar aquí en comptes d'anar a Qatar, cosa que tampoc no era gaire problemàtic per tu.
1: I en Rússia.
0: I en Rússia també va passar. També. I ara, tocat als Estats Units, Mèxic, Canadà, i de nou l'hem tornat a proposar a la Gemma que ens expliqui una mica els intríngulis de tota aquesta història. Gemma, per arrencar, ens has decidit posar una cançó que és inapel·lable, no?
1: Home, tu diràs.
0: És la que toca, no?
1: Sí o sí.

0: Què és això?
1: Ah, què mola?
0: Mola bastant, eh?
1: Estava buscant cançons anti-Trump, sí, o que parlessin de Trump, i he sentit, m'he escoltat unes quantes. I aquesta era la que més m'agrada.
0: Que bo. Farruko, eh?
1: Farruko, sí.

0: el tío por aquí, ¿qué le vamos a hacer?
1: Però eren tots aquí. Els jugadors, hi havia una part que sí, una part que no, però bueno, al final...
0: Però fue la, como la canción sí, oficial de l'Eurocopa.
1: De l'Eurocopa que va guanyar inesperadament, segurament, no? Aquella
0: sí,
1: Eurocopa.
0: No s'esperava.
1: No era el gran favorit.
0: No era el gran favorit, però...
1: I en tot cas van guanyar, aquesta va ser una mica la cançó. Aquest any se suposa que ha de ser quina?
0: No se sap encara, vale. Ja veurem, però... Kiko Rivera ja ha presentat credencials que...
1: Però que no és tonto, tampoc.
0: No, no, bobo no és, però la cançó Tela.
2: Somos España,
1: vamos.
0: Vamos a ganar. Què? Tiri, tiri, tiri.

0: L'ha metido todo.
1: És que...
0: La guitarra flamenca,
1: és que és molt fort. Això és el que t'anava a dir. Hi ha la trompeta de no sé què. Hi ha la guitarreta espanyola al principi. Un solo de guitarra elèctrica. Que no falti. I ell anà dient obvietats, com a la Copa la vamos a ganar, la vamos a levantar.
0: Vamos a España, somos
1: los mejores. Sí, sí. Puc sentir una mica més, a veure? És que a més és una barreja molt kitsch entre... la música dels 90 d'estiu, sí, no?, de Disco
0: Max
1: Estrella,
0: Mix.
1: Max Mix, Disco Estrella, i suposadament Mumitats.
0: Hey.
1: Oi, oi, oi.
0: En fi.
1: M'agradaria veure-ho, en el moment en què van dir no, ponle mà, saps què li falta aquí?
0: Una guitarra flamenca.
1: Dale, Kiko, dale.
0: Ja.
1: És dolentíssima la cançó, t'ho dic de veritat. És terrible, aquesta cançó.
0: No, no, yo espero que no tenga mucho éxito para no tener que escucharla molta estona, pero en fin. Yo, mientras, ya sabes que yo en todos los mundiales yo voy con Argentina.
1: Tu vas amb Argentina.
0: Hombre, me omplen els programes.
1: I això que Messi no era el teu.
0: Però me omplen els programes,
1: sí,
0: els guions.
1: Sí. Són els millors.
0: Mientras no esté Italia, que sigo, o sea, Rusia, por tercer mundial consecutivo.
1: Això no té cap sentit,
0: O sea, Rusia, Qatar... Porque Italia estoy convencida de que me daría mucho juego.
1: Bueno, no, pero no només, ostres, és una selecció que hauria d'estar a tots els mundials.
0: Però bueno, yo miro para lo mío también.
1: Ya, ya.
0: Yo miro para lo mío.
1: Que donguin contingut.
0: Contingut, això mateix. Así que yo, mientras no esté Italia, pues yo me pego a Argentina, que por el momento no han elegido canción.
1: Vale.
0: Debutan el miércoles contra Argelia, así que todavía hay tiempo. Messi ya ha puesto su granito de arena, aunque muy festiva la canción no es. Resulta que colgó hace unos días en su cuenta de Instagram un vídeo con imágenes del entrenamiento y una canción que, evidentemente, se ha hecho viral. Es la siguiente.
2: Empiezo por el final, terminaré en el principio.
0: Yo jugué.

0: escolta'm una cosa.
1: No, no, té una explicació.
0: Això és una cançó de Mundial?
1: Té una explicació.
0: A veure, si encara em quedaria amb Quico Rivera, saps?
1: Té una explicació, té una explicació.
0: No millora, no millora, no va una miqueta més.
1: Bueno, una miqueta, però...
0: Bueno.
1: No.
0: Vinga, arranca.
1: Insisteixo que té una explicació,
0: A veure, quin és.
1: Hace una semana, Indio Solari, que era una leyenda del rock argentino, murió. Falleció.
0: Ah.
1: Así que Leo quiso rendirle homenaje. Pero vamos, como canción del Mundial, no la veo, no la veo porque...
0: O sigui, la va penjar el Messi.
1: La va penjar, o sea, va posar unes imatges de la selecció entrenant i de fondo aquesta cançó.
0: Sí, però no...
1: Però aquesta cançó de Mundial no és. De Mundial no és. Porque acuérdate, Xavi, acuérdate cuál fue la canción del Mundial anterior.
0: Home! I a més no era oficial, aquesta.
1: No.
0: No era la que se suposava que havia de ser, o la que triaven els argentins, o la que triava, no sé, la selecció o la federació.
1: No, no, no. Van ser els aficionats, sí.
0: I vinga, i tothom allà, vinga.
1: Sí, sí.
0: Els autobusos, ja l'és.
1: Sí, sí.
0: És tremendo, eh? Perquè, a més, jo crec que van començar a guanyar el Mundial amb aquesta cançó.
1: Segurament. Segurament, porque lo del el ambiente, la energía, que diría Ancelotti, es muy importante.
0: Sí, totalment. No, la vibra, no?
1: Una la mica. Vibra.
0: No, però aquesta cosa de... No estic segur que tampoc l'any... bueno, no, jo diria que no. No era la favorita del Mundial de Qatar.
1: Argentina,
0: tampoc. No. Un equip que jugués especialment bé.
1: I recorda que van començar, acuérdate, van començar con...
0: O empatant o perdent, no?
1: No, perdent en Aràbia Saudí.
0: Amb Aràbia Saudita, que era com, bueno...
1: Que era ui.
0: I acaben i aixecant la copa. Bé, ja veurem. Tu tens favorit o no? O sigui, qui creus que té més opcions?
1: França...
0: Bueno, ja.
1: No serem l'original. França és la que té millors individualitats. Portugal m'agrada i Espanya. I Marruecos ahir em va agradar molt,
0: sí.
1: Marruecos.
0: I Anglaterra?
1: Sí, però al final són uns losers. Al final les passen coses.
0: Cuidado, que podem treure el tall d'aquí un mes.
1: Ja l'he cagat.
0: D'aquí un mes, Gordon gola l'últim partit de rebot. Bueno, en fi, doncs amb la música de la mosca també i aquest muchachos que va triomfar fa 4 anys amb el Mundial de Nadal
1: de
0: Qatar i que va guanyar Argentina, ens hi retrobarem. Escolta, la setmana que ve més, Gemma?
1: Més i millor.
0: Més i millor. Apa, va, 1:38, fem pausa i tancarem. De seguida no us aneu enlloc amb una de les grans veus del país musicalment parlant, Renaldo i Claro, un projecte interessantíssim de la Clara Vinyals. De seguida tancarem Via Lliure amb ells.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments
2: del Via Lliure.

0: partit por.
1: Avui acabarem el Via Lliure acompanyats d'una de les veus singulars que tenim al panorama musical català. El 2009 ja ha començat a ploure, eh? Va néixer Reinaldo i Clara, i des de llavors la Clara Vinyals ha estat fent equilibris amb emocions i amb lletres per parlar d'amor, de gelosia, de sentiments en general, en paraules senzilles, no? I etapes diferents i 5 àlbums, tots cuinats amb aquest pop sensible que esteu sentint ara, que viatja entre els sons urbans i ritmes suaus. L'últim projecte es diu L'Encant i acaba de sortir al forn i avui ens acompanya. Com estàs, Clara Vinyals? Bon dia.
2: Benvinguda
1: a RAC1. He de dir que dues coses. Primera, que la Clara arriba al Via Lliure després de venir del Primavera Sound, ja fa uns dies.
2: Sí, una setmaneta.
1: Va ser una de les poques actuacions que es va salvar de la pluja que va caure aquell dia, no?
2: Va ser
1: a l'hora límit, no?
2: Sí, tocàvem a les 6 de la tarda crec que cap a les 8 ja va ploure. Mm. Així que sí, em vaig salvar pels pèls.
1: Vas veure que ja venien, els núvols, o no?
2: Sí, de fet, a les proves de so, que clar, tocàvem en un escenari que està molt prop del mar, hi havia molt aire, molta humitat, i jo pensava, bueno, no sé si tocarem, però sí.
1: Vau aconseguir-ho.
2: Sí.
1: Els de darrere ja no ho van aconseguir. La segona cosa que li volia preguntar a la Clara és que crec que ets professora, tu.
2: Sí, d'institut.
1: D'institut. Mm. O sigui que fas les dues coses a la vegada, la part musical i la part de l'educació. I suposo que, clar, ara que avui... Si no hagués estat aquí, igual hagués estat a la manifestació.
2: Exacte, sí.
1: Però porteu moltes setmanes, molts mesos. Avui ens ho preguntàvem a primera hora del matí, no?, de quina capacitat tindria de mobilització una jornada com avui, després dels mesos de tensió i de vaga, no? No sé com ho has viscut i quina perspectiva tens, Clara.
2: Clar, avui, justament la d'avui, no estic molt al cas de com ha anat la manifestació ni això.
1: La policia deu uns 7.000,
2: vale,
1: aproximadament. I la CGT parlava de 25.000, però vaja, dins que és un diumenge al matí de l'última setmana de curs, trobo que encara és meritori.
2: Sí, sí. No, bueno, jo en el meu cas he fet totes les vagues que
1: sí,
2: he pogut des que he tornat a la feina, perquè estava de permís de maternitat abans, i sí, clar, que crec que és un moment que és molt important reivindicar tot això que s'està demanant, sí, sí.
1: Què ensenyes?
2: Jo història.
1: Història. Mm. Molt preocupada per la situació o no? A les escoles, als instituts, vaja, no toques.
2: A veure, és complex, la veritat. Vull dir, és que són molts fronts oberts a la vegada, molta diversitat que atendre. Sí, és complicat.
1: Escolta, canvio de tema. Fa poc més d'un mes que va sortir el disc a la llum. Com han anat aquests dies? Com les reaccions, aquella sensació que tens amb la gent que ja l'ha pogut escoltar?
2: Doncs molt bé, la veritat. Jo sempre estic nerviós abans que surti
1: el
2: disc, sí, perquè al final tu el fas molt al teu món, sense pensar en res. Llavors jo, quan ja el tens acabat, comences a pensar a veure la gent què li semblarà el disc. I estic contenta, la veritat és que sí. Clar, era un disc que per mi tenia un punt de risc, perquè no era molt continuista respecte als dos últims discos, que és quan més gent ens havia escoltat, no? Havia conegut el projecte. I estic sorpresa i contenta de que bé, ha agradat.
1: I això perquè quan just estàs tocant amb un públic una miqueta més ampli o estàs accedint a un nivell de públic determinat, dius, canvi radical.
2: Jo crec que és perquè amb això sóc molt inquieta a nivell artístic sóc inquieta i no m'agrada gens repetir-me. Llavors notava que ara que potser ja com més sona tot més urbà, més no sé què, venia molt de gust recuperar com sonoritats una mica més orgàniques que feia una mica de temps que no feien i que jo als inicis del grup doncs havia explorat més. Mm.

0: A l'Encant, parles al disc, parles d'amor, parles de gelosia, potser més d'una perspectiva interna que no per real, no? Però també hi ha autocrítica, fins i tot, no? Com en aquesta m'hauria agradat. Ha d'anar de la mà una cosa i l'altra, no? El sentiment de ser autocrític, però també fer una anàlisi de la vida dels altres.
1: Jo crec que és més que res trobar una mica un que es compensin uns temes amb els altres. Almenys això intento sempre als discos, que no parlin totes les cançons d'amor o totes de desamor. M'agrada molt que estigui una mica compensat. I al final també d'aquest punt, que al final quan escrius des del jo, no, en primera persona, també és, inclús hi ha un punt ridícul a vegades, no? Si ho poses a pensar,
0: tant,
1: no és que m'hi senti, però sí que intento, sec molt conscient de, vull dir, que és utilitzar també una mica la ironia i l'auto, o sigui, sí, és com, bueno, no s'està acabant el món en res de lo que estàs cantant. Llavors sí, sempre intento treure-li una mica de ferro als sentiments dels que pugui parlar. Sí.
0: I després et sorprèn com ho llegeix la gent? Perquè tu potser ho has fet des d'un lloc i després a un altre li arriba a un altre.
1: Totalment. I això és de les coses que em semblen més gracioses, que tu a vegades estàs fent una cançó que estàs parlant d'una cosa que odies i la gent ho interpreta com que estàs dient que t'està agradant.
0: Totalment.
1: Molt. Com que els sentiments, no, els extrems, és, a vegades escrius des de la mateixa, el mateix ímpetu. I sí, però aquestes coses... Jo, és la gràcia de que tu escrius amb cert, deixant una mica a l'aire algunes interpretacions i és divertit. Sí.
0: Hi ha una cançó que, no del teu disc ni del teu projecte, que sempre penso i caic molt sovint quan fem referències d'aquestes d'una cosa creada des d'un lloc que va a un altre, que és que el Lluís Gavaldà sempre explica que amb els Pets va fer una cançó que va tenir un èxit descomunal que es deia Bon Dia.
1: Sí.
0: I que la gent l'entén molt, la majoria, com un himne molt alegre.
1: Exacte,
0: i diu, és que és el contrari, és un tio que està destruït i diu, i tinc la putada de viure en un país que fa Bon Dia,
1: vale. Clar,
0: saps?
1: Clar.
0: I tothom la canta com dient, ai, sí, Bon Dia, que feliços que estem. No, jo estic fet una merda, però la punyeta és que visc a Catalunya i quan obres la porta de casa fa Bon Dia.
1: Clar, per això jo també, a vegades, quan em demanen molt sobre què va la cançó, jo, evidentment, encantada d'explicar-ho, però sí que és, com dir, vale, he triat aquests versos expressament, no vull dir més enllà perquè... És això, potser li estàs desgarrant la interpretació a una persona totalment. I és totalment vàlid.
0: Bueno, però també seria lògic que diguessis, mira, escolta, no volia dir això. Ja sé que què deve dir això, però...
1: Escolta, molt.
0: Saps que no. Et sembla aquesta interpretació, però no, és una altra cosa. Sona fantàstic, la veritat. El nou disc de Reinaldo i Clara, la Clara Vinyals, que té 36 anys, em sembla, no? 35.
1: Sí.
0: Mira, no te'n vull posar un de més. Encara vol dir que és aviat?
1: No, que sóc del novembre. Que
0: ets del novembre, no. Encara. Encara no ha arribat. Bé, ja arribarà. Sí, hi ha gent que a vegades ja s'anticipa uns mesos abans i es posa el segon any. Però t'hi vas posar molt d'hora.
1: Sí, la veritat és que sí. Amb això em sento bastant veterana, perquè el primer EP, doncs, jo tenia 18 anys.
0: És fort, eh?
1: Ja fa uns anyets.
0: I et reconeixes en la Clara Vinyals de quan tenies 17-18 anys?
1: Doncs lo fort és que en les cançons sí, és a dir, les escolto i les cançons m'agraden. El que passa és que sí que sento coses, doncs, de la veu, de la manera de cantar, dels arranjaments, que sí que ho veig, doncs, més llunyà, però en les cançons com a tal, sí.
0: I què volia aquella Clara?
1: Fer cançons, i mateix que ara, és a dir, és com que quan descobreixes que pots fer una cançó, no? Que tu com a gent de música i disfrutes, però un dia dius, ostres, també l'he sé fer, d'això
0: petit...
1: t'atreu tant que t'enganxa i en segueixes fent.
0: És un petit superpoder, això de la fer una cançó, no?
1: Sí, sí, sí, i com que és una cosa que em segueix semblant un misteri, perquè jo acabo un disc i penso, buah, ja no podré fer mai més cap, és com l'he fet? Perquè a part també tu dediques molt temps a fer un disc i a vegades és un disc molt curt, amb cançons curtes, que quan l'escoltes sembla que tot té sentit, que tot havia de ser així, no? Com si ja estigués l'obra totalment acabada. I llavors tornar-lo a començar és que realment comences de zero.
0: Hi ha algú que diu ara, que fent aquesta referència que estaves fent, aquesta idea de crear cançons com qui les despenja, no? Estan flotant per algun lloc. I de cop tu senzillament has d'agafar i fer-la baixar.
1: Sí.
0: Tu tens aquesta sensació o no? O hi ha molt curro de dir...
1: És una feina com molt artesana, també, sí. És més mundana del que sembla. Jo crec que sí que potser la primera idea té aquest punt més d'inspiració divina. Però al final és simplement, jo què sé, una frase que et ve al cap i després hi ha moltíssima feina d'artesania.
0: Hi ha alguna cosa que ha passat, diguem-ne, els canvis que has viscut els últims mesos des d'un punt de vista artístic, musical, no? Com deies, amb aquest gir, aquesta cosa arriscada, però també hi ha canvis personals a la teva vida importants, l'arribada de persones, per exemple,
1: sí,
0: no? A la teva vida.
1: Sí,
0: has tingut un fill.
1: Sí.
0: Quan va ser això?
1: Doncs va néixer el novembre passat.
0: El novembre, que sou del mateix dia o
1: alguna
0: cosa? No. Gairebé. Però... Veu estar a prop?
1: Bastant a prop, sí. Sí, sí, també coses d'aquestes que dius, mira, casualitats.
0: Vas celebrar l'aniversari a l'hospital o...?
1: No, quasi, que va. No. Ens portem uns quants dies, sí. Però sí, casualitat de ser dels 2 de novembre.
0: Estaves al mig de la producció del disco o no? O ja ho tenies?
1: Ja el tenia quasi acabat, en un 95%. De fet, m'havia marcat una mica aquest calendari per a que no se'm solapés tot i poder estar a la que neixés doncs, una mica jo tranquil·la, disfrutar del nen. I de fet, les cançons estaven fetes, moltes d'elles, ja abans d'estar embarassada, i va ser més la gravació i acabar retocs.
0: Creus que t'ha afectat el fet d'estar embarassada a la música, la manera d'entendre-ho o no?
1: Jo diria que no gaire, però potser això, quan passin anys, diré, doncs sí que em va afectar. O sigui, és a dir, per mi ara encara és tot com molt... molt recent, en realitat, i no sé si m'ha arribat a afectar. Jo crec que no, però potser això, potser vista en perspectiva diré una altra cosa.
0: Com ho portes?
1: Bé, és molt bonic.
0: Es porta bé?
1: Sí, bastant.
0: Et deixa dormir?
1: No gaire.
0: Ja m'ho estaves amagant, ja ho veig. Tot era bonic, però no tant. Per fer-te una idea, una mica real. Hi ha gent que potser va arribar a Reinaldo i Clara precisament amb això que sona, que és per fer-te una idea, va posar la banda sonora a l'anunci i, per tant, l'estiu de molta gent de l'any 2022, que ho devíeu notar, no? Evidentment,
1: de forma
0: molt intensa, no? Allò.
1: Sí, es va notar totalment.
0: I per bo o per dolent?
1: Per bo. Jo crec que al final, mira, en aquest cas va ser... És a dir, són coses que t'arriben de casualitat, que no ho tens planejat, evidentment. I jo crec que això, doncs, gràcies a que la gent conegués aquesta cançó, doncs la gent va descobrir el grup. Jo crec que això és bo. És a dir, no, tu fas música, no pretenent... És a dir, pot ser un gran èxit, però sé que... És a dir, vols que la gent la pugui escoltar, no? Al final tu estàs allà fent una cosa que a tu t'agrada i que té un valor. Llavors, jo crec que sempre és benvingut que algú et conegui.
0: D'on ets, Clara, exactament?
1: Jo, de Lleida.
0: De Lleida ciutat,
1: sí.
0: Tu creus que més enllà de l'accent, que és una obvietat i que en la música es ressalta perfectament, et defineix musicalment el fet de ser de Lleida d'alguna manera o una altra?
1: Jo crec que sí, perquè al final... A part de ser de Lleida, visc a Lleida, vull dir que segueixo vivint allà, que molta gent marxa, no?, per fer coses més artístiques. I en el meu cas sí que aquesta cosa de, doncs, potser un ritme més pausat, cada 3 anys trec disc, no?, és com que no tinc aquesta urgència, o em permeto, perquè al final també té un punt de fer tu el que creus millor, aïllar-me una mica de voler fer un so superactual i buscar més el meu so més personal. En aquestes coses crec que sí. Que
0: sí, és més fàcil aïllar-se.
1: Un pelet apartada i que no... Jo no em sento que ningú m'estigui mirant, no? És a dir, és com que estic una mica més allà. En aquest sentit crec que sí. Però, bueno, avui en dia també és que estem totalment connectats. Vull dir, és una cosa una mica...
0: Hi ha cants de sirena en algun moment que et diguessin no, has de venir a Barcelona perquè llavors tindràs més fàcil no sé què i no sé quantos?
1: No, la veritat és que no. Vull dir, sempre ha estat un projecte en realitat bastant petit i molt independent. Llavors, no, sempre decisions que he pres.
0: I el que t'anava a dir, últim, per ja anar acabant, el disc és perfecte, bueno, sensacional, es diu L'Encant, de la Clara Vinyals, és a dir, de Reinaldo i Clara. El fet de que segueixis dedicant a l'educació, vol dir que no... És una feina aquesta, la del músic, que això ja ho hem encarat amb moltíssima altra gent, que no dona suficient com per tenir una vida raonablement no, arreglada.
1: Un projecte, diguéssim, com el meu, que seria viure de les meves cançons al 100%, és molt complicat, sí. De fet, molta gent que viu de la música ho fa perquè compagina, doncs, si fa cançons, amb, jo què sé, produeix o... És a dir, si diversifiques una mica és més fàcil, o ets músic, diguéssim, intèrpret, no?, que pots trucar en diferents projectes, però si és purament que, no?, compositor i cantes el que has fet, és bastant complicat, sí.
0: Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, amb aquest disc excel·lent que es diu L'Encant, i que podreu veure si, per exemple, hi aneu el juliol a Granollers, el Rock Humbert Fàbrica de les Arts, també l'11 de setembre a la Terrasseta a Tarragona, el 28 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona, presentant aquest disc que es diu L'Encant. Clara Vinyals, ha estat un gust, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: 4 minuts i seran les 2 del migdia. Fem pausa i seguim.

0: A la primera pedra som culturalment actius.
1: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
0: Econòmicament estables.
2: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
0: Psicològicament tranquils.
3: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
0: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
4: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
0: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
5: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: Esteu escoltant...
8: Els millors moments del Via Lliure.
9: D'aquí a res, d'aquí quan acabem el pròxim espai, ens vindrà a visitar un senyor que és músic. Bueno, ja us saludo, eh? Lluís Ramis i Carlos Tanón, bon dia.
10: Bon dia.
9: Vosaltres
10: bon dia.
9: No sou músics, per tant, no sou vosaltres.
10: Una miqueta sí.
11: Una mica sí.
10: D'esperit.
9: No, tocaves el piano?
10: No, jo cantava en un cor quan era petita.
9: Perdona, tu saps tocar el piano, no m'enredis.
10: M'encantaria tocar el piano.
9: Ah, m'ho estic inventant?
10: Sí.
9: Ho he somiat.
11: Igual ho ha dit.
10: I m'agradaria també ser directora d'orquestra.
9: Una d'aquelles històries que fa vegades sí, que s'inventa coses i llavors no se'n recorda que s'ho ha inventat. Tanón, tu toques alguna cosa?
11: Al baix tocava,
9: veus?
11: I, però malament, eh? O sigui, no, ara no em facis aquí una prova.
9: El senyor que vindrà toca la bateria... Bueno, l'hem conegut tocant la bateria en una banda, vaja, importantíssima d'aquest país, que són els Manel.
10: Mm-hmm.
9: És un gran productor, Arnau Bellver, mm-hmm. i ens ve a presentar el que serà, d'aquí un any, d'aquí uns mesos, vaja, el seu primer projecte en solitari com a Arnau Bellver. No s'escaparà de la pregunta de Manel, òbviament, encara que li sàpiga greu. Però,
10: no
9: però
10: sabrà,
9: molt riu. Interessant. Molt interessant.
10: Que bé.
9: De seguida, però abans.
12: One,
9: ara,
12: two,
9: dos.
12: One, two, three.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Però l'any 2025 els taurons només van mossegar 105 persones. Va, mossegar, res. No matar.
2: En tot, en tot
1: el 2025.
2: Digue'ls-hi a les 105, saps que estan a l'hospital.
3: No, però
2: en tot el 2025, a tot el món, només els taurons van mossegar a 105 persones.
1: I en canvi, hi ha un mal...
2: Sí.
1: Que afecta a partir d'un animal que ataca tanta de gent que la xifra no es pot ni comptabilitzar de la gent víctima d'aquest animal. Parlem de l'animal més letal per la nostra espècie. És una bèstia que causa la mort d'unes 725.000 persones
2: cada
1: any.
2: Què dius ara?
1: I no li tenim tanta de por com el
2: taurons. 725.000 morts?
1: L'any, cada any.
2: Hosti,
1: la pregunta... que mos feim, com pot ser que en el segle XXI, amb tots els avenços i tots els invents i la IA i les exploracions espacials i tota la mandanga, encara no haguem resolt aquest gran mal? I, evidentment, em referesc al mal dels mosquits.
4: Perquè és veritat que hi ha espècies més xungues i fastigoses, és a dir, les aranyes, les cers, les paneroles, els cucs... Però és que els mosquits, fins i tot els menys perillosos, el que només et treu una mica de sang i ja són molestos, t'avisen en certa manera. De fet, t'amenacen amb un soroll molt característic...
1: Que és el tint-tint. Dels mosquits.
4: Que no et deixen dormir ni en pau. I la natural s'ha fet de tal manera que piquen, però fan mal. Però, a més, practiquen una mena de terror psicològic, eh? És a dir, que t'estan avisant de que t'atacaran. I t'acaben fent malbé la nit o la migdiada.
2: Hi ha un... Me'n recordo molt d'un il·lustres ignorantes que hi havia el Cansado, que em va fer riure molt, i va dir que ell odia els mosquits. Els odia no per el motiu... Diu, por tontos.
1: Què?
2: Por tontos. Diu, perquè... Ostres... Un bicho tan pequeño en una habitación se podría hinchar, pero no, de nervios... I les pilles... Tu eres tonto! Doncs mira, els tontos.
1: Bé, si la ciència no ha trobat solucions per combatre això, nosaltres tampoc, però de tota manera en volen parlar, a fons, o sigui que avui, a primers auxilis, el mal dels mosquits.

0: Aquest és un altre tipus d'animal, Iggy Pop.
1: Sí. De fet,
0: una iguana, concretament.
1: Una iguana, que no es mengen els mosquits. Que
0: no se'ls mengen, les iguanes, els mosquits?
1: No. Les cosines, unes cosines de les iguanes, que són les sargantanes, sí. Però les iguanes, no.
2: I què mengen les iguanes?
1: Suposo que...
0: altres iguanes.
1: Sí, iguanes més petites. Iguanetes?
2: No
1: tinc.
2: Menjar insectes, no?
0: No ho sé, sí que menjar.
1: Bastant he tingut aquesta setmana amb els mosquits i la vida sexual dels mosquits per ficar-me amb la... La cançó, que es diu Loco Mosquito, perquè en anglès, després ho mirarem, però en anglès l'animal es diu mosquito.
2: I vosaltres com vareu descobrir que mosquito era mosquito en anglès?
1: Per aquesta cançó.
2: Per aquesta cançó? No per la de Nirvana.
0: Jo no, jo recordo, no sé.
2: Amularo.
0: Quin és la de Nirvana?
2: Mosquito.
0: Ah, sí, mosquito. És veritat, diu mosquito.
1: Ah, pues no.
0: És veritat.
1: Bueno, depèn de l'edat, suposo, però a mi lo de loco mosquito va... No és la millor cançó.
0: No m'ho puc creure. Diu que les iguanes mengen verdura.
2: Tomàtiques.
0: I fruita.
2: Sí.
0: No m'ho puc creure.
1: I per això canvien de color, depèn de la verdura. Mira, bròquil, color bròquil.
2: No és veritat, això.
1: Bueno, i l'altre, jo què sé... Tampoc era veritat lo del teu piano.
0: Deixeu d'inventar-vos coses, dic la veritat. Deixeu d'inventar. Sí. És una cosa tremenda. Fake news tot el rato.
2: O sigui, te metes una temàtica i tot el nostre vermell.
0: Total, va.
1: Bé, doncs això, el Loco Mosquito és una persona que va d'una banda a l'altra, que no sap molt bé, no es queda en res, que està molestant tota l'estona, i aquesta és una història que veurem en altres cançons que també hi ha això al voltant dels mosquitos.
0: Va, anem amb el nom tècnic. D'on ve el mosquit?
2: Hi ha debat.
0: Hi ha debat?
2: Sí, hi ha debat. Mosquit és el diminutiu de mosca amb evolució discutida. Segons l'Alcover Moll, ve del castellà mosquito, diminutiu de mosca, el del llatí musca, és mosca petita, i segons el Coromines, amb el sufix it, ve del llatí itus, mosquitus. Mm. En tot cas, el llatí musca té arrel indoeuropea, mu, que podria ser una onomatopeia, diuen, imitant el brutzit de l'insecte. Però mu, jo no sé si és un onomatopeia.
0: Però no, o sigui, a veure un moment.
1: A veure un moment.
0: Jo, de veritat, us dic, o sigui, aquesta teoria no se la creu ningú. O sigui, si tu has de posar-li el nom d'una onomatopeia de mu a un animal,

0: no és a un mosquit.
1: Però un moment.
0: No és a un mosquit. Hi ha un altre animal bastant més evident que li podries haver dit mu.
1: Però pensa
0: i
1: que
0: li vas dir va.
1: La Llucia fa el so d'indoeuropeu i tita sense saber com és. Vés a saber com és.
0: Jo avui que esteu inventant-vos tot.
2: No t'ho promet, que això és el que he trobat jo, com sempre, fent la investigació que faig cada cap de setmana. No? És a dir, bé, en tot cas, insecte petit i volador, es colícit, de la família dels dípters, dípter que té dues ales, nematòcers, nema vol dir fil i queres vol dir banya o antena, i per tant tenen antenes filiformes de 6 o més segments, i un cos també allargat. I les larves de gairebé totes les espècies de mosquits són aquàtiques. I són coneguts com a mosquits, però també com a moscars. Nosaltres a Mallorca en deim moscars.
0: Moscars, dieu a Mallorca?
2: Sí.
1: Moscars!
2: No.
0: Prou.
2: I després hi ha marfulls, rentells o rendells, que seria en Gironi, cuics i cuits en Tarragoni.
0: A veure, un moment, gent de Girona, em podeu dir si és veritat això que diu la Llucia, que en dieu rendells dels mosquits? Algú pot escriure, sisplau, a @viallura.
2: I cuics i cuits en Tarragoni.
0: Cuics?
2: O cuits.
0: Cuics?
2: Sí.
0: No, no m'ho crec.
2: Bé.
0: Endavant, gent de tot Catalunya, com en dieu dels mosquits a casa vostra? Ja està.
1: Les larves dels colícits
2: són... són molt centralistes.
1: Exacte, són aquàtiques, però necessiten que les aigües siguin estancades perquè respiren oxigen atmosfèric. Els colícits són transmissors de malalties greus com el paludisme, el dengue, el zika, el chikungunya, que no és una cançó del Mundial, o la febre groga.
2: Hi ha més de 2.500 variants de mosquits repartides per tot el món, excepte l'Antàrtida. Excepte l'Antàrtida. Però, i això és super mega preocupant...
0: L'Antàrtida, que hi ha d'haver-hi.
2: No, no.
1: Perdona.
2: L'any passat varen trobar mosquits a Islàndia per primera vegada a la història, després que el país experimentés una calor rècord a la primavera. I fins llavors, Islàndia era un dels dos únics refugis lliures de mosquits al món, en part per al seu clima fred, i l'única altra zona lliure de mosquits registrada és l'Antàrtida, però no saben què pot passar.
1: Sí, de fet, nosaltres que no som sospitosos de ser apocalíptics, de fet, l'emergència climàtica pot comportar que el desglaç de zones com l'Antàrtida el que fa és exposar-nos a malalties que creiem erradicades o que no van conèixer com a espècie i, òbviament, per les quals no tenim defenses.
2: Llavors, ve la gran pregunta. Per què endem mosquits si el que ens pica són les femelles? I ho fan perquè necessiten sang perquè els seus ous cresquin i madurin.
1: I aleshores...
2: No hauríem de dir mosquites?
1: Exacte, mosquites. Mosquites vives.
2: Les mosquites són les que ens molesten al final, no?
1: Bueno, aleshores jo ja aquí ja vinc amb tot, eh? Aquí ja vinc amb
0: tot.
1: L'única funció d'un mosquit mascle és la reproducció.
0: Ahà.
1: Quin tipus de vida és aquesta? Bé, per una vegada els mascles d'una espècie són, en teoria, els inofensius. Es pot dir que les femelles
2: per
1: piquen...
2: Per nosaltres, perquè...
1: Bueno, si piquen per les seves cries... Els mascles no piquen ni els humans ni els animals. S'alimenten de nèctar i sucs vegetal. És a dir, que si vas en aquests locals que fan sucs de gimona, és probable que trobis un mosquit i el mascle. Exacte. Però ser pacífic té càstig. Són més petits i prims que les femelles i moren molt abans. La vida d'un mosquit mascle està plena de contradiccions. Són més petits perquè el seu desenvolupament larvari és més ràpid. De fet, neixen més o menys 24 hores abans que la seva germana femella. I us preguntareu, què succeeix en aquestes 24 hores de soledat?
0: Per què és important aquestes 24 hores?
1: Moltes. Són 24 hores d'adolescència a full.
2: Ah, sí, eh?
1: Li surten els genitals, però no al seu lloc, sinó que aniran rotant 180 graus. És a dir, és com si tu i jo, quan van néixer, teníem els genitals al clatell.
0: Oh, i van movent-se. 24 hores per anar-los posant a puesto.
1: Jo veig una pel·li de Disney total, en plan Dumbo. Moren abans, però són un Tinder en format d'insecte. És a dir, el temps que hi passa com a larva són 24 hores i aleshores pot tenir les femelles que vulguin i les femelles només... un mascle, perquè quan els mascles sempre són xungos, quan de fet l'estan posant als ous, a l'acte sexual estarà inoculant una substància que fa que es tanqui l'òrgan sexual de la femella i que no pugui tenir més relacions sexuals. Tota aquesta setmana obsessionat i traumatitzat per aquesta...
0: Has fet molta feina, no?
1: Molta feina.
0: Val, una cosa he de dir. Faig exercici de contricció, no, perquè, clar, a veure...
2: Mos hem inventat coses.
0: No, que gairebé hem trencat la cara a la redacció, perquè com que tinc gent de Girona...
2: Veus?
0: Dient-me, que sí, que es diuen Randells, que es diuen Randells. Bueno, calmeu, primer calmeu-vos. A la gent de la redacció, calma. Que no perquè sigueu de les comarques de Girona, sou millors que la resta. Això primer. Segona, bueno, els missatges que estic rebent, el Jordi, a casa sempre han sigut Randells. Randells. El Roger, a Menorca també en dien Moscars. El Pere, Randells, no Randells. La T i la D,
2: les dues
0: on davant.
2: Les dues coses.
0: Un altre oient diu, gironina de tota la vida, els Randells, més aviat per nosaltres són arnes.
2: Ah.
0: Així almenys és el que feia servir ma mare, no ho sé. El meu pare també sempre diu Randells. Randell és un mosquit gran a la Garrotxa. Jo he sentit Randells per anomenar mosquits petits. A veure, també posa-vos d'acord, clar.
2: I qualcú diu Quits o Quicks?
0: Ningú ha dit res de Quicks fins ara, eh? A veure. Ah, sí. Una oient que diu Quicks al Moster, al Baix Camp.
2: Mira.
0: Quicks a Reus. Bueno, vale, doncs ja està.
1: Ja està.
0: Gràcies.
1: O sigui, només queda com a mentida allò del piano, ja. Sí.

0: oient que es pregunta que si el mosquit mascle és el tonto que va donant cops als vidres.
1: Ostres, però això no són les mosques?
0: Llavors són les mosques, suposo.
2: No, no, està al Tinder, el mosquit mascle, en aquell
0: moment. Bueno, està amb les seves coses, perquè si s'ha d'anar movent els genitals d'una banda a l'altra del cos...
1: Ostres, quin mareig.
2: 180 graus,
0: 180 graus, tu.
2: Poca broma.
0: Vinga, anar girant. Què?
2: I si et queda malament?
0: No, home, doncs deu haver-hi uns metges de mosquits que fan els...
1: Triqui-trac.
2: El típic doctor mosquit.
0: Exacte.
2: Bé, doncs aquesta cançó també es diu Mosquito Song, que és una cançó d'un grup de hardcore de Seattle que era Queens of Stone Age. I aquí sembla que, bueno, si parla de... És una cançó una mica bucòlica en principi, que comença parlant de mosquits als boscs, però com sempre passa amb els grups de hardcore i heavy metal, comencen bé i acaben pues, bueno, pues aprofitant això i a parlar de canibalisme i de bueno, d'una destrossa que els agrada molt als heavy metals.
1: Les femelles dels mosquits piquen a tothom, però tenen preferències. I el secret està en el tipus de producte químics que traspua la nostra pell. Els mosquits se senten més atrets per aquelles pells amb nivells més alts d'àcid làctic. I això és perquè l'àcid làctic els ajuda...
0: No beveu llet.
1: Exacte. Els ajuda a identificar les persones amb sang de tipus O, que els proporciona una millor nutrició en comparació amb les de tipus A o B. I piquen el doble a les persones que tenen sang de tipus O que les de A i B. I el 85...
0: A veure, quan dius A i B, o sigui, el nostre...
1: Tu tens tipus A o
0: sí.
1: tipus B... o tipus 0.
0: I llavors, si sóc A o B, què
1: tal? I tens al costat algú que tingui tipus O, li picaran a ell.
0: El O el piquen?
1: Sí, el doble que a les altres
2: Podríem
1: persones.
2: Podríem dir, per si no es passa alguna cosa, jo sóc A, B.
0: Ets A, B, jo sóc A.
1: Jo no ho sé.
2: Hòstia, si necessitem una transfusió...
1: No sé, jo no ho sé.
0: Hòstia, llavors has de dir quin grau, també, perquè si no, tampoc no funciona.
2: Positiu.
0: Negatiu.
1: Jo no ho sé. Llavors, en els O tenen el doble de possibilitats. I el 85% de probabilitats de ser picat per un mosquit depèn d'això, depèn del tipus de sang que tinguem i d'aquests químics naturals que alliberam. I els altres factors són gairebé insignificants, però ens ajuden, i per això ara els direm. Primer, l'olor del cos. Quan no ens dutxam, feim pudor.
0: Sí.
1: Això provoca rebuig en els espais públics. Però també ens fa menys atractius per als mosquits.
0: Ah!
1: Perquè els encanten els desodorants, els encanten els perfums dolços aquests que estan tant de moda ara.
0: Què estàs dient ara amb això?
1: No.
0: Què estàs dient?
1: Els encanta.
0: Sigueu guarros. Pots dir això.
1: Correcte. Els encanten els sabons i els encanten les fragàncies. Els agrada la bona olor, tret d'una crema hidratant, que no puc dir la marca.
0: La marca.
1: Però que es diu natural, com mel en anglès. De mena. Que és infal·libre per als moscars.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
2: Això pel que fa al cos, però hi ha una part que els encanta que faci pudor, que són els peus.
0: Ah,
2: els peus pudents són un imant per als mosquits. Això és perquè...
0: Llavors, la conclusió és que només t'has de rentar els peus.
2: Exacte.
0: Durant tot l'estiu.
2: Exacte. Correcte. I veig que ho has agafat.
0: Escolta,
1: però per què li agraden els peus?
2: Perquè hi ha un bacteri semblant al que maduren alguns formatges i es veu que als mosquits els agrada molt el formatge.
1: Oh. L'àcid làctic, que ho deia
2: abans. És a dir, si suem, alliberem substàncies com l'àcid làctic que deia la Llucia, que atrau els mosquits. Tot té un sentit.
1: I després hi ha un altre factor que ens fa irresistibles per als mosquits, que és la quantitat de diòxid de carboni que matem. Les femelles de mosquit poden detectar aquest CO2 a més de 60 metres de distància i, per tant, com més CO2 exhalam, més els agradam. Com augmenta l'emissió de CO2? Com que és el que respiram, creix quan fem esforços físics, quan panteixam, quan parlem massa, quan cridam i sobretot quan fem exercici. Perquè llavors no només emetem més CO2 per la freqüència de respiració, sinó perquè la nostra temperatura corporal puja i la qual cosa proporciona un indicador tèrmic, no? I a sobre suam, no? Per això les dones embarassades pateixen el doble de picades que la resta de persones, perquè de mitjana respiren un 20% més de CO2 i la seva temperatura corporal és superior. Però és que a més els mosquits ens detecten a través de la vista.
2: Estem perduts.
1: I se senten atrets per la roba dels colors foscos. És a dir, segons un estudi de la Universitat de Florida, que es va publicar a la revista Nature Communications l'any 2022, els colors foscos i vius atrauen els mosquits. Els investigadors van posar uns mosquits dins unes capses en diferents punts de color a la part inferior, van enruixar-les de CO2 simulant la respiració humana, i els resultats van ser que el negre, vermell, taronja i cian atrauen més els mosquits que ignoren el blanc, el verd caqui, el blau cel, etc. No? És a dir, que la roba de color clar, blanc, beige, groc pàl·lid, verd clar, reflecteixen més llum i calor i dilueix el perfil tèrmic i visual.
0: Llavors, el resum seria, per llavors saber què hem de fer amb el tema dels mosquits. Vestir-te de color blanc per anar a dormir, pantalons i samarreta blanc. No dutxar-te fins als turmells. A partir dels turmells, ben net. I no respirar. bàsicament, no? Per no
1: exacte.
0: Fer...
2: Ni prendre llet, quan... encara que no...
0: Ni prendre llet, ni menjar formatge.
1: I una cosa més, has d'anar superben tapat perquè el, la nostra pell emet un senyal vermell o taronja en totes les pells, que això ja sembla superatractiu en els mosquits. Per tant, màniga llarga, calçó llarg, pantalons llargs, també, sobretot al vespre i a la matinada, que és quan sí. Hi ha més mosquits, o sigui, ben, ben tapadat sempre.
0: I això del soroll que has dit abans, Carlos, què?
2: Vale, doncs això que parlava del cansado, no, que deia, per què ens sembla que ens avisin amb el brunzit? No s'estan avisant, de fet, ni és sadisme, sinó que ells el que fan és que estan volant i el soroll del brunzit és el moviment veloç de les seves ales, que fan...
0: No ho fan ells.
2: No, 500 vegades per segon. Ah. És a dir, que el brunzit el sentim quan el tenim molt prop de cara, però perquè és el soroll que fan ells les seves
0: quan
2: sales.
0: El tens a prop de l'orella, bàsicament. També.
1: Perquè hi ha una teoria que diu que el soroll és per alterar-nos la sang, però no, és una fake news. Llavors, no és per això, no és perquè ens posem nerviosos i que la sang vagi més ràpid. No? Avui no farem símptomes perquè ja els coneixem, però donarem alguns remeis que ajuden.
2: Per exemple, les plantes repel·lents, citronela, un clàssic, l'espígol, alfàbrega, menta... La seva olor ajuda a mantenir els mosquits enllunyats de manera natural.
1: Cremes amb olis essencials i, si teniu jardí, plantar un eucaliptus per ajudar a reduir la població de mosquits perquè no els agrada l'olor de les fulles de l'eucaliptus.
2: Espelmes de citronela, una altra vegada...
0: No van, no van.
2: Sí, sí que van. Bueno, les espelmes una mica, no?
0: Una mica. Em maten un.
1: No em maten, els espelmes.
2: No, la qüestió és que un dels comensals ha de beure molta llet i aleshores tots van cap allà i ja està. I, bueno, això, en teoria, és que crea una barrera d'olor que es desorienta. No és que els espanti, sinó que no saben molt bé per com picar.
1: I el que sí que funciona són els ventiladors, perquè prova de volar tu contra un ventilador, i les mosquiteres també funcionen.
2: Òbviament.

0: La veu inconfusible de Nina Simone amb una cançó que no la coneixia.
1: Sí, és una canció que de fet va escriure la germana de Tina Turner, Aline Bullock, i es diu Funk It and a Mosquito Twitter, que és una mica irònic, com que moles tant com el brunzit d'un mosquito. No?
0: Twitter és el brunzit?
1: Sí, bueno, una mica, sí.
0: El so.
1: Mm. El so. I aleshores el que està parlant és això, no? De que realment és una persona molesta, una persona que és incordiant, que dius una cosa i fas altres, és a dir, que molestes molt. Els mosquits com a sinònim d'una cosa que molesta molt i molt que va d'una banda cap a l'altra, és a dir, que no es queda en un lloc concret.
0: Anem amb el receptari de coses que... Sí. Per ajudar-nos a pal·liar el mal del mosquit, o no?
2: Amb tot el que ens condiciona la vida, hi hauria d'haver milers de llibres sobre mosquits, però la veritat és que no n'hem trobat tants. Sí que conec un parell de cançons en castellà molt estúpides que no cantaré ara, que tenen a veure amb cul, sempre, mosquits i culs. I el nostre receptari per fer que el mal del mosquit passi millor és aquest. Primer, La costa dels mosquits, novel·la d'aventures de Poltero, de 1981, que Peter Weir va portar al cinema el 1986. Se'n va fer una sèrie recentment i explica la història d'un inventor excèntric idealista que, fart de la societat nord-americana, decideix traslladar la seva família a la selva d'Honduras per construir una comunitat utòpica, i el mosquit del títol fa referència a la regió de la costa dels mosquits a Honduras i Nicaragua.
1: També l'obra de teatre Un mosquit petit, de Mar Artigau, que explica com una casa a l'Eixample, on la cap de recursos humans d'una empresa multinacional ha preparat un sopar molt especial per algú a punt d'arribar. Però poc abans de la cita, truquen a la porta i un desconegut es presenta al pis amb uns postres perquè vol parlar amb ella sobre el seu fill, que ha estat acomiadat de la mateixa empresa on treballa amb ella. De mica en mica, el to cordial de la conversa serà cada vegada més fosc i amenaçador.
2: Després hi ha La princesa i el mosquit, que és una comèdia musical escrita per l'Oriol Garrido i que parteix de La vella dorment. Un mosquit pica la princesa i el seu criat va a altres contes infantils a veure qui pot desfer aquest encanteri. D'aquesta manera viatjarà fins als contes de la lletera, de la ratata que escombrava l'escala, la ventafocs, entre d'altres.
1: Si algú sap de mosquits, és al sud dels Estats Units, al Nova Orleans, i aquí hi ha una novel·la de Follner que es diu Mosquits, i és una sàtira una mica del món artístic de Nova Orleans. Hi ha un creuer que es diu Nausica, sobre el Mississippi, propietat d'una milionària en la qual li agrada rodejar-se d'artistes, escriptors, poetes, tal, i tots són frívols i una mica idiota, i aquesta superficialitat de xerrar al Follner li recorda el brunzit dels mosquits, és a dir, insuportable. Els mosquits no els agrada el sol, això també ho hem passat. És a dir,
2: és veritat.
1: Els moments estel·lars són quan comença el dia i, òbviament, la nit.
0: Correcte.
1: I no sé si ja va aconseguir que ens caigui una miqueta més als mosquits, però és que són molt passats.
0: Són molt passats.
1: Sí.
0: De veritat. Mira'l, ja està venint. No, ha vingut a veure el canal com si hagués descobert la penicilina, dient, avui ja m'ha picat un mosquit aquesta nit. Bueno,
1: pobre.
0: Jo que he trigat una mica.
2: Però jo conec gent que té cases on hi ha mosquits tot l'any.
0: Tot l'any, sí, imagina't.
2: Perquè ara ja fa tanta calor tot l'any que...
0: Bueno, escolta, avui amb què acabem?
2: Acabarem amb un proverbi, que no sabem si és africà o és del Dalai Lama, perquè cadascú li atribueix a una persona diferent. Què diu així el proverbi? Si creus que ets massa petit per aconseguir grans coses, intenta dormir amb un mosquit a l'habitació.
0: A veure, torna-hi.
2: Si creus que ets massa petit per aconseguir grans coses, intenta dormir amb un mosquit a l'habitació. Pensem-hi.
0: Reflexionem-hi. Llucia Ramis, Carlos Tanon, gràcies.
2: Que vagi molt bé, no parlada.
0: Va, un minut i arribarem a un quart de 12 del matí. De seguida, Arnau Ballbé en aquest estudi.
3: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
4: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes

0: el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber?
1: Potser aquesta música us recorda alguna cosa que ja heu sentit abans, o potser no, us recorda alguna cosa, però aquesta cançó és l'única pista, de moment, que tenim d'un debut musical que ens interessa i ens interessa molt, i que té molt bona pinta, d'algú a qui avui descobrirem com a músic en solitari, però que fa moltíssims anys que el coneixem, que l'hem vist treballar i que té molt d'èxit, de fet, amb tot el que fa i el que toca. Tocar, compondre, produir cançons, potser recordareu, òbviament, per això...
0: No saben que els guapos són el...
1: El meravellós himne de Manel, dedicat als raros del seu primer disc, Els millors professors europeus, any 2008, o aquesta altra cançó magnífica dels últims singles publicats pel Quartet Barceloní, 2021, La jungla, on ell hi cantava.
0: Per sopar, piranya a la brasa i tota la jungla per tu i per mi.
1: Però també l'hem vist en el terreny de la producció, segur que heu ballat mil vegades o mil i una aquesta cançó de Triquell. Doncs darrere de tota aquesta feina hi ha l'Arnau Ballbé, compositor, productor, bateria, membre fundador dels Manel, grup absolutament de referència al país, que el 2023, recordareu, que va anunciar que s'aturava indefinidament, i aquesta mateixa setmana hem vist que ell ja fa el seu camí en solitari, també, perquè ha llançat Mentre el Monstre, que és un single d'avançament del seu nou disc, que publica a principis del 2017 amb el segell Ceràmiques Guzmán, precisament el de Manel. Com estàs, Arnau Ballbé? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Ostres, no sé si estàs nerviós o no, després d'haver llançat la primera vegada una cançó pròpia teva, amb tu allà al davant i ningú més, diguem-ne.
2: Una mica sí, ho vaig estar. En el moment de treure-la, sí.
1: Sí, eh?
2: Sí, mai m'he exposat tant com això, diguem.
1: Mm-hmm. Home, jo recordo que en el seu dia, quan parlàvem amb el Guillem Gisbert, dèiem aquesta cosa, perdó, ara és una frase que me'n recordo que va dir el... Ai, ara no em sortirà el nom. Espera, un músic català, que ara no em sortirà el nom.
2: El Quimi Portet.
1: El Quimi Portet, gràcies.
2: M'ho va explicar el Guillem, això.
1: La frase aquesta?
2: Ara m'han recordat, sí. Com era la frase?
1: Ets més ràpid, tu, eh? Va dir, una banda maquilla els teus errors o les teves deficiències i realça
2: el millor de tu,
1: i quan estàs sol és just el contrari.
2: Realça el pitjor de tu mateix.
1: Exacte, no? Realça el pitjor de tu
2: sí,
1: mateix,
2: doncs,
1: i llima una mica les teves virtuts, no? I li vaig dir llançar això i veig que al Guillem se li va quedar el concepte, perquè, hòstia, que t'ho diguin així és d'orillo, però perquè... Hòstia, el pas no és fàcil, no? I sobretot si has estat una banda reconeguda. Ara la música és extraordinària, el que hem sentit fins ara.
2: Clar, no sé si és ben bé així com ho diu el Quimi Portet, en tot cas la frase és boníssima, però sí que és veritat que, clar, una banda el que fa és, més que maquillar, és que és molt ric, hi ha moltes ments allà aportant creativitat, i quan ho fas tu sol, doncs, és bastant més senzill perquè no dones més de si, diguem.
1: Mm-hmm. Arnau, com fa que està gestant-se, això, el projecte en solitari?
2: Jo diria que fa més d'un any, potser un any i mig o dos. Entremig també he sigut pare, llavors tot s'ha aturat una mica i anem remant com podem ara mateix.
1: Per fer les dues coses a la vegada.
2: Exacte.
1: Quan té la criatura?
2: Ara farà un any.
1: Ara farà un any?
2: Sí.
1: Val. O sigui que el disc sortirà quan en tingui dos.
2: Encara no.
1: Encara no, sí. Un any i mig.
2: Sí.
1: Bueno, una cosa així. A veure si la cosa està més controlada, que no sé si
2: esperem ho està. Que surti abans.
1: Ah, sí? Quan no, creus que surt?
2: Abans de que em faci dos, dic.
1: Ah, abans de que faci dos, segur. Però ho dic perquè no sé si aquestes coses es controlen o de cop notes alguna cosa. On és el punt d'arrencada d'un projecte com aquest? És a dir, hi ha una melodia, hi ha un algo, hi ha un impuls, hi ha una...
2: Jo crec que... Mira, ara es posaves Els guapos són els raros, que és una cançó que estava al primer disc de Manel.
1: Sí.
2: Aquesta cançó estava escrita abans de que existís Manel. O sigui, jo vaig tenir una fase molt curta, quan jo devia tenir 22, 23 anys, que em vaig posar a escriure cançonetes a casa jo sol. Després va començar Manel i comences bueno, com el que passa en els grups, que de cop hi ha un rol... Que se't va otorgant automàticament, i el meu va ser com, bueno, com el de la resta de membres del grup, de fer que les cançons del Guillem siguin millors, fer-los un bon vestit i produir-les. I després també he seguit fent aquest rol amb altres projectes de productor i tal. Però sí que suposo que enterrat dins meu hi havia una mica aquesta espineta de què hagués passat si jo hagués seguit fent cançons. Igual no, igual hagués sigut un hobby passatger i ja està, eh? Però ara que estàvem parats i tal, un dia vaig pensar, escolta, igual és hora o mai, no? I em vaig posar a fer aquest disc.
1: Llavors vol dir que Els guapos són els raros és una cançó que tu compons quan tenies 22 o 23 anys.
2: Sí, poc
1: abans. La tens allà un calaix.
2: Sí, ho tenia com gravacions cutres així. Però quan estàvem fent el primer disc vaig dir, escolta, jo tinc aquesta cançó.
1: Hòstia, és un himne, eh?
2: Bueno, després la vaig acabar de polir, eh? Estava com molt... Sí, molt, molt inacabada, però sí. El Guillem també em va ajudar com a algunes idees amb la lletra i vam acabar-la de posar en el primer disc. Sí. Mm.
1: I llavors, en aquesta segona fase, que és ara, algun moment has tret més cançons del calaix de quan tenies 20 i pico?
2: No,
1: ha sigut tot de creació nova?
2: És que no me'n recordo, però devia tenir dos o tres cançons i la resta devien ser molt dolentes, que ja les he volgut oblidar.
1: No les tens guardades?
2: No, crec que no.
1: Ni gravacions, ni
2: algun dia ho buscaré, el típic disc dur antic que ja no, bueno, que ja no encaixa a l'USB perquè és en massa antic.
1: O allò que t'has perdut la contrasenya, no?
2: Sí.
1: Però allò quan siguis un senyor ja molt gran i puguis publicar les cançons...
2: Quan tregui l'antologia, no vols dir?
1: L'antologia de Rau Ballbé. I què va ser l'impuls d'aquesta cançó?
2: Aquesta cançó... mira... És una cosa com que sempre he pensat, no?, que a vegades tinc com un impuls de desconnexió amb mi mateix, de fugir de certes coses, no? Jo crec que tots, més o menys, tenim una motxileta on està bé de tant en tant fer teràpia, mirar-hi dins i entendre què hi ha allà dintre, però també, si estàs fent això, també està bé de tant en tant fer una desconnexió total per descansar de tot això i buscar també l'evasió i la diversió, no? Mm. I una mica això, des d'aquest punt, una cosa crec que és característica meva, vaig voler escriure aquesta cançó, però també amb voluntat de que cadascú fuig de les coses que fuig, vull dir que cadascú se la pugui fer seva, també.
1: Aquest monstre és una mica, tornant a citar el Quim Portet, la bèstia dins de cadascú, o no? Qui
2: potser
1: és aquest,
2: sí,
1: mentre el monstre?
2: Això, sí, suposo que és fugir a ratos d'un mateix, no? I descansar una mica de coses que potser són feixugues per un mateix.
1: Mm. Deia el Quimi, quan parlava de Tinc una bèstia dintre meu, deia, clar, és la part més divertida, però també és la més cabrona. O sigui, hi ha un impuls allà, sí, descontrolat, és la creativa, o sigui, és la que surten les cançons, però no la pots deixar anar gaire estona. De tant en tant la deixes pel Pirineu rondar,
2: exacte,
1: però ha de tornar a casa perquè tindríem algun problema.
2: Sí, no li pots deixar la corretja molt llarga.
1: Mm-hmm. Tu també el tens, aquest monstre?
2: Sí, ara menys, i ara soc pare, també.
1: Però compte que si el retens gaire, un dia sortirà...
2: No, l'has de deixar sortir de tant en tant.
1: D'acord. Deixa'm posar una més música, també, perquè fins ara l'Arnau Ballbé l'havíem vist com a bateria, però també com a productor. Dos papers que sempre queden, diguem-ne, no tan en primer pla, no? D'aquest tema, per exemple, de la Ludwig Band.
3: Ja ho sento, carinyo, ho sento de veritat.
1: Aquesta sensació de treballar pels projectes d'altres, què tal?
2: És on més m'he sentit còmode, eh?
1: Sí,
2: realment, sí. Bueno, produint en un espai privat i tranquil on no hi ha cap mena de contacte amb un públic, és on més còmode m'hi sento. Després, quan tu fas un projecte, doncs clar, t'has d'enfrontar amb això. I venir aquí a fer una entrevista també és de les coses... Jo quan fèiem entrevistes amb Manel sóc el que intento parlar menys.
1: T'amagaves?
2: M'amagava una mica. Mm-hmm. I amb la Ludwig va ser molt guai, perquè és un tipus de producció que avui en dia ja no existeix gaire, que és que et vingui una banda amb la cançó que ja la saben tocar perfecta i que bàsicament la teva manera de produir és decidir si poses aquest micro o aquest altre i dius quatre coses a nivell musical, però que en fi, que tots ho fan molt bé ja.
1: Que allò ja va.
2: Sí, que no els hi has de fer el vestit de la cançó, diguem, que el vestit ja està fet i simplement has de millorar allò.
1: Clar, això és maco, però també és maco l'altre, no?
2: És maco les dues coses,
1: sí.
2: Que
1: quan ho apareixes, és que hi ha només un petit esquelet i de cop tu li dones tota la...
2: Però bueno, com que és una cosa que s'està perdent, suposo que ara també deu estar tornant una mica. Però,
1: el que s'està perdent?
2: Bueno, que les últimes produccions que he fet són molt d'algú que ve amb una idea de lletra, però és com anem a fer-la des de zero, anem a construir la cançó. I també mola que et vingui una banda que està assajant i que la cançó ja està, diguem. I que al final el llistó està molt alt i el repte és més complicat d'arribar a millorar allò perquè ja estava molt guai. I això és una cosa molt a l'antiga, no? Això, antigament, els grups anaven a l'estudi, tocaven tots a la vegada i era qüestió de ser bon músic o mal músic.
1: Quan apuntàvem això del productor, que està a crèdits, evidentment, i que és una persona important d'una banda o d'un disco, del so d'una banda, no? Però és veritat que no surt a actuar i no dona entrevistes i d'alguna manera s'ha quedat en un raconet, potser còmode. De cop, Artur, decideixes fer un disco que ha de sortir a principis del 27. I, evidentment, hauràs de donar entrevistes i hauràs de, suposo, i hauràs d'explicar-te al món i hauràs de mostrar que allò que has fet és exclusivament teu, no? Això què te lo portes?
2: Bé, no sé, no m'he plantejat això. Sí que és veritat que posar-me a parlar de que quan fas cançons són coses que et surten, que venen d'una cosa a vegades molt profunda teva, i posar-te a parlar d'això és com... Sí, és exposar-se fort. Has de trobar la manera de parlar-ho des d'un lloc que t'hi sentis còmode, diguem.
1: Però serà un disc molt exposat, diguem-ne.
2: Depèn de la cançó. Jo crec que aquesta cançó que he tret primera segurament és de les que em sento menys exposat, i per això...
1: Però les altres estan totes fetes, o què?
2: Bueno, està bastant encaminat tot, sí.
1: I com ens l'hem d'imaginar? Perquè per mi és la gran incògnita, aquest sona de nassos.
2: Em costa definir-ho precisament perquè crec que totes les cançons són bastant diferents entre elles, tot i que ensenyant-ho així a amics i tal, tothom diu que tot té una mateixa essència i lo típic de que la teva pròpia personalitat no te la pots treure de sobre. Mm-hmm. Però jo crec que la característica principal és això, que és bastant eclèctic a nivell d'estil.
1: Mm-hmm. Per això, perquè agafes d'aquí i d'allà?
2: Sí, perquè suposo que també és una mica com que la part de productor em dona aquesta capacitat d'agafar ingredients i de copiar coses amb facilitat. Això fa que no... que tens la capacitat de provar coses diferents.
1: Amb qui has fet ping-pong?
2: Ara mateix, amb l'única persona que creativament ha entrat en el procés és el Xico, que és un productor molt bo, que si no el coneixeu l'heu d'escoltar.
1: No el conec.
2: Bueno, ve del món de l'urban, però ara està produint a molta gent. Ha produït l'últim disc de Ginestar, i no sé, em va anar molt bé, la veritat, perquè també és com molt solitari fer un disc en solitari, que em diu la paraula, i després que entri algú amb orelles fresques i que et digui la seva...
1: I et digui la veritat, també, no?
2: I et digui la veritat, també, sí.
1: Perquè això és la part que tu has estat fent des de l'altra banda, amb molt respecte i amb molt carinyo, dir això... provem això altre, que no és fàcil, perquè al final tu vas amb l'ego de la gent que està creant allò, no? I ara tu estàs a l'altre cantó.
2: Exacte.
1: T'han de dir això, ni...
2: No, però també sentia la necessitat, perquè hi ha un moment que tu estàs... O sigui, tu dones de sí fins a cert punt, i hi ha un moment que també hi ha un esgotament, també portes molt de temps treballant en aquella cançó i dius, és que jo no sé ja què més fer-hi. Per mi està acabada.
1: Però que és una versió tan fort.
2: Però en el moment que hi entra una persona nova, de cop s'obre una nova finestra a seguir-la millorant. I això és enriquir-li la cançó.
1: Com es dirà el disco?
2: No ho sé.
1: No ho saps encara?
2: No.
1: O es dirà no ho sé?
2: No, encara no sé el nom.
1: No ho saps? No ho saps o ho intueixes, però no?
2: No, t'ho juro que
1: com
2: no.
1: Es creu
2: no hi he pensat.
1: Com es crea el nom? O sigui, és una reunió amb tu mateix o estàs cantant la cançó i dius, vale, aquesta frase la utilitzaré?
2: Jo crec que quan tingui la sensació que el disc està acabat del tot i pugui mirar, fer zoom out, diguem, serà més fàcil de buscar un títol que pugui representar el disc.
1: Mm. He de dir que l'únic que tenim és la cançó, que és la que estem sentint, i el videoclip, que és un videoclip que no sé si ets una mica Guardiola, no? Perquè és un entrenador de futbol que està a la banda i que va fent molta gestualitat. Potser Guardiola és un pèl més retingut, però vas amb traje, no...
2: La referència de vestuari era Johan Cruyff.
1: Cruyff era, eh? Sí. Bueno, ja és això, tots venen del mateix lloc. Aquesta idea de separar molt la cançó en si del que és el videoclip ja ve també de l'època de Manel, no? D'aquesta cosa que encaixi però que no encaixi moltes vegades, no?
2: Sí, té aquesta cosa que, bueno, clar, quan fas un videoclip sempre, jo és que la part de cinematogràfica sí que no en tinc ni idea.
1: No, eh?
2: Delego totalment, sí. Però és veritat que és difícil il·lustrar segurament una cançó i tens l'opció de fer-ho totalment literal, el que està dient la lletra, que pot aportar visualment i pot ser ric, però és més ric, suposo, que aportar-ho des d'un lloc que també t'estigui explicant una altra història que suma a favor.
1: Deixa'm posar més música.

0: hi haurà gent que està dient, mira, el Guillem Gisbert va treure disco, està somrient ara, escoltant la música del Guillem.
1: Sí, és emocionant ara cop escoltar cançons que feia molt temps que no escoltava. Sí.
0: El Guillem treu disco, l'Arnau treu disco, i hi ha gent que deu pensar, això vol dir que hi ha... que ens costarà tornar a veure Manel algun dia.
1: No, jo crec que els quatre...
0: No té per què.
1: No té per què, no, no, els quatre... Jo crec que la voluntat de tornar a fer coses junts hi és, i és segur que tornarà a passar, però no tenim encara ni calendari ni una conversa sobre la taula de com fer-ho.
0: No n'heu parlat en tot aquest temps?
1: Sí que en parlem, parlem de que, sí, que algun dia tornarem, però no n'hem parlat sèriament de dir, escolta, això ho hem de fer ja, no, encara no.
0: Me'n recordo quan Antonio Font van tornar, que van dir allò de... que va ser tan senzill com una trucada de dir... Sí, en tens ganes o no? I llavors l'altre que van dir, sí.
1: Doncs sí, és això. Sí, sí, clar, en el moment que tots parem, que parem com a grup, tots ens posem a fer altres coses, llavors s'han d'alinear els astres perquè torni a haver un espai per fer-ho. Però bueno, quan es doni, segurament ho farem.
0: És una llosa?
1: El què?
0: El pes de Manel quan vols fer una trajectòria...
1: Que va, jo crec que és el contrari. Jo crec que em sento molt privilegiat de que ara mateix he tret una cançó i estic venint a RAC1. Vull dir que això és gràcies a tota la feina que hem fet amb Manel durant tots aquests anys.
0: Vols dir que
1: a
0: la majoria de gent no li passa això, no?
1: Home, clar, comences un projecte des de zero i és molt difícil que et facin cas. Jo crec que és el contrari d'una llosa. Sento que hi ha més interès del que hauria d'haver-hi amb un paio que ha tret una sola cançó.
0: Des d'aquest punt de vista, però deu ser pesat que la gent ha preguntat tot el dia sobre això.
1: Sobre què?
0: Manel.
1: Sí, però bueno...
0: És com un petit fantasma que apareix permanentment en les converses, no?
1: He tardat molt poca estona en respondre-t'ho, vull dir que això ho vas repetint i ja està.
0: I anar fent, no?
1: Sí.
0: Escolta, tinc una cosa per tu, que és un document que no sé si t'has preparat per escoltar.
1: Ah, sí.
0: Espera, para. Deixa'm dir una mica de ritme, Un moment. No sé si estàs preparat. Espera, calla un moment, sisplau. Deixa'm donar-li el seu tempo. És un document que no sé si estàs preparat perquè és antic.
1: Vale.
0: És antic.
1: Val.
0: Que la gent sàpiga que és antic i que té a veure amb l'Arnau Ballbé. Ara sí. Saps què és això?
1: Sí, sí, m'ha vingut la imatge directa al cap.
0: Directa al cap, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent que està pensant, què nassos està sonant ara? Sembla una bateria, no?
1: Sí, evidentment. Jo pensava que tocava millor, no?
0: Ets tu?
1: Crec que sóc jo. Sí, sí, ara he recordat un vídeo així com d'aquests antics, amb Super 8, de jo, molt nadó, tocant... No sé si havia tenit 2 anys o 1 any i mig. O... Tocant una bateria, sí.
0: Tocant una bateria. Si tu ja la tocaves amb 2 anys.
1: No, que va. És el típic que veus una bateria, poses la criatura allà a sobre i a veure què fa amb els pals, però no estava començant allà.
0: A quin context es produeix aquest vídeo, diries?
1: Jo crec que això és al meu poble, a la Guàrdia Pilosa. El meu pare, o sigui, va tenir una bateria durant molts anys guardada per allà, d'un grup que havia tingut, que la bateria la va deixar allà abandonada, que això potser sí que ha tingut a veure amb que hagi acabat tocant la bateria. I aquesta bateria l'anaven muntant de tant en tant i la xapurrejàvem per allà.
0: Va ser la teva primera bateria, llavors?
1: Sí. De fet, la vaig restaurar fa uns quants anys per tenir-la, també.
0: Encara la tens?
1: Sí, encara la tinc.
0: Hosti, sí, i sona bé?
1: Sona prou bé.
0: Prou
1: sí,
0: bé.
1: Sí. És una bateria antiga.
0: Batallera.
1: Que això fa que sigui una mica més bona, però era dolenta d'aquell moment, diguem.
0: quan s'adquireix és dolenta. El temps la fa una mica millor, però
1: exacte,
0: no suficient. No?
1: Exacte, ha envellit, però segueix sent una bateria dolenta d'aquella època.
0: És molt bo això que passa amb els instruments, no? Que en certa manera és com el vi, no? És que si el deixes suficientment temps, sona millor.
1: Sí.
0: O no tots els instruments?
1: La fusta, en general, diuen que millora. No entenc gaire jo d'això, però la fusta, en general, amb els anys diuen que millora i que vibra millor.
0: Aquell nen que tocava aquesta bateria, evidentment no és el teu inici, dius, no? Allò estava jugant, de fer el burro. Però tenia música a casa, a l'entorn, aquell nen?
1: Sí, hi havia bastanta música a casa. El meu pare havia tocat de jove i he sentit molta música a casa sempre des de molt petit.
0: De quin tipus?
1: De tot tipus. Clar, el meu pare treballava al departament de muntatge musical de TV3.
0: Aleshores, què dius?
1: Sí. I arribava molta música a casa. Era una època que també se'ls enviaven totes les novetats i els enviaven també a nivell personal a casa perquè s'escoltessin. Llavors, clar, arribaven moltes coses a casa.
0: I hi ha hagut altra connexió més amb la música de la teva família o no?
1: Sí, la meva àvia tocava el violí.
0: Carai.
1: I després, clar, he tingut molts tiets. La part del meu pare són 10 germans i molts d'ells amb molta relació amb la música.
0: Mm. I ara que em parlaves de la Guàrdia Pilosa, crec que tinc un altre document. I també l'Arnau Ballbé somriu quan ho sent perquè ho ha reconegut. Bueno, això és el Bolero de Ravel, jo també ho podria reconèixer. Però tu el reconeixes diferent.
1: Bueno, això va ser a l'estiu passat, que al poble aquest, a la Guàrdia Pilosa, es fa una orquestra des de fa molts anys. Ara ja n'hi ha dues d'orquestres, una de nens petits i una d'adults. Jo mai hi havia tocat perquè era com una cosa de molt de l'estudiant de música clàssica. Jo em sentia d'un altre món. Però aquest estiu m'ho van demanar, però em vols venir aquí a tocar aquest redoble de Bolero de Ravel, que sí, és una peça que m'encanta, i em vaig animar. I va ser molt emocionant.
0: Però ara hi ha algú que dirà, la Guàrdia Pilosa, què nassos és? Perquè no sabran ni ubicar-ho, òbviament. Ni jo ho heus abans de saber-ho.
1: Mira, la Guàrdia Pilosa és un poble molt petit que està a l'Anoia, molt a prop de Calaf, i és un poble que va estar abandonat, va arribar a estar quasi abandonat. Als anys 70 els meus avis van comprar allà una casa i mica en mica, entre diverses famílies, s'ha anat rehabilitant i s'han anat arreglant les cases, fins que ara és un poble amb molta vida i molt ric.
0: Però quanta gent hi viu?
1: No et sabria dir la dada exacta. Ja, ara ja hi viu bastanta gent. Durant molts anys no hi vivia gairebé ningú i pujava molta gent a estiuejar o a passar el cap de setmana. Ara sí que hi viu molta gent.
0: Però tanta gent com perquè dos, com m'has dit, orquestres?
1: Propis. Sense anar més lluny, els meus pares hi viuen, i tiets, i molta gent, diguem, que m'estimo, que viuen allà, i s'està fent coses molt maques, com per exemple una comunitat rural d'envelliment digne. Molta gent que ha decidit anar-se'n a jubilar-se allà, i estan treballant per tenir tots els serveis per no haver de, diguem, algun dia acabar en una llar de gent gran.
0: Hosti, però això és que estàs explicant ara, de l'envelliment digne, ara aquí penso, és com una mena... És el contrari del que es diu normalment del repoblament, que el que busquen els pobles és gent jove, amb fills i tal.
1: També n'hi ha de gent jove, eh?
0: Clar, però hi ha un projecte perquè hi vagi la gent gran. A passar els últims anys de la seva vida.
1: Bueno, el projecte l'ha creat aquesta mateixa gent que s'ha jubilat i que se l'estan treballant encara, i és tot un procés, sí.
0: Però què està passant en aquest poble? O sigui, em semblava que era un petit laboratori del que s'està intentant.
1: No, és que no acabaria mai de dir-te totes les coses que es fan, perquè són moltes, sí.
0: Però de projectes culturals, entenc, també?
1: Culturals també, hi ha un festival de música a l'estiu, i es fa la Festa Major, i ara hi ha un projecte de cinema rural també.
0: Un cinema?
1: Sí, han aconseguit tenir com, no sé com va això, com l'aparell legal que tenen els cinemes per reproduir cançons. Llavors, entre uns quants diuen, va, comprem aquesta pel·lícula i la passem tal dia. I llavors tothom va allà en una... Això és el poble de Pujal, que és el municipi del qual depèn la Guàrdia.
0: Sí.
1: Bueno, moltes coses d'aquestes. Hi ha un festival de cinema també que venen a l'estiu a passar una pel·lícula i es fa una xerrada sobre la pel·li.
0: Però sona increïble, això.
1: No, és espectacular.
0: I per tu és el teu poble d'infància?
1: Sí, jo és un poble que hi he passat moltes hores de la meva vida. Sí, i he viscut temporades també.
0: També hi has viscut?
1: Sí.
0: I el definiries com què, el poble?
1: No sé, és que és això, aquest poble que ja has passat des de petit moltes hores. És un poble, no sé, molt ric a nivell cultural i a nivell humà, també.
0: No, és que ara m'han vingut... Bueno, ara em diràs, no vingueu, que ja som prou de gent. Però m'han vingut ganes de veure-ho, la Guàrdia Pilosa.
1: Es pot venir a qualsevol d'aquests actes que fem. Sí,
0: perquè clar, tu dius que estava a punt de desaparèixer.
1: Està a punt de desaparèixer, això no ho hem explicat, però ara estava a punt de desaparèixer, em pensava que deies està a punt de desaparèixer, que també és un altre tema que hi ha ara, que si m'ho deixes explicar, ho faré perquè és important. La Guàrdia té un abocador just a davant, que era un abocador que havia sigut una antiga mina, era un forat que teníem, que bàsicament jo des de petit mai vaig veure la mina en marxa, eh? Era un forat que era un impacte visual, però ja està. Llavors ens van venir fa uns 20 anys a explicar-nos un projecte de dir, mira, us taparem aquest forat i després això acabarà, perquè era un abocador, diguem, que no hi havia vegetació, saps? Allò quan s'ha remogut molt la terra i sí, queda com una mina. I ens van dir, si tapem aquest forat, després es torna a posar terra a sobre, tornaran a ser camps, tornarà a ser bonic, tal. Però clar, un abocador ja està a 200 metres del poble.
0: Clar.
1: Llavors ens va fer una mica de por, però bueno, vam pensar, també és veritat que a Catalunya hi ha un problema de que no se sap on tirar els residus, perquè no hi ha espai. Vam dir, bueno, doncs mira, fem aquest favor també i vam decidir, vinga, tirem endavant. Però això ha sigut una mentida perquè s'ha anat ampliant i ara estan a punt de firmar una ampliació que triplica la quantitat de residus que s'hi han tirat. Si això passa, amb tot això que t'he explicat, segurament
0: desapareixerà,
1: o és que hi haurà molta gent que ja no voldrà ni anar-hi. I tots aquests projectes tan bonics que s'estan fent aquí, d'un poble que hi ha estat abandonat i que s'ha de llonsis, s'anirà a la merda, mai millor dit.
0: I que se'ls va prometre que serien camps de conreu.
1: Bueno, no, els camps de conreu és una cosa que a mi m'havia arribat, no sé ben bé com va ser exactament aquesta promesa, perquè fa 20 anys, però era una cosa de dir, tapem aquest forat, durarà uns quants anys, però després s'acabarà. I ara estem veient que era una mentida perquè el que estan intentant és ampliar-ho quan sí, ja està a 200 metres del poble. Ara mateix ja ens arriben olors i sentim sorolls de camions cada dia, però sempre amb aquesta cosa de, bueno, d'aquí poc s'acabarà. Però clar, si de cop al cap de 20 anys encara volen fer una ampliació que tripliqui la quantitat de residus, això no té
0: no
1: final.
0: Sembla que s'hagi
1: no sembla que tingui final.
0: Això de qui depèn, del govern de Catalunya? O...
1: Han de firmar bastants agents. No sé, jo crec que també hi ha l'Agència Catalana de Residus, és un d'ells, l'Ajuntament de Pujol també. I això no sabem, encara està per veure, però en tot cas, si algú li interessa, hi ha una plataforma que es diu Salvem la Guàrdia Pilosa, que es pot buscar, et pots adherir al manifest i tot plegat.
0: Jo només amb aquesta estona m'he enamorat del teu poble. O sigui, la Guàrdia Pilosa, un municipi que pràcticament havia desaparegut als anys 70, que un grup de gent va voler reivindicar-lo, recuperar-lo, que ho han aconseguit a través de projectes culturals, a través de projectes comunitaris, i que estan en risc ara mateix per un abocador que se'ls va prometre una cosa i no l'estan complint. I cada
1: correcte.
0: Cop s'està intentant fer més gran.
1: Així molt resumit és això, sí.
0: Fixa't quina cosa, que has vingut a parlar d'una cançó i has acabat fent una reivindicació del poble, però això és així.
1: Sí.
0: Deixa'm dir que estem amb moltes ganes de sentir-lo, el disco. No vull posar pressió.
1: Que bé, gràcies.
0: Però vaja. I em volia fer una última pregunta, perquè jo no ho he tingut mai clar. Perquè hi ha un altre Vallvé que es dedica a la música. Que a més jo en soc un fan.
1: Uns quants.
0: Ah, bueno, hi ha uns quants. Però jo en conec un especialment, que és en Pau Vallvé.
1: Correcte, clar.
0: Teniu alguna cosa a veure?
1: Sí, home, som cosins.
0: Sou cosins?
1: Sí.
0: Tu creus que la gent ho té clar, jo? Jo no, eh?
1: No ho sé, la veritat és que no ho sé.
0: No heu fet mai res junts?
1: Home, jo havia tocat amb el primer projecte del Pau Vallvé, que es deia Estanislau Verdet.
0: Sí, home.
1: Jo era el bateria.
0: Ah, tu eres el bateria de l'Estanislau Verdet?
1: En directe, sí.
0: Boníssim. Bueno, ara ha fet un disc meravellós, també, i vaja...
1: I li està anant molt, molt bé.
0: Però els dos teniu... O sigui, el tema de la bateria sempre ha sigut
1: sí,
0: la gran
1: ell
0: cosa,
1: també
0: no?
1: És bateria, sí. Segurament va començar amb la mateixa bateria que jo, que és aquesta.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Perquè teníeu relació, diguem-ne...
1: Bueno, la teníem allà al poble
0: de cosins germans.
1: Sí, no, clar, també tenen casa a la Guàrdia.
0: Ah, també?
1: Sí.
0: Hosti, aquest poble, de veritat. Feu alguna cosa, perquè això s'ha d'aguantar, encara que sigui per al llegat dels Vallvé musical. Escolta, Arnau, insisteixo, Mentre el monstre és la primera cançó, hi ha videoclip, és estupendo, el so sona fantàstic i vegés la... percepció de que serà un èxit que funcionarà molt bé. L'esperarem amb delit el 2027.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ha estat un plaer, no? Vull bé.
1: Igualment. Gràcies.
0: Molta sort. 3:15 del matí, fem pausa i seguim, va.

0: Fins aquí
1: els millors moments del Via Lliure.
2: RAC 1.
3: Sempre escolto RAC 1.
4: Grande.
1: Ole, vosaltres.
3: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
1: Ole.
5: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
2: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
5: Si voleu un bon pla, Recomanat.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
6: Què tal? Jo el conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
6: De RAC 1.
0: Sí, som de RAC 1.
6: Els taloners.
0: Sí, els taloners.
6: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
7: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
8: Què diu?
7: Què sembla?
0: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
7: Exacte, aquest sembla.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
6: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
6: Jo us escolto cada dia.
8: Ai, molt que bé.
6: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueixo un autobús a Dublín?
8: A Dublín?
6: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
6: Us escolto.
0: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
8: No pot ser.
0: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
6: vosaltres.
0: Escolta, RAC 1.
6: Sí.
9: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
6: OK, lads. See you soon.
2: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 14 de juny, el dia que el Barça d'handbol s'ha tornat a proclamar campió d'Europa. Ha guanyat el Füchse Berlín a la final de Colònia, 37-34, sumant la 13a Copa d'Europa de la secció i la 50a que suma el club. I amb la Champions d'avui, l'equip d'Antonio Carlos Ortega signa per quarta vegada el ple de títols en una mateixa temporada. N'hi havia 7 en joc. Doncs bé, el Barça els ha guanyat tots.
2: Va Domen, va Dica, Domen, Dica, Domen, Dica, Domen, Dica, ben amunt, que la Champions és el Barça. El Barça guanya la 13a Copa d'Europa de la secció d'handbol, la 50a de la història del club. Confeti, bengales, celebració. El Barça torna, torna, torna a ser campió d'Europa, és el rei d'Europa, 13 Copes d'Europa. Avui hi haurà celebració llarga a l'expedició blaugrana.
1: El Barça d'handbol és el gran protagonista del dia i començarem aquest Tu diràs de butxaca recordant un altre dia històric de la secció. De fet, saludem ja l'enviat especial de RAC1 a Colònia, que ens ha explicat aquest nou èxit del Barça a Europa. Albert Ferran, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Si no m'equivoco, ets a punt d'agafar l'avió de tornada cap a Barcelona. De fet, l'avió que agafarà també el Barça d'handbol per tornar cap a casa.
3: Sí, l'expedició és el charter del club, en què tornen els jugadors i també un gruix dels aficionats que avui han vist aquesta victòria a Colònia. Gairebé ja tots els jugadors a dins de l'avió, encara queden algunes persones esperant per poder entrar a l'avió, però vaja, sí, sí, el gruix de l'expedició ja és a dins. I et pots imaginar que els càntings no paren, dels aficionats, dels jugadors que tenen ganes de festa. Crec que no hi haurà silenci al vol de,
1: no,
3: al vol de tornada.
1: Si vols dormir, no és el lloc, eh?
3: Sí, i que bé, en principi aterrarem cap a passades les 2 de la matinada, i encara quedarà nit. Per tant, en principi ha de ser una nit llarga pels jugadors del Barça. No sé si per també Joan Laporta i Rafa Juste, que avui han vist en directe la consecució de la Champions i que ja sabem que sobretot Laporta s'apunta a les festes.
1: Absolutament, no tinguis cap mena de dubte de que fins que no s'acabi el festival Laporta estarà per allà. De fet, t'he de dir que t'envejo, perquè aquest vol de tornada, com tot el que ha succeït a partir del xiulet final de la bocina final d'aquesta final de la Lliga de Campions, és un dia per viure'l. Final perfecte, et diria, pràcticament com tota la temporada. És la cirereta fantàstica a una temporada rodona del Barça.
3: Sí, 13a Copa d'Europa del Barça d'handbol, lluny dels perseguidors. Magdeburg i Gummerbach el segueixen amb 5, per tant, és el clar dominador d'aquesta competició. 50a Copa d'Europa de la història del club. Temporada perfecta, 7 títols de 7 possibles, i havent perdut només un partit al mes de setembre d'un gol. És a dir, fa 9 mesos de l'única derrota del Barça en tota la temporada. És una temporada inoblidable, i més tenint en compte que l'estiu passat van marxar 10 jugadors, alguns importants, com Richardson, Thiago Petrus, Ariño o Gonzalo Pérez de Vargas, i tot i els canvis, tot i canviar mitja plantilla, doncs el Barça ho ha guanyat tot. I amb una final somiada, sempre per demanant el marcador, i destacar sobretot la primera part de 10 de matrícula d'honor del Barça, sobretot defensivament, anul·lant el millor jugador del món, que és Matías Gitzel, amb un Nielsen que, vaja, ha tornat a demostrar que és el millor porter del món. Al descans el Barça guanyava de 4, 16-20. A la represa aquesta diferència s'ha estabilitzat, aquests 3-4 gols a favor del conjunt blaugrana, que és cert que ha vist com els alemanys s'han acostat perillosament al tram final. La final era Alemanya, amb un Lanxess Arena que, evidentment, el 95% animava el Füchse. Només els prop de 600 aficionats del Barça eren els únics que donaven suport a l'equip de Carlos Ortega. I el Füchse s'ha arribat a situar 2 gols i possessió a 3 minuts pel final. Però una pilota robada per Jorge Sikusa, que després ha transformat en gol, doncs aquesta acció, aquesta pilota robada i el gol, ha acabat lligant la 13a Champions pel Barça. Al final, bogeria col·lectiva dels jugadors, del tècnic Carlos Ortega i també dels presidents Rafa Juste i Joan Laporta, celebració llarga a la pista amb els més de, com dèiem, els més de 500 aficionats que també han saltat a la pista i que han volgut acompanyar l'equip en aquesta, en aquest moment de felicitat i de celebració.
1: Sí, senyor. Dia històric pel Barça, dia també de comiats per alguns dels jugadors que avui han participat d'aquesta 13a Champions en la història del club.
3: Sí, sobretot dos jugadors especialment emocionats que marxen aquest estiu i que han estat dos dels grans protagonistes del cap de setmana i de la final. D'una banda, Domen Macuts, MVP, s'ha endut el trofeu d'MVP i que emocionat explicava RAC1 que tanca una etapa inoblidable malgrat una greu lesió, recordem-ho, al genoll l'agost del 2023.
4: 6 anys aquí, 4 Champions, seguro que eso es algo especial. No pensaba que es posible todo eso. Creo que hemos hecho o hemos marcado una era que será difícil de repetir. Y sí, seguro que estaba un poco emocionado porque al final era el último partido con este escudo. También tengo muchos amigos aquí que serán amigos para toda la vida.
3: I l'altre és el porter, com dèiem, el millor porter del món, Emil Nielsen, que avui ha tornat a demostrar amb 14 aturades, algunes en moments molt clau del partit.
5: What I will say is as you mentioned yourself.
6: El que vull és remarcar el que t'estava dient. Estimo el club, la ciutat, la regió. Han estat 4 anys increïbles i els valoro moltíssim.
5: And I appreciate it all so much.
3: Doncs enamorat de Barcelona, del Barça, just quan sonava la botzina al final del partit, ha plorat Emil Nielsen, que a vegades sembla que sigui de gel, però no. Sent molt la samarreta blaugrana i amb aquestes 4 temporades doncs ha fet història. El trobarà a faltar el Barça. El substituirà, recordem-ho, Sergei Hernández, que fins ara era el porter del Magdeburg, però vaja, ja tindrem temps de parlar del futur. Avui el que toca és celebrar la Champions, aquest vol de tornada que promet.
1: Absolutament, tindrem temps, lògicament, de fer-ho amb més tranquil·litat o d'analitzar més el detall.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: Lo anem fent totes aquestes anys.
2: Quasi, no? Immaculada.
1: Sí, Immaculada respecte a títols. Només hem perdut un partit a casa d'un fallando, narrando un penal d'uns 7 metres al final del partit. Però estic molt, molt satisfet de l'equip que hem fet. La pinya que hi ha al vestuari, aquesta amalgama de jugadors joves amb fam i jugadors una mica més veterans que l'han guanyat tot, i jo crec que hem fet un fantàstic treball.
2: Temporada perfecta, 7 de 7 títols que disputàveu i els que heu aconseguit. Començava la temporada amb molts canvis, però l'encaix ha estat perfecte, l'encaix ha estat sensacional, i el Barça torna a tancar una temporada d'aquelles per recordar.
1: Sense dubte. Jo crec que tothom ha anat agafant el seu rol, tothom ha portat el seu treball. No sol jo vull destacar el jugador que fica els gols o el Mil, que para fantàsticament. Mm-hmm. Jo crec que hi ha jugadors com el Jonathan Casbogar, avui ha fet un partit increïble, com el Jordi Sikusa, que ha fet un treball més fosc a defensa, però que és molt important perquè jugadors com el Dika o com el Blas ja arriben molt fresc, i estic molt satisfet de tothom.
2: T'hem vist molt emocionat al final del partit amb l'abraçada que has tingut amb el Joan Laporta i amb en Rafa Juste. Què us heu dit? Què t'ha passat pel cap en aquells moments?
1: Guanyar la Champions no és gairebé fàcil, i jo soc una persona, sembla que no, però soc una persona molt emocional, i estava molt content celebrant amb el president, a la meva família, i no és gana tots els dies aquesta Champions.
2: Una altra imatge que ens ha pogut sorprendre és la de Nielsen en el seu últim partit amb el Barça, a més a més aixecant la Champions, però trencant a plorar quan ha acabat el partit.
1: Sí, Emil tenia entre ull aquest any guanyar la Champions per despedir-se bé de la millor manera de l'equip, el mateix que Blas Jans, i jo crec que molt mereixuda la Final Four que ha fet.
2: Més enllà de la temporada que heu tingut, que insistim, que és la temporada rodona pel Barça, serà sempre l'entrenador de la 50a Copa d'Europa del club. Què et sembla això?
1: Sí, això és bonic, bonic, sense dubte. Jo no ho sabia, i molt, molt, molt orgullós. Estic molt content, també per això.
2: Toca celebrar que us heu guanyat, i espero que quan tinguis ara aquests dies una mica més de tranquil·litat et puguem saludar i parlar-ne amb tranquil·litat aquí a Barcelona.
1: Molt bé, quan vulguis.
2: És el tècnic de la 13a Champions de l'handbol blaugrana, el que ha sumat la 50a Copa d'Europa de la història del club, i a qui hem pogut felicitar en aquest inici de tu diràs, en què també mirarem lògicament cap al Mundial, amb l'empat que acabem de viure entre Països Baixos i el Japó, empat a 2 gols, però també la primera gran golejada, la d'Alemanya, que ha guanyat a Curaçao per 7-1. I demà debuta la selecció espanyola contra Cap Verd. De seguida connectarem amb el Damià López perquè ens expliqui què ha dit Luis de la Fuente en la roda de premsa. També Ferran Torres, un dels 8 blaugranes de la selecció espanyola. Ara bé, el gran protagonista del dia en aquesta concentració és Marc Cucurella, perquè, segons ha avançat el periodista Fabrizio Romano, el lateral de l'Ella jugarà amb el Madrid les properes 6 temporades. Segons explica el periodista especialitzat en fitxatges, Cucurella ja ha signat amb el club blanc, que pagarà 55 milions d'euros al Chelsea, a més de 5 en variables. En parlarem en temps de tertúlia amb el Jordi Roura i el Dani Solsona. I tot plegat el dia que s'ha disputat el primer Gran Premi de Barcelona Catalunya de Fórmula 1, amb 125.000 persones al circuit, una cursa que ha guanyat Lewis Hamilton, que ha aconseguit la primera victòria de Ferrari aquest any, trencant el monopoli de Mercedes, que fins ara ho havia guanyat absolutament tot. D'aquí una estona repassarem com han anat les coses a Montmeló amb el Quim Salvador, i també en pàgina poliesportiva amb les notícies per la penya en bàsquet i per l'Igualada en hoquei patins. El Joventut ha quedat eliminat a les semifinals de la Lliga CB per la ràpida, després de perdre també el tercer partit.

El primer a l'Olímpic de Badalona contra el València. Els verdinegres han perdut de 12 punts i, per tant, l'equip de Pedro Martínez serà el rival del Barça a la final. Els dos primers partits es jugaran a València. Recordem, dijous i dissabte, el primer partit al Palau serà d'aquí a 8 dies, dilluns 22 de juny. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el segon partit de la final de l'Hoquei Lliga. Els igualadins han tornat a sortir golejats de la pista del Liceo, de fet, pel mateix resultat que el primer partit, 8-2, i els gallecs se situen amb un 2-0 favorable. El tercer partit es jugarà divendres a les Comes. Passen dos minuts d'un quart d'una de la matinada. Res, una pausa de dos minutets i obrim tertúlia.

0: could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart d'una de la matinada. Estem en aquesta situació d'entre partits al Mundial. Acabem de viure en un en directe aquí a RAC1, aquest empatadors entre Països Baixos i el Japó. Ara en començarà un altre. D'aquí a 40 minuts està previst que comenci el Costa d'Ivori Equador i encara en faltarà un altre a les 4 de la matinada, hora catalana, que és el Suècia-Tunísia. Deixeu-me, però, saludar ja el Dani Solsona. Dani, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quin programa tenim per endavant, eh? Amb aquests dos partits que falten, ens podríem quedar una estona.
2: Acaba aviat, que no me'ls vull perdre.
1: Home, alguna castanyeta ens hem menjat ja de moment en aquest Mundial, alguna castanya d'aquestes de temporada, però vaja, mira, venim d'un...
2: Però bueno,
1: que ni tan mal.
2: Però les castanyes, si són per la tarda, a uns horaris normals, dius encara, dius... Però si és a les 2 o a les 4 de la matinada, mare de Déu.
1: Sí, ja costa més. Mira, el Jordi Roura avui ha tingut sort, t'hem sentit comentar aquest Països Baixos-Japó, que escolta'm, encara ha quedat apanyadet, no?
3: Ha estat, bueno, 4 gols.
1: Clar,
3: per
1: clar.
3: Tant, hi ha hagut alternatives... I, bueno, no ha estat malament.
1: I venien d'un de 8 gols, que clar... El que passa
3: avui
1: que
3: ja... hem vist gols.
1: Escolta, avui sí, exacte. Aquell no ha estat tan igualat, Alemanya 7, Curaçao 1, però vaja, almenys venim d'un partit que ha estat entretingut, les coses com són. I a part, aquí a Barcelona teníem un cert lligam, no?, en Països Baixos, amb De Jong, a veure què passaria, etc. Fins i tot amb Kubo, que juga amb la Reial Societat, per tant, teníem algun reclam interessant. Sabe, com estàs? Roger Saperes, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, Xavi.
1: Ara parlarem del Mundial, però és que el nom del dia sí, jugarà al Mundial. No ens esperàvem aquesta celeritat amb com ha anat tot plegat, però és que Fabrizio Romano a les 6 de la tarda, potser era, no arribava, ha informat d'aquest fitxatge ja tancat, a més, sí, de Cucurella pel Real Madrid.
4: Sí, encara no és oficial, però com dius, avui hem tingut aquest here we go, tan clàssic de Fabrizio Romano quan es tanca un fitxatge, quan el pot avançar, deixant clar que l'acord, com dius, ja està tancat i signat entre totes les parts i que Cucurella serà futbolista blanc un cop acabi el Mundial per les properes 6 temporades. Segons la darrera actualització de Fabrizio Romano, el Madrid pagarà al Chelsea 55 milions més 5 en variables i també ha comunicat fa tot just uns minuts, ho acaba d'explicar el mateix Fabrizio Romano, que el fitxatge serà oficial demà, que demà Cucurella serà ja nou jugador del Real Madrid. Per tant, en un any Florentino haurà invertit 110 milions, pot arribar als 110 milions, els 50 de l'any passat, els que va pagar el Benfica per Carreras, i ara una quantitat similar, aquests 55 més 5, com diem, al conjunt londinenc pel lateral català. El Madrid, que està demostrant, diguem-ho així, el seu poc encert en els fitxatges, perquè està gairebé repetint les incorporacions de la temporada passada, un lateral esquerre, Carreras, Cucurella, un central dretà, Huijsen i Konaté, un migcampista ofensiu, Mastantuono, i es parla de Bernardo Silva, per tant, una mica mirant d'esmenar, imaginem la planificació de la temporada passada. Ara es parla també de l'interès a Nils Schlotterbeck, el central del Borussia Dortmund. En cas de concretar-se, el Madrid hauria fitxat una defensa nova de dalt a baix. Dumfries, Konaté, Schlotterbeck i Cucurella. Per tant, haurem d'estar atents als moviments del Real Madrid.
1: De fet, deies, repetint els fitxatges de l'any passat, també es pot dir com desfent les errades de la temporada passada, perquè cap dels tres ha acabat de funcionar. Potser Huijsen és l'únic que podries dir, mira, com, almenys ha tingut minuts, almenys ha jugat.
4: Tot i que el tram final l'ha deixat sense el dia.
1: Exacte. Què us ha sorprès, Dani? T'ha sorprès aquesta notícia? La rapidesa, sobretot, amb què s'ha produït?
2: No, em sorprèn, sobretot perquè, com estava dient el Sape ara, doncs la temporada passada es va fitxar Carreras per 50 també, no? I semblava ser que seria ja aquest jugador indiscutible en aquesta banda esquerra, que va començar molt bé, però a poc va anar de més a menys i va anar baixant. Inclús semblava, hosti, doncs no és el mateix jugador que havíem vist, no? És que m'estranya molt que fitxin un lateral a l'esquerra i un lateral dretà. Vull dir, a l'esquerra tens a Carreras, tens a Fran García i tens a Mendy, que sempre està lesionat, si no...
1: De fet, segurament... Mendy té per un any de lesió, ara és lesió llarga, vull dir que ara...
4: I en Fran García...
2: No el volen, no...
4: No, d'ell.
2: No, però sempre el jugador ha anat complint. Frank García és un... Sí, que no té aquell nom, aquell carisma d'altres jugadors i sembla que no faci res, però a mi, quan ha entrat i ha jugat, escolta, ha estat a un nivell molt acceptable. I per la banda dreta tens a Dumfries, Bueno, Arnold Trent, ara Dumfries... Bueno, és que, clar, és que el Madrid ha de fitxar. Però jo esperava que comencessin a fitxar una mica per la part de dalt, anant cap al mig del camp, que és on jo crec que té més necessitat, a part de centrals, que també és veritat, perquè hi ha molts jugadors en defensa que han marxat, que si Carvajal, que si Militao està lesionat, que si Alaba tal, m'hem dit també, l'únic que quedava era Rüdiger, una mica en condicions, Asensio, i Hausen, que va començar bé i també al final ha acabat sense jugar, no? Bueno, veurem on t'aporta tot això, perquè acabem de començar ara mateix.
3: Sí, efectivament, hem de veure... quina continuïtat això i quins jugadors acaben vinent, no? Però és veritat que estic molt d'acord amb el Dani, no? Em sorprèn lo del Cucurella, no perquè el Cucurella em sembla lateral esquerre fantàstic, però bueno, Ferran havien fitxat el Carreras, que venia també de fer-ho molt bé el Benfica, amb 50 milions també, em sorprèn, no? I després, bueno, repeteixo, hem d'esperar a veure quina continuïtat això, perquè on realment crec jo, és veritat, que el central també està bé, que hagin fitxat i tal, perquè tenen gent lesionada, que han marxat, però jo segueixo pensant que on tenen que firmar és el mig del camp, que tenen que fitxar gent que li doni una mica més de sentit a tot això, no? que l'any passat no ho van tenir, no? Repeteixo, suposo que seguiran incorporant gent, suposo jo, i suposo que incorporaran algú més del camp. Però bueno, ho hem de veure. Però m'ha sorprès, bàsicament, perquè l'any passat ja vam fer un dispendi terrible, no?
1: Tant,
3: en aquesta posició, no?
1: En clau Barça, Jordi, com llegeixes aquest fitxatge? Com una oportunitat perduda per part del Barça, el fet de que no vingui al Camp Nou Cucurella, eh? O senzillament, mira, jo, no era el moment i ja està.
3: No, jo crec que el Barcelona... si l'hagués pogut incorporar, l'hagués incorporat. També hagués pogut interessant, tot i que ho té... ho està cobrint bé, no? Sí. Ho està cobrint bé, però si hagués pogut incorporar, l'hagués incorporat. Ara, jo crec una qüestió de prioritats. Vull dir, al final, la persona té una necessitat imperiosa? No. Té una necessitat imperiosa del Bernardo Silva? No. Segueixo pensant que la persona, on té que està molt atent i molt encertat, és en fitxar aquest delanter centre, o aquest delanter que ha marxat a Lewandowski. Necessitem una altra vegada un jugador important que marqui gols i que marqui, anava a dir, una època que sigui important pel club, no?
4: I aquesta Jordi és la clau de tot.
3: I aquesta és la clau de tot.
4: Perquè jo crec que el que està fent el Barça és prioritzar. No? I l'esforç gran haurà de fer en aquesta
3: aquí
4: posició.
3: Vaig.
4: La situació del Barça és la que és, ha millorat, estarà en la regla 1-1, però evidentment on farà l'esforç és en el de davanter, i en la resta de posicions ho hem anat comentant. Si Bernardo Silva es pot fer, doncs el Barça ho intentarà, però sempre que abans hi hagi algun moviment, que surti Casador, que surti Rooney, si sortia algú en defensa es podia fer algun plantejament amb Cucurella, però tot està condicionat ja a una sèrie de moviments. En el cas del davanter, el Barça és on vol posar-hi tot i anar amb tot per trobar aquest trobar i fitxar el substitut de Lewandowski.
1: Deixa'm anar cap a...
2: També em va estranyar el fitxatge de Gordon, no? Amb aquesta quantitat de diners. Per què? Perquè si està prioritzant buscar aquesta peça, que segurament aquesta peça et demanaran de 100 en amunt, doncs...
4: Clar, el que passa que aquí, Dani, també l'altra opció que tenia el Barça era pagar els 30 milions per Rashford, i és un jugador que tenia una fitxa més elevada que la de Gordon, i que si no arriba, no pagues aquests diners per Rashford, amb el que costa i l'amortització del seu salari, ocupa menys que Rashford. És a dir, que el Barça sí, fa un moviment, gasta diners, però li ocupa menys i, per tant, té un jugador que creu que li farà més servei amb Gordon que no pas el que tenia...
3: I que tu realment no saps a quines condicions realment té el club. És a dir, no sabem quines possibilitats reals té el club. Clar, si realment el club té possibilitats, doncs escolta, el Gordon, el Julián, el central, el lateral i un altre extrem, si vols tu.
1: Sí, sí.
3: Hem de veure quines possibilitats té i com juguen amb aquestes possibilitats.
4: I que la Marta n'ha d'explicar, que el que prioritzava sobretot Hansi Flick era el davant. I que davanter i extrem, si podia ser, i a partir d'aquí fins i tot havíem parlat de Bastoni, del central, també, però ja passa a ser un, si pot ser, el central. Però sobretot davanter i l'extrem. L'extrem ja li han portat, i ara a veure si es pot encertar també i portar el nou.
2: I no pot ser que si no arriba aquesta prioritat, que és l'atacant, diguéssim, amb un perfil determinat, que podia ser o com Lewandowski o com a Julián, no? Vull dir, perquè és que Flick ara jugarà d'una manera diferent. Pot ser que amb aquest fitxatge de Gordon el pugui utilitzar tant amb una banda com al mig i no serà necessari si no tenen aquesta oportunitat, perquè, clar, tu pots anar a buscar amb un jugador, però no te'l venen et costa no sé quan o no sé què, i dius, bueno, doncs ja tinc una peça que sí, que m'ha costat 70 més no sé què, però que aquesta peça també em pot jugar aquesta banda i aquesta. Bueno, si no ve ningú més, doncs, igual me'n puc en sortir amb aquest jugador, però anem a veure, perquè això acaba de començar, que encara queda...
4: Si una cosa repeteixen des del Barça és que l'estiu serà llarg.
1: I tant. No, i també que no embogiran, és a dir, que el que ara explicaves precisament és la postura que la mateixa té el Barça, és a dir, escolta'm, jo de moment tinc dos jugadors que poden fer de nou. Evidentment, també és la postura que ha de tenir el Barça, que és a l'alçada de la jugada, no? Perquè a falta de dos mesos per acabar el mercat, doncs s'ha de tancar i tot plegat.
4: I que no embogirà, Xavi, amb els que interessen i amb els que no són prioritaris. El Barça no ha entrat tampoc, diguem, en el joc de Julián del 150 al Madrid, 175 ja. De moment el Barça pot arribar fins aquí, veurem si és possible o no el fitxatge, que sembla molt complicat, i tampoc ho ha fet ni amb Bernardo Silva, d'embogir quan ha vist que entrava l'Atlético de Madrid i després al Madrid, ni tampoc amb Cucurella, és a dir, que de moment està sent força, força prudent.
1: Ara parlarem de l'Atlético de Madrid i el paper de l'Atlético en aquest mercat de fitxatge, que de moment, abans ho va dir el Sape, estan molt bé els tuits, però de moment estan caçant papallones durant aquestes últimes setmanes. Deixa'm anar cap a Atlanta abans, però, perquè vull saber com ha caigut aquesta notícia en aquesta concentració de la selecció espanyola a només un dia de debutar en el Mundial, demà contra Cap Verde a les 6 de la tarda i en directe a RAC1. Saludem l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Bona nit.
5: Hola, bona nit, Xavi.
1: Ja m'explicaràs, a qui ens ha sorprès la rapidesa de tot plegat des que Fabrizio Romano ha explicat que l'acord era molt a prop fins que l'ha donat per tancat fa qüestió d'un parell d'hores. Com l'heu viscut aquesta notícia des d'Atlanta?
5: Aviam, tu acabes de donar la clau, Xavi, a només un dia del debut, no? S'ha rebut amb sorpresa, com un impacte, com una autèntica bomba. No és la primera vegada que el Madrid dinamita una concentració de la selecció espanyola a poc del debut. El 2018, directament Florentino es va endur Lopetegui, que evidentment aquí cadascú doncs, pot fer servir els tempos com li interessi, però sí que és veritat que des del punt de vista aquí de selecció espanyola, Luis de la Fuente no està gens content, perquè a més ell ho va dir, va comentar que si algú havia de resoldre el seu futur, per bé que ara no li posarà mala cara a Cucurella, perquè lògicament tampoc és culpa de Cucurella com es maneguin els clubs i els representants, etc. Ell va demanar que qui hagués de resoldre el seu futur si a poder ser que ho fes abans del Mundial, perquè ara fa pinta que l'oficialitat no serà qüestió de dos dies ara i que ara aquesta qüestió s'arrossegarà durant les pròximes setmanes, no? I que ara Cucurella, si surt a parlar, que ara obro parèntesi, Xavi, tinc els meus dubtes, clar, jo crec que ara quedarà fora de l'equació.
1: Ui.
5: Per nosaltres, seguríssim. Per nosaltres, seguríssim. I pels mitjans de Madrid, no sé que es faci oficial, jo crec que també. Però ja et dic, ha caigut com un impacte i dins de la Federació Espanyola encara més. Et puc explicar que tothom que avui ha preguntat, i avui he parlat amb molts companys a Madrid, el que ningú ha rebut és un desmentit. Ningú ha rebut un desmentit. Vol dir que la notícia de Fabrizio Romano està ben enfocada, que és totalment certa, que el Madrid va per Cucurella i que ara pràcticament el que falta és doncs, anar afinant els últims detalls d'una operació que el Madrid té molt ben encarada i que està molt ben moguda per part de Florentino Pérez.
1: No, evidentment veurem quins són els tempos, però és que Fabrizio Romano mateix, en l'última pila, fa 20 minuts, potser encara no, ha dit que serà demà oficial. És a dir, que el Madrid demà anunciarà oficialment que Marc Cucurella ja és jugador del Club Blanc per les properes 6 temporades.
4: Sí, no sé si amb l'objectiu que el Madrid pugui dir que té un mundialista.
1: Mira, t'anava a dir que no vull pensar malament.
4: Però és que fa tota la sensació,
1: però,
4: no?
1: Exacte. L'únic mundial de tota la història que el Madrid no tenia cap jugador al Mundial, doncs és potser una manera, també et dic, absurda de dir, tinc un jugador al Mundial, perquè no hi ha jugat ni un minut encara.
4: Si no és estrany, perquè el més normal seria, no? Ja ho tens tot tancat, doncs
1: clar,
4: ho anunciaràs, però no. insistim, veurem si és així, però Fabrizio Romano diu que serà nou jugador del Real Madrid aquest mateix dilluns.
6: Ja, ja està, avui. Hem de ser justos i de la mateixa manera que nosaltres ens fem nostre Gordon i que diem que al Mundial de Sud-àfrica doncs, hi havia nou jugadors del Barça i a Villa ens el fem del Barça, doncs home, realment, si el Madrid firma Cucurella i el fa oficial demà,
7: sí,
6: doncs serà jugador
7: sí,
6: del Madrid, però insisteixo, el Barça mai, tant que es parla que la selecció espanyola és del Madrid i que el Madrid fa molt per la selecció espanyola, escolta, el Barça respecta com ningú a la Federació Espanyola, sempre que li demanen jugadors del Barça els porta i el Madrid, tant que diuen, és que, vaja, al Barça ni se li ha acudit mai fer oficial un jugador a un dia que comenci el Mundial.
1: No.
6: I Florentino li ha directament robat el seleccionador a dos dies de l'inici, per encara que el va fer fora Rubiales, és que no tenia més remei, perquè tu no podies mantenir un seleccionador dirigint jugadors del Barça quan se sabia que era el pròxim entrenador al Madrid, no tenia cap sentit, per molt que des de Madrid mantenen que Rubiales es va equivocar, aquí va encertar clarament destituir Lopetegui, i ara, si demà fa oficial Cucurella el dia que Espanya debuta al Mundial, és que em sembla que ja és totalment surrealista, si això passa, és que tant diuen que Florentino està tan interessat en la selecció espanyola.
1: A poques hores seria, perquè clar, si Espanya com juga a les 6 el comunicat del Madrid des demà mateix, entenc que no el faran a les 6 de la matinada, és a dir, d'aquí a 5 hores, que esperaran una hora prudent, 11 al matí, 12 al migdia, per tant seria a poques hores del debut el Madrid fent oficial, si es compleix, insistim, aquesta informació que avançava Fabrizio Romano, que demà mateix el Club Blanc farà oficial la incorporació de Cucurella. En fi, en diu alguna cosa per ser el seleccionador tot això o no?
6: Sí. Bueno, ja et pots imaginar, Xavi, que De La Fuente, el que tu vulguis, menys Mercato, no li agrada, no? Ell està focalitzat sempre en Espanya, en la competició. És que insisteixo, ja no parlem només del Mundial, qualsevol... Aquí tenim gent de futbol a la taula, no? Quan tu has iniciat una competició, que et vinguin a parlar d'altres històries, no és agradable. Ell avui ha parlat de Cucurella i, vaja, el que ha dit és que tot el que faci feliç als seus jugadors, doncs el fa feliç a ell.
8: Conozco muy bien a todos los jugadores... Sé el compromiso que tienen, la profesionalidad. Esto ya hemos vivido, si recordáis, en la Eurocopa. Y lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. Nadie del equipo, os garantizo, haría nada que pudiera perjudicar al resto del colectivo. Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, si surge otra durante este torneo con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Yo si de él está feliz y contento, yo feliz y contento.
6: Doncs aquí la qüestió, Xavi, és que cada vegada que hi ha una notícia de mercat enmig de la concentració espanyola que afecti a un titular del Barça o del Madrid, és una bomba, i el que ha passat avui ha canviat tot l'esquema i tot el que poguessis preveure en una prèvia d'un Mundial, lògicament.
1: Sí, sí.
6: També és cert que tu, quan saps que De La Fuente ja no et respondrà més, doncs ja li comença a preguntar doncs, per Lamine, que l'escoltarem, pel debut i pel Mundial, però tota aquesta prèvia ha quedat contaminada o condicionada, o digue-li com vulguis, i per bé que es pugui fer oficial demà o quan sigui, ara mateix Cucurella ja... Aquí a Chattanooga, al Mundial, a Atlanta, on sigui, deixa de ser només l'internacional, el lateral dret d'Espanya, i passa a ser el nou futbolista del Madrid fitxat aquí durant el Mundial. Perquè és que és un fitxatge de molt pes, de molta entitat. De molta entitat.
1: Què voleu afegir?
2: No, estava mirant ara l'edat, perquè dic, home, ja no deu ser gaire jove, i com que dius que firmarà 6 temporades, doncs he estat mirant l'edat. Ara ell començarà el campionat amb 28 anys.
1: Sí, 28.
4: Està 4.
2: Està bé, en principi.
4: Sobretot,
2: està bé, però...
4: Quan mires el tema dels anys, Dani, normalment és també pel tema de l'amortització.
2: Sí,
4: com més anys, menys salari per temporada. És a dir,
1: aquí són 10 quilos per temporada.
4: Ara, clar, has de calcular que dius tu, que se te'n va fins als...
2: Clar, que pot arribar bé, que normalment amb 34 anys hi ha jugadors que arribes bé, però clar, el desgast, quan arribes a 30, 31...
1: És que porta molts anys Cucurella per aquests camps de futbol, perquè va marxar del Barça B, aleshores Barça B, no Barça Atlètic, se'n va anar a l'Eibar, després Getafe, després Anglaterra, amb el Brighton, ara Chelsea, vull dir que molt jove, aquí no ha pogut debutar, però és que...
4: El 2018 a l'Eibar.
1: Clar, imagina't, estem parlant de fa 8 anys.
3: De totes formes, és una tipologia de jugador que és, que dius tu, Dani, que l'honor, si el respecta, no té problemes, lo normal arribarà a aquesta edat
2: arribarà bé,
3: perfecte.
1: Sí. Mm-hmm. Perfecte. Sí, no hi ha de tenir problemes.
3: Tot depèn del que no tingui cap problema, clar.
1: Demà estarem atents, lògicament, el que pugui passar en quant a l'oficialitat o no del fitxatge i de si el Madrid decideix, efectivament, a poques hores el debut d'Espanya contra Cap Verd, doncs tenia bé de dir que han fitxat ja i ja tenen un nou reforç per la propera temporada.
4: I dit això, futbolísticament, em sembla que li pot anar bé al Madrid, sobretot perquè en aquella banda que té Vinícius i que sempre una mica coixos, segurament, defensivament, guanyes un tio que...
2: I pot també pujar,
4: a nivell de treball, però que té recorregut i el que no t'ha funcionat amb carreres, que no és un mal lateral tampoc, home, Cucurella... De...
3: Pugen, però sobretot defensivament és molt fort.
4: És molt fort.
1: Home, recordem el Chelsea-Barça, on va assecar pràcticament a Lamine Yamal, vull dir que va ser un dels millors partits que li recordem a Cucurella.
3: Defensivament és molt fort.
1: Sigui com sigui...
4: Pot ser un clàssic a partir d'ara,
1: sí,
4: en els clàssics.
1: Ho serà.
4: Aquest Lamine-Cucurella.
1: Ho serà. No, anava a dir... Allà on anàvem fa una estona, sape, no? que fa la sensació que el Madrid el que està fent és intentar fer la guitza a Barça i Atlético en aquest inici de mercat de fitxatges.
4: Sí, començant amb l'aposta per Mourinho, per, diguem-ho així, entre cometes, acabar amb la Pau Blaugrana, tenint en compte els antecedents del tècnic portuguès, i seguim per tot el que ha passat després. L'oferta de 150 milions, anunciada per Florentino a bombo i plateret durant la campanya, va ser per Julián Álvarez, principal objectiu del Barça en aquest mercat, com estàvem comentant, per reforçar la posició de nou, cosa que molts han interpretat com una estratègia per encarir el seu fitxatge pel Barça o directament per avortar-lo. A partir d'aquí, l'Atlético semblava que presumia d'haver-se avançat precisament al Barça en el fitxatge de Bernardo Silva, jugador que està lliure, però en l'últim revolt el portuguès sembla que hauria decidit o s'hauria decantat per la proposta del Real Madrid. Dit això, els matalassers també anaven al darrere de Cucurella, i no és que ho digui la premsa, ho va reconèixer el mateix Pubilla a la concentració de la selecció espanyola, que l'estaven intentant convèncer perquè acceptés la proposta matalassera. Doncs bé, el Madrid li ha tornat a passar la mà per la cara tancant la seva incorporació. Veurem quin és el proper objectiu de l'Atlético i si el Madrid l'acaba boicotejant o no, perquè déu-n'hi-do amb l'estiu que porten.
1: Entretingut comença aquest mercat, sí, i han fet molt, lògicament, les eleccions a la presidència del Madrid, que ha provocat tots aquests alts i baixos.
2: Ja ho diu el Jordi, que deies això de Cucurella.
3: Que dona la sensació que el poden haver firmat per secar la ment.
1: Sí.
3: Al final, com van veure que no sé què, doncs, hòstia, però és el que parlem, no? El Madrid dona la sensació que no està fent un projecte, diguem-ne, perquè hi creuen en una determinada idea. Sembla que van una mica jugant a la contra, no?
1: I que en aquestes circumstàncies,
4: et pot anar bé, Jordi, si a sobre ha sonat que li interessava el Barça i que sembla que li piques aquest fitxatge, clar, encara val per el doble.
3: Però, bueno, no ho sé, després igual l'any que ve, escolta, no ho sé.
2: Jo crec que jugarà carreres menys el dia del Barça que jugarà.
4: El reservaran per aquell partit, no?
1: Estaria bé, que s'estaria bé.
3: No, jo no dic que el Carreras és molt bon jugador. Però jo crec que el Cucu és...
2: Home, Carreras igual que gana. Igual diu, escolta, igual hem de marxar.
3: És fort.
1: Home, el Carreras, és que no t'estan portant qualsevol a la teva posició.
2: Qui pagarà 50 milions per Carreras ara?
1: No, i més després de com acaba la temporada, que Carreras acaba la temporada a la banqueta i amb cares estranyes quan veia escalfar els seus companys. En parlarem, lògicament, perquè tindrem temps de parlar de Cucurella i de companyia.
4: I estomacat,
1: sí.
4: Que va fer el comunicat reconeixent la batussa amb Rüdiger, crec que va ser.
1: Era el primer...
4: Va ser l'inici.
1: La gran velada era el primer
4: assalt. El primer dels combats.
1: 2:45. Ara venim, que ens queden coses per parlar de la selecció espanyola i d'aquest debut de demà.
7: RAC 1.
9: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
7: Els dissabtes i els diumenges...
10: Esquerra-dreta.
11: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals. La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
7: De 7 del matí a 2 del migdia...
12: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
7: Via lliure, amb Xavi Bundó.
13: S'ha torçat el peu.
14: M'he torçat el peu.
13: Venint aquí.
15: Està l'edat, no perdona.
13: L'edat castiga.
16: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
17: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambias tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
18: Garulera. Garulera.
17: Así no, compañeros, venga.
18: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Ho Sé.
17: Venga, que nos vamos.
7: No Ho Sé, amb Mireia Garolera.
10: Voz corporativa, com a llenos. Bé.
7: RAC 1.
10: Tots som...
7: un milió.
10: Repatamelo.
13: Bien.
10: Muy fino. Vinga, Mireia, Garro, Churro, com ets?
7: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Tres quarts i un minut d'una de la matinada, parlàvem de Cucurella, d'aquesta notícia del dia, del protagonisme del lateral esquerre encara del Chelsea, però que demà podria ja ser oficialment del Real Madrid per les properes 6 temporades. Però tornarem cap a Atlanta, Dami, per acabar d'escoltar què ha dit avui el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a hores, anava a dir un dia, no, a hores d'enfrontar-se a Cap Verd.
5: Sí, a hores del debut, demà a les 6 de la tarda, a les 12 hora local, ja m'ha explicat aquests dies que tot i la calor, fa una calor brutal aquí a l'estat de Geòrgia, però això no és un problema perquè l'estadi Mercedes-Benz Arena Atlanta és un dels estadis climatitzats i amb sostre, per tant és una temperatura controlada. Ha dit De La Fuente que demà és el partit més important del Mundial, que els debuts sempre són complicats i que diu que Cap Verd sorprendrà tothom. Veurem, Xavi, si el veiem més en la línia de Curaçao, no? Que se n'han d'un 7 d'Alemanya, sí. O en la d'Haití, que va perdre 1-0 contra Escòcia, o fins i tot la de Qatar, que va empatar contra Suïssa, veurem en quina mesura està Cap Verd. Sobre Lamin, ja ho hem vingut explicant al llarg de tota la setmana, està en condicions, també Nico Williams, també Víctor Muñoz, els tres entraran a la convocatòria, i tal com va explicar a l'entrevista de fa un parell de dies Luis de la Fuente a RAC1, Lamin està perfectament, però no serà titular, i la idea és que entri a l'últim tram de partit.
8: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que Damián está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol, no se sabe nunca lo que puede llevarte, dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no, pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento, simplemente también la lógica deportiva, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
5: Per tant, Lamin suplent dels del Barça, Cubarsí, Pedri, titulars segurs, i Ferran Torres també probablement ja va ser titular en l'últim amistós a Puebla. Justament, Ferran Torres aquest matí en una zona mixta s'ha referit al seu moment i a les ganes que té de fer-ho bé en aquest Mundial.
14: Bueno, seguir rendint, estic molt bé de confiança, al final això és important per a un futbolista, doncs, pues, jugar partits, guanyar i poder aconseguir aquesta copa.
5: I avui que teníem a Ferran Torres, en la zona mixta que ha muntat la Federació Espanyola, li hem preguntat pel seu futur, sobre si està preocupat per una possible sortida, per la incertesa que envolta ara mateix el seu futur. Passa a palar Ferran Torres.
14: Ni lo sé, ni me importa ahora mismo, mañana es lo importante, conseguir los tres puntos, debutar de una buena manera y lo externo al final ahora no es importante.
5: Doncs, per tant, Xavi, sí que hem tingut història de Cucurella a nivell Mercato, de moment Ferran Torres que no vol dir-ne res i que està focalitzat en el Mundial. Cap Verd, parla Bovista, el seleccionador, exjugador del Badajoz, va ser jugador del Badajoz als anys 90, i t'explicaré ràpidament una historieta sobre Cap Verd, i és que hem contactat amb el primer jugador espanyol canari de la illa de Lanzarote que va jugar a la Lliga de Cap Verd. També per proximitat té certa lògica. Va jugar a l'Sporting de Brava i posteriorment al Barandinha en una segona etapa. És David Machín, que parla meravelles. De fet, fa un parell de dies vam parlar amb Jorginho Soares, exjugador del Terrassa, que destacava que Cap Verd és com una família, i Jorginho Soares parla de la gran... David Machín, insisteixo, primer jugador espanyol que va jugar a la Lliga de Cap Verd, parla de la gran capacitat de sacrifici, de lluita que té la selecció capverdiana.
19: Yo los conozco y son muy competitivos. Esa gente es muy competitiva, es lo más competitivo que puedes ver y que podrás ver de esa gente. Son competitivos hasta para jugar al ajedrez, o sea que independientemente del nivel, que pueda ser floja, es un equipo muy competitivo y que no te regala nada.
5: Diu David Machín que Espanya no s'ha de refiar de Cap Verd perquè és una selecció de guerrers.
19: Los cabordianos son unos guerreros natos, son unos atletas. Los que son unos atletas por por, no sé cómo decirlo, genética, naturaleza. Los tíos son unos atletas, tantos cuadrados, y lo viví allí, ¿sabes? Los tíos son fuertes, son rápidos, y los defectos es el nivel táctico, evidentemente. Son equipos anárquicos donde se prioriza a lo mejor el jugador que más corre, que más ganas le pone.
1: Veurem, doncs, on arriba Cap Verd. També és cert que fins ara no hem viscut encara cap gran sorpresa en aquest Mundial. Vam veure aquella victòria d'Austràlia contra Turquia, però vull dir, gran sorpresa, una Aràbia Saudita contra Argentina, per entendre'ns, encara no ho hem viscut. Demà seria sonada, perquè Cap Verd, si no m'equivoco, Dami, tu tens més al cap, és una de les debutants al Mundial, no hi ha anat mai.
5: Sí, sí, és una de les debutants, va donar la gran sorpresa. Els grups d'Àfrica només classificava el primer i Cap Verd va superar Camerún, no?, que és una de les grans absents d'Àfrica. Jo crec que a Àfrica hi ha dos grans absents, que són Camerún i Nigèria, i Camerún va quedar fora del grup de Cap Verd, efectivament és debutant, i home, jo demà ho veig molt improbable, Xavi, si em semblaria un miracle futbolístic que Cap Verd fos capaç de guanyar, però bé, esperarem el partit, i significaria un daltabaix total per Espanya, perquè i en part també per Argentina, perquè això ho anirem explicant durant la primera fase, però és molt important, ja que Espanya i Argentina es creuen. Si una de les dues queda primera i l'altra queda segona, seria un enfrontament prematur a setzents de final, així que les dues els convé quedar primeres per evitar un enfrontament tan ràpid. Així que una derrota d'Espanya demà, o també una d'Argentina d'aquí dos dies contra Algèria en el seu debut, significaria un canvi de paradigma total en aquest Mundial.
1: I tant. Dami, demà en parlarem. A aquesta hora, lògicament, ja sabrem com li aniran les coses a la selecció espanyola. Haurem viscut un altre partit també de la jornada, per tant, demà serà dia d'ampliar totes aquestes sensacions que tenen uns i altres i de veure què és capaç de fer Espanya. Dami, gràcies.
5: Gràcies, Xavi. Fins demà.
1: Que vagi molt bé. Per cert, sents Ferran Torres i és la història de cada estiu, eh? Posant-lo en la rampa de sortida, a veure si acabarà marxant, si no, i ell dient, escolta, avui ja directament passant del tema i centrat en la selecció, però és la història de cada estiu.
3: Jo crec que ho ha dit molt bé ell, no? Al final, ell diu, escolta, té contracte? Sí. No sé quants anys li queden? Sí, no?
1: Dos anys li queden, sap, a Ferran?
4: Segur, ara t'ho dic segur.
3: Queden, ara bueno, t'ho dic
1: segur. Ara parlo a memòria.
3: I ell deu pensar, home, amb la campanya que he fet, la temporada que he fet, que sí, crec que està francament bona, doncs, escolta, no crec que li doni més importància el que diuen, no?
1: I ara mateix sense nou, és a dir, aquest any encara amb més raó.
2: Nerviós no crec.
3: No, nerviós no està gaire, per això et dic que no.
1: No crec. Veurem, és el davanter titular ara mateix de la selecció espanyola, perquè no més enllà de Borja tampoc no hi ha cap altra opció,
3: o Oyarzabal, vaja. Jo sempre he discutit, sempre... Mires els números que ha fet,
1: sí, sí.
3: I són espectaculars.
1: Sí,
3: a més, a menys, però és espectacular. Però jo sempre ho he dit, el que a mi em sembla...
1: Ha fet grandíssims trams de temporada aquest any, eh? Vull dir que veurem què passa i quin rol té, que aquesta és l'altra, que un cop es quedi, que jo suposo que aquesta vegada, evidentment, sí que es quedarà, és veure amb quin rol i qui li posen al davant i qui passa per davant d'ell, etcètera.
3: Sí, però li deu molestar, no?, que sempre sol.
1: Oh, clar.
4: 2027.
1: Per tant, li queden... Sí, la temporada que ve, i ja està.
4: Ja està.
1: Clar,
4: ja.
1: Per això el vol renovar el Barça, evidentment.
4: Clar. Perquè si no, el gener ja podria negociar amb algú i tancar-lo.
1: Sí. El que és el que passarà si no s'arriba a un acord. Evidentment, el Barça vol renovar-lo perquè
3: això,
1: no passi.
3: Preocupat.
1: Sí, i tant. I més aquest estiu. Com està vostè, Miquel Agut?
20: Home, és la primera vegada que em tracten de vostè quan entro en aquest estudi, Xavi Roca Marabaca.
1: Això és mentida. No és la primera vegada perquè el respecte és tan profund,
20: Home.
1: No. Però no veniu a parlar d'això. No,
20: és que a la línia 5 del metro està el respecte,
1: sí,
20: amb això,
1: sí,
20: és profund.
1: Sí. Escolta'm, parlant del reste del Mundial, hem parlat, lògicament, d'aquest debut de la selecció espanyola amb el nom de Cucurella, empastifant una mica aquesta prèvia, però també hem explicat l'empat a 2 avui de Països Baixos contra el Japó i la gran golejada del Mundial, que de moment és aquest Alemanya 7, Curaçao 1. Més enllà de tot això, què més ha passat avui o què ha de passar avui?
20: Doncs mira, en el grup d'Alemanya, precisament, que és el grup E, està a punt de començar, estan sortint els jugadors a la gespa, al Costa d'Ivori, Equador. A l'equip iborià juga el germà de Doué, del jugador del PSG,
1: sí,
20: de lateral dret, i juga Frank Kessier, el doble pivot, mentre que a l'equip equatorià hi ha Pacho, el central del PSG, i Incapié, el central de l'Arsenal, formant dos dels tres centrals de l'equip equatorià, per tant, no és pas una mala selecció aquesta, la de l'equip sud-americà. Més enllà d'això, el grup F a les 4 jugarà un Suècia-Tunísia, és el grup del Països Baixos 2, Japó 2, i per demà a les 9 de la nit, deixant de banda el partit d'Espanya contra Cap Verd a les 6, hi ha el Bèlgica-Egipte. La matinada de dilluns a dimarts debutarà la selecció de l'Iran, que jugarà contra Nova Zelanda. És una selecció que sabeu que per la política exterior, pels conflictes polítics de Donald Trump, que té oberts, no pot fer nit als Estats Units i que és estança a Tijuana, això és al nord-oest de Mèxic, a tocar amb la frontera amb els Estats Units, però no és sol dels Estats Units. I ja han viatjat avui cap a Los Angeles, que és on jugaran la matinada de dilluns a dimarts contra Nova Zelanda, el primer partit. S'ha de dir que Donald Trump ha dit avui a les xarxes socials que ja ha arribat a un acord de pau amb Iran, tot i que no està signat. Per tant, potser, si hi ha aquest acord, el dia a dia de la selecció iraniana al Mundial podria millorar. Com a mínim, han de jugar dos partits a Los Angeles i un a Seattle, que és tocant el Canadà, doncs se suposa que potser amb això, en virtut d'aquest acord, podrien tenir una mica més de possibilitats de quedar-se als Estats Units i no fer viatges tan llargs abans de cada partit. Parlant de Trump, avui l'hem sentit, ha parlat de futbol i diguem-ne que s'ha fet una mica un embolic.
0: When you look at what has happened to...
21: Quan et fixes en el que està passant amb el futbol als Estats Units, aquí hi ha un esport que es diu futbol, soccer en anglès, i no li hem dit mai així, perquè hi ha un petit conflicte amb una altra cosa que també es diu futbol. Però quan hi penses una mica t'adones que el futbol s'hauria de dir futbol, sense cap mena de dubte, i que hauríem de buscar un altre nom per a l'altre esport. No té cap mena de sentit perquè el futbol és realment futbol.
0: Really football.
1: Gràcies, Donald.
4: O sigui, no, molt content d'estar a
20: la ràdio. No, però és que vull dir, tu et poses aquest tall a les 6 del matí després de tornar a casa de festa i t'esclata el cap perquè no entens res del que t'està dient aquest
1: futbol,
20: home.
1: Ara sóc, era futbol, ara
20: sóc. No, però és que clar, l'altre futbol, realment, diu que la vetllada aquesta de boxa que ha de tenir a la Casa Blanca avui, diu que potser perilla per la meteorologia. O sigui que...
1: Ah, sí?
20: Sí, està preocupat en Donald. Potser perilla per la meteorologia. Ho he vist ara abans d'entrar. I, per cert, una altra selecció que no ho està tenint fàcil és la de l'Uruguai, del grup d'Espanya, per cert, perquè a poques hores del debut al Mundial no ha pogut viatjar cap als Estats Units per problemes burocràtics. Es va endarrerir el vol per un error de la FIFA, diuen amb la documentació, perquè sembla que l'avió no tenia els permisos per entrar als Estats Units, i això podria significar una multa per la Federació de l'Uruguai per no arribar a temps a les rodes de premsa prepartit que estaven previstes. Mentrestant, han hagut d'esperar-se a Mèxic per volar definitivament als Estats Units i poder jugar el partit que els pertoqui contra l'Aràbia Saudita. Recordem que serà el primer rival contra el qual hauran de jugar.
1: Però si l'error és de la FIFA, no hi haurà multa, no?
20: Però si la FIFA entén que no s'ha resolt aquest error a temps i no s'arriba a les rodes de premsa com estava previst, potser sí que hi ha multa des d'aquest punt de vista.
1: En fi, benvinguts al Mundial dels Estats Units i de Mèxic i de Canadà, tot just dia què? Dia 5 avui, és dia 4. Dia 4 Mundial, en falta una bona pila encara. Per tant, històries d'aquestes segurament en tindrem unes quantes més. Miquel Sape, moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
1: Demà una mica més tancarem tertúlia, que avui és, ja veieu, un programa de butxaca, que hem acabat a les 12 amb el partit d'abans i, per tant, tindrem temps diumenge que ve de parlar una mica més de com va la història. Jordi, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, gràcies.
1: Que vagi molt bé. Solsona,
3: que vagi bé.
1: Cuidis vostè.
3: Bona nit.
1: Ens veiem diumenge.
3: Gràcies.
1: Un minut i la una pausa i acabarem de parlar de dues qüestions importants el dia d'avui. Una és el bàsquet i l'altra la Fórmula 1. Passen dos minuts de la una de la matinada. De seguida parlarem d'aquest gran premi de Barcelona-Catalunya, però abans el teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro en cap a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Autoplus a escollir, és més fàcil que mai. Ford, però fets, no paraules. Dit això, ara sí, parlem de la Fórmula 1. De fet, avui hem tingut gran premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al circuit amb victòria inesperada de Lewis Hamilton. Quim Salvador, bona nit.
22: Hola, bona nit, Xavi.
6: Sílep, de campió anglès, i Ferrari han trencat el monopoli de Mercedes, que fins avui ho havia guanyat tot aquest any. L'escuderia italiana ha fet un cop de màgia amb l'estratègia i ha aprofitat el cotxe de seguretat virtual provocat per l'abandonament de Fernando Alonso per fer un canvi de pneumàtics que no estava al guió i situar el seu cotxe número 44 per davant dels Mercedes. Lewis Hamilton ha fet la resta amb un pilotatge d'altíssim nivell, com en els millors temps. És la seva setena victòria al circuit de Barcelona-Catalunya, la primera amb Ferrari, i el situa 41 punts del liderat de Kimi Antonelli. Sir Lewis Hamilton diu que es veu ara amb forces de lluitar pel Mundial.
9: For sure, yeah, the results like this...
22: Esclar que els resultats així ho canvien tot, i si hi havia una manca de confiança, espero que aquesta cursa hagi estat prou convincent. Ja ha passat les últimes curses i tots els canvis que he fet des de l'any passat. Sé que tinc l'equip que cal al meu voltant i el cotxe que cal a les meves mans, i ara començo a fer el que faig millor.
9: And now I can start doing what I do best.
6: El veterà campió anglès, que té 41 anys, ha celebrat la victòria amb moltíssima emoció i ha explicat que esperava aquest moment des que va veure Michael Schumacher donar a Ferrari la primera victòria aquí a Catalunya l'any 1996.
9: I think this is first step of our story.
22: Penso que aquest és el primer pas de la nostra història. Recordo que fa 30 anys, quan va guanyar en Michael, jo era a casa veient la cursa. Tenia 12 anys, mirava el cotxe vermell i pensava com seria seure en aquell còcpit. El meu còcpit no pot ser blanc, ha de ser vermell, com el d'en Michael, i ara vestit de vermell ell dalt del podi davant d'aquest equip fantàstic. Ha estat increïble.
6: El podi l'han completat George Russell, segon amb Mercedes, i el campió vigent Lando Norris, tercer amb McLaren. Decepció majúscula pel líder Kimi Antonelli, que ha tingut un problema de motor i ha hagut d'abandonar a quatre voltes pel final, just quan acabava d'avançar de manera brillant el seu company Russell per situar-se segon.
1: I Kim ja es veia venir, però s'ha confirmat, la d'avui no ha estat una cursa gens lluïda pels pilots espanyols.
6: Sí, Carlos Sainz ha acabat 12è fora dels punts i ha aprofitat, quan li han preguntat pel guanyador Hamilton, per reivindicar els seus resultats del passat, ara que el seu Williams no li permet ser gaire competitiu.
23: Este deporte es mucho más complicado de lo que la gente se cree. Mucho mérito también tiene Luis en darle la vuelta del año pasado a este, de la manera en la que le ha dado. También suerte el cambio de reglamentación, porque si le toca quedarse con el coche del año pasado tres años más, pues igual no vemos el Luis de este año. No es fácil cambiar de equipo. Yo cambio de equipo cada dos años a este paso y me tengo que ir adaptando a lo que hay, a lo que me dan, y sí, por eso yo creo también mi año pasado también tuvo mérito, ¿no? Los podiums de final de temporada y esta primera mitad no se está viendo.
6: I Fernando Alonso no ha tingut un bon comiat del circuit de Barcelona-Catalunya, si és que, com va dir dijous, que és molt probable, aquest ha estat el seu darrer gran premi aquí. Tenia l'última posició de graella, ha sortit des del pit lane perquè Aston Martin ha canviat els components elèctrics del motor i ha hagut d'abandonar la 41ena volta precisament perquè li ha fallat la bateria. Ha marxat del circuit sense fer declaracions en castellà.
1: Doncs això és el que ha passat al primer gran premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que ha estat un èxit de públic.
6: Rècord d'espectadors, amb una xifra acumulada de 301.273 des del dijous. Avui diumenge han vingut al circuit 124.870.
1: Perfecte, Quim. Moltes gràcies. Bona nit.
6: Adéu, bona nit.
1: I de la Fórmula 1 anem al bàsquet. Ja tenim la final definida de l'ACB. Serà un València-Barça, després que avui els valencians hagin eliminat el Joventut. Dani Aguilar, bona nit.
24: Hola, Xavi, bona nit.
1: En un Olímpic de Badalona amb prop d'11.000 persones i en un ambientàs absolut, la penya ha plantat cara als valencians, però quan els de Pedro s'han posat en mode imparable han acabat enduent-se el partit i l'eliminatòria per la via ràpida amb un 3-0.
24: Si sí, el València ha demostrat al tram final perquè va acabar segon, perquè ha arribat a la Final Four de l'Eurolliga o perquè s'ha convertit en un dels millors equips de tota la competició, arribant a la segona final seguida de la CB, l'any passat la va perdre de manera contundent contra el Madrid, enguany serà davant el Barça, ara repassem calendari. Abans, però, les conclusions d'un curs del Joventut que ha acabat amb aquest 75-87 avui a l'Olímpic, que ha aguantat durant bona part del partit, però, com deies, el Terrabastall valencià a la segona part ha donat un avantatge del qual ja no s'ha recuperat, una penya que estava ja molt cansada i que clou el curs 25-26 amb un subcampionat de Lliga Catalana, uns quarts de final de Copa del Rei i Champions League i una semifinal de Lliga. I ara, amb el gran dubte planant, Seguirà Ricky Rubio, contesta el del Masnou.
11: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
24: De fet, ha estat un final de partit carregat d'emotivitat, amb llàgrimes d'alguns que saben que marxaran, com Adam Hanga. També era el mateix Ricky, que estava molt emocionat, més enllà d'haver fet un autèntic temporadot. De fet, l'èxit és augmentar el que s'ha vist avui, de manera més que notable, la il·lusió de la penya. I d'altres noms, com Guillem Vives, avui també molt ovacionat i tampoc no sap si continuarà.
12: I nosaltres, com ho vaig dir fa un temps, deixar passar una mica aquesta bogeria que és el play-off a nivell físic, mental, de cada dos dies ficar-t'hi, per assentar-nos i veure què és el millor pels dos.
24: Un projecte al qual Dani Miret vol donar continuïtat, diu que és la gran clau. És optimista en mantenir el talent que té?
15: Tinc sensacions optimistes, però no tinc cap informació. Fins ara he demanat a tot l'equip que estiguessin centrats en el present. A partir de demà començarem a fer un pla per veure quines són les opcions reals nostres de poder tenir continuïtat amb el grup.
24: Amb noms també planant com el de Cameron Hano, Jabari Parker. De fet, el periodista Jordi Vall ha explicat que Parker ha dit que vol quedar-se, tot i que caldrà resoldre les condicions econòmiques, per bé que, segons Vall, fins i tot ha dit Parker que voldrà fer un esforç. Veurem com queda, per tant, configurat el Joventut 26-27.
1: I, com dèiem, Dani, final València, amb quin calendari?
24: Doncs això arrenca dijous a les 8 al Roig Arena, els dos primers partits a València, dissabte al segon, i dilluns al tercer al Palau, i si fos necessari, dimecres també al Palau, i un possible cinquè a València dissabte. Finals als Rides, ja s'han enfrontat una vegada el 2003, ja va haver-hi aquesta final, l'any del triplet de Pessic, en aquest tram definitiu d'aquest últim ball amb el qual es vol acomiadar Xavi Pasqual.
1: Doncs a final servida a l'ACB, mentre encara ens arriben imatges de celebració a Nova York.
24: Sí, és un no parar a la ciutat embogit des de la passada matinada, que els Knicks van guanyar el títol després de 53 anys. Ho van fer a Sant Antoni en aquest cinquè partit 90-94. Aquest dijous hi haurà ja la celebració d'un títol històric dels més celebrats de tots els temps, amb els edificis emblemàtics de Nova York, tenyits de taronja i blau, tot esperant que els aficionats ho puguin celebrar amb els jugadors, uns jugadors que ja són llegenda i ja són història de la NBA dels New York Knicks.
1: L'últim minut amb el Bernat Balboa. Bernat, bona nit.
16: Bona nit, Xavi. Doncs mira, dues fases d'ascens s'han jugat avui. Per una banda, per aconseguir una plaça a primera divisió, el Màlaga i l'Almeria han empatat a 0 en l'anada d'aquesta final del play-off d'ascens a primera divisió. La tornada serà dissabte que ve a l'Almeria Stadium. I un altre partit també, en aquest cas, per aconseguir una plaça a segona federació, el Badalona ha perdut aquesta tarda 3-0 contra el Compostela i haurà de tornar a remuntar diumenge que ve. I pel que fa a l'hoquei patins, l'Igualada ha tornat a perdre per 8-2 contra el Liceo en el segon partit de la final de l'hoquei Lliga. Els gallecs se situen amb un 2-0 a favor i el tercer partit es jugarà divendres a les Comes. En canvi, el Vilassana, per la seva banda, s'ha proclamat campió de la Lliga Iberdrola en vèncer el Fraga per 1-3 en el segon partit de la final.
1: D'aquí a dos minuts serà un quart de dues de la matinada, moment d'anar acabant, però abans un document que ens acaba d'arribar. Hem començat aquest t'ho diràs de butxaca avui felicitant Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, per la 13a Copa d'Europa que aconsegueix la secció, la 50a del club. Doncs bé, acabarem com hem començat amb un àudio, en aquest cas que ens arriba des de l'avió que porta els campions cap a Barcelona, des de Colònia cap a Barcelona, avió en què hi ha jugadors, també familiars i lògicament integrants de la junta directiva que avui han animat l'equip des de la mateixa pista del Lanxess Arena. Doncs bé, aquest és el so, així és com l'avió dels campions. Aquí a 3/4 hora. Segurament aterrarà aquest avió amb el Barça, campió d'Europa una vegada més, 13 Champions ja acumula, 9 de les quals, per cert, les ha guanyat el seu tècnic, Antonio Carlos Ortega, 6 com a jugador, 3 des de la banqueta. Un minut i un quart de dues, el que dèiem, és hora d'anar acabant, com sempre, agraint al Víctor Valera, que avui és qui estava a la part tècnica, però també tota la redacció d'esports de RAC1 que ha fet possible el programa. Demà i tornem a partir de dos 3:15. Que vagi bé. Bona nit.
7: Tu diràs.
10: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 15 de juny del 2026. Comencem la setmana amb temperatures altes, fins i tot al voltant dels 25 graus ara, al punt de la costa. I al migdia la calor tornarà a ser molt intensa. Al matí el sol es combinarà amb alguns núvols prims i esperem els primers ruixats al Pirineu, que aniran a més durant la tarda. La calor es mantindrà atenta a la companyia tota la setmaneta. Buf. Mentrestant, però, els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord que posa en fi la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El pacte es firmarà divendres a Suïssa, que és quan se sabran els detalls. De moment, les borses ja celebren aquest acord. Els mercats asiàtics, els primers cobres han pujat entre un 3 i un 6%. Avui Donald Trump serà a Evian, a França, on participarà a la cimera del G7 i arribarà després d'una controvertida festa per celebrar els seus 80 anys, que costarà uns 60 milions de dòlars i que es té com a escenari als jardins de la Casa Blanca, on s'ha instal·lat un ring de lluita lliure, on hi haurà el cèlebre Topuria. Enmig de les converses, la selecció iraniana de futbol ha aterrat de matinada als Estats Units per debutar al Mundial contra Nova Zelanda. Els futbolistes iranians tindran 24 hores per jugar el partit a Los Angeles i automàticament acabar tornar cap a Mèxic. Qui no tindrà cap problema amb els visats és la selecció espanyola, que avui juga a les 6 de la tarda en directe a RAC1 contra Cap Verd amb l'equip de la versió RAC1 amb el Clapés i els Muppets. El gran dubte és saber si la Minja Mal serà titular, però ja ha dit que no, ha dit Luis de la Fuente que no serà titular. El partit a les 6 contra Cap Verd, fa uns minuts ha acabat el Suècia 5, Tunísia 1, i també tenim una altra golejada del Mundial, Alemanya 7, Curaçao 1, i també aquesta matinada la sorprenent victòria de Costa d'Ivori 1-0 davant Equador. Repetim aquesta matinada. De seguida repassem tots els resultats i els comentarem a la tertúlia amb Mònica Terribas, Josep Martí, Teresa Cunillera, Màrius Carol i Quim Forn, amb el Pere Mestre mitjant l'ull de poll. A casa nostra deixem enrere un cap de setmana marcat pels primers incendis forestals, a aquesta hora estabilitzats els de Cervià de les Garrigues i de Pons, tot i que els bombers continuen remullant la zona per evitar que les flames revifin. La calor no fluixa i avui una cinquantena de municipis tenen un risc molt alt d'incendi. A la resta dels esports, el Barça es proclama campió de la Champions d'handbol. Els d'Antonio Carlos Ortega s'han imposat a la final al Fuchse de Berlín per 37-34 i el Barça, per tant, suma la seva 13a Lliga de Campions d'handbol. I més de 120.000 persones han assistit al Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que s'ha endut Lewis Hamilton. És la primera victòria de l'anglès amb Ferrari. Estava emocionadíssim a l'acabar Hamilton amb aquesta victòria. Per cert que el Real Madrid encara no ha anunciat, però sí que ho ha fet ja molta premsa, que Cucurella, Marc Cucurella, serà nou jugador del Real Madrid, probablement avui mateix. El dia que arrenca una setmana decisiva pel futur del PSOE i del govern espanyol, declara Begoña Gómez, la dona del president, i dimecres el jutjat José Luis Rodríguez Zapatero. I si sou fans de Steven Spielberg, atents perquè avui a partir de les 11 del matí repassarem totes les seves pel·lícules i les sèries amb Jaume Ripoll, Alejandra Palés i Pere Solà Ginferrer. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que ja tenim acord de pau a l'Orient Mitjà, sí, confirmat pels Estats Units, per l'Iran, també pel Pakistan, que ha fet de mediador, una treva que s'ha de signar aquest divendres a Suïssa i que ha de posar fi, teòricament, als bombardejos a tota la regió, també al Líban. En el moment que sigui oficial, per cert, aquesta treva, això suposarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Així ho anunciaven aquesta matinada, aquesta nit, a la televisió estatal de l'Iran.
5: Els Estats Units s'han vist obligats a signar un acord per posar fi a la guerra amb la República Islàmica de l'Iran i amb el front de resistència. Shahbaz Sharif ha anunciat la fi permanent immediata de la guerra en tots els fronts dels nord-americans contra l'Iran i els seus aliats. El primer ministre del Pakistan ha anunciat l'assoliment d'un pacte per posar fi a la guerra.
2: El contingut i els detalls del text encara no són públics i caldrà saber si la República Islàmica es compromet a renunciar a l'armament nuclear o si, per contra, els Estats Units han tingut màniga ampla. De moment, la Casa Blanca insisteix que els ayatolàs no podran ni aconseguir ni desenvolupar cap arma nuclear.
0: Evidentment, causa-efecte, automàticament el món i les borses celebren l'acord a l'Orient Mitjà.
2: Sí, els mercats han reaccionat positivament. Com sempre, les primeres borses que han obert són les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei japonès, ha pujat més d'un 3% quan ha aixecat la persiana, i el Kospi sud-coreà, el principal índex de la borsa de Seül, també s'ha disparat quasi un 6%, i el preu del petroli, que ja comença a baixar. A banda, països com

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I aquí no és com la lluita lliure del pressing catch que dèiem que es pacten, que és un teatre en principi aquí i la cosa va de debò. Bueno, si no ens enganyen.
2: Mira, apassionant, que la celebració dels 80 anys sigui amb un combat d'arts marcials. Està bé, això. I enmig de les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, la selecció iraniana ha aterrat de matinada a Los Angeles a l'espera de debutar al Mundial de Futbol.
1: Sí, el seu primer partit és demà a les 3 de la matinada contra Nova Zelanda. L'equip iraní ha arribat als Estats Units acompanyat de fortes mesures de seguretat. Un autobús els ha escortat fins a l'hotel situat a prop de Los Angeles i allà passen la nit després de rebre l'autorització de Washington. Això sí, des de la seva arribada, l'expedició de l'Iran té 24 hores per jugar i tornar-se'n a Mèxic, que és on té la seu del Mundial. Però no només l'Iran té problemes amb els visats. L'Uruguai juga aquesta mitjanit contra l'Aràbia Saudita a Miami. L'equip de Bielsa té la seu a Mèxic i el seu vol ha sortit tard, encara no ha sortit de fet perquè encara no ha rebut els permisos necessaris per entrar als Estats Units. Insisteixo, avui a les 12 de la mitjanit l'Uruguai juga contra l'Aràbia Saudita.
2: Anem que havia de ser el pitjor mundial de la història, eh? Això del Damià l'altre dia ho comentava, el Damià López, que comentava que per acreditar-se 3 hores i bueno, un drama, però és que els que vas veient que uns els deixen 24 hores, els altres encara no han entrat, en fi. A l'àmbit esportiu, l'únic partit del cap de setmana que s'ha acabat fa 10 minuts, l'últim. Suècia golejat 5-1 Tunísia.
1: Sí, el partit no ha tingut gaire història. Ha arribat al descans obert amb 2-1 a favor dels suecs, però la represa de l'equip escandinau ha sentenciat. També de matinada s'ha jugat un Costa d'Ivori 1-Equador 0 amb el gol de la victòria al minut 90 i ahir es van disputar Països Baixos 2-Japó 2, Austràlia 2-Turquia 0 i Alemanya 7-Curaçao 1.
2: Posa èmfasi en el partit de Països Baixos-Japó 2-2, acabat Països Baixos. Holanda ha acabat 2-2, I Costa d'Ivori ha guanyat Equador, Que és veritat que és el primer partit, ja acostumen a haver-hi sorpreses, però que, en fi... I avui a les 6, no?
1: Sí, en directe a RAC1, la selecció espanyola que s'estrena contra Cap Verd, Lamine Yamal no serà titular, per bé que la notícia és sonada i del que es parla ara a la concentració de la selecció espanyola és el fitxatge de Marco Corella pel Real Madrid. Es tracta d'una operació llampec que hi va avançar el periodista especialitzat en fitxatges Fabrizio Romano. Segons aquesta informació, el Real Madrid pagarà 55 milions fixos més 5 en variables pel lateral esquerre i fins i tot podria anunciar la incorporació avui mateix d'aquesta operació, en deia el següent al seleccionador espanyol Luis de la Fuente ahir en la roda de premsa prèvia al partit.
3: Lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, si surge otra con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Yo si de él está feliz y contento, yo feliz y contento.
1: El Real Madrid, que ha canviat ja gairebé tota la defensa amb els fitxatges de Cucurella, que encara s'ha de fer oficial, Dumfries i Konaté, a l'espera també que es confirmi el fitxatge del migcampista Bernardo Silva.
2: Bueno, però a l'altre a l'esquerra tens a Álvaro Carreras, tens a Mendy, tens a Fran García, I ara tindràs a Cucurella. És que tens una operació sortida que fer maca, eh? Per cert, quan sentiu variables...
1: Ja
2: ho dic una vegada, us dic ara, però us dic ja fa un any i en fa dos. Ho dic perquè això és una cosa que s'ha posat de moda, 55 més 5 de variables, que abans eren coses que costaven. És a dir, hosti, si sumes 45 partits seguits, el club cobraria 5 milions. Això fa anys era així, ara ja no. 5 milions és una manera de xutar endavant un pagament, però que es paga. O sigui, són 60 quilos el que pagarà el Madrid al Chelsea. I encara vinculat amb l'esport, a Nova York hi ha hagut més de 60 detinguts en la celebració del títol de la NBA d'abans d'ahir dels New York Knicks.
4: Sí, l'eufòria per haver-se convertit en els nous campions va acabar amb disturbis als carrers, amb autobusos incendiats, cotxes de la policia destrossats i un adolescent que va acabar amb un tret al peu. Feia més de 50 anys que els Knicks no guanyaven la Lliga.
2: Què em van dir que jugava? Phil Jackson era jugador, em sembla. Sí, imagina't,
1: eh? Del 73, eh?
2: Sí,
1: imagina't,
2: mira, Phil Jackson era jugador i tot. A Catalunya hem tingut un cap de setmana marcat per 4 incendis que han donat un bon ensurt als bombers.
4: Sí, dissabte a Sanaüja, a la Segarra, van cremar 50 hectàrees en una zona forestal i ahir es va declarar un foc a Cervià de les Garrigues que ha deixat 2 ferits lleus i que va obligar a evacuar una desena de veïns i a confinar-ne 150 més. A les últimes hores també n'hi ha hagut un altre a Pons, a la Noguera, que ha començat ben a prop de les cases i per acabar un quart incendi més petit, això sí, a Vilafranca del Penedès. Tots aquests ja estan o bé estabilitzats o apagats del tot, però els bombers han treballat durant tota la nit i matinada els focs

0: de Cervià de les Garrigues i el de Ponts per evitar que aquest matí hi hagi revifades coincidint amb la calorada que farà.
1: I tot això, bueno, avui el risc d'incendis continua molt alt perquè la calor continua
2: es manté.
1: I lo que te rondaré morena.
2: Ah, exactament, tota la setmana es mantindran aquestes temperatures elevades, avui màximes d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors, ahir es va arribar als 37, per exemple, Vinebre, Lleida i també Albesa, 36 Alcarràs i Aldover, i de fet comencem el dia amb temperatures altes, fins i tot ara mateix a Mataró tenim 25 graus. Si no baixa la temperatura, hauria sigut una nit tòrrida, sí, a Mataró, perquè no hauria baixat la temperatura dels 25 graus, però pot ser que abans que surti el sol, doncs, aquesta temperatura baixi i llavors no perdi la categoria de nit tòrrida. A la ciutat de Barcelona també entre 23 i 25 graus ara mateix, els 25 al barri del Raval, tenim 19 graus a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona o 22 a Amposta, per tant, ja comença el dia amb aquestes temperatures elevades. Matí de sol i bandes de núvols prims, amb algun primer ruixat en punts del Pirineu, i a la tarda xàfecs més extensos al Pirineu i Prepirineu. Hi ha avisos avui per intensitat de pluja a la Cerdanya, al Berguedà, al Solsonès, al Ripollès i també al Lluçanès, i a la resta tarda de cel mig ennuvolat i a la tarda amb vent també que bufarà cap a les comarques de Ponent. I els propers dies puja una mica més la temperatura. De fet, durant tota la setmana es mantenen a la banda alta amb valors que estaran uns 6-7 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any. Per tant, dies de calor intensa, matins de sol i tardes de tempestes al Pirineu.
1: Molt bé. Tornem als esports. Per ser, hi ha veus alguna cosa de cara a Sant Joan o no?
2: Doncs a veure, de moment es veu que les temperatures es mantenen altes. Va. I amb una mica més de probabilitat de pluja que no pas aquests dies, però esperem-nos. De moment calor assegurada i ja veurem si...
1: No veus res de baixadeta ni res?
2: No, de moment no.
1: No. Val, tornem als esports. El Barça d'handbol ha aterrat de matinada a Catalunya després de proclamar-se campió d'Europa per 13è cop en la seva història.
3: Sí, l'equip de Carlos Ortega va guanyar de 3 gols al Fuchsia de Berlín a la gran final de Colònia i va revalidar el títol que va guanyar fa 2 anys també a Colònia. A més, l'èxit d'ahir encara és més especial perquè suposa la 50a Copa d'Europa del Barça en tots els equips professionals. Els millors del partit van ser Domen Makuch i el porter Emil Nielsen, justament dos jugadors que marxen aquest estiu. En acabar amb Makuch, s'emocionava en declaracions a RAC1.
4: 6 años aquí, 4 Champions, seguro que eso es algo especial. No pensaba que es posible todo eso. Creo que hemos marcado una era que será difícil de repetir. Estaba un poco emocionado porque al final era el último partido con este escudo. Tengo muchos amigos aquí que seran amigos para toda la vida.
3: El Barça d'handbol ha completat la temporada perfecta. Per tercera vegada a la seva història ha guanyat els 7 títols que hi havia en joc i només ha perdut un partit en tot l'any, en canvi n'ha guanyat 60.
1: En el cas de... Això m'ho dir ara amb els de la secta del 6, però també ho puc dir. És a dir, quan queixo de la Lliga Femenina de Futbol, a la Lliga Sobal està començant a passar això. És a dir, abans hi havia el Ciudad Real, hi havia l'Atlètic de Madrid, hi havia equips que deies, hòstia, tot pot guanyar. Ara tens la sensació de que aquí hi ha el Granollers... I algun altre, però és que no hi ha la competència que hi havia. Per tant, tots els ous estan a la mateixa cistella, que és a la Champions. I a la Champions sí que és espectacular, perquè arribes a la final fort. A veure si podem parlar amb algú, precisament del Barça d'handbol, per parlar d'aquest tema. Què més tenim?
3: Doncs mira que més de 120.000 persones van omplir ahir el circuit de Barcelona-Catalunya per veure la victòria de Lewis Hamilton al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Feia 2 anys que el pilot britànic no guanyava cap cursa, però hi va tornar a ser el més ràpid amb un meló. Carlos Sainz va ser 12, en canvi Fernando Alonso no va poder acabar la cursa. I en bàsquet, la penya s'ha quedat a les portes de la final de l'ACB després de perdre per la via ràpida contra el València a les semifinals. L'equip de Pedro Martínez va guanyar ahir de 12 en el tercer partit a l'Olímpic de Badalona. I ara s'enfrontarà el Barça a la gran final. Començarà dijous amb el factor pista en contra del Barça.
1: I he de comentar també amb tot això que amb el tema de la Fórmula 1, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir que estan ja lluitant perquè la Fórmula 1 pugui ser anual, una altra vegada pugui tornar a ser anual a Catalunya. I els tribunals avui arrenca una setmana decisiva pel futur del PSOE i del govern espanyol. Primer aquesta tarda compareix davant del jutge la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
0: Sí, aquests dies hi ha cites als jutjats, compareixences i possibles resolucions que afecten directament el govern espanyol. Com deies, avui Begoña Gómez compareix davant el jutge Juan Carlos Peinado, que podria prendre mesures cautelars per evitar un suposat risc de fuga. L'objectiu de la cita és que el magistrat notifiqui a les parts al final de la instrucció i faci oficial que el judici serà amb jurat popular. Demà serà el torn de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que compareix al Senat per donar explicacions sobre les reunions que hauria mantingut amb l'Eire Díez, i dimecres i dijous, els dies grossos, José Luis Rodríguez Zapatero serà a l'Audiència Nacional com a investigat perquè doni explicacions sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx i sobre el seu suposat paper en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Molt bé. I a Suïssa, el referèndum per limitar el creixement de la població i restringir l'entrada de la immigració ha guanyat el no Per tant, Suïssa no regularà l'entrada de migrants.
0: La proposta del Partit Popular Suís volia impedir que el país superés els 10 milions d'habitants l'any 2050 i la manera d'aconseguir-ho hauria estat limitar l'entrada de persones estrangeres. El no s'ha imposat per poc, amb el 55% dels vots. En cas d'haver-se aprovat, Suïssa s'hauria vist obligada a renegar de l'acord de lliure circulació de persones que té amb la Unió Europea. El referèndum ha tingut una participació de quasi el 60%.
1: I més coses, al Brasil, un accident entre dos helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha un creador de contingut argentí molt conegut, conegudíssim, que es diu Gaspi, bueno, es deia Gaspi, el productor nord-americà Oliver Tree i el cineasta Lucas Vignale.
0: Sí, per raons que s'investiguen, dos helicòpters van xocar quan sobrevolaven Rio de Janeiro i, com deies, entre les víctimes hi ha diversos artistes força coneguts tant a l'Amèrica del Sud com també a casa nostra. Un és el cantautor i productor nord-americà Oliver Tree, de 32 anys, conegut per cançons com Miss You. I, com deies, també l'humorista i youtuber argentí Gaspi.
5: Buenas, Mitrania.
0: Gaspi, que realment es deia Gaspar Prim, tenia 23 anys i que era molt conegut pel personatge que s'havia creat i que feia, sobretot humor negre. I, finalment, el que dèiem, una altra de les víctimes és el cineasta i director audiovisual argentí Lucas Vignale, que ha treballat en videoclips per artistes de talla mundial com Bizarrap, J Balvin o Trueno, i que recentment havia presentat a la Berlinale la pel·lícula El tren fluvial.
1: I el Regne Unit avui, Keir Starmer, ha denunciat que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys.
0: Sí, seguirà les passes d'Austràlia, que va ser el primer país del món a restringir les xarxes per llei, una decisió que arriba poc després que la Unió Europea anunciés que treballa en una normativa per denegar l'accés als menors de 16 anys a tot el continent. Encara se saben pocs detalls de com serà la regulació britànica, però alguns mitjans assenyalen que la mesura també afectarà els joves d'entre 16 i 18 anys. En el seu cas, tot apunta que tindran vetades les xarxes socials només durant la nit.
1: I sobre el cas de la mort d'Isaac Andic, la fiscal que lidera l'acusació d'homicidi contra Jonathan, contra el fill, demana incorporar a la causa una nova unitat dels Mossos d'Esquadra.
0: Sí, tal com llegim a La Vanguardia, la fiscal ha demanat l'ajuda de la Unitat Central de Persones Desaparegudes. És un grup que ja ha aconseguit diverses condemnes per homicidi en casos molt complexos, també amb jurat popular, i que tenen altres paral·lelismes amb el cas Andic. Per exemple, aquest grup va aconseguir que es condemnessin els culpables de dos homicidis diferents, tot i que mai no es va trobar el cadàver de la víctima i malgrat que només hi havia indicis contra ells i no hi havia cap mena de prova.
1: I en salut, els experts avisen que aviat sortiran al mercat nous medicaments per combatre l'obesitat, que són més eficaços encara que els actuals.
0: Sí, alguns professionals de la salut apunten a El Periódico que aquests nous fàrmacs, amb accions molt semblants a la de l'Ozempic, el Mounjaro o el Wegovy, permetran perdre un 30% del pes d'una persona sense perdre massa muscular. Les previsions és que un cop surtin al mercat, d'aquí uns mesos, els medicaments tinguin un èxit de venda superior al dels que existeixen per ara. A finals d'aquest any o a principis del 2027, es calcula que l'Ozempic, el Mounjaro i el Wegovy ja es comercialitzaran en format pastilla en lloc de les injeccions habituals.
1: I amb música, Quevedo ha anunciat nova gira i que el portarà a Barcelona. Diré que me fuiste tú la que me besaba con inquietud. Quevedo passarà pel Palau Sant Jordi el dia 1 i 2 de juliol, però de l'any que ve, d'aquí un any, el 2027.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I a les 6:20, el dialing. Què estàs fent, Albert Pedrol?
3: Estic mirant l'entrada a Ilia Topuria, en aquest combat a la Casa Blanca, amb Donald Trump, amb una gorra, acompanyat de Melanie, veient-ho tot des de primera fila, sí, sí.
1: Melanie Griffith?
3: Digues? A Melania, Melania no, Melania Trump, perdona.
0: He vist que s'ha tornat a quedar adormit, em sembla.
3: Ah, sí?
0: Mentre era el públic. Sí, sí, ja no és notícia.
1: No, és que clar, pobre home, té son.
3: Moment de presentacions, ara.
1: Sí. Tot bé? El diàleg? Anem al diàleg, Dani, quan ho vulguis.
7: El diàleg. Doncs quan jo vulgui. Ah, sí, ja tiro jo. Vinga, què hem de fer? Què hem de fer?
3: Ah.
8: El tall guanyador de la setmana passada.
7: Molt bé, l'única que està ensenyada, per l'amor de Déu. Comencem amb el tall guanyador, que és la Mònica Hernández, que no sé si va sentir la crida de Déu a Montserrat, però va intentar que el Sant Pare sentís la seva... I saludés a RAC1.
9: Aviam.
10: El podem beneir.
9: El nostre Déu.
11: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció,
10: ai, ai, ai. Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
9: Un león.
10: Papallaú. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papallaú.

0: Soles Orega, que va fer el mateix. I va dir, fins i tot, ara la Mònica hauria de plorar perquè la redactora que va anar al Papa i li va saludar i tal, no sé quantos, es va posar a plorar. O sigui, ara falta que la Mònica plori també, per la il·lusió.
1: Diu que a Vilafranca s'han passat el cap de setmana cridant-li Papalló, Papalló! Que Disney ja està treballant en un nou musical, que és Hakuna Patata, que és el que ens falta a tots pel quilo.
0: Escolta, avui hi ha el partit de... Com es diu ara? El partit d'Espanya en Cap Verd. Selecció espanyola vella, com es diu allò? Com es diu en castellà? Belarmes, no sé, com una cosa així, pella, no sé, quan està esperant un partit que allà... Bé, és igual, té la concentració. On té la concentració, Espanya?
2: La selecció espanyola a Chattanooga.
0: A Chattanooga. Chattanooga té una cançó. Una cançó de... que va fer, bueno, música de Glenn Miller i que després va, bueno, va fer versions de Manhattan Transfer, de les Andrew Sisters, del Barry Manilow, del Harry Connick Jr. Han fet unes versions bestials. Però, esclar, nosaltres avui fem el partit. Fem el partit. Avui aquí a RAC1 a les 6 de la tarda. I si a les 6 de la tarda és Toni Clapés i els Muppets. Doncs, escolta'm, Chattanooga Xuxu, la cançó de on està la selecció espanyola de futbol, versionada pels Muppets, no de RAC1, sinó pels Muppets inicials, amb la Rana Gustavo, que es deia aquí, i allà en deien, començant, Kermit the Frog.

0: 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornada Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
3: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
6: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
7: Yo, Bolivia, Bolivia.
8: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
9: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
12: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
13: 29.814-29814 de la sèrie 31.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
17: Let's play football.
18: La rematada, Messi! Gol!
16: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
19: Compte França, centrada, gol!
16: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
20: És dins l'àrea, Havertz, en xut, gol, gol, gol!
16: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
21: Final! Història de la Copa del Món!
16: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
22: Descarrega.
16: Podcasts exclusius.
22: Streaming.
16: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
22: Contingut a la carta.
16: I escolta el que vols quan ho vols.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els Estats Units i l'Iran han confirmat un acord de pau que signaran divendres.
2: El pacte l'ha anunciat al Pakistan, país mediador. No en sabem els detalls, només que s'assignarà a Suïssa i que després es reobrirà l'estret d'Hormuz. En principi, la treva també inclou el Líban.
0: L'anunci coincideix amb l'aniversari de Donald Trump, que ha celebrat els 80 anys amb una gran festa a la Casa Blanca.
2: Al Prat Fort, diversos combats d'arts marcials mixtes, amb Ilia Topuria com a cap de cartell, combat que és a punt de començar. S'hi ha instal·lat un ring i tot plegat ha costat 60 milions de dòlars.
0: I justament l'administració Trump ha autoritzat l'entrada al país de la selecció de futbol de l'Iran, que debuta al Mundial aquesta propera matinada.
3: De fet, l'equip iraní ha arribat als Estats Units de matinada, acompanyat de fortes mesures de seguretat. S'estrena a les 3 de la propera matinada contra Nova Zelanda. En canvi, l'Uruguai té problemes amb els seus visats. I avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC1, la selecció espanyola s'estrena contra Cap Verd amb una notícia sonada a la concentració espanyola, el fitxatge de Marco Corella pel Real Madrid.
0: A casa nostra, avui augmenta el risc d'incendi a l'oest i al centre del país.
2: Hi ha una desena de comarques amb un risc molt alt. Són una cinquantena de municipis de Ponent, l'Ebre i la Catalunya Central. Els últims dies ja hi ha hagut 4 focs, tots estabilitzats.
0: A la resta dels esports, el Barça d'handbol guanya la Champions i completa la temporada perfecta.
3: L'equip de Carlos Ortega va derrotar de 3 gols al Fuchsia de Berlín i va aixecar l'últim títol que li quedava aquesta temporada. Els ha guanyat tots 7 de 7 i només ha perdut un partit en tota la temporada.
0: I més de 120.000 persones omplen el circuit de Barcelona-Catalunya en el Gran Premi de Fórmula 1.
3: La victòria va ser per Lewis Hamilton, que feia 2 anys que no guanyava cap cursa. Carlos Sainz va acabar a 12, en canvi Fernando Alonso no va poder acabar la cursa.
0: En l'àmbit judicial, avui arrenca una setmana decisiva pel futur del PSOE i de la Moncloa.
2: Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, compareix avui com a investigada. Dimecres i dijous li toca a José Luis Rodríguez Zapatero i els propers dies podria sortir també la sentència del cas Mascaretes.
0: A Suïssa, la ciutadania ha rebutjat limitar l'entrada de migrants al país.
2: Era una proposta per impedir que el país superi els 10 milions d'habitants l'any 2050. El referèndum, però, ha guanyat el no amb un 55% dels vots i han votat 6 de cada 10 suïssos.
0: I al Brasil, el xoc de 2 helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha diversos artistes coneguts.
2: Un d'ells, l'humorista argentí Gaspi, també el músic Oliver Tree, Miss You, Life Goes On, i el productor Lucas Viñale, col·laborador de Bizarrap. No se saben encara les causes de l'accident.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui comença una setmana que vindrà marcada per la calor i els ruixats de tarda al Pirineu.
4: Exacte, es mantindran les temperatures altes aquesta setmana, avui màximes d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors, i ara al matí amb sol, bandes de núvols prims i algun primer ruixat en punts del Pirineu, que després a tarda aniran a més, xàfecs al Pirineu i sectors del Prepirineu. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja aquesta tarda, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i també el Ripollès i el Lluçanès. A la resta tarda de cel mig ennuvolat i amb vent que bufarà les comarques de Ponent.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre els 23 i els 25 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 17 graus a Lleida, 16 a Girona, 19 a Roses, 16 a Vic i 20 a Falset.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora cap incidència destacable, més enllà que continua tallada la LP7032 a Lleida, aquest tram que uneix Cervià de les Garrigues a Balbi per l'incendi que ara us comentàvem. El transport públic, de moment, cap incidència destacable. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 15 de juny del 2026. Thank you.

0: El món a RAC1.
1: 6 i 36, els Estats Units i l'Iran han confirmat un acord de pau que s'assignarà divendres i que ha de servir per posar fi a més de 100 dies de guerra.

0: Ara sembla que va de debò. El conflicte armat entre els Estats Units i l'Iran té els dies comptats. Aquesta matinada, la Casa Blanca, el govern de Teheran i també el del Pakistan, que ha fet de mediador, han confirmat una treva que, teòricament, ha de tornar a portar estabilitat a l'Orient Mitjà. Com dèiem, l'alto al foc s'assignarà aquest divendres a Suïssa, amb representants de totes les parts, i en el moment que sigui oficial també suposarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Ara bé, tot i que aquest cop els dos bàndols i també un país mediador han donat l'acord per fet, l'experiència ens diu que d'aquí a divendres tot es pot torcer. El contingut i els detalls del text que s'assignarà encara no són públics. El govern nord-americà havia posat com a condició que la República Islàmica renunciés per totes les vies a poder aconseguir o desenvolupar una arma nuclear, i en canvi, els ayatolàs sempre havien defensat que el seu programa nuclear no era ofensiu ni perillós perquè no pretenen entrar en guerra amb cap país. I fins ara sempre s'han negat a acceptar les demandes de Donald Trump. En espera que es publiqui la lletra petita i també la gran d'aquest acord. A banda de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'entesa també ha d'implicar, evidentment, un alto al foc immediat a tots els fronts de la guerra, i això inclou el Líban. Precisament, els atacs repetits de l'exèrcit d'Israel en aquest país les últimes setmanes havien allunyat la possibilitat que la pau arribés aviat, perquè l'Iran havia deixat clar que si Benjamin Netanyahu continuava bombardejant Beirut, no signarien cap acord. A l'Iran, el govern està convençut que el resultat final de les negociacions és molt positiu per als seus interessos. Veurem, així ho anunciaven aquesta nit a la televisió estatal de l'Iran.
1: Els Estats Units s'han vist obligats a signar un acord per posar fi a la guerra amb la República Islàmica de l'Iran i amb el front de resistència. Shahbaz Sharif ha anunciat la fi permanent immediata de la guerra en tots els fronts dels nord-americans contra l'Iran i els seus aliats. El primer ministre del Pakistan ha anunciat l'assoliment d'un pacte per posar fi a la guerra.
0: I tal com ha informat el vicecanceller iranià Ali Gharayabadi a l'agència de notícies Fars, l'acord implica que les operacions militars a tots els països de l'Orient Mitjà acaben immediatament, però ja adverteix que qualsevol violació del que s'ha pactat tindrà les conseqüències necessàries. Corresponsal de RAC1 a l'Orient Mitjà, Elena Pelicano, bon dia.
2: Bon dia. Després de mesos de guerra, Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un principi d'acord amb l'Iran. Els mediadors, com Qatar, han celebrat l'acord i han demanat a totes les parts que enfrontin les properes negociacions amb esperit constructiu, mentre ha agraït el paper mediador clau de Pakistan. Ara bé, els principals esculls continuen oberts. El futur del programa nuclear iranià queda pendent de noves negociacions durant la treva de 60 dies i Israel, que no ha participat en les converses entre Washington i Teheran, encara no ha reaccionat oficialment a l'anunci. De fet, les últimes hores han estat marcades per nous atacs israelians al Líban, mentre creix la incertesa sobre si aquest acord serà realment el final de la guerra o només una pausa temporal.
0: Sí, com sigui, com dèiem, el govern nord-americà insisteix que l'Iran mai no tindrà una arma nuclear. Ho ha tornat a repetir aquesta matinada el vicepresident J.D. Vance en una entrevista telefònica amb la cadena Fox, en què també ha comunicat que té previst viatjar fins a Suïssa per presenciar la signatura de l'acord i fins i tot també ha obert la porta a la possibilitat que hi vagi Donald Trump. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, des de Nova York, Marc Tió, bon dia.
3: Bon dia. Els nord-americans esperen el final d'una guerra que en l'últim any ha encarit el preu de la gasolina prop d'un 40% i ha disparat la despesa al supermercat i en energia. Tot plegat ha passat factura a Donald Trump, que ha vist caure el seu índex d'aprovació per sota del 40%. L'ONU també espera que sigui un pas ferm cap a la resolució final del conflicte i el secretari general ho considera un pas crític. Ara per ara i a l'espera de la lletra petita, tant republicans com demòcrates estan inquiets per la visió diferent de l'acord que tenen l'Iran i el govern nord-americà. Alguns demòcrates van més enllà en la condemna del cost que està suposant la guerra i asseguren que Trump s'ha fet un regal d'aniversari molt car.
0: Justament, ara ho deia el Marc, els mercats han reaccionat positivament a l'acord de pau. Com sempre, les primeres borses que han obert són les asiàtiques. El principal índex de la borsa de Tòquio, el Nikkei japonès, ha pujat més d'un 3% quan ha aixecat la persiana, i el Kospi sud-coreà, el principal índex de la borsa de Seül, també s'ha disparat quasi un 6%. Precisament, el Japó i països com Alemanya, França, el Regne Unit o Itàlia han celebrat que les converses hagin arribat a bon port. A més, els països europeus també han comunicat que estan disposats a aixecar les sancions que havien imposat a l'Iran. Avui Donald Trump serà a Evian, a França, on participarà en la cimera del G7 fins dimecres, on s'abordarà, evidentment, aquest conflicte armat a l'Orient Mitjà. Una reunió del G7 que ha hagut d'ajornar un dia perquè ahir va ser el 80è aniversari de Donald Trump. El president nord-americà va aprofitar-ho per anunciar la pau amb l'Iran i aquesta matinada ha fet una festa per celebrar-ho a la Casa Blanca, que encara dura. L'acte ha costat uns 60 milions de dòlars. Entre altres, s'ha instal·lat un ring al jardí de la residència presidencial per fer-hi combats de lluita lliure, i al cartell d'aquesta festa d'aniversari hi havia estrelles de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, com per exemple el lluitador espanyol Iria Topuria, que ara mateix encara està combatent contra el seu adversari. 6:42, les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran coincideixen amb el debut de l'equip de l'Orient Mitjà al Mundial de Futbol. La selecció iraniana, després de setmanes d'estira i arronses amb els permisos d'entrada al país, finalment la selecció de l'Iran de futbol ha aterrat de matinada a Los Angeles, Pedrol, a l'espera de debutar a la Copa del Món.
4: Sí, el seu primer partit és demà a les 3 de la matinada contra Nova Zelanda. L'equip iranià ha arribat als Estats Units acompanyat de fortes mesures de seguretat. Un autobús els ha escortat fins a l'hotel situat a prop de Los Angeles i allà passen la nit després de rebre el vistiplau de Washington. Això sí, des de la seva arribada a l'expedició de l'Iran, té 24 hores per jugar i tornar-se'n a Mèxic, on té la seu del Mundial. Però no només l'Iran té problemes amb els visats. L'Uruguai juga aquesta mitjanit contra l'Aràbia Saudita a Miami. L'equip de Bielsa també té la seu a Mèxic i el seu vol encara no ha sortit perquè encara no ha rebut els permisos necessaris per entrar als Estats Units.
0: En l'àmbit esportiu, l'últim partit del cap de setmana s'acaba de fer només una estona. La selecció de Suècia ha golejat 5-1 Tunísia.
4: També de matinada s'ha jugat un Costa d'Ivori 1, Equador 0, amb el gol de la victòria al minut 90, i ahir es van disputar Països Baixos 2, Japó 2, Austràlia 2, Turquia 0 i Alemanya 7, Curaçao 1.
0: I avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC1, la selecció espanyola s'estrena contra Cap Verd.
4: Sí, Lamine Yamal no serà titular, per bé que la notícia sonada i del que es parla la concentració de l'equip espanyol és el fitxatge de Marc Cucurella pel Real Madrid. Es tracta d'una operació llampec que hi va avançar el periodista especialitzat en fitxatges Fabrizio Romano. Segons aquesta informació, el club blanc pagarà 55 milions fixos més 5 en variables, és a dir, en total uns 60 milions, 60 milions exactes, per la a l'esquerra, fins i tot, el Club Blanc podria anunciar la incorporació avui mateix.
0: Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, als Estats Units, Damià López.
5: Sí, el fitxatge de Cucurella pel Madrid ha causat impacte en la concentració de la selecció espanyola al Mundial. Una notícia que es produeix coincidint amb el debut d'Espanya a la Copa del Món, cosa que no ha fet massa gràcia ni a Luis de la Fuente ni a cap dels directius de la Federació Espanyola. De la Fuente es va limitar a dir ahir que si els seus jugadors són feliços, ell també ho és.
6: Lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, si surge otra con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Yo, si él está feliz y contento, yo feliz y contento.
5: Espanya debuta avui a les 6 de la tarda, Atlanta contra Cap Verd. Cubarsí, Pedri i probablement Ferran Torres seran titulars. Lamine Yamal començarà des de la banqueta i la idea és que entri avançada la segona part.
0: Pràcticament 6:45 del matí. Avui ens llevem molt pendents del risc d'incendi. Després d'un cap de setmana en què ja hi ha hagut diversos ensurts, avui el mapa del Pla Alfa dels agents rurals continua tenyit de vermell i de taronja a l'oest i al centre del país. Si ahir ja hi havia una trentena de municipis amb un risc molt alt d'incendi, avui, Pol, la xifra puja fins a la cinquantena.
7: Són municipis d'una desena de comarques on avui es prohibeixen totes les activitats que suposin un perill de foc forestal. Les zones amb més risc són l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, també la Terra Alta i l'Urgell. A les portes de l'estiu, les autoritats demanen molta precaució, sobretot perquè la setmana comença amb calor intensa i amb màximes que a Ponent i la Vall de l'Ebre podrien superar els 35 graus.
0: Aquest cap de setmana ja hi ha hagut 4 focs que han tingut amb l'ai al cor els veïns de diferents poblacions. Tots ells ja estan estabilitzats o extingits del tot, però durant tota la nit els bombers han estat remullant els dos focs importants, el de Cervià de les Garrigues, que hi va deixar dos ferits lleus, i també el de Pons, a la Noguera. Durant el cap de setmana també hi ha hagut incendis més petits a Sanaüja, a la Segarra i a Vilafranca del Penedès. Als tribunals, avui arrenca una setmana decisiva per al futur del PSOE i del govern espanyol. Hi ha cites als jutjats, compareixences i possibles resolucions que afecten directament el govern espanyol, dirigents socialistes i persones molt pròximes a Pedro Sánchez. La primera cita és avui mateix, quan Begoña Gómez compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado, que podria prendre mesures cautelars per evitar un suposat risc de fuga.
7: L'objectiu és que el magistrat notifiqui a les parts al final de la instrucció i l'obertura del judici oral, que serà previsiblement amb jurat popular. Demà serà el torn de la directora general de la Guàrdia Civil. Mercedes González compareixerà al Senat per donar explicacions sobre les reunions que hauria mantingut amb Leire Díez en el marc de les investigacions sobre les presumptes clavegueres del PSOE. I dimecres i dijous, José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà com a investigat a l'Audiència Nacional per donar explicacions sobre el seu suposat paper durant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Per acabar-ho d'arrodonir, aquesta setmana també podria sortir la sentència del cas Mascaretes, que podria comportar penes de fins a 24 anys de presó per a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos.
0: 6:47, obrim ara Crònica Internacional. A Suïssa, la ciutadania ha rebutjat en referèndum una proposta per limitar el creixement de la població i per restringir la immigració. La proposta del Partit Popular Suís volia impedir que aquest país superés, que Suïssa superés els 10 milions d'habitants l'any 2050, i la manera d'aconseguir-ho hauria estat limitant l'entrada de migrants.
7: El no, però, s'ha imposat per poc, amb 55% dels vots. En cas d'haver-se aprovat, Suïssa s'hauria vist obligada a renegar de l'acord de lliure circulació de persones que té ara mateix amb la Unió Europea. El referèndum ha tingut una participació de quasi el 60%. Gairebé 3 de cada 10 residents a Suïssa són estrangers, la majoria d'altres països de la Unió Europea.
0: I al Brasil, un accident entre dos helicòpters ha deixat com a mínim 6 persones mortes, per raons que encara s'investiguen. Dos helicòpters han xocat en ple vol. Entre les víctimes de l'accident hi ha diversos artistes força coneguts a l'Amèrica del Sud, però també a casa nostra.
7: Sí, entre les víctimes mortals hi ha l'humorista i youtuber argentí Gaspi.
8: Buenas, me extraña. ¿Hace cuándo esperabas,
7: Es deia Gaspar Prim, tenia 23 anys i era molt conegut pel personatge que s'havia creat i que feia, sobretot, humor negre. Una altra de les víctimes mortals és el cantautor i productor nord-americà Oliver Tree. I en l'accident també ha mort el cineasta argentí Lucas Viñale. Havia treballat en videoclips per artistes de talla mundial com ara J Balvin, Trueno o Bizarrap. I ara fa poc també va presentar la seva primera pel·lícula, El tren fluvial, a la Berlinale.
0: I avui al Regne Unit està previst que el primer ministre Keir Starmer anunciï la prohibició perquè els menors de 16 anys no puguin accedir a les xarxes socials o a plataformes com YouTube. Encara se saben pocs detalls de com serà la regulació que ha d'anunciar el premier britànic, però alguns mitjans assenyalen que la mesura també afectarà els joves d'entre 16 i 18 anys. En el seu cas, tot apunta que tindran vetades les xarxes socials durant la nit.
9: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Tornem als esports. Pedrol, el Barça d'handbol aterrat de matinada a casa després de proclamar-se campió d'Europa per 13a vegada en la seva història.
4: Sí, l'equip de Carlos Ortega va guanyar de 3 gols al Fuchsia de Berlín a la gran final de Colònia i va revalidar el títol que va guanyar fa 2 anys també a Colònia. A més, l'èxit d'ahir és encara més especial perquè suposa la 50a Copa d'Europa del Barça en tots els equips professionals, inclòs el futbol.
0: Enviat especial de RAC1 a Colònia, Albert Ferran, bon dia.
10: Hola, bon dia. L'equip aterrat de matinada a Catalunya després d'un vol de tornada de celebració amb la plantilla amb ganes de festejar la 13a Champions. Temporada perfecta, 7 títols de 7 possibles i rematada ahir amb aquesta Champions després de superar el Fuchsia a la final per 37-34. El tècnic Carlos Ortega deia al Tu diràs que la clau d'un any inoblidable és la unió del vestidor.
11: Estic molt, molt satisfet de l'equip que hem fet. La pinya que hi ha al vestuari, aquesta amalgama de jugadors joves que amb fam i jugadors una mica més veterans que l'han guanyat tot i hem fet un fantàstic treball.
10: Una Champions que permet acomiadar per la porta gran dues peces clau de l'actual Barça. Emil Nielsen, el millor porter del món, i Domen Makuts, MVP a Colònia, que marxen a final de temporada després d'un cicle guanyador.
0: En motor, més de 120.000 persones van omplir ahir el circuit de Barcelona-Catalunya per veure la victòria de Lewis Hamilton en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
4: Sí, feia 2 anys que el pilot britànic no guanyava cap cursa, però ahir va tornar a ser el més ràpid a Montmeló. En canvi, Carlos Sainz va ser 12 i Fernando Alonso directament no va poder acabar la cursa perquè el seu cotxe va dir prou després de 40 voltes. I en bàsquet, la penya s'ha quedat a les portes de la final de l'ACB després de perdre per la via ràpida contra el València a les semifinals. L'equip de Pedro Martínez va guanyar ahir de 12 punts al tercer partit a l'Olímpic de Badalona. El València ara s'enfrontarà al Barça. La gran final començarà dijous amb el factor pista en contra del Barça.
12: Descobreix lo moda nou és a Kisa Aumoda Jaeco M Automoción. Disseny i

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: 8 minuts i mig i les 7.
2: RAC 1.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure.
8: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
9: ¿En serio? ¿Aquí?
8: Sí, en este monasterio.
9: Y yo pensando que era una excursión más.
8: Si estos muros hablasen...
9: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
8: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
10: Gobierno de La Rioja.
11: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. Lex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
13: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
14: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
16: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
17: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
18: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
17: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
18: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
17: Lletera Campllong, la llet de casa.
19: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
20: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
21: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
2: El món a RAC 1.
1: 4 minuts i les 7.
0: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
7: Doncs ja ha començat el Mundial i a tots ens fa molta il·lusió i tots volem veure tots els partits. Bé, potser tots no, perquè en són més de 100. I no sabem a quines hores fan els partits que a nosaltres ens agradaria veure. I hi ha unes seleccions que ens agraden més que unes altres i ens agradaria doncs veure els partits d'aquestes seleccions. Però no saps quan els fan. I ara et fa una mica de mandra posar-te a mirar el calendari i totes les mandangues aquestes. No, no, no, és molt fàcil. Entra a una pàgina des del mateix mòbil que es diu calendariomundial2026.com. calendariomundial2026.com. Aquí podràs escollir quins partits vols veure, de quines seleccions, i un cop tinguis clar quines seleccions vols veure, i si vols veure també la fase final per no perdre-t'ho en cap moment, tu entres aquí, selecciones els partits que vulguis i automàticament te'ls podràs posar en el teu calendari que facis servir, ja sigui el de Google, el del mòbil, el d'Outlook o el que sigui. I així quan arribi el moment del partit ja t'avisarà, eh? Aquell partit de les 3 de la matinada et pitarà el mòbil. calendariomundial2026.com, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no
22: t'ha de més saber-ho.
23: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: I a 2:58, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
24: ¿Qué harías si tu mejor amigo se liara con tu hija de 26 años? Esta es la premisa de la miniserie de 6 episodios Alice y Steve, que fue la más premiada en Cannes y que explora las relaciones de pareja, de amistad y las diferencias generacionales con mucho humor y buenas dosis de mala leche. La creadora y directora Sophie Goodhart, que fue guionista de la espléndida Sex Education, plantea situaciones incómodas con una facilidad pasmosa. Pasas de la carcajada al ay Dios mientras presencias como amigos de toda la vida se arruinan la existencia. La gran baza es el reparto con una maravillosa Nicola Walker en un papel alejado de los dramas en los que estaba encasillada. Alice y Steve es divertidísima y está disponible en Disney Plus.
1: Y al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
25: Bon dia, Víctor Cullell. La selectivitat és un tema que et perd.
1: Ai. Continuen circulant amb normalitat per l'estret d'Hormuz, com si res.
26: El dia que s'acaba la selectivitat.
1: Sí.
27: Estamos perdidos.
1: Espera't que em trobi.
26: Sí, home, ho veig de tot.
28: Libérate, tío, porque tú eres muy bueno, lo sabes.
1: Ah, sí, l'examen més destacat és el de llengua catalana.
28: Me presión.
25: I ara, quedant destituït, doncs... ha tornat a passar.
29: Aquest és el nou entrenador del Real Madrid, de Florentino Pérez. Per la seva banda, Álvaro Arbelora.
30: ¿Y tú quién eres?
31: Soy el entrenador.
29: Álvaro Arbelora.
30: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
31: Que soy tu entrenador.
29: Álvaro Arbelora ja... Arbeloa ja és història, ahir el van acomiadar.
31: Pero lo habéis hablado.
32: Més de l'acceleració amb Mazda Romacuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacuruma.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 15 de juny del 2026. Comencem una setmana marcada per la calor. Les temperatures es mantindran a la banda alta, més sol al matí i algun ruixat de tarda. Avui, a partir del migdia, afectaran sobretot punts del Pirineu i del Prepirineu localment amb força. A l'Orient Mitjà, ara sí, bones notícies. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord de pau per posar fi, provisionalment, a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. No en tindrem més detalls fins que no el firmin divendres a Suïssa. Però, de moment, les borses asiàtiques, les primeres que han obert, ja celebren el pacte amb pujades entre el 3 i el 6%. El preu del petroli, també bones notícies, s'enfonsa. Donald Trump ha pogut anunciar l'acord de pau quan volia, durant la celebració del seu 80è aniversari. Aquesta matinada s'ha organitzat una festa molt particular. Ha instal·lat un ring de combats de lluita lliure de la Lliga Nord-Americana, la UFC, als jardins de la Casa Blanca. Ara hi està combatent l'espanyol Ilia Topuria. Aquesta pròxima matinada hi ha una altra cita important. La selecció iraniana debuta al Mundial a Los Angeles contra Nova Zelanda. L'equip ja ha aterrat als Estats Units, però hi passarà només 24 hores perquè just després del partit haurà de tornar cap a Mèxic. Hores abans, avui a les 6, s'estrena la selecció espanyola de futbol contra Cap Verd, en directe aquí a RAC1, amb l'equip del Toni Clapés, el Versió i els Muppets. Luis de la Fuente ja ha confirmat que Lamine Yamal no serà titular. Fa una estona ha acabat el Suècia 5, Tunísia 1, precedit aquesta nit d'una altra golejada, Alemanya 7, Curaçao 1, i també d'un partit amb sorpresa. A Costa d'Ivori ha guanyat per 1-0 la selecció d'Equador. A Catalunya el cap de setmana ha estat complicat pels bombers en 3 incendis forestals a les comarques de Lleida, un dissabte a Sanaüja i 2 ahir a Cervià de les Garrigues i a Pons. Ja estan tots estabilitzats, però la calor no afluixa i el risc d'incendi es manté disparat a una cinquantena de municipis. En parlarem a la tertúlia avui Mònica Terribas, Josep Martí, Màrius Carol, Teresa Cunillera i Quim Forn, amb el Pere Mas trepitjant l'ull de poll. A la resta dels esports, el Barça es proclama campió de la Champions d'handbol per 13è cop, després d'imposar-se a la final al Füchse de Berlín per 37-34. En motor, Lewis Hamilton aconsegueix la seva primera victòria en Ferrari després davant de més de 120.000 persones al Gran Premi de Barcelona-Catalunya. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que lluitaran perquè Catalunya torni a tenir el Gran Premi de Fórmula 1 cada any. En plana política, avui arrenca una setmana complicada pel PSOE. Aquesta tarda declara davant del jutge la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i demà passat i dijous serà el torn de José Luis Rodríguez Zapatero, que té cita a de l'Audiència Nacional. Avui que falten just 15 dies perquè es tanqui el procés extraordinari de regularització de migrants a l'Estat, Suïssa ha rebutjat fixar un topall a l'arribada de nouvinguts. Un partit de l'extrema dreta havia impulsat un referèndum per limitar la població de Suïssa a 10 milions d'habitants, però els suïssos han tombat la proposta amb un 55% dels vots. I en cinema, bones notícies si sou fans de Steven Spielberg. Avui, a partir de les 11 tocades, al món a RAC1, repassarem totes les pel·lícules i sèries que ha dirigit o ha produït Spielberg. Ho farem amb Jaume Ripoll, Alejandra Palés i Pere Solà Ginferrer. I amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La lletra petita no es coneixerà fins divendres. És el dia que el pacte es firmarà a Suïssa. En el moment que sigui oficial, també reobrirà l'estret d'Hormuz. Així ho anunciaven aquesta nit a la televisió estatal de l'Iran.
4: Els Estats Units s'han vist obligats a signar un acord per posar fi a la guerra amb la República Islàmica de l'Iran i amb el front de resistència. Shahbaz Sharif ha anunciat la fi permanent immediata de la guerra en tots els fronts dels nord-americans contra l'Iran i els seus aliats. El primer ministre del Pakistan ha anunciat l'assoliment d'un pacte per posar fi a la guerra.
3: De moment sabem que l'acord suposarà l'alto el foc immediat i permanent, però la Casa Blanca afegeix i insisteix que els ayatolars, a més, no podran ni aconseguir ni desenvolupar cap arma nuclear.
0: A l'espera de conèixer els detalls d'aquest acord, la majoria de països celebren que les dues parts hagin acostat posicions.
3: Sí, en una piulada, per exemple, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha felicitat els Estats Units i l'Iran i ha mostrat el seu agraïment també a tots aquells països de la regió que han fet de mediadors. A banda, com deies, països com Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia o el Japó han celebrat que les converses hagin arribat a bon port i han comunicat que estan disposats a aixecar les sancions que havien imposat a l'Iran.
0: També celebren l'acord les borses, i comencem per les asiàtiques.
3: Sí, els mercats asiàtics són els més matiners i ja han obert a l'alça. El principal índex de Tòquio, el Nikkei japonès, ha pujat més d'un 3%, i el Kospi sud-coreà, a la borsa de Seul, també s'ha disparat gairebé fins al 6%.
0: L'anunci d'aquest acord ha coincidit amb la controvertida festa dels 80 anys de Donald Trump.
3: Una festa que ha costat 60 milions de dòlars i que se celebra als jardins de la Casa Blanca. El president nord-americà hi ha fet instal·lar un ring per fer-hi combats de lluita lliure. Perquè us en feu una idea, s'ha construït una estructura molt aparatosa de gairebé 30 metres d'altura, amb capacitat per a 4.000 persones. La festa ha arrencat amb l'himne dels Estats Units i una dotzena d'avions militars sobrevolant el cel. Al cartell d'aquesta festa d'aniversari hi havia estrelles de l'Organització Nord-Americana de Combats d'Arts Marcials Mixtes.
0: I on hi havia Lilia Topuria.
2: Sí, de fet...
0: Sí, què?
2: No, que ho estem seguint aquí en directe.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: Lluita lliure de Topuria, això, sí. Felicitats. I la segona, tu creus que interessa molta gent?
2: Mira, d'entrada Donald Trump, que està felicitant ara, està felicitant ara Justin Gaethje, que és el sorprenent guanyador d'aquest combat.
1: Sí, sí, està felicitant. L'altre que està a terra, o què?
2: Està al seu córner, amb Melania Trump, que també felicita el guanyador.
1: Melania,
2: sí. Ara sí, ara ho he dit ara.
1: Bueno, escolta, si tu vols seguir aquí amb el que estàs veient, jo no tinc cap problema, però dic perquè és tard. I...
2: Sí, sí, va, vinga, som.
1: Podem seguir,
2: sí,
1: perquè aquesta influència de Donald Trump també té un efecte directe sobre el Mundial de Futbol i sobre la participació, precisament, de l'Iran. De moment, Washington ha aprovat l'entrada de l'equip persa que ha aterrat de matinada a Los Angeles.
2: Sí, el seu primer partit és demà a les 3 de la matinada contra Nova Zelanda. L'equip iraní ha arribat als Estats Units acompanyat de fortes mesures de seguretat. Un autobús els ha escortat fins a l'hotel, situat a prop de Los Angeles, i allà passen la nit després de rebre el vistiplau de Washington. Això sí, des de la seva arribada, l'expedició de l'Iran té 24 hores per jugar i tornar-se'n a Mèxic, que és on té la seu del Mundial. Però no només l'Iran viu amb una incertesa constant. L'Uruguai juga aquesta mitjanit contra l'Aràbia Saudita a Miami i encara no ha pogut entrar als Estats Units perquè no ha rebut tots els permisos. Com a conseqüència, el vol surt amb retard i la Federació de l'Uruguai ha cancel·lat la roda de premsa prèvia al partit.
1: Per cert que en l'àmbit esportiu, l'últim partit del cap de setmana s'ha acabat fa només una hora. La selecció de Suècia ha golejat 5-1 Tunísia.
2: Sí, també de matinada s'ha jugat un Costa d'Ivori 1, Equador 0, amb el gol de la victòria dels africans al minut 90, i ahir es van disputar Països Baixos 2, Japó 2, Austràlia 2, Turquia 0, i Alemanya 7, Curaçao 1. I avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC1, la selecció espanyola debuta contra Cap Verd en aquest Mundial. Lamine Yamal no serà titular, per bé que la notícia sonada i del que es parla a la concentració de l'equip espanyol és el fitxatge de Marco Corella pel Real Madrid. Es tracta d'una operació llampec que hi va avançar el periodista Fabrizio Romano. Segons aquesta informació, l'operació rondarà els 60 milions d'euros. Fins i tot el Real Madrid podria anunciar la incorporació avui mateix.
1: Molt bé, 60 milions d'euros és una xifra, eh?
2: Sí, sí.
1: És una xifra, eh? I això significa que hauran de donar la baixa o bé a Álvaro Carreras, o bé a Fran García, o bé a Mendy, veurem, perquè està emprenyat del Madrid de laterals esquerres. Bueno, i encara vinculat amb l'esport, a Nova York hi ha hagut més de 60 detinguts en la celebració del títol de l'NBA dels Knickerbockers, del New York Knicks.
3: Sí, l'eufòria per haver-se convertit en els nous campions va acabar amb disturbis als carrers, amb autobusos incendiats, cotxes de la policia destrossats i també un adolescent que va acabar amb un tret al peu. Feia 53 anys que els Knicks no guanyaven la Lliga.
1: I de tornada a Catalunya, deixem enrere un cap de setmana amb els primers incendis forestals.
3: Sí, som a les portes de l'estiu i ja hem tingut els 4 primers incendis. El primer foc es va declarar dissabte a Sanaüja, la Segarra va cremar 50 hectàrees en una zona forestal. Ahir n'hi va haver una altra a Cervià de les Garrigues, que va obligar a evacuar una desena de veïns i a confinar-ne 150 més. I en les últimes hores també n'hi ha hagut un altre incendi a Pons, a la Noguera, que ha començat ben a prop de les cases, i per acabar un quart foc més petit a Vilafranca del Penedès. Tots aquests focs ja estan o bé estabilitzats o apagats del tot, però els bombers han treballat durant tota la nit a Cervià de les Garrigues i a Pons per evitar que aquest matí hi hagi revifades coincidint amb la calorada.
0: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: El risc d'incendi continua molt alt, no, Mònica, amb
4: sí,
1: aquesta calor?
4: Sí, nivell 3 del Pla Alfa, que és perill molt alt, a 51 municipis, de l'Alt Urgell, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i també la Terra Alta, amb aquestes temperatures que es mantindran altes durant tota la setmana. Ahir vam tenir valors de 37 graus, per exemple, a Lleida, Vinebre i també a Albesa, 36 al Dover i al Carràs, avui màximes d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors, per tant, calor intensa, i ja comencem el dia amb temperatures altes, ara mateix entre els 22 i els 25 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 20 a Banyoles i 22 a Vallirana, amb una nit que ha sigut tropical, sobretot en punts de la costa i del prelitoral central. Matí de sol amb algunes bandes de núvols, algun primer ruixat a partir de mig matí en punts del Pirineu i després a la tarda xàfecs a bona part del Pirineu, Prepirineu i avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Avui a la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès i també el Lluçanès, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, fins i tot amb calamar-se i fortes ratxes de vent. I a la tarda, a la resta del país, cel mig ennuvolat. I els propers dies puja una mica més la temperatura i es manté aquesta dinàmica de matins

0: de sol i tardes de tempestes al Pirineu.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
2: Llavors estic espantat perquè es veu que l'Iliotopuna era superfavorit ha perdut i és un desastre que hagi
3: tingut. A més, ha perdut el cinturó del pes lleuger. Vull dir, sí.
2: I que anar a objectes perduts a buscar-lo?
3: Això ja l'haurem de preguntar.
2: O sigui, per entendre's, vol dir que ja no és campió del món.
3: Exacte. Ara tenia el cinturó del pes lleuger, l'ha perdut davant Justin Gaethje, i ja et dic, un combat que era molt favorit Topuria i que ha perdut per sorpresa de tothom. I el més important, té l'ull, té la cara desfigurada, vull dir, té un ull que no hi pot veure.
2: Qui, el...
3: Topuria, sí, té un absolutament ensangonat. Sí.
2: No, si no, ja està, ja està. Fes-t'ho passar.
3: Sí, Pol Prats confirma que veient repeticions...
2: Altra, vinga.
3: És un malalt, també.
2: Li ha
3: fet molt mal, eh?
2: Aquí, sí. El Pol Prats?
3: No. El Topuria.
2: Escolta, tornem als esports. El Barça d'handbol ha aterrat de matinada a Catalunya després de proclamar-se campió d'Europa per 300a vegada en la seva història.
3: Sí, l'equip de Carles Ortega va guanyar de 3 gols al Fuchsia de Berlín a la gran final de Colònia i va revalidar el títol que va guanyar fa 2 anys, també a Colònia. A més, l'èxit d'ahir és encara més especial perquè suposa la 50a Copa d'Europa del Barça en tots els equips professionals. Els millors del partit van ser Domen Makuch i el porter Emil Nielsen, justament dos jugadors que marxen aquest estiu. En acabar, Makuch s'emocionava en declaracions a RAC1.
4: 6 años aquí, 4 Champions, seguro que eso es algo especial. No pensaba que es posible todo eso. Creo que hemos marcado una era que será difícil de repetir. Estaba un poco emocionado porque al final era el último partido con este escudo. Tengo muchos amigos aquí que serán amigos para toda la vida.
3: El Barça d'handbol ha completat la temporada perfecta per tercera vegada en la seva història, ha guanyat els 7 títols que hi havia en joc aquest any i només ha perdut un partit en tota la temporada.
2: Què més?
3: Doncs que amb motor més de 120.000 persones van omplir ahir el circuit de Barcelona-Catalunya per veure la victòria de Lewis Hamilton en el Gran Premi de Fórmula 1. Feia 2 anys que el pilot britànic no guanyava cap cursa, però hi va tornar a ser el més ràpid amb un meló. Carlos Sainz va ser 12è, en canvi Fernando Alonso no va poder acabar la cursa. I en bàsquet, la penya s'ha quedat a les portes de la final de la CB després de perdre per la via ràpida contra el València a les semifinals. L'equip de Pedro Martínez va guanyar de 12 ahir a l'Olímpic i ara s'enfrontarà al Barça a la gran final. Començarà dijous amb el factor pista en contra pel Barça.
2: Em va agradar molt que el president de la Generalitat ahir va dir, Salvador Illa, que vol tornar a lluitar perquè Catalunya tingui el Gran Premi de Fórmula 1 cada any i no cada 2 anys per l'entrada del circuit de Madrid i pel Gran Premi d'Espanya a Madrid. El dia que arrenca una setmana decisiva pel PSOE i pel futur del govern d'Espanya.
5: Sí, serà una setmana especialment complicada pels socialistes perquè algunes de les causes que acorralen el partit formaran part de l'agenda judicial. Per exemple, aquesta tarda a les 6 declara Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Es tracta d'una audiència preliminar prèvia al possible judici sobre els presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda de marca. A més, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà també aquesta mateixa setmana, dimecres i dijous. Recordeu que se'l cita en qualitat de presumpte líder d'una estructura estable de tràfic d'influències relacionada amb el cas Clus Ultra.
2: I a 7:15 del matí, Jordi Aragonès podria ser el candidat d'Aliança Catalana a Barcelona.
5: Sí, Aragonès va integrar el nucli fundador del partit d'ultradreta i forma part del seu comitè de govern. Llegim al diari Ara que aspira a ser candidat del partit a Barcelona a les eleccions municipals del 2027. Sílvia Oriols, però, encara no ha pres una decisió definitiva sobre qui serà el cap de llista a la ciutat. Està tenint molts problemes per trobar-ne un, però sembla ser que Aragonès ja es projecta davant el món econòmic barceloní com a futur candidat.
2: Això llegim avui que ho publica el Xavi Tadó al diari Ara. De la crònica internacional, Suïssa rebutja limitar la població a 10 milions d'habitants, com reclamam els partits d'extrema dreta.
5: La iniciativa impulsada pel Partit Popular Suís plantejava posar mesures per frenar el creixement demogràfic, principalment a través de més restriccions a la immigració i al dret d'asil. Segons els resultats preliminars del referèndum, un 55% dels votants s'han oposat a la proposta. Això sí, el partit ha anunciat que tornarà a posar aquesta idea a debat en els pròxims mesos.
2: Tot això, la policia local de Múrcia ha denunciat un regidor de Vox per haver amenaçat un migrant d'arruixar-lo en gas pebre.
5: El regidor de l'Ajuntament de Múrcia es diu Fernando Sánchez Parra, té 27 anys i va treure el gas pebre durant una discussió amb un aparcacotxe d'origen algerià. La policia no el va detenir, però sí que el va denunciar administrativament per portar un esprai que no està homologat pel Ministeri de Sanitat.
2: I més coses, al Brasil, un tràgic accident entre dos helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha el creador de contingut argentí molt conegut, Gaspi, el productor nord-americà Oliver Tree i el cineasta Lucas Vignale.
5: Per raons que s'investiguen, dos helicòpters van xocar quan sobrevolaven Rio de Janeiro. I com deies, entre les víctimes hi ha diversos artistes força coneguts a l'Amèrica del Sud, però també a casa nostra. Un és el cantautor i productor nord-americà Oliver Tree, de 32 anys, conegut per cançons com Miss You. També l'humorista i youtuber argentí Gaspi.
6: Buenas. Me extrañaste. ¿Hace cuándo esperabas esto?
5: Gaspi, que realment es deia Gaspar Prim, tenia 23 anys i era molt conegut pel personatge que s'havia creat i que feia, sobretot, humor negre. I, finalment, una altra de les víctimes és el cineasta i director audiovisual argentí, Lucas Vignale, que ha treballat en videoclips per artistes de la talla mundial, com Bizarrap o Betrueno, i que recentment, per cert, havia presentat a la Berlinale la pel·lícula El tren fluvial.
7: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: Què t'ho podria?
3: Ja està. A recuperar-se ara.
2: Va.
7: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
2: És bestial que et facin un aniversari de 80 anys amb un combat de d'arts marcials o de lluita lliure o el que sigui, i que un perdi un ull, l'altre per terra que no es pot aguantar, i serà al·lucinant, tu. És veritat que cadascú celebra els seus aniversaris com vulgui. President dels Estats Units, vols que et digui la veritat? A la 1:19 minuts no m'estranya que s'adormi, perquè a la 1:19 jo també m'estaria dormint. Anem a comptar cotxes des del RAC amb el trànsit. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim un accident a hores d'ara a la Ronda de Dalt, en sentit sud, on es talla un carril de circulació a l'altura de la Trinitat. Tot plegat deixa retencions des de Santa Coloma de Gramenet amb un quilòmetre de lentitud cap al nus de la Trinitat. En sentit sud, les retencions arriben fins a Montbau i la Vall d'Hebron. En sentit nord, també des de Montbau fins al nus de la Trinitat, hi ha retencions de 3 quilòmetres i mig. Pel que fa a la Ronda Litoral, cues des del Fòrum fins a la Barceloneta, al Vallès, cues a l'altura de Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, també a la C17 i C59, un quilòmetre de congestió a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Pel que fa a la AP7, cues en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montornès del Vallès i des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà. També retencions intermitents a la C16 pels túnels de Vallvidrera i des del Llobregat, retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
2: I el diàling. Ja riu. És que és al·lucinant. Arriba i riu ja.
11: És que avui et porto una cosa diferent, home.
0: Ai.
2: Ai.
11: Avui tirarem un diàling...
2: Ai, ho has fet molt bé. Ai.
11: Un diàling propi. Un diàling que vaig fer jo.
0: Ah.
11: Perquè anirem a alimentar el meu egocentrisme. Com que parlarem de sèries produïdes per Steven Spielberg, i una d'elles és El Cabo del Miedo,
2: sí,
11: recordem el dia que jo la vaig versionar.
12: Uns veïns s'havien trobat una ovella perduda pel carrer que els va seguir fins a casa seva, com si fos Robert De Niro al Cabo del Medio.
2: Com?
12: Robert De Niro al Cabo del Medio. Del Miedo. El Cabo del Medio és un altre.
13: El Cabo del Medio, jo la miraria.
14: De porcs en el món n'hi ha molt, també, eh?
12: Ens veiem al diàling.
11: El Cabo del Medio té un altre to. És més penetrant, aquesta sèrie. I surt un altre abogado que, com us podeu imaginar...
2: No.
11: És el que tengo aquí. I ja tinc actor protagonista, que seria l'Al Pacino, que és un actor porno imaginari en el que fa temps que estic treballant. I li donaré un parell de voltes. Com que s'acaba la temporada... I ja veurem si continua. Deixa-ho tot dit, he pensat, deixa-ho tot dit i ja està.
15: Que no quedi res, que no quedi res a la nevera. 7:22.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 7 i 27.
0: Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Entrar al Zara Kids pensant trobar una fàbrica.
3: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: Anem a veure la proposta d'aquest dilluns al Pep Prieto.
4: Aquests dies les joies són notícia i fa més de 60 anys una de molt concreta va ser l'excusa per a una de les grans comèdies de la història del cinema. La Pantera Rosa dona nom a l'exòtica joia que ostenta una princesa. Quan un misteriós lladre conegut com el Fantasma aconsegueix robar-la, a la gendarmeria francesa no se li acut altra cosa que deixar el cas en mans de l'inspector Clouseau, un autèntic desastre. És una paròdia molt del seu temps, però encara funciona gràcies a la seva sofisticació formal i a aquest monstre de la comèdia que era Peter Sellers. És impossible no somriure quan escoltes les notes de la meravellosa banda sonora de Henry Mancini. Trobareu a Pantera Rosa a Movistar i Amazon.
5: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
6: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
5: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
6: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
5: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
6: RomautoNissan.com.
1: Santi Balmes, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Catalunya. Sabíeu que l'ordinador de navegació de l'Apollo 11 només tenia 4 kilobytes de memòria RAM i 32 d'emmagatzematge? Amb una capacitat ridícula comparada amb qualsevol dispositiu actual, va ser capaç de portar éssers humans fins a la Lluna. Potser la intel·ligència no sempre depèn de la mida de la memòria. El Santify d'avui és Space Oddity, de David Bowie.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per establir un alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Si tot va bé, s'assignarà divendres i també suposarà la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: L'anunci coincideix amb l'aniversari de Donald Trump, que ha celebrat els 80 anys amb un combat d'arts marcials mixtes a la Casa Blanca, amb el lluitador Ilia Topuria com a cap de cartell. Una festa que ha acabat fa pocs minuts, amb derrota sorprenent de Topuria, que ha acabat amb l'ull ple de sang.
3: La influència de Donald Trump també arriba al Mundial de Futbol. El president ha autoritzat l'entrada al país de la selecció de l'Iran, que debuta la propera matinada contra Nova Zelanda. Avui a les 6 de la tarda en directe a RAC1, la selecció espanyola s'estrena contra Cap Verd.
2: Els bombers continuen remullant els incendis que aquest cap de setmana han donat un bon ensurt, sobretot a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera. Avui augmenta el risc d'incendi a l'oest i al centre del país.
1: Avui Begoña Gómez compareix davant del jutge, que podria prendre mesures cautelars per evitar un possible risc de fuga. Dimecres i dijous li toca a José Luis Rodríguez Zapatero, que haurà de donar explicacions sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
2: A Suïssa, la ciutadania ha rebutjat limitar l'entrada de migrants al país. El no s'ha imposat amb un 55% dels vots i un 60% de participació.
1: I al Brasil, el xoc de dos helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha l'humorista argentí Gaspi, el músic Oliver Tree i el productor Lucas Viñale, col·laborador de Bizarrap.
3: I a la resta dels esports, el Barça d'handbol guanya la Champions i completa la temporada perfecta. L'equip de Carlos Ortega va derrotar de 3 gols al Fuxa de Berlín i va aixecar l'últim títol que li quedava aquesta temporada. I més de 120.000 persones omplen el circuit de Barcelona-Catalunya en el Gran Premi de Fórmula 1. La victòria va ser per Lewis Hamilton, que feia 2 anys que no guanyava cap cursa. Carlos Sainz va ser 12, en canvi, Fernando Alonso va abandonar.
4: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comencem la jornada amb temperatures altes, ara mateix al voltant dels 19 graus a Tarragona, entre 22 i 25 graus a Barcelona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 21 a Sant Cugat del Vallès o 14 a Solsona, i al migdia farà calor, màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors. Matí de sol amb algunes bandes de núvols, algun primer ruixat a partir de mig matí en punts del Pirineu, que a la tarda també s'estendran cap a sectors del Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja aquesta tarda a la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès i també el Lluçanès. Són pluges que poden anar acompanyades també de calamar-se i de fortes ventades. A la resta, tarda de cel mig ennuvolat.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim un semàfor vermell amb qualitat desfavorable a Manresa i a la resta la qualitat és bona.
9: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
10: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
11: I tant, per estalviar.
9: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
11: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
10: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh!
9: Torna l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: Trànsit.
13: Seat us ofereix aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, sobretot amb complicacions viàries a les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha retencions en sentit sud a causa d'un accident que deixa només un carril de circulació obert per un accident, com dèiem, a l'altura de la Trinitat, que provoca retencions des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron. També en sentit nord hi ha retencions amb cues que van des de Sant Gervasi fins a la Trinitat. A la ronda litoral d'en sentit sud també hi ha aturades des del Fòrum fins la Barceloneta. Al Vallès destaquem la C58, que presenta cues a l'altura de Sant Quirze del Vallès, en direcció Barcelona. També a la C-17 i C-59 hi ha retencions d'un quilòmetre a l'altura de Parets del Vallès i Caldes de Montbui. A la AP-7, en direcció Tarragona, retencions des de la Roca fins a Barberà del Vallès i també, finalment, des del Llobregat, cues a la A-2 i a la B-23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
15: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7 i 35 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Mercè Hagués, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Sergi Embudia, bon dia.
18: Bon dia.
0: Avui la premsa d'arreu del món obre els seus portals web amb la mateixa notícia. L'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units. Els mitjans veuen amb molt bons ulls l'entesa, però se l'agafen amb pinces i encara no celebren aquest final definitiu de la guerra.
13: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Arrenquem als Estats Units, allà al New York Times, i llegim que cada part presenti l'acord com una victòria, però el diari observa que alguns dels temes més espinosos, com ara el destí del programa nuclear de l'Iran i l'alleujament de les sancions a Teheran, continuen sense resoldre's.
17: Al USA Today opinen que la guerra a l'Iran s'ha convertit en un llast polític per Trump i pel Partit Republicà, i que les enquestes d'opinió pública mostren els nord-americans profundament frustrats per l'augment dels preus de la gasolina.
18: En canvi, a l'Iran, el Hamshahri titula urgent, acord assolit, divendres cerimònia oficial de signatura a Suïssa. El diari destaca les primeres reaccions del vicepresident d'Exteriors del govern, que argumenta el memoràndum no només és producte de la diplomàcia, també està en deute amb la sang pura dels màrtirs que van vessar en enfrontar-se als enemics del règim.
19: També a l'Iran, l'agència IRNA assegura que el poble iranià no oblidarà aquesta guerra, una gran taca negra a l'historial de Trump, diuen. Sosté que aquest atac ha causat moltes pèrdues i danys al país i conclou: l'acció imprudent dels Estats Units hauria de ser una experiència valuosa per tots els països. Cap pot imposar les seves demandes confiant únicament en el poder militar i econòmic.
17: A Tel Aviv, el diari Haaretz critiquen que el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, diu que es pensava que jugava als escacs i que el que feia en realitat era jugar amb un bulldozer.
18: El diari Yedioth es pregunta pau o rendició i adverteix que l'acord podria enfortir la influència regional de l'Iran, soscavar les esperances de l'oposició i debilitar els esforços per desarmar Hezbollah i Hamas.
19: Al Líban, el diari An-Nahar són poc optimistes i diuen que l'acord serà fràgil i que estarà ple de debilitats. De fet, tenen clar que tard o d'hora Trump l'incomplirà i que no hi haurà un compliment dels compromisos.
17: I al diari Lebanon 24 creuen que el país es troba en una situació d'incertesa després de l'anunci de l'acord. Celebren el pacte que els inclogui en la treva dins del seu territori, però deixen clar que els bombardejos de moment no s'han aturat. Per això demanen que en les pròximes converses no se'ls deixi de banda.
18: Ens fixem també en el Pakistan, que és el país mediador entre les parts. Allà el diari Dawn parlen d'un pas crític cap a una solució pacífica. Això sí, creuen que l'acord no és més que una mesura provisional.
19: El Golf Pèrsic de Península Qatar escriu: Doha acull amb satisfacció l'acord i ho considera un pas important cap a la consolidació d'una pau sostenible i també per la promoció del creixement econòmic, regional i internacional.
17: A Europa, des del britànic The Guardian, s'adverteix que fins i tot si s'assigna l'acord de pau encara hi ha fases que cal superar, entre les quals el paper d'Israel, que ocupa gairebé el 20% del territori del Líban.
18: El francès Le Figaro opina que aquest acord permetrà a Donald Trump exercir el paper de pacificador a la propera cimera del G7, però el diari també adverteix que darrere la façana del triomf, el camí cap a una resolució duradora del conflicte continua sent molt llarg.
19: A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine, i llegim que els punts omesos de l'acord, Marc, són precisament els que van conduir a la guerra. Per tant, l'acord preliminar no és de cap manera el final de la guerra, ni tan sols el principi del final, però podria ser un primer pas en la direcció correcta, diuen.
17: I a casa nostra, La Vanguardia tampoc s'ho acaben de creure i es pregunten: aquesta vegada sí o tampoc? Expliquen que ahir durant tot el dia tothom mirava el rellotge i esperava que Trump complís la seva paraula després d'haver anunciat aquest pacte fins a 40 vegades. Això sí, creuen que si hi ha algú que pot fer que tot salti pels aires és Benjamin Netanyahu.
20: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
0: 21 minuts i les 8 del matí. Hola, Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitats Direct...
0: Hombre, Manolito!
21: Doncs mira, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure.
0: Verisure.
21: Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitats Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Ja no farà falta que vinguis perquè me'l sabré de memòria. 21 minuts i les 8.
22: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. i també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
1: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
25: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
24: Ahora se enfrentan a la tecnología.
26: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
24: No te pierdas el reencuentro más esperado.
27: Bonnie aún nos necesita.
24: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
28: Gracias.
29: ¿Por qué, mamá?
28: Porque sé que os ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
29: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
30: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
31: Jo tinc al cap tota l'estona això.
32: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
33: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Veig.
36: Què veus?
35: Veig que per fi veig.
37: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
38: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
39: Doncs millor...
40: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
41: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
42: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
0: Món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al Món a RAC1. Qui s'entrevessarà aquest matí, el Xuxu?
3: Aquest matí els alumnes i professors que llegeixin el The Guardian, perquè es fa ressò d'una dada desastrosa. Els atacs contra les escoles i les agressions en l'àmbit escolar han augmentat un 40% en l'últim any a tot el món. Entre el 2024 i 25 s'han registrat gairebé 11.000 casos d'estudiants i mestres morts, ferits, segrestats o detinguts.
1: Déu-n'hi-do. Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
4: Que polítics com Donald Trump, Vladimir Putin o Kim Jong-un han assistit a partits del Mundial. En realitat són imatges generades amb intel·ligència artificial i, per exemple, mostren Putin acariciant una cria d'os. Ho explica el Servei de Verificació de Radiotelevisió Espanyola.
1: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
1: Es registren temperatures de rècord a l'Antàrtida.
5: La base argentina situada a la península de la Trinitat va registrar una temperatura de 15,4 graus a principis de mes, en ple hivern austral. Aquesta és la temperatura hivernal més alta registrada a la regió i supera en 2 graus l'anterior rècord. En podeu llegir més detalls a RAC1.cat.
1: Què s'han fumat a l'Hospitalet de Llobregat?
6: L'opinió dels veïns. L'Ajuntament va convocar una consulta per decidir on construir un nou pavelló, però finalment el farà a un altre lloc. Aleguen motius tècnics i econòmics. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Detenen una criatura per atracar una parada de llimonada.
4: Sí, ha passat a Boston, on han arrestat un nen de 14 anys i encara busquen el seu còmplice d'11 anys. El més sorprenent és que van robar la parada a punta de pistola. Ho explica el USA Today.
1: Què torna a estar en marxa?
7: L'Andius, el creuer on va sorgir el brot d'antivirus. Després que el desinfectessin a Rotterdam, el vaixell acaba de començar una nova expedició, ara a l'Àrtic, ho explica el País.
1: Rècord d'inversions al Parc Científic de la Universitat de Barcelona.
8: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: Les empreses que ocupen les instal·lacions han aconseguit una xifra inèdita de 230 milions d'euros en finançament en l'últim any. Això és un 84% més que en el curs anterior. Actualment el parc està al 95% d'ocupació, però creixerà aviat amb dos edificis nous. Ho explica La Vanguardia.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
10: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Anem a les xarxes.
12: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Terrés, bon dia.
13: Bon dia. A les xarxes socials, quan algú t'insulta, tens essencialment tres opcions. Ignorar-ho i deixar-ho passar, esborrar el comentari i bloquejar la persona, o fer exactament el contrari i aprofitar l'insult per crear contingut. Aquesta última és la que ha triat la Ayla.Madison, artista i creadora de contingut, que va rebre un comentari desagradable i, en lloc de respondre amb ràbia o silenci, va gravar un vídeo responent creativament.
14: Otro día me han comentado, pedazo de lerda, no entiendo cómo te paga la gente cuando el ChatGPT lo hace igual que tú, gratis. I com que a mi m'agrada una mica competència, anem a competir contra el ChatGPT.
13: En el vídeo hi passa de tota la vegada. Respon al comentari sense baixar-se al nivell de qui l'insulta. Ensenya una creació pròpia, una postal de casament, i reflexiona sobre la intel·ligència artificial comparant el seu disseny amb el que genera ChatGPT amb la mateixa instrucció. Un sol vídeo, tres capes, i la maleducació d'un desconegut convertida en oportunitat. La podeu seguir buscant Ayla, escrita amb Y, punt Madison.
12: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: I anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia.
17: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
1: Qui ha fet caixa sense pencar?
15: L'àrbitre de Somàlia, que havia de xiular el Mundial, però que no podrà perquè els Estats Units l'han fet fora, només posar un peu al país. Com a mínim, Omar Artan, el millor àrbitre africà de l'any passat, cobrarà tots els honoraris, s'endurà cada dòlar que havia de percebre malgrat haver quedat fora de la competició. El col·legiat ja ha tornat al seu país després de passar per Istanbul i allà l'han rebut com un heroi, amb la bona notícia de saber que arbitrarà la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa.
1: I qui va recórrer LinkedIn per jugar al Mundial?
15: El rival de la selecció espanyola avui a les 6 de la tarda, Cap Verd. Segons llegim a La Vanguardia, la federació del país va tenir una idea revolucionària per esmenar la manca de jugadors, fer servir LinkedIn per sumar futbolistes a la causa. El primer jugador reclutat, Roberto López, va néixer a Dublín, però té pare capverdià i confessa que primer va pensar que el missatge que va rebre LinkedIn era correu brossa. L'experiment, però, es va anar repetint i de mica en mica es va crear una base de futbolistes que al cap dels anys s'han convertit en una selecció mundialista.
18: Busques una benzinera a prop teu? Meroil.
42: Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: Com a la notícia, Fric, Jordi Saumell, bon dia.
2: Bon dia. Una evident brasilera ha compartit a xarxes que durant el partit del Mundial que jugaran Escòcia i Brasil el 25 de juny hi haurà una invasió extraterrestre al camp que abduirà milers de persones.
16: Els alienígenes invadindo o campo de futbol en Miami i... Eu vi esses jogadores nitidamente.
2: Així ho ha compartit a xarxes entre llàgrimes. Aquesta evident diu que els extraterrestres s'enduran espectadors i també jugadors.
1: Doncs aquells que estiguin a Miami o que vulguin ser-hi el 25 de juny al Brasil, a Escòcia, aviam si vindrà aquí del reino de Gamide, de Gamines. On ja se'l moc aquest matí.
2: A La Razón, on llegim que Corina Larsen s'ha venut les joies que li va regalar Joan Carles I. Entre les peces que hi ha el braçalet de diamants amb la que va posar la portada de la revista Hola el dia que va explicar la seva relació amb el monarca, Corina l'ha venut ara per 170.000 euros. També s'ha venut un anell amb un diamant de més de 8 quirats i amb que Joan Carles I li hauria demanat la mà.
1: Avui que Santa Maria Miquela... És l'aniversari de...
2: L'actriu Courtney Cox, Friends, Scream, que fa 62 anys, l'actriu Blanca Portillo, Siete Vidas, Volver, 63 anys, i l'actriu Helen Hunt, Twister, Millor Impossible, fa 63 anys, també.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món arracú d'avui dilluns, Martí?
4: La de La Vanguardia, que entrevista Miquel Barceló. Sí. L'artista acaba d'inaugurar la primera exposició comercial a Barcelona en 30 anys a l'Espai d'Art Artur Ramon. Amb tot, el seu cap és a la Sagrada Família i, concretament, en la façana de la Glòria. Barceló diu que ja ha exposat el projecte al patronat de la Basílica, però que encara no sap si li faran un encàrrec que trigaria 15 anys a completar. I recalca, tota la vida m'he preparat per a la façana de la Sagrada Família.
18: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
19: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 8 i les 8.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Govern d'Espanya.
21: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
22: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisur.
25: Veig, veig.
26: Què veus?
25: Veig que per fi veig.
27: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
28: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
23: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Govern d'Espanya.
29: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
30: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
29: ¿Se confirma la cifra?
30: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
0: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
3: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
6: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
8: Este verano, la gran pregunta es...
9: ¿híbrido o eléctrico?
8: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
10: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 8.
11: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Amb la Isabel Vinaixa.
14: Una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana que van guardar en un calaix per si de cas. Una balada oblidada fins just ahir que va fer 50 anys de la publicació del disc Chicago Ten, una numeració on els àlbums van funcionar com una mateixa història, com l'oblidada If You Leave Me Now, inclosa a l'àlbum. Ara perquè feia falta. Aquest cop no us la vau deixar, oi, Chicago? La vau encertar.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matlier Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar a l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Matlier Origen, el gust és nostre. RAC 1.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ahir Suïssa va tornar a fer una cosa que, vista des d'aquí, sembla gairebé revolucionària. Votar. Votar directament sobre un problema que divideix la societat. En aquest cas, era una iniciativa que proposava limitar el creixement de la població a 10 milions d'habitants i cada retruc hauria obligat a restringir la immigració i fins i tot podria haver afectat els acords de lliure circulació amb la Unió Europea. Els suïssos l'han rebutjada. Però el més interessant no és només què han votat, sinó que ho han votat. Perquè Suïssa és probablement l'únic país occidental on els grans debats no queden exclusivament en mans dels partits polítics, dels governs o dels parlaments. Allà la ciutadania és cridada regularment a pronunciar-se sobre qüestions transcendents: immigració, fiscalitat, energia, pensions, infraestructures, política exterior o medi ambient. La democràcia directa no és cap excepció, és una rutina. I això obliga els polítics a una certa humilitat, perquè saben que tard o d'hora l'última paraula no la tenen ells, la tenen els ciutadans. És evident que els referèndums no són cap vareta màgica. També poden simplificar problemes complexos, polaritzar debats o generar resultats discutibles. Per exemple, el Brexit, que n'és un exemple molt evident. Però la pregunta continua sent molt incòmoda. Per què en alguns llocs es confia sistemàticament en el criteri dels ciutadans en el referèndum i en d'altres no només se'ls demana opinió cada 4 anys? Ahir Suïssa va dir no a limitar la immigració. Demà podria dir que sí a una altra proposta. El que impressiona és el mecanisme. Aquesta idea que els grans temes del país no només es discuteixen, i si es discuteixen no es fan a cop de porra, sinó que es decideixen. I potser el debat de fons no és si Suïssa té raó avui. Potser la pregunta és una altra. Fins a quin punt nosaltres estaríem disposats a confiar en els ciutadans quan les decisions són de debò? Perquè la grandesa de la democràcia no consisteix només a elegir els nostres representants. Consisteix també a acceptar que, de vegades, ha de ser la gent qui decideixi directament el camí a seguir. Suïssa fa més d'un segle que ho practica. I ens agradi o no, el resultat de cada votació continua sent un experiment democràtic fascinant. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, 15 de juny del 2026.
2: I avui s'espera una setmana marcada per la calor, amb un matí de sol i una tarda amb algunes bandes de núvols i alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu, i aquesta serà la dinàmica que continuarà els propers dies.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a la ronda de dalt de Barcelona hi ha un carril tallat a la Via Júlia en sentit Llobregat, a causa d'un accident. Tot plegat deixa retencions des de la Pota Nord fins a Badalona. I també recordem que a la mateixa ronda també hi ha cua d'Horta fins a Pedralbes en sentit Llobregat en tota la seva via, també des de Diagonal fins al Nus de la Trinitat en direcció Besòs.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida ampliem tot el que sabem del referèndum de Suïssa per limitar la immigració i també actualitzarem l'última hora dels incendis que hi van fer anar de corcoll els bombers a les comarques de Lleida. Però abans, ara sí, ja és oficial, la guerra a l'Orient Mitjà té els dies comptats. Els Estats Units i l'Iran han confirmat tots dos un acord de pau que divendres, quan s'assigni a Suïssa, hauria de posar el punt final a 3 mesos i mig de guerra. L'entesa ha penjat d'un fil fins a última hora per culpa d'Israel, que hi va bombardejar els barris al sud de Beirut, la capital del Líban, amb l'excusa de destruir Hezbollah, l'aliat local del règim iranià. En realitat, la maniobra de Benjamin Netanyahu pretenia dinamitar l'acord i allargar la guerra, però la mediació del Pakistan ha evitat que les converses de pau descarrilessin, almenys de moment. No ens enganyem, la pau s'agafa amb pinces, i pinces molt fines, i ningú pot descartar que se'n vagi a fer punyetes abans de divendres. Penseu que els últims 2 mesos Donald Trump ha anunciat 40 vegades que el pacte estava fet. Si ho repetim, no és cap exageració. 40 vegades. Què fa pensar que aquesta podria ser la definitiva? Doncs que tant l'Iran com els mediadors del Pakistan han secundat l'optimisme del president Donald Trump. El principal artífex de l'entesa, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, va donar el pacte pel tancat ahir al vespre en una piulada. Poc després, a última hora d'ahir, la televisió estatal de l'Iran, la veu del règim, s'hi afegia.
4: Els Estats Units s'han vist obligats a signar un acord per posar fi a la guerra amb la República Islàmica de l'Iran i amb el front de resistència. Shahbaz Sharif ha anunciat la fi permanent immediata de la guerra en tots els fronts dels nord-americans contra l'Iran i els seus aliats. El primer ministre del Pakistan ha anunciat l'assoliment d'un pacte per posar fi a la guerra.
0: Del contingut de l'acord no n'ha transcendit pràcticament res, només sabem del cert que els combats s'aturaran i que l'Iran reobrirà l'estret d'Hormuz. Inicialment, els Estats Units també havien donat per tancada una altra de les seves grans pretensions, que el règim dels ayatolars es comprometés a aturar el seu programa nuclear. Però, finalment, aquesta clàusula sembla que hagi quedat exclosa de l'acord. De fet, el que els Estats Units i l'Iran firmaran divendres és només un punt d'inici, un punt de partida. És a dir, un cop firmat, un cop s'arribi aquesta firma a Suïssa, els uns i els altres tindran 2 mesos per negociar un pacte, ara sí definitiu, que sí que aniria a missa. Els Estats Units estan disposats a reincorporar el règim de l'Iran a la comunitat internacional si abans obtenen garanties que no desenvoluparà de cap de les maneres la seva pròpia arma nuclear. La Casa Blanca ha intentat vendre aquest preacord signat com una gran victòria, però en realitat representa un fracàs terrible Donald Trump, sense cap tipus de pal·liatius. Quan el president nord-americà va ordenar atacar l'Iran el passat 28 de febrer, els seus objectius declarats eren, primer, derrocar els ayatolars, segon, destruir el seu programa nuclear i tercer, esborrar del mapa la Guàrdia Revolucionària. Doncs bé, 3 mesos i mig després, no ha aconseguit cap d'aquestes fites i ara Trump es veu obligat a pactar amb el règim. L'única concessió real que ha esgarrapat Donald Trump és la reobertura de l'estret d'Hormuz, un pas marítim que és clau, que abans de la guerra estava plenament operatiu. Dit d'una altra manera, de moment, els 5.500 morts que han deixat aquestes 15 setmanes de combats només han servit per una cosa, tornar a la casella de sortida. L'acord preveu posar punt i final als atacs tant al Golf com al front, que ara és més calent, el del Líban. Allà, però, Israel ha continuat prement

0: Orient Mitjà, Elena Pelicano.
1: Després de mesos de guerra, Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un principi d'acord amb l'Iran per posar fi al conflicte que ha sacsejat l'Orient Mitjà des del febrer. El pacte, que encara s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa, preveu un alto al foc immediat en tots els fronts, inclòs el Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig nord-americà als ports iranians. Els mediadors, com Qatar, han celebrat l'acord i han demanat a totes les parts que enfrontin les properes negociacions amb esperit constructiu, mentre ha agraït el paper mediador clau de Pakistan. Ara bé, els principals esculls continuen oberts. El futur del programa nuclear iranià queda pendent de noves negociacions durant la treva de 60 dies i Israel, que no ha participat en les converses entre Washington i Teheran, encara no ha reaccionat oficialment a l'anunci. De fet, les últimes hores han estat marcades per nous atacs israelians al Líban, mentre creix la incertesa sobre si aquest acord serà realment el final de la guerra o només una pausa temporal.
0: La Casa Blanca, mentrestant, està convençuda que sí, que ara va de debò, i el que farà és enviar el vicepresident nord-americà J.D. Vance a firmar l'acord aquest pròxim divendres a Suïssa. Anem cap a Nova York, allà hi tenim el corresponsal de RAC1, Martí O.
2: Els nord-americans esperen el final d'una guerra que en l'últim any ha encarit el preu de la gasolina prop d'un 40% i ha disparat la despesa al supermercat i en energia. Tot plegat ha passat factura a Donald Trump, que ha vist caure el seu índex d'aprovació per sota del 40%. L'ONU també espera que sigui un pas ferm cap a la resolució final del conflicte i el secretari general ho considera un pas crític. Ara per ara, i a l'espera de la lletra petita, tant republicans com demòcrates estan inquiets per la visió diferent de l'acord que tenen l'Iran i el govern nord-americà. Alguns demòcrates van més enllà en la condemna del cost que està suposant la guerra i asseguren que Trump s'ha fet un regal d'aniversari molt car.
0: Ara ho deia en Marc, la guerra a l'Orient Mitjà estava desgastant i de quina manera la Casa Blanca, perquè els costos de la crisi energètica havien començat a disparar i de quina manera els preus als Estats Units. Només al juny la inflació hi havia repuntat més d'un 4%. Vaja, molt per sobre del 3% que hi ha a la Unió Europea. Ara, aquest anunci del preacord ha estat un bàlsam pels mercats. Les primeres borses en obrir, que són les asiàtiques, han celebrat aquest acord de pau amb pujades per sobre del 5%. L'altra gran notícia és que s'ha enfonsat la cotització del barril de Brent, la que ha de determinar el preu del petroli i de retruc el preu de la benzina. L'alleujament dels mercats és una gran notícia per Donald Trump, que avui viatja cap a Evian, cap a França, per participar a la cimera del G7. El president nord-americà volia arribar a la reunió amb el roc d'un acord de pau a la faixa per presumir davant tots els seus principals aliats, que són els caps d'estat i de govern d'Alemanya, de França, d'Itàlia, del Canadà, del Regne Unit i del Japó. Però Donald Trump també tenia una raó més personal per deixar aquesta entesa lligada precisament ahir. Resulta que el 14 de juny és el dia del seu aniversari. El president Donald Trump feia 80 anys i tenia ganes de celebrar-ho anunciant la fi d'aquesta guerra. Per si de cas no se'n sortia, Donald Trump ja havia deixat enllestit un altre regal en forma d'automenatge. Una sèrie de combats de lluita lliure als jardins de la Casa Blanca. Els últims 15 dies havia fet aixecar un gran ring de boxa amb una coberta de 28 metres, una altura superior a la de la mateixa Casa Blanca. La broma li hauria costat uns 60 milions de dòlars, que ha finançat íntegrament la Lliga de Lluita Lliure Nord-Americana, és a dir, la UFC. Tornem als Estats Units amb el Martí O.
2: L'estructura es coneix amb el nom de Urpa i s'enfila 28 metres en l'aire per damunt de la Casa Blanca. És la primera vegada que la seva gespa serveix d'escenari per a una competició d'esport professional que s'ha convertit en una festa patriòtica. Donald Trump, acompanyat del president de la UFC, l'Organització Nord-Americana de Combats d'Arts Marcials Mixtes, ha sortit del despatx oval i s'ha dirigit al balcó de la Casa Blanca, on ha escoltat l'himne nacional mentre una dotzena d'avions militars han sobrevolat el cel. La històrica sala on els presidents dels Estats Units han rebut desenes de dignataris mundials, ara ha donat la benvinguda a alguns dels lluitadors més importants del món. Entre ells, Ilia Topuria, un georgià nascut a Alemanya i criat a Alacant. Alguns demòcrates han condemnat la factura de 60 milions de dòlars en una competició organitzada per una empresa on Trump hi té participació.
0: Aquest combat d'Ilia Topuria ha acabat com el rosari de l'Aurora fa menys d'una hora. I si voleu, tampoc us ho recomano gaire, que mireu les imatges. El favorit era Ilia Topuria. El lluitador espanyol s'enfrontava al nord-americà Justin Gaethje, que l'ha deixat noquejat al quart assalt. Li ha encibat un cop duríssim a l'ull i Topuria amb prou feina s'hi veia. D'entrada semblava que ell volia continuar combatent, però son germà ha intervingut per aturar el combat, sàvia decisió, i emportar-se cap a l'infermeria o cap a l'hospital. Perquè realment, si veieu les imatges, Vull dir, si aquest és

0: el millor regal que li poden fer, no un president nord-americà, sinó qualsevol tipus de persona, és bon per apretar a córrer. D'aquesta festa ensangonada als jardins de la Casa Blanca i de l'acord de pau de Donald Trump amb l'Iran, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Toni García Ramón.
1: Jake Tapper, un dels presentadors estrella de la CNN, es va dedicar l'altre dia a recopilar totes les ocasions a les que Donald Trump havia assegurat que l'acord amb l'Iran estava ja al caure. Eren 39. Les 39 van acabar fallant. Ahir el president dels Estats Units deia, Ivan 40, estem a punt d'arribar a un acord amb Iran. Poc després, Iran deia, també van 40 vegades, de moment no hi ha cap acord. Però, amics i amigues, aleluia, ahir la nit es confirmava. Per fi acord. Es signarà el divendres a Suïssa. Això sí, mentre negociava, a Donald Trump li ha donat temps a forrar-se amb la seva pròpia festa d'aniversari a la Casa Blanca, on hi haurà motoristes, acròbates i lluitadors perquè posseix una bona part de l'empresa que organitza la festa. I també li ha donat temps de passar un examen mèdic amb 22 metges. Si he dit 22, rècord absolut per una revisió mèdica a un president dels Estats Units. El que no sé dir-vos és si aquesta vegada signarà l'acord o la setmana que ve hauré de parlar de la declaració número 41. Emocionant, eh?
0: Un minut i un quart de nou del matí, l'acord de pau amb l'Iran ha quedat encarrilat just abans que la selecció de futbol de l'Iran hagi aterrat aquesta matinada a Los Angeles. Serà una estada molt breu als Estats Units, de només 24 hores, abans de debutar aquesta pròxima nit al Mundial de Futbol.
2: El suplement del Mundial de Futbol al Món a RAC 1.
0: El partit serà a les 3 de la matinada, pròxima matinada hora catalana, amb Nova Zelanda com a rival, però el que passi damunt de la gespa, en realitat, és el que serà menys important. La notícia és que després de setmanes d'estires i arronses amb l'administració de Donald Trump, finalment la Casa Blanca aprovarà l'entrada al país de la selecció iraniana. La selecció ha arribat a Los Angeles de matinada acompanyada de fortíssimes mesures de seguretat. Un autobús ha escortat els futbolistes fins al seu hotel de concentració situat a les rodalies de Los Angeles perquè descansessin una estona abans del seu primer entrenament als Estats Units. Això sí, les condicions del seu visat no han canviat. Des que ha arribat, l'Iran té 24 hores per jugar i tornar-se'n a Mèxic, on té instal·lada la seva seu mundialista. Però la selecció iraniana no és l'única que viu amb incertesa a les últimes hores. Un altre exemple és l'Uruguai, del mateix grup d'Espanya. Uruguai juga aquesta mitjanit contra l'Aràbia Saudita a Miami. El seu avió ha aterrat amb més de 3 hores de retard perquè ha patit un error amb la documentació de l'aeronau. Finalment s'ha solucionat, però el retard ha provocat que la Federació de Futbol de l'Uruguai hagi hagut de cancel·lar la roda de premsa prèvia al partit de la pròxima matinada. En canvi, qui viu les hores prèvies a la seva estrena amb normalitat és la selecció espanyola, que avui s'enfrontarà contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda en directe, avui amb l'equip del Toni Clapés, al versió RAC1. De seguida en parlem, però abans, fa només un parell d'hores s'acaba l'últim partit del cap de setmana. La selecció de Suècia ha golejat 5-1 Tunísia. També de matinada s'ha jugat un Costa d'Ivori 1, Equador 0, amb un gol de la victòria dels africans al minut 90. I ahir també es van disputar Països Baixos 2, Japó 2, no ha començat bé la selecció de Ronald Koeman o de Frenkie de Jong, Austràlia 2, Turquia 0 i Alemanya 7, Curaçao 1. Ara sí, com dèiem, aquesta tarda a les 6 i en directe a RAC1, la selecció espanyola debuta contra Cap Verd. Lamine Yamal no serà titular, per bé que la notícia sonada i del que es parla a la concentració de l'equip espanyol és el fitxatge de Marc Cucurella pel Real Madrid. És una operació llampec que hi va avançar el periodista especialitzat en fitxatges Fabrizio Romano. Segons aquesta informació, el Real Madrid pagarà uns 55 milions fixos més 5 en variables, és a dir, 60 milions pel lateral esquerre. Fins i tot podria anunciar la incorporació avui, dilluns mateix. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, on té la seu la selecció espanyola de futbol, informa Damià López.
3: Sí, el fitxatge de Cucurella pel Madrid ha causat impacte en la concentració de la selecció espanyola al Mundial. Una notícia que es produeix coincidint amb el debut d'Espanya a la Copa del Món, cosa que no ha fet massa gràcia ni a Luis de la Fuente ni a cap dels directius de la Federació Espanyola. De la Fuente es va limitar a dir ahir que si els seus jugadors són feliços, ell també ho és.
4: Lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, si surge otra con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Yo, si él está feliz y contento, yo feliz y contento.
3: Espanya debuta avui a les 6 de la tarda, Atlanta contra Cap Verd. Cubarsí, Pedri i probablement Ferran Torres seran titulars. Lamine Yamal començarà des de la banqueta i la idea és que entri avançada la segona part.
0: L'altre gran focus mediàtic, sens dubte, que tindrà el partit d'avui i tot el Mundial en general, serà Lamine Yamal, que continua centrant totes les mirades. Prova d'això és que ahir va entrenar-se ell i la resta de companys al costat d'un hotel on hi havia una lona gegant amb la foto del davanter blaugrana. És d'una companyia de begudes energètiques que ha aprofitat la presència de la selecció espanyola a prop per fer bandera de Lamine Yamal, que n'és el seu ambaixador. Per cert, la selecció de Cap Verd té una història que avui publica La Vanguardia i que ens ha deixat fascinats. Resulta que per formar la selecció han hagut de recórrer al LinkedIn. Tal com ho sentiu, la Federació de Cap Verd va tenir una idea revolucionària per esmenar la falta de jugadors, fer servir aquesta xarxa social per sumar futbolistes a la causa. El primer futbolista reclutat va ser Roberto López. Va néixer a Dublín, però té pare de capverdià i confessa que quan va rebre el missatge de Cap Verd per LinkedIn va pensar-se que era correu brossa. Finalment la cosa va sortir molt bé i l'experiment es va anar repetint i de mica en mica es va crear una base de futbolistes que al cap d'alguns anys s'ha convertit en aquesta selecció mundialista que avui s'enfronta a Espanya. Com deien, de moment la primera gran golejada del Mundial l'ha firmat Alemanya, una selecció que mai molts cops no és favorita però que sempre apareix allà al final. Ahir va pallissar Curaçao per 7-1. Sabeu que durant aquest Mundial tindrem pindolaires seguint les seleccions favorites. L'encarregada de fer l'escrutini i el guió d'Alemanya és l'exjugadora de futbol Marta Corredera.
5: Podríem dir que Alemanya espanta els fantasmes. El debut d'Alemanya ha estat molt més exigent del que diu el marcador. I és que d'entrada una valenta Curaçao ha posat en seriosos afluixos la Mannschaft, jugant de tu a tu i responent al gol matiner de Félix Emmecha, amb un històric i emotiu empat de Ger Margarita, que ha fet saltar totes les alarmes. Però la reacció germànica ha estat demolidora. L'equip de Julian Nagelsmann ha activat el mode corró i, liderat per un doblet de Havertz i la màgia inigualable de Musiala, ha acabat imposant la seva pegada inapel·lable fins al set final. Un resultat molt contundent, que esborra els dubtes de passats mundials per Alemanya, tot i que Curaçao ha demostrat, òbviament, que en aquesta cita ningú regala res. Alemanya espanta els fantasmes del seu debut i envia un missatge molt clar a la resta de favorites. Aquest gegant, per fi, ha despertat.
0: En canvi, el bon començament d'Alemanya contrasta amb el del Brasil, que la matinada de dissabte a diumenge no va passar de l'empat a un contra el Marroc. De l'estrena de Carlo Ancelotti, de la selecció brasilera, escoltem el comentari que firma el periodista i col·laborador del món a recuperar aquest Mundial, Marcelo Beckler.
6: No hi ha cap cosa bona per explicar del debut de Brasil al Mundial, o sí que hi ha. La línia defensiva i el caràcter de Vinícius, poqueta coseta més. Als primers 30 minuts, Marroc va golpejar 12 vegades contra 3 dels brasilers. El Brasil va reaccionar amb Vinícius, que ha pogut inventar un gol com fa el Madrid i res més. Rafinha va intentar trobar lloc a les dues bandes com a mitja punta, com a davanter, però per un jugador que necessita espais li han donat un equip incapaç de generar-los. Ancelotti encara no sembla sapegir el que vol fer. Havia ensenyat un 4-4-2 clàssic, però va canviant coses, posant un tercer migcampista obert per la dreta. Comença el Mundial amb Igor Thiago, que és el segon golejador màxim de la Premier, però que juga al Brentford, un equip totalment diferent del que és el Brasil. Encara hi ha dos partits a la primera fase, Haití i Escòcia, i que no fan por. Són dues oportunitats perquè es faci un equip que sigui reconeixible i que guanyi moral per la ronda eliminatòria. Ahí sí, no haurà marge d'error. I el dia d'avui, el Brasil cometeix massa.
0: Com cada dia, gràcies Marcelo, com cada dia de Mundial tancarem el repàs de la jornada amb una contracrònica, una lectura alternativa d'aquest Mundial. Aquest matí l'afirma la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
7: Als Mundials els hi feia falta una bona dosi de faldilles. No de qualsevol tipus, sinó les millors. Les faldilles escoceses, d'aquestes que piquen, perquè la seva llana és la millor de les Terres Altes, el tartan, cadascú del seu clan. 3.000 homes peluts han desembarcat a Boston per seguir la seva selecció, que torna a un Mundial que no trepitjava des del 1998. L'alcalde de Boston està encantat. Els propietaris dels bars i els fabricants de cervesa estan encantats. La flor d'Escòcia, el seu himne nacional, és ja una sensació mundial. Adoptat com a himne el 1997, fa vibrar les passions cèltiques. Els escocesos ho tenen tot a favor. Cauen bé a tot el planeta. Ells sí que són simpàtics. I a sobre, sota les faldilles, allò penja en llibertat. No guanyaran el Mundial, però s'ho passaran pipa.
0: Gràcies, Natàlia Rodríguez. Per cert, que recordeu el cas de l'àrbitre de Somàlia que s'ha quedat sense poder xiular al Mundial perquè els Estats Units l'ha vetat? Doncs ara hem sabut que cobrarà tots els diners que havia de rebre tot i que hagi quedat fora del Mundial. Omar Artan ja ha tornat al seu país després de passar per Istanbul i allà l'han rebut com un heroi, amb la bona notícia de saber que la FIFA li regala com a premi l'arbitratge de la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. I més enllà del Mundial, però encara als Estats Units, les celebracions per la victòria dels Knicks a la final de la NBA s'han saldat amb un balanç de més de 60 detinguts a Nova York. L'eufòria per haver-se convertit en els nous campions després de 53 anys de sequera va acabar amb el deluig dels carrers, amb autobusos cremats, cotxes de la policia destrossats i un adolescent que va acabar amb un tret al peu.
8: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: I a Catalunya avui ens devem molt pendents del risc d'incendis. De fet, aquest cap de setmana ja se n'han registrat diversos que han fet anar de corcolla els bombers. Ara ja estan tots estabilitzats, de seguida ho repassarem, però el perill no s'ha acabat. Els agents rurals alerten que el risc d'incendi encara és molt alt en una cinquantena de municipis de l'Alt Urgell, de la Noguera, de la Ribera d'Ebre, de l'Anoia, de la Segarra, del Solsonès, del Segrià i de la Terra Alta. Per curar-se en salut, les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui encendre l'espurna d'un gran foc, sobretot a les portes d'una setmana de calor intensa, en temperatures màximes que a Ponent i també a la Vall de l'Ebre poden superar els 35 graus quan encara no hem entrat ni tan sols a l'estiu.
9: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: I és que el termòmetre de seguir no recular, de moment,
10: No, de moment ahir ja van arribar els 37 graus, per exemple, a Lleida, Vinebre i també a Albesa, 36 al Dover i al Garraf, i avui, tot i que baixa un pèl, la temperatura a les comarques interiors continuaran sent altes, entre 32 i 36 graus de màxim. Ara al matí amb més sol, bandes de núvols prims, a partir de mig matí algun ruixat al Pirineu i a la tarda xàfecs que seran més extensos. Pirineu i Prepirineu especialment, fins i tot hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, el Ripollès, a la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i també el Lluçanès, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot amb calamarsa i fortes ratxes de vent, un vent que també es notarà en punts de les comarques de Ponent, sobretot durant la tarda. I a la tarda, a la resta del país, cel mig ennuvolat, però sense pluja. I els propers dies puja una mica més la temperatura, demà ho farà cap a les comarques interiors, dimecres puja un pèl més aquest termòmetre, i amb matins més tranquils i tardes de ruixats, bàsicament, al Pirineu. I hem tingut una nit tropical, amb molts punts, sobretot de la costa i del prelitoral central, i ara mateix entre 23 i 26 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida i a Girona, 17 a Viladrau, 19 a Cunit i 13 a Sort.
0: Per cert, que com dèiem, aquest cap de setmana hi ha hagut 4 incendis que han tingut amb l'ai al cor els veïns, sobretot a les comarques de Lleida. Dissabte a Sanaüja, a la Segarra, les flames van arrasar 50 hectàrees d'una zona forestal, era el primer avís. L'endemà, ahir, se'n van declarar 3 més. Primer, un foc a Cervià de les Garrigues va deixar 2 ferits lleus, va obligar a evacuar una desena de veïns i a confinar-ne 150 més. Poc després en començava un altre, Pons, a la Noguera, que va començar a tocar d'una zona residencial. I encara un de més petitó, a Vilafranca del Penedès. Sortosament ja estan tots controlats o estabilitzats, però els bombers han treballat durant tota la nit als focs de Cervià de les Garrigues i el de Pons per evitar revifades. Informa des de Lleida, Rubén Carbonell.
11: Els primers grans incendis forestals de la temporada ja han posat a prova els serveis d'emergència a les comarques de Lleida. En una jornada marcada per les altes temperatures, els bombers han treballat intensament en 2 focs simultanis que per hores van generar preocupació a la Noguera i a les Garrigues. El més important ha estat el de Cervià de les Garrigues, que ha acabat afectant 33 hectàrees de vegetació. De fet, el foc va obligar a confinar els veïns de la partida de la Devesa i 2 persones van resultar afectades lleus. Paral·lelament a Pons, a la Noguera, un altre incendi de massa forestal va cremar una desena d'hectàrees, fet que va obligar a tallar la carretera C-14. L'alcaldessa de Cervià dels Garrigues, Mercè Rubió, i l'alcalde de Pons, Josep Tàpies, avisen que aquest només pot ser el primer avís d'un estiu complicat.
12: Tots estem molt confiats que tots ho fem molt bé les coses i la veritat és que ens falta molt per aprendre encara. serà, creiem que serà més complicat. Tot just ha començat la temporada de la sega i bé, ja sabem el que va passar l'any passat també i bueno, pues és un lloc molt, molt difícil. Sí.
11: Això després d'un incendi dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que va acabar amb 50 hectàrees cremades en una zona forestal.
13: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
14: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
13: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
14: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí i continuem els apunts aquí al món a RAC1 a Madrid. Els incendis es concentren als jutjats. Avui comença una setmana molt complicada pel PSOE. La primera cita és avui. Aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat l'ha convocat per notificar-li oficialment que l'envia a judici pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Ara bé, tampoc podem descartar que el jutge aprofiti la benentesa per decretar mesures cautelars que evitin un suposat risc de fuga. Ningú s'imagina que Peinado pugui enviar Gómez a la presó, però sí que li podria retirar el passaport, per exemple. La segona cita serà demà passat i dijous. José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Serà una imatge històrica perquè parlem del primer expresident del govern d'Espanya que declara com a imputat. Ho farà ara que la seva situació s'hagi complicat encara més després que haguem sabut que les joies que tenia amagades al seu despatx tenen un valor d'1.300.000 euros, molt més del que ell havia reconegut inicialment. Per acabar-ho de rodonir, aquesta setmana encara podrien conèixer una altra notícia de gran impacte, la sentència del cas de les mascaretes. És la primera de la trama de presumpta corrupció que ha acabat amb l'exministre José Luis Ábalos a la presó. Tant a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, com a la Moncloa, callen, esperen i creuen els dits. Des de Madrid, Roger Perciba.
15: De moment, silenci a la banda socialista. Tant a Ferraz com a Moncloa, que ahir tenia l'agenda del govern espanyol buida. Cap ministre tenia actes oficials. Només l'exministre Reyes Maroto, ara a l'Ajuntament de Madrid, però que era el Consell de Ministres quan es va rescatar Plus Ultra, sortia per demanar respecte als temps judicials i a la presumpció d'innocència.
16: Vamos a dejar trabajar a la justicia y sobre todo la presunción de inocencia.
15: La coincidència de cites judicials amb Begoña Gómez Zapatero i la compareixença al Senat de la directora de la Guàrdia Civil, és a dir, cas Leire i PSOE, porta la vicesecretària del Partit Popular, Carmen Fúnez, a fusionar-ho tot amb Pedro Sánchez.
17: Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y en su persona confluyen el gobierno, el partido político, el PSOE y la corrupción.
15: El Partit Popular, que per cert posa en marxa un web, la trama PSOE.es, amb dades no necessàriament neutres sobre les causes judicials que afecten el partit, Sánchez i la Moncloa.
0: Ara bé, aquests escàndols que explicava el Roger, que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez, de moment no li passen massa factura entre els seus. Segons una enquesta del diari Punt.es, 2 de cada 3 votants del PSOE creuen que el president espanyol ha d'esgotar la legislatura i només un 22% defensa que hauria de convocar eleccions anticipades. Tornem a parlar dels esports perquè el Barça d'handbol ha aterrat de matinada a Catalunya després de proclamar-se campió d'Europa per 13è cop en la seva història.
18: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El Barça d'handbol torna a ser el gran rei d'Europa. L'equip d'Antonio Carlos Ortega va guanyar 3 gols al Füchse de Berlín a la gran final a Colònia i va revalidar el títol que va guanyar fa 2 anys també a Colònia. A més, l'èxit d'ahir és encara més especial perquè suposa la 50a Copa d'Europa del Barça en tots els equips professionals, inclòs el futbol. El Barça d'handbol ha completat la temporada perfecta. Per 3er cop en la seva història ha guanyat els 7 títols que hi havia en joc. Els 7. Els millors jugadors de la final van ser Domer Makuc i el porter Emil Nielsen, justament dos jugadors que marxen del club aquest estiu. Nielsen va acabar el partit plorant, igual que Joan Laporta, que va celebrar el títol amb els jugadors. També el van acompanyar Rafa Juste, Enric Masip i Valero Rivera. Enviat especial de RAC1 a Colònia, Albert Ferran.
19: L'avió dels campions ha aterrat de matinada a Catalunya després d'un vol de tornada animat amb els jugadors amb ganes de celebrar la 13a Champions de la secció. La gran celebració, però, es va produir a la pista, en l'Anxes Arena, després de derrotar el Füchse de Berlín a la final per 37-34 i completar un curs perfecte, 7 títols de 7 possibles i amb només una derrota en tota la temporada. Va ser el final perfecte per dues peces clau de l'equip que marxen aquest estiu. Emil Nielsen, el millor porter del món, I Domen Makuts, MVP a Colònia, que en declaracions a RAC1 s'acomiadà emocionat de la seva etapa blaugrana.
20: 6 anys aquí, 4 Champions, seguro que eso es algo especial. No pensaba que es posible todo eso. Creo que hemos marcado una era que será difícil de repetir. Estaba un poco emocionado porque al final era último partido con este escudo. Tengo muchos amigos aquí que seran amigos para toda la vida.
19: 13a Champions pel Barça d'handbol i la 50a Copa d'Europa de la història del club, que van viure en directe i van celebrar emocionats el president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta.
0: En bàsquet, la penya s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga CB després de perdre per la via ràpida contra el València a les semifinals. Ahir l'equip de Pedro Martínez també va guanyar de 12 punts el tercer partit al Pavelló Olímpic de Badalona. Ara s'enfrontarà el Barça a la gran final, que començarà dijous a les 8 del vespre. Els dos primers partits seran al Roig Arena, perquè el València, recordem que té el factor pista a favor. En motor, més de 120.000 persones van omplir el circuit de Barcelona-Catalunya per veure la victòria de Lewis Hamilton en el Gran Premi de Fórmula 1. Feia 2 anys que el pilot britànic no guanyava cap cursa, però hi va tornar a ser el més ràpid a Montmeló, on acumula ja 7 victòries. També va ser la primera victòria amb Ferrari. Per la seva banda, Carlos Sainz va acabar 12è i, en canvi, Fernando Alonso no va poder acabar la cursa perquè el seu cotxe va dir prou després de 40 voltes. Estava al circuit de Catalunya, era el circuit de Catalunya, de Barcelona-Catalunya, el Quim Salvador.
21: És la primera victòria de l'heptacampió anglès en Ferrari i el situa a 41 punts del liderat de l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, que va haver d'abandonar per avaria. Lewis Hamilton se sent ara amb forces de lluitar pel Mundial.
22: For sure, yeah, results like this.
23: És clar que els resultats així ho canvien tot, i si hi havia una manca de confiança, espero que aquesta cursa hagi estat prou convincent. Ja ha passat les últimes curses i tots els canvis que he fet des de l'any passat. Sé que tinc l'equip que cal al meu voltant i el cotxe que cal a les meves mans, i ara començo a fer el que faig millor.
22: And now I can start doing what I do best.
21: George Russell, segon amb Mercedes, i el campió vigent Lando Norris, tercer amb McLaren, van completar el podi d'una cursa per oblidar pels pilots espanyols. Carlos Sainz va acabar 12è sense puntuar i Fernando Alonso va haver d'abandonar. El primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 ha estat un èxit de públic, amb gairebé 125.000 espectadors ahir diumenge i una xifra rècord de 301.273 en l'acumulat dels 4 dies.
0: I recordeu que també ahir Salvador Illa, el president de la Generalitat, va assegurar que la Generalitat treballarà per tornar a tenir la Fórmula 1 en anys seguits. Veurem si es pot aconseguir, perquè l'èxit d'ahir va ser monumental i una magnífica demostració. I en hoquei patins, festa grossa a Vilassana, a la comarca del Pla d'Urgell, l'equip femení d'hoquei patins s'ha proclamat campió de Lliga per primer cop en la seva història. Ho va aconseguir ahir, després de guanyar 1-3 a la pista del Fraga. En canvi, a la final de la Lliga masculina, l'Igualada també ha perdut el segon partit de la final contra el Liceu, 8-2, i en aquests moments està contra les cordes. I si parlaven de que el Barça d'handbol va ser campió d'Europa, i hem de dir també que l'Atlètic Barceloneta també va guanyar la Champions de Waterpolo abans d'ahir.
24: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
25: Prova-ho ara.
0: 8:35 i d'aquí a uns instants aquí al Món RAC1 parlant d'altres temes, com per exemple per la gent jove, per molta gent jove, una mort sonada, perquè al Brasil avui ens llevem commocionats per un accident entre dos helicòpters que ha deixat noms molt coneguts a Sud-amèrica, però també a casa nostra, Oliver Tree i també l'humorista i youtuber argentí Gaspi. D'aquí uns segons en parlem.
26: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
33: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
34: Palpicant?
33: Què havia de ser, si no?
34: Però què va ser?
1: Apendicitis. Operat d'urgència.
2: Ostres.
1: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
5: Costellarro va bé. Gràcies.
6: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
4: Costellarro, senyor?
7: Volkswagen. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
10: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
11: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
12: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
25: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
33: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
34: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
35: Bé, i què voleu fer aquests dies?
36: Anar a una piscina caribenya.
37: Dormir en un hotel del Far West.
38: Volar a llums d'un drac!
35: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
37: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
38: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
37: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
38: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
39: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
40: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
0: 19 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món RQ. Dèiem ara al davantal, Suïssa ha rebutjat en referèndum limitar el creixement de la població a un màxim de 10 milions d'habitants l'any 2050. Un 55% dels votants ha tombat la proposta que hauria convertit Suïssa en el primer país del món a fixar un límit demogràfic a la seva Constitució. La iniciativa, impulsada per l'extrema dreta, que allà s'anomena Partit Popular, preveia que si la població arribava als 9 milions i mig d'habitants abans del 2050, el govern suís adoptés mesures per evitar superar el llindar dels 10 milions. Per exemple, Suïssa s'hauria vist obligada a renegar de l'acord de lliure circulació de persones que té amb la Unió Europea. Finalment, les advertències dels empresaris, que alertaven que la immigració és necessària per garantir el creixement econòmic, han esperonat la majoria dels votants a tombar la proposta. El no ha guanyat gràcies a les zones urbanes, les que concentren la majoria de migrants. En canvi, la proposta de l'extrema dreta ha estat molt més ben rebuda a les àrees rurals. La Suïssa ha rebutjat limitar la immigració just quan queden 15 dies clavats perquè tanqui el procés de regularització extraordinària impulsat pel govern d'Espanya. Des que es va posar en marxa, s'hi han acollit 900.000 persones. Segons llegim avui al diari El País, se n'han acceptat el 40%, és a dir, unes 360.000. Parlant d'immigració, a Múrcia, la policia local ha denunciat un regidor de Vox a l'Ajuntament de la ciutat per haver amenaçat un migrant d'arruixar-lo amb gas pebre il·legal. Es tracta de Fernando Sánchez Parra, de 27 anys, que va perdre els estreps en una discussió amb un aparcacotxes d'origen algerià. La policia no el va detenir, però sí que el va denunciar administrativament per portar un esprai no homologat pel Ministeri de Sanitat. El regidor assegura que no ho sabia. En plana internacional, novament, a Rio de Janeiro, al Brasil, com dèiem abans de la publicitat, avui la ciutat es lleva commocionada pel tràgic accident entre dos helicòpters que ha deixat com a mínim 6 morts. Va passar ahir a primera hora de la tarda, quan, per raons que encara s'investiguen, els aparells van xocar quan sobrevolaven aquesta ciutat brasilera. Entre les víctimes hi ha diversos artistes molt coneguts a l'Amèrica del Sud, però també a casa nostra, com el cantautor i productor nord-americà Oliver Tree. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil per la seva gira mundial, que el mes que ve feia parada a la ciutat de Barcelona. Entre les víctimes mortals també hi ha l'humorista i youtuber argentí Gaspi.
1: Buenas. Me extraña. Se estarán preguntando qué hice o en dónde estuve estos últimos dos años. Yo lo que me pregunto es dónde están ustedes. Yo estuve acá, en el mismo lugar de siempre.
0: Gaspi, que tenia 23 anys, era molt conegut pels seus acudits d'humor negre. A casa nostra s'havia començat a fer un nom després de col·laborar amb creadors de continguts com Ibai o com el manresà Jordi Wild. Una altra de les víctimes és el cineasta i director audiovisual de l'Argentina, Lucas Viñale.
2: La imaginació arde envuelta en las ruedas d'un tren desorientado.
13: No piense, diga.
14: Gaucho.
0: El nom potser no ho sona, però al llarg de la seva trajectòria havia treballat en videoclips per artistes com Trueno, Bizarrap o J Balvin. Recentment va fer el salt al cinema amb El tren fluvial, un film que va presentar a la Berlinale i que es va endur una nominació millor òpera prima. L'acompanyava un altre productor musical que consta entre les víctimes, que és el brasiler Lucas Frota. I al Regne Unit, avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà un pas històric: la prohibició als menors de 16 anys d'accedir a xarxes. Encara se saben molt pocs detalls de com serà la regulació, però alguns mitjans assenyalen que la mesura també afectarà, atenció, als joves d'entre 16 i 18 anys que tindran vetades les xarxes socials durant la nit i la matinada. Anem cap a Londres, Sergi Forcada.
15: Al Regne Unit, els qui han pressionat per aquestes mesures han estat familiars de joves que s'han suïcidat per la influència de continguts o missatges a les xarxes socials. A més, segons un estudi del govern, el 90% dels pares britànics demanen restriccions d'accés i prop de dos terços dels joves afectats diuen que sense xarxes estarien més segurs. Downing Street no ha confirmat què anunciarà exactament Starmer d'aquí unes hores, però es dona per fet que els menors de 16 anys no podran fer servir TikTok, Instagram o YouTube. I alguns mitjans apunten que la mesura també limitarà l'ús dels joves d'entre 16 i 18 anys, que no podran fer servir les xarxes de nit.
0: Per cert, al Perú, més d'una setmana després de la segona volta de les eleccions presidencials, encara no tenim el recompte definitiu, tot i que cada vegada sembla més clar que la guanyadora serà la conservadora Keiko Fujimori. A les últimes hores, Keiko Fujimori ha eixamplat una mica la diferència i ja té més de 18.000 vots d'avantatge davant del candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez. I un últim punt en plana internacional, perquè Ucraïna aquesta nit ha estat molt moguda. Rússia ha tornat a bombardejar Kiev amb un atac combinat de drons i míssils que ha matat 5 persones. Un dels projectils també ha caigut a la catedral de Dormició, que és Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO, i l'ha cremat. 3:15 de 9 del matí. En plana de salut, La indústria farmacèutica està preparant una tercera onada de medicaments per combatre l'obesitat que podria revolucionar encara més els tractaments per perdre pes. Alguns professionals de la salut apunten avui al periòdico que aquests nous fàrmacs, amb accions molt similars als de l'Ozempic, el Mounjaro o el Wegovy, permetran perdre un 30% del pes sense reduir la massa muscular. En plana catalana hem de dir que hem de parlar d'Aliança Catalana. Recordeu que fa un any us vam explicar que el partit de la Sílvia Orriols calca pràcticament les propostes de Vox. L'única esmena que els fa és de traducció. Els d'Ignacio Garriga les presenten en castellà i Aliança les replantegen en català. Doncs bé, durant aquest segon any de legislatura, el patró no només s'ha mantingut, sinó que s'ha accentuat. A RAC1 he mirat les esmenes que han presentat fins ara tots els grups parlamentaris i resulta que Aliança només ho ha fet amb les mocions de Vox per traduir-les al català. No només són textos sobre seguretat o immigració, també n'hi ha, per exemple, en contra de les zones de baixes emissions i el que s'anomena fanatisme climàtic, habitatge o sistema educatiu. S'ho ha mirat tot la Laia Colomer.
3: Des de l'octubre, Aliança ha esmenat 13 de les 14 mocions que ha presentat Vox i en tots els casos ha estat per traduir el català exactament les mateixes propostes que plantegen els d'Ignacio Garriga, una pràctica que van començar fa gairebé 2 anys. Quan van entrar al Parlament, només en un cas, els de Sílvia Orriols han modificat el contingut d'un article que era sobre la llengua al sistema educatiu. Vox defensava el castellà i Aliança el català. La resta de propostes les compren fil per randa, només canvien alguns conceptes, com Gobierno de la Nación per govern espanyol o espanyoles per catalans i, en alguns casos, pocs, modifiquen el redactat d'algun article. També s'han fet seu el concepte de prioritat nacional. Només en un ple fa mesos, Aliança va esmenar una moció de Junts, però no ha intentat colar cap més proposta al reguitzell de mocions, per exemple, dels partits sobre el català, el sistema sanitari o la crisi a Rodalies. En canvi, la resta de partits sí que s'esmenen entre si. El PSC, per exemple, presenta esmenes a pràcticament totes les mocions de la resta de partits, excepte Vox i Aliança. 3/4 del mateix fan els altres grups, fins i tot la CUP, que, per exemple, ha esmenat 2 mocions del PP.
0: Gràcies, Laia. A Barcelona, Aliança continua sense trobar candidat de cara a les eleccions municipals. Llegim avui al diari Ara que el partit ha llançat la tovallola en l'intent de trobar una personalitat reconeguda i coneguda i triarà algú del nucli dur. Sílvia Orriols no vol perdre més el temps i tot apunta que qui entomarà el repte serà Lluís Areny, l'actual secretari de Comunicació, que ja va ser número 1 per la demarcació de Barcelona quan el partit es va presentar per primer cop a les eleccions al Parlament. Si per algun motiu la idea s'acabés torçant, sembla que el pla B, segons aquesta informació de l'Ara, és Jordi Aragonès, l'ideòleg del partit independentista, que a més és cosí de qui va ser president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ja sabem quant costa que es parli català al Congrés. L'any 2025 va costar 920.000 euros, és a dir, uns 2.500 euros al dia. Són dades que publica Europa Press i que també inclou el servei de traducció, transcripció i subtitulat al castellà de totes les llengües cooficials de l'Estat, com el català, el gallec i el basc. El Congrés va aprovar la reforma al reglament el 2023 i des de llavors els diputats poden parlar en la llengua cooficial que vulguin. Els sindicats de mestres i professors han posat punt final a les mobilitzacions d'aquest curs amb l'última gran manifestació per reclamar millores laborals. Va ser ahir al centre de Barcelona i s'hi van concentrar milers de persones, unes 25.000 segons l'organització i al voltant de 7.000 segons la Guàrdia Urbana. Els docents insisteixen que si el Departament d'Educació d'Esther Niubó es nega a negociar i insisteix a desplegar l'acord que van rebutjar la majoria de mestres, el curs que ve començarà amb noves mobilitzacions. La d'ahir, però, no va ser una protesta exclusiva dels mestres. Hi van sumar també les associacions de famílies i d'entitats pel dret a l'habitatge i en defensa de la llengua catalana. Informa Ona Pardo.
5: A les portes de final de curs i després de setmanes de vagues, els professors ahir van tornar a sortir al carrer per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats avisaven que només es reunirien amb la conselleria si hi havia voluntat de negociar. Ho deia Yolanda Segura, d'USTEC.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a reunir-nos per res, perquè seria estèril. Ara no és el que fa falta, el que fa falta és obrir nous camins.
5: Per tant, la pilota encara està a la teulada del departament si vol evitar un inici de curs amb mobilitzacions. I els nous de la concentració, les famílies defensaven que també hi tenen coses a dir.
13: Necessitem aquest gran acord que impliqui tots els agents de la comunitat educativa, les famílies, els professionals, per tal de concretar objectius, calendari, recursos suficients per poder-ho tirar endavant.
5: La manifestació va anar des de Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya, on tots els grups socials van fer parlaments a favor de la unitat.
0: Com pràcticament cada dia, avui tenim una nova dada que demostra la magnitud de la crisi de l'habitatge. Els últims 10 anys, el preu del metre quadrat s'ha més que duplicat en molts municipis de més de 5.000 habitants. L'encariment, doncs, no és un problema exclusiu de la ciutat de Barcelona o el seu entorn. Per exemple, a Badia del Vallès, el preu del metre quadrat és avui un 168% més car que el 2015. Allà, fa 10 anys, un pis de 80 metres quadrats costava 49.000 euros de mitjana, però l'any passat ja valia més de 130.000. Argentona, amb un 120% de pujada, és el segon municipi on més s'ha disparat el preu, seguit de Viella, Arenys de Munt i Anglès. Mentrestant, l'Ajuntament d'Olot ha desempadronat uns 1.300 veïns en l'últim any. 1.300! Segons el govern municipal d'Olot, el problema és que aquestes persones no vivien al municipi, però s'hi havien empadronat o bé per gaudir d'ajudes municipals o bé per fer-ne negoci. De fet, l'Ajuntament d'Olot va arribar a detectar casos flagrants de fins a 8 persones registrades, 8 en un mateix habitatge. Avui tenim novetats del cas Endic. Segons avança la Maica Navarro, La Vanguardia, la fiscal que lidera l'acusació d'homicidi contra Jonathan Endic ha demanat la incorporació d'una nova unitat dels Mossos d'Esquadra a la causa. En concret, vol que s'incorpori la Unitat Central de Persones Desaparegudes. És un grup que lidera el sergent Pere Sánchez, que ja ha aconseguit resoldre casos d'homicidi molt complexes, també en jurat popular, i que tenen altres paral·lelismes amb el cas Endic. Per exemple, aquest grup va aconseguir que es condemnessin els culpables de dos homicidis diferents, tot i que mai es va trobar el cadàver de la víctima, i malgrat que només hi havia indicis contra ell. Segons La Vanguardia, la proposta de la Fiscalia ha incomodat els Mossos, que ho veuen com una falta de confiança cap a la feina feta pels investigadors actuals. I sobre aquest cas, fa poca estona, Catalunya Ràdio ha avançat els àudios de les primeres trucades que va fer Jonathan Endic després de la caiguda del seu pare. Aquesta és la conversa que va tenir amb el 112. Escolteu.
4: 112, digui?
7: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
4: ¿Qué te ha ocurrido?
7: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
7: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: I aquest és el moment en què el SEM ja s'està dirigint cap allà i es posen en contacte amb Jonathan Endic perquè els doni indicacions.
7: Sí.
8: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
7: Jonathan.
8: Jonathan, què ha passat?
7: Que no passa, que ha vingut.
8: Vale, ara venim a ajudar-lo.
7: Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
8: Vale.
7: Que se caí por el barranco.
8: Que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. Vale, vendrá un médico y una enfermera.
7: Sí, el problema es que no sé dónde está.
8: Bueno, lo buscaremos.
0: I encara n'hi ha un altre d'aquests àudios que a més fa uns minuts Catalunya Ràdio. Aquest és el moment en què els serveis d'emergència ja es dirigien cap al lloc on es trobava el fill del fundador de Mango, Isaac Endic.
8: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
7: Sí.
8: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
7: Por favor, envíame la
8: ubicación. Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
7: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
8: En tiempo real, no. ¿Vale?
7: Enviado. ¡Viejo!
0: Aquestes són les trucades de Jonathan Endic que va fer, repetim, el 112 al dia dels tràgics fets. Avui que es posa en marxa el dispositiu de prevenció i de seguiment de la temporada de bany, és un operatiu que lidera la Protecció Civil que centralitza totes les incidències que afecten els banyistes a les platges, piscines, rius i llacs. Des d'avui fins al 15 de setembre, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya es coordinarà amb tots els municipis de costa que gestionen la seguretat d'algun punt del litoral i també del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM. Coincidint amb l'inici de la temporada de bany, Protecció Civil demana extremar les precaucions. Això és després d'un cap de setmana marcat pels accidents al medi natural. El bon temps dels últims dies ha fet que moltes persones surtin a fer activitats a l'aire lliure i el balanç de les últimes hores és tràgic absolutament. Dissabte van morir 3 persones en diferents accidents i ahir va haver 2 accidents greus més. Un jove de 18 anys va morir ofegat al Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. A Cadaqués, a l'Alt Empordà, els Mossos van trobar un cos sense vida d'un submarinista a 10 metres de profunditat. I pel que fa als ferits greus, ahir un ciclista va tenir un accident prop de Santa Fe del Montseny i continua ingressat en estat crític. I encara relacionat amb el litoral de Catalunya, un de cada 3 quilòmetres de la costa està en risc de despreniment. Són dades d'un informe del Departament de Territori que ha tingut accés RAC1 i que posen de manifest com l'erosió i l'augment del nivell del mar estan fent estralls al nostre litoral. Informa Josep Moragas.
9: El Departament de Territori admet que gairebé la meitat de platges al litoral tenen algun nivell de perillositat per despreniments o esdevissades, però no hi ha un pla vigent encara pels riscos que presenta. Fins ara s'ha imposat la redacció d'un pla per veure quines són les platges més perilloses i quin és el risc pels usuaris. Els experts indiquen que una bona planificació pot evitar que el risc augmenti amb els anys, ho ha explicat el director del Centre de Resiliència Climàtica, Carles Ibáñez.
11: Si l'amplada de la platja és suficient, no es trencarà mai. A la que s'aproxima a l'amplada crítica, es trencarà cada cop de forma més probable i arribarà un punt que es trencarà segur. Però si l'amplada de la platja i tots els ecosistemes litorals que hi havia originalment és suficient, no es trencarà mai. Això és perfectament possible si gestionem la costa adequadament. Clar, ho tenim complicat perquè tenim ja sistemes litorals molt estretits.
9: Fons del govern ha explicat a RAC1 que la seguretat i el manteniment de les platges i també de les infraestructures és competència municipal. I, de fet, diuen que ja han traslladat aquesta informació als ajuntaments del litoral perquè prenguin les mesures que calguin.
0: En successos, la policia ha enxampat a l'Hospitalet de Llobregat un lladre que feia servir un patinet elèctric per robar cadenes d'or a senyores grans. El jove de 22 anys actuava a la zona del barri de Santa Eulàlia sempre amb la mateixa estratègia. Primer feia voltes amb el patinet fins que trobava una víctima i després les assaltava per l'esquena i li arrencava la cadena d'una estrebada. A Portugal, un tribunal ha condemnat 4 joves per violar una menor, gravar-ho i difondre el vídeo per internet. Segons l'ABC, els agressors d'entre 18 i 21 anys van portar la víctima de 16 a un magatzem de Lisboa per tenir relacions sense el consentiment de la noia, però quan ella va voler parar, primer va dir que sí, però després va parar, ells van decidir violar-la. Ho van gravar en vídeo i ho van penjar a la xarxa. Les imatges les van veure 30.000 persones sense que ningú ho denunciés. Ara el jutge ha condemnat els homes a penes d'entre 7 i 8 anys de presó i a pagar-li a la víctima una indemnització ridícula de 50.000 euros. I segur que recordeu un cas que vam destapar al contenidor del món a RAC1 temps enrere. Era el d'una dona que feia un any que patia un assetjament sexual telefònic. Un home li trucava pràcticament cada dia amb número ocult mentre es masturbava i li deia obscenitats. Al cap d'un mes, els Mossos d'Esquadra van descobrir que en realitat era un pare de l'escola de la seva filla de 9 anys. Doncs bé, avui el diario explica un cas calcat. És un home que en un sol dia va arribar a trucar la seva exparella més de 100 cops. Més de 100 vegades. La víctima l'ha denunciat 2 vegades a l'audiència de Còrdoba i a les dues l'autor ha quedat absolt. El més bèstia és l'argument del jutge. Creu que si la dona se sentia assetjada hauria d'haver canviat de mòbil. Així, tal com ho sentiu. Un minut i les 9 en punt del matí. La falera pel Mundial de Futbol ha disparat la venda de cromos il·legals al mercat de Sant Antoni de Barcelona, que és el centre neuràlgic del col·leccionisme de cromos. Ara mateix hi ha una vintena d'intrusos i només 2 paradistes legals. Els afectats diuen que ho han denunciat a la Guàrdia Urbana i lamenten que ja no saben què fer per trobar solucions. Un d'ells, en Ferran Roig, ho va explicar ahir al Via Lliure de RAC1.
12: Ens hem queixat, crec que tots els òrgans que em puc queixar, i no se'ns ha fet massa cas, ens sentim una mica indefensos. Ja el nostre... Ja hem superat l'emprenyament allà. Ja ens veiem una mica indefensos, ja no... Ens hem cansat una mica.
0: Segons els càlculs, la competència il·legal els fa perdre cada setmana entre 3 i 5.000 euros. A més, els intrusos s'havien de pagar la llicència de parada, el cànon mensual i els impostos corresponents. Ja fa temps, però, que el col·leccionisme torna a estar de moda entre els joves i, sobretot, adults. Això també ha fet que hi hagi més negocis que s'hi dediquen. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, consultades per RAC1, l'any 2019 hi havia una 80ena de botigues que en venien, mentre que el 2024 ja n'eren més de 120, informa Mariona Martínez.
14: Una moda que han impulsat de valent les xarxes socials. Les plataformes van plenes de vídeos d'usuaris que compren desenes de sobres de cromos. La majoria són de sèries d'animació famoses com ara Pokémon o Magic. Per això hi ha més negocis a la capital, però també fa pujar la revenda i els preus. Ho han explicat a RAC1 els propietaris de les botigues Super Heroes Comics, Ingenio i Monster Cards.
16: Tenc que no eren clients habituals, que, ostres, he vist un vídeo i m'han donat ganes de comprar-me un sobret. Voltant, el que he notat en aquests 9 anys, quasi, és que les que havien, jo soc l'única que aguanta, però, per fer
10: entra y así hay muchísimas más.
17: Que hay muchísima más gente y mucho más coleccionismo e incluso mucha especulación. Se está metiendo en medio gente de mucho dinero que puede acaparar mucho del mercado. Solo hay que ver a los youtubers abriendo cientos y cientos de cajas.
14: Segons expliquen els comerciants, els productes de revenda poden costar fins a 8 vegades més del normal.
0: I en cinema, El dia de la revelació està l'estrena estiuenca més taquillera de Steven Spielberg al món des de fa 24 anys. This 79-year terror campaign of lies has to end. Al cap de setmana de l'estrena, la nova pel·lícula d'extraterrestres Steven Spielberg ha recaptat 80 milions d'euros a tot el món, més del que havien previst els analistes, però menys del que ha costat. De fet, El dia de la revelació hauria de recaptar més de 260 milions per començar a generar beneficis. S'ha de dir que la pel·lícula, darrera pel·lícula més taquillera estiuenca de Spielberg va ser Minority Report. La pel·lícula, mentrestant, que va camí de convertir-se en la més rendible de l'any, és aquesta cinta de terror que es titula Obsession. I love you so, so, so, so, so much. De fet, ja és la pel·lícula de pressupost inferior al milió d'euros que més calés ha recaptat de la història, superant la recordada el projecte de la Bruixa de Blair. De fet, el pressupost d'Obsession només va ser de 650.000 euros, però des que es va estrenar fa 4 setmanes ja acumula uns 250 milions de recaptació. Per cert, que Obsession arriba als cinemes catalans el divendres de la setmana que ve, aquest no, l'altre, el 26 de juny. I en música, si sou fans de Quevedo, esteu d'enhorabona perquè el Canari ha anunciat una nova gira que el portarà a actuar a la ciutat de Barcelona. Aquest va passar pel Palau Sant Jordi l'1 i el 2 de juliol, però de l'any que ve, del 2027. La prevenda comença demà a les 12 del migdia i la venda general aquest dijous 18 també a les 12. I encara sou a temps de comprar entrades pel comiat dels Selva Nua. El grup de Lleida amb el nostre Adrià García s'acomiada aquest dijous que ve de la sala, vaja, de la música a la sala Rasmatàs de Barcelona. I el trànsit.
18: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: Amb el RAC a Compte Cotxes, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia.
19: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns amb fortes retencions a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat per l'accident de primera hora que continua amb un carril de circulació tallat a la via Julià en sentit Llobregat. Encara hi ha cues des d'Horta fins a la Diagonal en sentit Llobregat i en sentit nord també retencions intermitents des de Pedralbes fins a Horta. Per altra banda, continua activa també l'avaria de la C25 a Sallent que talla un carril de circulació en direcció Lleida. La darrera incidència ha estat un camió incendiat a la AP7 a l'altura del Vendrell que encara obliga a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona i que provoca un quilòmetre i mig de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, precisament, encara hi ha congestió a les dues rondes de Barcelona i també al Besòs, on també hi ha retencions de la C31 encara en sentit sud en tot el tram de Badalona, també a la B20 Santa Coloma de Gramenet. Des del Llobregat, recordem que continuen aquests 5 quilòmetres de lentitud per la B23 des de Molins de Rei, també a la A2, hi ha retencions des de Sant Vicenç dels Horts, tot plegat, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, te'l vols, te l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com. Motorocasion.com.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una revelació, com la de l'última pel·lícula de Steven Spielberg. Resulta que una vident brasilera, Elisângela de Souza, ha compartit amb el món una premonició que li ha arribat en forma de somni i l'ha deixat angoixada. Segons Elisângela de Souza, el pròxim dia a Sant Joan, 24 de juny, durant el partit del Mundial de Futbol entre Brasil i Escòcia, a Miami, una nau extraterrestre envairà el camp de futbol i abduirà milers de persones.
2: Alienígenes invadindo o campo de futbol en Miami. I eu vi esses jugadores nitidamente.
1: Elisângela de Souza diu entre plors que els extraterrestres abduiran espectadors, però també jugadors. Vaja, amb Rafinha tindríem un problema. En altres jugadors, en canvi, fins i tot pot generar il·lusió en abducció. Ara bé, els extraterrestres han de saber una cosa. Han de tornar Neymar a la Terra l'11 de març, que recordeu que és l'aniversari de la germana.
0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 9:05.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
5: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ofereix el perquè de tot plegat.
6: Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
1: I a aquesta hora saludem. Hola, Joaquim Forn, bon dia tingui.
7: Hola, bon dia.
1: Josep Martí, bon dia.
7: Bon dia.
8: Mònica... La Teresa està tirant
1: sí,
8: paper.
1: Mònica Terribas, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
9: Estava desmuntant l'estudi, perdó.
1: Bon dia.
9: Bon dia.
1: I Màrius Carol, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Què tal, Màrius?
10: Bé.
1: Bé.
10: Sí, tampoc. O sigui, m'estic avorrint molt amb això del Mundial. Jo em pensava que això em canviaria la vida, i això és...
1: És que això, que hi ha uns partits...
8: Però tu no ets avi. Ja.
10: Eh?
8: Tu no acabes de ser avi.
10: Però...
8: Pues allà, un Turquia, un Turquia dorm. Cabo Verde i amb el nen...
10: Sí, nena.
8: Nena.
10: Nena. No, tampoc, ni així.
8: Ni així.
10: Però és que no té... O sigui, una competició... Sí, clar, tot ho van inflar.
1: Curaçao.

0: li agradava molt la boxa, que era el Lluís Canut. Però, en canvi, el sotscap, dels meus mentors, que era el Santi Carreras, deia que no. Dic això perquè ara entenc moltes coses d'aquella època vista avui, que l'aniversari, el 80è aniversari de Donald Trump, hagi estat amb un combat, no és de boxa, sinó d'unes arts marcials, de lluita lliure i tal, que hi havia un espanyol, que és l'Ilia Topuria, que ha acabat, de debò. És que estan sortint imatges per les xarxes, que és que has de separar el gra de la palla, també, perquè moltes deuen ser fetes, però no només hi havia aquest combat, n'hi havia d'altres. Mira, us ensenyaré ara com ha quedat la cara... O sigui, això estem parlant d'una festa que s'ha fet avui, eh? S'ha fet avui, aquesta nit, als jardins de la Casa Blanca.
1: Sí, el Disneyland aquest. Mira, que s'està muntant.
0: Mira com ha acabat. Aquest ha perdut l'Ilia Topuria.
2: Comenten que els oients de RAC1, pobres...
0: Sí, no el veuran, però és igual, si busquen les imatges, trobaran les imatges d'aquest home ensangonat, amb la cara feta un mapa.
3: És que estem parlant del patrimoni més important que pot tenir un país, que és la seu de la màxima representació. I li és igual, l'ala és...
4: Però per mi més bèstia encara és que es gastin 60 milions de dòlars del diner públic.
1: No. És una empresa d'ell, d'ell, ho han pagat tots els pilotes del règim aquest dels Estats Units.
3: Han invertit.
1: I ell ha guanyat calés. Ell es fa una festa d'aniversari amb la qual es fan més milionari. És fantàstic. És un país que funciona de meravella.
0: És molt sorprenent. Què vols dir, alguna cosa, Josep Martí? No, perquè tu t'agrada, ja veig que tu
5: t'agrada. A mi em costa molt d'entendre. El que sé és que, tal com té la cara avui Topuria, abans l'han tingut abans que ell, preocupeu-vos.
0: Sí, també.
5: Perquè això del circuit de la UFS és un... Deu tindre les seues regles, però
1: jo... Ho expliquen tot, eh?
5: Jo no li sé veure, vull dir que... Això i la boxa no tenen...
0: No, res a veure.
5: No tenen res a...
0: Per mi és molt pitjor això que la boxa.
5: A veure, això és un esport de fer mal, de veritat.
2: A mi em sembla un missatge nefast que el president dels Estats Units, en plena guerra a l'Iran, encara que hagi coincidit amb el 40è anunci de la pau, i la massacre permanent de Netanyahu a Gaza, celebri el seu 80è aniversari amb uns combats de lluita lliure. O sigui, és que em sembla la metàfora més miserable del seu mandat. O sigui, no se li acut altra manera per celebrar el seu aniversari que unes lluites a l'aire lliure, no era això?
3: Sí.
2: No té altra manera de celebrar-ho?
1: Hi
0: havia crits a la Casa Blanca abans de començar a dir que Michelle Obama és un home, després, però que ha sigut un espectacle, tot plegat, ha sigut bestial. El guanyador ha anat a veure el president Trump a felicitar-lo i li ha dit la meva mare el vol conèixer perquè és votant seu i, sisplau, i l'ha anat a conèixer.
1: Jo també soc votant seu després de que m'hagin fotut unes hòsties al cap, que el cap ja no funciona.
5: Però té una legió de seguidors, aquest esport, a tot el món.
2: Estem parlant de la tria.
1: Si tu ara fas a la televisió, això tindrà seguidors. O sigui, el món s'ha tornat boig, de debò.
3: Però el problema és el senyor...
2: Però, Màrius, la qüestió no és si la lluita lliure sí o no. La qüestió és que el president dels Estats Units, amb el context mundial que tenim, tria els combats de lluita lliure per celebrar el seu aniversari. Quina mena de missatge mental de valors i de res està enviant aquest home al món?
1: No entenc l'utilització de la paraula mental amb aquesta frase.
0: Jo ara passaré un vídeo als companys de la redacció del món RAC1, perquè si el volen penjar, el pengin. Hi ha un altre combat, perquè no només n'hi havia un.
2: Hi
0: ha una imatge que hi ha un tio, però acarnissant-se, vol dir... És a dir, això amb un combat de boxa, el que deia el Josep Martí, amb un combat de boxa s'atura, i un àrbitre... No. Aquí li fot pel broc gros i aviam si el rebenta. Vull dir, és una cosa terrible.
2: És la dinàmica d'aquest senyor a nivell polític. No. És a dir, en el fons, ell ha buscat la metàfora de la seva manera de funcionar fins que fins que... Per què no? Si ell és el que mana, pot aixafar qui vulgui, envair el país que vulgui, funcionar com vol, vull dir, passar-se pel forro d'allà a les Nacions Unides, tot, vull dir... És la metàfora d'aquest home.
3: I mentrestant anar fent diners personals, anar incrementant la fortuna personal i de la família.
2: Sí, perquè a més té la barra de fer-ho amb una companyia que és propietat de la família.
3: Clar,
2: no?
3: Clar.
5: Bueno, això del tupú

0: Mm. Ho dic perquè avui, clar, hi ha la lectura política, que és la que és normal fer, perquè parlem del 80 aniversari de Trump, però fa dos anys, a tres, quan el Topuria comença, diguem-ne, a convertir-se en el gladiador de moda a tot el món...
1: Sí, el reben a Moncloa.
0: A Espanya va sucumbir...
2: Ja estava tardant.
0: I el van rebre tot arreu.
1: Veritat,
0: i el govern va celebrar que tinguéssim un campió mundial, diguem-ne, que deixava els seus contrincants, com avui l'han deixat amb ell. Vull dir que si poses les llargues, sempre s'observa...
2: Sempre en la mateixa direcció.
3: No,
0: quina direcció?
3: Que segurament té raó, però és que aquí no estem valorant això, sinó la tria.
0: El govern ha sigut el que tens al costat, que és el Màrius.
1: No, jo
0: el que he dit és...
1: Geogràficament, on està el govern? Fet més sofisticat.
0: El que he dit és que fa dos, tres anys, Espanya sencera va convertir en aquest senyor i aquest esport... en uns signes del temps, i tothom estava
3: Espanya
0: molt,
3: sencera,
0: estava molt content de tindre un campió mundial que revalidava els títols i deixava
3: Espanya
0: els seus
3: sencera,
0: contrincants a
3: ja
0: al terra amb el nas trencat. Espanya sencera, doncs...
3: Què vols dir?
0: Com que vull dir?
3: No, perquè Espanya sencera... què és Espanya sencera?
0: Des de quin punt
3: els
0: de vista?
3: Els que el van rebre a la Moncloa són Espanya sencera. Escolta,
0: quina pregunta més estranya.
1: Ja. Però ens encallem i no avançarem.
0: No avançarem.
1: El que vol dir Espanya sencera, d'entrada, és un problema filosòfic tan important...
4: Sí, que ara no arreglarem.
1: No,
4: crec que ara no l'arreglarem.
0: El conjunt de les 17 comunitats autònomes.
4: Hola, Pere Maria, bon dia.
5: Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
4: Has vist alguna imatge d'aquestes o no?
5: He vist la que m'acabes d'ensenyar. Bueno, ara n'hi ha una... Tot el matí estava a la dutxa sentint amb això del... de la cara nova que li han fet aquest tio, i el Pedral, el pobret, que està fascinat amb això.
4: Fascinat, sí, però és que hi ha molta gent que està fascinada amb això. És veritat. No, però o sigui, el que diu el Martí no és cap anormalitat. És a dir, hi haurà molta gent que aquest esport li agrada. Alguns no l'anomenaran ni esport, perquè no hi ha... perquè, repeteixo, són unes regles molt extremes. Ara, a la notícia no és l'esport en si. I com ha acabat el pobre Ilia Topuria, i com ara em deia algú el gladiador, el Xavi Bundón, dirà el Cid Romà, i li ha enviat una fotografia, que ara la penjaré, que és aquesta fotografia, que és Jo sóc Espartacus. Sí. O sigui, hi ha hagut un tio que s'ha pujat un dels guanyadors, ha pujat sobre el ring, que per cert, el ring posa la Casa Blanca, The White House, la Casa Blanca, i tu, amb el fons de la Casa Blanca, veus... on diu que és el Cid Romà?
2: Com a mínim és de mal gust.
5: A mi d'això em molesta la confusió entre el públic i el privat. O sigui, és el teu aniversari, està bé que ho puguis celebrar a la Casa Blanca per casa teva, però muntar aquest circo a la Casa Blanca amb diners que no sabem qui els paga, el Màrius que són uns amics, tot això... També és veritat que és millor que es fotin d'hòsties en perdó aquí a la Casa Blanca que no pas que es dediqui a bombardejar països.
3: No, és que és el mentrestant.
5: Sí. Perquè tenia en compte com està deixant el planeta.
1: No, mentre s'acabava de solucionar, li venia de gust que algú es...
3: No, i mentre ell celebrava, Netanyahu es passava també pel forro del tal el compromís de no bombardejar el Líban i endavant.
4: Amb allò que comentava...
1: La gent, en lloc de fer les espalmetes i tal i bufar el pastís, es trenqui la cara entre les famílies. Pot ser una cosa nova, Vull dir, no sé.
5: Algunes famílies aniria bé per arreglar alguns temes.
1: Algunes ja en tenen gana.
0: Ja passa.
1: Però no consideren que és un espectacle suficientment interessant.
4: Mira, l'Albert Pedrol, que li agrada aquesta cosa, diu de totes maneres que, amb la línia del que comentava abans la Mònica, t'arribes, fa un any i mig vam treure aquesta notícia. És una notícia de RAC1 que deia Barcelona diu no a les arts marcials mixtes d'Ilia Topuria. Quan hi havia el rumor que la ciutat de Barcelona podria acollir algun combat de l'UFC, l'Ajuntament va dir que ni parlar-ne perquè no combregava amb els seus valors.
5: Doncs l'Albert li acaba de contestar al Martí. O a la Terribas, quan deien Espanya sencera.
3: Bueno,
5: què era Espanya
3: jo
5: sencera?
3: Jo és que considero que Espanya...
5: El Pedrol ens acaba de...
3: Catalunya no ho és, però vaja, entenc la puni i és molt pertinent, sens dubte. Vull dir, no tot arreu es viu això amb entusiasme.
0: Una cosa són les institucions i l'altra és la gent. I per sota, en l'ambient dels gimnasos i totes aquestes cosetes que ens queden una mica lluny pel tipus de gimnàs, això té molts seguidors també a Barcelona.
1: En una cosa és que tu vulguis fer guants i tal, que en fi, el boxeig una mica olímpic i tal, doncs et permet, diguem, no fer-te gaire mal i poder fer guants i poder fer, bueno...
0: Hi ha un submón a banda de la narrativa dels mitjans, que és la competició ja ordenada i convertida en un gran espectacle, en el que aquest tipus de violència té tirada, ja està, ho hem de saber, és així. No, no...
3: No, no, sí, està clar que hi ha gent... Però jo insisteixo, eh? El focus no està en aquest pobre desgraciat que ha acabat ensangonat avui, sinó que el president dels Estats Units a la Casa Blanca utilitza el 2026, que tenim el món en una crisi absoluta en tots els àmbits, diguéssim, és igual on miris, utilitza per celebrar el seu 80 aniversari campionats de lluita lliure. A mi això és que em sembla que com a humanitat anem fent passos enrere tot el dia. Vull dir,
2: el pitjor és que ho fa a la Casa Blanca.
3: Avui un dels membres, no diré quin, perquè potser no ho vol explicar, de la tertúlia ha arribat dient vaig anar a veure les noces de Fígaro, tal, tal, no? Vull dir... No sé, no dic jo que hagués de, per celebrar el seu...
1: Encara hi ha persones sensibles.
3: Que hagués de celebrar amb el 80è aniversari de la seu d'allò una òpera a la Casa Blanca. No dic això. Però vaja, entre les noces de Fígaro i la lluita lliure, hi ha una decenta mitjania, que deia la meva padrina.
2: No, però que si vol anar a veure lluita lliure, que vagi allà on la fan, que no la porti a la Casa Blanca. És que estan...
1: Ho porta tot a la Casa Blanca.
2: Fa negoci.
1: No sé, ho ha canviat tot.
5: El saló de ball, ara.
3: És l'expressió de la prepotència.
5: Ara està fent el saló de ball.
4: Però, que el Pere Mas està mirant una cosa.
5: Que... No, és que hi ha molt acarnissament amb això. O sigui, i la norma què és? Fins que no es mor el tio no para, no?
3: Clar,
5: com va?
3: És una mica la llei del més fort.
2: Quan s'hi rendeix.
4: Dit això, no. Jo havia vist alguna cosa, però estic veient imatges que de bo, la boxa és patinatge artístic, al costat d'això. Aviam, són les 9:20. De quins moments hi ha dos punts al món que en aquests moments al marge de Washington que són molt clau en aquests moments, molt claus, que són un és Teheran, i l'altre Jerusalem. Perquè això de firmar d'avui a divendres, encara poden passar tantes coses d'avui a divendres...
1: 40 vegades, no?
4: Sí, ho han fet, aquesta és la 40a vegada. Però, per tant, farem una cosa. Escolta'm, que a la casa no reparen gastos. D'aquí uns moments ens anem cap a Teheran i cap a Jerusalem, aquí al món a RAC1. Per cert, d'aquí una estona parlarem. Segurament amb la persona que més coneix el món dels boscos i dels incendis que tenim en aquest país, i m'atreviria a dir... que de tot l'Estat i de part de l'univers, que es diu Marc Castellnou. És inspector en cap dels GRAF, que és el grup d'actuació forestal. Amb la Mònica Usart parlarem del risc d'incendis, perquè les temperatures tornen a pujar, perquè ahir vaig sentir una alcaldessa que ja deia bueno, és que, esclar, aquí entre les barbacoes, entre el terreny sec, que remullar, però que després torna a estar sec al sotabosc, i ahir tornem a ser. D'aquí una estona també aquí al món a RAC1. Però abans... Hola, Noemí, bon dia.
6: Hola, molt bon dilluns, molt bon què dia. Tal?
4: Fatal, fatal, com sempre.
6: Arriba la venda privada del Corte Inglés, si només fins al 15 de juny, amb descomptes en més de 1.000 marques de moda de dona, home, infantil, llançaria, accessoris, calçat, esports, llar. És l'ocasió perfecta per renovar l'armari de cara a l'estiu amb descomptes de fins al 30% en marques de moda femenina com Fermat, Myrto, Michael Kors. A més, una selecció de marques com Now Lover, Woman, El Corte Inglés, Southern Cotton i Couchelle també amb un 30% de descompte. Aprofita per posar a la maleta un vestit nou, unes bermudes pels dies de calor, bruses per gaudir de la teva terrassa preferida. No t'oblidis tampoc dels pijames i camisoles més frescos per les nits càlides. Tens fins a un 30% de descompte en marques de llançeria com Enfasis, Chantel, Passionata, Selmark, Promis i Massana. Les marques de moda més juvenil també ofereixen fins a un 30% de descompte en una selecció de firmes com Green Coast, Easywear, Lee, Wrangler, Puro Ego, Harper & Nyer i moltes més. I per aquells passejos de final de dia, tens fins a un 30% de descompte en tot el calçat de Geox i Clarks i una selecció al 30% de marques com Bosch i Pedro Miralles. Descomptes en moda, llançaria, accessoris, calçat i molt més només fins al 15 de juny a la venda privada del Corte Inglés. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i a l'app, inicia sessió al teu compte i paga amb qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per Financiera El Corte Inglés, EFC-SA, i subjecta a la seva aprovació. Consulta les condicions i les marques participants al departament o a elcorteinglés.es. No acumulable a altres promocions. I ja per acabar, us recordo que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. Doncs res més per avui. Adéu-siau.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
16: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Quina falta et fa preparar casa teva per gaudir de l'estiu? Si està còmode i fresquet, està sobrevalorat. Això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en mode vacances amb ofertes fins al 25% fins al 22 de juny. Aprofita els últims dies. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
18: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
19: Doncs millor.
0: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
20: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
22: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
23: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
24: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
25: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
26: El perquè de tot plegat.
27: 2:02 del matí. Deia fa uns moments que hi havia dos punts molt calents en aquests moments en aquesta principi d'acord de pau que hauran de signar divendres a Suïssa els Estats Units i l'Iran, però sempre amb el problema del que pugui passar al Líban i el que pugui passar, evidentment, amb la zona de conflicte que és Israel i el primer ministre Benjamin Netanyahu. La Elena Pelicano és la corresponsal de RAC1 a l'Orient Mitjà. Elena, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia.
27: Bon dia. Com s'ha agafat aquí a Israel aquesta decisió d'aquest acord de pau entre Estats Units i Iran?
1: Doncs Israel és del país que més s'ha oposat a aquest acord de pau. Sí. Realment portem setmanes en què el govern de Benjamin Netanyahu i tots els seus ministres diuen que volen una separació de fronts, que tot el que passi a l'Iran és independent del que passi al Líban, on les forces israelianes ja estan en profunditat molt dins del territori i on ara mateix no veuen la retirada. I aquest matí ha estat exactament el mateix. Hem tingut declaracions del primer ministre Benjamin Netanyahu i del ministre de Defensa d'Israel Katz en aquest sentit, dient que és igual el que passi amb l'acord amb l'Iran, Israel té el dret a defensar-se i continuar amb la guerra amb l'Iban.
27: Per tant, esclar, si hem d'estar pendents del que pugui decidir Benjamin Netanyahu, tot penja d'un fil.
1: Exactament. Aquí el més important és veure quin poder de pressió té Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu. Recordem que els Estats Units és el principal aliat militar d'Israel i, per tant, també un subministrador d'armes molt important, però en aquesta guerra en concret, des que va començar, hem vist com les posicions d'un Donald Trump que volia acabar amb el conflicte ràpid i d'un Israel que veu aquesta guerra com una mena de guerra existencial contra l'Iran, però també contra el Líban, s'han distanciat. Llavors, ara mateix, el que estem pendents és si realment Donald Trump continua tenint poder suficient com per dir-li a Netanyahu que aturi els fronts i que es retiri del Líban. Ara per ara veiem que això no està passant i que de moment Israel continua amb l'autonomia suficient per decidir que tot el que passi a Suïssa aquest divendres no canviarà els seus plans.
27: Quan aquí hi ha aquí el dubte que hi ha és, en aquests moments Israel, la popularitat de Netanyahu com està?
1: Bueno, ara s'acosten eleccions, és un moment a més molt sensible, són les primeres eleccions després del 7 d'octubre. Tenim discrepàncies dins de la població. El que sí que hi ha un consens social, hi ha molta gent que està en contra de Netanyahu a nivell intern per com ha gestionat la guerra de Gaza, per com ha gestionat en general els conflictes, però sí que és veritat que, sobretot quan va començar la guerra i ara després de 3 mesos, encara es continua veient l'Iran com la principal amenaça existencial cap a l'estat d'Israel, és a dir, la majoria de la població d'Israel pensa que fins que no caigui el règim dels ayatolars, Israel no viurà amb seguretat. I el mateix passa amb l'Iban. Hezbollah s'ha convertit en una amenaça per als habitants del nord, que de fet han estat els més crítics amb Netanyahu, perquè diuen que de moment no s'estan assolint aquests objectius de guerra al Líban i que ara mateix s'ha convertit en un conflicte molt enquistat i del qual Israel, i sobretot el primer ministre Benjamin Netanyahu, té molt difícil sortir-se'n. I això li pot donar poder també a la oposició i li podria fer perdre les eleccions en els propers mesos.
27: Algun comentari a la taula sobre aquest primer front, Mònica Terribas?
2: No, preguntar-te a criteri teu, perquè, clar, evidentment, aquest matí ens despertem i amb divendres a l'horitzó, però, evidentment, tot el que Netanyahu ha invertit en l'argumentari de destrucció de Gaza, el genocidi a Gaza, més tot el que està passant al Líban, passi el que passi divendres, el teu criteri és que, i els experts en el conflicte, diuen que Netanyahu tirarà endavant els seus plans i no aturarà, no? O pot passar alguna cosa que això ho canviï des del punt de vista diplomàtic?
1: Clar, tot dependrà dels Estats Units, o sigui, però de moment és el primer cop que estem veient a un Israel que no està alineat absolutament amb l'objectiu dels Estats Units. Exactament, i la guerra al Líban, sobretot, és molt important per Benjamin Netanyahu perquè seria l'única victòria. O sigui, la visió des d'aquí és que la guerra amb l'Iran està perduda, que no s'han assolit els objectius militars i que ara per ara això és impossible, amb la qual cosa seria l'única victòria que podria presentar de cara a una reelecció. I realment les tropes ja estan molt endins de l'Iban, ja hem arribat fins i tot a punts claus com el castell de Beaufort, i realment ara mateix una retirada sense sense haver fet mal a Hezbollah suficient com per destruir-lo, com per dir a la societat israeliana que Hezbollah ja no és una amenaça, realment seria vist des de dins d'Israel com una derrota absoluta de Benjamin Netanyahu en tots els seus fronts.
3: Quin forn?
4: I no, la pregunta seria també si tu creus que Netanyahu pot fer una política d'oposició al que li està demanant Trump. Malgrat tot, és el seu gran aliat. Tot el que ha fet no hagués pogut fer sense Trump. I tu creus realment que això pot anar més, aquesta oposició, aquest separar-se del que li està demanant Trump? Tu creus que realment es pot produir això?
1: De moment s'ha de ser.
4: Sí, digues. Hi ha necessitat d'aquesta electoral, que ho entenc perfectament, però això pot anar més, realment? Tu creus que finalment pot carregar-se els acords aquests?
1: Israel, de moment, no pot permetre desvincular-se absolutament dels Estats Units. De moment, la imatge que estan donant és ambivalent. Per una part, diuen que admeten tant el primer ministre Benjamin Netanyahu com els ministres més ultres d'aquest govern diuen que Donald Trump ha estat un gran aliat i que realment els Estats Units és el gran suport d'Israel ara mateix a la regió. Però sí que és veritat que ja en aquesta línia estan dient que, bueno, que no s'ha d'estar d'acord en tot. Llavors és aquest tira i arronsa que veurem com acaba, perquè realment a l'altre cantó està un Donald Trump que és molt imprevisible. No sabem realment quin és la capacitat d'influència que té ara mateix Israel, que abans d'aquesta guerra era molt important, perquè ja veiem que va començar Donald Trump per ficar-se en un conflicte amb l'Iran, i que ara mateix no sabem com està aquesta relació, que bàsicament és personal i que molts periodistes tampoc sabem ara mateix quines són aquestes converses internes. Sabem que han tingut malentesos i que han tingut trucades entre Donald Trump i Netanyahu molt dures, però no sabem fins a quin punt Donald Trump pot decidir en un cert moment dir tallo l'aixeta a Israel, que això seria un canvi d'estratègia molt important i històric a la història recent dels Estats Units.
2: Per tant, pot ser que aquest divendres el que s'assigni sigui un acord que afecti Hormuz i els interessos econòmics del món del petroli i de la circulació del gas, etc, però mantinguem el conflicte entre Netanyahu, Gaza i Líban, no?
1: Clar, en aquest sentit, qui té més a dir és l'Iran, que realment ha posat el Líban com a centre d'aquestes negociacions, que ha dit que no hi haurà un alto el foc fins que no hi hagi també pau al Líban. Realment és això. Donald Trump té ara mateix dos peces que gestionar. Una és l'Iran, que té clar això, que fins que no hi hagi, que no s'aturin tots els fronts no hi haurà pau total. I un Netanyahu que cada cop és més díscol i que cada cop està prenent decisions amb més autonomia.
5: Però és que jo volia preguntar una cosa, perquè tots dos, tant el Trump com el Netanyahu, tots dos tenen dues qüestions electorals molt properes, perquè Trump té les de mig termini al mes de novembre i, per tant, també té un condicionant de cara a aquestes eleccions. Llavors, és dir, passi el que passi, Trump ja ha perdut, perquè ell volia destruir l'Iran i l'Iran, bueno, pues li ha plantat cara i en qualsevol cas l'ha deixat una mica despullat. Però ell té alguna sortida, però és que a mi em costa molt de veure quina sortida pot tenir Netanyahu per salvar la cara. És a dir, ja, què més pot fer? Ha destruït Gaza, està destruint Cisjordània, està destruint el sud del Líban. Quina sortida té per salvar una mica la cara? Perquè Trump, en fi, té les seves sortides, el tema del petroli, el no sé què, però jo veig molt difícil una sortida per Netanyahu per salvar doncs, una mica els trastes i poder anar a unes eleccions amb una espècie de, si no de victòria, de dir he salvat els trastes.
1: Clar.
3: Ui.
1: Internament Israel també està en l'oposició. L'oposició va donar suport a Netanyahu en el cas de la guerra amb l'Iran, perquè hi havia un consens del 90% de que aquesta guerra era necessària pel futur i per la seguretat d'Israel, segons el que deien ells. I llavors no és tant el descontent que hi ha amb Netanyahu, que és cada cop més creixent i que és visible a la societat israeliana, que veu que el seu país només ha començat guerres durant aquests últims 3 anys i que no se n'han sortit encara de cap d'elles, però realment aquí estarà la qüestió d'un Parlament que és israelià, que és molt complicat, on hi ha molts partits i les fer coalicions és molt difícil, i si realment aquesta oposició té el poder suficient com per formar una majoria que substitueixi Netanyahu. I en aquest cas també s'hauria de veure si aquesta coalició seguiria en la mateixa línia bel·licista de Netanyahu o faria un canvi de guió.
5: O sigui que la seva única solució és no tenir adversari.
1: Exactament. Que no hi hagi una coalició lo suficientment fort per fer-li fora, com ja va succeir en les eleccions passades.
6: Màrius. Comentàvem fa un moment que, clar, Trump per 40, és la vegada número 40 que anuncia que finalment hi ha un acord amb Iran. Si aquest acord finalment es formalitza, serà un acord merament per 2 mesos, per intentar trobar una resposta que fan amb el tema, diguem, del tema nuclear, no? Jo, 2 preguntes. Una, es pot permetre, després de 2 mesos, Trump, ara ho parlàveu, que ja haurà començat la campanya electoral per les eleccions del midterm, no tenir cap proposta de futur, vull dir, no tenir cap solució més enllà d'haver obert durant 2 mesos a l'estret d'Hormuz? I l'altra qüestió és, creus que l'acord que pot treure Donald Trump amb Iran és gaire diferent del que va establir en el seu dia Barack Obama amb Iran?
1: Respecte a aquesta segona pregunta, realment aquest acord és fins i tot pitjor. O sigui, en un principi, amb Obama, l'Iran es va comprometre només a enriquir urani de forma civil. Ara mateix tenim una situació on hi ha hagut un canvi de forces internament dins de la regió. O sigui, ara mateix l'Iran, que abans no controlava l'estret d'Hormuz, ara reclama aquest control i probablement els Estats Units estan molt disposats a negociar amb això. Amb la qual cosa, aquesta resistència de l'Iran, que crec que ningú s'esperava, amb un règim que ha sobreviscut i que encara està més enfortit, després de 3 mesos de guerra i sobretot des que el gener van haver-hi aquelles protestes internes i semblava que el règim estava a les últimes. Ara mateix surten molt més reforçats i de cara interna Donald Trump tindrà molt difícil vendre que aquesta guerra ha servit per alguna cosa. De fet, només el que ha fet és donar-li més poder i més capacitat per negociar a uns iranians que ara mateix són els que han estat esperant als Estats Units fins que aquest acord era suficient per a ells i que realment tenen aquest poder de negociació que abans no existia.
27: Josep Martí, vols dir alguna cosa, Josep?
7: De cara endins, entre l'opinió pública d'Israel, els mitjans de comunicació com estan explicant la situació d'Iran? És a dir, la narrativa és d'un règim que s'ha enfortit en els darrers mesos?
1: Sí, hi ha veus molt crítiques dins d'Israel. Realment es va creure molt aquesta idea de que el règim caria ràpids i realment ha estat una decepció per gran part de la societat israeliana. Continuen veient això, que el poder nuclear de l'Iran continuarà sent una amenaça i realment estan contents. El que passa és que sí que és veritat que creix aquest pragmatisme de dir, bueno, ara mateix no hem sigut capaços d'eliminar el que seria l'enemic número 1. Ens hem de tornar a centrar en el més important ara mateix per l'opinió política israeliana, que són aquests habitants del nord d'Israel, que encara continuen rebent atacs de Hezbollah pràcticament a diari. De fet, ahir estàvem a Haifa i els trens estaven aturats perquè ja havia caigut un dron a les vies. I vam veure molta presència militar en aquesta part. Llavors, aquesta població del nord està pressionant molt perquè la guerra al Líban continuï, tot i que la guerra amb l'Iran, bueno, diguem-ne que no s'ha acabat, però que de moment som conscients de que ara mateix no és el moment de continuar amb la batalla.
27: Pere Mas, per acabar sí. Aquesta ronda.
8: Bon dia, Helena. Mira, et volia preguntar una cosa. A les hores prèvies o dies prèvies a la intervenció a Iran, sempre s'havia dit que hi havia una línia vermella que era infranquejable, que era atacar Iran, per part d'Israel o Estats Units o tots dos, perquè això encendria un polvorí regional inimaginable. I sempre havíem sentit aquesta història, que no dic que fos una història, però hi havia aquesta idea de que això era un drama, un salt d'escala, i ara han passat 3 mesos i al final potser tampoc ha estat tan drama. És la pregunta, no vull incloure-hi la resposta.
1: Bueno, perquè realment l'Iran, o sigui, l'Iran ha demostrat durant un mes i mig que sí que té aquesta capacitat, sobretot d'incendiar el Golf Pèrsic, que és el punt econòmic més sensible de tota aquesta regió, i sobretot l'estret d'Hormuz, que és per on passa una part molt important del petroli mundial. Això va ser la primera fase de la guerra on l'Iran, això, va dir tinc capacitat per fer això. El que passa és que l'Iran, històricament, potser si després parleu amb la Catalina us podrà explicar millor, té tendència a negociar. De fet, abans que comencés aquesta guerra, l'Iran volia arribar a un acord. No vol la confrontació perquè realment és un país envoltat de sancions i amb una situació regional complicada i que sempre, tot i que té aquests proxis que habitualment s'assumen a les guerres de forma més ràpida, l'Iran com a règim habitualment és més conservador en aquest sentit i, per tant, sempre preferirà negociar, tot i que ara té l'eina de dir si vull, en qualsevol moment, puc alterar tota l'estabilitat de la regió i, sobretot, del golf pèrsic.
27: Espera. Ah, no, perdó. Sí. Pràcticament 3:15. Moltes gràcies, Elena Pelicano, des d'Israel. Que vagi bé, bon dia.
2: Una abraçada.
27: Bon dia.
1: Bon dia.
27: Bon dia. I en línia des de Teheran, la Catalina Gómez, la corresponsal de La Vanguardia en aquesta zona. Hola, Catalina, bon dia, què tal?
9: Buenos días.
27: ¿Qué tal? ¿En Irán se cree este acuerdo, la gente, se cree este acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán que se firmará el viernes en Suiza?
9: Hay casi dos grupos, que es lo que hemos visto desde hace muchos años en Irán y desde el comienzo de la guerra. Primero, ese que está en las calles, que apoya al sistema, que ha estado dándole apoyo a la Guardia Revolucionaria, al sistema, defendiendo a Irán frente a estos ataques y también pidiendo como máxima que se retiren las tropas norteamericanas de estas bases que tiene en la región, que es básicamente lo que ellos considerarían una victoria, y que realmente han estado en contra de cualquier cese al fuego y que han estado en contra del acuerdo, tanto así que ayer muchos líderes, especialmente también Pezeshkian, apuntaba que es que realmente esta decisión se tomaba en el marco del Consejo Superior de Seguridad Nacional y también del líder supremo Mujtaba Khamenei, que ahora tendremos que ver si aparece ahora que se firma este acuerdo. Y tenemos el otro sector, gran, inmenso sector de la población, que bueno, sienten un alivio, pero hablando con ellos nadie está convencido de que esto realmente vaya a traer grandes beneficios. Por lo menos trae una estabilidad, no ya en estos 60 días, que es el segundo plazo de estas negociaciones para tratar el tema nuclear, que es realmente lo importante, sino que piensan que habrá una estabilidad hasta por lo menos que pasen las elecciones de noviembre, pero muchos temen que la guerra incluso se pueda reanudar porque no creen ni que Trump vaya a cumplir todo lo que se compromete, ni que el dinero, especialmente de la reconstrucción de esos 300.000 millones de dólares que se hablarían en esos 14 puntos, vayan a llegar a Irán. Y bueno, pues pero por lo menos dicen, bueno, vamos a tener unos meses de tranquilidad, especialmente de cara a la economía que está absolutamente destruida.
27: ¿El problema ahora es Benjamin Netanyahu?
9: Claro, aquí lo tienen, hace tiempo siempre lo han tenido. Claro, no solamente el problema que sea Netanyahu, sino que es uno de los problemas. Aquí saben que realmente uno de los grandes enemigos de cualquier acuerdo es Netanyahu, que no le interesa, básicamente porque él presiona o impulsa a Donald Trump a esta guerra, a estos ataques que ya habían empezado hace un año que empezó realmente los ataques de Israel, que luego entra Trump a atacar las bases o esto del programa nuclear. Pero en ese momento, pues aquí muchos temen que realmente vaya a seguir insistiendo, porque además en este acuerdo se incluye Líbano, que aquí en Irán nadie cree que Netanyahu lo vaya a cumplir. Así que realmente todo parece muy inestable. Nadie quiere que realmente esto sea definitivo, porque al fin y al cabo, como hablaba al principio, lo que le interesaba a Netanyahu era que Irán quedara sin programa nuclear, que se hablara también del programa de misiles y también de su apoyo a este eje de la resistencia. Estos dos puntos ya no se tratan en absoluto, y el programa nuclear, de esto no se habla, o por lo menos apenas se toca en este primer memorando de entendimiento, y se tendrá que negociar en los próximos 60 días, si es que se negocia.
27: Claro, aquí con este acuerdo en realidad lo que hacemos es volver a la casilla de salida, ¿no? Porque los Estados Unidos no han conseguido ninguno de los objetivos por lo que iniciaron la guerra, ni cambiar el régimen, ni destruir el programa nuclear, ni derrotar la Guardia Revolucionaria. Es decir, estamos como hace unos meses.
9: En ese punto, si se mira, obviamente sí, con un problema adicional, realmente, que es que antes el tema del Estrecho de Hormuz no era un tema realmente que estaba en ningún escenario. Ahora realmente lo que se logra con este memorando de entendimiento es solucionar el problema del Estrecho de Hormuz y que Irán también pueda utilizar sus puertos y obviamente las sanciones petroleras. Pero hay que volver un poquito atrás. Hay casilla de salida y no hay casilla de salida, porque en Irán se ha matado, o se ha asesinado a la cúpula militar, se han matado a personas extremadamente importantes en el sistema y, para empezar, al líder supremo de la revolución. Irán vuelve a este nuevo periodo en una etapa diferente a la que empezó, especialmente desde el punto político, con mayor protagonismo y mayor poder de la Guardia Revolucionaria, y de cierta manera se ha quitado del medio un asunto que dominaba la vida política de Irán desde hace dos décadas, y era: ¿qué va a pasar el día que el líder supremo de la revolución muera? Todo lo que sucedía desde el campo político estaba visto pensando qué pasaría, quién reemplazaría al líder supremo, que ya no está. Ahora está su hijo, Mujtaba Jamenei, y tiene que empezar a gobernar, tiene que aparecer, y Irán se enfrenta a un nuevo periodo o a una tercera parte de lo que ha sido la revolución islámica, que empezó en 1979.
27: Tengo una duda formal. Ya sabemos que los Estados Unidos enviarán a esta firma de Suiza del viernes al vicepresidente J.D. Vance. ¿Se sabe quién va a ir a firmar por parte del régimen de los ayatolás?
9: Pues no. Se ha hablado y se mencionó en algún momento que sería el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, con Mohammad Bagher Ghalibaf, el portavoz del Parlamento, y quien ha estado y quien es el líder de este equipo negociador, una persona que ha tomado una relevancia muy, muy grande, especialmente desde el asesinato de Ali Larijani, que era el jefe o el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y una persona que se considera muy cercana a Mujtaba Jamenei. Entonces posiblemente sean ellos dos, pero todo está por verse. Vamos a ver quién más se suma y quién se monta el bus o quién falta. Aquí hay mucha polémica y el sector radical no está contento con esta firma de este memorando. Entonces, muchas cosas pueden pasar de aquí al viernes desde el campo de vista político.
27: Acabo con una última pregunta. Perdona, Catalina, pero es un tema menor, pero que en general no es menor. ¿Se habla en Teherán del Mundial de Fútbol y la participación de la selección de Irán y los problemas que ha tenido para entrar en Estados Unidos?
9: Se habla, pero no nunca en la dimensión que se sentía. Y también es triste para muchos iraníes, porque la selección esta vez ha quedado como atrapada también en las divisiones políticas que hay, y mucha gente no está ni siquiera muy emocionada con la participación ni apoyando al equipo como lo hacía en otras ocasiones. Obviamente ha habido muchísimas críticas, pero a nadie le extraña esta actitud de Estados Unidos. Aquí realmente son muy críticos con la actitud de Donald Trump, y muchos aseguran que eso hace parte también de toda esta presión y este aislamiento hacia Irán. Sin embargo, vamos a ver, en la medida que Irán avance en el Mundial, si logra cohesionar a la población alrededor de la bandera y del equipo. Pero por el momento yo veo a una población, especialmente las más jóvenes, en absoluto aficionada y emocionada por el Mundial, como sucedía en ocasiones anteriores.
27: Te agradezco, Catalina, que nos hayas acompañado hoy desde Teherán. Un abrazo fuerte y suerte.
9: A ustedes, un abrazo.
27: 8 minuts i les 10 en punt del matí. Va, anem al segon tema d'aquí uns moments.
5: Home, tenint en compte els èxits internacionals del Vance, no hi ha gaires bones perspectives, no?
27: Bueno, si va firmar...
5: Que el que ha tocat ha sonsat.
27: Però que firmi i que torni cap a casa.
2: No, que d'aquí a divendres poden passar un munt de coses, i que des de la perspectiva europea, no des de la perspectiva dels interessos econòmics dels Estats Units i de l'Iran, des de la perspectiva europea, l'arribar a signar a Suïssa un acord de pau per solventar la intervenció de l'Iran en el conflicte del Golf sense atacar la posició d'Israel respecte del Líban i Gaza és un fracàs absolut. És a dir, continuem tenint el foc
27: al mateix lloc,
2: amb un genocidi extraordinari que ha passat en els últims temps i que com que hi ha hagut la guerra a l'Iran, aleshores hem aixecat focus i ens hem oblidat una mica del que està passant a Gaza. Però recordem que el pla de Donald Trump, a part de celebrar el seu aniversari d'una manera rocambolesca, és fer allà un resort, eh? Vull dir, recordem que és aquest el president dels Estats Units.
5: El mateix que vol fer Albània, per cert.
27: Són les 9:53 minuts. D'aquí uns moments parlarem... Fa calor. Fa molta calor. Al sud del país fa molta calor. A les zones de Ponent fa molta calor. I això també fa córrer un risc. Ahir hi va haver-hi alguns incendis, sortosament sempre quan no toqui tu, sortosament no amb la magnitud que per sort els bombers van activar. Algun dia també haurem de parlar dels bombers de la Generalitat i de la feina que fan, perquè és una cosa extraordinària, però extraordinària. Vull dir, un punt de... ja no només de talent, sinó també de vocació per fotre's allà enmig d'un incendi, intentar aturar tot el que pot venir cap endavant. Ara en parlarem de seguida amb probablement l'home que en sap més, el Marc Castellnou, inspector en cap dels GRAF, grup d'actuació forestal, i amb la premiada Mònica Usart, que d'aquí uns moments serà en aquest estudi també per parlar del temps, de la calor i del risc d'incendis que hi ha en aquests moments a tot el país. 6 minuts i les 10 del matí.

0: de tot plegat.
1: Hola, Mònica Usar, bon dia tingui.
2: Hola, bon dia.
1: D'aquí un minut seran les 10 en punt del matí. Quina calor, tu.
2: Doncs paciència, que encara no ha començat l'estiu.
1: Estem molt per sobre del que tocaria?
2: Déu-n'hi-do, sí. Mira, uns 4-5 graus per sobre i fins i tot aquesta setmana podria pujar més, uns 6-7 graus per sobre o fins i tot en punts de l'interior més. Sí, estem tenint temperatures doncs, de juliol a agost i no pas de juny, però bé, ja hem tingut un maig també complicat, ja ho arrosseguem. Sí.
1: Si diem això, vol dir que el juliol i agost pot ser pitjor o, que, o pot ser millor?
2: Mira, de moment mirant els mapes mensuals, sembla que tindrem temperatures per sobre de la mitjana un any més, un grau i mig per sobre, tant el juny, juliol, com també l'agost. L'únic que l'agost pinta plujós. Vaja. De moment, el juny i juliol sí que en algun racó del país doncs, pot ploure una mica per sobre de la mitjana, però són mesos que no són especialment plujosos, i després l'agost sí que sembla que hi hauria més pluges del que tocaria amb els mapes que tenim ara mateix.
1: Ja et pregunto per la Revetlla de Sant Joan, que és la... No, home, sí. La Revetlla de Sant Joan és una...
3: Cremarà tot.
1: Sí, sí. Sí.
2: De moment es mantindrien les temperatures altes per la Revetlla i ja veurem el tema de la pluja, perquè aquests dies sí que tindrem xàfecs, sobretot al Pirineu, Prepirineu, i ja veurem perquè queda molt enllà com per dir si ploure per Sant Joan o no. Mm. Però de moment la calor sembla que es manté, sí.
1: Esclar, això significa risc d'incendis.
2: Sí, a més hem tingut uns mesos, sí que vam començar l'any molt bé, amb totes aquelles borrasques que van anar passant i ens van omplir els pantans, el mes de març també va ser plujós i amb temperatures força normals, però hem tingut un abril i un maig que han sigut secs i càlids. Per tant, això ja ens posa com a les portes de l'estiu en una situació una mica més complicada que si hagués continuat la pluja l'abril i el maig.
1: Tenim, ja saps que a mi m'agrada mirar-ho, les reserves de les conques internes de Catalunya, que en aquests moments d'aigua tenim també pràcticament un 95% d'aigua.
2: Molt bé, sí.
1: Ahir pràcticament... No riguis, Josep Martí.
2: Ahir.
4: No, però que em fa gràcia que sigui una de les teves aficions.
1: Però des de fa molts anys, des de fa molts anys.
5: Però jo ho entenc, això. Jo, molts anys, igual perquè... és que fent grans, eh?
1: Sí,
5: jo també ho miro.
1: La por de l'aigua, no? Sí. De que ens falti l'aigua, és que m'hi fot una sequera que va provocar unes eleccions al Parlament de Catalunya, recordem-ho, eh? I bé, ara, si és per aigua, no hi ha convocatòria electoral.
5: Passo per davant de la Baells i, si està plena, estic de bon humor.
3: Sí, ara és quan estic a preveure la sequera. Mm.
2: Sí, sí, sí.
3: Ara que no tenim urgències, que no tenim problemes d'aigua, ara és quan cal preveure les sequeres.
4: 7 anys de vaques magres i 7 anys de vaques grasses.
5: No, no, escolta, i després la intel·ligència artificial. Cada consulta del ChatGPT és com si et dutxessis. O sigui, cada consulta que li fas dius, escolta, com me dic, que és una cosa que algun dia acabarem tots fent, com me dic, i t'ajuda el ChatGPT, això resulta que és com si prenguessis una dutxa. Has estat uns 7 litres d'aigua.
2: Sí, sí, sí. És
5: molta aigua. Bueno, el món tot està encaminat perquè desaparegui, no passa res.
2: Ja. No, perquè desaparegui...
5: Escolta, dinosaures, ja va haver-hi una glaciació, sí, els dinosaures sí. Van...
3: De fet,
1: com a bons dinosaures ja desapareixerem.
5: I afortunadament pues, passen uns milions d'anys i apareixen unes altres coses que funcionen i tiren i miren. I un dia, com a resultat de la desaparició dels dinosaures, apareix Donald Trump.
3: Ah, però d'aquestes empreses de...
1: Amb aquesta la notícia alegre.
3: Això fa una despesa d'aigua important, no?
5: Per no explicar-lo tot.
3: I això també s'ha de tenir en compte.
1: El què?
3: Totes aquestes grans empreses, gigafactories, en fi, totes aquestes grans inversions que s'estan anunciant, el que porten darrere és un gran consum d'aigua.
4: Ja, però es pot reaprofitar, no?, bona part d'aquesta aigua. Són circuits que pots gestionar, no és una aigua que queda bruta, és una aigua per refrigerar.
1: Sigui com sigui, aquest cap de setmana hi ha hagut 4 incendis que ens han deixat amb l'aigua al cor. Dissabte a Sanaüja, diumenge a Cervià de les Garrigues, a Pons i a Vilafranca del Penedès. Tots estan controlats o estabilitzats, però ja han començat la temporada d'un dels grans riscos dels estius a casa nostra, que són els incendis forestals. I clar, la pregunta és si és que aquests 4 focs són l'avançada d'un estiu complicat i com seran els incendis que tindrem aquests mesos després d'una tardor i un hivern que han estat amb molta aigua. Mm. Anem a saludar la Santíssima Trinitat dels Boscos de casa nostra, que és en Marc Castellnou, inspector en cap dels GRAF, el grup d'actuació forestal dels bombers de Catalunya. Inspector, bon dia, moltes gràcies.
6: Bon dia a tots.
1: Bon dia. 4 incendis en 2 dies. És una coincidència o és el primer viscal del que ens espera aquest estiu?
6: Bueno, no és una coincidència. Com bé deia ara la Mònica Bellí, portem dies de calor... Estem en el que s'anomena una sequera tèrmica, o sigui, temperatures molt per damunt de la normal i amb un hivern molt humit que han tingut molta vegetació, doncs ara aquesta vegetació està patint molt. Llavors, doncs, ara és que tenim els primers incendis, aquests incendis propaguen significativament ràpid. Estan anant a un quilòmetre i mig per hora. El normal seria que anessin en uns 400, 500 metres hora. Llavors, bé, la setmana aquesta és la setmana que definirà la... com començarem la campanya. Farem alçada a incendis de centenars d'hectàrees en els propers 2-3 dies i comencem una altra vegada l'estiu accelerat a l'estiu del de l'any passat, 2025, o a l'estiu del 2022. Si no, no són estius definits per un hivern sec que predisposa el bosc a cremar, sinó que són estius definits per una calor prolongada que predisposa el bosc a cremar. Catalunya estava acostumada a les sequeres hídriques, però amb incendis de sequeres tèrmiques també, cada vegada més amb el canvi climàtic són més importants.
1: Què els ha causat? Han estat provocats per negligències, per accidents, o encara és aviat per saber-ho?
6: Bé, és aviat per saber-ho, en tot cas. Qui està fent la investigació ens dirà, però la major part dels incendis que tenien en aquell moment acostumen a ser accidents o negligències.
1: Quan vam anar a fer el programa des d'una de les casernes dels bombers de la Generalitat de Catalunya, hi havia també en Marc Castellnou, i ens va fer l'F5 del que era la realitat dels boscos en aquella època, no? Un any més tard, quin és l'estat real dels boscos catalans ara mateix? Sempre es diu que els focs s'apaguen a l'hivern. No sé si hem arribat amb els deures fets o com sempre.
6: No, bueno, hem arribat amb els deures més fets. El problema és que, tot i que Catalunya comença a fer els deures i tot i que s'està treballant en gestió i molta part dels incendis que tenim els estem sent capaços de gestionar a través de gestió, tenim un problema de fons, un problema important i un problema greu, que és l'abandonament rural. I la major part del que tenim els incendis d'ahir, per exemple, seria a les Garrigues, tenim erms, zones que estaven conreades fins fa 3-5 anys i que l'última sequera pues, va propiciar ja una zona d'abandonament. Llavors, Catalunya els últims 30 anys ha doblat la seva superfície forestal, l'ha doblat a base d'abandonament agrícola. Llavors, aquest reequilibri territorial, aquest ser conscient que el país no només és la part industrial urbana, sinó que hi ha un país que ens dona seguretat a tots, doncs és important. I aquest és un problema estructural. No només nostre, és un problema estructural a tota Europa, però és una cosa que s'hi ha de posar fil a l'agulla.
1: Per tant, és un gran risc l'excés de massa forestal acumulada que tenim en aquests moments.
6: L'excés de continuïtat forestal. O sigui, tenim moltes zones que històricament és un mosaic agrícola que ara doncs, ja no frenen aquests incendis. I això és el que fa que l'incendi pugui créixer molt més ràpid, amb molt més perímetre, per tant demandi més recursos d'extinció, i moments de simultaneïtat com ahir de tarda, que estàvem entre el Sant Agustí el dia abans, el de Pons, que va sortir entenent que estàvem tenint el de Cervià de les Garrigues, més la Vilafranca, que estava gran, i un altre vist que venien a Camarasa. Doncs clar, tot això, que històricament tots aquests incendis estaven en zona de mosaic agrícola forestal, doncs estaven propagant amb una continuïtat d'espai de propagar. O sigui, el foc no reconeix això és bosc o això és un...
1: Clar.
6: Un antic conreu abandonat. O sigui, quan el paisatge és continu, llavors és un gran problema d'extinció. I hi ha zones llargades i vam trobar zones gestionades que ens van permetre fer l'extinció, però tot i així, el país en aquest moment, ara, a dia d'avui, estem en una continuïtat superior al 65% del territori. Llavors, doncs, no sé, això és un problema afegit.
1: 65% has dit?
6: Bé, això és una mica el que diuen els números, sí. El 65% del territori té continuïtat de preparació de foc. No, no el 65% del territori és bosc, però el 65% del territori el foc pot continuar propagant. Llavors, la pressió és molt alta.
1: Clar, aquí hi ha un dubte que els profans en la matèria segurament ens diran, home, però les pluges de la primavera, coi, això haurà ajudat, no? Oi, la pregunta és, ens han ajudat perquè hi ha més humitat o al contrari, han generat més vegetació que ara es convertirà en combustible?
6: Bueno, això és fàcil d'explicar. Ens han ajudat perquè tenim els embassaments plens, com bé dèieu, i tenim aigua per apagar els incendis i la producció agrícola és bona, i això vol dir que el país funciona. Ara bé, això és com si tots tinguéssim un augment de sou a mes de gener i ens diguéssim, mira, doblem el sou, que l'economia va molt bé. I a l'abril ens haguéssim dit, resulta que ens hem equivocat, no només ho toquem al nivell d'abans, sinó que ho retallem a la meitat.

0: Incendis, quina diferència hi ha entre els incendis que teníem fa 20 anys i els que tindrem aquest estiu? Recordo que fa un any ens parlaves d'aquests famosos incendis que s'anomenen de sisena generació.
1: Sí. Sí, els incendis actuals són incendis que tenen capacitat o tenen prou energia per modificar l'estructura superficial de l'atmosfera, els primers 5-6 mil metres de l'atmosfera. I llavors poden generar tempestes, tempestes no d'aigua, sinó tempestes de foc. I això l'any passat vam veure a l'incendi de Guissona, en concret, el dia 1 de juliol. És un dia molt de tempestes, un dia de propagació en tota la zona del Cereal. També havíem vist a Santa Coloma de Queralt el 2021, i a Martorell també el 3 de juliol del 21. Llavors, aquesta nova manera de propagar l'incendi és perquè l'atmosfera és molt més càlida. A dia d'avui tenim l'atmosfera que ve de manera primer 4-5 graus més càlida del normal. Això vol dir que l'incendi necessita menys energia per modificar l'atmosfera, perquè l'atmosfera ja ho té del sobrecalentament que porta. I això és una mica el que fa que els incendis puguin córrer més de pressa. De mitjana, els incendis actuals estan corrent quasi bé el doble que corrien els anys 90, de mitjana. I llavors això a nivell de bombers, el bombers ha millorat i estem, diguéssim, allà aguantant el tipus, però en un país molt més continu i amb uns incendis el doble de ràpid que eren fa 20-30 anys, doncs la situació és complicada.
0: Hosti, corren el doble els incendis? Els incendis corren el doble que fa 10 o 20 anys.
1: Sí, això, sí. L'incendi necessita fabricar energia per calentar l'atmosfera i poder moure aire perquè ell necessita respirar. Bàsicament, la reacció de combustió necessita moure aire perquè l'incendi respiri. Com més càlid és l'atmosfera, doncs més fàcil li és a l'incendi moure aire. I si l'atmosfera ja és càlida, l'incendi no necessita invertir energia per moure l'aire. Ja ho té. I, per tant, doncs, invertir l'energia en accelerar. I aquesta dinàmica és una mica la dinàmica que a nivell acadèmic, a nivell científic, s'està corrent molt per reajustar tots aquests processos. Perquè, bàsicament, diguem que la manera clàssica de pensar els incendis, de pensar la prevenció, de pensar la protecció de la població, està feta amb els incendis clàssics. I aquests incendis que són més accelerats, doncs necessiten ajustos en tot aquest procés. I aquesta és una mica la dinàmica que portem els darrers 4 anys.
0: Ara sí que deixo que pregunti la gent de la taula, però quines zones de Catalunya us preocupen especialment aquest estiu?
1: A veure, comencem per Ponent. Ara els moments crítics són moments crítics de Ponent. Però Catalunya, bàsicament, és un país que va del... Està encaixat entre la Vall de l'Ebre, diguéssim, la zona estepària de dins de la Vall de l'Ebre, que són els Montnegros, i el Pirineu. I entremig tenim tot aquest serrà de litoral i la depressió central, que totes són favorables. Bàsicament, comencem per Ponent, en 2 setmanes estarem a tota la prelitoral i en menys d'un mes estarem al nord-est, i a partir d'aquí el Pirineu podrà entrar. Però ara mateix, si hem de definir una zona que ens preocupa, és la Vall del Segre. La Vall del Segre i l'interior de les Terres de l'Ebre, però és aquesta zona de Ponent.
0: Mònica.
2: Una pregunta, Marc. Suposo que esteu estudiant com això està afectant també aquests canvis que són estructurals de la velocitat amb la que l'incendi es propaga, etc. Això està passant arreu del món on esteu observant incendis de la mateixa manera o hi ha zones on està passant més, d'altres que està passant menys? Quina és l'observació quan tu mires a vol d'ocell?
1: Això, bueno, a vol d'ocell. Hem estat treballant amb incendis arreu del món,
2: sí.
1: Portem anys fent-hi perquè bàsicament és la manera que aprenem, veient coses que ens passen a casa, però agafant més experiència, perquè si haguéssim fet més a casa no tindríem prou ritme d'experiència. Però està passant arreu, està passant arreu. Catalunya està sortint una mica millor, doncs, bueno, perquè tenim un país relativament petit i tenim molta pressió per fer funcionar les coses, però el que sí que és cert és que aquesta zona europea és la zona que està canviant a un ritme més ràpid, a un nivell accelerat més ràpid. O sigui, el nord-est peninsular, que estem nosaltres, és una zona del canvi climàtic que té més incidència. Però els incendis que hem vist a Xile, els que hem vist a Austràlia, els que hem vist a Califòrnia, els que hem vist a Canadà, els que hem estat treballant a Portugal, els que hem vist a Holanda fa només un mes, són d'aquesta dinàmica. Això és un mal de tots. O sigui, és tot el món que està canviant. I el que estem veient és que és una onada de canvi que està recorrent el planeta des dels tròpics cap als pols. I aquesta onada de canvi durarà 2-3 dècades, que és el que li costarà, diguéssim, als ecosistemes

0: amb aquesta realitat climàtica. I podem pensar que potser portem una dècada dins d'aquesta dinàmica, però serà un camí llarg. El que sí que està clar que ara ja tenim tot el ventall de la física d'aquests incendis. I fa només 8 anys coneixíem un 30% dels processos que dirigien la convecció dirigida per l'incendi, la piroconvecció. Ara ja tenim aquest quasi bé aquest 90 i pico de coneixement i de processos identificats i validats. Estem molt més ben preparats, però el fet és que aquests incendis superen la capacitat d'extinció i llavors l'única capacitat que tenim d'adaptació a tot això que està passant és a través de territori, a través de reequilibri territorial, a través de pensar una estratègia diferent a la que teníem pensada. O sigui, sortim d'un segle XX on pensàvem que tecnològicament ho podríem fer tot. Uh-huh. Ara el que veiem és que la tecnologia no servirà per observar, per predir, però no per fer un canvi. El canvi és acció al territori. I això és algo que l'any passat els incendis del nord d'Espanya i el nord de Portugal ja va quedar clar, era un tema de gestió de territori, i Europa enguany sembla que ho comença a assumir. Perquè fins ara la resposta era pues, avions més grans o més satèl·lits, o més... Això no canvia el tema. Necessitem ecosistemes sants, necessitem països sants i equilibrats, no desequilibris territorials com els que tenim ara, que són al final el que està dirigint aquests incendis.
1: Joaquim Forn.
2: Sí, bon dia. Ara parlaves de... Dius, necessitem 2 o 3 dècades per adaptar-nos a aquesta nova dinàmica. Què vols dir exactament amb això? Vull dir, vols dir que d'aquí 20-30 anys... com ha de venir aquesta adaptació? Per la modificació del territori, per la innovació tecnològica? Pots desenvolupar una mica, sisplau?
0: Sí, mira, la millora tecnològica no ens permetrà fer res més que tindre més capacitat de modelització, de predicció, d'observació. L'única manera que tenim d'adaptar-nos i que l'ecosistema està fent... Els nostres boscos van néixer en un clima que ja no és el clima que tenim. Per tant, no poden viure en les condicions... O sigui, l'estructura forestal que tenim s'ha d'adaptar. De manera d'adaptar és regenerar. I aquesta regeneració la farà amb petites perturbacions històricament, grans herbívors, plagues, ventades, nevades i incendis. Ara, o sigui, nosaltres podem, en gestió forestal, amb mosaic agrícola forestal, diguéssim, fer enginyeria d'aquest territori. Però bàsicament, el territori canviarà sí o sí, perquè els boscos que tenim ara al Prepirineu no poden aguantar en el clima que tenim en aquest moment, perquè van néixer en un clima dels anys 40, 50, 30, 20, que no és el clima que tenim ara. Aquest clima ara està a l'alçada de Lió o més amunt. Nosaltres tenim el clima que quan ells van néixer teníem a l'alçada de València i de Múrcia. És a dir, estem amb aquesta dinàmica ràpida. Per tant, els boscos s'han de renovar. I aquesta renovació els han d'acompanyar. I això no és un procés que puguem dir políticament, no, canviem l'estructura. No és un tema d'estructura administrativa o d'estructura de societat, és un tema d'estructura d'ecosistema, a escala de territori, a escala de paisatge. Llavors, bé, necessitem preservar aquesta biodiversitat perquè no sabem quin clima tindrem d'aquí 30 anys i necessitem preservar el màxim de biodiversitat perquè pugui composar altres ecosistemes que es readaptaran. I ara la gent que em pregunta això, que els dic és que agafen un dia el cotxe, que es plantin a Tarragona i que travessin per Tarragona, l'Estret de la Riba, vagin a la Conca Barberà, passin pel Port de Poblet, pugin cap a les Garrigues, Segrià, i entrin als Montnegros, a Fraga i Montsó, cap a dins. Aquesta dinàmica, les espècies, aquest viatge, les espècies no canvien. Simplement passen de ser més compactes, amb matollar, més esclarissades, més baixes, desapareix el matollar, només queda el vessar de Vall de l'Arbre, finalment és un matollar. Pues aquest transecte vegetacional és les diferents estadis d'adaptació de la mateixa vegetació a diferents intensitats climàtiques. Pues bé, aquest transecte ens dona una idea de com els nostres ecosistemes s'aniran adaptant. Bàsicament, vull dir, al Pirineu hem de perdre arbres per hectàrea, aquests arbres si ens faran més baixos, no té per què canviar aquest tema, però han de gestionar el consum d'aigua. Sí, bàsicament, aquests ecosistemes han evolucionat històricament amb molts herbívors, ara no tenim herbívors als nostres boscos, o falsen densitat, vull dir, cal entendre com funciona un ecosistema, com nosaltres depenem d'aquest ecosistema i com d'aquí a 30 anys podem estar en una situació on aquest país encara mos aguanta com a societat. Perquè si mos equivoquem, bàsicament tindrem un país que no mos aguantarà. I aquest és una mica el repte. Les flames, els incendis, només són la punteta de l'iceberg del problema, la cara visible de tot el problema estructural de detrás. I, per tant, si només ens enfoquem a lluitar les flames, que és la cara, el punt visible del problema, el problema seguirà evolucionant sense solució. I cal ser valents. I jo crec que el govern, o Catalunya com a societat, ho està fent. Com a mínim, n'està parlant i està intentant posar solució. Però ens queda un temps de dècades per recórrer.
1: Teresa Cunillera.
3: Sí. Hola, Marc, bon dia. Mira, bon dia. És una cosa molt interessant amb això de que l'estructura forestal s'haurà d'adaptar a aquest canvi climàtic, que és una mentida que encara algú negui en aquest moment, no? Però jo crec que també té a veure, i per això t'ho volia preguntar, amb tot el tema dels cultius, no? Quina gestió es fa d'això? Ho hem pogut veure aquesta primavera, ho hem pogut veure quan en la fruita ha tingut una repercussió brutal, doncs les pluges, la manera en què s'ha cultivat, etc. I sobretot no deixar de fer tot allò que ja s'està fent des de fa un temps, que és en la gestió dels recs, no? La reutilització de l'aigua, en fi, l'aprofitament de totes aquestes infraestructures. Jo crec que, no sé, ho dic des d'un punt de vista absolutament de no entès en la matèria, que en el tema dels cultius i de la gestió i d'adaptar aquelles espècies que tradicionalment hem estat cultivant als nostres territoris, també segurament s'haurà d'abordar, no? Perquè ahir l'alcaldessa de Cervià deia una cosa molt interessant, no? Pues quan explicava, és que estem parlant de terres cultivades i de terres que s'han deixat de cultivar, que s'han fet termes, i que, per tant, doncs, bueno, hi ha una vegetació descontrolada, etc. És a dir, tocar de peus a terra, més enllà de lo que parlem, doncs, del gran incendi, però aquests incendis, que d'un munt de quilòmetres lluny, veies la fumerada que hi sortia de Cervià, no? Per tant, jo crec que amb aquest tema dels cultius s'hauria de fer també una pensada, una reflexió, que segurament seria interessant. No sé com ho veus tu.
0: Sí, és una necessitat, i aquí jo tampoc soc expert en aquests temes, no? però bàsicament no pot ser que quasi bé el 30% del que se mos crema, quan jo vaig entrar a Bombers fa 30 anys, fos conreat. O sigui, el país ha doblat en els últims 30 anys aquesta superfície forestal o superfície que s'està forestant a costa d'abandonament rural. Això vol dir que estructuralment el nostre país té un problema amb aquest país, o amb el reconeixement de la pagesia o de l'economia rural com una economia que, a part de produir, prestar un servei. I serveis d'aquests serveis de seguretat a tota la societat, a tota l'estructura urbana que tenim més enllà, o a l'estructura industrial. Al final, a la pagesia del rei del país no volem com sector primari, sector productiu, però també és un sector de serveis. Perquè quan deixen de prestar aquest servei, després tenim emergències que ens costen moltíssim i que fiquen en dubte tot l'altre creixement econòmic o tota l'altra capacitat industrial o urbana. Llavors, no podem créixer asimètricament. No podem créixer en un país que pren decisions sobre un territori i sense assumir les conseqüències que això tindrà a posteriori. No? I bueno, quan veus ahir mateix l'incendi, se'l va apagar aprofitant infraestructura agrícola. Quan veus apagar l'incendi, sí, nosaltres vam fer la feina, però aquí va ficar la capacitat d'extinció, allí va ser la pagesia. I aquesta pagesia no rebrà res absolutament per la feina estructural que estava feta allà. I l'incendi va ser més gran del que tocava, perquè hi havia molts erms, no sé, molts bancals que fa 3 anys estaven conreats i ara ja no hi estan. O sigui, el sobrecost de l'incendi d'ahir ve d'aquest abandonament agrícola. Ens l'haguéssim pogut estalviar si haguéssim tingut una economia rural més sanitzada. Que això té costos? Sí, està clar. Però cal posar sobre la balança no els costos immediats,
3: de la inversió que suposa,
0: sinó la inversió que suposa passar a valorar a llarg termini. Sempre explico el mateix i em faig molt cansat amb això. Però quan un pagès ahir al voltant de la granja ja no té conreat, vol dir que jo he de protegir aquella granja i he de ficar 2-3 camions de bombers a protegir aquella granja o aquella masia o aquell poble. Fa 2 anys o 3 anys això no hagués sigut necessari, perquè com que estava conreat ja no hagués tingut de protegir la casa o el poble o la masia. Però, clar, el cost que té o el risc que té de perdre allò, si haguéssim mantingut aquest conreu, doncs no l'haguéssim de fer el gasto ara. Llavors, li passa molt. O sigui, a ningú li dona res al pagès per mantenir el territori. El pagès no pot fer una economia que li permeti viure, però quan aquest pagès abandona el plega, o diria, està aquí, he arribat, llavors sí que tenim com a país capacitat de pagar amb una empresa que vagi fàcil l'estafada, allò perquè ho necessitem per seguretat.
3: Considerar la pagesia com un agent ecològic també valdria la pena,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
0: Evidentment, és una estructura de servei. De servei de seguretat a tots.
1: Quina delícia escoltar el Marc Castellnou. Quina delícia escoltar aquest home. Josep Martí.
4: Jo volia insistir una mica sobre el mateix, perquè en el terreny de l'auditoria fa anys que sentim aquest retorn de la cançó, no? És a dir, un dels problemes que tenim és l'abandonament de dels terrenys de conreu, la ramaderia i, per tant, doncs, la continuïtat dels incendis, perquè no hi ha els tallafocs naturals que representen els conreus. Llavors dius, aquest any tornarem a tindre el mateix debat, i ell deia, diu, Catalunya, almenys en parlem. Però si un consulta les dades, el que veu és que la mitjana d'edat dels pagesos segueix incrementant-se, que el relleu generacional no està garantit i no es produeix. I al costat d'això veus governs o institucions, particularment les comunitàries, que sempre tenen un interès més gran en de gestionar coses molt complexes i, per tant, no hi ha res que sigui fàcil, però, diguem-ne, el camí que se segueix recorrent és en el terreny dels acords internacionals, al darrere d'ells el Mercosur, afavorir sectors d'activitats que són molt importants, però en detriment d'altres, com és el de la pagesia i tot el sector primari en el seu conjunt. Ho dic perquè la fotografia segueix empitjorant, i a partir d'aquí la pregunta és si bueno, més que pregunta és que ell pugui afegir la seva reflexió, que en sap més. D'acord, en el terreny de l'auditoria ho anem repetint cada any, però la fotografia cada vegada ens surt doncs més lletja. Quin recorregut pràctic té tot això? O si l'únic recorregut a la llarga és la resignació a que vivim en un país clarament urbà, on la pagesia, la ramaderia i tot el sector primari, per tant, tenen un paper marginal i ens hem d'acostumar a pagar el peatge que aquesta realitat social porta incorporada.
0: Home, el debat, la sensació de frustració que expressen les teves paraules, jo la comparteixo, però jo em nego rotundament a sentar-me i a no seguir explicant aquesta realitat. Hem de ser conscients que com a país tenim la solució a les nostres mans. Una altra cosa és que com a país ens venem i el nostre futur depèn de mercats llunyans i de decisions preses a centres de govern encara més llunyans. Si nosaltres podem ser el nostre país i podem decidir el nostre futur, o simplement el cedim. El que estem veient són els senyals clars que estem prenent aquest control. I a partir d'aquí nosaltres decidim on posem els diners. Quan el país diu necessitem una infraestructura per ser més competitius, el país hi posa. Pues, en aquest moment el que estem dient, com a bombers, d'una forma clara, és que necessitem un país per seguir sent el país que vol ser competitiu. A partir d'aquí, senyors, el país no s'aguanta tal com el tenim ara. No aguantarem sequeres més llargues i perdrem la cobertura forestal. A partir d'aquí perdrem aquests ecosistemes i perdrem la biodiversitat. I quan el canvi climàtic s'estabilitzi, no tindrem d'on sortir o d'on començar. Jo crec que el món acadèmic ho ha deixat claríssim. Nosaltres simplement som bombers, que el que fem és ratificar que l'alarma acadèmica és certa. I a partir d'aquí hi ha eines al país, igual que podem fer autovies i vies de tren i aeroports, podem fer un mosaic agrícola forestal, que això té un cost, sí, però s'ha de computar tot amb aquest balanç que fem, no només el cost directe de fer la infraestructura, que és el mosaic agrícola forestal, sinó el benefici a llarg termini, a nivell de certesa, a nivell de capacitat de país d'aguantar, a nivell de capacitat de país de poder seguir sent país i créixer. A partir d'aquí, el debat està servit, però el que no podem fer és el que la tendència que està fent molta gent al canvi climàtic. No s'hi pot fer res, és el canvi climàtic. Sí que podem fer, adaptar-nos-hi. I ens podem adaptar i podem que dissenyar això. I Catalunya, de moment, encara és dels països en què la tendència d'incendis forestals, després de les batzegades brutals dels anys 90, ho ha aconseguit estabilitzar. Però estem al límit aquest. I l'estabilització és simple, és territori. Tindrà el cost que tindrà, però territori. Si no, tota la infraestructura que estem muntant al litoral, estem muntant en la zona metropolitana, no s'aguantarà. Llavors, senyors, pensem a llarg termini. Hem sigut capaços de fer lleis per legislar tot el tema del tabac. Jo, quan era petit, era impensable. I ho han fet per un interès de salut a llarg termini. Però ara tenim un interès de supervivència com a país a llarg termini. És qüestió de posar-nos-hi.
1: Escolta'm, Marc Castellnou fa uns anys al Sau van fer una cançó que hi havia un tros de la lletra. Sí, de la lletra que deia aquests fills de puta que cremen els boscos que li tallin les mans, deia. Encara tenim... Un dels motius encara són... Encara tenim piròmens al país?
0: No.
1: Ja no, eh?
0: Evidentment, piròmens n'hi ha hagut sempre, però no és el principal
1: problema
0: creador d'incendis. Molt bé, tenim una societat, són molts milions de persones vivint en una societat que ja no té un mosaic agrícola. Llavors, qualsevol incidència en una línia elèctrica, un cotxe que s'ha espatllat, qualsevol cosa d'aquestes, ja hi som. I a part, seguim tenint els incendis naturals de llamp, que aquí, avui, per exemple, seran una de les causes dels nostres problemes. Llavors, si com a societat desapareguéssim d'aquest país i no hi féssim absolutament res, no hi hagués cap persona, cada any hi hauria els incendis de llamp que seguirien cremant i gestionant aquest territori. Per tant, és un tema de propagació. Evidentment, la gestió de la ignició és molt important perquè ens permet mantenir els recursos allò. I s'ha fet una tasca molt important, però en la gestió d'ignicions hem arribat quasi bé al punt d'equilibri, al punt màxim de pressió. I seguim insistint, i els temps rurals fan una gran tasca, i els ADFs aquí estan fent una tasca que no es pot pagar el que val. Però té un límit. A partir d'aquí sempre hi haurà l'accident, sempre hi haurà el problema, i llavors l'incendi pot propagarà. I a part d'això hi ha activitat econòmica, la industrial, la urbana i l'agrícola, que no la podem parar. I llavors el cos de bombers està per fer que aquesta activitat sigui possible. Però incendis en seguirem tenint. No és un tema que els puguem eliminar. Jo crec que estem al mínim dels que podem tenir en la bona feina que s'ha fet. Ara el que ens cal és evitar que si són, puguin propagar. I aquesta és la feina que estem posant.
1: I l'última pregunta per la meva part, que és, hi ha una campanya, ara comença una campanya del govern de la Generalitat, precisament per la nit de Sant Joan, que es diu que està molt bé el logo i la frase, que és no petis la revetlla. Clar, no petis la revetlla el dia 23 de juny per vosaltres, més enllà del dia a dia, eh? Però per vosaltres, pels bombers en general, deu ser com el dia de l'apocalipsi, no?
0: No, és un dia de més feina de l'any, però és un dia de festa en un país que té seny i que fins ara mos n'han sortit i també mos en sortirem enguany. Ja ho sabem, i per molts bombers és quasi bé un dia de treballar el dia de Sant Joan, perquè és el dia que tens més activitat. Allí estarem, i enguany a veure si finalment refresca una mica la nit de Sant Joan.
1: Hosti, sí. Perquè què pinta, Mònica? Pinta que poden baixar una mica les temperatures o no?
5: Que quedava molt lluny, com per poder-te confirmar 100%, però cada dia ho anirem actualitzant. De moment, el gruix dels models meteorològics ens indiquen que encara es mantindran altes les temperatures. Potser el dia de Sant Joan, 24-25, podrien baixar una mica més.
6: Aquesta ratlla tan rara que hi ha aquí sota.
5: Clar, perquè...
6: M'estàs amagant aquesta ratlla.
5: No, perquè aquí són diferents models meteorològics. Aleshores, la mitjana es manté per sobre, però n'hi ha alguns que són optimistes, que són aquests que veu el Pere, i ens envien les temperatures força per sota de la mitjana. Però, en general, el gruix dels models ens marquen que encara farà calor.
1: En quin model treballeu, Marc?
0: Nosaltres amb tots.
5: S'ha de contemplar tot. Sí, sí.
0: Bueno, però s'ha de contemplar tot.
4: És que Sant Joan és sempre havia estat la festa del foc.
6: No, o sigui, Sant Joan és la final... festa de l'autopista, de l'AP7, tothom allà clavat, i ja ho veuràs.
4: No, no, festa del foc.
1: I després una altra cosa, hi ha
6: insuportable.
1: I perdona,
3: Pere,
1: i després...
3: Foc, que us queixals.
1: Abans hi havia petards, que, diguem-ho, petards en deien, eh? Ara tenim tomahawks, ara, eh? Ara tenim tomahawks.
4: De totes maneres, deixa'm dir una cosa. Jo, per exemple, en fi, jo sóc un urbanita i no tinc cap legitimitat per parlar massa d'aquest tema, però és veritat que jo que vaig a la Cerdanya,
7: els boscos de la Cerdanya, per exemple, estan canviant. Hi ha més tallafocs, escolta, jo algun dia que pujo a la muntanya, doncs veus que estan desbrossant molt, s'estan tallant arbres perquè hi hagi més distància entre els arbres. Vull dir, que hi ha una feina que s'està fent. Vull dir, que jo no sé si això és, en fi, una sorra en una platja, però hi ha una estratègia, no?, en marxa.
0: Sí, hi ha una estratègia, la feina s'està fent i s'ha de reconèixer als enginyers forestals que estan posant el coll i s'ha de reconèixer les ADFs que estan posant el coll en aquest sentit i el cos de bombers, us dono les gràcies.
7: Jo anava a buscar bolets i ara ja no en trobo cap perquè m'han deixat sense pins la zona.
0: Perquè hi ha sequeres més llargues. Hi ha sequeres més llargues i també perquè se veu tot. Però això que parlava de Sant Joan, només una nota perquè veieu el que ha canviat aquest país. Sant Joan és el solstici, però al voltant del solstici d'hivern tenim Dia de Reis i Dia de Sant Antoni, que són també festes de foc. I aquests dies de Sant Joan, al primer tenim les Falles, que és una festa de foc. Però són les festes de la transhumància. Transhumància és el moviment dels ramats entre fums. Es cremen les pastures d'una banda de país i movem el ramat a l'altra. Quan marxem d'aquesta altra, cremem i tornem a les que vam cremar abans de marxar, que tornen a estar verdes. El nostre país tenia aquesta transhumància.
7: Ara hi ha la transhumància humana, ara hi ha els ramats humans.
0: Sí, ara hi ha la transhumància humana, però el que ha canviat aquest país en 100 anys de viure amb i del foc a viure assustats del foc. Mm. És un tema estructural, és un tema de país, és un tema d'economia. Ho podem fer, ho havíem fet abans, ho haurem de fer al futur.
7: Marc Castellnou, sempre és un plaer escoltar-te. Moltes gràcies i fins molt aviat.
0: Moltes gràcies.
7: Que vagi bé, bon dia. Quina masterclass, tu.
8: No, és que et quedaries escoltant-lo, no? I anar aprenent, i anar dient, i anar tal. I... O sigui, no et fa ganes de preguntar, no. Perquè ell va cavalcant, no?
7: Sí.
8: Mònica?
5: Sí, jo crec que és una de les coses que tenim aquí a Catalunya, el tema dels incendis. O sigui, el Marc al capdavant, jo crec que fa molts anys que s'estudia, fa molts anys que ens trenquem el cap perquè les coses vagin millor, voltem per tot el món per veure quines estratègies tenen a llocs com Califòrnia, per exemple, perquè s'han trobat amb situacions que ens podem trobar nosaltres, i el Marc, jo crec que en això és un crac, és un expert.
7: Sí, són les 10:36 minuts. Un moment, sisplau, és que de debò, és que no em deixeu parlar del gran tema. Home, esclar, fixa't que les televisions de Madrid no es parla dels focs i dels incendis que hi ha. Home, esclar, perquè això no interessa. I no es parla de l'acord entre Iran i Estats Units, home. Ni del... Bueno, el Topuri tampoc, perquè com que ha perdut. Doncs un segon, perquè, clar, hi ha un tema que les coses com són. Que és tema, no fotem, que és que comença, no sé quina tele veia, la setmana horribilis de Pedro Sánchez. Sí. Diuen així. Un segon.
9: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda.
9: Només Daikin és Daikin.
11: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
9: Doncs millor.
12: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
13: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
16: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or.
17: Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
19: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
20: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. One conversa interminable entre amics. One Mini Cooper, One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
21: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
22: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Verisure.
25: El perquè de tot plegat.
7: L'altre dia, Òscar López, ministre del govern d'Espanya, va dir una frase que és que al Tribunal Suprem hi havia jutges que prevaricaven. Venia a dir això. Jo dic, hòstia, anem forts, també. Això un ministre, eh? No va dir el PSOE, no va dir un Puente, ministre. No, no, Òscar Puente no.
6: Ah, perdó.
7: Òscar López.
6: Ah, disculpa, perdó.
7: Va ser Òscar López. I després va haver-hi una...
26: Bueno, també tenen els Òscars, eh?
7: Què? També. No fan tant riure.
26: No fan tant riure,
8: però... No fan cap gràcia.
26: No, però, en fi, foten llenya, eh?
7: Sí, això sí. Dit això, què passa? Que és que tenim una setmana, avui aquesta tarda hi ha la compareixença de l'esposa del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez... Demà passat i l'altre, com et titulava, que va riure molt abans d'ahir el Màrius Carol, el seu article a La Vanguardia, Les joies de la Castafiore.
26: Les altres.
7: Les altres joies de la Castafiore.
8: Que tenen una...
7: Del tema del Zapatero, que és que resulta que va haver-hi aquest senyor portaveu, Luis Arroyo, que va dir que el preu era un, i es veu que la tassació n'és una altra d'un milió i mig d'euros, i ara estem amb les joies. Però, esclar, hi ha la compareixença de Zapatero. Una setmana abans, recordem que el dia de Sant Joan... hi hagi la compareixença al Congrés de Pedro Sánchez, amb la qual cosa li venen uns dies ara. Bueno, al marge que pot haver-hi també la sentència del cas de les mascaretes amb l'Avalos i companyia, tenim el judici amb el germà del president del govern d'Espanya, el David Sánchez, també per davant, vull dir que la setmana és clarament mogudeta. Parlant d'incendis, Josep Martí, endavant.
4: Bueno, s'ha d'anar veient.
8: Ara què diu?
4: Hi ha moltes coses damunt la taula. Tu has nombrat totes les que estan passant i n'hi ha en cua, perquè tot apunta a que anem cap a un escenari d'imputació del partit, el tema dels seus comptes, o això es desprèn de tot el que s'està llegint en els últims 15 dies. I a Madrid cada vegada... doncs es dona més per fet que podem anar a un escenari d'imputació del propi president del govern a partir del setembre. Vull dir que políticament és una situació molt, molt complicada. El que sí que crec és que les cartes de tothom estan damunt la taula. Crec que, independentment del que hi hagi de fons en tots els casos que hi ha damunt la taula, això s'acabarà en un escenari de convocatòria d'eleccions sota la lògica de jo sóc el Lula d'Europa, el cop d'estat està a punt de tindre èxit, per tant, si voleu evitar-lo aneu a votar i voteu-me a mi. Crec que aquesta és la lògica de campanya que s'acabarà soldant fins al moment en el que es convoquin les eleccions. Que la podem fer riure i podem dir, apuntar que Madrid, que és un ecosistema mediàtic diferent, que s'abona més a la sang i el fetge, però pues, el que hem anat dient també aquesta setmana és aquí, és a dir, tu poses una cosa al costat de l'altra i la situació és greu i la confiança amb el govern per força ha d'estar en entredit perquè pues, hi ha dos secretaris generals que més o menys ja ha quedat acreditat el que eren i el que són del partit. El cas Leire Díaz, que fins ara s'ha volgut fer passar com una simple fontanera, doncs va quedant clar a través del sumari i tot el que es pot llegir, doncs que hi ha molta... La setmana passada van dimitir. Hasta un secretari de govern de la Junta d'Andalusia va plegar perquè sortia retratat al sumari de la Leire. Mm. Vull dir que ja es veurà, però políticament crec que l'escenari que cap entenem és aquest.
0: Màrius.
26: Bé, jo el que crec és que hi ha coses que són explicables i coses que no són explicables. I les coses que no són explicables dificulten explicar les que sí que es poden fer. No sé, el germà de Pedro Sánchez. El germà de Pedro Sánchez comença la imputació, com altres, com la de la Begoña, Gómez i tal, a partir d'unes marques blanques de l'extrema dreta que entren en casos... en què hi ha un jutge que sempre atén amb una gran atenció coses que segurament no tenen més recorregut i que se tiren 2 anys, eh? O sigui, tal com va la justícia. Després hi ha altres casos que realment jo no els sé explicar i el que no saps explicar és complicat. El cas del Pedro Sánchez, per què em sembla un cas menor i que no acabo d'entendre? Perquè la persona perjudicada en el seu dia que hagués pogut agafar o que va participar en el concurs de la plaça,
8: no
26: en cap moment va impugnar-ho i va anar als tribunals. I al final hi acaba anant-hi a Ceuir i no sé què, i tot aquest personal estrany que algun dia sabrem qui ho financia i d'on va tot això.
7: Gran pregunta.
26: Una altra cosa és dir, per exemple, el cas de l'Aire. El cas de l'Aire, jo vaig veure des del primer dia que això era un cas difícil d'explicar. Perquè és un personatge que apareix, que dius, no, és que és una persona... Ella es va passar per periodista, no, jo no dic que sigui o no sigui, vull dir, tothom que escriu pot dir que és periodista, perquè en fi, sí. És una batalla que hem perdut els de l'ofici, i que vam estudiar una carrera, que tu no aniries a veure un dentista que no tingués la carrera, diu, no, però aquest els treu molt bé, els queixals. Pues això del periodisme han decidit que hi ha gent que ens treu els queixals sense cap mena de titulació, ja no de l'ofici, sinó una titulació que pugui respondre al que és les que donen les universitats. Llavors, aquesta és una història que fa molta angúnia i veus que això no acabarà bé. No acabarà bé, perquè ja. Apareixen personatges aquí que dius, i què estan fent? I què fa? Li se'n van a veure amb una fiscal. Ui, quin horror. No ho sé, jo crec que al final els casos que són... que jo crec que són menors són els que acaben afectant més el president del govern, això no és casual, i després hi ha casos que són greus del partit, En aquests moments, què passa? Que sembla que es creu i tot, no? I aquí tampoc hem de ser innocents, Jo no sóc, en fi, no sóc una persona que pensi que darrere de la justícia sempre hi ha un cas de l'ofert, però la justícia d'aquest país jo crec que és una de les potes, sempre la justícia és una de les potes de la democràcia, i que crec que, en fi, així com l'exèrcit, així com altres, el propi Parlament, etcètera, diguem, la democràcia va suposar un canvi rotund i profund, jo crec que això no ha passat amb la justícia. La justícia d'aquest país és una justícia que vam heredar i hi ha les mateixes famílies. No dic que quan dic la justícia vull dir la cúpula de la justícia, O sigui, al final...
8: Els tribunals,
26: Si tu mires... O sigui, la justícia, hi ha jutges extraordinaris, hi ha gent que s'hi deixa les pestanyes i després hi ha una cúpula que estan sempre una sèrie de famílies que estan controlant-ho, ja està, i no passa res. Llavors, amb tot això hi ha una cosa que és trista, Per què? Perquè estem, de tot plegat, el que estem fent és debilitar la democràcia. Jo crec que la democràcia ha de fer un canvi, vull dir, jo crec que hem de fer un salt de qualitat, sobretot, diguem, a l'estat espanyol, però jo crec que és molt difícil que aquest canvi es pugui donar, entre altres coses, perquè... La justícia en aquest país és el que és.
7: Escolta, deixa'm dir una cosa amb el tema de l'Aire, que això ho vull comentar, perquè fa dies que ho vaig dient, però que em sembla que és bo remarcar-ho. Aquí hi ha un grup de gent al voltant. Per exemple, hi ha una persona que vam entrevistar aquí, el món ara que ho farà un any, i que val molt la pena recuperar aquella entrevista perquè s'entenen moltes coses del que està passant ara en aquests moments amb aquest cas de la famosa fontanera del PSOE, que és la Leire Díez, que és un seguit de gent al voltant, entre els quals hi havia Pérez Dulcet, entre d'altres, per exemple, surt el nom de Sandro Rosell, que el que buscaven bàsicament era, la paraula és molt bèstia, eren, més que venjança, era, volien saber què hi havia al darrere d'aquella persecució que van patir tots dos. Un a través de les seves empreses i l'altre a nivell personal, com és el Sandro. I aquí el nexe d'unió era Leire. Dic, perquè moltes vegades es parla del tema de que si aquí darrere es buscava perquè el Pedro Sánchez... Jo crec que aquí, en aquest cas, en els altres, el Zapatero, per exemple, no en tinc ni idea. Però en aquest cas, la història em sembla que és més tangencial que no, que no pas nuclear. No ho sé, Mònica.
8: Sí, és complicat perquè hi ha persones que, com el Sandro, que van ser molt perjudicades però en el seu moment, i que, per tant, la temptació de dir, escolta, algú que esbrini, per favor, que hi ha darrere.
7: Costi,
8: no?
7: El que costi.
8: Costi el que costi. La Lamela, perquè...
7: Que entregui la... És que la Lamela és
8: en premi, va en premi incorporat.
7: Va en premi incorporat, és que és molt gros.
8: I per tant...
7: I no, que... i per ningú... Això és un tema que és tan bèstia...
8: Però això no treu que algú, en algun moment, a prop de l'estructura del PSOE, i jo deixaria a banda el cas del Sandro, etcètera, no hagi pensat ell juga en brut, nosaltres hem de tenir una estructura sí, similar. O algú se li hagi acudit sense coneixement de X, Y, Z, X mai millor dit. Però penso que aquí tenim dos problemes d'estat que surten ara reflectits en tots aquests casos. Un, els alts tribunals, com deia el Màrius, venim d'una estructura tria de... com es trien els jutges en aquest país, que fa anys que ho expliquem, que els joves jutges que ho són i que tenen la fe i la voluntat de ser bons magistrats ho tenen molt complicat, perquè en els alts tribunals només hi arriben els que tenen favors polítics, i això s'ha vist amb el cas Lamela, clarament, i per tant, i després tenim una cosa, que és que ni PSOE ni PP han entès la lliçó de la corrupció interna.
7: No.
8: O sigui, per favor... Quantes vegades han d'ensopegar amb això i desprestigiar la política en aquest país per deixar de recórrer aquests camins fangosos? És que no ho entenc. Mm. Perquè després és que ens queixem que la gent no vagi a votar, doncs clar que no.
7: La Cunillera, Quim, i després el Josep Martí, que vol fer una pin.
0: Bueno, hi ha una cosa, d'aquesta setmana, que comencem ara, té un avantatge des del punt de vista informatiu, que és que casualitats de la vida, està ben coordinada la setmana. És a dir, cada dia hi ha una cosa. De tal manera que cada dia hi haurà motius, no? Perquè aquestes teles estaran veient aquest matí, doncs tinguin els seus minuts de glòria. És casualitat, eh? No penso que hi hagi res darrere.
7: Quina ironia més...
8: Sí, però si no existissin els casos, no passaria, Teresa.
0: Bueno, jo crec que això també cal dir-ho. Si no cal dir-ho,
8: doneu-ho
0: per borrat i ja està.
8: No ho esborrem.
0: Però és veritat el que deia Josep Martí, hi ha una lògica. És a dir, jo com que aquesta pel·lícula ja l'he vist, no em canso d'explicar-ho, jo la vaig veure el 93-96, llàstima que alguns que la van patir no se'n recordin, i al cap de poc temps va sortir el senyor Anson, no?, i va dir, sí senyor, nosaltres a través del sindicat del crimen, en un moment determinat, vam decidir que ja n'hi havia prou. I diu una cosa important, diu, vam inclús vorejar els límits de l'Estat. No? Jo crec que ara està passant una cosa similar. Ja n'hi ha prou. És dir, ho hem de fer fora. Jo crec que l'objectiu és el Pedro Sánchez, és dir, ells el que volen... Crec que farien bé en utilitzar la paraula correcta, que la paraula és investigat, no imputat, es va canviar justament per les connotacions que la paraula imputat deia, però, en fi, crec que s'ha de dir la correcta, que és investigat, no? I ells el que volen acabar és amb la investigació, o bé del PSOE o bé del Pedro Sánchez. Crec que del judici del germà, ja ho ha explicat més bé el Màrius de lo que jo podria explicar, és incomprensible. És dir, d'acord, si aquí se sent un precedent, en fi, doncs llavors la llista d'això que diuen d'enxufes, doncs que es vagi fent, perquè també serà interessant de veure, no? Llavors, clar, aquí s'ajunta, efectivament, com que l'objectiu és eleccions. Jo no crec que sigui el Pedro Sánchez que decideixi fer un Lula, no. És que ja hi ha un objectiu i llavors, al final, no sé què passarà, ni com seran, ni quan seran, però se'ls està fent llarg els que van decidir això, no? Llavors, clar, aquí hi ha moltes coses que es van barrejant, no? Pues diu, és que ara han obert una prova, hi ha una peça pel tema de la, del finançament, tal, però si el PSOE va entregar tota la documentació, on hi van requerir, va entregar tota la documentació, estaria bé que diguis, l'hem investigada, aquesta documentació, i em falta el tiquet d'aquell cafè que vau prendre aquell matí i en qui el vau prendre. En fi, però que es va entregar, això està acreditat, no? Per tant, s'ha avançat. Una cosa que em crida poderosament l'atenció, fa uns dies, no sabria dir quants, de les apunts aquests de la llibreta de la Leire Díaz, va sortir Villarejo, Aznar, Venezuela, no sé què. Des d'aquell dia no ha sortit una anotació més de la llibreta. Casualitat, eh? I no, fixeu-s'hi, no sortint d'una anotació més de la llibreta. Deu ser per això, no? Llavors, clar, jo crec que aquesta setmana és una setmana, doncs això, ordenadament potent, i jo d'aquesta setmana hi ha una cosa que ja ho vaig dir l'altre dia, espero, però ara no espero, necessito les explicacions de Zapatero.
4: Sí, això està claríssim.
0: Jo me l'estimo encara, i me l'estimaré sempre.
4: Amb tot... la cançó de la...
0: No, és que és veritat. Perquè jo no puc borrar. Jo no puc borrar el que jo he viscut amb aquest home.
8: Ni tu ni ningú.
0: I per tant, jo el necessito. Necessito que s'expliqui. I necessito perquè jo sé el que ell té que està passant en aquest moment quan veu el nom de les seves filles.
4: Has parlat amb ell o no?
0: Jo necessito això. I com que ho necessito, espero que dimecres i dijous s'expliqui tot el que...
4: Saps quin és el problema? Que no podrem escoltar.
26: No, i l'altre problema però, és que tu no pots tardar cosa, més a donar explicacions cosa, de les coses que et passen.
0: Perdona,
26: segle XX, t'ho digui el teu advocat, no, t'ho digui Cristo Bufador.
4: Sí, però acabem-ho, perquè si no, digues, Teresa. Vale, doncs ja no, home, no, només faltaria.
0: No, però que em refereixo que hem condemnat, aquest país ha condemnat un fiscal general per una suposada filtració en la que es diu, ha tingut, no hi ha proves, però ha tingut que ser ell o algú del seu entorn.
4: Tenim ben això, tot això.
0: I per tant, portem...
26: Dos testimonis periodistes
0: que diuen
26: que van dir que no va ser ell.
0: I portem una avalanxa de filtracions increïble. Per tant, no, ja el sentiràs, no et preocupis. En el que els convindrà ja el sentiràs.
4: Ah, sí, esclar.
0: Per tant, jo crec que...
4: Però no podem convertir... És a dir, el que no és normal, i amb això dono la Rosa, hi ha coses que no poden ser, ni un cantó ni l'altre, ni el de més enllà.
0: Que no.
4: O fem que això sigui obert i ho sàpiga i escoltem tot.
0: És més, ha obert un debat molt interessant el Miguel Sebastián amb el seu article del Diari d'aquest cap de setmana, en el que explica la seva experiència personal, un viatge a l'Aràbia Saudita, el que ell decideix amb aquell present que li fan. Mira, és l'oportunitat...
4: Llavors podem perdonar el rei d'Espanya que vingui, perquè amb ell també li van fer regalos.
0: Perdoneu-me, deixeu-me acabar algun dia.
4: És que és un article infame, Teresa.
0: A veure, si em deixes acabar, igual ho comparteixes. Ell ha obert un camí pel qual tothom que vulgui criticar i que vulgui bé pot explicar els regals que ha rebut, des de Felipe González fins aquí, i incloent el rei emèrit. Sí, senyor, que ho expliqui. I, per tant, no ho deia amb el sentit d'exculpar ningú. No, que no vinc a exculpar ningú.
4: És
0: dir,
4: que
0: necessito...
4: Sí que
0: però és el... jo dic del seu article. Ell explica una mecànica... que la pot explicar tothom.
4: Que ell ho va posar allà a l'entrada del Ministeri. Pues
0: que l'expliqui tothom. Això ho van fer al Congrés, per cert, que la Mònica ho ha vist.
8: Jo ho he vist, això.
4: Sí. Això quin forn?
1: No, a veure, ens podem agafar les coses menors. Sí. Podem agafar-nos a la dona del Sánchez, podem agafar-nos a coses, doncs, el germà, bueno. Però és que al costat d'això, clar, tampoc podem oblidar. Hi ha hagut el del Coldo. Sí, ministre de Zapatero. Hi ha hagut Santos Cerdán, secretari d'organització del Partit Socialista.
8: Coldo és el ministre del Sánchez.
1: L'Ábalos, volia dir. Leire, lo de Zapatero, ho sento, però és que Zapatero, el seu portaveu, surt un dia i diu, no, això val màxim 50.000 euros. Va, aquests errors...
4: No és el millor portaveu que ha tingut algú,
1: no. No es pot fer, aquests errors, perquè davant de... La gent que ha vist unes imatges, molt bé, quanta gent a l'estat espanyol pot permetre's tenir aquest tipus de joia? Valguin 50.000 o valguin 1.300.000?
8: 1.300.000?
1: És igual.
8: Màrius, qui es pot permetre?
26: No, no. Jo no entenc res. No només es pot permetre tenir-les, sinó posar-se-les. El que es posi... La dona que es posi aquestes joies, vull dir, acabarà tenint problemes a la columna vertebral.
4: Sobretot si viu a Barcelona.
26: Però, a més, on te les portes, aquestes joies?
4: Un moment, però pregunto, de debò, no és per defensar Zapatero, perquè no té... Però, aviam una cosa. Si tu tens... una sogra o un sogre o un besavi o una besàvia que tot això ho tenia
7: I jo he anat passant de generació en generació, fa que no amb el cap el Josep Martí, hi som.
8: No, perquè et regali això.
0: Bueno, però jo insisteixo, deixem el que s'expliqui...
7: Sí, un moment, perdona, que deies que t'has al
1: fons. No, que... A veure, jo estic convençut que això aguantarà el que aguantarà. Jo crec que anirem a un escenari d'eleccions i que segurament, estic molt d'acord amb el Josep, l'única bandera que li quedarà és aquesta. M'heu de votar a mi, primer per parar l'extrema dreta i segon perquè s'està organitzant un cop d'estat. Jo crec que hi ha... Ho veurem amb les explicacions i presumpció d'innocència i tot el que es vulgui. Però que hi ha casos que tenen un fonament important i que no dius que és que tot el que es diu és mentida. No és veritat.
7: Tu ho has dit això. Perquè el jutge, per exemple, va dir... Entre el jutge...
1: És que ens agafem... Home, només parlem del germà i de la dona. Molt bé, escolta, però és que no és només el germà i la dona. És que el que està afectant el Partit Socialista en aquests moments va molt més enllà. Parlem de ministres, parlem de secretari d'organització, parlem de la persona de màxima confiança... del president Sánchez. Vull dir, si creiem que tot això no té cap importància...
7: Dit això, deixa't dir una cosa, que amb el tema de les joies hi ha una cosa que és evident. El jutge no diu que tingui joies, el jutge diu que no les declaris. Aquest és el problema.
26: Aquest és el problema.
7: Martí, vols acabar? Si és en brevetat i que no hi hagi rèpliques, cosa que serà impossible, ja ho veig venir.
2: Volia discrepar de la taula sobre el cas del germà, però a mi és greu. És a dir, acreditar... Que es creen places a mida, és igual el cognom que t'acompanyi. És a dir, una de les coses que un ha de confiar en l'administració pública és que les places se creen per necessitat i s'assignen per mèrits i capacitat. I quan això no passa, la situació greu ho denuncia en manos limpias o Pepito o Palotes. I si has seguit el judici... de la A a la Z, doncs veus que allà hi ha coses que com a mínim mereixien des del punt de vista de tenir com a pagano que soc del Festival de les Administracions Públiques tenir la garantia de que no se'ns prenen el número i per tant discrepo de la gravetat. Puc estar d'acord amb altres de dir, escolti, sigui el germà de Sánchez, sigui el germà de qui sigui, és un cas aïllat que no correspon a una corrupció sistèmica i tal. A la millor per aquí estaríem d'acord. Però de dir, no, mira, com que això és una diputació i tal, li han creat una plaça per a que mogui la vareta amunt i avall, però ho han fet atenent a les seves característiques particulars per a que la plaça acabi portant el seu nom i cognom, és greu, passi a Catalunya, passi on
26: sigui. Quan es crea, no és ni secretari general, Pedro Sánchez. Quan es crea la plaça, vol dir que la necessitat de la plaça no és el tema.
0: I el president de la Diputació és de la titulació.
26: Aquest senyor és director d'orquestra, aquest senyor no es dedica doncs, a fer de fresador i li han donat una plaça al terreny musical. Vull dir-te, escolta, si...
2: Com tants d'altres que tenen una vareta a les mans i que tenen dret a competir per una plaça que es creï en una diputació.
26: Segurament, i per això, diguem, la persona que hauria d'estar perjudicada veient una mica com ha anat l'examen, agafa i no recorre. És que és una cosa especial.
2: Heu sentit els testimonis de les altres persones que competien?
0: Sí, una.
2: I el que han dit quan han testimoniat...
0: Va recórrer la concessió de la plaça?
2: Ni ens van preguntar.
6: Un petit va dir que li tenia hostilitat manifesta, perquè era del sector contrari de Pedro Sánchez, crec recordar. Aquest senyor...
0: El president de la Diputació, evident, era de la Fiscalia.
6: Sí, quan va haver-hi la baralla per la Secretaria General, el senyor afectat era dels altres.
0: Sí, clar.
7: Dels altres. 11:02, un moment. Un segon, sisplau. Hola, Sagiró.
3: Hola, bon dia.
7: Bon dia tingui. Tot bé?
3: Sí.
7: Entrem en detalls, no? Escolta'm una cosa. No, ha passat una cosa, que és que t'ha arribat una carta. Recordeu que la setmana passada parlàvem d'allò que va passar a la Sagrada Família, que la policia va retirar 600 persones que estaven en el cor, que van cantar, però que a l'exterior hi havia algú que va entrar amb alguna bandera estelada, i amb alguns amb una partitura on es demanava cantar el cant dels segadors al final de l'acte de dins de la Basílica de la Sagrada Família. I avui hi ha hagut un comunicat, no, Cesc?
3: Doncs sí, és una carta dels cantaires que podem avançar ara aquest moment al món RAC1, una carta que ja han signat més de 200 cantaires, està obert, han enviat aquest document tant a la Sagrada Família, a l'Arcabisbat, a la Delegació del Govern Espanyol i al Departament d'Interior. En aquest document expressen el seu malestar amb el tracte rebut tant als cors adults com als infantils, perquè hi havia dos cors de veu blanques que no eren l'Escolania de Montserrat, que tampoc van poder sortir a l'exterior a cantar al final. Són el cor Pueri Cantores i el cor infantil d'Amics de la Unió, que se'ls va, no se'ls va, en aquest cas, fer fora de la Sagrada Família, sinó que se'ls va retenir a la part de la cantoria. Subratllen l'esforç i el temps dedicat per preparar l'actuació. Consideren dolorós que, per uns fets atribuïts, diuen uns pocs cantaires, s'adoptés una mesura col·lectiva, que no es van donar explicacions i que un centenar de policies van intimidar els cantaires durant les actuacions, movent-se constantment i obligant fins i tot el director a desplaçar-se diverses vegades, fins i tot durant les actuacions. Més enllà dels motius, consideren que la resposta va ser desproporcionada. Per això demanen que s'aclareixi quina autoritat va donar l'ordre, que s'expliquin els criteris, que s'informi sobre els protocols i que, si es descobreix o es conclou que va ser una gestió inadequada, que s'assumeixin responsabilitats. També demanen una disculpa formal.
5: Va. Aquí la persona que ho va dir, que va dir assumir-ho en primera persona, va ser i això és un exercici de sinceritat que em trec el barret, que és el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, va dir.
9: Però va mentir, tenim clar que va mentir el senyor Prieto, perquè va dir que no es va treure aquests senyors d'allà i que se'ls va treure quan tocava. Hi ha unes declaracions d'ell explicant que se'ls va treure quan tocava.
8: I és mentida.
9: I és mentida. I això ho va dir tot un senyor delegat del govern espanyol. I ningú m'ho retrà perquè podem buscar la gravació.
5: Una altra pregunta és que la policia, quan devia veure que hi havia unes estelades i unes partitures amb el cant dels segadors, devien pensar, escolta, em pagaran justos per pecadors per fora.
1: Perquè era un tema molt greu.
8: Bueno, sí,
9: és que hauria caigut la creu de Jesucrist,
8: hauria caigut
9: el Sant Segadors, sí, i el Gaudí hauria sortit de la tomba, cabrejat.
26: Potser que, vull dir, quan hi ha un acte formal i tal, que intentes quedar una mica bé en el món, no cal, diguem,
9: que
26: 600 persones ho canvien pel seu compte.
1: Però cantant els Segadors quedes fatal amb el món sencer.
0: Això és la conclusió. Això treballa abans i es fa incloure a la càleg.
9: Ja
8: ho vam veure, que inclús algú va dir que si no hagués sortit aquí el dia, fa dos dilluns, el llibret en el que es veia encara que el papa Lleó XIV no anava a utilitzar el català durant el moment clau de la cerimònia, s'hagués canviat. Encara hi ha qui diu que el llibret no estava imprès com estava imprès. Si no hagués sigut per la pressió que hi va haver, no hagués passat el 50% del que va passar.
5: Són les 11 i 6 minuts. Un segon que vaig a la...
26: Perdó, una cosa també. Va canviar diverses
5: vegades. Per no me'n merdis ara.
9: No, no t'ho merdo.
8: I per Catalunya.
9: I per culpa de la gran xapussa d'Ibèria, no sabem què hauria dit el papa en el vol de tornada com a valoració.
5: És veritat,
0: que
5: estava previst
0: un seguit...
9: Va fer un tuitaret...
0: No,
9: per culpa d'aquests inútils, em perdó, de l'avió, que no van preveure un segon avió.
8: I una cosa, que a mi em vaig quedar inquieta, Jo em vaig quedar inquieta. A veure, si vosaltres que hi enteneu més, em podeu treure l'entrellat. Quan hi ha una avaria en territori espanyol, en aquest cas, en l'avió d'un estat, on hi ha de pujar el cap d'estat, es decideix que ha de canviar d'avió, per motius, òbviament, de seguretat. I se'l posa en un avió d'un altre estat.
26: L'avió era d'Ibèria.
8: Puc dir una cosa?
26: No, però l'avió era d'Ibèria.
8: Però la responsabilitat... L'avió amb el que marxa el papa és un avió de responsabilitat espanyola, per entendre'ns.
26: Sí.
8: Vale? No, vosaltres no us vau quedar una mica inquiets que no pugés ni cap responsable del govern, digue-li ministre, per acompanyar el papa fins a Roma, tractant-se d'un avió que s'havia espatllat en territori espanyol, que puja al cap d'estat d'un altre estat amb un avió d'aquest territori i el deixen marxar sense cap responsable.
5: Que si hagués estat a l'Itàlia, doncs mira, encara, perquè encara formaria part.
8: Exactament.
5: Però, que sent un...
8: però era un avió.
0: Que havia de marxar algú amb ell amb el...
8: Naturalment. Naturalment. Per mi, sí. Per seguretat.
0: No.
26: Seguretat.
8: No
5: començarem a deixar l'avió. Qui viatja l'avió al papa, ara?
8: Podria ser una conxorxa.
9: Però, home, per al del rei és molt segur, se suposa.
8: Se suposa.
0: No és del rei, és de l'exèrcit.
8: Jo ho vaig trobar perillós.
0: No.
9: Carai.
8: Sí.
26: Que no.
5: Va, 11 i 8 minuts. Un segon, sisplau, que la publicitat, i ara acabem.
8: Jo crec que havia pujat el ministre...
5: Per l'amor de Déu, és que sou de por. Mira que estàvem un dilluns tranquil i calmat.
10: Vau anar tots a missa i no?
5: Adéu, un segon, sisplau. Va, per favor.
11: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
12: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
11: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
12: Si busques el millor, recorda.
11: Només Daikin és Daikin.
13: Hola.
24: Hola.
11: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme.
14: Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
16: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu.

0: Informa-te'n a endesa.com/empreses.
1: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
2: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
11: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llums d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: El perquè de tot plegat.
18: Acabem ja un minut i un quart de 12, però abans dues notícies. La segona, que tinc una persona que avui farà feliç a molts de la taula. Però la primera és que, quina casualitat, que a poques hores pel debut de la selecció espanyola contra Cap Verd al Mundial de Futbol, el Real Madrid acaba d'anunciar un acord amb el Chelsea pel fitxatge de Marc Cucurella, que costarà al voltant de 60 milions d'euros. Si el Barça arriba a pagar 60 milions d'euros per Marc Cucurella, dic jo que Deco està penjat de la creu del Sant Jesús, de la Sagrada Família. Ja t'ho dic ara. És un molt bon fitxatge, les coses com
19: però
18: són.
19: Et dic una cosa. Que jo crec a que... mi m'ha afectat aquest fitxatge.
18: Sí, bueno, molta gent.
19: M'ha afectat? A mi m'ha afectat, sí.
18: Bueno, a mi, mentre... Jo et dic una cosa.
19: M'ha afectat, què vols que et digui? No, dir, no, escolta, és un futbolista que el va formar el Barça...
18: Bueno, i l'Espanyol, l'Espanyol també, eh? L'Espanyol va ser com a jugar primer, eh?
19: Per solidaritat amb l'Espanyol també.
18: No,
19: però a mi m'ha afectat, ho sento.
20: Però li hem donat les opcions per poder...
19: No, el vam fotre fora, però és igual. Ja
20: no, explica'm la prèvia, perquè si no jo no...
19: M'ha enfadat.
20: No sé si m'ha d'afectar.
19: Escolta.
20: M'ha d'afectar?
19: És que m'és igual si t'afecta a tu, no?
21: Bueno, cony, Mario.
19: Sí, m'afecta a mi.
20: Però t'afecta per lo malament que l'ha tractat el Barça, que se l'ha deixat endur?
19: Perquè el Barça, que els anys importants el va formar, etc., com a futbolista, el va deixar anar, i ara hi havia una possibilitat de recuperar-lo. No, per aquesta xifra és evident que no. Però hi havia una possibilitat. I davant d'aquesta possibilitat surt el Madrid de Mourinho i de Florentino i del Palco del Bernabéu.
18: Escolta,
19: i del...
18: Però has vist el que està fent el Madrid? No sé has vist el que està fent el Madrid?
19: Està fent tot el que vol fer el Barça.
18: O l'Atlètic de Madrid.
19: El projecte és copiar el Barça.
20: Ja.
19: És una cosa meravellosa.
20: Això és important que et copiïn a la vida. Sí, vol dir que no ho fas tan malament. Ah, sí.

0: Per si el que copia ric té més avantatges de copiar bé que de copiar
1: malament. I aleshores a Mas Cucurella no se li pot demanar que estigui fent cua per pujar la gran moreneta fins al dia del judici final.
0: Per què em feu dir coses que no dic? Jo no vull res. Jo el que et dic és que m'ha afectat.
2: Va, que avui és el Madrid, no? Ja, fitxat, ja.
3: I ara acabo de dir que l'acord és...
2: Pues és un jugador... un mal jugador, per a què el volem. No serveix per a
3: res. Ara el Madrid ja pot dir que té un jugador a la selecció espanyola.
2: Era bost ahir, avui és un desastre.
0: És el que posarà a marcar amb el Lamine Yamal.
3: Un moment, però hauries d'estar content, ja sé que fa hores, però hauries d'estar content, Màrius, pel tema de la victòria del Barça d'handbol, una nova Champions. Antonio Carlos Ortega és... és un crac...
4: Un gran partit,
3: gran partit, gran Final Four, 13a Copa d'Europa de la història de la secció, la quarta dels últims 6 anys.
0: I amb un gran mèrit. Se li van anar, sembla que eren 8 jugadors al principi de temporada.
3: Sí, ningú n'ha dit ni el primer, que això aniria bé, t'ho juro. Antonio Carlos Ortega, bon dia i moltes felicitats.
5: Hola, bon dia a tothom.
3: Ui. Ui.
0: És una persona seriosa i les emocions han de ser contingudes.
3: Ui, quina veu.
5: No he descansat massa, però estic molt content per suposat.
3: Com ha anat el vol de tornada?
5: Bé, molt emotiu, molt alegre a tothom, al president també, als dos presidents, l'electo i el que està en el càrrec ara mateix, i molt content tothom i molt satisfet del treball i de la temporada que hem fet tothom.
3: Suposo que la nit de la festa ha sigut el president Laporta, no?
5: Sí, i algun que altre jugador, eh? Ha estat fantàstic animant el vol.
3: Set títols de 7 possibles. Això és una barbaritat. Clar, ja podries... Com deia el Núñez algun dia fa molts anys, va dir, se pueden ustedes morir. O sigui, que 7 de 7, això ja és inigualable.
5: Sí, ha sigut una temporada increïble, no? Ja van perdre 10 jugadors, o van canviar 10 jugadors per diversos motius, van arribar només 8, van perdre un jugador al plantel, una licència amb una fitxa menys, i tot això l'equip s'ha refet, hem treballat com campions, tothom ha fet tot l'any el seu treball, un gran compliment al jugador que han crescut i han cregut a l'equip i al que hem treballat, i també no em pot oblidar sense dubte del meu cos tècnic, del meu cos mèdic, que hem fet un treball increïble.
3: Clar, 7 de 7. Sé que tens un contracte un any més, però suposo que ja has parlat amb el president Laporta d'una ampliació, i diguem la veritat, suposo que la renovació ja està feta, no?
5: No hi haurà problema. Jo crec que jo estic molt content aquí, me sento molt valorat, estic molt agraït de la confiança que m'han donat i de fins que he arribat, i segur que arribarem a un acord més prompt que tard.
3: Uh-huh. I més aviat vol dir que ja aquesta renovació et queda una temporada, i per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
5: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
3: Llarga. Sí, llarga. Perquè t'hi veus molts anys a la banqueta, o també hi hauria la possibilitat de pujar despatxos després?
5: Jo ara mateix soc entrenador, pot fer altra feina, però jo m'hem vist a la banqueta. Està clar que al Barça hi ha molta pressió, molta tensió. Hem fet una reestructuració del pressupost i ara estem molt ajustats, i jo crec i confio al president que quan la cosa vagi millor, segur que ens donarà el suport necessari per continuar estant lluitant per tots els títols i per arribar a la Final Four, que és el nostre somni de cada any. I en això estem ara mateix.
3: Si algú t'hagués dit a l'estiu que només perdríeu un partit en tota la temporada, què li hauries contestat?
5: Ja, no me lo podia creer. És una cosa increïble com hem jugat aquest any, com hem jugat, com hem defensat, com hem jugat a l'atac, com l'equip volia guanyar cada partit, què fan a portar els joves que s'han incorporat, i És, sense dubte, és la meva millor temporada com a entrenador des que jo sóc entrenador.
3: I de les millors de la teva vida esportiva, sense cap mena de dubte, inclús quan eres jugador.
5: Sí, també. Jo vaig fer també un 7-7 amb Valero, també va ser fantàstic, i sí, pot catalogar com això. Amb Valero vam fer molts Champions consecutives, no? Aquí la fem intermitent, que és massa també, sense dubte.
3: És que el de Valero va ser tan gros, allò de Valero Rivera, tan gros, que bueno, que igualar-ho serà difícil, però el pas que aneu ho podreu arribar a igualar, perquè Valero forma part de la història no només de l'handbol, sinó que forma part de la història de l'esport. Ahir el Vier, que també estava a la llotja celebrant-ho i alegre com ell sol. Una última cosa que m'agradaria preguntar-te és per la Lliga. És a dir, hi havia una època que hi havia alguns equips, estem parlant de l'Atlètic de Madrid, estem parlant de la de Marta Lleó, estàvem parlant fins i tot de la Naitasuna de Pamplona, equips que eren molt potents. No tens la percepció que fora del que és Europa les lligues estan començant, algunes d'elles, a tenir problemes de pressupostos i que ja no són aquelles lligues que hi havia tanta competència?
5: Bé, jo crec que això passa bàsicament o més clarament aquí a Espanya. Nosaltres som els primers interessats que la Liga pugi, que apareixen otra vegada equips molt potents, perquè és bo per la Liga, és bo per nosaltres, i som els primers interessats. Però hi ha altres lligues que estan creixent molt bé i només tenim que veure que la quantitat de jugadors que van a jugar a fora, no?
3: Escolta, només per acabar, una última pregunta. Marxa l'Emily Nielsen, marxa el Domen Makuc, és a dir, el millor porter del món i el millor jugador de la final. Clar, et pregunto si suposa un dalt a baix per això, i després preguntar-te també per qui serà el capità.
5: Bé, perdem dos jugadors, tres, Antonio Bassam, molt importants. Antonio Bassam va ser un jugador molt important al vestidor. Perdem dos jugadors molt importants a la pista, sense dubte. A la posició de central vendrà Smarrason, que jo crec que és un jugador que se pot adaptar molt bé al nostre estil de joc. I a la porteria perdem un grandíssim jugador, però ve Sergei Hernández, que és nacional, que aportarà encara millor mood al vestidor, i és un jugador que va ser el millor porter les darreres dos temporades a Alemanya. Bé, veurem com ens adaptem tot i partim de zero una altra vegada, no? Sense dubte. No?
3: Una abraçada molt forta, Antonio Carlos Ortega, i moltes felicitats de tot cor.
5: Moltes gràcies per la trucada.
3: Que vagi bé. Fins ara, Antonio Carlos Ortega, que recuperarà hores de son, suposo que amb tot això, i des d'aquí deixa'm dir una cosa, que si no rebento... No, perquè hi ha una persona que és de les millors persones que he conegut mai a la meva vida. És un bon amic i una persona extraordinària, que es diu David Barrufet. El David Barrufet i la seva esposa, la Mari Carmen, tenen un fill, i estaven tots dos sí. a la final de Colònia, tenen un fill que és Lian Barrufet, que té dues coses molt bones. Una, que és un magnífic jugador, i la segona, tan important o més, que sortosament s'assembla a la seva mare. Físicament, i no el pare. Bueno. Dit això, són les 11:24 minuts. Acabem?
4: Vinga, home, a veure un moment, acabem. Aviam, acabem. És que, o sigui, grandes sí. mentires a la història.
3: Ja ho sé,
4: acabem
3: vale.
4: Ja, 11:24.
3: Molt bé.
4: Basté, sí, dimission. Sí. Basté, ens roba. Prou, Basté. Bueno, ja està. Què mires?
1: Spielberg
4: ah, sí,
1: no s'ho mereix.
4: La Terribas sí. Ha fet un cartell aquí a tamany A3.
3: Sí, que és Spielberg no s'ho mereix, perquè ara parlarem de la Spielberg. Pel·lícula Steven Spielberg i de les sèries que ha fet, i està aquí el Jaume Ripoll.
4: No diguis res. Bueno, jo no tancaré la ràdio, perquè la vaig a veure aquesta tarda.
3: No direm res, tranquil.
4: Terribas, per aquest cartell que has fet...
0: Una crítica estupenda i una crítica horrible.
4: No diguem res. Doncs jutgem per vosaltres propis.
0: A la premsa he trobat dues crítiques que...
4: Jo només vull dir...
3: Garbo, que ens espera la gent de Berishur.
4: Aquest cartell que ha fet la Mònica, si hagués estat doblegat dins de les partitures dels senyors de les corals, t'haurien detingut, pràcticament, perquè no es pot protestar, vals? Yeah. Ho sàpigues. Va, tu, avui...
0: Fas política de tot.
4: Resum del dia. Màrius, morirem tots. Ho ha dit molt clarament Don Màrius, parlant d'Iran i de Trump. El món està tot encaminat perquè desaparegui i per si no fos suficient, moriren de calor. Ha vingut Moni Cosart a explicar-nos que, bueno, la premiada. Recordem-ho, que tinguem paciència, que es manté la calor el juny, juliol, agost. I després ha aparegut en Marc Castellnou, inspector de bombers, un crac, la Santíssima Trinitat, en paraules d'Axels Basté. Els focs corren el doble que als anys 90. Mm. Clar, llavors, això és un desastre total. Mm. I, a més, el 65% del territori té continuat de propagació. Recordeu allò que es deia, que una ardilla puede cruzar España de punta a punta? Mira com riu el d'allò. Bueno, ja està, l'ardilla acaba de punta a punta. Per tant, som espanyols, terribles, ho sento, eh?
6: No, la calor. I l'esquirol s'ha rostit.
4: Sí, l'esquirol...
6: De punta a punta s'ha rostit.
4: Bueno, la calor... Has dit el Castellnou? Ho he dit bé, sí, Castellnou, oi? Sí. Que ara fa la temperatura de Múrcia a València, a Catalunya. O sigui que s'ha desplaçat la cosa de tèrmica, diguem-ne. De conya tot. Un secret, la conillera, llàstima que ara estigui com més espiritual, que no de cos, ha fugit de casa per la calor. Ens ho ha explicat, ha anat a bell lloc a dormir les dues últimes nits. Aquí podíem estirar del fil a veure què havia passat de més, però ja ho descobrirem. Dit això, si algú vol saltar per la finestra, perquè a més el Mundial tampoc ens està salvant la vida, perquè és un rotllo. Vull dir, per si ens volguéssim suïcidar saltant pel balcó, recordeu que estem només un tercer pis, que abans de la 15 asseguràvem el tanto, però és més complicat. Sobre l'Orient Mitjà, l'Helena Pelicano ens ha explicat que hem fet el gran negoci de Robert i les cabres, perquè Iran tindrà ara més poder per negociar amb aquest alto el foc. En la mateixa línia, Catalina Gómez des de Teheran. Una dada més, la població jove d'allà de moment no està ensiglada amb el Mundial, i com hem dit, el Màrius tampoc. Suma i una mica de Semana Horribilis al PSOE i ja ho tindríem tot. De fet, ens ha fet una confusió a la conillera, que estava amb un cop emocional amb el tema de tot el merder del Zapatero. Diu, jo no puc borrar el que he viscut amb aquest home, el necessito i necessito que s'expliqui. Doncs dimecres les explicacions, i dius aquí de tertúlia, Basté, en parlarem. Frase per acabar. El Basté ha dit que els focs s'apaguen a l'hivern, i algú ha dit, a la Teresa, que la sequera també es combat amb els pantans plens, això d'una banda. I de l'altra, hi ha hagut un moment, ha vist telenyecos amb el tema dels pantans. El Baxec, a Basté, que té una fixació amb el tema dels pantans. Que portes, sí, sí. Jo no sabia
3: anys,
4: que era
3: molts anys, molts
4: jo pensava
3: anys.
4: Que era una cosa recent.
3: Oh, que va, que va.
4: El Màrius, que s'apunta a la festa. Jo també miro les reserves d'aigua. Igual ens fem grans, ha dit.
3: Sí, no, no,
4: cosa
3: no,
4: que
3: no.
4: M'ha fet pensar en una cosa que fa la gent gran quan llegeix a la Vanguardia, Màrius. Sí. Que potser tu també ho fas, que sí. És... I acabo amb això, ja. I contesta un sí o un no. Màrius, tu ets dels que obre la Vanguardia per la pàgina no. De les esqueles, sí o no?
6: Tan malament no estic. Però sí que me les miro.
7: Les
6: miro. I què
7: sempre...
6: miro? I què miro? Sí, què miro?
3: Sí. L'edat.
6: L'edat que em mor.
4: Exacte.
6: Si tots tenen 95 anys, bé. Penso, el món va bé.
4: Si quan tenen, veig alguns si tenen menys que tu, ja... Menys, tenen...
6: Bueno, doncs... agafa que acabi.
4: Bueno, ha dit que no.
3: Vinga, són les 11 i 28 minuts. Hola, Polls, què tal?
8: Hola, ben surt? Exacte, sí, Berixur. Segur que hi ha per tot arreu que seguretat.
3: Hi ha algú a Catalunya que no sàpiga que es diu Berixur?
8: Jo us explico per què.
4: Estan enviant plaques noves, eh?
8: I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global.
4: Han canviat les plaques.
3: Perquè tots els suspiris
8: exigits sota la mateixa marca, Berixur, només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Seguretas Direct, ara és Berixur, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Beri. Pràcticament, no, si és que...
4: Que ens posin una...
3: Semblem només falta el Manolo Lama i el Pepe Domingo Castaño. Són les 11, pobre, que em pot reposi. Un minut i dos quarts de 12, d'aquí uns moments, Steven Spielberg, a través del cinema i de les produccions en sèries.
9: El perquè de tot plegat.
10: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
13: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
12: Tu creus? Jo pensava que era normal.
13: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
14: Si vols fer la compra, ve a Danacar.
7: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
14: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
15: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
19: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
20: Carglass canvia, Carglass repara.
21: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
22: Palpicant?
21: Què havia de ser, si no?
22: Però què va ser?
21: Apendicitis, operat d'urgència.
22: Ostres!
21: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
24: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
26: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
27: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Celebra la victòria d'Espanya amb el 50% de descompte en vins, caves i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit.
27: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4: Dos quarts tocats.
3: Molt bon dia.
4: Divendres es va estrenar el nou film de Steven Spielberg que es diu El dia de la revelació.
29: This 79-year terror campaign of lies has to end.
4: A veure, en Jaume, què t'ha semblat?
3: Què vols que et digui? No l'has vista? La veritat. Bueno, a mi m'ha semblat una gran decepció.
4: Adéu, me'n vaig.
3: Una de les pel·lícules més decebedores de la carrera de Spielberg, molt lluny de qualsevol de les pel·lícules, diguem, fantàstiques del director. Per mi falla el to, li sobra solemnitat, falla el ritme, ni tan sols les escenes d'acció són trepidants, fallen els personatges, gairebé tot estan caricaturitzats, fallen els actors, Tomán Domingo i Colin Firth no saben massa bé què fan allà, i falla. Un pensa en Spielberg, en un geni del cinema, que és capaç de fer coses bastant millors que aquest dia de revelació, que tot i així, hem de dir, que al públic sí li agrada. Ha estat l'estrena més taquillera dels darrers 10 anys, 15 anys de l'Spielberg, que la crítica en general l'ha posada bastant millor que jo, per tant, diguem que sóc el Grinch de RAC1, ens puc ja definir així, però si quan la vais a veure, no t'imaginis que el tràiler, si has vist el tràiler, la pel·lícula és com el tràiler, no ho és. És diferent.
4: I és que no et falta raó, jo crec. Vull dir, és un Spielberg, és un Spielberg menor. I jo, deixa'm afegir un parell de coses. Jo tinc la sensació que no té clar quin és el seu públic, perquè comença semblant una pel·lícula adulta i després al final és molt més familiar, és molt més infantiloide, i és com que no acaba d'encaixar el to, de la mateixa manera que tampoc acaba d'entendre què és
0: el factor meravella, no, de la pel·lícula. O sigui, és una pel·lícula al voltant de la idea de que existeixen extraterrestres, però no se centra en una organització encapçalada per en Colin Firth, que és com un estereotip de la típica organització malvada de tota la vida que no va enlloc.
1: És Expedient X en versió Spielberg, en versió low cost, en versió no sé molt bé on vaig. I si hem de parlar de pel·lícules d'aliens o d'extraterrestres, una pel·lícula dirigida per Philip Kaufman, que és el co-creador d'Indiana Jones, és molt millor, La invasió de los ultracuerpos. Si podem, hem de mirar això. Jordi Basté, no facis mala cara, la gent no et veu, però jo sí que et veig, i tot el que sigui posar malament l'Spielberg significa que ens boicotejaràs aquí. Però jo vaig anar, a mi m'encanta l'Spielberg, i vaig anar al cinema a la primera sessió del divendres amb voler ser entusiasmat, voler estar animat per el talent d'aquest senyor. I no ho és, malauradament no ho és.
3: Bueno. Podem parlar de la filmografia de la resta de Spielberg?
1: I fer el teu... El teu... Ens posarem d'acord?
3: No, perquè he vist les 10 i a mi me'n falta una, però és que és un tema molt personal d'una pel·lícula que per mi és de les millors pel·lícules que he vist, perquè suposo que l'època i tot que la vaig veure i tal em va agradar molt, però no està entre les teves 10, després et diré quina. Perquè la teva primera pel·lícula, la número 10, he dit que jo la majoria de pel·lícules de Spielberg les he vist, però algunes em fan por. Aquesta que diràs ara no l'he vist i em fa por i tothom m'ha dit que l'he de veure. Que és el West Side Story.
1: Molt fan de West Side Story, molt fan de Spielberg, demostra que sap rodar també musicals. Crec que és un dels directors que ha rodat molt bé gairebé tots els gèneres, menys l'eròtic i el western, ha tocat terror, ciència-ficció...
3: Diuen que la pròxima és un western, deien.
1: Potser. Tenint en compte que lo prolífic que és, potser d'aquí, quan acabem el programa, rodar tres pel·lícules més. No.
3: Tant de bo.
1: El que fa l'Spielberg. West Side Story va dir que el pitjor dia del rodatge va ser l'últim perquè tenia la consciència que mai més tornaria a rodar musical. Oh. I crec que val la pena reivindicar-ho. Es va estrenar en postpandèmia, va tenir una escena un poc difícil, va ser un fracàs en taquilla, però crec que és una de les obres més reivindicables i un manual de com rodar musicals. S'han rodat molts musicals dels darrers anys, gairebé tots, a nivell cinematogràfic són un desastre, i West Side Story té de les millors escenes de musicals, per mi, del segle XXI, sens dubte.
3: Anem a la novena. Okay. Això és la primera que va rodar, El diable sobre rodes.
1: Que, en teoria, s'havia de rodar per televisió. Estem parlant del diable sobre rodes, una pel·lícula del 71, que durava originalment 70 minuts i va acabar durant 90. L'Spielberg deia que era una pel·lícula sobre el bullying, que és la història és un camió que persegueix un cotxe tota l'obra. És una pel·lícula fabulosa per la que George Lucas va conèixer Spielberg. Spielberg venia de rodar un curtmetratge que es deia Amblin, sabem que és el nom de la productora, i després del curt... El curt és un poc, diguem, li sobra sucre. I el Diablo sobre rodes és el contrari, no li sobra sucre, sinó li falta... Li sobra potser un poc de sal.
3: He de dir que... Està Disney Plus, West Side Story, i El diable sobre rodes no el sé trobar, eh? Si la trobo jo us ho diré.
1: Estarà filmint d'aquí poc.
3: Estarà filmint d'aquí poc? Ah, mira, bones notícies. Número 8, aquesta.
2: When's your birthday? I never had a birthday.
3: Això és Intel·ligència Artificial.
1: De les tres pel·lícules, diguem, distòpiques que té Spielberg, que són Intel·ligència Artificial, Ready Player One i Minority Report, la millor de les tres amb moltíssima diferència és Intel·ligència Artificial. Recordem que era un projecte de Stanley Kubrick, una adaptació d'un relat de Brian Aldiss, que va estar molts anys treballant Kubrick. Kubrick mor el 99 i la pel·lícula es roda el 2001. Poc després, la família de Kubrick li encarrega a Spielberg que es rodi. La pel·lícula es conserva molt bé. És cert que algunes obres de Spielberg del 2000 no han envellit massa bé per qüestions estètiques. Spielberg comença a treballar amb un director de fotografia polonès que es diu Janusz Kaminski, de fet és el director de fotografia de gairebé totes les seves pel·lícules, i té una manera de rodar que fa que hi hagi moltes llums, moltes flares, es diu en tecnologia anglesa, a les pel·lícules, i no queda massa bé. Aquí sí que et funciona tot. I 25 anys més tard, algunes de les coses que es parla d'intel·ligència artificial són ben presents. És una obra mestra i per mi de les grans pel·lícules de Spielberg.
3: La número 7.
5: You will have to leave the country and your family.
1: Curiosament, a Spielberg se li ha acusat molt temps de fer pel·lícules, diguem, molt lluminoses i molt poc fosques. Els anys 80, els anys 80, El color púrpura, L'imperi del sol, eren pel·lícules que deien, tractaven temes molt adults i potser ho feien d'una forma, ho feia Spielberg d'una forma un poc més infantil. En el cas de Múnich és el contrari, parlem del thriller polític possiblement més important, segur, de la seva carrera. D'alguna manera, part del ritme que té Múnich és el que un espera que tingués el dia de la revelació, al principi sobretot, que té una part de thriller polític molt arreu dels anys 70, parlo del dia de la revelació, i Múnich és, sens dubte, una obra maestra, una obra controvertida en el temps, si es fa relectura actual, però molt, molt bona.
3: Un pecat que aquesta pel·lícula no l'hagis posat entre les tres millors, però un pecat per mi.
1: Múnich?
3: No, la que ve ara. La llista de Schindler, per mi, no, no, veig que tu, entre les tres primeres, no.
1: Està la sisena, és una... Estem parlant, Spielberg té 35 34 pel·lícules i mitja, diguem-ho així, i 25 mitja? Són boníssimes. Twilight Zone, vale. Que va rodar només una de les parts de Twilight Zone, i ell, a les 6 de 34 i mitja, és una posició molt alta.
3: Per mi és, d'aquestes és, si no la número 1, la 1 i mitja.
1: No, saps què passa? A mi, amb la lista de Schindler, que és cert tot el que dius, és cert que és una pel·lícula que en el seu moment és molt, va ser molt important, però a mi tornava a ver, l'he vist ara una altra vegada, aquest cap de setmana, i hi ha personatges que són un poc maniqueus, un poc simples, yeah. No estan massa ben definits. I per mi això fa que no estigui entre les 5 millors. I que, les altres 5 són pel·lícules de 10, diguem-ho així.
3: Número 5...
6: Ladies and gentlemen, this is a flying saucer.
3: Això és en contres a la tercera fase.
1: La pel·lícula que roda després de Tauró és un dels grans èxits de la carrera de Spielberg i és una demostració de com, com ha canviat un director a l'hora de rodar. És una pel·lícula de ritme molt lent. El primer acte en contra de la tercera fase és un pausadíssim, comparat amb el Diari de Revelació, que podria ser una seqüela espiritual d'en contra de la tercera fase, que és el contrari. És una, per mi, exacte, top 5.
3: Bon. Anem al Diploma Olímpic. Quarta posició, aquesta. E.T.
1: E.T. No t'agrada, Jordi Basté?
3: Molt, però jo també l'hagués posat més amunt.
8: No, home, no, però més amunt... O sigui, se t'acaben les posicions, vull dir, no les pots posar totes a la 1, no?
3: Jo posaria...
1: No pots empatar tot a la 1. Tota la primera posició no es pot empatar tot.
3: Són molt passats, eh? Aviam, digues què.
1: Però E.T., la pel·lícula més taquillera de la història del cinema en el seu moment, l'any 82, quan s'estrena, i igual que en contra de la tercera fase, és una pel·li de ritme molt més lent del que la gent recorda. Si la tornes a veure ara, crec que els nens, un nen de 7 anys, 8 anys, s'estaria avorrint al minut 50.
0: De quina pel·lícula?
1: E.T.
0: Ah, no, E.T. funciona de meravella. A casa meva tinc els meus fills fascinats, la poden veure 12 vegades i tenen menys de 8 anys. Jo et dic que funciona avui dia igual que sempre.
1: El Pere vol que la pugem al podi.
3: Sí, molt bé. Clar, com ha de ser, molt bé, Pere, molt bé. Anem ara sí al podi. El tercer lloc són 3 en 1.
1: 3 en 1, la primera i la tercera tenen molta relació, és Indiana Jones, per suposat, co-creació del Philip Kaufman, el que recorda una altra vegada La invasió de los ultracuerpos, aquesta sí, una gran pel·lícula d'Aliens. Estava llegint de la trilogia Indiana Jones la polèmica que va ser la segona part. Jo no recordava, clar, jo la vaig veure molt petit, a mi em fascina la segona part, però la polèmica que ha estat, fins i tot l'Spielberg rebutja per la cosa racista que té pel tractament de la cultura hindú de l'obra. I és curiós perquè la van crear a Hawaii, George Lucas i Spielberg. Ells tenien una aposta, Lucas li va dir tu rodaràs 3 pel·lícules sobre aquest personatge, Indiana Jones, i després Spielberg va dir ho faré, sí, va ben taquilla. I el 2 setmana a Hawaii, a passar uns dies, quan s'estrena la primera pel·lícula. S'estrena i no va anar massa ben taquilla el primer cap de setmana. Però el segon va anar un poc millor que el primer. El tercer un poc millor que el segon, i al final va estar 40 setmanes entre les top més taquilleres de la història. Parlo de la primera. La segona s'havia dit El temple del mal, però era tan fosca que al final es va canviar. El temple de la mort s'havia dit i va acabar dient-se El temple del mal. Sí. I Spielberg, perquè no el classifiquessin per majors de 13 anys, va parlar amb Jack Valenti, perquè sabem que la segona és molt violenta, hi ha un moment que una persona treu un cor d'un altre.
0: Un moment traumàtic fundacional, sí, de tots els nens.
3: El Bambi del segle XXI.
1: El Bambi del segle XXI, aleshores va aconseguir que no classifiquessin per adults. A mi m'encanta la segona, i per suposat de la tercera, crec que té... Per mi la segona té els millors 15 minuts de la carrera de Spielberg. Els primers 15 minuts de la segona són perfectes. És una idea de musical, de slapstick, de ritme, d'aventures, que és immejorable. I la tercera té la part meravellosa de Sean Connery i Harrison Ford. Però encara hi ha dues pel·lícules millors.
3: Sí, per mi la segona també empata amb tu com a segona, perquè quan vaig veure el tràiler d'aquesta pel·lícula vaig pensar, hòstia, això ha de ser... I, efectivament, va ser. Dinosaurios y dinosaurios. És Marta Massí cantant. Aquesta és Jurassic Park.
1: Jurassic Park, que és la pel·lícula que canvia la història del cinema,
3: sí,
1: literalment. Totalment, com el cinema de sonor, el cinema en color... Per Jurassic arriba un moment que l'informàtica, els efectes especials, arriben a un altre nivell. Crec que és una pel·lícula absolutament perfecta.
3: I atenció cap a l'amic Jaume Ripoll. La millor pel·lícula de Spielberg és aquesta. Tauró.
1: Vinga, cap dubte, Tauró és la millor pel·lícula de Spielberg. És la millor pel·lícula de Spielberg, no es pot comparar amb cap altra. És una pel·lícula que demostra... Sense el rodatge de Tauró, Spielberg no hauria rodat res més. Pensem que Spielberg fa cinema perquè s'obsessiona amb Lawrence d'Aràbia, per tant, li agraden els rodatges complicats, i Tauró és el rodatge més complicat de tots. És un rodatge on tot surt malament, i on hi ha una cosa que és el contrari de Parc Juràssic. A Tauró, el Tauró s'amaga per qüestions tecnològiques. A Parc Juràssic, els dinosaures es veuen a tota l'estona per qüestions tecnològiques. I Tauró, per tant, és millor perquè el mal, quan s'amaga, fa més por.
3: He de dir que a mi em sembla una gran pel·lícula i que canvia la història del cine, però no. Per mi, número 1 és La llista de Schindler. Jo crec que La llista de Schindler és una cosa que se'n va de tot, se'n va de tot. La número 2 per mi, Jurassic Park, pel que va canviar i pel que jo vaig disfrutar el cinema veient dinosaures. I per mi la tercera millor pel·lícula, castigada, trinxada, oblidada.
1: Ai, quina pont fas.
3: Sí, per mi és El color púrpura. A mi El color púrpura em sembla un pel·lículon.
1: Però perquè potser et va agradar en el seu moment, l'has tornat a veure.
3: Segura, sí, l'he anat veient repetidament. És una pel·lícula... A mi em té... Ja ho sé, és una pel·lícula que va tenir no sé quantes nominacions i no em va guanyar cap. Però el millor paper de la Whoopi Goldberg, el millor paper sobre l'Oprah Winfrey... És, meravellós.
1: Saps que el propi Spielberg diu que s'empenedeix de certes decisions que va prendre amb la pel·lícula perquè li va treure pes dramàtic, el llibre és molt més violent i molt més fosc que la pel·lícula. I amb els anys va dir, potser, si ara tornés a fer El color púrpura, estaria més preparat per rodar els temes adults dels que tracta la pel·lícula.
3: Jo la recomano a tothom que la miri, ara que es prepari amb mocadors perquè plores el que no està escrit.
0: O sigui, no has ficat ET en el podi, tampoc, tu?
3: No. No, però estaria quarta. Seria quarta, però ha posat el Jaume.
1: En Jordi Basté posaria 10 pel·lícules del número 1.
3: Sí, és veritat que
1: Spielberg... Anem a fer un pot de sang.
3: I, per exemple, Ready Player One ens agrada molt.
1: Anem a parlar de les pitjors de Spielberg. Quines són les pitjors?
3: Les que no he vist.
1: L'has vist?
3: Per por, perquè m'han dit, per exemple, m'han dit que Warhouse que no val la pena.
1: No, Warhouse, el cavallo de la guerra pot ser...
3: Què més?
1: Ready Player One?
3: No, a mi em va agradar Ready Player One.
1: A mi no. Ready Player One per mi té un problema d'adaptació. Si agafa un llibre i no el sap adaptar, hi ha 20 minuts de veu un off al principi, que és que mai has d'adaptar un llibre així. I 1941 és una pel·lícula que també va tenir molt mala aparença en el seu moment. De fet, és l'única comèdia pura de Spielberg. I a mi no em sembla tan dolenta. De fet, es pot reivindicar alguna cosa. I aquí no he posat, que ningú ha esmentat, Salvar el soldador Ryan. Que
3: ostres!
1: No està en el top 10. Pues mira, estaria un poc polèmic.
3: I per què no?
1: Perquè a mi m'agrada molt la primera part i no m'agrada gens la segona part.
3: Crec que... Salvar el soldador Ryan?
1: No, la pel·lícula té dos actes, el de Salvar de la Normandia, la part bèl·lica, i després la segona part de persecució del soldador Ryan, que a mi els personatges em semblen molt plans tots plegats.
3: Va. Aviam, anem a les sèries. Steven Spielberg també ha fet molta tele, però sobretot com a productor. Sé que aquí col·lisiono amb Pere Solà i Ferrer, però he de dir, Pere, que m'està entusiasmant, però entusiasmant vol dir entusiasmant aquesta sèrie. Let me ask you a question. What is your worst fear? Estem parlant del Cap de la Por, que l'han convertit en sèrie produïda per Steven Spielberg i Martin Scorsese.
0: Sí, exacte. És la història de Max Cady, aquell home que ha anat a presó, surt de presó i decideix perseguir en els seus advocats. En aquí el punt de partida es canvia. El personatge de Robert De Niro en El cap de la por de l'Scorsese era un violador que sortia de presó després d'haver-se acabat la condemna. En aquí és un home que ha anat a presó per matar la seva dona embarassada i que després de 17 anys algú confessa el crim. Evidentment, tu com a espectador estàs t'obliguen a pensar que és igualment culpable independentment d'aquesta confessió. El que passa és que els encerts dels primers episodis, que és la direcció, està totalment heretat de Martin Scorsese, i a mesura que avancen els episodis vas veient els defectes i carències, o sigui, la quantitat de decisions estúpides dels personatges, o sigui, hi ha circumstàncies... vull dir, de debò, molt tenoques. O sigui, no pot ser que el teu fill es mengi un dit i diguis, oi, com li controles el mòbil al teu fill? No sé, ahir s'estava menjant el seu propi dit. Vull dir, potser podem entendre, prou, no?, que li controlem el mòbil.
8: De positiu té Javier Bardem. O sigui, Javier Bardem,
3: Bardem està
8: espectacular, però la resta...
0: Té un domini escènic, un domini de la veu, un
3: perquè
0: domini
3: dius,
0: de tot.
3: Farà el mateix paper que va fer a No Country for All Men. Què va?
8: No, què va?
0: I diré que està molt desaprofitat la dinàmica entre la Amy Adams, que no està malament, i en Javier Bardem. Jo crec que hi hauria d'haver-hi moltíssimes espurnes a cada escena que comparteixen pla, i no passa.
3: Està pel TV. I Spielberg té una llarga carrera com a productor televisiu. També es pot veure pel TV Cuentos Asombrosos. Aquesta sí que us agrada.
0: A veure, Cuentos Asombrosos a Apple TV hi ha el remake, que també estava produït per ell, i aquí estem parlant d'una sèrie dels anys 80 que jo crec que el que té més interessant és que cada episodi era d'antologia, t'explicava una història diferent, i si tu mires la quantitat de directors que hi van treballar, espectacular. Joe Dante, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Top Hopper, Brad Bird, que és el que va acabar fent Els Increïbles de Pixar, en Danny DeVito, en Robert Zemeckis, i fins i tot a nivell de compositors, hi ha episodis que estan... que tenen de compositor en John Williams, o en James Horner, o en Danny Elfman, o en Thomas Newman. Mm. És espectacular, això. Això sí, jo crec que, si parlem de Spielberg, a nosaltres ens han colat moltíssimes vegades la idea de produïda per Steven Spielberg, sí. I jo recordaré sempre la primera gran estafa, que va ser Sequest.
8: Però Sequest és generacional.
0: Generacional, la decepció, vols
8: la decepció.
0: Dir. La decepció.
3: Sí. Un moment que anem a molta sèrie bèl·lica produït a Spielberg. Per exemple, aquesta.
9: What made you decide to join the paratroopers?
3: Band of Brothers. Hermans, va agradar Ripoll o no tu?
1: Això està millor que Sabràs.
3: Jo no l'he vist,
0: Jo ni tan sols l'he acabada. L'he començada, ui, però mai l'he acabada. A mi em sap molt de greu. És aquesta sèrie que té Michael Fassbender, en Donnie Wahlberg, l'Stephen Graham, en David Schwimmer, en James McAvoy, en Tom Hardy, és que hi surt tothom. Mm. I va ser una d'aquestes sèries que aprofiten el pedigrí d'HBO per tenir un pressupost que en aquella època no es tenia. I després va intentar repetir-ho amb The Pacific, que recordem que va ser la minissèrie que va descobrir en Rami Malek, el guanyador de l'Oscar per Bohemian Rhapsody. Mm. I fa uns anys va intentar repetir la jugada, produint Los Amos de l'Aire, Apple TV, que la protagonitzava l'Austin Butler, en Barry Keoghan i en Callum Turner.
8: El marit
0: conegut
8: de la Dua Lipa.
0: Exacte. Però no li va sortir bé la jugada, ja, aquesta
3: llavors
0: vegada.
3: Tenim un musical produït per Spielberg, que vosaltres sou molt, mira com riuen, molt fans, que es diu Smash. Que no es pot veure cap plataforma, per
8: no
3: cert.
8: No es pot veure cap plataforma, però que era un musical boníssim, que tenia un molt bon primer episodi, que explicava la creació d'un musical sobre Marilyn Monroe i que la gent que érem fans dels musicals ens agradava moltíssim.
0: I, a més, va acabar seguint un musical a Broadway, el musical que hi feien. La llàstima d'aquesta sèrie és que és probablement un dels millors episodis pilots que s'han fet a la història de la televisió americana. Són 45 minuts brillants, que, a més, t'acaba amb un showstopper de Broadway. La llàstima és que després era irregular. Sí. Això sí, crec que es pot llogar en alguna banda i, si no, en format domèstic estava editada, ho sé, perquè a casa la tenim.
8: I abans que el Jaume parlava de West Side Story, jo vull reivindicar que la versió de Spielberg ens va fer conèixer a la majoria la Rachel Zegler, que és una de les grans estrelles que hi ha ara mateix a Broadway, que ha fet un Evita espectacular i que és un dels referents ara mateix en el teatre musical. Vull dir que per aquesta banda, només per això, sí, aquest West Side Story...
1: Avui m'he enterat que la Patti LuPone va actuar abans
8: d'ella a Barcelona. Jo la vaig anar a veure!
1: Perdona, hem de parlar de musicals de tant en quant en aquest programa.
3: 7 minuts... Ha fet
8: Marc Giró també hi era.
3: Vinga. 7 minuts i les 12. Alguna novetat ràpidament, més enllà de Spielberg, la primera a Disney+.
9: I wish I was in love.
10: You deserve to be loved. Anybody be lucky.
3: Alice and Steve.
8: Sí, això és una comèdia negra de 6 capítols que et fa plantejar-te què faries si el teu millor amic s'enrotllés amb la teva filla. És a dir...
3: I a tu, noi.
8: Bueno, escolta.
3: Ja.
0: Però està molt bé perquè la comèdia es manté.
8: La comèdia es manté. Són dos amics de tota la vida, que fins i tot havien sigut parella quan eren joves, i una nit ell s'embolica amb la filla gran de la seva amiga i decideix tenir una relació amb ella, i la mare, bàsicament, el que vol és boicotejar aquesta relació i se li va
3: divertida.
8: La mare. Sí, és divertida. Sobretot el primer capítol, potser al final l'has perd una mica, però és molt divertida.
3: Tenim Sky Showtime, Trio, que es veu que pel Pere és una de les millors sèries de l'any.
0: De vegades, un s'enamora d'una sèrie. En aquest cas estem parlant d'una sèrie sueca que adapta la novel·la de Johanna Hetman, que està editada per Amsterdam, que de fet l'estic llegint ara, perquè de tant que m'ha agradat la sèrie, em vull quedar a viure en aquest univers de ficció i vull descobrir encara més dels personatges. Estem parlant d'un estudiant de filologia que comença a establir una relació d'amistat, de tensió sexual i potser d'amor amb una parella formada per una noia més aviat snob, de família adinerada, i el seu millor amic / parella, que és un pintor llibertí. És un drama romàntic que a sobre et fa creure molt en la intel·ligència que confia en la intel·ligència de l'espectador, perquè hi ha molts silencis, moltes mirades que tu has d'interpretar, i els actors estan clavadíssims.
3: I a Movistar Plus, la altra hermana Bennett.
8: Per què aquest bueno?
3: Que és sèrie de tassetes, no?
8: Sí, però no cal que ho diguem amb menyspreu. No, ha sonat amb menyspreu. No m'ha agradat aquest menyspreu.
0: Ha sonat molt patriarcal.
1: Jane
3: Austen, oi?
8: Bàsicament, el que fa aquesta sèrie és agafar un personatge de Jane Austen, que a la seva novel·la Orgull i Prejudici també està menyspreat, perquè és la germana rara de les Bennett, i la posa al centre. I t'explica una història d'empoderament, de com trobar la teva pròpia veu quan la teva família es passa el dia dient que ets rara, que ets lletja i que no faràs res a la vida.
0: La història de la Neguet Lleig.
8: Sí, sí, més o menys.
0: I és curiós perquè agafa un personatge menyspreat per la Jane Austen i fent servir els cànons de la Jane Austen el reivindica de tal manera que és superrespectuosa.
3: No dic res.
8: Ens estàs menyspreant?
3: No.
8: O sigui, estàs fent... No. Cara, t'estic veient un to burleta. No m'està agradant. Jordi Basté, haurem de tenir una conversa.
3: No.
0: Ara hauràs de veure els 10 episodis de mitja hora per compensar
8: això
0: a l'Alejandra.
8: Esperem llegir tots els llibres de Jane Austen.
3: Ui, sort que tinc Barry Shore, que em cal. M'evitarà que entri a casa amb una destral a la...
11: Doncs mira, és que segur que ho veus per tot arreu, que Seguritas Direct ara és Very Sure.
3: Very Sure.
11: Doncs és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Very Sure. Així que recordeu, Seguritas Direct ara és Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
3: Hola, bon hombre.
12: Hola, bon dia.
3: Què tal?
12: Va, jo també començo fort. Perquè a Ràdio Teletaxi pregunten als oients què creuen que està sobrevalorat, d'acord? Us heu de fixar en la cançó que tira el presentador després de l'oient. Atenció.
13: La belleza física está sobrevalorada porque por contra, la belleza interior, la belleza personal de una buena persona está muy poco valorada. Venga, un besito, cariño.
14: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella. Está sobrevalorada la belleza exterior.

0: La belleza física está sobrevalorada.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella.
2: Ben triat el tema. Aquí som més fins, home. Aquí, si ens hem de parlar d'esports, en parlem, però que siguin esports il·lustrats.
3: Entre les noces de Fígaro i la lluita lliure hi ha una decenta mitjania, que deia la meva padrina.
4: No, però que si volen anar a veure lluita lliure... Lluita lliure.
5: Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
4: Que vagi allà on la fan.
5: Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí?
2: I el següent tall ens portarà bons records, eh? És l'Ernest Codina, que fa unes postures sexuals molt estranyes.
6: Des del moment, en el que aquest senyor...
7: El vas ficar a quatre uñas mirando Cuenca.
8: Després també ens ha fet un tuit amb Tabito.
9: Ara. Ala, que poc subtil ha sigut, això.
10: Ja us agradaria que us ho fes a vosaltres, això.
9: I a més, perdó, a quatre uñas, Ernest, para un moment, perdó. Tu volies dir 20 uñas o quatre pates, no quatre uñas.
7: Jo a quatre uñas.
8: Ens recomana un hotel a Conca.
7: A quatre uñas mirando Cuenca.
8: Sembla molt estrany, eh? Ara mateix t'hi dic. Ai.
2: No sé, deu ser de costat. Mira, parlant de records, avui el Marcelo Beckler, pindolaire que ens ha parlat de la selecció del Brasil, ha dit una paraula que m'ha recordat un moment de la segona hora, te'n recordaràs, tu, sí. Potser, Jordi, quan el Pérez Esquerdo demanava cita per fer-se el DNI. Sí.
11: De l'estrena de Carlo Ancelotti, de la selecció brasilera, escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del món a recuperar aquest Mundial, Marcelo Beckler.
12: No hi ha cap cosa bona per explicar del debut de Brasil al Mundial, o sí que hi ha. La línia defensiva i el caràcter de Vinícius, poqueta coseta més. Els primers 30 minuts...
13: Viernes, 11 de diciembre, a les 12 hores i 15 minuts.
12: Marroc va golpejar 12 vegades contra 3 dels brasilers.
7: Sí, però com es diu ara? Mira, jo estic a favor d'un brasiler que porta pocs anys aquí, parlant en català,
2: sí, home,
7: fent
2: pintures
7: sí. I tot, sí.
2: Una cosa, una altra o l'altra.
7: Sí, ja. Sí,
2: però és diàleg igual.
7: Això sí. Això sí. Estàs content de ser com ets, d'haver nascut avui o no?
2: No!
7: Estem igual.
2: Mai.
7: Escolta'm una cosa. Mira, ara he vist que el dimecres a l'Hormiguero porta Alberto Núñez Feijóo. Ja podem anar a descansar. Demà tornem aquí al programa. Demà Joan López Alegre, Toni Aira, Otbo, Isabel García Pagant, amb la Laura Rossell. Farem tertúlia després de futbol, després d'aquests primers partits del Mundial amb Espanya que juga avui, i després ens visitarà el Manu Guix per presentar el seu nou treball, Galàxies. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
14: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
2: Bon dia, són les 12. Israel amenaça de fer descarrilar l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Dos ministres de Netanyahu han deixat molt clar aquest matí que no se senten vinculats per l'acord anunciat per la Casa Blanca. Són els titulars de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, que deixa clar que ells van per lliure, i el de Defensa, Israel Katz, que ja ha advertit que mantindran l'ocupació al Líban fins que creguin oportú. Això ha fet saltar les alarmes entre el règim dels ayatolars, que veu perillar l'acord que s'ha de signar divendres a Suïssa. També el Pakistan, que ha fet de mediador per aconseguir la treva, recorda que l'acord inclou el cessament immediat i permanent de totes les operacions militars a la regió, inclòs el Líban. La comunitat internacional també alça la cella al ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, que a aquesta hora reuneix amb els seus homòlegs europeus a Luxemburg, demana a Israel que no engegui l'acord a rodar.
15: Este acuerdo tiene que garantizar la paz, a la estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también a Líbano y que se garantice la soberanía y la integridad territorial de un país soberano como es Líbano.
2: Malgrat tot, la comunitat internacional celebra l'acord entre l'Iran i els Estats Units, també els mercats, que reaccionen amb números verds. L'IBEX 35 ha obert sessió superant els 19.100 punts per primer cop a la història. Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa per portar estelades impreses a les partitures i voler cantar els segadors exigeixen explicacions i disculpes a la Basílica, l'Arcabisbat, la Policia Espanyola i els Mossos d'Esquadra. Ho fan a través d'una carta enviada aquest matí, a la qual ha tingut accés RAC1 i que ja han signat més de 200 persones. Al document expressen el seu malestar pel tracte rebut tant als cors adults com als infantils que els van retenir dins la mateixa basílica. També subratllen l'esforç i el temps dedicat a preparar l'actuació i consideren dolorós que per uns fets puntuals atribuïts a pocs cantaires s'adoptés una mesura col·lectiva, denunciant que se'ls va expulsar sense donar-los explicacions i que un centenar de policies els van intimidar durant l'actuació, movent-se constantment moment i obligant el director a desplaçar-se diverses vegades, fins i tot durant les interpretacions. Per això demanant que s'aclareixi quina autoritat va donar l'ordre de muntar tot aquest dispositiu, que s'expliquin els criteris i que s'assumeixin responsabilitats si es conclou que no se'n va fer una gestió adequada. L'actriu Elisa Maulià ha tornat a deixar el jutge penjat. Aquest matí estava citada a declarar com a investigada per injúries i calúmnies contra Íñigo Errejón, però ha fet campana. La seva advocada ha explicat que Maulià treballa a Dubai i que, per tant, li era impossible assistir als jutjats. El magistrat, però, ja havia advertit que no li deixaria passar i que si avui tornava a fallar, i ja van tres cops que no s'hi presenta, arromiaria enviar-la a detenir. Més coses del govern avisa que els incendis que hi ha hagut aquest cap de setmana són una alerta de cara a l'estiu que ve. Demà també, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan, un d'ells és el de Cervià, de les Garrigues, que ja està estabilitzat. Tot i això, els bombers hi continuen treballant amb 16 dotacions terrestres i alguns mitjans aeris per acabar-lo d'apagar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que les pluges de l'hivern i la calor dels últims dies fan un còctel explosiu a molts boscos i demana tenir especial prevenció aquests dies en el llançament de pirotècnia.
1: En aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
2: Interior ja treballant el dispositiu per la revetlla preveuen augmentar un 50% el personal de bombers i fer gairebé 700 controls policials a les carreteres durant tota la setmana. I ara els esports amb l'Albert Padrón.
16: El Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Marc Cucurella, el lateral esquerre català del Chelsea, ha firmat per 6 temporades i es converteix en el segon fitxatge de Florentino Pérez des que va guanyar les eleccions, just després de l'entrenador José Mourinho. Ara bé, la incorporació de Cucurella no serà l'única a la defensa del Real Madrid aquest estiu, i és que el club blanc també té lligat un altre lateral, Denzel Dumfries, i un central, Ibrahima Konaté, del Liverpool. L'anunci del fitxatge de Cucurella coincideix amb el debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. Serà avui a les 6 de la tarda en directe a RAC1, el seu rival és Cap Verd i Lamine Yamal començarà des de la banqueta llevat sorpresa d'última hora. Més tard a les 9 del vespre jugarà un Bèlgica a Egipte, mentre que aquesta matinada se n'han disputat dos més de partits, Suècia 5, Tunísia 1 i Costa d'Ivori 1, Equador 0. I l'entrenador del Barça d'handbol, Carlos Ortega, ha avançat al món a RAC1 que es renovarà molt aviat i per un període llarg de temps. Això l'endemà de guanyar la 13a Champions de la història de la secció.
17: No habrá problema. Yo creo que yo estoy muy contento aquí, me siento muy valorado. Seguro que arribaremos a un acord más pronquetat.
11: Et queda una temporada i, per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
17: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
11: Llarga.
16: L'entrenador també ha reconegut que ha viscut la millor temporada de la seva carrera i és que ha guanyat els 7 títols que el Barça tenia en joc.
18: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
19: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola,
20: no hi ha aperitiu.
21: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
2: I el temps, les temperatures escalen posicions ràpidament. A aquesta hora es mouen entre els 28 i els 32 graus. Durant la tarda encara s'enfilaran més i la calor serà intensa. S'esperen alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, que localment descarregaran amb força, mentre que la resta el cel estarà mitja nuvolat. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora amb el comptat del Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
22: Minut a minut de RAC1.
23: Més fàcil.
22: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
23: Actualitzada.
22: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
23: Renovada.
22: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
23: Escolta.
24: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
25: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
3: Sant Gervasi Galbany.
4: Sí.
3: Sant Cugat.
4: Sí.
3: Santa Coloma de Farners.
4: Sí.
3: Manresa.
4: Sí.
3: Igualada.
4: Sí.
3: Valls de Torrella.
4: Sí.
3: Vila de Gràcia.
4: Sí.
3: Sants.
4: Sí.
3: Corbera de Llobregat.
4: Sí.
3: La Bordeta.
4: Sí.
3: Llançà.
4: Sí.
3: Guineueta.
4: Sí.
3: Sant Antoni.
4: Sí.
3: Les Plugues.
4: Sí.
3: Les Corts.
4: Sí.
3: Les Serenys.
4: Sí.
5: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
0: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
0: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
5: Extra!
20: Heu de saber que Donald Trump, el president dels Estats Units, anuncia que ha arribat a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz.
0: Home, m'esteu dient que l'estret deixarà de ser tan... estret?
20: Sí, molt bé. A partir d'aquí només podem millorar...
0: Bueno, perdona, és que heu tocat el meu tema, vull dir que...
20: I avui quin és el seu tema?
0: El meu tema són els presidents que al matí fan la guerra
20: sí.
0: I a la tarda es gasten 60 milions d'euros per celebrar una festa d'aniversari a la Casa Blanca amb
20: sí.
0: combats de lucha libre.
20: En parlarem perquè això ha passat, però no va regir temes. Què ha pactat, Oriol? Els Estats Units i l'Iran, de moment, què tenen pactat?
25: Doncs de moment han pactat que divendres signaran un acord per guanyar temps i intentar arribar una entesa definitiva en els propers dos mesos.
0: Bueno. O sigui, han pactat que divendres...
20: Sí, divendres, de cara...
0: O sigui, no avui.
20: No.
0: No és una cosa tan urgent com per arreglar-ho avui.
20: No, hi ha pressa.
0: Reclamo dimarts?
20: No. Dimarts és que és l'endemà de...
0: Dimecres?
20: Dimecres a mitja... No.
0: Escolta'm. Ja dijous ja no...
20: Dijous paella.
0: Divendres?
20: Sí.
0: Divendres. O sigui, han pactat que divendres...
20: Sí.
0: signaran
20: sí.
0: un altre pacte
20: sí, un acord, sí.
0: per guanyar temps
20: sí.
0: i intentar arribar a una entesa definitiva en els pròxims dos mesos.
20: Bueno, s'estan donant marge, així va la diplomàcia.
0: Pot ser que ni el Donald Trump ni els de l'Iran sàpiguen el que han firmat.
20: Jo crec que estan molt cansats, sí, és possible que...
0: Pot ser que no hagin firmat res i que estiguin marejant la perdiu?
20: Podria ser.
0: Pot ser que la perdiu
20: sí.
0: estigui tan marejada... que estigui vomitant la melsa.
20: No ho sé.
0: Saps allò que ja has vomitat tant, que ja sí. no tens res ja a vomitar?
26: Ah, surt fluorescent, a mi me va passar
0: Home,
26: un dia, és increïble.
20: Bueno, vostè n'és l'expert, vull dir, no era l'expert en...
0: L'expert en vomitar melsa, sí.
20: No.
0: El meu gos, quan saliva massa,
20: sí.
0: que té... Bueno, i no li dones de menjar, doncs sí. al final ha de vomitar, i vomita la bilis.
20: Perquè no dona menjar al gos,
0: vostè? Un color groc fluorescent,
20: sí,
0: també.
20: No, al final les
0: és
20: melses...
0: És maco, a contrallum, jo de vegades m'ho quedo mirant i...
20: Sí, perquè arriba, ara, que es queda mirant al buit.
0: M'agradaria saber pintar aquarel·la per pintar la bilis d'un gos.
27: Podria interpretar més les formes, no?
0: Claro. Sí, senyor, veig que tens sensibilitat. També.
27: Sí, senyor.
0: Els homes, eh?
20: Però quin fàstic. Bueno, va.
25: Bé, mentrestant es reobrirà el trànsit a l'estret d'Hormuz, que és per on passa bona part de l'exportació del petroli de la zona que ha fet pujar aquest.
0: No. No digueu el petroli.
20: No, què
0: és? Siguem serios. Si estem parlant d'algú que sabem...
20: Sí.
0: Diguem, cru.
20: El cru, va.
0: El cru.
20: La cosa
0: és el petroli.
20: Sí,
0: l'altre
20: sí.
0: és el cru, eh?
20: No, home, no. Bueno, tenis. Trump, de fet, com dèiem abans, ha fet coincidir l'anunci amb el seu aniversari.
0: Sí, ahir va fer 80 anys, eh?
20: Hòstia, jovenalla.
0: Jovenalla per vostè, avi, però home, 80 anys ja són, és una edat, ja.
20: Hasta la meitat de la vida s'hi ha de viure 160 anys.
0: Sí, això sí.
25: Si n'ha de viure 82, ja no.
0: Però... Doncs, escolta,

0: mesos, i després però... resulta, quan ho tens més o menys d'això, et diuen el temps no en setmanes, sinó en mesos. Quina edat té aquest nano? I diuen 18 mesos i et tornen boig.
1: És el que acabo de dir, però ho ha hagut de repetir. Ho ha dit una dona, però un home ja ha tornat a dir el mateix que acabo de dir jo.
0: No, perquè vostè ho ha dit en setmanes, i jo dic que la cosa després no millora, perquè després de setmanes posen a diuen...
1: Quan va pitjor.
0: Clar, és el que acabo de dir. Veus, un home...
2: El que acaba de dir l'Òscar és que un cop neix la criatura, ja no es deixa de comptar en setmanes.
0: Estàs fent Òscar Plin.
3: El que vol dir l'Oriol, que vol dir l'Òscar...
1: Noelia, explica'ls
4: i tu. Sí, perquè les manes...
0: Bueno, al final, que explicàvem això...
2: Si no, el tema és que finalment això, en Trump ha fet 80 anys i ha explicat a la seva xarxa social que havia arribat a aquest acord i acaba en l'explicació de que arriba un acord que vol dir que afectaran una cosa d'aquí uns temps, no sé què, i acaba dient simplement que flueixi el petroli.
0: Hòstia, sembla... Sembla una cosa sexual, no?
1: Que flueixi el petroli,
0: una cosa com fosca, no sé. Quin paio, eh? A l'aniversari de qualsevol persona, la gent crida que corri el cava, no? I ell diu que corri el petroli,
1: bueno,
0: eh?
1: Clar, són nivells.
0: I tant, i escolta, uns xupitos de benzina i a fer rots durant una setmana.
1: Sí.
0: I no fumis havent-te fotut un xupito de benzina perquè pots fer
2: de fakir-me,
0: eh? Els rots aquells de cosa que pots fer pollastres a l'asa, rots, eh?
1: Sí. Pareu el carro, diguem no a la guerra.
0: No a la guerra,
1: sí. I sí al futbol.
0: Bueno,
1: sou Charlie Canol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol.
0: Passió pel futbol. Charlie, suposo que has sortit perquè vols parlar del Mundial aquest masculí que s'està jugant.
1: No m'interessa el Mundial.
0: Ah, no?
1: Els barcelonistes de debò només ens interessa una cosa.
0: Què és?
1: El Real Madrid! I més concretament els fitxatges del Real Madrid.
0: No, ara no obrirem.
1: Han fitxat cu. Què han fitxat?
0: Cucu.
1: Què han fitxat?
0: Cucu.
1: Cucurella!
0: Sí, vale, perfecte.
1: Traïdor!
0: Un moment, és veritat que...
1: Cutifler! Jugador de la Masia!
0: Ah, sí. Cucurella, és veritat, el Real Madrid ha fet oficial
1: que...
0: Un moment, Charlie, sembla que no hi siguis tot, eh? Un moment. És veritat que el Madrid ha fet oficial aquest fitxatge en Cucurella, que surt del planter del Barça, o que jugava...
5: Perdona! Jugava a l'Espanyol abans del Barça.
2: Quan era un nen de 2 anys jugava a l'Espanyol.
5: Sí, bueno, és perico.
2: No sé si amb 10 o 11 anys van al Barça i...
5: Però és igual.
2: És perico.
5: Que sembla que no hi ha...
0: Bueno, un jugador que surt del planter del Barça, tot i que abans havia jugat a l'Espanyol, i que semblava que havia de tornar al Barça tard o d'hora.
1: Doncs al final acabarà el Real Madrid.
0: Sí.
1: Qui deia que el Real Madrid no tenia cap jugador a la selecció espanyola en aquest Mundial?
0: Bueno,
1: doncs arriba Florentino Pérez i ho arregla.
0: Sí.
1: A cop de talonari.
0: I amb el Mundial
1: ja en tenen un.
0: Sí.
1: I espera't.
2: I espera't. Sí,
1: perquè ara el següent és Lamine Yamal. Com si ho veiés.
2: Sí, de moment, Cucurella jugarà al Real Madrid. Ha signat per 6... És que no es pot continuar així.
1: Has d'intentar dir el nom,
2: però
1: les dues primeres síl·labes, fer-les així. Cucu.
0: Ella.
1: El fitxatge de Cucurella.
2: I no semblava doncs això, que jugarà al Madrid o, en tot cas, ha signat per 6 temporades.
0: 6 temporades, sí.
1: Els fitxatges que fa Florentino Pérez es basen en 2 principis. Només fitxa jugadors que volia el Barça o que van jugar molt bé contra el Barça en algun moment.
0: Ah, sí? O sigui, aquesta és la seva reflexió?
1: El Madrid fitxa Cucurella per a 60 milions perquè el volia el Barça.
0: Sí. Yeah.
1: El Madrid fitxarà Bernardo Silva pagant-li el doble del que li oferia aquí al Barça.
0: El
1: Madrid fa una oferta de 150 milions per Julián Álvarez. Sí. Qui el volia?
0: El Barça.
1: El Madrid fitxa Dumfries, el lateral dret de l'Inter de Milà, que va fer un partidàs contra el Barça a la Champions l'any passat.
0: Sí, és veritat. Sí. O sigui que el Barça és qui acaba una mica dirigint o fent que el Madrid fitxi a jugadors. No,
1: efectivament.
0: No pas que tinguin una idea o...
1: Florentino Pérez, camí de convertir-se en el professor xiflado.
0: Bueno, on vols anar a parar amb tot això?
1: Doncs que ara és la nostra. Els periodistes catalans hem de començar a publicar noms de jugadors que suposadament vol el Barça i esperar que piqui Florentino Pérez.
0: A veure, no, hòstia.
1: Atenció, sisplau, tenim notícia d'última hora.
0: Sí.
1: El Barça prepara 70 milions per fitxar el potentíssim davanter de 36 anys del Trabzonspor de la Lliga Turca.
0: Sí.
1: Es diu Edin Visca i és boníssim.
0: 36
1: anys. Fins aquí l'última hora del mercat al Barça.
0: Un moment. Ah, ja està.
1: Ja està.
0: Un tio de 36 anys...
1: Ara només cal esperar que...

0: Florentino senti això i es gasti 150 milions per fitxar Edin Visca.
1: Sí,
0: aquest bosni de la Lliga Turca de 36 anys
1: sí.
0: I que el tercer entrenament aquest paio acabi a hòsties amb Fede Valverde al vestidor.
1: Bueno, molt bé.
0: Prepareu les crispetes!
1: Molt bé, molt recargulat tot plegat. De tota manera, tu els reforços del Madrid com els estàs veient? Bé?
0: Sí? Jo només confio en el jugador més culer del Madrid.
1: Què és?
0: Vinícius.
1: Vinícius ara és culer?
0: Home, cap dubte que el mes d'octubre haurà fet perdre els nervis a Mourinho
1: sí.
0: I Mourinho saltarà pel balcó de la Ciutat Esportiva del Madrid perquè no podrà més. Som-hi, Vini!
1: Sí.
0: Estem amb tu!
1: Sí.
0: Canteu tots amb mi! Vini, Vini, Vini!
1: Vinci. La senyora sembla que ha llegit el guió. Has dit Vinci, eh?
0: Allà no, no ho he dit.
1: No, ho ha dit la senyora.
0: Ah, ho ha dit vostè.
1: Ha sonat en quart terme, però...
0: Sembla... Va, home, crideu tots amb mi!
2: No.
0: Vini, Vini!
2: Vinci!
0: Vini, Vini!
2: Vinci!
0: Vini, Vini!
2: Vinci!
0: Vini,
2: Vini!
0: Vinci! Vini,
1: Vini! Cucu! Gràcies, Charlie.
3: Sí, gràcies, sobretot.
1: Tornarem a connectar. Ah, però hauràs de portar un...
0: Tornarem a connectar.
1: Quan tinguis el justificant del servei.
0: Des de quina ràdio? Des de RAC, cucu.
1: Sí, exacte, perfecte. I aquesta setmana comença la temporada de platges al país i a 3CAT s'han fixat en la polèmica que hi ha diverses poblacions per si les platges han de tenir dutxes o no.
0: Mare de Déu, però escolta, quina polèmica hi ha aquí.
1: Això dic jo.
0: No hi ha cap de polèmica.
1: Sí.
0: Nenes, les platges, cookies, han de tenir dutxes.
1: I
0: punto.
1: I les normals. Sí,
0: i punto.
1: Sí. A veure, el tema és que venim de diversos anys de sequera i això
0: bueno,
1: ha fet...
0: Però ara ja no n'hi ha.
1: No, és veritat, sí.
0: Perdona, que potser no estic prou informada, eh?
1: Sí.
0: Però hi ha sequera o no?
1: No, s'ha acabat la sequera, els
0: pantanos estan vessats.
1: Sí.
0: I no sabem ni on posar l'aigua.
1: Tampoc tant, però Déu
0: n'hi ha. Es posa dutxes, home!
1: Sí.
0: A més, una dona cuqui, quan anem a la platja, no ens banyem mai al mar.
1: Ah, no.
0: Mai.
1: Què diu ara?
0: Cada dues hores anem un momentet a la dutxa, ens rentem els peus, allà a la dutxa, ens mullem el clatell, una miqueta d'aigua aquí al clatell,
1: sí.
0: I apa, a prendre el sol fins que fes olor de calamar a la romana.
1: Però no, això no ho feu. Sí, de fregit.
0: Sí, sí.
1: De tota manera, això no ho feu. Bueno,
0: bueno, i molt important, també, cal portar xampú, eh?
1: A on?
0: Que quan s'acaba el dia vas a la dutxa de la platja i amb l'aigua fresqueta et fas els cabells, et poses la mascarilla...
1: No, no, està prohibit fer servir sabó a la platja. Perquè
0: bueno, i portar gossos també, i escoltem,
1: ja, però...
0: n'he vist més d'un do de gos, eh?
4: És que a mi el que m'agrada, si m'ho permeteu, perquè és un tema que m'interessa molt...
1: El de les dutxes a la platja, eh?
4: Sí, m'agraden molt les dutxes que són per gent petita, que hi ha a les platges. No les heu vist mai? Són dutxes per gent molt petita. Gairebé arran de terra. Follet, saps?
0: Sí, pot ser que estiguis parlant de dutxes per rentar-te els peus?
4: No, no són els peus, són per follets. Noms, fades, gent superminoritzada. Una cosa que els dissenyadors no han fet bé és que el botó queda molt amunt. Aleshores, has de ser un follet amb molt bons genolls.
0: O sigui,
4: has de saltar molt fort.
0: Molt, eh?
4: Pobres follets, hauran de pujar els uns a sobre els altres per fer un pilar. Mai veieu un pilar, és que estan intentant un pilar de follets,
1: de
4: picar l'aigua, m'entens? I ells pues, se dutxen, és la seva dutxa, s'ha de respectar.
0: Ja.
4: Vale?
0: Gràcies, Jean-Paul, eh?
4: No, gràcies a vosaltres i endavant amb l'alliberament dels follets i els nans i les persones...
0: I calla ja. Calla ja, perquè avui a la competència també parlarem a banda de dutxes de restaurants.
1: Sí, parlarem de restaurants perquè alerta a l'hora de fer-hi reserves perquè hi ha restaurants que han detectat web falses que suplanten la pàgina web d'aquest restaurant.
0: I hi ha molta ciberinseguretat.
1: Hi ha molta ciberinseguretat.
0: Sí, ara veu que, bueno, però, aneu d'anar al tanto quan obriu l'ordenador per fer reserves als restaurants que et surt una navalla, eh?
1: No, no et surt.
0: Et claven una navalla.
1: La qüestió, no et claven cap... Et claven una bona cosa,
0: sí,
1: però no té res a veure amb una navalla.
5: Normalment et claven després.
1: Restaurants com el celler de Can Roca, de Girona, o el Disfrutar de Barcelona, el Disfrutar, han detectat que aquests webs falsos ofereixen als clients la possibilitat de reservar taula, se'ls cobra per avançat quan fa la reserva i després, pues...
5: Sí, un dels seus del restaurant Disfrutar, en l'Eduard Xatruc, assegura que els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona per fer aquesta reserva.
0: Però si és més barat tot el que costa menjar el Disfrutar...
1: Bueno, és el millor restaurant del món. Però... No fan un menú de 12 euros.
5: Però l'altre és que tu normalment pagues quan has menjat. No?
1: Sí,
0: escolta'm, a mi no m'hi hauran pas en aquests restaurants.
1: Bueno,
0: d'alto copete.
1: D'alto copete és blanc i negre.
0: Jo només vaig anar un cop a un restaurant d'aquests i...
1: Amb Estrella Michelin, eh?
0: I bueno.
1: Experiència positiva?
0: Sí?
1: No, pregunto si va ser una experiència positiva.
0: No, no, jo quan vaig veure que només m'aportaven coses que sortien de campanes... i de capsetes de llumins i de cúpules i de fum, vaig preguntar-li, bueno... Jefe, aquí el tall quan surt. El plat fondo quan me'l portaran. L'escudella, una mica de cardolla.
1: Escudella, la cardolla, sí.
0: Per la mort de Déu, i clar, quan vaig...
1: Que, clar, no hi has d'anar cada dia en un d'aquests restaurants. Escolta, és una experiència.
0: Me van passar la carta de vins.
1: Sí.
0: Bueno, però jo què sé... La carta de vins? Bueno, i què he de fer jo amb això? Diu, no, llegeixi. Si necessita assessorament...
1: Sí, llegi, eh?
0: Dic, però assessorament de què? Si vol, podem fer maridatge. Dic, no, jo estic casat i... casat i divorciat.
1: Home, no, però hòstia...
0: Ja, ja em vaig tenir prou de maridatge.
5: Està en contra del maridatge,
1: I no va demanar vi, doncs?
0: No, vaig veure el que valia el menú amb maridatge
1: sí.
0: I vaig dir, miri, porti'm aigua de l'aixeta.
1: Sí.
0: I m'ho vaig inventar. Dic, soc al·lèrgic als taninos.
1: Vostè és increïble.
0: Home,
1: molt bé.
0: I ja quan anàvem entre el plat 22 i el 28, no et sabria dir exactament quin sí. plat era.
1: Clar, són aquests menús...
0: Del menú degustació.
1: Sí.
0: Jo, diu, no, esperis que encara en falten 7, que són 35 plats. Sí. Dic, bueno, plats.
1: Mm-hmm.
0: Platillos.
1: Diràs, bueno, platillos, no, però bueno.
0: Pues jo quan anàvem pel 28 i jo encara amb una gana que foradava,
1: sí.
0: dic, miri, sap què? Mm-hmm. Aprofito un momentet per sortir a fumar
1: sí.
0: i en el fons vaig sortir a comprar un pakistaní d'aquests que ja hi havia al costat.
1: Sí.
0: I vaig comprar un berberana de 3 euros i me'l vaig veure d'un sol glob.
1: Hòstia,
0: i vaig tornar a entrar, tu. Home. Més feliç que un gínjol.
1: Home, i borratxo.
0: No m'hi tornaran a veure mai més en un restaurant d'aquest de les Estrelles Michelin.
1: Bueno, crec que allà tampoc el volen, crec, eh? En tot cas, això que explicaven, aquests webs fraudulents li cobraven a vostè fins a 300 euros per res. No li donen taula a cap restaurant. Vull dir que és una estafa, però no s'arronava.
0: Bueno, és una estafa, sí. però estem parlant de l'estafador, estafa?
1: I dale.
0: L'estafador que us estafi per menjar escuma de pèsol de llavaneres a 300 euros, bon estafador serà?
3: Sí, perdoneu una cosa, bon dia, Itali.
0: Hola, Nani Fornells, bon dia.
3: Bon dia. M'he vist obligat a intervenir, com gairebé sempre.
0: Per què?
3: Què voleu dir ben bé quan parleu d'estafes?
0: Bueno, doncs que hi ha ciberdelinqüents que fan pagar la gent per una reserva en un restaurant que no és real i la gent, doncs, perd una pasta en va.
3: Mira, no cal crear alarma.
0: No?
3: Això és que el que rics anomenem les despeses formiga. Això
0: no, perdona.
3: Un menut...
0: Les despeses formiga... No, les despeses formiga són pagaments petits de cada dia.
3: Sí.
0: Un cafè, un aparcament a zona blava...
3: Bueno.
0: Nosaltres parlem d'estafes d'entre 100 i 300 euros, eh?
3: Si cap dins un bitllet, 100 euros no és una estafa. Si cap 3 bitllets, 300... O sigui, això és xavalla per nosaltres. 300 euros és la propina que deixo jo quan em prenc un cafè.
0: Bueno,
3: l'altre dia vaig cometre l'error, vaig anar un pipari d'aquests...
5: Vivari, deu ser.
3: No ho sé.
5: Paneri o vivari?
3: Tenim memòries de pobres. Vaig entrar a un panetoni.
0: Un panetoni.
3: Una gent allà,
0: sí, una botiga.
3: Aquesta gent, una gent baixeta i tal. No? Entres allà, vaig deixar 300 euros de propina.
0: Sí.
3: Se la van mirar com de dir...
0: S'ha equivocat, no?
3: No, bueno, no entenia, no, l'almen no llegia, em deien, senyor... Senyor. Esto no. I es van començar a barallar entre ells. I va venir la policia, l'ambulància, els Mossos d'Esquadra i l'Exèrcit Espanyol. I tots tres agafats el
0: Nani, és que és impossible. Deixem-ho aquí perquè crec que no ho entendràs.
3: No, ho entenc perfectament. Sou pobres i d'aquí ve tot el patiment.
0: Escolta, però quin patiment? Quin patiment?
3: Aquell patiment que teniu els pobres, que us oblideu que teniu una subscripció a Netflix perquè volíeu veure una sèrie i un cop l'heu vista, no canceleu la subscripció
0: sí.
3: i us cobren quan s'acaba el mes
0: sí.
3: i no dormiu durant dues setmanes per 20 euros que us han cobrat els de Netflix perquè no us heu en record. No ha saltat l'alarma.
0: Yeah.
3: És que em feia molta il·lusió aquesta sèrie. Em feu tanta llàstima.
0: Nani, va, sisplau.
3: Voleu uns
0: va.
3: Quants bitllets de 200 euros? Per
0: sí.
3: aquí,
0: escolta, però sí. què fas?
3: És que a mi em fan nosa perquè se'm transparenten a través de la butxaca del pantaló de llit.
0: No això... t'agrada, és antiestètic.
3: Fa lleig, eh? No, el llit m'encanta. Sempre... Són els pantalons que porto sempre, és una tradició a la família que anem a veure ara en Malikian aquí a l'1 que
5: a
3: fan
5: el violinista o Cap Roig
3: tots
5: són una mica
3: aquest noi que és el cucurella del violí
5: que viu a Sant Feliu de Guíxols segurament perquè toca
3: sí.
5: cada any
3: doncs aquest, doncs anem a veure ens fa molta il·lusió i als dos minuts ja marxem fan il·lusió també
0: vas amb aquests mateixos pantalons són els pantalons oficials
3: no, els pantalons jo no els repeteixo mai, els cremem una... No, home, no,
5: és que... Com casca de meu.
3: Si us repetiu els pantalons, okay.
5: Home, sí, de fet hi ha molta gent que porta texans, ah, i segueix la moda de no rentar-los, perquè diu que els texans no s'han de rentar.
6: Jo? Mira, escolta'm, nenes, aquí estareu d'acord amb mi. Okay. Al llit, al llit. Sí. Obrim aquest meló. No, obrim el meló. Al llit, que fresquet. Molt fresquet, el llit és fresquíssim, el llit és fresquíssim, eh? Però...
5: Escolta'm...
6: Què? S'arruga. S'arruga, s'arruga. Surs de casa?
3: Avui tenim una senyora escrivint el guió.
6: Claro.
3: A més l'encerta sempre.
6: És que l'encerta, perquè és que és així, és de lògica.
3: És bueno, clar,
6: allí posa aquest vestidet, aquests pantalons, aquesta bruseta que és d'allí, és d'allí. Escolta, surs de casa ja. Surs de casa arrugada. Sí. Què és això?
5: Camisa d'allí complicada.
3: Jo porto sempre una persona dins una maleta amb una post i una planxa.
6: Una post de planxa i a planxa.
3: Porto la post de planxar, la planxa i la persona que planxa. Dins de la maleta.
6: Va!
3: I hi ha una persona que porta aquesta maleta al seu torn.
5: Avui que
3: hi
5: ha contraconsum,
3: de consum, de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, va, què?
0: No!
3: No,
0: no,
3: què?
0: No! No pot ser un bon dia.
3: Per què?
0: Amb això de les estafes dels web falsos de restaurants.
3: Sí.
0: La gent no para de trucar consum en lloc de trucar als Mossos, hòstia.
3: Home, doncs
0: és que tinc cara jo de demanar el DNI electrònic.
3: No hem dit això. Hem dit que, bueno, doncs això...
0: També et dic que ho entenc, eh? Que vinguin a mi en lloc d'anar a la comissaria dels Mossos, perquè l'última vegada que vaig anar a la comissaria a posar una denúncia als Mossos van trigar tant a atendre'm que l'Espanyol, que estava a segona divisió, va tenir temps de pujar a primera.
3: Sí.
0: Jo encara estava fotent cua, eh?
3: Molt bé, bueno, no perdi els papers ara. A més, l'Espanyol s'ha salvat i ja està, ja ha passat això. Veig
0: mira, escolta'm, a mi no m'han estafat mai els webs falsos de restaurants. I sabeu per què?
3: No.
0: Perquè els bars de debò no tenen web.
3: Ja, vostè només va a bars, eh?
0: Són els bars que et serveixen plats de porc en totes les seves possibilitats.
3: Sí.
0: Porc trossejat de 100 maneres diferents.
3: Bueno, clar,
0: de... No 3 cullerades de sopa de ceba amb un polsim de rebetes per sobre.
3: Bueno,
0: com... No, digueu no a la sopa de ceba aquesta, 3 cullerades, no.
7: Nosaltres no som d'eixemons.
0: No som d'eixemons, sí, senyora Noelia, tu has dit. Foteu-me cas, no feu reserves per internet. Us planteu davant la porta d'un bon restaurant, si és bo, demanant a taula i t'asseuran.
3: I t'asseuran, molt bé.
0: Escolta, que portava reserva. Si et pregunten si vostè ha fet reserva, ja heu de marxar.
3: Home, no.
0: Marxeu!
3: Per què?
0: No vulgueu saber res.
3: Home, doncs no
0: dinaria. Un bon restaurant, un bon bar...
3: Sí,
0: no t'ho preguntaran mai, això.
3: Ja, però és que estem...
0: Escolta'm,
3: ja...
0: que tens taula, Manolo.
3: Sí, i a mi és Manolo.
0: No! Has d'esperar 20 minuts, ara fotrem... Aquest ja està pagant.
3: Aquest ja està...
0: Bueno,
3: un senyor que va pel primer, eh?
0: Bueno.
3: Ja li foten la pressió, eh?
0: Sí, bueno, perquè...
3: Aquest ja està pagant, que ha vingut sol.
8: Perquè vagi-li portant el flam, aquesta persona.
0: Sí, home, però... perquè el restaurador sap fer negoci.
3: Home, sí, clar.
0: I escolta'm, Conrad, posa aquí la barra, que et serveixo ara. Vols una copeta? Sí, vinga, va, posa'm algo.
3: Sí,
0: posa'm un vinet, vinga.
3: Un vinet,
0: va, un vinet fresquet.
3: Això a l'hora de dinar i arriba
0: bueno,
3: a taula...
0: Bueno, per fer temps a la... sí, no, no, que acabin de pagar els que de la taula... Que
8: quan diu un vinet, vol dir una ampolla de vi, una no una copa de vi.
0: Sí, bueno, si em poses una, pues una ampolla, pues una ampolla.
5: És que al final, a partir de la quarta copa ja val més la pena
0: sí,
5: comprar l'ampolla.
0: Sí, val més la pena.
3: I ja no emborratxa, perquè la quarta copa ja no te'n recordes.
0: Però bueno, escolta, vosaltres heu d'anar a la porta del bar, demanar si tenen taula, i quan us asseguin comprovar amb els colzes que la taula està ben llefiscosa, que s'enganxen els colzes de la taula, de dir, això és un bon bar. Aquí dinarem bé.
3: No, dinarem bé.
0: I quan demaneu el menú, que no us diguin que heu d'escanar ja un codi QR per mirar el menú al mòbil.
5: Això passa...
0: No! Sí. Si us diuen això, us aixequeu i foteu el camp.
3: Sí.
0: El menú d'un restaurant com cal està escrit amb guix
3: en
0: una pissarra.
3: Sí.
0: I amb molt mala lletra. Que no s'entengui res. Sobretot els preus. Ja hagis de preguntar. Escolta'm, això quant val?
3: Preu...
0: No entenc aquest número. Diu, no són números, són lletres. SM. Segons mercat.
3: Yeah.
0: I quan... les dues lletres maleïdes.
3: Sí.
0: Fotran el cul com un tomàquet.
5: I quan el menú hi ha un... És el menú del dia i val, no sé, invento 12 euros, i hi ha un puntet al costat d'un dels plats, per exemple, diu...
0: Suplement.
5: Suplement
0: de 4 euros. Sí. Deu als suplements, també.
3: Hi ha cartes, hi ha menús que tots porten suplement, lo qual és un menú... Absolut.
0: Fugiu d'aquí. Us estan enganyant.
3: Us estan enganyant.
0: És un consell de l'Agència Catalana de Consum pràcticament sempre al vostre costat.
3: Pràcticament. Moltes gràcies, senyor Consum.
0: A vosaltres.
3: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
9: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
1: Això que dèiem ara fa 10 minuts, el Mundial ja està en marxa, ha començat. Ai, el Mundial, s'ha sí. inaugurat a les 3 seus.
6: Quines ganes que tinc que jugui Espanya sí. aquesta tarda, sí. guanyi el Mundial sí. i que la gent s'oblidi de tirar merda a Pedro Sánchez.
1: A veure, un moment.
6: Per tot això del Santos Cerdán sí. i lo del Coldo, lo de l'Àvalos, sí. sí. lo del seu germà, sí. lo de la dona, lo de les joies del Zapatero.
1: A veure, un moment.
6: Vosaltres també esteu nerviosos, vosaltres també, o no?
1: No tant com Zapatero.
5: De fet, avui juga la selecció espanyola i també juga la dona de Zapatero. Sí,
4: ja,
5: sí.
4: Ja està.
5: Zapatero, però de l'altre, perdó.
4: Que som de cera sola, que m'importa que jugui a la selecció espanyola? Que no anem amb Cap Verde o què passa aquí?
5: No, no, anem amb Cap Verde, sempre.
8: Eh? Estem parlant del Mundial de Futbol en general.
10: Sí,
8: en
10: de
8: general,
10: moment se n'han disputat els primers 12 partits d'aquest Mundial amb alguns resultats molt inflats, com per exemple el 7-1 d'Alemanya a Curaçao o el 5-1 de Suècia a Tunísia.
6: Escolta, nenes, voleu saber alguna cosa del Mundial?
1: Sí, però... Okay.
6: No hi veig gaire passió,
1: no,
6: eh?
1: No, ja. Vostè, des de quan li interessa el Mundial? O el futbol, directament?
6: Bueno, escolta, una dona empudegada s'atreveix a comentar un tema suposadament masculí i se li tiren al coll,
1: no,
6: els homes,
1: no,
6: o com
1: per,
6: va això?
1: No és per això, però no sabia que també en sabia de futbol. Que...
6: Jo el que vull fer és explicar el Mundial a les dones cookies.
1: Ah, sí?
6: Geopolítica per dones.
1: No.
6: Per exemple, un partit. Digue'm un partit. Digue'm un partit. Un altre.
1: Eh?
6: Un altre.
1: Si
6: no... Digue'm un altre.
1: Si...
6: Un partit. El partit que tu vulguis.
1: No sé ni qui
6: juga. El Suècia-Tunísia, dius?
1: Suècia-Tunísia.
6: Perfecte.
1: S'han classificat pel Mundial.
6: Doncs, nenes, Tunísia sí. són els de les catifes. Fantàstiques, aquells que venen catifes.
1: Sí.
6: Jo a casa tinc una catifa berber.
4: Es va gravar Star Wars en un dels seus deserts.
6: Bueno,
4: de Tunísia.
6: Escolta, les catifes, ojo, eh? Ojo, sí. les catifes de Tunísia, eh?
1: Sí, sí. sí.
6: Feta per unes artesans de Tunísia, que la tinc a casa, eh?
1: Sí.
6: La vaig comprar un mercadillo d'aquests.
1: Bueno, sí, però...
6: Que te demanen $300,
1: sí.
6: i els hi vaig dir un. S'ha de saber regatejar, eh?
1: Sí, home, sí, ja, sí, sí.
10: Era a Badalona.
6: Al final la vaig treure per $290.
10: Mira, molt bé.
6: Me'n demanaven sí, sí. 300, eh? S'ha de saber regatejar.
1: Sí, home, i tant.
6: Que li baixes
1: sí.
6: molt, eh? Sí. Dius un. I te diuen 290. Dius, vinga, va. Fes. Se n'ha de saber, eh?
1: És una negociació...
6: A mi m'agrada molt regatejar. Jo passaria la vida als mercadillos aquests del Marroc.
10: Per què no ho fem, aquí?
1: No, no. Oh, que no ho fem.
6: És molt
1: dia.
6: Més divertit anar a comprar així, oi?
1: Ahir,
6: no,
1: perdoneu,
6: no ho trobo.
1: Ahir vaig entrar en un basar xinès a comprar un parasol.
10: Anècdota, anècdota fresqueta.
1: No, no és anècdota, però va entrar una senyora...
10: Sembla una anècdota.
1: No, és que no ho és, simplement és per dir això. Una senyora com l'Angelins, a qui li agrada regatejar, va entrar a regatejar.
6: Molt bé, doncs molt bé.
1: Aquell senyor i li va dir, vull aquesta bossa. Quiero esta bolsa.
6: Molt bé.
1: Quiero esta bolsa.
6: Una bolsa, però
1: aquí entra un... ¿Por cuánto me la dejas?
6: Ah, molt bé.
1: I el senyor li va dir...
6: Mira l'etiqueta, no?
1: Pareció en borsa. El preu és a la,
10: borsa. És a la borsa, sí, a l'Ibex.
1: Sí. Diu, però si jo todo te lo compro a ti.
7: Xantatge, eh?
6: Com a argument.
1: Però aquest va ser... I va estar 10 minuts que vaig sortir entre dues lleixes jo, vaig treure el cap i vaig dir...
10: Ja lo pago jo.
1: Estàs aquí assetjant...
10: No, podria ser que no mantinguessis
6: el català?
10: No,
6: el manual de defensa del català...
10: Jo he llegit un llibre,
6: I té un pòster i t'ho diu.
1: M'estava adreçant a la senyora ja...
5: La gent ha vingut amb torxes, eh? Vull dir que...
1: Sí, un moment.
6: Escolta,
1: el company, el camarada, el tovari xinès, sí que m'adreço sempre en català. Per això surto sempre sense haver comprat res.
10: Perquè no t'entén.
1: Però ell fa com que m'entén i jo com que hi ha com una transacció, però no hi ha transacció.
6: Escolta, tu estàs criticant una senyora perquè li estava regatejant el preu d'una bossa.
1: Durant 10 minuts.
6: Bueno, escolta, si no regateja s'ofenen, eh? Que es veu...
1: No.
6: Es veu que ells ho fan així.
10: És una altra cultura, això que estem parlant,
1: No, és racisme. Què collons? Aquell senyor s'estava ofenent perquè l'estava tractant com vés a saber que hi ha un preu i està marcat i si vols el pagues i si no te'n vas a cagar la via. Això no ho vaig dir en aquell moment, però ho pensava amb molta força.
10: Doncs sí que era una anècdota.
1: No, bueno, perdoni, és que no,
10: té una
1: no,
10: catifa,
1: no, no suporto la gent
6: si vols,
1: que regata.
6: Si vols, truco a la Conxitini que s'hi posi pel telèfon i t'expliqui amb ella el que li va passar.
1: Què
6: vam acabar anant al Marroc amb el seu marit, el marit de la Conxitini.
1: Sí.
6: Un moment que estava mirant postals amb un quiosco per enviar unes postals.
1: Sí.
6: Estan unes postals molt divertides que ens van enviar des del Marroc.
1: Sí.
6: Doncs el marit de la Conxitini el van agafar una part i li van oferir camells a canvi de la Conxitini.
1: No, sí, això ho fan.
6: Dos camells, eh? Ojo, eh?
1: Dos camells.
6: Ojo, eh?
1: Claro.
6: I el marit va dir que no.
1: Ah, bueno.
6: La Conxitini li va dir, escolta, però què és això? I no, li va dir, tu vals molt més.
5: Tu vals
6: molt. Em valdries tres.
3: Tres que més.
6: Fixa't tu si és romàntic. Sempre, sí. A mi m'ha fet enveja la Conxa i Tim, perquè té un marit molt romàntic.
3: Sí, sí. Bueno, doncs queda explicat. Vostè ha començat explicant que volia explicar alguna cosa del Mundial, però al final no ha explicat res del Mundial.
6: No, això, no, jo t'estava parlant d'això, sí. De la catifa, d'aquesta de Tunísia, que en tinc una casa feta per artesans preciosa. Agafa molta pols, això sí.
3: Bueno, clar.
6: Que jo, quan la vaig expulsar pel pati interior, i mare de Déu senyor, a la veïna li va quedar la bodegada, bueno, en fi, sí. La tenia estesa sota,
3: sí.
6: Havia fet rentadora de blancs.
3: Sí, i va quedar més blanc.
6: I va quedar la roba que semblava un personatge secundari de la pel·lícula aquella, com se diu, aquella del desert, el... Dune! Una pel·lícula moderna d'aquestes...
3: Home, moderna, la primera
5: sí,
3: versió.
5: Fet, sí. Home, sí, l'han fet ara.
3: Sí. Com que l'han fet ara, però no hi ha una versió...
10: Hi ha dues,
3: no hi ha una versió d'aquells...
5: Amb David Bowie de fa 300.000 anys.
3: Això, però hòstia, no digueu...
5: Sí, però ara n'han fet una...
10: Ja, Timothée Chalamet.
3: On som?
10: Javier Bardem.
6: On som? A la ràdio? Això és RAC1.
3: Però parlàvem del Mundial, concretament del Suècia-Tunísia.
6: Ah, això és. Bueno, Tunísia, ja us ho he dit, allò de les catifes, i Suècia, doncs... Aquests són els dels mòbils.
3: Sí, bueno, els mòbils...
6: Dels d'IKEA, i... també, són els d'IKEA, sí. Bueno, i els Nokia.
3: Els Nokia.
6: Que eren els mòbils tantes dels iPhones.
3: Molt bé.
6: Que portaven la serpiente, que era un joc molt maco, que tu t'anaves menjant una poma, bueno, una poma.
10: Un píxel.
6: Era un punt.
10: Era un píxel, sí.
6: Era un punt, però representava
3: que era... imaginació, no com ara, que amb la intel·ligència artificial ja no tenim imaginació. Allò era una poma.
6: Des de luego.
3: En fi, de tota manera, li diré una cosa. Nokia és una marca finlandesa, no sueca.
6: Escolta, com t'agrada humiliar a la gent en públic?
3: No, va, però...
6: Segur que al llit també ets així.
3: Què diu ara?
6: Deixa'm fer-te pipi la boca mentre recites aquest poema de Josep Carner.
3: Però, què diu ara?
6: Els fruits saborosos, segur que és...
3: Prou.
6: Bé, una de les polèmiques que ha tingut...
3: Passem
6: com si no hagués passat res. Bé, una de les polèmiques que ha tingut aquest inici de Mundial és que diversos periodistes no han pogut preguntar als futbolistes ni als futbolistes respondre en espanyol a les rodes de premsa perquè no hi havia prou traductors.
10: Sí, efectivament, li ha passat a Vinícius.
11: It's true that there will be a lot of madridistas watching your...
12: Espanyol.
11: Espanyol.
12: Sí, mejor.
11: No, creo que no puedo.
12: Sí, sí, puede.
10: També. Sí, puede, sí, puede. Sí, la campanya de Podemos va començar...
3: Sí, puede.
10: El 15M van a Vinícius.
3: Sí, també... Després hi ha un altre tall de Vinícius en què un veneçolà crec que li fa una pregunta i Vinícius diu que
10: està en Brasil i que, per tant, li contestarà en portuguès.
3: Exacte, vull dir que fa un mantinguem o portuguès.
10: Mantinguem el portuguès,
3: sí. Mantinguem el portuguès.
10: El que li ha passat a Vinícius també li ha passat al jugador del PSG, Achraf Hakimi.
13: Des de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es?
14: Excuse me. You can only answer questions in the language that we said, so no Spanish questions.
3: No Spanish questions.
10: No Spanish questions. I també li ha passat al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
15: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
16: Excuse me, has to be in English.
3: Escolta, jo no entenc tota aquesta polèmica
6: Què vol dir, avi?
3: És que tot això dels idiomes en el món del futbol, aquí el que hauria de fer tothom és el que feia el president Núñez, que parlava malament tots els idiomes. És una manera d'entendre, si no t'explico, Cruyff, eh?
6: Sí.
3: El president Núñez parlava fins i tot en anglès.
6: En anglès? No el recordo.
3: No us en recordeu?
6: No.
3: Sentim un fragment de la roda de premsa on van fer fora Johan Cruyff i en Núñez parlava de les exigències de l'entrenador holandès.
17: Va demanar unes obres aquí... Va demanar unes obres aquí per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes i, per tant, sempre passen les mateixes persones, oferint... La setmana que ve farem això, ara farem un partit de bàsquet, farem els Globestrotes.
3: Globestrotes? O sigui, al final una mica d'anglès també.
6: Els Globestrotes. Sí, l'anglès el portava...
3: Però és l'anglès que s'entén, és com el de l'Aznar.
6: Sí, home, sí.
3: L'Aznar, en José María Aznar, quan parla l'anglès s'entén.
6: No, la dona de l'Aznar, també, que va ser alcaldessa de Madrid.
3: Sí, fins al punt que ja no sap si és castellà o anglès. Vull dir, és aquella manera d'entendre.
5: El Café con Leche.
6: Beautiful Café con Leche. Hi havia un adjectiu abans del Café con Leche.
18: Relaxing cup of Café con Leche. En Plaza Mayor.
6: Hòstia, gràcies, Àlex.
19: Ara sentint això és una pena perquè volien fer els Jocs Olímpics, no?
6: Hòstia, sí.
19: T'imagines que fan els Jocs Olímpics i és tota una cerimònia com el que li van fer al Papa, però des dues hores.
6: Sí. I amb aquest anglès, eh?
19: Bueno, clar, gola la mundanitat religiosa tota l'estona, eh?
6: Escolteu, hem d'anar un momentet de publicitat i quan tornem continuarem parlant del Mundial, d'aquesta polèmica per l'ús del castellà a les rodes de premsa, amb Mohamed Jordi i amb Gep Cabestany. Hi haurà un cara a cara.
5: Hi ha última hora, Nosaltres som la competència. Un
6: gran programa, eh?
10: De dilluns a divendres.
19: Amb els Oscars.
20: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
24: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
25: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
26: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
27: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
28: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
29: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
30: No, m'ha entrat això.
29: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
31: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
32: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
33: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
34: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
35: I els frescos d'Aldi!
34: Al.
35: Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
34: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
35: Que poc que costa comprar bé.
36: Bé, i què voleu fer aquests dies?
37: Anar a una piscina caribenya.
38: Dormir en un hotel del Far West.
39: Volar a llums d'un drac!
36: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
40: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
41: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
42: Verisure.
43: Tu presenta...
44: La competència.
45: És el millor programa que he sentit mai.
46: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Del migdia, això és la competència. Això que dèiem, continuem parlant del Mundial de Futbol.
47: Un Mundial on no hi ha la selecció d'aquest país.
1: Sí, bueno, quasi.
47: Us agrada que us humilin, eh?
10: L'altre dia va marcar un noi català al Marroc. Sí. Un noi que ha nascut a Terrassa, com bueno, és que Andreu. Sí.
47: Perdona?
10: No he nascut a Terrassa com l'Òscar Andreu.
47: Val, d'acord, on és Òscar Andreu ara? Què faig cara de dir-me Òscar Andreu?
10: No, barrejava amb el tema de Terrassa, amb arròs.
0: He anat a fer un pipi,
10: Sí, ja estàs? Estava defensant un venedor xinès d'una senyora que l'estava atacant.
1: Ha marcat més gols Terrassa que Espanya en aquest Mundial.
47: Si parleu de mi, si no, que estigui jo de cos present, eh?
10: Sí, que obris aquesta porta de 30 quilos.
0: Això ja són és l'edat, ja, oi? La bufeta no pots aguantar, no?
1: Una hora sencera, no? Sí. Una hora sencera, no? Bueno, continuem parlant del partit, del Mundial, perdó.
10: Partit etern.
1: Sí, i tal com comentàvem fa un moment, hi ha hagut polèmica perquè diversos periodistes futbolistes no han pogut parlar castellà a les rodes de premsa.
0: Bueno. Per il·lusions.
10: Aquest és el seu titular?
0: Bueno. Aquest hauria de ser el titular avui en dia a la premsa. Perquè això és una vergonya. El que ha passat al Mundial és una vergonya. La persecució del castellà.
47: No, home, no.
0: Indignant.
47: No, home, no.
0: Com collons no s'ha de poder parlar espanyol en un Mundial? Home, per favor, l'espanyol, que és la llengua més parlada del món. De les que s'entenen. Perquè hi havia algun listillo que ja... El xino, és el xino.
47: Un moment.
0: De les que s'entenen és l'espanyol.
47: Un moment, senyor Cabestany, un moment.
0: Què?
47: Jo el que li demanaria és que no polititzi el castellà. No s'ha de barrejar llengua i política.
0: Escolti'm, que els castellanoparlants tenim els nostres drets, eh? Sí. I tenim dret a parlar castellà i a preguntar als futbolistes del Mundial en castellà i que ens responguin en castellà,
47: sí,
0: que
47: sí.
0: És la llengua més parlada del món.
47: Sí.
0: De les que s'entén.
47: Sí, segur que sí. Però el que han de fer els castellanos parlants és seduir, m'entén? Fer que la llengua sigui atractiva.
0: No
47: imposar-la amb crits. Perquè, si no, vostè està fent que el castellà sigui antipàtic.
0: Els meus pebrots antipàtics. El que s'ha de fer és fer-se respectar, home.
47: No, tranquil. No es posi així, home.
0: Escolta, no em toqui, eh?
47: Les llengües...
0: No em toqui, que vinc avui vinc calent.
47: Amic, les llengües...
10: Amic.
47: Han de servir per comunicar-se. Sí. No han de ser un motiu de disputa.
0: Sí.
47: No converteixi les llengües en armes de segregació.
0: Però, escolti'm...
47: Tot mundial.
0: Què collons m'està dient ara vostè?
47: Llengua franca. Llengua franca.
0: Escolti'm.
1: Tothom el parla, l'anglès.
0: Escolta'm. S'ha de poder parlar castellà. Una de les seus d'aquest Mundial és Mèxic.
47: Mèxic?
0: Que els nostres avantpassats no van anar allà a Mèxic a evangelitzar com perquè ara ens imposin l'inglès a les rodes de premsa dels jugadors del Mundial, home.
47: Siguem
0: serios, per favor.
47: Siguem sensats. Una mica de seny.
0: Això, posem seny.
47: Siguem racionals,
0: sí, senyor.
47: Vostè sap també com jo que la llengua comú del Mundial és l'anglès.
0: No,
47: que és la llengua més parlada arreu.
0: No,
47: la que ens serveix per anar pel món.
0: No, escolti'm.
47: No es posi nerviós.
0: Jo només dic que és una vergonya que tracta envers el castellà.
47: Ja.
0: Hòstia, ni que fos una llengua minoritzada. Ni que fos el català.
47: A veure...
0: Home, per favor.
47: No ens enganyem. El castellà només el parlen 500 milions de persones i l'anglès 1.500 milions de persones. El triple. Jo crec que és l'hora d'assumir que el castellà és una llengua petita, pràcticament minoritària.
0: Miri, senyor Mohamed, no em provoqui perquè m'està buscant les pessigolles.
47: Miri, senyor Cabestany, des de la tranquil·litat que em dona que parlem la mateixa llengua... El fet que parlem la mateixa llengua. Vostè està encegat d'odi.
0: Sí, home, sí.
47: Sap què li passa? Que vostè és víctima del nacionalisme, que és una malaltia que podreix les societats.
0: Escolti'm,
47: no sigui provincial.
0: Calli la boca, que m'està fotent dels nervis, ja. Vinga.
47: Oi que això fot molt, eh? Quan els espanyolistes surten a veure món, comproven que a fora d'Espanya pues, ja no serveix ni el seu exèrcit, ni la seva policia, ni els seus jutges, ni els seus mitjans.
0: Molt
47: doncs profit. I et diré una cosa.
0: Què?
47: I ho diré en català, perquè m'entengui tothom. A cagar la via.
1: A vosaltres.
10: De totes maneres, suposo que a Jep Cabestany li agradarà saber que la FIFA ja ha rectificat.
0: Hombre, pel meu gust han trigat massa, eh?
10: Sí, a partir d'ara es podrà preguntar en castellà a totes les rodes de premsa, perquè fins ara només es podia...
0: És la naturalitat.
10: Només es podia fer si hi havia algun equip de parla hispana, i ara es podrà fer totes.
0: Claro, home, ja s'ha imposat el seny.
1: Veu,
0: senyor Mohamed, ha triomfat la campanya que hem engegat els espanyols.
47: Què és?
0: Mantengo el castellano.
47: Sí, home, i tant.
0: Una campanya que ha durat 48 hores.
47: Sí, perquè tothom es va posar supernerviós, dic castellano parlants i...
0: Senyor Mohamed, l'única manera de salvar el castellà és parlar-lo.
47: Ja, exacte.
0: I el que hem fet nosaltres ha sigut parlar-lo.
10: El manual de defensa del castellà.
0: Ah, efectivament. Era evident que el Mundial s'havia de permetre parlar castellà, vull dir, a partir d'ara serà obligatori.
47: Ha trigat
0: castellà.
47: Ha trigat dos segons, eh? Ara de sobte és obligatori, eh?
0: Sí, home, sí.
47: Ho veu, senyor Cabestany, és vital que les comunitats comunitats lingüístiques amenaçades s'organitzin i facin tota la pressió que puguin.
0: Però què collons diu,
47: només
0: ara?
47: Només així aconseguirem fer respectar els nostres drets.
0: Però, per qui m'ha pres? Qui s'ha pensat que sóc jo? Un soci de Plataforma per la Llengua?
47: És important.
0: Home.
47: És important.
0: És que...
47: que els parlants de les llengües perseguides treballem plegats i aparquem les nostres
0: diferències. Que em deixi en pau ja, home, que no tinc res a veure amb vostès, que jo no sóc una professora de català amb els cabells de color lila i una samarreta groga.
47: No, i tot
0: que jo i els meus vam guanyar una guerra per algo. Collons, no per estar discutint aquí que si s'ha d'hablar en castellano o no. Claro que s'ha d'hablar en castellano, collons.
47: Perdoneu una cosa.
0: Què passa,
47: ara que esteu parlant de sociolingüística d'això, no creieu que el castellà més guapo és el que... el que, que parla en rotllo llatins?
0: Com rotllo llatins?
47: A mi el castellà que més m'amola és el latino, el dels doblatges de les pel·lis de Disney, els dels tutorials de YouTube, el que parla més gent, el castellà que més es parla és el latino.
0: Sí?
47: Que, sí, home, el castellà de Valladolid el parlen, doncs, jo que sé, 40 milions de persones i la resta, doncs, 460 milions. Sí.
0: I tu parles castellà latino?
47: Sí, jo vaig aprendre
0: espanyol,
47: a pintar...
0: espanyol latino.
47: Sí, jo vaig aprendre a pintar Warhammers amb un tutorial d'un espanyol latino
0: sí.
47: I se me va enganxar tot.
0: Sí?
47: Buenas, cuates, ándele, que vamos a pintar los Warhammers, ¿eh?
0: Molt bé.
47: Pequeños ninotets, i aleshores, pues, se pinten.
0: Sí, sí.
47: El latino és el castellà guai, el de Disney, el de Bad Bunny. Tengo el bicho afeitado y cabezón como cayó, ¿no? Ja, ho heu entès, no?
2: Sí,
0: bueno, sí, sí, sí, és una lletra
47: de Bad Bunny.
0: De Bad Bunny, sí,
47: però al final, el castellà que s'entén és el castellà dels panes, no?
0: Sí, sí, sí, dels panes.
47: L'altre és com molt estirat i...
0: Mira, bueno. Jean-Paul, em sap greu, eh? Pots continuar parlant, però...
47: Callu és aquell...
0: Nosaltres anirem a sentir uns quants anuncis. Sí. Digues, digues, digues. Adéu, adéu.

0: Dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
1: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Interrumpimos la programación. Estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
4: Es una locura, Carlos. No he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
3: ¿Se confirma la cifra?
4: Confirmadísima. Llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
13: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisur.
15: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
18: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
19: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
20: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
21: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
20: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
21: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
22: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon tard. I ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans el butllet informatiu de la UNA amb Núria Travessa. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I amb l'Albert Bassas, bon dia.
24: Bon dia.
23: La Guàrdia Civil ha detectat que el PSOE va pagar fins a 6 viatges a l'Eire 10 en 5 mesos entre l'abril i l'agost del 2024, segons l'últim informe que l'UCO ha entregat a l'Audiència Nacional. L'últim d'aquests viatges va ser per reunir-se amb l'excomissari José Manuel Villarejo. Segons l'UCO, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, és qui va ordenar que qualsevol viatge que demanés la lampista del partit s'autoritzés sense preguntes. Veurem què en diu ara el PSOE, que té una setmana molt complicada per endavant. Aquesta tarda a les 6, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant del jutge Juan Carlos Peinado, que la vol jutge amb jurat popular per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda. Està obligada a anar-hi. Dimecres i dijous, José Luis Rodríguez Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol a declarar l'Audiència Nacional com a investigat en el cas Plus Ultra, concretament també per suposat contraband de joies. I, a més, estem pendents que es faci pública la sentència del cas de les mascaretes, que de moment manté a presó José Luis Ábalos i Koldo García. Més coses. La comunitat internacional celebra l'acord entre els Estats Units i l'Iran i demana que s'implementi ràpid i de manera completa, és a dir, que reobri l'estret d'Hormuz sense peatges. Donald Trump assegura que això serà a partir de divendres, quan s'assigni l'acord promogut pel Pakistan en un acte a Ginebra. És un acord, però, que pot descarrilar en qualsevol moment si Israel s'entesta a mantenir l'ofensiva al Líban. Encara en l'àmbit internacional, el Regne Unit també prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys, com ja va fer Austràlia. Això vol dir que prendrà mesures perquè fins als 16 no es pugui accedir, per exemple, a TikTok, Instagram, YouTube, X o Facebook. En quedaran fora, en canvi, aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Signal. I també ens farem ressò de la crida que el govern ha fet a la prudència. Avisa que els incendis d'aquest cap de setmana, que només ahir van cremar 50 hectàrees, són una alerta de l'estiu que ens espera, demanant especial precaució aquesta propera setmana, que s'acosta a la revetlla de Sant Joan.
0: I els esports, matí amb un nom propi, el defensa català Marco Corella, que ha fitxat pel Real Madrid. El lateral esquerre del Chelsea, ex del Barça, i que havia tornat a sonar pel club blaugrana aquest estiu, ha firmat per 6 temporades i es converteix així en el segon fitxatge ja oficial de Florentino Pérez, des que va guanyar les eleccions just després de l'entrenador José Mourinho. L'anunci del fitxatge de Cucurella coincideix amb el debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. Serà avui a les 6 de la tarda en directe a RAC1 amb la redacció d'esports i tot l'equip del Barció. El seu rival, Cap Verd, i la Minya Mal començarà des de la banqueta si no hi ha cap sorpresa d'última hora. Més tard, a les 9, es jugarà un Bèlgica a Egipte, mentre que aquesta matinada s'han jugat dos partits més, el Suècia 5, Tunísia 2 i el Costa d'Ivori 1, Equador 0. I en handbol, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha avançat avui al món a RAC1, que renovarà molt aviat i per un període llarg de temps. N'ha parlat l'endemà de guanyar la 13a Champions de la història del club. Després també el sentirem en un cap de setmana amb protagonisme també pel bàsquet, l'hoquei o la Fórmula 1.
1: I ara el temps.
23: Aquesta tarda es formaran alguns ruixats al Pirineu i el Prepirineu, que localment descarregaran amb força. La resta, en canvi, el cel estarà mig anuvolat. Les temperatures es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors, i els propers dies hem de dir que encara pujaran més.
1: Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi... Ai, no.
0: Bassas.
1: Albert Bassas, que vagi... Hola, Xavi Rocamora, on collons està?
0: Fent de papa, encara. No, ara...
1: Clar que ha sigut pare.
0: No, de papa de...
1: Ah, de papa de Roma, que era el doble del papa de Roma. Pensava que era
0: no m'havia enterat,
1: t'imagines?
0: No, està fent la nit.
1: Com que està fent la nit? Està fent la nit, està fent senyors. Estar treballant a RAC1.
0: Sí.
1: Ah.
0: No escoltes els esports de la nit, eh?
1: No, va, sí. No és la
0: que penso que pels esports ja hem començat una mica les vacances. Llavors ja hi ha algú que
1: està
0: vacances, fent... Hi ha una mica de reestructuració, ell fa la nit...
1: I el Pariser, allò que va fer el Pariser.
0: El Pariser no hi és, ara.
1: Val. I llavors fa ell el... Sí. Fa la nit. Ah, val.
0: Mira, peces...
1: I per què no m'ho veu dir, això? Ah, va fer vacances i després va fer la nit.
0: Ho vam intentar, també, però no ens vas escoltar gaire.
1: No, és clar, per descomptat.
0: Llavors aquest era el moviment de peces. Ja t'ho refrescaré, si no. Passat, quan tornis a preguntar on està en Rocamora.
1: Hi ha partit del Barça, vull dir, d'això del...
0: Sí,
1: del Mundial.
0: Sí, més aviat d'Espanya, sí. Val. I aquest fitxatge d'això, d'en Cucurella, saps que és un Cucurella, aquell que ve així?
1: Sí, que tenia un vídeo de TikTok, Cucurella.
0: T'ha fitxat pel Madrid, eh?
1: Sí. Bueno, i?
0: T'és igual, és de l'Ella.
1: Però
0: sí,
1: està bé, és de l'Ella.
0: No, sí. Però que no ningú s'ho esperava gaire. I és bon...
2: Surt l'anunci d'Estrella d'Am.
1: No l'he vist, l'anunci.
0: No, encara.
1: No l'he vist.
2: Doncs, la vida mediterrània, i se'n va al Madrid.
0: Sí, només dic això. Bé, només dic això.
1: No, però a Madrid, hi ha gent a Madrid que creu que el Mediterrani també arriba fins a Madrid. O sigui, no és que arribi fins a Madrid, perquè la cultura mediterrània també és Madrid, és cultura mediterrània, segons ell.
2: Ah, doncs mira...
1: Jo és que, com que acaba i m'interessa més de la cultura, t'he de dir sincerament...
0: No, però jo pensava que no estigués també allà a la casita de Bani amb tu, saps?
1: Sí,
0: però
1: em sembla
0: que un Cucurella no hi era aquell dia.
1: Igual. Escolta una cosa, vale, ja s'ha acabat
0: jo,
1: la merda?
0: Sí. No, sí, jo fa estona.
1: Teves merdes? Perquè també et donava una mica i també ets agafes el braç, hòstia.
0: No, m'has preguntat tu per
1: Vale, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies, no sé com ho aguantes. Això ja t'ho dic sincerament.
0: Au, passeu bé.
1: Tens més paciència que jo. Que vagi molt bé. Adéu. Tu. Futbol, joder. Anava, vinga, que et domin. Anem a començar el programa aquest. Joder, a veure...
3: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Sí, amb el Joel Fortuny i l'Ernest Ferrer. Esther Romagosa, què tal
4: estàs? Bon dia i bon dilluns.
1: Vas cap allà amb una noia. Et volia preguntar, quina edat té la teva criatura?
4: 2 mesos.
1: Posa-li el micro, ja veuràs, a veure si parla.
4: Està fent caca.
1: S'està cagant en directe?
4: No, no ho sé.
1: S'està cagant en directe. Jo també, eh? I poder... Mira, escolta, no, saps què m'ha sorprès? Mira, mira, calla.
4: Ui.
1: No, T'imagines que ha fet tot el programa així, una hora? Seria preciós, eh? Seria preciós. No, el nen aquest el que li passa... Una mica de còlics. El que passa que aquí hi ha un aire condicionat, que és la millor criatura. No, et volia preguntar, aquest nino que té el bressol, aquest era teu? I l'has heretat?
4: Sí.
1: Posa la música, fes-lo anar. Perquè aquesta joguina deu ser, com a mínim, de l'any 70. Ja veuràs.
4: Bueno, 70.
1: Calleu! Mira que bonic. Pues mira, fantàstic.
4: D'aquells que movien els ulls,
1: era teu, eh? Era aquest teu. Era teu. Sí. Tu com et dius?
4: Iratxe.
1: Iratxe, genial, eh? Doncs escolta, felicitats, eh? La criatura de 2 mesos. Ja tenim un nou oient a RAC1. Bravo. Bravo. Bueno, ens acompanya la Bram Jiménez de Noa, el Roger Aluja, que és editor de la col·lecció Clàssics Grecs i Llatins de la Bernat Metge Universal. Què tal estàs?
5: Bé, bé, molt bé.
1: Estàs contentíssim, perquè acabeu d'editar i publicar la Odissea a traducció de Pau Sabater. Pau, què tal estàs?
5: Molt bravo. Bé.
1: Estic molt content que vinguis, que estiguis aquí, perquè tu sabràs que la vegada que vas fer la Ilíada, el 2019, vas venir i em van dir, però com portes un traductor del grec a la ràdio? Això què és?
4: Ah, sí?
1: Va dir, provem-ho. Vaig tenir molts problemes i tal. I va funcionar. I aquí estem, gràcies a tu.
4: Bravo!
1: Bravo. Aquest senyor, el 2019 va traduir la Ilíada i ara l'Odissea. Què et queda per fer a la vida?
14: Unes quantes coses, suposo.
1: Per exemple?
14: De traducció. L'Eneida.
1: Ah, l'Eneida, esclar.
14: Sí,
1: també pots fer l'Eneida, fas llatí
14: sí,
1: i grec.
14: Sí. Un cop se sap grec, el llatí ja va de suar.
1: Va de suar, no? Sí. Mare de Déu. Bueno, abans de parlar per descomptar, com vostès comprendreu, no començarem parlant de clàssics, perquè tampoc podem enfonsar, diguéssim, l'audiència de tota la ràdio, però ho farem després de la repassada esportiva Mireia Giró. Bravo. Bravo.
4: Ha començat el Mundial Masculí de Futbol.
1: Mundial
4: pel qual ens hem passat 3 dies a les xarxes intentant dilucidar si l'acaba sortir a actuar durant la inauguració a Ciutat de Mèxic cantant d'Aidai amb Barna Boy. Era la verdadera Shakira o una doble? La Shakira Temo.
1: Ah, sí?
4: Va sortir i la gent deia, això és Shakira Temo, aquesta no és l'autèntica, és una doble.
1: Com?
4: Ho has investigat, Mireia? I m'he investigat, a mi aquest tema m'interessa la quantitat de 0 unitats, però jo sóc una professional i ho he mirat i és ella. És Shakira,
1: ella.
4: Shakira.
24: Autèntica.
4: Però sabeu qui no hi havia a la inauguració? Qui? Gerard Piqué.
1: Gerard Piqué.
4: Ni ell ni el seu doble. En fi, ens hem divertit en això. També és un mundial en el qual s'ha empatat l'entrada dels Estats Units a l'àrbitre somali Omar Artan i a part de la delegació d'Iran perquè són perillosos, segons ells, per a la seguretat del país, però en canvi han deixat entrar a Thomas Partey, que és de la selecció ghanesa i jugador del Villarreal, acusat de 7 delictes de violació. O sigui, aquest no el consideren perillós i l'han deixat entrar. Després no entenen com escollim l'os. Sabeu allò del... Si et trobes en un bosc un os o un home, què
1: sí,
4: prefereixes?
1: Sí,
4: i moltes dones van contestar...
1: L'os, per descomptat.
4: Almenys a Canadà no l'han deixat passar, aquest tipus.
1: Per Canadà són aquest... més fins.
4: Són més fins.
1: Sí, són més fins.
4: També és un mundial dispersat en 16 seus repartides en 3 països. Mèxic, Estats Units i Canadà. I això serà el més llarg de la història, el mundial més llarg de la història, perquè amb l'ampliació de 32 a 48 seleccions s'han multiplicat també el nombre de partits, que ara seran 104 en contres, i el 2022 van ser 64. La traducció, que això pinta que serà insuportable, més insuportable que mai, i se'ns farà més llarg que el viatge del Papa a Espanya, que és com, per favor, aquest senyor que se'n vagi ja, però se'ns passa igual.
1: Ha passat, perdona, parlant del viatge del Papa, ha passat suficientment temps per començar a debatre el tema dels drons fent figuretes
4: no,
1: al cel?
4: No, encara no.
1: M'he d'esperar una mica?
4: Encara és emocionant, encara.
1: Encara és emocionant? Val. Aviseu-me quan es pugui debatre seriosament, com una democràcia seriosa que teòricament som, si cal fer figuretes amb drons a l'espai aeri de Barcelona. Per favor, que cluquin l'ull o ho intentin. Per favor.
4: Doncs bé, aquest Mundial doncs, promet ser... Bueno, s'han passat de taca d'oli, una mica, i la matraca feminista jo crec que no és ni del bon tros. Opa. Tan pesada com aquesta dictadura futbolística.
1: Sí, exacte, exacte. Que bo.

0: perquè vaig a veure el Costa d'Ivori Japó. El Costa d'Ivori Japó, sí. Què és això?
1: Sí, que estic flipat amb això.
0: O avui no vull perquè... No, avui no puc perquè... perquè fan a Espanya Cap Verd.
2: Això s'ha dit a casa meva.
0: S'ha dit i t'ho diu un paio que el 2019 estava cremant contenidors contra l'estat espanyol, sí. I que em corregeix quan dic vacuna en comptes de vaccí.
3: Val? Així? Anem a la merda. De vaccí,
0: no, està... Bueno, diuen que no és prou català, perquè és copiat del castellà.
3: Jo no puc parlar ja de més.
0: Però vaccí està copiat del francès.
3: No penso parlar més de que és prou català o no prou català. Ja us ho fareu.
0: Hi ha una cosa, us dic, a tots aquests que se'n van del Mundial,
3: sí.
0: I em deixen penjada, que és que quan s'acabi no cal que torneu, perquè ja no hi seré, no em veu d'això. D'acord?
3: Exacte.
0: Però tanta atenció i tanta obsessió té coses bones perquè l'heteropatriarcat. Però combustible fòssil capitalista s'ha preocupat per primer cop pel canvi climàtic,
3: molt
0: gràcies
3: bé,
0: al Mundial. Perquè es va adonar que les altes temperatures farien impossible jugar i han establert fer dues pauses obligatòries a meitat de cada temps del partit. Perquè beguin aigua i refresquin.
3: Ai, pobrets. Ara farem dues... Ara no resulta que tots els... Ai, pobrets. Maricons, que sou tota la panda de maricons. Si fóssiu uns mascles com Déu mana, que era del que es tractava, aguantaríeu el partit sota a 60 graus a l'ombra sense ni mitja part. Mariques. Sobre què els hi passa a tots aquests. Ja t'ho dic així de clar.
0: Però potser gràcies a això doncs es comença...
3: Nenazes!
0: Es comença a prendre mesures en general, sí, contra el canvi climàtic per frenar-lo.
3: Sí,
2: o a les escoles.
0: I
2: també.
0: Això, s'adonaran doncs, que si no es pot jugar a futbol tampoc,
3: exacte,
0: es pot fer classe en aquest clima.
3: Sí, segur,
0: o
3: sí,
0: treballar a la construcció,
3: vale,
0: o al camp,
3: vale,
0: o continuar vius, fins i tot.
3: Sí, sí.
0: O ser pobres i viure al carrer.
3: Segur que d'aquest Mundial, com de la pandèmia, en sortirem tots millors després d'aquest Mundial. Exacte.
0: Sí, pinta molt bé perquè un dels grans patrocinadors del Mundial és la petroquímica saudí Aramco.
1: Ah, mira.
0: D'un país, Aràbia Saudita, que és negacionista del canvi climàtic, que posa traves.
3: Per la cuenca li trau.
0: També clar, Trump és negacionista i tota l'organització d'aquest macromundial...
3: Perquè,
0: mundial...
3: perdona, Trump és negacionista en general, diguéssim, no del canvi climàtic, sinó del canvi climàtic i de tota
0: la
3: resta.
0: De tot. Sí. Llavors, clar, amb tants partits, tanta moguda, tants avions, tantes seus... Hi ha molt poques ganes de fer un decreixement i ser sostenible.
3: Sí, tot allò del decreixement ens ho passa per l'arc del triomf.
0: I una dada que pot ser curiosa, fixeu-vos-hi. Pel que sigui, 106 jugadores al 2024 van fer un escrit demanant que el Mundial Femení 2027 no fos patrocinat per Aramco,
3: sí,
0: i per la falta de drets de dones a l'Aràbia Saudita i pel dany al medi ambient.
3: Sí.
0: O sigui que a veure si el masculí ho pillen, això.
1: Ja. Crec que no, eh?
0: No, jo crec que tampoc. I una cosa molt graciosa al Mundial també és que la FIFA no permet que es parli espanyol a les rodes de premsa.
3: La FIFA què és? Un videojoc?
0: La Federació Internacional, sí, de Futbol.
4: La màfia
0: FIFA.
3: I la A què és? Futbol. Federació Internacional Futbol A...
4: Associado.
0: Associated.
3: Associated? Ah, vale.
0: No ho sé, jo no ho sé.
4: Sí.
0: Ah, sí, associat.
3: Val.
0: Llavors, s'ha donat el cas...
3: De Àlava.
0: Que es fan rodes de premsa a Mèxic, no? I en diverses ocasions jugadors
3: sí,
0: que
3: perdona,
0: responien...
3: Sí, perdona,
0: que
3: et talli. Joel, a veure... O estàs atent al programa, perquè no pots dir per cascos... O sigui, quan ja havíem resolt que l'A era de Xochatet, que ja ho ha dit aquí,
2: l'Abraham...
3: L'Abraham... se n'estava assegurant, diu. Però tu li estàs portant com a marica a la contrària a un heterosexual...
2: Està fent un blank planning.
3: Estàs fent un mansplaining a un men. Vinga, Joel, vés-te'n a cagar, vés-te'n a la xocotxurros i... Nenaza! A veure, digues, perdona, que t'he tallat.
0: Doncs ha passat que diverses ocasions jugadors que responien en espanyol a rodes de premsa a Mèxic, com De Jong...
3: Ah, perquè està dient
0: estat...
3: que no es pot parlar en espanyol...
0: Han estat interrompits...
3: Bueno, si estava el Pac a Girona, joder!
0: Perquè canviessin a l'anglès.
3: Bueno, jódete!
0: Exacte, hi ha hagut una indignació general, però clar,
3: sí,
0: està molt bé posar un mirall davant dels mateixos que no protegeixen el nahuatl o el maia o qualsevol de les 68 llengües indígenes nacionals de Mèxic,
3: clar,
0: o el català, el gallec, el bable, el basc, etc. a Espanya.
3: Ah,
0: i a tots els que esteu indignats doncs us dono gratis una frase que podeu dir si us torna a passar que no us deixen parlar a la vostra llengua a una roda de premsa al vostre país o a un país que es parli espanyol. Que és, bueno, pues molt bé, pues adiós, com va dir el trapero.
1: Exacte.
0: I passant un altre tema, aquesta setmana hem vist lluita lliure, boxa, esgrima, els grups de WhatsApp de famílies de l'escola. És competició esportiva d'alt nivell, perquè s'acaba el curs i al WhatsApp s'ha discutit molt sobre si fer o no regal a les mestres.
3: Clar.
0: I en cas de decidir fer-ne, la discussió carnissada ha passat a ser si el regal ha de ser material o simbòlic. Sí.

0: Clar, això ja és un clàssic.
1: És un clàssic. Si es cull simbòlic, és tipus un àlbum de dibuixos, o una tassa on les criatures han escrit els seus noms amb una grafia que sembla Satanàs, que l'hagi escrit Satanàs, o les mans, no? Allò, de la gent que se'n recorda, perquè hi ha gent que no se'n recorda i no ho fa.
2: Clar.
1: Llavors saps que aquest regal serà el primer que les mestres llançaran a la foguera la setmana que ve per
2: Exacte.
1: Sant Joan.
2: Absolutament.
1: Que això no ho diuen, però ho faran.
2: Amb tota la raó.
1: I en cas d'escollir opció material, clar, el debat, la lluita, que la gent es pega, hi ha bufetades, passa a discutir-se si comprar, què comprar, i en cas de decidir què comprar, quin és el pressupost. Llavors és un infern absolut aquests whatsapps aquesta setmana.
2: Per culpa del rata, sobretot.
1: Del rata, sí, bueno, i de filosofia també hi ha gent que no creu que s'hagi fet regal. Bueno, no, ara no ho farem aquí perquè acabarem
2: clar,
1: a
2: hòsties. Clar, clar, clar, acabarem a hòsties.
1: Llavors jo, per si encara us esteu barallant, tinc tres bones idees per fer a un mestre o a una mestra.
2: Som-hi.
1: Per exemple, un abonament per veure el Mundial a Movistar, que segur que els encanta, perquè hi ha coses que no es podran veure a la televisió espanyola. Un xec amb els 800 euros que han perdut fent vaga per l'educació pública lluitant pels
0: molt
1: nostres
0: drets. Molt bé, escolta, ara, aquesta m'agrada.
1: Això molaria, eh? No, no sé si són 800, potser són més. No
2: potser
1: sé.
2: Són més, jo crec que potser siguin més.
1: Una capsa retornant-los una mostra de tots els pongos, allò que es diu, on ho poso, saps? Allò que,
2: sí.
1: que fan els nens i que no sabem on posar-ho. Doncs regalar una capsa amb una mostra de tots els pongos que ens han donat aquest any, que han produït aquest
2: retornar,
1: any.
2: No? Retornar, no?
1: Retornar, una mica reciclar.
2: Retornar a la societat.
1: No? Reciclatge. Bueno, reciclatge o reutilització.
2: Sí.
1: Per exemple, la plastilina casolana feta amb farina, que s'ha podrit, però els nostres fills no volen llançar.
2: Fàstic.
1: Pues aquesta, la capsa, que se la quedi ella. El mòbil del sistema solar, fet amb cartró i purpurina, que és la purpurina que cau tota l'estona, es fica per tot arreu.
2: Sí.
1: No estava prohibida la purpurina, que és microplàstic?
2: I a més, a més,
1: doncs encara en tenen, encara clar. Hi ha...
2: Remeses
1: de purpurina
2: sí, no sé
1: i les
2: això,
1: estan
2: sí.
1: col·locant.
2: A més, aquests mòbils, normalment, si tens un pis petit, està el mòbil i la gent, hi ha famílies vivint al replà, perquè,
1: exacte.
2: Clar, o és el mòbil a dintre de casa o el mòbil...
1: Perquè no, no només és un, també hi ha un niu amb un ocell,
2: sí,
1: no sé què
2: tal. Sí, hi ha de tot, tenim de tot.
1: La maqueta de l'escola feta amb rotlles de paper de vàter, que sembla una caca de vaca.
2: Sí, total.
1: I molt gran. Que tampoc pots tirar-ho, perquè, clar,
2: perquè
1: fa
2: nen,
1: pena.
2: Fa pena i el nen té un trauma.
1: I, sobretot, els panellets reductius de la castanyada, que per sort no els van menjar, però jo els estic guardant per poder donar el regal.
2: Clar,
1: sempre exacte. A favor dels regals simbòlics.
2: Absolutament. Però escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Mireia, i un aplaudiment per ella, perquè realment la seva esportiva ha estat una generalitat. Amb tots vostès, no deixin d'aplaudir, per favor, amb moltíssim d'entusiasme, el senyor Roger Aluja i el senyor Pau Sabater. Bravo. Bravo. Bueno, abans de res, el Pau Sabater bueno, ha editat en Roger l'Odissea d'Homer, dos pebrots, això sí que estaria pebrots, i el de tonteries, i després el Pau Sabater l'has traduïda, del grec, eh?
3: Bé,
2: sí, sí. Abans de res, cada vegada que has vingut m'oblido, o sigui, ara parlem de l'Odissea, però tu ets un gran ballarí. I cada vegada m'oblido a preguntar-t'ho.
3: No sé si un gran ballarí, però en tot cas m'agrada.
2: Sí. Sí, sí. Què balles?
3: No danses tradicionals.
2: Danses tradicionals.
3: Gregues especialment.
2: Gregues especialment. Ets un pirrat de la cosa grega.
3: Sí, sí, sí.
2: En quin moment va començar això, la dansa tradicional? A què li diem dansa tradicional grega? Seria l'equivalent a la sardana, a la sevillana, a la jota, o com?
3: Sí, a la jota, potser més aviat. Perquè la sardana està més... no més tradicional del tot. No? Està
4: a molt, mi no, aquí no em retocada. Diguis que la sardana no és tradicional catalana, perquè...
3: Ho és,
4: no,
3: no ho és.
4: No suportaria l'estructura meva mental.
3: Ho és, però està una mica tonejada.
4: Que la sardana és el ball tradicional català i és l'hòstia en patinet. Posa-li un rebre a aquest senyor.
3: Això no ho dubto.
4: Que jo no vull ara més atacs d'allò. A veure, què és la sardana? Banda...
3: Una meravella, no? Una meravella, no dic que no.
4: I que és la millor dansa tradicional, la que t'has topat mai.
3: I tant.
4: Tradicional, i ho és de... O sigui, estava el Big Bang i llavors hi havia... va aparèixer un català ballant la puta sardana, sí o no?
3: Sí, segurament, va néixer.
4: Digue-ho així, digues.
2: Vale, vinga.
3: Després hi va uns quants compositors.
4: Potem valido que la sardana no... La sardana, bueno, parlem-ne,
2: vale. Digues, llavors, perdona, això és la tradició grega, deies?
3: Ah, no, doncs això, sí, són danses tradicionals gregues, sí, sí.
2: Per exemple, algun nom?
3: Sirtos, Zeibekiko...
2: És allò del doctor... Taram, taram, tot això, aquesta merda del cine de Hollywood.
3: Això està una mica tonejat, també, sí. No és ben bé tradicional.
2: Està més tonejat o menys que la sardana?
3: Més i tot. Sí, el sirtaki ja està més tonejat.
2: Ara, si t'he de ser sincer, m'interessa molt... aquesta part... Sí. Sí.
0: A mi també.
2: M'interessa molt això de la sardana, que dius que no és exactament... No és català.
3: Tampoc no en sóc cap expert, no. O sigui que és català. Però hi ha hagut... O sigui, no és purament tradicional, per dir-ho així. Hi ha hagut una influència culta, hi ha hagut compositors... És una dansa molt reglada.
1: Ah, perquè hi ha hagut compositors.
0: Molt reglada.
2: Ja, molt reglada.
0: Sí. Vols dir que abans era més espontani o més...
2: No és com el flamenc.
1: Ai.
3: No farem comparacions.
2: Però i quina seria la dansa catalana no reglada?
3: No, bueno, aviam, no en soc cap expert, però la sardana originalment sí que era una dansa popular. El que passa és que la sardana que tenim al cap és una cosa que sí, es fixa molt. Val, doncs amb el romanticisme...
2: Però perquè això de la cultura i la nacionalitat i tal es deu anar construint, diguéssim,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: És com el gènere.
3: En canvi, les jotes, per exemple, sí que són més... acostumen a ser més espontànies, clar. No? No estan tan, tan fixades.
2: Molt bé, i el ball de bastons sempre s'ha de regularitzar perquè si no et foten una bastona del cap. Si
3: és necessari.
2: Bueno, doncs, dit això, que aquest senyor jo m'ho volia treure de sobre perquè realment cada vegada acabo i dic, merda, no li he preguntat per les danses tradicionals gregues que balles, perquè és un pirrat total.
3: Mira, aquest dissabte vam fer una ballada al Tradicionari a Gràcia, precisament.
1: Ah,
3: no, molt bé.
1: Sí, sí. Ah,
0: i la propera on la feu?
3: Ah, no, la tenim prevista. Ja. No.
2: Però ja es lliga
1: I si la tingués prevista?
3: Sí.
2: Es lliga molt, no?
3: I tant.
1: Clar.
3: Sí.
2: Tu has lligat ballant Sirtaki d'aquest...
3: Sirtaki no.
2: No, però tot això que dius que balles.
3: Sí, i tant.
2: Què creus que es balla més, ballant sardana o ballant de dansa popular grega? Que es lliga més, perdona.
3: Jo crec que amb les danses gregues, però tampoc no sóc gaire sardanista, per tant...
0: Els meus avis van lligar ballant sardanes,
2: Sí, doncs mira
0: l'avorrit
2: de
0: vista,
2: mira l'avorrit de el franquisme, quina merda.
1: Jo ja us vaig dir que els bars dansaires...
2: Es folla molt.
1: És Tinder total.
2: És el Tinder català.
1: És un endogam, o sigui, la gent comença allí i neixen fills i de tot.
2: Total.
3: En segon lloc, però després de les colles castelleres, no? Que és el Tinder número 1.
2: Ah, sí?
1: Clar, hi ha més contacte.
2: Tot això doncs, no es parla tant, no es parla tant d'això. Bueno, anem a parlar de, per favor, ara sí, un aplaudiment. Homer, l'Odissea, bravo. L'editorial Bernat Metge Universal, en el seu 14è volum, publica Homer de l'Odissea. La meva pregunta, Roger, anem amb tu. Tu balles o no balles? Que ets més de...
5: Sí, mira. També havia fet bastanta dansa tradicional.
2: Ah, és quina? Però
0: grega o catalana?
5: Bueno, grega, perquè quan vaig fer un estat a Grècia, un meset, allà ens feien classes de dansa grega, també.
2: Ah, no, però que els grecs són la munda.
5: Home, és que és divertidíssima. No, i sobre això de la sardana, volia dir... Que jo que sóc...
2: Que em tornarà a caure! Ungeita tope!
5: Això també li podeu preguntar a la Mònica Usar, que també és de Molins. A Molins s'està recuperant la manera tradicional de ballar sardana prèvia a tot el que és...
2: A la Renaixença,
5: bueno, sí,
2: a l'eufantisme.
1: Ah, que es diuen satàniques, no?
5: Exacte.
2: Ah, sí. Va, que us interessa.
5: Sí, sí, vull dir que també seria interessant.
2: Et tens molt alts, el casco, sí, no?
5: Bueno, és que si no em sento una mica...
2: Ah, et vols sentir o no et vols sentir?
5: No ho sé, si em vull sentir.
2: Sí, t'has de sentir la teva veu interior, home. Imagina que de sobte treus els cascos i et dius alguna interessant i et passa de llarg per no posar els cascos. Llavors, la dansa sardànica s'està recuperant a Molins,
5: o sigui, del Rei. A Molins hi ha tot un... Hi ha un munt de joves que ballen i ballen amb un pas diferent, que no és el de la sardana tradicional, sinó que... I en diuen sardana satànica.
0: Però per què satànica?
5: Perquè la gent que balla sardana tradicional no ho acabo de... Bueno, no sé, potser és una manera de girar-ho. Però
2: boníssim.
5: Vull dir que potser seria interessant convidar algú de l'agrupació folclòrica de Molins del Rei.
1: Mira, i una vegada vaig...
2: Jo passo.
1: Ja, sí, això és un reportatge de l'APM que el volem fer.
2: Quin
1: però
2: és?
1: Doncs, aquest, de les satàniques. I també vam fer una sardana... Ah, no, però no ballaven sardanes. Anaven vestides de pubilles, però ensenyaven els pits, al final.
2: Ah, això m'interessa, també.
1: Sí.
2: Això era Catalunya?
1: I crec que ballaven sardanes, també.
2: Carai, noia, això sí que és ja increïble. Bueno, a veure, l'Odissea d'Homer, amb tots vostès, vinga. A veure, Déu jo deia... quina és la raó per la qual, Roger, tu que ets l'editor... Bueno, tu vas fer la teva tesi doctoral alguna cosa sobre el cànon Zè, que és quan aquest Ulisses baixa a l'infern i es troba amb Aquiles, no?
5: Exacte.
2: O sigui, tot
5: sí.
2: Un pirrat també d'aquest assumpte, no?, de l'Odissea.
5: Bueno, sí, és l'obra... Probablement el clàssic que més vinculació hi tinc, clar, vaig dedicar la tesi.
2: I vas dedicar la tesi.
5: Sí,
2: llavors, quina és la raó per la qual, amb el despiste que portem al cap la gent, ens hauríem de llegir exactament 24 cants, 12.000 hexàmetres de poema homèric, un llibre que és més vell que l'any de la Quica, diguéssim, això que té 3.000 anys, jo crec que té això, és increïble, vamos. Sí, doncs, exactament, amb la quantitat de TikToks i de mundials i de partits del Mundial que hem de mirar, tu pretens que algú es llegeixi l'Odissea, per què?
3: En lloc del Japó Costa d'Ivori.
2: Exacte, per exemple, exacte.
5: Home, crec que és una raó entre l'alternativa entre Mundial i TikTok i l'Odissea, crec que
2: no hi ha color,
5: no cal explicar, no cal explicar-ho gaire. No, aviam, l'Odissea és sens dubte el clàssic incontestable. Tothom el té al cap, tothom el coneix, tothom l'ha sentit a parlar, doncs està molt bé poder-lo llegir i poder saber per què continua fascinant-nos, no?
2: Clar. Escolta, bueno, parla per tu que te l'has llegit 400 vegades, perquè clar, és que no l'has llegit mai. A veure, Pau, tu com l'has traduït? És a dir, però, vull dir, perquè clar, ja teníem el Riba, teníem el, com es diu l'altre?
3: Mira.
2: El Mira. Hi ha un moment en què em sembla que tu expliques que l'has traduït no fent-lo col·loquial, o sigui, que no sigui molt, que sigui en un llenguatge culte, diguéssim. O sigui, no l'has volgut pentinar molt. O sí?
3: Ni una cosa ni l'altra.
2: Val, a veure, però s'explica això.
3: És a dir, jo l'he traduït més o menys com vaig traduir la Ilíada, és a dir, no arcaïtzant perquè sí, no allunyant-lo del lector, però tampoc convertint-lo en una novel·la, que és el que es fa de seguida. És a dir, no anava tant per la banda del llenguatge col·loquial com per no convertir-ho en una cosa que no és, una novel·la, no? Un totxo d'aquests, un best-seller. No és això, és una altra cosa, és poesia, no? I ha de continuar sent poesia. És a dir, la idea ha sigut fer un llenguatge que sigui planer, que sigui entenedor, que sigui accessible, no crear barreres on no n'hi ha, perquè, a més, els poemes homèrics són... és a dir, estan fets per ser escoltats, per ser dits en veu alta i ser escoltats. No és una... És a dir, no tenen una sintaxi supercomplexa ni un vocabulari... A veure, el vocabulari és una mica estrany dintre del grec, però dir-ho així és molt, molt característic, molt particular. Però no és una cosa inaccessible, és una cosa que devia sonar molt familiar. Yeah. I jo és el que he intentat, que sonés molt familiar. Però al mateix temps que sigui poesia. I que tinguem l'experiència estètica d'estar llegint poesia, que no sigui una cosa... Això, que no sigui una
2: novel·la. Que no sigui la pel·lícula del Chris Nolan, diguéssim. O sigui, que no sigui un guió de Chris Nolan, que no sigui...
3: Ja veurem com ha sortit la pel·lícula del Nolan, però no, esclar, la idea...
2: O sigui, que això segueix sent el llibre, diguéssim.
3: Sí, sí.
0: Però quin llibre has anat a buscar, diguéssim, el primer?
3: No, sí, és traducció de l'original grec, sí.
2: Tu has traduït directament del grec.
3: Sí, i en vers, precisament, perquè continuï sent poesia, perquè tinc un ritme.
2: Mare de Déu.
3: Tingui una música.
2: Quanta estona t'hi estàs amb això?
3: Amb això m'he estat més o menys un any i mig.
2: Ah, mira, encara trobo que Déu-n'hi-do.
3: Sí, encara.
2: Ara imagina't que ara recordo que jo traduïa el grec, imagina, que estava amb 6 anys per traduir d'un merda de frases al col, però imagina't ara. A veure, una cosa, quina és la teva relació, Aluja? Tu deies abans, Roger, que ja de petits, diguéssim, tenia una relació amb l'Odissea, de dos nens raros, o rares, ja ho sé, dos criatures rares. Tu, en quin moment connectes amb l'Odissea per primer cop, ho recordes?
5: Ostres, jo crec que amb adaptacions i llibres de mitologia, probablement, no? Totes aquestes històries de les sirenes, els ciclops, etc. Però jo, de fet, el batxillerat i el treball de recerca ja el vaig fer de traduccions de l'Odissea.
2: Joder.
5: O sigui que ja em venia... diguéssim, amb 16-17 anys ja tenia una mica la dèria aquesta d'Homer i de l'Odissea.
2: A tu, Pau, en canvi, als 15, em sembla que va ser quan comences a llegir l'Odissea
3: sí.
2: I, a més, ha marcat la teva vida, aquest llibre.
3: Sí, bastant. És a dir,
2: jo per això no la vull llegir ara, perquè a veure si ara la llegeixo, em marco la vida i he de canviar tot he de canviar de vida. Potser millor seria la manera.
0: I com et va marcar als 15? A mi
2: ja
0: m'interessa saber-ho.
2: Sí, clar.
3: Aviam, la meva primera experiència segurament també va ser indirecta, no? A través d'això, els típics llibres de mitologia per nens i aquestes coses. Però sí que als 15 anys em vaig llegir l'Odissea de Riba, a més.
2: De Riba, però això...
3: I esclar, allò és un viatge...
2: Quin tipus de nen eres tu amb 15 anys?
3: Un nen que li agradava molt llegir,
2: Sí, però una cosa que t'agrada molt llegir, l'altra fotre la llegit a l'Odissea de Riba, a més.
3: Mira, doncs era aquesta mena de nen. Era a casa.
2: Clar, això ajuda molt, Tenir l'Odissea, tenir l'aventura a casa, clar.
1: Home, però 15 tampoc és tan petit,
0: Perdona, li dono jo el meu fill de 15. Ho provaré, a veure què em diu.
2: Si li dones tu, segur que no ho farà.
1: Ho has de deixar per allà.
0: Li deixaré sobre la taula.
2: Que ens supegui,
5: Et sorprèn, Nosaltres ens trobem, nanos de 14, 15, 16 anys, que venen a les parades, o sigui, quan a la setmana del llibre som allà a la parada dels els editors, diguéssim, venen amb ganes de llegir-se...
2: Bueno, és un bon moment, els 15, 16, 14, sí, 15, sí, 16, sí, perquè és el moment en què tu vols descobrir, desentranyar no sé què de la vida. Després és una merda tot, però en aquest moment encara hi ha una... Tens la llavor, no tens l'impuls de... I llavors, perdona, el... has dit una cosa que m'ha interessat, ara se m'ha anat l'olla perquè estic des de dilluns, estic una persona gran, ja se m'està...
0: Que li va canviar la vida, no?
2: Et va canviar la vida, sí. Però tu dius que a l'hora de llegir-lo, a mi el que em preocupa és que voldria que ho expliquéssiu, això sona estrany, diguéssim. Tu comences a llegir això, en quin... que hem d'aguantar una mica, no? Perquè ara jo trobo que tinc la sensació que nosaltres no aguantem. Allò que és que no, ara la gent es divorcia molt perquè no aguanta. No és això, eh? Però hi ha un moment que t'has de deixar portar perquè per sí. Hi haurà un moment que et capbussaràs, diguéssim.
3: Sí, sí.
2: Perquè és com quan vas a Londres i de sota entens l'anglès després de 6 anys de sèrie, entens, per fi pots estar una conversa amb 15 persones i l'entens. O sigui, t'has de submergir. I això acaba passant.
3: Sí, i de fet crec que passa bastant de pressa, amb l'Odissea. És a dir, la Ilíada, per exemple, sí que és més dura d'entrada, no? Perquè és això, és un poema de guerra, és un poema d'uns herois que és orgullosos, que es barallen per qüestions d'honor i coses així. És moltes més coses que això, però el primer que trobes és això, no? I, en canvi, l'Odissea comença... O sigui, de seguida comença l'aventura, de seguida comença... És a dir, és un poema que se t'emporta, que no costa gaire esforç submergir-s'hi.
2: A banda de l'aventura del viatge de l'Ulisses, que després la Dolors Miquel llegia que deia que no, és un llibre de viatge sense viatge, diguéssim. Això també és un liu, no?
5: Sí, la Dolors Miquel, que ens ha fet l'epíleg, que fa aquesta lectura, ella sobretot se centra una mica en el conflicte en el que representa la tornada d'Ulisses
2: a
5: Ítaca, en contraposició una mica a una Penèlope que s'havia quedat allà esperant-lo. És una lectura, diguéssim, en clau feminista, que enllaça bastant amb algunes lectures modernes. Per exemple, el llibre, o sigui, el text de la Dolors Miquel es clou amb un poema de Yanis Ritsos,
2: sí,
5: que és molt divertit, que és divertidíssim, que el que ve a dir és Penèlope quan veu aquella piltrafa de marit que li ha acabat d'arribar, sí, i, ostres, era això el que jo esperava.
2: Clar,
5: no?
2: Clar, i tant.
5: I llavors, sí, ella fa tot un recorregut per diferents temes de...
2: Hi ha molts cants del viatge d'Ulisses cap a Ítaca, però també és interessant, quan ja arriba, hi ha molts cants, bueno, hi ha un paquet de cants, no de Manuel Kant, de cants de la Ilíada, que en el que ja arriba a Ítaca i ja passa tot el que passa, que és una mica Culebrón, diguéssim. No?
3: Sí, exacte. Ha de començar a tramar la venjança contra aquests pretendents. Clar. Que s'han instal·lat al seu palau i se li mengen tots els ramats, és a dir, les riqueses,
2: sí,
3: perquè
2: sí,
3: la riquesa a l'època era això, eren els ramats, eren les terres. I és això, Ulisses arriba d'incògnit, com un es fa passar per un captaire, i de fet explica tot d'aventures que li han passat, no? S'inventa tot un personatge que a més va canviant segons a qui ho explica, i llavors és això, el ritme aquest trepidant de les aventures s'alenteix i llavors comença a tramar la venjança, comencen a encaixar totes les peces mica en mica fins que arriba efectivament la venjança, i més important encara, arriba el reconeixement, arriba el moment en què Penèlope efectivament se'l veu davant i diu,
2: mare
3: aquest
2: Déu,
3: és el
2: quin...
3: meu home.
2: Mare de Déu, senyor. Això em
3: després de 20 anys.
2: Jo de vegades em passa moltes vegades, estic a casa meva, miro el meu major i dic, mare de Déu, senyor. Què ens ha passat? Que escolti, què ens ha passat? Què t'ara va dir?
1: Els gossos el reconeixen, no? Com
2: els gossos de Buenos Aires. Segueixen ell i segueixen nosaltres perquè els gossos segueixen recordant-nos, mare de Déu, senyor, com ens hem de veure. Bueno, escolta una cosa, precisament això. Hi ha la diferència entre Aquiles... Aquiles apareix també a l'Odissea, perquè clar, quan baixa a l'inferno hi ha un moment que es troba Aquiles, però a l'Odisseus, però a l'Ulisses, però hi ha diferència entre els dos herois, diguéssim, i l'altre dia l'heroi Creus ens va fer tota una secció que nosaltres no sé si vam entendre massa bé, perquè clar, no estem a l'alçada de cap de les maneres del món, però que tu, a la primera frase, als primers versos, Pau, us ho pregunto els dos, d'aquesta nova i bastant definitiva de moment, no? Perquè tot això és un Catalunya, que els catalans tenim el
0: fem
2: projecte,
0: coses. Fem coses,
2: bueno, sobretot el que s'ha de fer és traduir l'Odissea, o sigui que ser català passa per anar traduint l'Odissea, això és el que ha de ser català.
1: Sí, sí.
2: Perdonin, eh? Llavors, el cas és que tu tradueixes que Ulisses és molt versat. L'Eloi deia que és una proposta, dius que Ulisses és versat, però el Riba em sembla que diu que és l'home de les mil cares, i el Mila, el gran ardit, es veu que traduïa, o al revés, no? Mira que ho he pensat. El gran ardit, Riba, i l'home de les mil cares es mira. És a dir, que els altres dos, els teus predecessors, el deixen com un puta, del que en diem més puta que les gallines.
1: Però com tradueixen la mateixa paraula, traduiria...
2: Exacte, exacte, volia dir. És que ho va fer tot l'Eloi, recupereu la secció de l'Eloi, que era de gran alçada, l'Eloi Creus, el coneixeu, no? Sí, que escoleu, sí. El coneixeu tots, vosaltres sou una màfia, eh? Sí. Els,
3: com la FIFA.
2: Com la FIFA, exacte. Sou fiferos. Jo hagués traduït Ulisses era més puta que les gallines, diguéssim, si hagués de fer la traducció, cosa que no descarto, eh? Però el... tu pensat per què?
3: Sí, és una paraula complicada, aquesta, que tradueixo per versat.
1: Com és, la paraula?
3: En grec és polítropos.
2: Això, polítropos.
3: Polítropos vol dir de molts
2: Moltes cares.
3: Moltes giragonses, sí. més cares. I llavors pot fer referència al fet que ha fet molts viatges, diguem, que ha anat per molts llocs, o que és, això, recargolat, més puta que les gallines. Llavors Riba es fixava
1: Chacatero,
3: més...
1: No? O Chacatero.
2: Chacatero seria una altra cosa.
3: Per exemple, no? O trapasser, o una cosa així.
1: Astut.
3: No? Astut. Llavors Riba es fixava més en això, i per això diu de gran ardit, ardit com a astúcia.
2: Sí, sí.
3: Mira, el que feia era intentar traduir les dues coses, i per això deia de mil cares que feu mil viatges, i llavors ho desplegava, per dir-ho així. I amb el versat el que vull recollir és que versat... té el component de l'experiència que li han proporcionat tots aquests viatges, i al mateix temps, etimològicament, però això ja és una mica més recargolat, per part meva, versar ve de girar, diguem, és a dir, és a dir, del llatí verso, versare, que ve de... girar, revertir, no?, per exemple, girar una cosa al revés.
2: I com et va venir, el de versat? En quin moment estaves
3: Doncs em va vindre perquè la primera traducció de l'Odissea, de la qual tenim notícia, que és la traducció al llatí, que de fet inaugura la literatura llatina, és molt curiós això, la primera obra d'autor que coneixem en literatura llatina
2: és
3: una traducció a l'Odissea que va fer un llibert, és a dir, un esclau alliberat, que era del sud d'Itàlia, Livi Andrònic. I llavors, ell, el llatí, ho va... aquest Andra Polítropon, aquest home de molts girs, de moltes giragonses, ho va traduir com a Uirum Uersutum. I aquest Uersutum, vaig pensar... Uersutum, versat, per què no?
2: Clar.
3: És una mica una paranoia, però em semblava convincent.
0: Sí, i aquesta reflexió filosòfica que et fas en certs moments de la traducció pot allargar-se...
3: fins a l'infinit, el que passa és que arriba un punt que prens una decisió, no? De dir, bueno, doncs he de continuar, no?
0: Pots anar avançant,
3: he de cobrar, he de viure, també.
0: Per tant... avançant la traducció i que et quedi una paraula penjada...
3: Sí, això de vegades també passa.
2: I tens ara, penedeixes d'alguna cosa, ara que està editat, que dic, me cago l'ou, aquella paraula que ha hagut de ser...
3: De moment no.
2: Val. Estàs satisfet.
3: Almenys estic satisfet.
2: Tant l'editor com el traductor és l'última pregunta. Me l'heu de contestar ràpid. Quan esteu involucrats en la traducció d'una obra de magna, com és l'Odissea, la vostra vida familiar, els vostres amics, tot això, saps? Tira endavant o...
0: Us odien.
2: Quin caràcter teniu? Perquè, clar, saps?
3: Sí, clar, tira endavant... És veritat que, clar, jo traduint això, doncs, és una cosa que no te la treus del cap. Clar, és a dir, encara que no estiguis fent feina en aquell moment, el motoret està engegat i va fent. Llavors, sí, de vegades...
1: I a més, perquè ja sou de motoret engegat,
3: sí,
1: normalment.
3: Sí, exacte. De vegades és una mica difícil aturar-lo i dir, vale, ara no estic treballant, ara estic, doncs, això, amb parella o amb els amics o amb qui sigui, no? Però, per sort, no sé, tinc una parella i uns amics molt comprensius amb aquestes coses.
2: Vull dir
3: que... I, a més... precisament a mesura que ho anava fent anava passant els cants com en fascicles en un molt bon amic que és traductor, l'Arnau Barrios.
2: Home, i, tal,
3: i a la Paula, la meva parella,
2: ja t'entenc,
3: que s'ho anava llegint. Ella no
2: la Paula llegeix
3: no, que va, ella no és especialment lectora de clàssics ni res, però o sigui, és lectora,
2: aquesta dica la teva parella perquè això m'interessa a mi
3: com... és psicòloga.
2: És que això deu ajudar molt perquè clar, vull dir-te Sí.
3: És bastant comprensiva.
2: És bastant comprensiva, és a dir, que això, clar.
0: I llavors,
2: això...
0: si et feien crítiques, les contemplaves, entenc.
3: Sí, i tant.
2: Clar.
3: I tant. I a més, en el seu cas, a més de psicòloga, no sé si ho dic professionalment, però sempre ha dibuixat, ha pintat, és una persona molt artística.
2: I anava dibuixant. Ja, tenim la versió de l'Odissea pintada per la teva...
3: Sí, però de moment no és pública, diguem.
2: No és pública, home,
3: I no sé si la voldrà fer pública.
2: Home,
3: és una cosa que feia més per ella.
0: Pels nens de 15 anys que no vulguin llegir.
2: No, els nens de 15 anys que llegeixin el que són tontes del cul, els nens de 15 anys.
0: No, et dic jo, ho provaré amb el meu fill, a veure si...
2: Però tu deixa-li al mig del passadís que s'ho pegui, perquè si tu li dones tard de llegir això,
0: et dirà no. A casa meva està fent llibres, però el salta, no
2: l'entens. escolta,
1: digue-li, cosa, això no t'ho llegeixis.
2: Per quatre xavos pots tenir una obra monumental, la Odissea d'Homer, traducció de Pau Sabater, amb una lectura de Dolors Miquel i el pròleg de Roger Aluja, que també és l'editor, no? Mm-hmm. Més a més. Tot això a la Bernat Metge Universal. Qualsevol persona civilitzada hauria de tenir aquest llibre a casa seva, i ja, si ja és civilització cap a nota, o sigui, si vols ja morir tranquil i no ser fast food pels gusanos, doncs tu llegeixes. Jo, mira, ho faré aquest estiu. Ja tinc la... Sí, he pensat, perquè estic en un punt odisseic, fixa què et dic jo.
1: Potser et canvia la vida, gràcies.
2: Potser em canvia la vida, millor, mira, us hi faig el programa l'any vinent en grec. Un punt. Moltíssimes gràcies. Després de la publicitat, a Abraham Jiménez de Nova. Bravo, bravo.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Escolta, és molt important això que us explicaré, perquè la Fundació Vicente Ferrer, celebra 30 anys de trajectòria i, coincidint amb aquesta fita, organitza aquest dijous 18 de juny la primera edició de la gala Essència, la gran nit solidària de, per la infància, per la infància. Tot això a la Galeria Cristal del Palau de Cibeles de Madrid. Ho dic perquè si passeu per Madrid... Pots fer-ho de les tonyines o pots fer això? Vull dir que...
1: La tonyina no és Madrid.
0: Jo preferiria fer-ho de la Fundació Vicente
1: Ferrer. Les tonyines no és Madrid,
0: també pots fer les dues coses.
1: Clar,
0: les tonyines
1: te'n
0: vas al...
1: A
0: l'Andeu tenen sushi, també, aquí a la... Sushi. Bueno, fins demà, que vagi molt bé, eh? Endavant.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
6: Heu follat.
5: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
6: Tens tota la vida per davant.
5: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Expocasio.cat.
11: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
13: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
14: Bon dia, ara passa un minut de les dues. El PSOE va pagar com a mínim 6 viatges a Leire Díez, la dona que suposadament mirava d'aturar les investigacions contra el partit. La UCO de la Guàrdia Civil assegura que Santos Cerdán va ordenar al seu equip que els paguessin sense demanar explicacions.
15: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
14: De seguida repassem aquest últim informe que l'UCO ha portat a l'Audiència Nacional. Els socialistes insisteixen que no han detectat cap irregularitat, però els comptes del partit.
16: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
14: És Rebeca Turró, exsecretària d'Organització del PSOE i, per tant, successora de Cerdán, que, com sentíem, acaba de parlar de comportaments individuals. En tot cas, així comença una setmana molt complicada pel PSOE. Aquesta tarda a les 6, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant del jutge Juan Carlos Peinado. Dimecres i dijous, José Luis Rodríguez Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol a declarar l'Audiència Nacional com a investigat, però acabem de saber que ha demanat més temps per poder justificar l'origen de les joies que tenia a la caixa forta. Veurem què diu el jutge, però és que, a més, en qualsevol moment es pot fer pública la sentència del cas de les mascaretes. Més coses, l'ofensiva israeliana al Líban amenaça de fer descarrilar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump assegura que s'ha de signar divendres i que permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. I el govern crida la prudència, avisa que els incendis d'aquest cap de setmana, que només ahir van cremar 50 hectàrees, són una alerta de l'estiu que ens espera. Demanen especial precaució aquesta propera setmana que s'apropa la revetlla de Sant Joan. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
12: Bon dia.
14: Marc Cucurella és nou jugador del Madrid.
12: El lateral esquerre del Chelsea, ex del Barça, i que havia tornat a sonar pel club blaugrana aquest estiu, ha firmat per 6 temporades i es converteix així en el segon fitxatge ja oficial de Florentino Pérez des que va guanyar les eleccions just després de l'entrenador José Mourinho. Un anunci que coincideix amb el debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol serà avui a les 6 de la tarda en directe a RAC1 amb la redacció d'Esports i tot l'equip del Barça. El seu rival és Cap Verd i Lamine Yamal començarà des de la banqueta si no hi ha cap sorpresa d'última hora. Més tard, a les 9, jugarà en Bèlgica a Egipte, hores després que aquesta matinada s'hagi disputat el Suècia 5, Tunísia 2 i el Costa d'Ivori 1, Equador 0. I en handbol, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha avançat avui al món a RAC1 que renovarà molt aviat i per un període llarg de temps. N'ha parlat l'endemà de guanyar la 13a Champions de la història del club.
14: I pel que fa al temps, aquesta setmana vindrà marcada per la calor. Mònica Usar, bon dia.
17: Bon dia. Sí, les temperatures es mantindran a la banda alta o fins i tot pujaran més que el cap de setmana. Avui màximes que a l'interior es mouran entre els 32 i els 36 graus, però els propers dies podrien arribar cap als 38-39 graus, fins i tot cap a les comarques de Ponent. Tot plat aquesta tarda amb alguns ruixats. De fet, ara mateix se n'escapen entre el Berguedà, la Cerdanya i també l'Alt Urgell, i es repetiran, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu, i localment poden ser forts i en acompanyats de calamarsa i també de fortes ratxes de vent. I a la resta, en canvi, tindrem una tarda de cel mig ennuvolat.
14: Ara són les 2:04.
15: 14:15.
14: Novetats, doncs, en el cas de la trama que implica el Partit Socialista de l'època Santos Cerdán i Leire Díez per desestabilitzar les investigacions judicials que afectaven el PSOE. Un nou informe de la Guàrdia Civil aporta documents trobats a l'ordinador de Díez, i entre els documents que guardava Santos Cerdán a la seu de Ferraz reforçarien la tesi de l'existència d'aquesta trama organitzada. Entre els documents trobats per la Guàrdia Civil i atribuïts a Leire Díez, un titulat Incompliments, amb els noms de persones que s'haurien compromès a aportar informació crítica, noms com l'excomissari Villarejo, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez o l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Anem cap a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
18: Bon dia. El document atribuït a Leire Díez i que, com dius, porta per nom Incompliment, seria, segons la Guàrdia Civil, una evidència més dels contactes de Leire Díez amb persones que, a canvi de favors, haurien de proporcionar informació útil pel Partit Socialista en la seva finalitat d'obstaculitzar investigacions judicials. Incompliments, per exemple, amb Villarejo, amb l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez o l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Per la Guàrdia Civil, els documents trobats simultàniament a l'ordinador de Leire i entre les caixes de papers que guardava Santos Cerdán a Ferraz, es demostraria la vinculació directa entre tots dos i, sobretot, el lideratge de Cerdán, que hauria posat el partit a disposició d'aquesta trama. Un Cerdán a qui Leire passava, evidentment, tota la informació i a qui hauria autoritzat verbalment i a través de WhatsApps el personal administratiu del partit de Ferraz perquè es pagués a Leire totes les despeses dels seus viatges i altres despeses de representació.
14: La difusió d'aquest nou informe de l'UCO coincideix amb l'inici d'una setmana molt intensa pels socialistes que avui precisament volen treure pit de les mesures internes que han aprovat per combatre la corrupció, unes mesures anunciades ara fa un any quan va esclatar el cas Santos Cerdán. La secretària d'organització del partit, Rebeca Torró, insisteix que no hi ha indicis de finançament irregular del partit i que tots els comportaments que s'investiguen, Roger, es van fer a títol personal, mai el partit com a organització.
18: Sí, Torroca continua compareixent a la seu del Partit Socialista, nega pagaments a Leire Díez, reitera que els comportaments individuals no defineixen tot el partit, nega lliçons de cap altre partit, defensa la integritat de tots els treballadors de Ferraz, és injust, diu, que es condemni persones només amb indicis i fets que no s'han demostrat, que no s'han provat, en referència a Zapatero, que, per cert, aquest matí ha demanat més temps per poder preparar la seva declaració i justificar l'origen de les famoses joies. L'actual secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, exhibeix la utilitat de les mesures internes que es van aprovar ara fa un any quan va esclatar tot el cas Santos Cerdán, fins al punt, diu Torró, que el PSOE és el partit més transparent i exigent de l'Estat.
19: Hemos introducido medidas adicionales que sin duda nos están llevando a ser el partido más transparente y con reglas internas más exigentes de todo el país.
18: Per cert, Santos Cerdán, que avui, com cada 15 de mes, ha anat als jutjats a firmar, nega haver organitzat cap trama il·legal amb Leire Díez.
20: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
18: Per cert, demà, dimarts, compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que segons aquest últim informe que hem conegut aquest matí de la UCO, ja coneixia les maniobres de l'Eire 10 des del 8 de maig de 2025.
14: Gràcies, Roger. Aquesta agenda judicial d'aquesta setmana pel PSOE, que comprometen concretament l'entorn personal de Pedro Sánchez i per extensió de tot el govern espanyol, comença aquesta mateixa tarda i és amb la compareixença de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado. La cita és important perquè després de més de 2 anys d'instrucció s'espera que el jutge notifiqui a les parts l'inici del judici oral amb jurat popular. Tampoc es descarta que Peinado decreti l'aplicació de mesures cautelars per evitar el risc de fuga, com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat o l'obligació de Gómez de presentar-se periòdicament als jutjats. L'opció més extrema, però, que ningú pot descartar ara mateix, és que Peinado decreti presó provisional per Begoña Gómez. I amb tot això, el PP torna a exigir eleccions. El seu portaveu Borja Sémper ho acaba de fer fa només uns minuts agafant-se al nou informe de l'UCO.
20: No estamos ante una manzana podrida. Es un árbol enfermo desde la raíz. Es un clima y una situación de corrupción total. ¿Qué hace una fontanera como Leire con el borrador de una ley a la que ni ustedes tienen acceso, ni los diputados en el Congreso de los Diputados tienen acceso?
14: I els socis catalans d'investidura, però, ja n'estan tips del reguitzell de presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Des de la seu de Junts a Barcelona, Laia Colomer, bon dia.
21: Bon dia, sí. Junts per Catalunya veu el PSOE acorralat tant judicialment com políticament. El portaveu Josep Rius avisa que, segons com acabi la setmana als jutjats, la legislatura podria quedar penjant d'un fil.
22: Comencem una setmana que és decisiva pel futur govern de Pedro Sánchez, amb diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort.
21: També Esquerra arrufa el nas. La secretària general, Elisenda Alemany, exigeix a Pedro Sánchez que deixi d'amagar-se.
23: Cada dia que avança sense explicacions s'alimenten més els dubtes. El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant, és l'expresident, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez, per tant, menys joies i més explicacions.
21: En canvi, el PSC insisteix que el president espanyol ja ha donat explicacions i recorda que la setmana que ve tornarà al Congrés.
14: I amb tot aquest panorama, el govern espanyol ha sortit a anunciar un acord per derogar la llei Mordassa vigent des de fa uns anys. El PSOE i Sumar acaben de presentar una proposta per eliminar la persecució penal a les ofenses a la monarquia, els símbols de l'Estat i les religions. És la reforma de la llei de la llibertat d'expressió. Feia 3 anys que estava en tràmit al Congrés i estava bloquejada per la falta d'acord entre els partits del govern espanyol. Tornem a Madrid. En Jordi Armenteres, bon dia.
24: Sí, bon dia. Acord per reformar bàsicament el Codi Penal i eliminar les penes de presó, però per tot això s'han de tocar mitja dotzena de lleis. El ministre Ernest Urtasun ho acaba de resumir res fa uns minuts d'aquesta manera.
25: Durante demasiado tiempo en nuestro país hemos asistido a situaciones que nunca deberían haberse producido vinculadas a los delitos de opinión. Hemos visto artistas procesados por una performance, humoristas denunciados por una sátira, autores condenados por una caricatura o activistas llevados ante los tribunales por expresar una opinión crítica. Y esto jamás debería haberse producido en nuestro país.
24: I el cas més paradigmàtic del raper Pablo Hasél, que va estar a la presó durant diversos anys per ofenses a la corona. La realitat és que la llei Mordassa és vigent des del 2015 i en aquests últims 7 anys de governs d'esquerres no hi ha hagut acord per derogar-la. Tot l'estat hi ha vora de 150 artistes, periodistes o influencers que han estat condemnats per injúries a la corona o als símbols de l'estat. I no és la primera vegada que s'anuncia un pacte per desbloquejar la llei. Ara s'ha de negociar amb tota la resta de partits perquè el PP i Vox s'hi oposen i s'ha de sotmetre a la votació del Congrés dels Diputats.
14: Gràcies, Jordi. A tot això, els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa per 2 telades i voler cantar els segadors exigeixen explicacions i disculpes a la Basílica, l'Arcabisbat, la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra. En una carta avançada aquest matí a RAC1, els més de 200 signants expressen el malestar pel tracte rebut i demanen que s'assumeixin responsabilitats si es conclou que el dispositiu era desproporcionat. Segiró.
26: Una carta de 2 pàgines on denuncien el maltracte rebut tant als cors adults expulsats com als infantils, que, a excepció de l'Escolania de Montserrat, també els van retenir a dins la basílica. El text subratllen l'esforç i el temps dedicat a preparar l'actuació i consideren dolorós que per uns fets puntuals atribuïts, diuen, a un grup reduït de cantaires s'adoptés aquesta mesura de forma col·lectiva. Denuncien que se'ls va expulsar sense donar-los explicacions i que un centenar de policies els van

0: Benjamin Netanyahu ja ha anunciat que no té intenció de retirar les tropes del sud del país. Xavi Pardo.
1: Ho ha deixat clar el ministre de Defensa, Israel Katz, assegura que les tropes israelianes continuaran desplegades a les zones de seguretat del Líban, Síria i Gaza de manera indefinida per defensar les seves fronteres i els assentaments hebreus del jihadisme. De fet, tots els líders de l'oposició israeliana, de l'esquerra a l'extrema dreta, han condemnat l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Aquest rebuig té el Pakistan amb la mosca rere l'orella i Islamabad, que ha fet de mediador en el conflicte. Recorda que l'acord inclou el cessament immediat i permanent de totes les operacions militars a la regió, inclosa Líban. La comunitat internacional tampoc les té totes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana a Israel que no ho engegui tot a rodar.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la paz, a la estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también a Líbano y que se garantice la soberanía y la integridad territorial de un país soberano como es Líbano.
1: Álvarez ho ha dit des de Luxemburg, on aquest matí s'ha reunit amb els ministres d'Exteriors de la Unió Europea, i d'aquí 3 hores mal comptades arrenca una altra cita important, la cimera de líders del G7, entre els quals Donald Trump. El president nord-americà es penjarà la medalla de l'acord i en presumirà davant la resta de dirigents que es reuniran a la localitat francesa d'Evian, a tocar de Suïssa. També seran els del Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia, que s'han compromès a desplegar una missió per reobrir l'estret d'Hormuz i netejar-lo de mines un cop l'acord entri en vigor.
0: Tot plegat fa que avui sigui un dia que les borses pugen i el preu del petroli baixa. L'IBEX 35 guanya un 1,5% aquesta hora en la línia del que fa la borsa d'Alemanya o la de París. Pel que fa als carburants, el Brent de referència a Europa cotitza a l'entorn dels $83 al barril. És un 5% per sota de com ha encetat la jornada. Per cert, que el govern espanyol, a més, ha allargat l'obligació de les petrolieres que venen a l'Estat d'informar cada setmana sobre el preu amb què han comprat els carburants i el preu de venda a les benzineres. Era una mesura temporal que estava pensada perquè durés 3 mesos, però el Consell de Ministres ha decidit prorrogar-la fins almenys a final d'any. Hem arribat a 3:15.

0: El govern avisa que els incendis que hi ha hagut aquest cap de setmana són una alerta de cara a l'estiu que tindrem. Demanen especial precaució aquests dies que s'acosta la revetlla de Sant Joan i comença el llançament de pirotècnia, això després que només ahir diversos focs cremessin una cinquantena d'hectàrees a Eudald Martínez.
1: El més important va ser el de Cervià de les Garrigues, que va cremar unes 33 hectàrees i va quedar estabilitzat ahir a la tarda. Tot i això, els bombers hi continuen treballant amb 16 unitats terrestres i alguns mitjans aeris per acabar-lo d'apagar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que les pluges de l'hivern i la calor dels últims dies fan un còctel explosiu a molts boscos i demana tenir especial prevenció els propers dies en el llançament de la pirotècnia.
2: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Veiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca. No?
1: Des dels bombers també preveuen un estiu complicat. L'inspector en cap dels GRAF, Marc Castellnou, explica que les zones que més els preocupen són les de Ponent, sobretot les terres de Lleida i de l'Ebre. Admet també que s'acosten dies complicats, n'ha parlat al Món RAC1.
3: La setmana aquesta és la setmana que definirà com començarem la campanya. Farem alçada incendis de centenars d'hectàries en els propers 2-3 dies i comencem una altra vegada l'estiu accelerat a l'estil del de l'any passat, 2025, o l'estil del 2022, que són estius definits per una calor prolongada que predisposa el bosc a cremar.
1: El pla Alfa per aquest dilluns situa 51 municipis en perill molt alt, la majoria a l'Anoia, la Noguera, la Terra Alta, la Segarra i el Segrià. També hi ha 345 municipis en perill alt.
0: La defensa de Jonathan Andic esgrimirà les seves trucades del 112 com a prova que no té res a veure amb la mort del seu pare. Segons els advocats, la manera com s'expressa després de la caiguda demostra que estava molt afectat. Fins avui ja sabíem el que havia dit pels escrits de la jutgessa i la defensa, i avui Catalunya Ràdio n'ha emès els àudios.
4: Tens de fer-hi?
5: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
4: Vete aquí, va a correr,
5: ¿no? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
5: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Segons la jutgessa, un dels indicis que apunten a un possible homicidi és que van passar més de 4 minuts entre la caiguda del seu pare i la trucada al 112 i que va trucar abans a la parella d'Isaac Andic que el servei d'emergències Benet Iñigo.
6: Després de la seva trucada al 112, és el SEM qui truca a Jonathan Andic per saber exactament on és i donar-li instruccions. En aquest altre àudio, la infermera li demana que comparteixi la ubicació i al final se sent Jonathan Andic cridant al seu pare.
7: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan. Sí, Jonathan. Ponte a manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
5: Por favor, envíame la ubicación.
7: ¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
5: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
7: En tiempo real, no. ¿Vale?
5: Enviado.
6: Uns àudios que, com molts altres elements d'aquest cas, tenen el seu paper en l'àmbit judicial i també en la guerra pel relat públic que acusacions i defenses juguen també a través dels mitjans. Avui, per cert, La Vanguardia explica que la fiscal del cas ha demanat que la unitat de persones desaparegudes dels Mossos s'assumi a la investigació per la seva experiència a resoldre casos difícils.
0: A Madrid, l'actriu Elisa Mouli ha tornat a plantar el jutge que la investiga per calúmnies a Íñigo Errejón i ja és la tercera vegada. De fet, ja havia avisat que no es presentaria al jutjat amb l'argument que està treballant a Dubai, en una zona amb poca cobertura, que també complicava, segons ella, la possibilitat de declarar per videoconferència. Al final, doncs, tampoc ha declarat, tot i que aquesta vegada el jutge havia avisat que la podien detenir per portar-la davant seu. Errejón, recordem, la va denunciar per haver-lo acusat d'extorquir testimonis en la causa en què s'investiga l'exdiputada Sumar per una suposada agressió sexual a l'actriu. Més coses. A Viella, una persona morta en l'incendi d'un habitatge. Els serveis d'emergències han portat una segona persona a l'hospital per inhalació de fum.
8: L'incendi ha començat aquest matí i ha afectat diversos habitatges al carrer Anglada. A l'edifici vivien una dotzena de persones que han reallotjat en diferents hotels. La víctima és un home d'entre 45 i 50 anys i encara s'investiga el cas.
0: Els Mossos han detingut una cuidadora a Premià de Mar al Maresme que hauria robat més de 55.000 euros a una àvia de 70 anys, Violeta Martos. La víctima té limitacions físiques i va ingressar a una residència el 2024.
8: Llavors va acomiadar la cuidadora, que va continuar robant-li durant 3 anys. La dona s'encarregava d'ajudar-la en tasques quotidianes i per això tenia accés a les targetes i podia fer compres i tràmits. Ara que els responsables de la residència han obtingut permís per gestionar els comptes de la senyora, han detectat que la cuidadora havia continuat buidant el seu compte. Va fer retirades d'entre 500 i 900 euros des del 2023. Quan van registrar el domicili de la cuidadora, els Mossos hi van trobar documents personals, bancaris i targetes. Els agents van detenir-la i ja ha passat a mans del jutjat.
0: I el govern continua fent passos per mirar de reduir la llista d'espera per la dependència. El temps mitjà per rebre un ajut continua augmentant i ja s'enfila fins als 400 dies. Un dels principals entrebancs de l'administració per atendre la demanda és el creixement demogràfic. El 19% de la població a Catalunya té més de 65 anys i cada any prop de 30.000 persones s'incorporen al grup de majors de 85. Són xifres d'un nou informe del CETIS, el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social. La Conselleria de Drets Socials assegura que treballa per fer transformar el sistema de capapeus amb l'objectiu de simplificar els processos i reduir tràmits. La Conselleria n'acaba de parlar en un acte al Cosmo Caixa. Anem cap allà. Júlia Manero, bon dia.
9: Bon dia. Sí, aquest abril el Departament de Salut va presentar el nou Pla Cura per avançar cap a un model més àgil, integrat i centrat en les persones. Un dels canvis principals des d'aleshores ha sigut la digitalització dels tràmits. Els procediments iniciats digitalment han passat del 6% a gairebé el 80% i així s'ha reduït l'espera en dues setmanes. El següent pas serà l'implementació del PIA Express, que serà la setmana que ve, un nou mecanisme que facilitarà i simplificarà l'accés als serveis i prestacions. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.
10: Són aquestes prestacions que ens avancem a l'acció del món local per donar doncs, aquestes ajudes per prestacions econòmiques de manera àgil i en poques setmanes després d'haver tingut el grau de dependència. Les persones que vulguin tenir un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada amb aquest PIA Express podran tenir just després del grau.
9: Martínez Bravo destacava que per tot plegat el Departament de Drets Socials està treballant molt estretament amb el de Salut per tenir una millor coordinació dels professionals i dels recursos.
0: Gràcies, Júlia. I a partir d'ara serà més fàcil aconseguir un certificat de defunció. Catalunya ha començat el procés perquè es pugui fer el tràmit de manera electrònica.
8: Els professionals sanitaris poden generar i signar el document de manera digital i després enviar-lo al Registre Civil, als sistemes funeraris i a l'INE. Amb la digitalització del tràmit es redueix la burocràcia, facilita els tràmits amb l'administració i s'eviten també gestions feixugues en un moment delicat. El nou sistema ja ha entrat en funcionament a 12 centres hospitalaris i n'hi ha com a mínim un d'habilitat a cada regió sanitària. L'objectiu és que s'estengui progressivament a la resta de centres durant el 2026.
0: 5 minuts i arribarem a 2:45. El Regne Unit també prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. A més, prendrà mesures per evitar que puguin parlar amb desconeguts en xats de jocs.
11: El Regne Unit segueix així l'exemple d'Austràlia i estableix que fins als 16 no es podrà accedir, per exemple, a TikTok, Instagram, YouTube, X o Facebook. El primer ministre Keir Starmer està convençut que els danys que provoquen superen de llarg els beneficis que poden tenir.
12: Tot el que sempre he volgut pels meus fills és que siguin feliços i que estiguin segurs, i crec que això és el que vol qualsevol pare o mare. Però ara faig una pregunta. Realment creiem que les xarxes socials creen un entorn feliç pels nostres fills? Realment creiem que és un lloc on poden sentir-se segurs? No crec que hagi de respondre aquestes preguntes, oi?
11: Ara la prohibició s'haurà d'aprovar al Parlament britànic, on els laboristes tenen majoria absoluta. En quedaran fora aplicacions de missatgeria, com WhatsApp o Signal.
0: I més de la meitat dels creadors culturals utilitzen la intel·ligència artificial com ajuda a l'hora de fer guions, textos o música. Són dades de l'informe anual que ha presentat aquest matí el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Gairebé 6 de cada 10 fan servir la intel·ligència artificial habitualment o de tant en tant, i hi ha un 14% que diu que no ho ha fet mai però que es planteja començar-la a utilitzar pels avantatges que considera que té. Adrià García.
13: Sí, de fet, 2 de cada 3 enquestats diuen que fer servir la IA els ha portat noves eines de treball i els ha facilitat la feina. Això tot i que la gran majoria dels creadors culturals, prop del 80%, reconeixen que és una greu amenaça que fomenta la deshumanització i el plagi. El membre del plenari del Conca, Salvador Casals, deia que cal anar amb peus de plom i revisar de dalt a baix els perills d'aquestes eines.
14: Estem davant d'una transició tecnològica desigual, l'autoria està en risc i l'identitat creativa debilitada, hi ha una ambivalència entre oportunitats i amenaces, hi ha una demanda transversal de demanda de regulació i garanties, i es necessiten reforçar les competències crítiques i ètiques.
13: Pel que fa a la resta de sectors, l'informe mostra com el darrer va ser un any magnífic pel teatre, amb rècord d'espectadors i fregant els 108 milions de facturació. A l'altra cara de la moneda hi ha el cinema, que va viure una nova davallada. El nombre d'espectadors va caure un 10%, mentre que el nombre d'usuaris a les plataformes, com Netflix, va augmentar dels 15 als 20 milions en només 12 mesos.
0: El mític musical Cop de Rock tornarà a Barcelona aquest setembre. A Cop de Rock vull viure, a Cop de Rock. Fa 15 anys, de Goll de Gom va estrenar aquest espectacle inspirat en l'escena del rock català dels 90 i ara la productora usonenca La Barca l'ha recuperat. Faran 5 funcions del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum de la Gran Via Adrià.
13: Aquesta nova versió parteix del text original de Joan Lluís Bozzo. Explica la història d'un grup de joves que formen una banda amb el somni de triomfar en el món de la música. Reviuen l'univers del rock català amb himnes de bandes com Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o Lax amb Busto. El cap de producció de La Barca, Jofre Bardolet, explica a Barracú per què han volgut recuperar l'espectacle.
15: Un parent meu, amb qui hem fet diverses coses de teatre al llarg de la vida, que em va dir, Jofre, hem de fer el cop de rock. I jo no el coneixia, aquest espectacle. Jo, clar, el 2011 tenia 11 anys, per tant, és una reivindicació del patrimoni del país, en aquest sentit, no? D'unes cançons que apel·len a la nostra identitat nacional, a qui som com a país.
13: La Barca ja va portar la seva versió de cop de rock a Vic, amb un èxit enorme. L'havien de representar només dos cops i van acabar fent-ho mitja dotzena de vegades. Les entrades per les funcions al Teatre Coliseum ja estan a la venda.
0: Parlant de clàssics de la música catalana, Gossos farà una gira per commemorar els 20 anys de Corren. Corren, corren pels carrers, corren. Seran 12 concerts, de moment no sabem ni les dates ni els llocs on actuaran, i Remei de Calafresca actuarà a la tardor a la sala Rasmates de Barcelona. El quartet d'Arbúcies es portarà el seu rock reivindicatiu a la capital catalana el 13 de novembre i també a Rasmatàs aquest dijous Selva Nua s'acomiada dels escenaris. Després de 6 anys, els lleidatans posen punt final a la seva carrera amb un concert ple de sorpreses. Encara hi ha algunes entrades a la venda. I ara el temps...
16: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Aquesta tarda s'esperen tempestes a les comarques del Nord, Mònica.
17: Sí, de fet, fa una estona que descarreguen ja els primers ruixats i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la Cerdanya, al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès i també al Ripollès, localment amb calamarsa i també amb fortes ratxes de vent. A la resta s'espera una tarda de cel mig ennuvolat amb temperatures altes entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors i amb vent que es notarà sobretot en punts de les comarques de Ponent. I els propers dies s'intensifica la calor.
18: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: Ara passa pràcticament un minut de 2:45. Ho dèiem en titulars, Albert. Marco Corella ja és nou jugador del Madrid.
20: Per les properes 6 temporades, abandonant el Chelsea i tancant la porta a qualsevol possible retorn al Barça. Cucu es tracta del segon fitxatge de la nova era Florentino, després que només s'hagi fet oficial fins ara el de José Mourinho per la banqueta. I tot plegat a només unes hores pel debut d'Espanya al Mundial de Futbol. Entrem en matèria, parlem d'aquesta estrena de la selecció espanyola que debuta avui a la competició contra Cap Verd, un partit a priori assequible pels de Luis de la Fuente, tot i que ha caigut enmig, com dèiem, de l'oficialització del fitxatge de Marco Corella pel Madrid, un anunci sorprenent que volem saber com ha estat rebut també en aquesta concentració de la selecció espanyola a Chatanova. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1. Damià López, hola, bon dia.
21: Bon dia, Albert. Doncs les últimes hores de la selecció espanyola s'ha viscut amb sorpresa el fitxatge de Marco Corella pel Madrid pel moment en què s'ha produït, coincidint amb el debut d'Espanya al Mundial. De la Fuente sempre ha demanat als seus jugadors que si havien de resoldre el seu futur ho fessin abans del torneig i bé, tècnicament, Corella ho ha fet abans que Espanya comenci a competir. Això sí, de fet, ara aquí són 8:45 del matí i l'anunci arribant mentre els futbolistes dormien. Les hores prèvies al debut en un Mundial no és el més recomanable per cap equip perquè, lògicament, es pot arribar a perdre el focus i això no ha fet gràcia De La Fuente ni ningú de la Federació Espanyola. I De La Fuente deia que si els seus jugadors són feliços, doncs que ell també ho és.
22: Lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, si surge otra con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Yo si él está feliz y contento, yo feliz y contento.
21: Ara amb Cucurella oficial, al Madrid ja poden dir que tenen un jugador disputant el Mundial amb la selecció espanyola.
20: Sí. Marc Cucurella, doncs, el nom propi d'aquestes hores prèvies al partit per una operació inesperada, llampec, que, com comentàvem, ha agafat a més d'una amb el peu canviat, i no sé si també amb sorpresa a Barcelona, el Barça, tenint en compte que era un jugador que havia sonat pel club blaugrana. Marta, Ramon, Florentino, doncs, que es torna a interposar enmig d'un fitxatge que hagués pogut fer el propi Barça. Bon dia.
1: Bon dia, sí, Cucurella és un lateral del gust de la direcció esportiva i de Hansi Flick, i per això, quan s'acostava al final de temporada, va existir el sondeig del Barça per conèixer la seva situació de primera mà. Tot i així, no va haver-hi una proposta ni cap moviment en ferm parlant de qüestions contractuals, simplement se li va transmetre l'interès i es va captar la receptivitat del jugador. El Barça no podia garantir-li una ofensiva immediata ni, per tant, prioritària per fitxar-lo. L'opció quedava en stand-by sota un condicionant, la sortida d'Alejandro Valde. Si Valde marxava, ell i Cancelo havien de ser els escollits per ocupar la posició. En canvi, si Valde, amb contracte en vigor fins al 2028, continuava, la seva possible arribada quedava fora d'òrbita. Aquest escenari tan poc concret a curt termini ha contribuït a que Cucurella no s'hagi esperat a l'evolució del mercat, tot i que el club blaugrana no preveien que acabaria fitxant pel Real Madrid.
20: I per entendre per què un lateral esquerre forjat a les categories inferiors del Barça ha acabat tan lluny del Camp Nou, segurament, Marta, hem d'anar a l'origen de tot plegat, que és que el club blaugrana potser no va apostar per ell en els moments clau.
1: El 31 d'agost del 2018, el Barça anuncia la cessió de Cucurella a l'Eibar. En aquell moment comença una carrera molt prolífica que l'allunyarà cada cop més del Camp Nou. El lateral esquerre de l'Ella ha de fer front a dos factors: l'ombra molt allargada d'un titular indiscutible com Jordi Alba i la política de fitxatges del club amb Josep Maria Bartomeu, que el 2016 havia incorporat per més de 20 milions d'euros el francès Lucas Digne com a relleu, en comptes de mirar cap al planter. Digne no funciona i, com que el Barça el traspassa, la gira del 2018 pels Estats Units és un banc de proves per Cucurella y un otro aspirante al filial, Juan Miranda. El jutge es Ernesto Valverde.
2: Estamos en pleno mercado, pero desde luego mi idea ahora mismo es sacar partido a los jugadores que tenemos. Y los jugadores que tengo ahora mismo a mi disposición son Cucurella y Miranda. Nuestra idea sobre todo es ver cómo se desenvuelven, que hasta ahora yo creo que lo están haciendo bien. Y desde luego si tenemos que apostar por ellos, pues apostar por ellos. Luego ya lo veremos.
1: El veredicte de Valverde és apostar per Miranda. Li agrada més per la seva disciplina defensiva, una tria clau per al futur de Cucurella i, de retruc, per la posició de lateral esquerre al Barça a l'hora de generar un substitut natural per Alba. A l'Eibar, a més, abandona momentàniament la posició per jugar d'interior, i això fa arrufar el nas a Valverde a l'hora de considerar-ne un possible retorn.
2: Es verdad que está jugando una posición en la que nosotros ya tenemos cubierta y también que no es la en la que él fue allí de entrada, ¿no? Que es la de lateral.
1: Un altre moment clau és el de l'estiu del 2020, en què el Getafe, on havia jugat com a cedit després de sortir de l'Eibar, el compra per 10 milions. El Barça es queda un percentatge d'una futura venda, però ja en perd el control. El 2021 es converteix en el traspàs més car de la història del Getafe fins al moment, quan marxa el Brighton a canvi de 18 milions, i el Chelsea el fitxa el 2022 per uns 65 milions d'euros, convertit en una estrella del futbol europeu. El que ningú s'imaginava, ni ell tampoc, és que algun dia acabaria vestit de blanc.
20: Gràcies, Marta, tot això pel que fa a Cucurella, però Cucurella al marge, ens hem de centrar ara en aquest Espanya Cap Verd d'avui. A partir de les 6 i en directe a RAC1, la selecció espanyola debuta contra Cap Verd, a priori sense Lamin, que ens has explicat, Damià, en aquestes hores prèvies, que en principi no serà titular, oi?
21: Sí, Lamin no serà titular, la idea és que surti a l'últim tram de partit, porta ja dies entrenant-se amb normalitat, però ell i Nico Williams seran suplents i potser la setmana que ve contra Aràbia, a la segona jornada, ja podran entrar directament a l'11 inicial. Així ho explicava De La Fuente.
22: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, indican que Lamin está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no, pero sí para participar durante un tiempo.
21: Cubarsí i Pedri sí que seran titulars i probablement també Ferran Torres en el lloc de Lamin. El rival, la modesta selecció de Cap Verd, debutant en un Mundial. Espanya és favorita molt clara en el partit d'avui, però Luis de la Fuente no vol confiances i sap que els debuts en aquest tipus de competicions sempre són complicats.
22: Mañana es el partido más importante del Mundial, por muchos motivos. Los deportistas sabemos que las carreras hay que empezarlas con seguridad. Eso es lo que significa el primer partido, de seguridad, de confianza. A futuro los futbolistas se van a encontrar mucho más sueltos. Siempre hablamos de que en estas competiciones estan més cerca de ganar els equips que se meten més ràpidament en la competició.
21: Aquí a Atlanta fa força calor, però l'estadi és climatitzat, per la qual cosa la temperatura està controlada. El partit es juga a les 12 hora local, hora de màxima calor, però gràcies al sostre de l'estadi i a la climatització, els futbolistes podran jugar sense l'afectació de la temperatura. Espanya avui mirarà de guanyar i, si pot ser, de golejar, tenint en compte que la classificació per les eliminatòries es defineix per diferència de gols i que és un factor que, en cas d'empat amb Uruguai, a la tercera jornada podria ser necessari.
20: I tot això amb una selecció de Cap Verd, amb una afició molt engrescada i il·lusionada de poder tenir, Dami, un bon debut contra Espanya.
21: Doncs sí, he pogut parlar amb alguns aficionats de Cap Verd aquí a Atlanta. La veritat és que hi ha moltíssima gent amb la samarreta dels taurons blaus, com es coneix Cap Verd, i compta, Albert, perquè estan optimistes i es veuen derrotant Espanya.
3: Jo crec que va ser un bon partit, no va ser fàcil per Cabo Verd. Cabo Verd va ganar 2-1, va sorprendre a Espanya. Jo sé que Espanya està amb un bon equip, amb molts joves, però Cabo Verd, jo tinc fe en Dios que Cabo Verd va sorprendre a Espanya. Allà va marcar 2 gols de Cabo Verd.
4: Com veus el partit contra Espanya?
7: 2-1! 2 Cabo Verde, España 1.
23: ¿Recuerdas 1990? Camarón, Argentina.
4: 0-1.
23: El último Copa Mundial que le pasó, Arabia Saudita, Argentina. Primero partido, Argentina se perdió. Se goñó la vez, no va a ser así. Cabo Verde va a ganar España, 2-1, y España va a ganar campeón del mundo.
4: Bueno, ¿y tú piensas igual que yo?
23: Igual. De hecho, Cabo Verde va a ganar 3-1. Así de claro.
4: El próximo que aparezca dirá 4-1.
23: No, bueno. ¡Cabo Verde!
20: Gràcies, Damià. Doncs amb aquest ambient t'escoltem aquesta tarda amb la transmissió del partit avui en horari versió, per tant, amb Antoni Clapés i tots els seus Muppets. No us perdeu, doncs, aquest Espanya-Cap Verd a RAC1. I fora d'aquest partit, la primera jornada del Mundial avança amb duels que s'han jugat aquesta matinada i d'altres que es disputaran entre avui i demà. Albert Pedrol, bon dia.
24: Hola, Albert, bon dia. Comencem pel més recent. Avui a les 6 del matí la selecció de Suècia ha golejat 5-1 Tunísia. El partit no ha tingut gaire història, ha arribat al descans obert amb 2-1 a favor dels suecs, però a la represa l'equip escandinau ha sentenciat amb 3 gols. El davanter de l'Arsenal, Víctor Gyökeres, ha marcat el 3-1 al quart d'hora de la segona meitat. I després l'equip suec ha sentenciat amb gols al 84 i al 96. També de matinada s'ha jugat un Costa d'Ivori 1, Equador 0. L'equip africà ha donat la sorpresa amb un gol al minut 90. I ahir es van disputar 3 partits més. Països Baixos 2, Japó 2, Austràlia 2, Turquia 0 i Alemanya 7, és la golejada de la jornada, Curaçao 1. I en les properes hores, més enllà de l'Espanya-Cap Verd, també juga un Bèlgica-Egipte a les 9 del vespre i de matinada a les 12. L'Uruguai s'enfronta a l'Aràbia Saudita, mentre que a les 3, tot en hora catalana, l'Iran se les veurà contra Nova Zelanda.
20: Doncs precisament avui les seleccions de l'Iran i de l'Uruguai també són notícia per qüestions extraesportives. Per un cop l'Iran és la cara, en canvi l'Uruguai és la creu.
24: Sí, i diem que és la cara perquè, coincidint amb l'acord de pau amb els Estats Units, la selecció iraniana ha rebut l'aprovació de la Casa Blanca per aterrar de matinada a Los Angeles, la ciutat que acollirà el seu primer partit al Mundial. L'expedició ha arribat acompanyada, això sí, de fortes mesures de seguretat. Un autobús ha escortat els futbolistes fins al seu hotel de concentració, situat a prop de Los Angeles, perquè descansessin una estona abans del seu primer entrenament als Estats Units. Això sí, les condicions del seu visat no han canviat des de la seva arribada. L'Iran té 24 hores per jugar i tornar-se'n a Mèxic, on ha instal·lat la seva seu del Mundial. Però la selecció iraniana no és l'única que ha viscut amb incertesa les últimes hores. Un altre exemple és l'Uruguai, que juga aquesta mitjanit contra l'Aràbia Saudita a Miami. El seu avió ha aterrat amb més de 3 hores de retard perquè hi ha hagut un error amb la documentació de l'aeronau. Finalment, s'ha pogut solucionar. Només aterrar, el seleccionador Marcelo Bielsa li ha tret ferro.
25: No, lo del vuelo no nos genera ninguna complicación. Haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Nos pareció que era buena idea las 2 semanas iniciales llevarla adelante en Montevideo y la última en Playa del Carmen.
24: Bielsa també ha confirmat que Ronald Araujo va lesionar-se entrenant-se amb l'Uruguai i, a més, ha confessat que se sent culpable. Diu, dels seus problemes físics, el Bassó, el central del Barça, serà baixa aquesta matinada contra l'Aràbia Saudita.
20: Gràcies, Pedrol. I parlant precisament de qüestions extraesportives, tenim una última hora sobre Rafa Mir, perquè la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, tot això al marge del Mundial, han condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. Els fets van passar quan estava cedit al València per part del Sevilla. Recordem que aquesta temporada Rafa Mir ha jugat a l'Elx, també com ha cedit. Tres minuts i seran 3:45. Ara sí, deixem el futbol, tanquem la carpeta del futbol i obrim la pàgina poliesportiva parlant d'handbol.
5: Dica, baixa...
6: I tant.
5: I agafa la copa, sí, sí. Compartirà el moment amb Domen Makos. Vinga, va, va Domen, va Dica. Domen, Dica, Domen, Dica, Domen, Dica. Ben amunt, que la Champions és el Barça!
20: D'aquesta manera, Albert Ferran explicava a RAC1 com el Barça d'handbol aixecava una nova Champions després de derrotar el Fuchsia de Berlín a la final disputada a Colònia, un nou títol pel projecte liderat per Antonio Carlos Ortega, ja aterrats a Barcelona, i amb ells enviat especial de RAC1 en aquesta Final Four. Albert Ferran, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, és el principal artífex de la temporada perfecta, 7 títols de 7 possibles i d'un cicle guanyador que va arrencar l'estiu del 2021. En 5 temporades amb Ortega a la banqueta, el Barça ha guanyat 3 Champions. El tècnic acaba contracte l'estiu del 27, l'estiu vinent, però la seva continuïtat està lligada i podria ser oficial els propers dies. El club té clar que és l'entrenador ideal i Ortega vol continuar a Can Barça. Ho confirmava el tècnic aquest matí al Món RAC1.
9: No habrá problema. Jo crec que jo estic molt content aquí, me sento molt valorat. Segur que arribarem a un acord més pronquetat.
10: Et queda una temporada i, per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
9: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
10: Llarga, serà llarga. Llarga. Sí.
8: En aquest sentit, Ortega ha sabut adaptar-se a la política de retallades de les seccions, però confia que quan el club millori econòmicament podran fer un pas endavant.
9: Hem fet una reestructuració del pressupost. Ara estem molt ajustat i jo crec i confio al president que quan la cosa vagi millor, segur que ens donarà el suport necessari per continuar estant lluitant per tots els títols i per arribar a la Final Four, que és el nostre somni de cada any.
8: Un Antonio Carlos Ortega que avui ha dormit ben poquet. L'expedició ha aterrat de matinada a Catalunya després d'un vol animat amb ganes de gresca dels jugadors, tot i que la principal celebració es va fer a la pista, al Lanxess Arena, després de derrotar el Fuchsia a la final per 37-34. 13a Champions del Barça d'handbol i 50a de la història del club, amb els 7 títols de 7 possibles i havent perdut només un partit en tota la temporada, tot plegat després d'una desena de baixes l'estiu passat. Temporada inoblidable, la millor pel tècnic blaugrana.
9: Una cosa increïble, com un jugat, com un defensat, com un jugat a l'atac, com l'equip volia guanyar cada partit. És, sense dubte, és la meva millor temporada com a entrenador des que jo sóc entrenador.
8: Ortega és el rei de la Champions, és qui més lligues de campions té. 9, 6 com a jugador i 3 com a tècnic. I és ambiciós i no vol aturar-se aquí. És conscient, però, que marxen 2 homes importantíssims aquest estiu. Emil Nielsen, el millor porter del món, i Domen Makuts, l'MVP a Colònia, però creu que venen substituts de garanties.
9: Perdem 2 jugadors, 3, en Antonio Bassam, molt, molt importants. Perdem 2 jugadors molt importants a la pista. A la posició de central vendrà Smarrason, que jo crec que és un jugador que se pot adaptar molt bé al nostre estil de joc. I a la porteria perdem un grandíssim jugador, però ve Sergei Hernández, que és nacional, que aportarà encara millor mood al vestidor.
8: Després de l'èxit a Colònia, l'equip s'acomiada de la temporada aquesta nit amb un sopar de celebració.
20: I al marge de la Champions d'handbol, el que també s'està decidint aquests dies és el títol de Lliga a la resta de seccions. Bàsquet, hoquei i futbol sala. Anem a pams i comencem pel bàsquet. Dani Aguilar, bon dia.
12: Hola, Albert, bon dia.
20: La final de l'ACB aquest any la jugaran el València Bàsquet i el Barça. Sèrie el millor de 5 partits que arrenca dijous al Roig Arena després que els valencians eliminessin ahir el Joventut.
6: Sí, amb factor pista a favor, segona final seguida dels valencians, quarta de la seva història, 3, amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador, entre les quals l'únic títol que tenen el 2017, i de fet es reedita la final del 2003, quan el Barça de Pesic va aixecar la lliga que formaria part de l'històric triplet blaugrana. Com deies, primer partit de la final, dijous a les 8 al Roig Arena, el segon també a València, dissabte, el tercer, l'eliminatòria viatge al Palau Blaugrana dilluns, dimecres un possible tercer al Palau, i en cas d'arribar al cinquè partit es jugaria dissabte 27 de nou al Roig Arena. Aquest és el calendari d'una lluita pel títol en la qual el Barça apareix de nou després de 3 anys d'absència. Busca la 21a Lliga, els precedents més immediats, igualats aquesta temporada segons la competició. 4 partits, 2 victòries a la CB dels valencians, l'última contundent, ja ho sabem, per tancar la fase regular, 2 victòries blaugrana a l'Eurolliga.
20: I tot plegat, com dèiem, després que ahir el València eliminés el Joventut amb un olímpic espectacular, amb prop d'11.000 espectadors, i amb un final emotiu amb regust de comiat per alguns jugadors.
6: Sí, entre els quals Adam Hanga, que no va poder contenir les llàgrimes, un dels noms que ja no hi serà la temporada que ve. Va ser un partit elèctric d'altíssim voltatge ambiental amb una afició entregada que va veure com el seu equip mantenia el tipus fins que la màquina valenciana va començar a accelerar, i amb un parcial contundent de 0-16, castigada la penya per Jan Montero i el rebot ofensiu, va acabar sentenciant fins al 75-87. Festa de comiat malgrat la derrota a l'Olímpic, jugadors fent la volta d'honor amb una afició que ha tornat a il·lusionar-se aquest curs, augmentant assistència i abonaments, i en bona mesura gràcies a un nom, la continuïtat del qual ara mateix centra totes les mirades. Ricky Rubio seguirà? Contesta el del Masnou.
11: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula, ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
6: L'altre nom de jugadors del planter del futur del qual és incert, el de Guillem Vives, va dir que cal veure com acaba tot plegat, esperant que baixin les pulsacions i el desgast d'una llarguíssima temporada per decidir. En tot cas, Dani Miret considerava clau mantenir el talent si es vol seguir competint a aquestes latituds. És optimista el tècnic?
12: Tinc sensacions optimistes, però no tinc cap informació. Fins ara he demanat a tot l'equip que estiguessin centrats en el present. A partir de demà començarem a fer un pla per veure quines són les opcions reals nostres de poder tenir continuïtat amb el grup.
6: Finalista de la Lliga Catalana, quart finalista de Copa i Champions League i ara semifinalista de l'ACB, eliminant pel camí el Baskonia. Registres d'una temporada de la penya que ha tornat a enganxar l'afició.
20: Gràcies, Dani. Per cert, precisament l'equip que va eliminar el Barça a les semifinals al Tenerife ha anunciat avui que Chus Vidorreta deixarà de ser l'entrenador de l'equip després d'una última etapa amb 8 temporades i 4 títols aconseguits. I de tot plegat i del futur del bàsquet europeu n'ha parlat avui al matí Pau Gasol, en un acte publicitari a Barcelona. Gemma, has estat amb ell. Què n'ha dit l'exjugador del Barça?
13: Doncs Gasol té en ment a participar activament en el nou projecte de l'NBA Europa. Tot plegat encara està per definir i cal resoldre com conviuria amb l'Eurolliga.
14: Esto se plantea como un proyecto de largo recorrido para lo que es una mejora importante de la gestión y el estado de nuestro deporte del baloncesto en Europa. E intentando seguir esas conversaciones lo más cerca posible, porque mi intención sí es jugar un papel dentro de este nuevo modelo y poder ayudar a su éxito.
13: Un paper que diu que encara s'ha de perfilar, però s'ha mostrat il·lusionat Gasol davant una iniciativa que considera que pot ajudar a millorar la gestió i l'estat del bàsquet europeu. Pel que fa a l'ACB, ha valorat molt positivament la feina que ha fet la penya en aquest play-off i també el canvi que ha fet el Barça de la mà de Xavi Pascual, de qui en va estar pendent, especialment en la roda de premsa que va fer per anunciar que deixaria el Barça a final de temporada.
14: Como dice, ¿no?, que viene un poco la charla de Xavi Pascual, este es el último baile. Vamos a acabar bien este último baile y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que veo a un Barça mucho más sólido y consistente durante estos playoffs de lo que ha sido durante la temporada, pero el Valencia tiene un equipazo, tiene un muy buen equipo y va a ser difícil de ganar.
13: Tot plegat el dia que ha presentat la 22a edició del campus de la Pau Gasol Academy.
20: A punt de començar la final de la Lliga CB de bàsquet i a punt de tancar-se segurament la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. De moment la sèrie entre Liceu i l'Igualada està clarament decantada pel conjunt gallec amb el 2-0 en el global. Bernat Balboa, bon dia.
0: Bon dia.
20: Per tant, els catalans estan obligats a guanyar els dos match balls que tenen en contra per aixecar el títol.
0: Sí, després d'imposar-se el Barça en 5 partits a les semifinals, els igualadins han perdut tots dos primers partits de la final per 8-2 contra el Liceu. Dues golejades que no ajuden a una Igualada que se la juga precisament aquest divendres a les 7 de la tarda a les Comes, en el tercer i possible definitiu partit de la sèrie. En canvi, el Vila-sana va guanyar la primera lliga de la seva història en vèncer el segon partit de la final de la Lliga Iberdrola per 1-3 davant el Fraga.
20: I tot això després d'un cap de setmana en què el motor també ha estat protagonista amb la disputa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya a Montmeló, una prova que va servir per veure com Lewis Hamilton trencava el domini de Mercedes en aquest Mundial amb nou rècord de públic al circuit inclòs. I encara sobre rodes, abans de tancar, encara tenim temps per parlar una mica de ciclisme, perquè aquest matí a Barcelona s'ha presentat el dispositiu de mobilitat pel Grand Départ del Tour de França, aquí a la capital catalana, Bernat.
0: Sí, a pocs dies perquè la 113a edició del Tour de França arribi a Barcelona, s'ha concretat com afectarà la gran cita del ciclisme mundial que per primera vegada arrencarà a la capital catalana. El 2 de juliol es durà a terme la presentació dels equips, que començarà al recinte modernista de Sant Pau, d'on els ciclistes baixaran per l'Avinguda Gaudí i acabaran a la Sagrada Família, un debut de la competició que tindrà novetats i sorpreses, tot i que el regidor d'Esports, David Escudé, no ha volgut donar més detalls.
15: Cuando empezamos a explicarles lo que tenemos en mente a ASO, a los titulares de la prueba, que nosotros no íbamos a hacer una presentación más, sino que queríamos escribir una historia en la página del Tour y ponérselo muy difícil a la siguiente ciudad anfitriona, no se lo acabaron creyendo. Cuando vieron ya sobre dibujo y después físicamente lo que teníamos previsto, están absolutamente convencidos de lo que vamos a vivir el día 2 a partir de las 6:30 de la tarde.
0: Una presentació que serà diferent de la resta, dinàmica, intergeneracional, catalana, però també internacional. Pel que fa a les afectacions d'aquesta jornada, la nit de l'1 de juliol ja hi haurà restriccions a l'Avinguda Gaudí i el dia de la presentació, a partir de les 2 del migdia, els talls de trànsit seran definitius amb la reobertura prevista a 9:45 de la nit. El 4 de juliol serà el torn de la contrarrellotge, que sortirà des del Parc del Fòrum i acabarà a la muntanya màgica de Montjuïc, allà on s'espera més afluència de públic. Des del dia abans, a partir de les 6 de la tarda, ja estarà prohibit l'estacionament en tot el recorregut i durant la prova hi haurà un tancament total que s'anirà reobrint progressivament a partir de 9:45 del vespre. I el 5 de juliol l'etapa començarà a Tarragona i acabarà també a Montjuïc. Hi haurà restriccions a partir de les 12 del migdia amb el tancament definitiu previst per a 2:45. Entre 4:45 i 6:45 Montjuïc quedarà aïllat amb la circulació restablerta a partir de les 6 de la tarda. Tot plegat, un dispositiu exigent per part de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Sí que és evident que serà l'esdeveniment, jo crec que en aquest cas, més important també en quant a qüestió de logística pel que representa. Ara, no és la primera ni l'última vegada en què departaments afectats de l'Ajuntament de Barcelona ha de treballar per assegurar el que farem aquells dies, que és, per una banda, assegurar l'organització d'un esdeveniment d'aquesta magnitud i, per una altra banda, doncs, que aquestes conseqüències no siguin especialment gravoses pels veïns i les veïnes afectats en cada un dels punts.
0: Seran, doncs, unes jornades intenses a Barcelona, dies comparables als de la Marató o la visita del Sant Pare. És per això que, sobretot, es recomana l'ús del metro com a transport principal, amb un reforç del 40% per part de TMB, mentre que el cotxe hauria de ser l'última opció. S'estima que fins a 800.000 persones gaudeixin de les etapes a Barcelona, les quals tindran facilitats per travessar d'un carrer a un altre, per exemple, amb 54 passos de vianants cada 5 minuts al llarg dels recorreguts de les dues etapes, i també de 3 ponts elevats temporals, sobretot a Montjuïc, que serà, com dèiem abans, el punt de màxima concentració de públic.
20: I encara en ciclisme, tot això l'endemà que Paula Blasi s'imposés a la prova del Tour dels Pirineus. Després de vèncer el Tourmalet el dia abans, la catalana de l'UAE va acabar ahir la tercera etapa sense problemes i va acabar liderant la general final. Blasi tornarà a competir a partir del 19 de juny a la Volta a Catalunya. I ara sí, Gemma, per rematar-ho, quines coses més ens falten per saber?
13: Doncs una de peculiar, Ilia Topuria ha perdut la seva primera cita professional a l'UFC davant Justin Gaethje. Ha caigut en el seu 18è combat i el títol del pes lleuger. L'àrbitre va arribar a aturar el combat al final del quart assalt després d'un avís previ del metge. i és que Topuri ha acabat força malmès. Era part de l'esdeveniment UFC Freedom 250 que s'ha fet aquesta nit passada a la Casa Blanca, als Estats Units, davant el president del país, Donald Trump, que celebrava la seva festa d'aniversari. Trump s'hi ha gastat 60 milions de dòlars i també en aquesta festa, en aquesta celebració, s'ha sentit, per exemple, insults a Michelle Obama per part d'alguns dels participants d'aquesta cita de l'UFC.
20: 3 minuts, pràcticament hi seran les 3. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
1: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
2: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
16: ¿En serio? ¿Aquí?
2: Sí, en este monasterio.
16: Y yo pensando que era una excursión más.
2: Si estos muros hablasen...
16: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
2: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
17: Gobierno de La Rioja.
18: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
19: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
26: Verisure.
27: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
28: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
29: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
30: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
29: Tu creus? Jo pensava que era normal.
30: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
31: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
32: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
33: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
32: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Verisure.

0: són les 3. Actualitzem la informació. El PSOE va pagar com a mínim 6 viatges a Leire Díez, la dona que suposadament mirava d'aturar les investigacions contra el partit. L'AUCO de la Guàrdia Civil assegura que Santos Cerdán va ordenar al seu equip que els paguessin sense demanar explicacions. L'actual secretària d'Organització, Rebeca Torró, assegura que no els han detectat res.
1: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
0: Així comença avui una setmana molt complicada pel PSOE. Aquesta tarda a les 6, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant del jutge Juan Carlos Peinado. Dimecres i dijous, José Luis Rodríguez Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol a declarar l'Audiència Nacional com a investigat. Ha demanat, però, donar explicacions només del cas Plus Ultra. Vol més temps per justificar l'origen de les joies que tenia a la caixa forta. L'ofensiva israeliana al Líban amenaça de fer descarrilar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump assegura que s'ha de signar divendres i que permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. I el govern crida la prudència, avisa que els incendis d'aquest cap de setmana, que només ahir van cremar 50 hectàrees, són una alerta de l'estiu que ens espera, demanant especial precaució durant la propera setmana a les portes de Sant Joan. Esports, la selecció espanyola, Albert, debut avui al Mundial.
2: A les 6 de la tarda, en directe a RAC1, amb la redacció d'Esports i tot l'equip del Barça, el seu rival és Cap Verde, i Lamine Yamal començarà des de la banqueta si no hi ha cap sorpresa d'última hora. També hi serà Marc Cucurella, que des d'avui és nou jugador del Real Madrid, a lateral esquerre del Chelsea, ex del Barça, i que havia tornat a sonar pel club blaugrana aquest estiu, ha firmat per 6 temporades. Més tard, a les 9, es jugarà un Bèlgica a Egipte, hores després que aquesta matinada s'hagi disputat el Suècia 5, Tunísia 2, i el Costa d'Ivori 1, Equador 0. I fa uns minuts hem sabut que l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el jugador de l'Elx, Rafa Mir. La sentència imposa al davanter 7 anys de presó per agressió sexual i 18 mesos per un delicte de lesions.
0: I acabem amb el temps. S'espera una setmana de calor i de tronades al nord, Mònica.
3: Les temperatures encara pujaran més de cara als propers dies, amb valors màxims que poden arribar als 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, i a més amb ruixats que cada tarda afectaran punts del Pirineu. De fet, fa una estona ja han començat aquests xàfecs i avui afectaran sectors del Pirineu, però també del Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, el Ripollès, el Lluçanès, el Berguedà, la Cerdanya i també el Solsonès. A la resta del país, una tarda de cel mig ennuvolat i amb calor, i també amb vent, que es notarà sobretot en punts de les comarques de Ponent i també allà on descarreguin les tempestes.
0: Les 3 i 3 minuts, és moment de tancar el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents ara de l'actualitat dels butlletins, el 900 Mireia Garolera.
2: I aquesta nit el Tu diràs amb en Xavi Rocamora.
4: Què tal, Núria, Albert? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, hola.
4: Esteu bé o aneu avui amb la Roja?
0: Estem bé.
4: Oh, respon ràpid, eh?
2: Jo encara... No, bé, estem bé, estem bé.
5: Happy, ai, Cuca.
2: Estem bé, no, estem no, bé. Bé.
6: Escolta, però...
2: Què?
6: Esteu vosaltres una miqueta nerviosos pel partit d'avui o no? Avui s'estrena la selecció...
2: És que és aquella selecció espanyola mitja al Barça i...
6: Clar, i aquest punt, jo t'he de dir que vaig en contra d'Espanya, eh? Jo ho dic obertament, eh? Vull dir que guanyi el Mundial me la pela. Vull dir que... Vull dir, també et dic això i me'l
7: menjaré.
6: Me la
7: pela tot.
6: Aquesta tarda estaré amb els del Barça fent connexions, vull dir que també m'ho menjo.
8: Però és feina.
6: Però és feina. Jo per feina que calgui.
8: Jo he fet coses rares per feina, pagues, que no hi crec.
2: I molt bé.
4: Però esteu nerviosos, tema que a vegades us ve de gust anar de ventre o no? Hi ha un tipus de nervi que et fa anar de ventre.
6: Sí, que t'hi cagues. No, això és veritat, eh? Pot
8: passar. Sí, però oita què? Us ho ha explicat el Miqui Núñez?
2: Què dius?
8: No voleu escoltar? Perquè porto el tall.
6: El Miqui Núñez
8: ha explicat. El Miqui Núñez ha explicat el programa I ara què, de la Sílvia Abril de 2CAT, exactament això.
9: Soc una persona que té algun toc, tipus quan vaig a dutxar-me i em trec els calçotets, els he de llançar amb el peu dret a un requadre exacte. Si no, me'ls torno a posar i els torno a llançar. Porto un any sense dutxar-me, eh?, per culpa d'això.
10: I jo que pensava que eres una persona bastant normal.
9: No tinc gaires més tocs, eh? Bueno, sí, he de fer caca abans dels concerts.
10: Tu en un concert, per exemple... No ha vingut la caca abans del concert i t'ha vingut durant el concert?
9: Sí, sí, ha passat. El que passa és que jo tinc sempre uns taps de suro posats al costat de... No, t'imagines? Seria divertidíssim, eh?
10: Quines manies tens més?
9: Soc una persona que necessita el terra net, sempre. Bon. Llavors jo tinc una aspiradora meravellosa amb un làser verd i l'he de passar 5 o 6 vegades al dia, la passo.
6: Escriurem que fer caca va ser fàcil, no?
8: Però jo crec que és algo com molt normal,
6: ah, sí?
8: No? Abans de... abans d'actuar.
4: Sí, els nervis típics aquests abans de pujar a un escenari que et remou una mica el que és el ventre.
8: La panxa és el baúl de les emocions, diuen.
4: El segon cervell.
8: El segon cervell. I quan tu estàs nerviós...
4: I per alguns el primer.
8: Per la majoria. Jo aquest cap de setmana a Girona...
6: Sí. Tenies bolo?
8: Vaig actuar al Festimams.
6: Ah, molt bé.
8: A Girona.
6: Es diu Car de Gràcia, ara.
8: Car de Gràcia, es diu ara. No, fantàstic. No, increïble, públic. Jo vaig perdre el compte de la tercera, abans de...
6: Com?
8: Abans de sortir a actuar.
7: S'ha de cagar, s'ha de cagar.
6: Sí, quants cops vas cagar? Vas anar al lavabo abans d'actuar aquest dissabte?
8: Doncs més de tres.
6: Perdona?
8: Sí, sí.
11: I em donava la sensació que feia molta pudor que Girona aquest cap de setmana.
8: Que ets d'allà, tu? Ostres, doncs vaig pensar... Bueno, mira, a vegades a Girona encara em va agafar bé, perquè a Girona teníem un vàter ben assalladet, amb un... El paper era car, Núria, no era cosa...
6: Mira, escolta,
8: no,
6: que
8: no rascava.
11: Amb enfeixades o fes...
8: Ho feia a la Casa de la Cultura. Doncs la Casa de la Cultura la vaig culturar jo. Soc molt neta jo quan vaig fora de casa. Però sí, si no ho puc controlar... O sigui, jo abans de sortir a actuar, si no he deixat... Com si em fes una prova de colon. Ben neta.
6: Tot al contrari.
8: I llavors vaig lleugera a l'escenari.
6: Jo sóc com a Macaulay Culkin, solo en casa.
4: I no puc. En el programa també et passa?
8: Al principi em passava, us ho he de reconèixer. Ara ja no m'ho prenc en sèrio.
6: Per favor.
8: Ara que soc per estar amb aquests dos. No? Vull dir que és com estar a casa.
6: És com estar a casa.
8: Ho enteneu?
6: Vale. Sí, sí, sí.
8: A vegades vos de fer un policlina.
6: Uf, no, impossible.
8: I que no es fa fàcil. A Núria, tu et pots... Bueno, Núria i tots, perquè el vàter que vindria a ser d'homes d'aquí a la casa, que sí. És molt antiquat a separar entre homes i dones, que és una crítica constructiva.
6: Bueno, jo crec que si fos dona ho agrairia, perquè jo m'he trobat cada Picasso al lavabo d'aquí.
8: Jo m'he trobat cada Picasso el de dones.
6: Sí!
8: Això ja està passat de moda, que les dones són netes.
6: Les dones també...
8: Aquí hi ha guarres per tot arreu, els homes, a les dones i a tot arreu.
6: Hi ha molta guarra a RAC1.
8: Hi ha guarra tot arreu.
4: Ara hi ha una escena del lavabo d'homes que el de dones no passa, que són aquests urinaris de paret.
6: Ai, sí.
4: Que hi ha tant de pel públic que sembla que l'urinari tingui barba.
6: Ai, no, però no per tot això.
4: Sembla que tingui perill a l'urinari.
6: Per favor, per favor.
8: Has de treure això, si no ho embossareu tot.
4: Sembla una fideuà, saps allò que es va
6: arrasar? No, bala, per favor. Per favor.
4: De pèl.
6: Que hi ha gent que està dinant ara.
4: De pèl públic.
6: Calla.
12: Afan culo, Marc.
4: Fàstic.
6: Que hi ha gent dinant.
4: Jo he arribat a pixar en una...
6: Para, talla-li el micro, talla-li el micro, talla-li el micro.
11: Potser te'n venia del cap.
6: No, tu, talla també.
11: Bala té molt cabell.
6: Talla-li també aquest home al micròfon.
8: Però qui posa la gent al cap allà?
6: No, talla-li el micro també l'altre. No, prou, no, prou. No, que hi ha gent menjant.
8: Gran Guillem, hagi de posar seny.
6: Doncs talla-li també el micro a la Núria. Ja està, no, a tomar pel cul, ja està. No, que hi ha gent dinant, per favor. El que t'hem tallat, que, home, ara només tinc el micro. Ara...
4: No, ara talla...
6: No, calla, no, no, no. Comencem el programa. Prou ja, prou ja, comença ja. Tira-li.
13: La talanera, la talanera.
14: Ara, ara. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
15: És un normal, home.
16: Me passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen 8 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
17: Els Taloners!
4: Tingueu tothom una bona tarda i un bon programa. 411 coquetes de llum.
8: Vinga!
4: Escolteu, avui tenim molta teca.
8: Sí.
4: Mira,
8: sí.
4: De fet, ja el veig arribar a Joan Dausà, que ve directament del Canet Rock.
6: Ai, ai, ai, quina gran actuació.
8: Home, quin tupé que tome, eh?
4: Home, sí. Mira, ei, Joan, hola! Espera, és que estem saludant darrere el vidre.
6: Sí, és que ara, això és un lío, això dels nous estudis, sí. Perquè veus quan entra el convidat i és una mica incòmode.
8: Sort que Mònica Folquet ja el va buscar.
6: Ah, i és una mica incòmode, però sobretot quan no coneixes el convidat, que no sap a què ve, i et troba fent aquí el capullo i tal,
4: sí,
6: és una mica...
4: Sí, però ell ja ens coneix.
8: Sí, ell és de casa. Sí.
4: Doncs
8: sí.
4: Com que ha d'entrar un munt de material i després el Joan Dausà, comencem ja l'altra versió.
6: Vinga, va, fot-la.
8: Vinga.
18: A mediodia, alegria.
4: Ara... I comencem l'altra versió del dia parlant del Mundial de Futbol que s'està fent ara mateix a Mèxic, a Estats Units i al Canadà. Avui a les 6 de la tarda en directe a RAC1 la selecció espanyola La Roja de Red One s'estrena contra Cap Verd.
8: Per cert-la. Posa-la! És la Shakira aquesta, que deien que era una doble l'altre dia.
6: Com t'ha canviat la cara quan has sentit Shakira, cantar?
8: Jo vull dir que la meva teoria és que es va punxar vitamines a la cara una hora abans d'actuar.
6: La Shakira.
8: Per això no se la coneixia tant.
6: No he vist cap partit al Mundial.
8: Com la dius?
6: La Shakira.
8: Has dit Shakira,
6: Shakira
8: abans?
6: De vegades dic Shakira, perquè això m'ho enganxat l'Arnau Molet. La gent d'Osona no diu xarxes, diu xarxes.
8: Jo també dic xarxes, però dic Shakira.
6: Shakira.
8: Sí,
4: Shakira,
8: perquè...
4: Shakira.
8: Nois, mireu, la selecció de Cap Verd té una història que avui publica La Vanguardia i que ens ha cridat molt l'atenció. Resulta que per formar la selecció han hagut de recórrer a LinkedIn. Tal com ho sentiu, la Federació del País va tenir una idea revolucionària per solucionar la manca de jugadors. Va fer servir aquesta xarxa social per sumar futbolistes a la selecció. Finalment la cosa va sortir bé i de mica en mica es va crear una base de futbolistes que al cap dels anys s'han convertit en una selecció mundialista.
6: Home, doncs et dic una cosa, si Cap Verd ha fet la selecció dels jugadors per LinkedIn, la selecció espanyola l'ha fet un camell d'aquesta selecció,
4: però
6: eh?
4: Què dius, un
6: home,
4: camell?
6: I tant, perquè hi ha jugant Pedro Porro i David Raya. Vull dir, només faltava el pare de la Minya Mal entrant en aquest equip.
4: Doncs no està mal vist.
8: Mireu, nois, com a experta de futbol d'aquest programa he decidit avui que baixo al carrer per saber com la gent està vivint aquesta miqueta de partit que se'ns ve.
6: Ai.
8: Qui volen que guanyi, Espanya o Cap Verd? O sigui, aquí comença un reportatge peu de selecció de Mundial.
4: És tan català això de no saber amb quina la selecció?
6: Jo ho tinc claríssim.
4: Vull dir, el Mundial, amb quina selecció el Mundial?
8: No saber tantes coses i no acabar-te de... És tan català, aquesta cosa. Però mireu, nois, jo el que primer que us vull dir és que porto una última hora.
6: Ai, què ha passat? Què ha passat? Ai.
8: He baixat al carrer.
6: Ai.
8: I me n'he enterat de que hi ha una selecció que no està convidada al Mundial. Escolteu.
4: Què?
8: Al Mundial.
12: Jo no hablo catalán.
8: D'on ets?
12: D'Itàlia.
8: Ah, Itàlia. I què Itàlia al Mundial? Com es...
12: Que no estamos. Que no estamos al Mundial.
8: No hi són? Que no hi sou.
12: No.
8: ¿Por qué no hi sou?
12: Porque no calificamos para el Mundial.
8: Oh.
12: Hicimos la ronda, lo hicimos muy mal y pues salimos y nos vamos al Mundial. Estoy mirando como de espectador.
8: M'ho dius en sèrio? Que no esteu al Mundial? Greu. Ai, ho sento molt.
12: Bueno.
8: I llavors amb quin equip vas tu?
12: Bueno, voy con Brasil y España. Exacto, el entrenador de Brasil es italiano y pues España porque vivo aquí.
8: Quan fa que vius a Barcelona?
12: 6 anys.
8: I el català què, nen? El català com la selecció italiana, eh? No hi és ni se l'espere.
12: Una miqueta.
4: Una miqueta.
8: Nens, que Itàlia no està convidada a la festa.
6: No, no, no és que no estigui convidada, Alba. Vull dir que no s'ha classificat.
4: No, clar, no va fer prou,
6: clar,
4: prou bon...
8: Però no hi va tothom.
6: No.
8: Llavors que no diguin mundial, que diguin una quasi mundial. Home, mig globus terrestre.
6: Hi ha gairebé 200 països al món i hi van 48 seccions.
4: És com a Eurovisió.
6: Clar.
4: Com a Eurovisió. T'has
6: de classificar.
8: És com a Eurovisió, que hi va Israel i no és d'Europa.
6: Exacte.
8: Aquestes coses incoherents, no?
6: Però és veritat que Itàlia porta 3 mundials, si no m'equivoco, sense anar al mundial.
8: Ai,
6: pobrets
8: meus.
6: Sí, sí, sí.
4: Ah, que ho facin millor i aniran.
8: M'ha sabut un greu fins que he vist que no parlava català i he pensat que et donguin pel cul, llavors.
4: Per favor!
8: M'he trobat. He seguit caminant. Que parli ell català i ho parlaré bé. Jo he seguit caminant i m'he trobat una parella i he vist que ben bé aquesta parella era el reflex del que passa a moltes cases aquests dies de Mundial. Que maco veure una mica d'amor encara. Que escolteu, i a part de l'amor, avui passen coses importants, com per exemple un partit del Mundial.
15: Sí, avui jugo a Espanya.
8: Collons, que estàs informat.
15: Bueno, hem fet una lligueta amb uns amics i hem apostat a veure qui encerta més partits.
8: Heu fet una porra?
15: Sí.
8: Jo també he fet una porra.
15: Sí,
8: però no m'entero de res.
15: Bueno, nosaltres estem fent junts una miqueta a veure qui guanya més partits, qui perd més...
16: Sí, a mi no m'interessa gens. Per fer-ho feliç a ell, claro.
8: Jo li pots tornar això ben tornat.

0: Els ànims no milloren, nois, perquè d'aquest noi que creu que guanyarà França, tot i ser de la Roja, m'he trobat un senyor, bueno, que podríem dir que lidera el pessimisme. Què està seguint el Mundial, vostè?
1: No, perquè a aquestes hores de dematí, no. Clar. Avui sí que veuré el d'Espanya.
0: I què creu que farà?
1: El ridícul.
0: El ridícul?
1: Sí, que són favorits guanyar, merda. A quarts de final o semifinals, al carrer, què?
0: I tu, se n'alegrarà, vostè?
1: No, no.
0: Qui voldria que guanyés?
1: Espanya, eh? Però no guanyarà.
0: Sí. És vostè realista o pessimista?
1: Realista.
0: Realista.
1: Sí.
0: Bueno, pues em sap molt greu perquè abans de... Ja es posa la vena abans de la ferida, vostè.
1: Una protecció, només.
0: Una protecció per si a cas.
1: Sí. Força, Espanya.
2: O sigui, potser que hagis entrevistat el Pajares?
0: Bueno, el carrer és divers, això és interessant.
2: Tenia un aire a Pajares, eh?
3: O a Pajarao, eh?
2: A Pajarao.
0: També era molt d'hora al matí, potser estava reactivant-se.
2: Clar.
0: Jo l'altre dia vaig deduir i que jo em desperto del front cap als peus.
2: Com?
0: Sí, a mi el cap se'm desperta superràpid.
2: Vale.
0: Saps? Després els ulls, després... Però del coll cap avall hi ha unes hores del dia que el cos va a la seva puta bola.
2: Això és tetraplègia, eh?
0: No, és a ser especialitat. Va a poc a poc. Llavors tota la sang va al cervell i jo em desperto, pa, pa, pa, pa, pa, mentalment. Però el cos no segueix. Llavors, clar, xoco, tiro coses, no coordino.
2: De 3 a 4 amb la llengua, no? Que el cervell llegeix una cosa i la llengua fa una altra.
0: De normal, a mi el cap em va molt ràpid.
2: Vale,
0: a mi em podrien enxufar una Dimo i jo il·lumino el fòrum pel Primavera Sound.
2: Ah, vale.
0: No se'n diu això.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Però el cos va a una altra velocitat. El cos, bueno, potser hagués hagut de repetir curs. I ja, van...
3: A partir de quina hora es desperta el cos?
0: Jo crec que a partir de mitja tarda.
3: Mitja tarda.
0: Sí, jo sento que a partir de mitja tarda...
2: Tu fas la jornada laboral de 8 hores i a les 6 dius, bueno, jo estic desperta.
0: Jo quan surto... Ara vinc caminant cada dia per veure si arreglo això de que el cos se'm desperti abans.
2: Vale.
0: Però jo quan surto d'aquí començo a sentir que el genoll reacciona a mesura que reacciona
2: molt
0: el cap,
2: bé,
0: saps?
2: Molt bé,
0: si
2: vale.
0: No, vaig... Sort que ho feia segur de la mesura de la feina. Nois, hi ha gent que, com el meu cos, sí. No pot més. Mireu aquesta noia, lo farta que està del Mundial. El Mundial, què...
4: Hòstia, no, és que em fa molt pal aquest tipus de conversa.
0: Eh que sí?
4: Sí, molt. Tot el dia, apostes, de tot, tots els tios parlant del futbol, és conversa diària. Estic cansada.
0: I només ha començat?
4: Ja, portem, què, 4 dies?
0: No, jo, per mi és un any.
4: Bueno, pues es farà etern aquest mes. No. Estic fins als collons de que sigui monotema. De qualsevol dinar, pues tot es parla de futbol.
2: Ai.
4: A tot arreu es parla de futbol. Vas al tren i escoltes parlar de futbol. Però avui el miraré, el partit.
0: Aquella petita contradicció.
4: Sí. Una petita, sí.
0: Per què el miraràs? Perquè t'agrada el futbol o per l'ambient?
4: No, m'agrada el futbol. Sí, sí, però... sí.
0: Vale. El que no t'agrada és que es parli tant del futbol.
4: Tant de futbol, exacte. Ara, quan guanyi Espanya, que es parli tot el que vulguin.
2: Però...
3: Aquesta senyora no hi era tota.
2: Aquesta és com tu, desperta tard, eh?
0: Ella, sí, tenia contradiccions.
2: Sí,
0: estem fets de contradiccions.
2: Sí.
3: Les meues contradiccions, les meues esperances.
0: Exacte.
2: Això qui ho deia?
0: Ovidi Montllor, segurament, o alguna persona. No ho sé. Ella diu, jo no puc més del Mundial.
2: Clar.
0: I com que no puc més, què faré avui? A mirar el Mundial. Si no puedes con el amigo, únete a él.
2: Con el enemigo, no con el enemigo.
0: Què he dit? Veus com m'estic despertant encara?
2: Contra l'amigo.
0: Ai, que si no puedes... És que el castellà sembla que no, però és un tema, eh?
2: A veure, intenta dir-ho bé, a veure.
0: En castellà,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Si no puedes con tu enemigo,
2: sí.
0: Únete a él.
2: Ara bé, molt bé, bravo.
0: Puede... És com quan menges filet i te l'han fet massa, que és de mastegar molt, sí, saps?
2: Et dic una cosa, pobra noia, vull dir, del Mundial s'ha de parlar, vull dir, només passa cada 4 anys, vull dir que calma una mica, ara donem la torra un mes i fins d'aquí 4 anys no en tornem a parlar.
3: Aquí estic d'acord. I, per cert, les meves contradiccions, les meves esperances, ho va dir Joan Fuster.
0: Moita!
2: Ah, mira, era el pare
0: molt
2: de Jesús.
0: Bé. És no? important citar... És el pare de Joan, no, Josep. És el... Bueno, a veure, el pare de Jesús parlem-ne, perquè era un colom, en veritat, saps? Vull dir... Però qui és el pare? Qui posa l'esperma o qui et cria? Llavors
2: ara,
0: és Josep.
2: Ara, jo...
0: És que Josep ho va... Josep és qui va...
2: Josep és qui
0: el
2: va cuidar...
0: Colom va fer cundar la Maria i va desaparèixer. Qui va aguantar ara. Jesús d'adolescent? Mira, pans i peixos, jo conto que anava fumat, saps?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Seguim.
2: Sí,
0: nois, he trobat la persona que em representa. Escolteu, avui juga l'Espanya.
5: A veure si guanya l'altre equip.
0: Però que no ho seguiu.
5: No,
0: i això?
5: La selecció catalana, però l'Espanyol és del país del costat, llavors no...
2: Ara.
5: No em va ni en bé.
0: No esteu seguint res del Mundial, eh?
5: No, res de res.
2: No.
0: I a què dediqueu el vostre temps lliure?
5: Muntanya.
0: Gent sana.
5: Anar amb moto.
0: Gent no tan sana. Penso que la moto és una excusa per fotre's un bon esmorzar.
5: També, de tant en quant, també es fa.
0: Aquesta turra que estan fotent tot el dia del Mundial, com la porteu?
5: A mi, plin.
6: Canviem de canal.
0: Canvieu de canal.
6: Corre per la muntanya.
0: I tu, quan sones, quan el Basté parla del Mundial, tu cap a la muntanya.
6: Més o menys, sí.
0: Molt bé, doncs, bueno, perdrem audiència.

0: Bueno, només vull... Si ens escolta algú que mani, jo només deixo la informació que he trobat al carrer.
1: Vale.
0: Que hi ha oientat, que quan sent un mes... Avui no hi ha això perquè hi ha futbol. Pues potser...
2: Avui tindran, per sort, les dues relacions tindran el Toni Clapés, amb tots els Muppets, i la selecció.
0: Bueno...
2: El Toni ha vingut avui amb la samarreta de la Roja, eh?
3: Això és com quan els nens no volen menjar i t'ho posen amb una cullera allò. Ui, l'avionet, l'avionet...
0: T'anava a dir, és la pastilla, el pernil dolç
2: i
0: del cosa, gat.
2: El Toni té moltes ganes de lo d'avui, eh? Vull dir que sí. Jo, que ningú s'ho perdi a partir de les 6.
0: I ha vingut amb la samarreta de l'Espanya. Sí, no l'he vist mai amb samarreta.
2: Sota la camisa.
3: Sí.
0: Sota
3: sí,
0: la camisa sempre porta una altra camisa perquè és molt net.
3: La d'Espanya.
2: I té molt pèl.
0: Vull dir
2: que
0: té molt pèl,
2: hi ha un punt de vellut, el Toni, que és fort.
0: Jo pensava que ho feia per no rentar les camises. Sabeu que hi ha gent que es posa samarreta sota per no rentar les camises?
2: Jo crec que no.
0: Jo pensava, el Toni deu arribar a casa, deu tornar a penjar a l'armari. Sí. Nois, mireu, sabeu quina conclusió arribo jo?
4: A mi, plin.
0: Que a mi la Roja, plin.
5: Bravo, bravo, bravo.
3: Va, que en 10 minuts ja arribem a 3:45 de la tarda. Hem d'anar a la publicitat i tot seguit, que ja el tenim aquí esperant, una de les veus més estimades del panorama musical català,
2: qui?
3: En Joan Dausà. Mita, estàs tu... Mira, ve del Canet Rock directe, com qui diu.
2: Cabro Rock, no Canet Rock.
6: Em torno boja.
2: Et dic Canet Rock.
0: Veus com t'estàs despertant a poc, tu també,
3: Ui,
0: Cuca?
3: Ui, jo estic ja dormit de fa
0: tu
3: dues hores.
0: Tu t'heus despertat de peus en amunt.
3: No, no, jo de costat, de costat esquerra al dret.
7: De 3 a 4 vegades fem una mica de siesta.
3: Ara se'ns ha enfadat el Joan. Bueno, 4 anuncis i ara tornem amb el Joan Dausà.
2: Què passa, tio? Com està?
3: Ballonet o publicitat!
8: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
9: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
10: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
9: ¿Se confirma la cifra?
10: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
13: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
14: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: Ah, sí.
18: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
1: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
9: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
4: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
9: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
4: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
18: Jo, molt
6: viviamo nel miele.
19: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
23: Verisure.
3: Bon dia, truquem a la ràdio. Què això de ser la ciutat més infidel de tot l'estat?
24: Doncs, mira, aquí amb els putos turistes i els ciclistes, ja t'ho dic jo, que els que ens haurien de pensar són més infidels els d'aquí que no pas a ningú.
3: Ostres, has començat fort, amb els turistes i els ciclistes, tu?
24: Sí, m'acabo en Déu. Tant que diuen dels immigrants, a mi els immigrants que molesten tots són de color blanc.
3: Entenc que et refereixes als ciclistes, no?
24: Sí, el gran majoria. 10 anys que porten aquí i ni una puta paraula en català, ni bon dia.
25: Ara!
3: Clar, només saben anar amb bici, aquesta gent.
24: I veure cafè. I que és el que els hi surt dels collons.
3: I
24: ho d'Espanya.
26: Ciclista, turista, fascista.
27: Els taloners del versió
28: RAC1.
27: I aprendre pels sagles migdiades.
24: Els immigrants que em molesten tots són de color blanc.

0: Va, que a aquesta hora de la tarda tenim el plaer de rebre una de les veus, i diria que no només les veus, sinó un dels tupers també més estimats pel que fa al panorama musical del país. Parlem de Joan Dausà, que fa res va estrenar el seu àlbum Immortals, el cinquè de la seva trajectòria discogràfica, i gairebé podem dir que avui a l'estudi de RAC1 arriba directe des del Cabró Rock de Vic, on ha tocat aquest cap de setmana i on també l'hem vist col·laborant per primera vegada en directe amb el Mamaduixa. De fet, tenen aquesta cançó. Aquesta cançó compartida
1: és
0: la cançó de l'estiu? No ho estic preguntant, eh?
1: No,
0: he fet l'entonació de pregunta, però no ho estic preguntant, eh?
1: Exacte, era una pregunta retòrica, et dic, no?
0: És la cançó de l'estiu?
2: Sí.
0: Ho és.

0: Tamarro es diu Papi, posa-la al disc, i és una cançó que neix de la petició de les seves dues filles, del Joan Dausà, que li van demanar al seu pare una cançó. Però millor que ens ho expliqui el mateix, perquè el tenim aquí. Joan Dausà, bona tarda.
1: Bona tarda. Bueno, val a dir que el cabró va ser l'hòstia i la gent es va tornar boja. O sigui,
2: home,
1: la gent connecta molt amb aquesta cançó.
2: La gent és fort perquè en dos dies ja sabia la lletra.
1: Sí.
2: Vull dir, la
1: aviam, Julieta, però...
3: Tampoc requereix com una gran... Però bueno, és molt enganxadissa.
1: Sí. Va ser molt guai.
2: Diguéssim que a nivell literari la lletra...
1: Bueno, després Mojito, bé. Sorra, Mar...
0: Bé, dic, sí, bé. Està bé.
1: Està fet amb la IA.
0: El diminutiu és el que té, que et rima fàcil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquesta cosa. Sí. No, a veure, heu dit que va ser una petició. Gairebé va ser una exigència per part de les meves filles.
3: M'agrada.
1: Sí, perquè jo tinc dues filles, Valentina i Julieta. A la Valentina li vaig fer una cançó que es deia Pina, perquè ella es feia dir Pina, del disc Ho tenim tot, i era una cançó... És curiós perquè cada cançó ha sortit en la personalitat de les nenes. O sigui, la Valentina és com una... Si fossin pel·lis, la Valentina és una pel·li francesa d'autor.
2: Hòstia, preciosa, m'agrada.
1: I la Julieta és una pel·li mainstream americana, total. Llavors, d'alguna manera, la cançó de Pina és com tendra i tal, i la Julieta és, bueno, una explosió. Llavors van dir, papa, ara has de fer una cançó per la Julieta. I jo, un dia a l'estudi amb el Florent, amb un piano de joguina, vam fer, Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't el son, inventant-m'ho. I li envio a les nenes i elles felices tot l'estiu cantant, però un dia em diuen, vale, però papa, això va un disc, això ho tocaràs en concert, no?
0: Clar, això no queda en una broma, això
1: no cola. O sigui, això no n'hi ha prou.
2: No,
1: sí, cotxe, me'n recordo el cotxe a la platja i dic, papa, és xula, però... Això, què tal és un concert? Jo llavors vaig parlar amb el Florent i el Santos i vaig dir, hem de fer que això sigui una cançó digna, i vam estar treballant molt, molt, molt. I vam dir, vale, d'entrada ha de ser una cançó d'estiu, perquè és l'únic lloc on una cançó així pot colar, d'entrada.
2: Sí. La fas Nadal i no, eh?
0: Una Nadal.
3: I perquè si a l'hivern la nena es mulla la samarreta i la fots al sol, vindrà serveis socials.
1: Sí, mal pare. Estim tot si val. Llavors va ser, anem a fotre-li aquesta cachondeito, aquesta broma. Que, llavors, inclús barrejat amb la veu del Mamaduixa, que és l'hòstia, perquè també fa que no sigui el papa cantant-li la filla, sinó que apareix una altra persona, que d'alguna manera també es fa seva la cançó, que... Molt bo. Jo tinc una nena que es diu Julieta, el Mamaduixa acaba de ser pare d'un nen que es diu Romeu.
2: Ostres! Oh!
0: Això estava predestinat, Joan!
3: No
1: havia cregut! Que cadascú cregui el que vulgui creure.
3: Tu saps com acaba tot això, eh?
1: Perquè... Fatal.
2: No. No, anant a dinar a casa el Mamaduixa al Nadal.
1: Ai.
2: Perquè, escolta, quina edat tenen les teves filles?
1: 7 i 5.
2: Vull dir, clar, que som molt conscients d'apretar-te i dir, volem que surti el disco.
1: Sí,
2: dir,
1: sí.
2: Que no és un joc per elles.
1: No, això ja... I ara la Valentina comença a dir-me, vale, jo tinc la meva, però era una mica avorrida.
2: Ara
1: em tocarà fer la versió de...
3: A mi m'encanten les teves filles.
1: No s'acaba mai.
3: És el futur que Catalunya necessita.
0: Això vol crear un precedent i que dintre dels membres de la teva família et comencin a demanar el teu cunyat, la teva cosina.
1: Per sort, ara amb la IA es fa molt fàcil. Realment no sabrà si ho he fet
3: jo. O nosaltres, perquè jo de cop també vull una cançó, saps?
1: Clar, mira, ho posarem al xat.
3: T'has mullat el tangueta.
1: No, clar, a veure...
0: I no estàs a la platgeta.
1: T'he de dir una cosa, que fent, treballant la lletra i la música, hi havia un moment que deies, depèn de com ho cantis, és un punt obsè, també.
2: Sí.
1: O sigui, i inclús el vídeo, què fas, com ho fas? Per sort, veieu el vídeo, si no l'heu vist, perquè és brutal, l'ha fet la Julieta Lasarte, que es diu Julieta. O sigui, una amiga de l'Eli, de la meva dona de tota la vida, que és l'hòstia, i han fet un vídeo divertidíssim, que té l'energia que jo volia, que fos infantil i familiar, si vols, però cachondo i gamberro, si vols, és molt guai, perquè estàvem en aquell lloc de t'has mullat la samarreta una mica delicadet, saps? Però hi penso que ho hem trobat.
2: I treballava amb el Mamaduixa, què tal? Perquè el Mamaduixa és un tio que està patant ara mateix i que ha sigut més perquè ho peta o perquè t'agrada com funciona ell?
1: Mira, primer que som família. Per què?
2: No només perquè... Ah, bueno, clar, ja sé per on vas.
1: Família de l'agència que em porta, també el porta ell, Promoarts, amb el Xavi Pasqual, llavors d'alguna manera com que et vas coincidint i vas dient, algun dia hem de fer alguna cosa junts, i vas pensant. Llavors aquesta cançó realment té aquesta cosa naïf que ell aporta, aquesta cosa com divertida però elegant, no?
2: Sí.
1: I sumat que és un tio de puta mare i que teníem ganes de fer alguna cosa junts, doncs està molt orgànic.
0: Sí. I de qui ha nascut amistat o no? Perquè us veig com molt que podríeu estar sopant, allargant la taula...
1: Bueno, ens hem vist dues vegades a la vida, tres, però sempre hem estat molt bé. Llavors mai saps, aviam què passa amb els nostres fills i a partir d'aquí veure què es dona, no? Vull dir, depèn del Nadal, de com cuinin els galets, vull dir que depèn.
3: Què passa amb els nostres fills?
2: M'agrada que jo ho donem per fet, està molt bé. No, però sí que és veritat que la cançó mola molt perquè té molt l'estil Joan Dausà i quan entra el Bruno, el Mamaduixa, és molt Mamaduixa.
1: Sí.
2: Vull dir que trobo que sou una mica pols oposats, però que us heu trobat molt bé.
1: Que lliga perfecte, exacte. Algú deia avui, diu, tinc la sensació de que sou la mateixa persona 10 anys abans o 10 anys després.
0: Està molt ben trobat,
1: I, No està mal, no està mal.
2: Sí, és heavy,
3: I sou molt estilosos els dos.
1: I ell perquè té la gràcia i jo perquè tinc la meva dona que m'ajuda.
3: Darrere un gran home.
1: Això, però és que...
3: Quina desgràcia que hagi de ser darrere i no davant, però bueno.
1: A més, està al costat, està al costat.
0: He estat buscant detalls de la cançó i quan parleu del Marcel, que és el que sí. acaba mullant la Julieta jugant a la platja, se sent com un crit. Com un crit de... Ai, que m'has mullat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ah, ni saps.
0: Ara m'he escoltat jo.
1: El podem sentir?
0: Vinga, va, tornem al principi de la cançó.
2: A veure.
4: Peus a la sorra i al mar.
1: Jo un moment, aguanteu.
0: Sí, sí, sí.
4: Mama duixa sonant.
3: Això en tres sols.
1: Ara bé,
4: Vens i em toques
1: el Marcel és un amic seu.
0: Sí.
4: Ja. Rius tremenda i em dius ara, ara. Que Marcel t'ha mullat.
1: Ah, una gavina.
0: És una gavina? Ah, és una
1: ja vi, mira, te la faig, sóc jo.
0: Ets tu?
2: Sí, a veure, fora, fora,
0: silenci, silenci.
1: Va, vigila, que no, aviam. Ah! Ah! És una gavina, tio, és evident.
0: Però... Jo pensava que era un crit d'algú espantat. Ah!
1: No, és la gavina.
3: Joan, tu saps que hi ha un concurs a Brussel·les d'imitar gavines?
1: Sí, ho vaig sentir.
3: Però per què no hi vas? Mira, què estàs fent perdent el temps?
1: A Fontajau vaig fer la gavina i la Eli em va dir... No ho facis, Joan.
2: No, no, no, però això ho fas en directe.
1: Faig així. Ah! Faig això. Sí, és brutal, ja.
2: Jo, que, ho trobo meravellós, però trobo encara més meravellós que hagis confós un nen cridant amb la gavina de Joan Dausà.
1: Bueno, la reflexió, la moraleja és els nens cridant i les gavines estan molt a prop, no?
2: Sí. Tu en quin moment et vas adonar que sabies fer la gavina?
1: Això, des de petit.
2: Des de petit ja...
3: Sí. És un talent innat, no?
0: Tens altres habilitats vocals fora de la música, com aquesta?
1: Fora de la música, no, però per exemple hi ha una altra cançó, que és la de Seria bonic, que ara és una cançó que parla de la mort i tal, que comença... Aia! Aia! Un crit rotllo indígena de, que també l'he fet jo.
3: Però d'on ets?
1: I la jaca, bueno, i la jaca...
0: un moment, que...
1: A veure, clar, s'ha obert aquí un capítol.
0: La jaca de Joan
1: Welcome to my party.
0: Sí.
1: Sí. Hi ha un gall, que també faig jo. És que aquest disc està ple d'això.
2: Això, però és meravellós.
1: Si t'hi fixes, va... Hi ha algun gall al Welcome to my party. O sigui, aquest disc... Hem jugat molt. Que hem fet bo, molt al burro.
0: Tu has passat molt bé, eh?
3: Sí, un disc que sigui només onomatopeies.
1: Quan no sàpiga què fer, ho puc fer.
3: És increïble, això.
1: Jo tinc pensat fer havaneres quan sigui gran.
3: Oh, sí. Sisplau.
1: El meu pla de vida és 15-20 anys més d'això fins que el xiclet es pugui estirar.
2: Ah, molt bé.
1: I després havaneres, nen. O sigui, platges, costes de, pobles de mar, un arrosser...
0: En tens alguna descrita d'havanera o no?
1: Em vaig fer una quan vaig... fer de pregoner de l'escala. Llavors vaig fer una havanera per l'escala.
2: Que bo.
1: I és una cosa que em guardo per més endavant. Sí, per més endavant.
2: Parlaves de Welcome to my party, que sona així de bé i la sentim a Rec Sensi molt sovint.
4: I no saps com t'he trobat a faltar.
2: Et seguiré que hem de tallar una mica la música perquè si no Spotify ens peta els capítols.
1: Sí. Vale, posa al principi. És fàcil posar al principi?
2: No sé si la tenim. Ah, sí, mira, podem buscar a la Lujas al principi.
1: El play de la cançó des del principi.
2: Welcome to my party. No, al principi. Aquí hem fet des de la tornada. Hauríem de buscar Welcome to my party.
1: Ah, no
2: a Lujas.
0: La podem buscar.
3: En el Dalet.
0: No, perquè aquí l'hem tallat des de la tornada.
1: És que no recordo si se sent el gall. Per això era el cachondeito.
3: Anem a una comprovació.
2: No està buscant la Lujas, a veure.
0: L'altre tema, si no, que ens el pots fer en directe.
1: No, perquè ja l'he
3: fet.
0: No, damunt de la cançó.
3: Ah!
1: No. A veure. Bueno, puc fer, ho puc fer, perquè pel que pagueu puc fer, però...
3: Visibilitat, nen.
0: Jo flipo com t'aguanta la veu després del Cabró Rock,
2: És molt...
0: Vull dir, estàs aquí a tope,
1: ho vaig donar tot, però... Vaig dormir molt després l'endemà.
2: T'he de dir que em va flipar molt hi ha un dels moments que no direm. Ja. Que això forma part de tota
1: la
2: gira.
1: A la gent li encanta quan faig això.
2: Clar.
1: Li encanta. I també hi ha una part, doncs, que la gent
0: no
1: s'ho espera.
0: Però no feu spoilers,
1: No, per això ens ho guardem, perquè com que és un espectacle que hem preparat...
2: Mira,
0: ara.
1: Això som nosaltres, però... bueno... una cosa que és molt vostra, això. O sigui, molt així de cachondeito.
3: Mm-hmm.
1: Diu Welcome to my party perquè vam agafar el Welcome to my party, un poble originari de Nova Zelanda, cantava una haka.
2: Sí.
1: Llavors intentàvem entendre què deia aquella haka. No s'entenia, jo deia, sembla que digui Welcome to my party. Llavors inclús després hi ha un munt que digui sembla que digui, oh, tu també. Llavors a la cançó diem Welcome to my party, oh, tu també.
3: Pots imaginar un estudi carregat de senyors?
2: Sí. Un estudi que deu costar 20.000 euros.
3: Amb tot de senyors? O tu, què diu? Tu m'ho pari!
0: 20.000 euros només al micro,
3: Increïble.
1: No, de veritat, que estem desgranant el disc com a mi m'agrada.
0: Clar, que molt.
1: Deixa't entrevistes del Basté.
0: Per això està ben. És l'entrevista més profunda. El detall del disc, eh?
1: El detall.
0: Això és una mica com passava també amb els Lexambusto, en Llençat, que no se sabia què deien al principi.
1: Sí, també, exacte.
0: Però aquí tu ara...
1: Bueno, de fet, hi ha una cançó que també acaba amb una ranxera. Vull dir que també... Escolteu el disc, per favor.
2: Immortals, sí, l'heu d'escoltar.
1: També, sí, bueno, sí, clar, sí. Exacte, el disc tot es diu Immortals. No tot és cachondeo, eh? Vull dir que és un disc...
2: Només hem fet cachondeo.
3: I en el cachondeo hi ha molta serietat.
2: Ara, sí. Ara.
3: El cachondeo o es fa seriosament o no es fa.
0: Excepte aquí els talones.
3: No, jo vaig a fondo amb el meu cachondeo.
1: Sí, ole.
0: No.
2: Hi ha un tema que a mi em preocupa una miqueta, que és els artistes cada cop actueu menys, això perquè tu també aquest any faràs una gira de només 11 concerts, t'has cansat d'actuar...
1: Bueno, tu vas veure el Cabro Rock, el que va passar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Gros.
1: No, doncs allò no ho pots fer moltes vegades, perquè necessites, per fer aquell desplegament que una mica portava el que vam viure al Palau Sant Jordi i al Palau de Vista Alegre, que anem amb realització en directe, pantalles, escenografia, bla, bla, bla, allò, clar, Catalunya és un país petit, llavors no ho pots fer 50 vegades, clar. Perquè necessites com concentrar en diferents espais per poder tenir molta gent al públic que faci rentable aquell muntatge.
3: Clar.
1: Llavors, per això vam dir, mira, doncs fem 10-12 concerts, que és el que podem arribar a assumir perquè hi hagi com a mínim 5.000 persones per concert i poder fer, el Cabró, evidentment, són més perquè és un festival multiartista. Però
2: és gros dir això, que moltes vegades, hòstia, menys teníem abans la música en català i parlem amb una facilitat, no, 5.000 persones en un espai, veient música en català, això, sí, vull dir que està molt bé, està molt
0: bé. I les produccions que hi ha al darrere.
2: Totalment,
0: que,
2: sí.
0: No, clar, que no són quatre gira, músics tocant i ja està.
1: En aquesta gira som 15 o 20 per concert d'equip.
3: Wow.
1: O sigui, realment és una...
0: Només et falta muntar la casita com la del Bad Bunny.
2: Ah, mira!
0: Jo voldria fer la caseta del Joan Dausà.
1: Mira...
2: Seria la Masia, això,
1: algú va arribar a qüestionar quan jo feia concerts, que feia el Jo Mai Mai al Palau Sant Jordi, sí, jo feia animalades, deia, però això és un concert o és un espectacle? Ara que ho fa la Rosalía i el Bad Bunny...
3: Ara què? Tu vas caminar perquè ells poguessin córrer.
1: Ara. M'agrada que se'm reconegui. I et diré una altra cosa. Mireu el vídeo de Papi Posa del disc. Allò és la societat de veritat.
2: Ara.
1: Cossos de totes les maneres.
0: Tens raó.
1: Persones de dalt, de baix, grossos, grans, petits, alts... Jo què sé, això és la vida, tio. No és la caseta del Bad Bunny, hòstia.
2: Ara.
3: Ara.
2: És la guingueta d'en Joan Dausà.
1: Ah, exacte.
0: La guingueta del Dausà, perdona,
1: el tanto.
0: El tanto amb la guingueta.
2: Et demanaré copyright,
1: hòstia, perquè no ho sabia el cabró, que si no ho fotia, eh?
0: Bueno, pels propers potser ets a temps.
1: I si es poguessin fer Regreso al Futuro?
2: Home, t'imagines?
1: I jo ara pogués tornar al cabró.
0: Imagines?
1: I fer la guingueta. Bueno, és que va estar molt bé aquell moment de la guingueta.
2: Va estar molt bé.
1: Ara no sabran si ho hem fet.
2: Ara la gent que no nota Cabro Rock...
0: Que vinguin a veure! Mira, tenim un munt de dates, eh? Mira, el 19 a Lleida, el Magnífic Fest.
2: Això és aquesta setmana.
1: Sí, divendres.
0: Poble Espanyol, també, el Festival Bards, el Cúdia, Empordà Music Festival, a Santa Susana, a Sons del Món, a Cambrils, a Puigcerdà, vull dir, aneu a les teves pàgines oficials.
1: Ah, exacte.
2: No? Pàgines, no una pàgina. Això s'ha quedat molt de moment, eh?
3: Les pàgines amarilles.
2: Hi ha moltes pàgines del Joan Dausà.
0: A l'Instagram.
1: Aclarir que Pia Gogo no és una pàgina meva. És que la penya està pagant una animalada i per entrades que no serveixen, tio.
2: Però això és molt gros.
1: Però no ho ha après ja a dia d'avui, que s'ha d'entrar a la web de l'artista.
2: Clar.
1: Poses, o la web del festival oficial, sí. No? I compres allà, perquè és que si no, és que us fotran el pèl.
3: La gent va molt perduda per internet, encara.
1: Vigileu.
0: Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut als Taloners.
1: Ja està.
0: Se t'ha fet curt?
1: Pensava que parlarem d'algú interessant. No sé.
3: Però si t'hem desgranat, home, com una magrana. Sí.
2: Crec que
0: hi ho has jugat molt bé.
2: La millor entrevista del disco que se t'ha fet fins ara.
1: Sens dubte.
2: Ara.
1: Oh, tu també.
5: Tu també!
0: Però ara parlant seriosament, Joan, quina és la millor entrevista que t'han fet d'aquesta promo?
1: Aquesta, la primera.
0: Vale. La segona.
1: Aquesta.
3: Perquè no pagarem res.
1: I la tercera, la que em farà el Clapés, que encara no hem fet.
0: Doncs segur que t'està escoltant.
3: Mare de Déu, quin tirador de cul! Quin perill!
2: Tu ja vas calenta, no?
3: No, gens! Estic cagada, potser estic embarassada, saps? I ara hem de fer una cançó.
0: Joan Dausà, moltíssimes gràcies per venir als Taloners.
1: Ets
0: un rei. Nosaltres anem a publicitat, que el Marc Llibre ja està preparat.
2: Sí, a veure què ha passat aquest cap de setmana. Òbviament, a banda del Cabro Rock.
0: Home, que també ho comentarem, també ho comentarem.
1: Que bèstia, que va ser.
0: Ara tornem! Adéu, Joan! Adéu!
3: Gràcies!
6: Els Taloners del versió RAC 1 i a prendre pels sac les migdiades.

0: hasta aquí los teloneros. ¡Viva, ole! ¡Viva los toros! ¡Viva España! El toreo, el rejoneo, los banderilleros.
1: Las banderillas.
0: Las banderillas. Y el puto toro. Adelante, con dos cojones. Más grandes que tu cara, Alba. Hasta aquí. Telonés, jornada de hoy. Mañana más. Buenas noches y saludos cordiales. ¡Viva España!
2: Els teloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
3: Dos minuts passen de 3:45 de la tarda. Escolteu, el compte enrere ha començat, nois, eh? Ja ai, queda menys perquè el Bars Festival arribi al poble espanyol.
1: M'encanta!
3: Aquest estiu Barcelona es converteix en l'epicentre de la música amb el millor rock, pop i un munt de gèneres musicals. Apunteu, perquè sé que moltes de les vostres bandes preferides estan en aquest cartell. Mireu, sí, l'Axan Busto.
4: Home, per favor.
3: Joan Dausà. Mira, el Joan Dausà. Li podríem haver tret el tema.
4: Ostres, li podríem haver dit, eh?
3: Ara, mira, Marta Santos, Gypsy Kings,
4: home,
3: Antoñito Molina.
4: Perdona un moment, veure el Gypsy King a mi ja em flipa això, eh?
3: I Antoñito Molina?
4: Home, d'Antoñito. Home, d'Antoñito Molina té una de cançons.
3: I M-Clan.
4: Home, oh, M-Clan. Home!
1: Carolina, deixa la Carolina.
3: M-Clan? I molts més, això m'encanta, eh? Perquè vol dir que hi ha moltes sorpreses més. I molts més.
4: Quin també és aquest?
3: I molts més vol dir que hi ha més grups.
4: Ah.
1: Després no t'expliquem i fem un dibuix, Cuca, per quan tinguis.
3: Vale. També trobareu una oferta gastronòmica per tots els gustos, que això és el més important, també. I un entorn acollidor i concerts íntims amb les vistes exclusives a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.
4: Ole!
3: Sola!
1: Passivo!
3: Barts amb T, ara no busqueu Barts, eh?
4: És Barts.
3: Barts.
4: Com el del Simpson.
3: Ara, exacte. Mira, qui sap molt de Barts?
4: I de Barts?
3: I de Barts és el Marc Llibre. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Vinga, que hem de repassar l'actualitat del cap de setmana per la gent que es lleva tard els dilluns.
5: L'informatiu pels despistats.
3: Exacte. Ara. La gent com nosaltres.
4: L'informatiu Rodalies, podríem dir-li.
1: Perquè és molt bona.
4: L'informatiu Rodalies, perquè arribem tard.
5: Està a punt d'acabar la temporada i ara hem trobat el nom de la secció.
1: Perquè el cervell necessita oxigenar-se.
3: Perquè anem com Rodalies.
4: De cara a la imminència hi renovem.
5: Sí.
3: Que això no ho donem
1: això
3: per
1: en
3: fet,
1: sabem
3: eh?
1: Alguna cosa? No, perquè jo hauria de pagar allò. Vale.
3: No, sabem.
5: Això t'ho diuen a l'últim dia.
3: Això abans de marxar. Sí. Abans de marxar.
1: Com les notes del col·le.
5: Sí, no pateixis. Va,
3: bueno, vinga, comencem, vinga.
5: Endavant.
4: Vinga, a veure, quin ha estat el rumor del cap de setmana?
5: Doncs el fitxatge de Marc Cucurella pel Real Madrid.
4: Què dius? De rumor, no? Ja està, ja és, hi ha hagut segur, comunicado i tot.
5: Però ahir era una mica encara rumor.
3: Que se'l quedin.
5: Sí. Per qui no sabia què és, qui és aquest jugador, és un lateral que jugava al Chelsea. Sembla una mica, és una versió entre l'actor secundari Bob i el Barajas de la sèrie.
4: Ui, és veritat?
5: La fusió d'aquests dos és un futbolista.
1: Sí. Li falta hidratació al Riso, si m'hi pregunten.
5: Sí,
1: és com a experta.
3: I potser et sona perquè era aquell que cantava Cucu Cucurella.
5: Sí, me quema una estrella, una paella.
1: No em ve res per això, però jo ho buscaré.
5: Bueno, l'exclusiva d'aquest fitxatge, com sempre, la donava ahir Fabrizio Romano a través de les seves xarxes socials, que aquest és una mena de Maria Patiño del futbol, però en comptes de línies de cocaïna, snifa línies de cal, imagina. Aquest possible fitxatge ha generat molta polèmica perquè Cucurella és un jugador català format a la cantera del Barça i jo crec que és un mal fitxatge aquest pel Madrid.
4: Sí?
5: Sobretot per Cucurella, pels interessos de Cucurella. Jo crec que és un error ja no per un tema de rivalitat futbolística, clar, sinó perquè ha fitxat per un equip que no sap dir el seu cognom.
4: Ostres,
5: la gent de Madrid clar diu Cucurella.
1: No.
5: Tu fitxaries per una que digués Estadella?
4: I et diré, podria passar, eh?
3: Et diré una altra cosa que està passant a Catalunya, que hi ha una febre per no pronunciar la ella.
5: Clar.
3: I a Catalunya molta gent diu Cucurella.
4: I és Cucurella.
3: I és Cucurella. La... Sisplau, salvem la L i la doble
1: L.
4: Llaminada, no?
5: Llaminada, sí.
1: Sí, llamina-t'ho tot.
5: El que està clar és que aquest moviment segueix el mateix patró que fins ara porta fent el Real Madrid, que és intentar treure-li al Barça possibles fitxatges.
4: Totalment.
1: Que cabrons.
5: Va sonar Dumfries pel Barça, l'ha fitxat al Madrid. Bernardo Silva, també el Madrid. Després Julián Álvarez, i van fer una oferta de 150 milions.
4: El Julián és català de veritat.
5: Cucurella també, i ha fitxat pel Madrid.
3: El que hem de fer és dir que volem fitxar el Dandy de Barcelona.
5: La resposta exacta és aquesta. Dir que volem fitxar jugadors de merda, d'acord?
4: Vale.
5: Els diaris esportius catalans haurien d'estar publicant a les portades coses tipus el Barça s'interessa per Antonio Antonio García, el talentoso centrocampista de Sant Jaume de Frontanyà, i cap a tapam, una setmana després, Antonio García, 45 anys, el seu sobrepès, dirigeixin al centre del camp del Real Madrid.
4: A mi m'interessa bastant, com a jugador professional del Cunit a quarta catalana, m'interessa que potser hi hagin rumors de que em vol al Barça perquè així que em paguin Madrid, saps?
1: Pues podríem parlar amb el Mundo Deportivo perquè t'ho facin.
4: I enfonso el Madrid des de dins. Clar.
1: Cavall de Troia!
5: Joan Laporta quiere a Pablo Echenique.
4: Exacte.
5: A la Palma.
4: Home.
5: La substituta d'Alexia Putellas, Rosa Peral. No, no, no, així. El titó de l'Alexia X3.
3: Un joc molt agressiu, eh, Rosa Peral?
5: Sí, sí. Salvador Illa.
1: Fulminant, seria.
4: Déu meu senyor. Escolta, quin ha estat l'esdeveniment del cap de setmana?
5: Doncs l'aniversari de Donald Trump.
4: Home.
6: Felicitaciones, que tengas un hermoso día y que deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día.
5: El president dels Estats Units celebrava aquest cap de setmana el seu, atenció, 80è aniversari.
4: Què m'estàs dient? 80 anys?
5: Jo... No ho sembla, que en tingui 80.
1: Puc dir una opinió forta?
5: Sisplau.
1: Sí. Jo penso que hauria d'haver una llei que digués pots més de 65...
4: No.
1: A te puta casa!
4: Ara.
1: A jubilar-te!
3: Avui estem ara molt mal parlats, no, no, Alba. No, no, avui estàs dient molt la paraula aquesta,
1: Aquesta de...
3: L'estic apuntant,
1: A, vale, papa, després em donaré un euro per cada cop que l'hagi dit. Escolta una cosa, però tinc raó o no tinc raó? Un senyor de 80 anys que li deu costar controlar l'esfínter, amb tot el respecte, però és un tema de que la maquinària és obsolència programada.
4: Totalment.
1: Aquest home no pot estar al mando.
4: Totalment. Deu,
1: aquest home a jugar a la petanca.
4: Totalment.
1: A cobrar la seva jubilació, si ha cotitzat, i si no, doncs pues no sé.
5: Amb 80 anys està tan taronja, és molt inquietant.
4: Bueno, però és que és gent que està... Bueno, que s'agafa la cadira, allò que no vol sortir del poder.
1: I no hi ha ni una dona, de 80, que vulgui manar. Per què serà?
4: Perquè sou més intel·ligents i us jubileu. Els homes no
1: sé si són més intel·ligents o no hem tingut l'oportunitat, però bueno, ja ho parlarem.
5: Per celebrar-ho, ha organitzat una festa molt extravagant, una mica com gairebé tot el que fa Donald Trump. Primer de tot, el que ha fet és barrejar el seu aniversari amb l'aniversari dels 250
4: fortíssim.
5: Anys de la independència dels Estats Units, que és, per cert, el 4 de juliol, però li ha sudat els collons, ha dit, és igual, això ho celebrem ara també. I ha organitzat una vetllada de la UFC als jardins de la Casa Blanca que ha costat 60 milions de dòlars. Trump va muntar un ring als jardins de la Casa Blanca.
3: Podem dir que li ha costat un ull de la cara?
5: Un ull de la cara. Vale. Perquè una colla de psicòpates es trenquin, pues això, la cara en directe pels seus 80 anys. Per qui no sàpiga què és això de la UFC, significa Ultimate Fighting Championship.
4: Vale.
5: D'acord?
4: Em quedo igual,
5: És una organització de combats d'arts marcials mixtes, també conegudes com MMA. Això, hi ha hagut un canvi de paradigma.
4: MMA.
5: Abans la gent consumia MDMA i ara MMA. És una manera molt diferent de destrossar-te el cervell. Ara és a cops de puny i a patades, però la finalitat és una mica...
1: Jo crec que la festa del tram hi convivien les dos.
4: Sí.
1: Segurament.
4: Sí.
1: Jo quan vaig veure que feia lluita lliure pel seu aniversari vaig pensar, toma.
4: A veure,
1: perquè pensava que era ell.
4: No,
1: hem tingut la sort,
4: és
1: sempre.
4: És molt de circ romà, això, no? De cop i volta.
1: És molt d'emperador.
4: En lloc del poder, jo vinc aquí que la gent es foti d'hòsties.
1: És de sub de gilipoll, sí.
4: Va.
5: Aquest esport per oligofrènics es desenvolupa en un ring engaviat en forma d'octàgon, que això no ho acabo d'entendre, perquè si en aquests combats generalment hi ha la presència de dos catets, que són els que comenten, hauria de ser un triangle, no? En comptes de...
3: O sigui,
5: la lògica...
1: Un acudit de matemàtiques.
5: Geomètric, sí, de geometria, no? Jo crec que seria una mica així.
1: Sí.
5: En teoria, el preferit per guanyar era Ilia Topuria, però no sé si heu vist les imatges, li ha deixat la cara com si fos un mapa dels Pirineus,
4: Hosti, però fatal, lo de Ilia.
5: Les apostes estaven a 1 a 5, vull dir, de fet, es parlava de quan trigaria en noquejar-lo i li han fotut una bona pallissa.
4: Però per què? Perquè tu que ets expert en esports de merda, tu què detectes? Que no...
5: Jo el que detecto és que l'altre li treia gairebé un cap i jo entenc que això en un combat s'ha notar d'alguna manera. O sigui, lo de David i Goliat és una llegenda.
3: Pot ser que Trump hagi volgut fer la pelada de l'any i se li hagi anat de les mans?
5: Sí, una mica. I, a més, ha ficat... O sigui, el que era segur és que un estadounidenc no perdria allà a la Casa Blanca.
4: Ah.
5: A més, Ilia Topuria sortia... O sigui, el seu ritual per sortir al ring és ficar-la en la cançó del mariachi, que és mexicana i té una relació amb els mexicans també una mica... No sé. Jo no sé si està amanyat o no, però vaja, que li van fotre una bona pallissa.
1: No, i a l'hospital directe aquest noi. Que diu que volia seguir jugant.
4: Jo he jugat per ell.
5: Ha estat el germà el que l'ha tret perquè el tio, bueno, quasi es queda sec.
1: Feu cas als germans.
4: Bueno, depèn. Depèn dels germans, perquè... Escolta, quin ha estat l'esdeveniment musical del cap de setmana?
5: Doncs el festival de música preferit de Cabra Lunya, el Cabró Rock, aquest cap de setmana reunia a Vic un total de 24 artistes dels Països Catalans.
3: Entre ells els Jornals, ara ens ho deia.
5: Sí, exacte. Bueno, Oques Grasses, Figa Flowers, Tallets, els Amics de les Arts, Lopau de Pont...
4: Home!
5: Jo crec que estem arribant a un punt que perquè un festival de música catalana sigui fidedigne, el que ho faré s'hauria de dir Festival Dia de la Marmota.
4: Per què?
5: Sí, jo sé que som un petit país, però... O sigui, el que no pot ser és que jo, si m'ho proposo, pugui estar els 365 dies de l'any veient el Figaflowers en un festival.
4: No, aquest any faran només 11 concerts o així, vull dir que no es veurem gaire.
3: La vaca també, si tu vols fer un format de grans dimensions, has d'agafar els que arrosseguen més gent.
5: Marc Bala, no dona per tant. A més, hi ha alguns grups que tenen 5 cançons i 4 semblen la mateixa, aleshores...
4: Però, perdona, no, hi havia 40.000 persones al Cabra Rock, has vist les imatges, tot allò ple de gent, vull dir, no és una por,
1: tema. S'està gentrificant Osona.
5: I hi ha un altre tema, allò d'Oques Grasses.
4: Sí.
5: Aquí es va vendre l'exclusivitat de l'estadi olímpic, sí. I hi ha gent que encara està a la cua virtual, i jo menys d'un mes els he vist, el 150 aniversari, sí? d'Estrella d'Am, el Cabró Rock, vull dir, és més fàcil veure...
1: Oques Grasses, sí. Juan Jus, mira. Hòstia, mira, mira. Sí. Marxem, i
4: grup preferit de Toni Clapés.
1: Que... Sí, ell hi va.
3: És veritat. Té entrades, el Clapés.
1: Amb l'Arnau, mano.
4: No, no, però jo t'he de dir que està molt bé. Ostres, tu entraves allà i es respira bona català, no? Vull tothom amb senyeres, estelades...
1: No, hi ha gent que va amb estelades, hi ha gent que viu allà.
4: És inèdit, és inèdit.
5: L'hòstia seria que s'escoltés bona música, no? Això ja seria...
4: Déu meu senyor. A veure, quina ha estat la tabarra del cap de setmana?
5: Doncs la mateixa que durarà fins a meitats de juliol al Mundial de Futbol, aquest esdeveniment esportiu que ens està regalant jornades eternes d'un futbol absolutament infame. El problema d'aquest Mundial és que es fa als Estats Units i això provoca que els horaris dels partits siguin
4: una
5: inacceptables
4: merda.
5: I la quantitat de seleccions que hi participen provoquin que el nivell de moment sigui bastant fluixet. Estem parlant que de moment hem pogut gaudir de partits com un interessantíssim Canadà-Bòsnia, un Qatar-Suïssa o un Haití-Escòcia, atenció, a les 3 de la matinada. Ni William Wallace, el de Braithwaite, es despertaria a les 3 de la matinada per veure un Haití-Escòcia. Jo espero que el nivell pugi aviat, perquè jo vaig veure ahir a la selecció de Curaçao.
4: Home, Curaçao.
5: Semblaven girafes recent nascudes.
3: Però bueno, avui aniràs tu amb la Roja, no entenc?
5: No, jo no vaig amb la Roja mai.
1: No? Però miraràs el partit.
5: El veuré, però...
3: Però t'alegraràs si marca un jugador del Barça.
5: És que tampoc, tio. Jo és que no compro molt. Els que som catalanistes no podem anar amb la Roja.
1: Però llavors per què mires el partit?
4: Per
1: veure cervesa.
5: No, m'agrada el futbol.
1: Ah, vale.
5: És veritat que contra Cabo Verde serà un espectacle dantesc.
1: Dantesc, és el resum.
4: Espero que sigui divertit, almenys, si no...
1: Sí.
7: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
3: Què tal?
8: Ole, sa màquina!
3: Clapriño, bon dilluns! Què tal, bon dilluns, com estem?
8: Guapo!
3: Mira, aquí fent la patà amb el Marc Llibre.
9: Ah, molt bé. Heu parlat ja de Tupúria o no?
5: Sí, home.
4: Sí, ho hem fet ara. Sí. Veig que estàs atent.
1: Què és Tupúria?
5: Li han deixat maca, la cara.
1: Ah, el noi aquell.
9: M'heu agafat en el trajecte de Benín. Saps que les instal·lacions de RAC1 són tan grans...
4: És tan lluny, això,
9: que hi ha hagut un tros que no he escoltat, saps?
4: Vens corrent, no?
9: No, vinga, a peu.
3: No, si l'hem vist caminant.
9: És de punta a punta i ha estat en el moment que suposo que deuríeu estar parlant d'això.
4: Sí, de l'Ilia aquest.
5: Ilia Popurri.
3: Ara estava pensant, Toni, tu t'has barallat mai? Ara que hem vist aquests que es fotien cops de puny, tu t'has barallat?
9: Sí, mira, cada dia.
3: No, potser també.
5: No, però físicament. Feies karate un dia. Vas explicar que vas fer karate en una classe, no?
9: Una classe. Em va apuntar la meva mà. A karate hi anava el meu pare i anava jo. Pots pujar-me una mica els auriculars, sisplau?
1: Sí, a mi també, perquè sento molt fluix.
4: Has estat tot el programa així ara.
9: Doncs a bona hora, no?
1: No.
9: Dius ara a les 4 de la tarda.
4: Molt bé, Alba.
9: Qui he de venir jo a dir que em pugin els auriculars i...
1: Sempre devindré un home més gran que jo a dir-me què he de fer, Toni. Hauries d'anar descobrint. No,
9: però podies haver reclamat.
1: No, m'ha baixat ara fa poc.
9: A
1: vegades puja, a vegades baixa, això va així.
9: Sí.
1: Estem fent proves.
9: Ja fa estona que estic fent les indicacions de que em pugin l'auricular i no, saps? No hi ha manera.
4: Pobreta. No, però tu quants
9: jo he decidit de dir les coses ja per antena. És la manera,
4: no?
9: Ja, no, és perquè arribi el missatge ja directament. Puja'm els auriculars, baixa, o sigui, ja, saps?
4: Naturalitat.
1: Naturalitat. Això a casa agrada molt. Clar, agrada molt.
9: Ara per què hem d'estar aquí fent uns senyals? No cal, si és que ja està. No se sent bé. Doncs puja, baixa, ja està, no funciona un micro. No,
4: m'encanta perquè l'Alba t'ha dit clar, no sé què, i va fent un dibuixet.
1: Estic fent una floreta.
9: Aquí estàs, eh? Bueno, està bé. La meva tassa de cafè, que tinc aquí, que les va dissenyar Lluís Llongueres, que no sé si...
1: Tu l'imites molt bé, el petit Llongueres.
9: No, el petit no, el Lluís. Sí, no, sí, que no hi és. Tic. Té una estela a la tassa, igual que el que acabes de fer, perquè el va dissenyar ell, eh?
1: Dos artistes.
9: Estàs al nivell.
1: Estic allà.
9: Nivell llonguera.
1: Ara, clapés!
5: Hòstia, boníssim.
4: Perdona un moment.
9: Això és, perdona.
3: Jo crec que era més Pilarín Vallès.
1: No, estem allà!
5: I el Pato Donald, no?
9: No, però està entre Pilarín Vallès i Lluís Llonguera.
1: A mi m'agraden les fusions. Estadilla, què fas avui? Aquestes puntes, te les va això.
4: Però avui has vingut una mica...
9: Jo després del que acabo d'escoltar crec que ja podem anar a publicitat.
1: Vinga, adéu!
9: Vinga.
2: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
11: Jo no puc treure'm del cap això.
12: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
14: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
15: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Verisure.
17: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Què farem avui?
2: Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
1: Que bé! Arriba el Tatano!
3: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
10: Este verano la gran pregunta es...
11: ¿Híbrido o eléctrico?
10: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, la teva compañía de confianza más fuerte que mai.
13: Verisure.
14: It's showtime.

0: és, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan vol recordar com mouen els fils les elites del planeta, recupera les entrevistes amb Daniel Stulin.
1: El número de patentes ARXIV1402.1727, la fecha del patente 30 de enero 2014, ahora. Viene la parte deliciosa y lo vamos a contar en exclusivo aquí en el programa vuestra. ¿Sabes quién es el socio de todos estos tipos? Barón Jacob de Rothschild.
0: Tony Clapés.
2: Bona tarda. Molt bona tarda. Sigueu benvinguts.
3: Gràcies.
2: De res, Miri. Riem perquè és dilluns i perquè ja tornem a ser amb tots vosaltres, cosa que ens fa molt feliç. Sigueu benvinguts. Montse Llussà, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda? Mira, ara et diré una cosa. Saps per què Dani Lestolino estava tan ben informat sempre? Perquè les informacions les rebia per fax. Aquesta és la clau.
2: Sí, senyor.
4: I llavors no podia interceptar ningú res del que ell rebia.
2: Sí, senyor.
4: Fixa-t'hi,
2: sí,
4: perquè senyor. Sempre ho deia, eh?
2: Allà on estigui Daniel Stulin, des d'aquí una fortíssima abraçada i un aplaudiment al gran Daniel Stulin. El trobem a faltar. Senyor Virgili, bona tarda.
5: Déu-vos guard.
2: Avui, 15 de juny, som Sant Vit.
5: Vit, sí, senyor. O Vito. De les dues maneres.
2: D'aquí tenim dues frases fetes, que és el ball de Sant Vito o el mal de Sant Vito. Vostè ens explicarà en base a què.
5: No, això és una cosa que passa, succeeix, és una malaltia que existeix. Passa que té un nom, no em facis dir quin nom.
4: Huntington. Es diu malaltia de Huntington.
5: No l'he sentit.
4: És una malaltia neurodegenerativa.
5: El mal de Sant Vito. Tot el
4: vida
5: havia
4: dit
5: el ball de Sant Vito, ja està. Perquè comences a... No és allò un tremolo, és que et poses a ballar, com aquell que diu, literalment, I pots arribar a l'extenuació, O sigui, pots arribar a fer cloc i piu ballant,
2: I això, la referència que és que el...
5: A què?
2: En aquest cas,
5: Sant Vito va patir.
2: El sant ho patia. I d'aquí ve el mal de Sant Vito.
5: Ah, exactament, perquè és el mal que patia aquest sant, que, per cert, també és patró dels dormilegues. Ho dic perquè si ara t'agafa una passió de son...
2: Doncs miri, avui no, però durant el cap de setmana...
5: T'ha vingut passió de son.
2: Després del dia...
6: Déjate de hablar de tus siete, hablemos de lo importante, loco. Lo que le ha pasado a tu Puri, lo has visto, tete, qué fuerte. ¿Lo habéis visto? Tu Puri al boxeador, abuelo.
5: No sé quién es.
6: Lo han invitado por los 80 cumpleaños de Donald Trump, tete. Y ha ido a la Casa Blanca para luchar ahí como para defender a España. Y ¡fua! Tete, le han metido muy fuerte, loco. Le han hecho polvo, tete. Puria, ¿se sabe cómo está?
5: Es que no sé quién
6: que se lo han cargado, abuelo, tete.
5: Lo han matado.
6: Lo han matado, tete, prácticamente. ¡Fua, loco! Pero tú has visto cómo le han dejado la cara, tete. Tiene una nariz que parece el potato, tete. Lo han reventado, loco, el ojo, tete. El ojo, le han dejado el ojo muerto, tete.
5: ¿Qué
6: estaba chorreando sangre como un cerdo, tete. Parecía un toro de España. Se ha muerto, tete. Da cringe, ¿tú lo has visto? Busca, que te lo busquen,
4: no,
6: tete.
4: No, yo no vull veure. No,
6: ¿cómo está? ¿Se sabe algo? Llamar a la ambulancia, tete. Hay que hacer programas especiales aquí en RAC1 de tu Puria, tete.
5: Bueno, a ver, perdoneu un segon. Això era un combat de boxe.
6: Claro, bueno, tete, de boxe, de lucha. De lucha. No.
2: De lluita, exacte.
5: Ah, lluita lliure.
6: Te diré una cosa, bueno, menos... Aquí en RAC1...
2: No arriba ni a lliure ni a no lliure.
6: Menos papa y más tu Puria, tete.
4: Home, va, però què estàs dient? Això és apologia de la violència.
2: A veure, perquè, perdoneu...
6: Sí, què se sabe?
2: Perdoneu, perquè estem en disposició...
6: Què se sabe?
2: Doncs ara ho sabrem, perquè estem en disposició, tenim en línia, quan són un quart d'11 del matí a Washington... A Ilia Topuria.
6: Què dices, tete?
2: Ilia Topuria, bon dia a Washington, bona tarda a Catalunya.
7: Buenas tardes.
2: Un aplaudiment per Ilia Topuria. Bueno, primer de tot, Ilia, com estàs?
3: Bueno, un poco magullado, la verdad, pero estoy muy tranquilo, Yo siempre confío en los planes de Dios, y además, ya se sabe, son gajes del oficio. Como yo siempre digo, el miedo es una lección, el peligro es real, y bueno, ayer lo descubrí, ¿no? Porque la verdad es que me dejaron hecho un Cristo, y con la cara tan desfigurada que mi novia me ha dicho que parezco el cuadro de Guernica.
6: ¡Fua, cómo estás tú, Puria!
3: Sí, Adri, sí. Yo todavía no me he atrevido a mirarme en el espejo.
6: ¡Fua,
3: otras cosas, porque no he recuperado la visión del todo.
6: Ya ves.
3: No, porque claro, nada. Tengo un ojo en Washington.
6: ¡Ves borroso!
3: En Cuenca. Sí, un ojo, me han dicho, el GPS me han dicho que tengo un ojo en Washington y otro en Cuenca. Y mira,
6: ¿cómo
3: mira
6: estás
3: que
6: tú,
3: yo
6: Puria?
3: Soy...
6: Perdona, Tupuria,
3: Tupuria,
6: espérate. No, Tupuria no.

0: Búria, tens com un accent rus o català, no? Rus.
1: Sí, ja. El que passa és
0: però per què tens aquest accent rus quan ets espanyol?
1: Bueno, esto me ha pasado ahora, pos
2: de los golpes, claro, de los cops.
1: Sí, con los golpes que me han dado. El doctor me ha dicho que...
2: Home, pobre,
3: ¿cuántos dientes te quedan? ¿Cómo estás tú, Búria?
0: Que ya te lo he comentado antes.
1: Però bueno, esto de que son efectos secundarios, y ahora puedo hablar lenguas minoritarias, de fet ara puc parlar perfectament el català.
2: Què ha passat?
0: Atenció, Ilia Topuria parlant en català.
1: Bravo. Sí, me sale así, sin querer. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Bravo. No puc parar de repetir això, és curiós, oi? Quan he començat a parlar català, el meu germà m'ha dit: què t'ha passat? Que t'has dat un golpe en la cabeça o què? Pues crec que més d'un.
2: Mira, quina gràcia. Sí,
1: ara també parlo portuguès.
2: Ah, sí?
1: Parlo portuguès, gallec, euskera, flamenc i una mica d'aranès.
2: Ah, sí?
1: L'aranès no el podré parlar amb molta gent, perquè... però el trobo molt graciós. El faré servir pel trash talking amb els meus futurs rivals.
2: Ah, sí?
3: Com estàs?
1: Mira,
0: tenim una pregunta per tu.
1: Te foto una pallissa que tiraré la cara en aigua,
3: Com estàs, tu, Búria?
0: Bueno, ja ho has preguntat tres cops, que estàs molt pesadet.
1: Tranquil.
0: Està tranquil. Bueno, tu, Búria...
1: Si trobeu el meu ull dret, sobretot aviseu-me,
2: Ai, per favor, va, home.
1: Hòstia, ara em pica i no em puc rascar. Crec que també he perdut tu l'orella i una cella. No me les trobo.
4: La cella rai, no la pots pintar.
1: Us deixo, que tinc molta feina a retrobar-me a mi mateix.
0: Molt bé. Doncs,
1: això serà com jugar al Mister Topuria.
3: Com estàs, Topuria?
1: Bien, Adri, adreu. Adéu, Adri. Bon cop de puny, defensors de la terra.
0: Ara resulta que aquest Topuria resulta que és independentista, no sé. En tot cas, a veure, Joan Torres, bona tarda.
5: Sí, bona tarda.
0: Està Donald Trump d'aniversari i d'aquí que hagi muntat aquest combat a la Casa Blanca.
5: Sí, ha estat un show al més pur estil Super Bowl, podríem dir, però en aquest cas es tractava de la final del campionat de lluita de la UFL, que s'ha celebrat per primer cop als peus del recinte presidencial de la Casa Blanca, en aquesta estructura que feia setmanes que s'hi estava construint a contracorrent, a contrarrellotge.
3: Com està, Topuria?
0: Que no hi és, ja
2: va menjar.
5: Aquesta estructura que es deia La Garra, un enorme ring més alt que la pròpia Casa Blanca, amb capacitat per unes 5.000 persones. El show està involucrat al propi edifici presidencial, de fet, i és que la que havia de ser l'estrella de la nit, el favorit, Ilia Topuria, àlies El Matador, així és com li diuen, doncs s'ha desplaçat fins al ring de combat sortint des del despatx oval. I ho ha fet a ritme de mariachis.

0: L'on reventou.
1: Tot plegat acompanyat d'avions de combat sobrevolant la zona, un gran ambient patriòtic, amb trama a primera fila mirant-s'ho.
0: L'han rebentat.
1: Això sí, l'han rebentat,
0: sí,
1: la
0: claro,
1: sorpresa.
0: Sí, claro, pero ¿dónde se...? Que esto me lo pasaba en el chat de Forocoche.
1: Bueno, sí.
0: ¿De dónde es el peleador?
1: Ha acabat...
0: El otro, estadounidense.
1: Ah, era nord-americà, efectivament, bueno, sí, l'altre. Justin Gaethje. Doncs Topuria, que estava imbatut, eh? No perdia un combat de pes lleuger des de l'inici de la seva carrera.
2: Fixa't.
1: Ara fa 11 anys, i ha caigut en el quart assalt del combat davant d'aquest nord-americà que es diu Gaethje. Primer, aquest l'ha deixat noquejat amb diversos cops, que li ha fet el cap i els ulls.
0: L'ho reventou.
1: Després, després el metge...
3: Clar, estàs una mica, avui, repetitiu, sí. No? Primer, com
0: està
3: Topuria?
0: Topuria?
3: Sí, ja hem parlat amb ell i està reventau, ja està.
1: Estava tan rebentat que el propi metge li ha dit que no podia continuar. Ell ha insistit que volia, i el que finalment li ha dit que no podia seguir era el seu propi germà. Aquí tenim una petita
0: Mono.
1: Seqüència de com ha anat tot.
0: Bro.
1: Aquí és quan el metge diu que no pot seguir. Sí, aquell germà.
4: He just said something to his brother.
5: Watch it. No. We finished the fight.
1: Aquí és quan el seu oponent ho celebrava, eh? Però el seu germà deia això, hem d'acabar aquesta batalla perquè no podia més. I deixeu-me dir que Topuria anava una mica relaxat en aquesta final. La nit prèvia havia organitzat un sopar a Washington.

0: Washington amb centenars d'assistents, centenars de convidats, on donava la seva victòria pràcticament perfecta.
1: Vale. Grita, mama, no t'escucha.
0: La victòria ja és nostra, deia.
1: Victòria!
0: Això és el que deia.
2: Quan surts confiat amb aquestes coses...
3: Sí, però bé, ara imaginem-nos que això s'hagués fet... que aquest combat s'hagués fet a l'Elisi o s'hagués fet a la Moncloa, és a dir, que no deixa de deixar perplexes a moltíssima gent. És a dir, a la Casa Blanca, als jardins de la Casa Blanca, s'ha muntat aquesta estructura,
0: la garra,
3: i s'ha portat a terme aquest combat. Volem conèixer més detalls del que està sent la celebració, perquè tot això ve a tot per la celebració del 80è aniversari de Donald Trump. Mm. I és per això que saludem a aquesta hora des de Washington a Gustavo Alegret. Gustavo, bona tarda.
4: Hola, Toni, molt bona tarda.
3: I molt bon dia. Bé, primer de tot, què en diuen els mitjans... De...
1: Com està Tupúria?
3: Va, ja de Tupúria ja en parlem després. Què en diuen els mitjans i com ho valora la societat civil aquest campionat de... Què podem dir?
1: De
3: lluit... No és
0: pes lleuger, és pes lleuger.
3: De pes lleuger, on s'estomaquen amb les mans, amb les cames, amb tot allò que poden.
1: No en rebentar.
3: Què se'n diu, Gustau?
4: Home, és certament un espectacle impropi per un entorn com la Casa Blanca. Però m'agradaria, abans d'entrar en el detall, dir que els presidents, quan celebren els seus aniversaris, habitualment fan celebracions. El que passa que estem acostumats a que aquestes celebracions tenen un toc clàssic. Un ball de saló, un concert de música... Ara, com me recordo, va portar una orquestra de sol cubà, motiu de la proximitat o de la política d'aproximació a Cuba. Alguns porten música de caràcter o de cultura hispana, altres... De cultura nord-americana més pròpia del centre-oest. És a dir, que hi ha una tradició de que els presidents, quan celebren, quan fan celebracions, és legítim que puguin fer les seves celebracions. Què passa? Que nosaltres estem acostumats a aquest tipus de celebracions que són més formals, que tenen un toc molt més clàssic, quan és música clàssica o ball de saló, o quan és així molt més, una mica més popular, però sempre dintre d'una estètica que considerem apropiada per aquest tipus d'esdeveniments. Donald Trump va decidir que el seu aniversari volia celebrar d'aquesta manera. Què crida l'atenció? Que utilitza els jardins de la Casa Blanca per un espectacle de motos i de lluita violenta que certament no se diu massa el que un espera de l'entorn presidencial, que s'ha gastat uns 60 milions segons els mitjans nord-americans per muntar aquest espectacle. I això és el que està obrint un debat. Però si ens fixem, hi ha una part molt interessant de per què Donald Trump tria aquest tipus de campionats de boxa. I crec que això passa una mica més desapercebut. Què significa aquest tipus de competició, de boxa violenta? Significa la màxima expressió d'aquesta masculinitat, jo m'agradaria fins i tot dir masculinitat tòxica, que es reafirma amb la violència, amb el cop, amb la força. I Donald Trump ho està fent per associar el seu aniversari de 80 anys, amb una retòrica política dels últims 4 anys o 3 anys en el que ha vapulejat Joe Biden precisament per ser un president vell, que s'adormia, que anava a poc, que era erràtic, i que ara estem veient Donald Trump que la seva capacitat cognitiva i la seva resistència física, la transparència dels informes mèdics, l'hem vist en discursos desordenats o repetitius, canvis d'humors, moments de cansament públic, fins i tot s'ha adormit amb esdeveniments. I, per tant, hi ha un intent, m'atreveria a dir, volgut per part de Trump i de la Casa Blanca, de buscar associar la figura del president 80 anys amb aquest tipus d'espectacle, amb aquesta masculinitat tòxica o violenta, que reforça la idea que ell està plenament capacitat per estar al davant, físicament, com a mínim, de la funció presidencial. Per tant, hi ha un debat molt obert amb aquesta associació, amb aquesta decisió del president, Toni.
3: Clar, el que deies, hem vist les imatges a la mateixa dins la Casa Blanca, com la càmera anava a buscar els dos contrincants pels passadissos, sortint al jardí de la Casa Blanca, on s'ha muntat aquest escenari. A tot això, Trump ho celebra també, o sigui, a banda d'aquests combats, ho celebra d'alguna altra manera? No sé, per exemple, hem vist la Força Aèria que feia la bandera del que passava per sobre de la Casa Blanca i configurava la bandera dels Estats Units. Hi ha altres actes per celebrar aquest 80 aniversari? O aquí queda la celebració? Puc dir, perquè té la cita al G7, Donald Trump.
4: Sí, i Donald Trump està fixat ara amb la resolució del conflicte amb l'Iran, no? Però aquí als Estats Units està, ell li agrada, ell té una obsessió molt gran amb aquesta presidència i sap que a partir de les eleccions del novembre i a partir de l'1 de gener de l'any vinent que pren possessió el nou Congrés, ho tindrà molt més difícil. Hi ha una figura política aquí en aquest país que és quan un president està de sortida, se li diuen que és l'ànec coix. És una imatge d'un president que ningú li fa cas. Per què? Perquè els que són buscant la seva reelecció al Congrés miren ja qui és el proper líder i estan fixant-se en les primàries i estan fixant-se en el futur govern i s'estan posicionant i saben que el president de sortida, que no pot optar a la reelecció, no pinta massa. I Donald Trump, quina és la seva gran obsessió? Està sempre al centre, controlant les narratives, ser ell el que marca el ritme. I, per tant, a partir de l'1 de gener tindrà un greu problema per mantenir aquest nivell d'atenció que ha aconseguit en els dos primers anys de la seva presidència. Per tant, amb això el que vull dir és, ell està intentant deixar una empremta per la història amb la transformació del Vall de Saló, amb l'arc que ha de ser més gran que l'arc de Triomf de París, amb el nom que un jutge li acaba de dir i l'han tret en les últimes hores del Centre d'Arts Escèniques d'aquí de Washington, que és el Kennedy Center, que ell va renomenar Donald Trump Kennedy Center. I el jutge ha dit no, vostè no pot posar el seu nom en aquest lloc perquè és el Congrés qui ho diu. I llavors l'ha hagut de treure. I això va passar precisament en el moment en què ahir s'estaven fent aquestes celebracions. Tot aquest tipus de coses, fins i tot sembla que vol que un bitllet nou porti la seva efígie, cosa que trenca la tradició de que cap bitllet emès per el govern dels Estats Units porta una figura d'una persona viva. Però ell se salta, es passa per l'Arc de Triomf, mai millor dit, aquest tipus de normes o tradicions, i ell decideix que les vol fer. Perquè hi ha una cosa que són les lleis i l'altra que són les tradicions, que en aquest país compten molt, però que, clar, com que són tradicions, no estan obligades per llei, i, per tant, ell les pot trencar perquè ningú li impedeix. I el Congrés no està fent la seva feina perquè està entregat a Donald Trump i els republicans controlen ara les dues cambres i cap d'ells s'atreveix a anar en contra del president. Veurem què passa a partir de l'1 de gener. Però amb això que deies de les seves celebracions, ell intenta unir la seva figura a qualsevol cosa que sigui la celebració del país. Els 250 anys que se celebren precisament aquest any. El 4 de juliol serà un moment històric per a aquest país perquè se celebra un quart de segle de l'existència de la nació nord-americana.
3: A tot això ha coincidit, o ell ha fet coincidir aquest 80è aniversari amb, abans que comencés aquesta festa de la Casa Blanca, doncs ha anunciat a través de les xarxes un acord de pau definitiu amb l'Iran que passava per la fi dels combats i l'obertura de l'estret d'Hormuz. Aquesta vegada, Gustavo, ens l'hem de creure de debò. Ho dic perquè Israel ha continuat bombardejant el Líban, al sud del Líban.
4: Hi ha moltes incerteses. No és realment un acord de pau, és un acord per l'alto el foc, en el que les dues parts es donen a partir d'ara un temps de 60 dies per tancar els serrells. De fet, d'aquí fins al divendres, que és quan està previst que s'assigni aquest principi d'acord o acord per l'alto el foc, no per la pau, sinó per l'alto el foc, encara hi ha alguns serrells que s'estan negociant. No es coneix el detall. I dos, hi ha una cosa que crida molt l'atenció. Donald Trump es ven, ell, la seva figura, com el gran negociador. The Art of the Deal és el seu llibre, no? L'art d'aconseguir els grans acords. Però quan un està negociant, no mostra que té pressa. No mostra diverses vegades que ja hi ha acord i l'altra part li nega públicament que hi ha acord, llavors ell ha de retrocedir i ha de tornar a agafar embranzida en la negociació. És a dir, Donald Trump està mostrant massa la gana i l'Iran està aprofitant molt bé aquesta obsessió de Trump que sap que s'ha posat en un vesper i que necessita sortir, sigui com sigui. Per què? Perquè el temps juga a favor de l'Iran i en contra de Donald Trump. I per què? Perquè les enquestes diuen que a vora del 60% dels ciutadans consideren que no ho està fent bé a l'Iran i que la seva popularitat com a president dels Estats Units tampoc és bona. I això de cara a unes eleccions de mitjà termini, li pot passar una factura molt gran. Què està en joc? No només el control de la Cambra de Representants, que és la que controla els diners. Si no hi ha diners, el govern no pot fer res. I, per tant, haurà de passar per l'adreçador del Congrés per demanar els pressupostos per tirar endavant les seves polítiques. I dos, i aquest és un punt més delicat encara, el Senat. Si perd el Senat, és una derrota monumental al novembre pels republicans. I veurem què fan els republicans quan se n'adonin que, abraçant la figura de Donald Trump i les seves veleïtats, estan posant en joc la seva pròpia subsistència i continuïtat en el poder. I aquí li poden començar a donar l'esquena. Per tant, recordem l'ànec coix més el mateix partit que li doni l'esquena perquè els resultats són dolents. I l'escenari és molt negatiu pel mateix president perquè té pressa per intentar signar aquest acord i tancar definitivament el problema de la guerra que acaba tenint un impacte en l'economia.
0: Això que dius, Gustau, va en línia amb el que diuen alguns analistes que creuen que aquest acord o aquest memoràndum és una derrota inapel·lable dels Estats Units, entre altres coses, perquè consideren que el país perd influència a la regió del Pròxim Orient. Més que res perquè també destinarà totes les tropes, tota la marina que ara hi té desplegada, l'haurà de retirar i haver-la de tornar a resituar en aquesta zona en un hipotètic cas, si l'acord es tornés a empastifar, doncs li costaria molt més. No sé què en penses tu.
4: Jo crec que hem de ser molt prudents. És veritat que Donald Trump i els Estats Units no han guanyat aquesta guerra, però jo no diria que l'han perdut. De moment, perquè no hem vist el final. I, per tant, jo crec que una cosa és que als ciutadans, els particularment els europeus, els hi agradi o no els hi agradi, que crec que hi ha una majoria que no els hi agrada, ni la figura de Trump ni com ho està fent als Estats Units. Però allunyant-nos d'aquesta sensació, d'aquest sentiment, el que hem de veure són els fets. I, de moment, no s'ha acabat el conflicte. Per tant, jo no m'atreveria a dir que han perdut la guerra de manera estrepitosa, però tampoc diria que l'han guanyat. Hem de veure com en sortim d'aquesta guerra i un element molt important. Recordem que el 2015 Barack Obama, juntament amb 5 països europeus i Rússia, van signar un acord amb el règim dels ayatolàs que implicava un ajornament del procés d'enriquiment d'urani i un increment de control internacional per garantir que s'estava complint aquell acord. Donald Trump va dir que allò no valia res, que era una entrega al règim dels ayatolàs i ell se'n retirava. I quan es va retirar, lògicament, la força que té els Estats Units, l'acord va caure. Allò va sembrar el dubte i l'increment de la desconfiança del règim amb un pacte amb els Estats Units, perquè si deien, escolti'm, si vam negociar allò que va costar molt i va arribar un senyor i es va fer enrere, qui ens diu ara que aquest diu això? I aquell que es va fer enrere, que no va respectar el seu propi compromís, perquè representava els Estats Units, no es farà enrere més endavant. Per tant, el grau de desconfiança juga molt en contra avui de que s'assigni un acord sòlid. I crec que això s'ha de tenir en compte. I la segona cosa, i amb això acabo, hem de comparar aquell acord amb els detalls que coneixerem divendres d'aquest acord. Perquè els analistes aniran al detall i ens explicaran si l'acord de l'Obama del 2015 era millor o escanyava més el règim que no aquest. I quan comencem a veure aquest detall, aleshores ens adonarem si realment l'Iran ha sortit guanyant o ha sortit perdent. I si Donald Trump ha demostrat que és un gran negociador i ha imposat un acord que colla més el règim iranià, o realment ha fet un bluff, va anar a una guerra, no va creure els seus assessors, com s'ha sabut després, i ara ha hagut de sortir cuita corrents i ha signat un acord que realment no és millor que el que hi havia.
3: Gustavo Alegret, com sempre, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada i que tinguis molt bon dia a Washington.
1: ¿Cómo está tu Buria?
4: Gràcies.
3: Hosti, qué pesado con tu Buria. Está, no sabemos cómo está, debe estar bien. Qué pesado con tu Buria. Gràcies, Gustavo.
4: Apa, Toni.
3: Periodista internacional, analista política, tot això del cas Topúria comencen a circular un seguit d'informacions en aquest cas publicades per diaris com per exemple Alàs, no el Pollo Alàs, sinó el diari As Esportiu, perquè ja l'he vist venir pensant amb el pollastre Alàs, que apunten Marc Serra
5: sí.
3: de... que ha estat un...
5: que podia, una, que estat una baralla estranya.
3: Una derrota sí. estranya.
5: Sí, perquè els que hi entenen tot això, hi ha molt xup-xup ara mateix dient que és molt estrany que Topuria, que portava una ratxa molt bona de victòries.
0: Home, 11 anys. 11 anys.
3: 11 anys.
5: Ho hem escoltat abans. El sopar anterior ja ho donava per fet, vull dir que ja ho tenia claríssim, que perdés, i sobretot els especialistes diuen que és estrany, que perdés de la manera que ha perdut.
3: Llavors
5: el diari ja es diu que hi ha un escàndol amb el fill de Trump i el seu interès per saber si aquesta baralla es podia arreglar. L'ex lluitador de UFC, d'aquesta disciplina, que es diu Daniel Cormier, ha publicat, però llavors ha esborrat, unes captures de pantalla en què el fill de Trump, Eric Trump, preguntava com es feia això d'arreglar aquesta lluita.
2: Per les apostes.
5: Sí. Per veure si hi havia possibilitat de manegar una mica aquest tema.
2: Fixa't.
5: És una informació que ha publicat el diari IAS i ara hi ha molt embolic sobre aquesta qüestió. Sobretot, insisteixo, pel que diuen els especialistes, per la manera en què ha perdut tu.
1: Que fuerte. És que és el que havia vist en el chat ese de Forocoche.
6: Què deien?
1: Que porque, qué casualidad, que lo dan delante todos los americanos. Ahí en su tele, que tienen ahí puesto las cámaras y todo. Es un luchador americano. Y está el presidente americano.
5: Però llavors, Adri, el problema seria que la teoria seria que Topuria s'hauria deixat untar.
2: Home, quantes pel·lícules has vist sobre això? Quantes pel·lícules de boxos has vist? Hi ha un munt de pel·lícules
3: que es veu. Perdona, et deixes untar, però no cal arribar que t'obrin la cella o t'obrin l'ull.
2: Sí que cal.
5: Si ha de ser real, que faci falta.
2: Tu t'has de deixar obrir la cella i que et trenquin la cama.
5: Són especulacions, a aquesta hora de la tarda.
1: Impossible que Topuria se deja hacer eso.
3: Sí, però ja hem obert...
2: Depende de lo que cobre.
1: Lo han drogado.
3: Ja hem obert el meló d'aquest escàndol del fill de Donald Trump preguntant...
5: com s'arregla això
3: de... aquests combats.
1: Londro Go.
3: Bé, seguirem el fil del que ha estat aquest combat de Topuria a la Casa Blanca. A banda, tornant al nostre país, el govern avisa que els incendis d'aquest cap de setmana són una alerta de cara a la revetlla de Sant Joan.
0: Sí, l'incendi més important, el de Cervià de les Garrigues, va cremar, recordem, 33 hectàrees. Ja està estabilitzat, però els bombers mantenen un dispositiu per acabar-lo d'apagar. Pel que fa als de Sanaüja i Pons, estan controlat i estabilitzat respectivament. En aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que les pluges de l'hivern i la calor dels últims dies han format un còctel explosiu a molts boscos i demana tenir especial prevenció aquests propers dies de Sant Joan amb el llançament, sobretot, dels petards.
7: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
0: De cara a la revetlla, el govern preveu augmentar, de fet, un 50% al personal de bombers i fer gairebé 700 controls policials 700. A les carreteres. Des dels bombers també preveuen un estiu complicat, L'inspector en cap del GRAF, Marc Castellnou, ha explicat avui al Món RAC1 que les zones que més els preocupen són les de Ponent i Terres de l'Ebre.
8: La setmana aquesta és la setmana que definirà com començarem la campanya. Farem alçada incendis de centenars d'hectàrees en els propers 2-3 dies i començarem una altra vegada l'estiu accelerat a l'estiu del de l'any passat, 2025, i a l'estiu del 2022, que són estius definits per una calor prolongada que predisposa el bosc a cremar.
0: Avui ja són més de 50, perdoneu, els municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Més de 50, A mi m'agraden molt aquestes rodes de premsa, aquestes entrevistes que fan amb aquests especialistes, caps de bombers, etcètera, perquè sembla que sigui el tret de sortida per dir als piròmans. Adelante, ja pueden ir a quemar. Dóna aquesta sensació, perdoneu,
0: És que això,
2: és el xupinazo...
6: Jo crec que, senyor Marcelí, és el contrari.
0: És la responsabilitat, senyor
6: L'objectiu és el contrari.
2: Jo quan surt el senyor aquest dels bombers i diu el perill d'incendis és màxim, és com si encengués el xupinazo i dius, piròmanos, a quemar.
0: És al revés. Hi ha molta gent que no fa un ús responsable dels petards, senyor Marcelí.
2: Jo el que dic és que sembla que doni que diguin ja teniu barra lliure per cremar tot.
6: Ja ho hem entès.
3: Sí, ja ho hem entès. Sí, ja ho ha dit dos
2: Hort de Sant Joan.
3: Entre l'Adri i vostè...
2: La Segarra, Tupúria, l'Ebre...
6: Tupúria no, Tupúria, pobre. Està cremat i apagat.
3: I si t'hi fixes... I ara amb la sota la sospita que no s'hagi deixat guanyar.
2: Si t'hi fixes, sempre cremen els mateixos llocs, que són els que els piròmens ja es coneixen. No n'hi han a cremar un bosc que no han cremat mai.
3: I Galícia, a veure, anem amb les novetats pel que fa a l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família.
2: Home, això és molt gros.
3: Perquè no només van ser els 500 cantaires, sinó ara també van expulsar del temple...
0: Dos grups infantils.
3: Sí,
0: dos cors de nens i nenes. Imagina't. Que havien d'acompanyar el de l'Escolania de Montserrat.
2: Imagina't.
0: I que tampoc van poder sortir a l'exterior a cantar. Imagina't. En la cloenda de l'acte de la Sagrada Família. Són el cor Pueri Cantores i el cor infantil d'Amics de la Unió. Se'ls va retenir fins que va acabar l'espectacle i això va fer que alguns fins i tot ploressin, arribessin a plorar alguns d'aquests nens.
1: Els van segrestar.
0: Els cantaires segueixen exigint explicacions i disculpes a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, la Policia Espanyola i els Mossos. Ho fan avui en una carta que ja han signat 220 cantaires de totes aquestes corals. A l'escrit expliquen que consideren injust que s'adoptés una mesura que va afectar a tot el col·lectiu, quan els que volien cantar els segadors i mostrar estelades només eren uns quants. A més, denuncien que el tracte rebut i la falta d'explicacions i reclamen saber qui va muntar un dispositiu que consideren totalment desproporcionat.
1: Això que hem fet amb els nens cantaires és que és una vergonya. Digue-li que és una vergonya.
2: Aquí li dic.
1: A tothom.
2: Digue-li el que ha passat. Això, els cantaires, els de la canalla.
6: Sí, què passa? Sí.
1: No, perdona, anem al tema important. Què passa?
6: Sí.
1: Espanya pot tenir nens nyordos. Perquè Espanya té els niños aquells de la loteria, Los niños de Sanso Poncio. Los niños de Sanso Poncio. Aquests casposos i nyordos i d'allò.
6: Perdoni, els nens no els digui casposos i nyordos.
1: Sí,
6: són nens
1: són,
6: que canten la loteria de Nadal. Per tant, no els digui casposos i nyordos.
2: Quan surten a la tele, fa dies que no s'han rentat el cabell.
1: No és a saber.
6: Va, escolti, per favor.
1: Ells poden tenir els niños de Sanso Poncio i nosaltres no podem tenir els nens independentistes.
6: Però està comparant coses que no tenen res.
1: No, perdona, és una vergonya. És una vergonya. I allà cantant que et foten el cac com un bombo. 155, 1 milió de lerdos, tengo voz de pito, soy un niño asqueroso.
6: Escolti, no li digui als nens escarosos, perquè
0: la
6: comparació
1: no és. Prou. Aquests nens molesten,
6: sisplau.
1: I escolta, molesten molt més que els cantaires.
0: El que sap greu és el tracte, no? El tracte que es va donar a aquests nens, més que res... Bueno, aquesta...
2: Per l'amor de Déu.
3: Jo crec que no estaria de més una entitat com és la Sagrada Família. Sagrada Família, jo, en principi, amb valors catòlics, amb valors... Home, demanar disculpes, ni que sigui els que van viure aquesta situació, els grans i sobretot els nens, no estaria de més. Ja no ho demano de la Policia Nacional, perquè de disculpes no n'hem rebut mai cap.
2: No.
3: Ni de la Nacional ni d'altres policies.
2: Però els del Sagrada Família deien que els segadors...
3: Pot vocalitzar, que no se l'entén?
2: Que els de la Família...
3: Que li balla la dentadura, potser que li posin una falca...
2: És que saps què passa?
3: Que de cop i volta he vist que la lliscava.
2: Escolta'm el que et diré. Que resulta...
3: Recorda de tant en tant algun presentador de televisió. Digui.
2: La Sagrada Família.
3: No diu bé. La Sagrada Família.
2: La Sagrada Família. I ha dit bé. I ha dit
6: bé. S'arrossega.
2: Me feu perdre...
3: Bueno, què vol dir? Va, vinga.
0: És que no m'atens.
3: Quan ho tingui ja m'ho diré. Sí, vinga, va. A veure,
1: hay una última hora que andaba en Telecinco sobre Tupúria, que ya lo han dado.
3: A veure,
1: que ya está. Ah,
6: ¿cómo?
1: No, que si ponen ahora ya han cambiado de tema.
6: ¿Qué pasa?
1: Preocupa mucho un ojo de Tupúria, que puede perder la visión.
5: El titular és Podria perder la visió.
3: Bueno, clar, sí, clar.
6: Aquest home no pot haver deixat que el deixin sec per una aposta.
3: Jo estic d'acord amb la Lluçà.
5: Escolta, hi ha molts calés entre mitja d'aquestes coses.
2: Sí, però un mal cop, els cops...
6: Home, senyor Marcelí, per favor.
2: La pedra quan surt de la mà no sap on va,
3: Ara, és en condicional, Podria, és com si jo puc perdre el metro avui al vespre.
6: Bueno, ja, però quina diferència, un ull i el metro...
0: En relació al que deia...
1: Si jo he tret una hòstia, a ver si t'hace tanta gràcia. Te reviento el ojo. Que parece aquí que, como no es tu cosa, eres un gilipollas, así que claro, te lo digo. Imbécil.
6: Adri, por favor.
1: Te voy a...
6: Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri, Adri,
1: calma. Te parto la boca. Le falta el respeto a Laura, que es Tupúria.
6: Que no aixequis més la mà, per favor.
1: De tot se le respeta.
3: A veure, que té informació sobre Tupúria.
0: No, en relació a això que explicava el Marc Serra, d'aquestes especulacions sobre si s'hauria pogut arreglar aquesta final amb
3: Tupúria. El que li han arreglat és l'ull, això està clar que li han arreglat.
0: Perquè recordem que Tupúria és hispano-georgià, doncs recordar que quan Carlos Alcaraz va guanyar el US Open, el darrer US Open, es van fer bastant virals unes imatges on es veu la cara del president Donald Trump a la llotja amb una cara de clara decepció i de cara de clara ràbia
6: en contra de Tupúria,
0: en contra d'Alcaraz, en aquest cas, no?
6: D'Alcaraz,
0: quan va guanyar el US Open.
3: Però no estàs al cas, el que
6: perdó,
0: per tant, Trump que té les seves...
3: És que ets aquí i el tens al davant, eh? És que ni te l'escoltes.
9: No, entre que està amb el ponxo aquest que es pren cada tarda i el va sucant amb xocolata...
6: Ella és gingebre, és gingebre,
9: sí,
6: això.
9: Fa com el porc per anar. Ella està aquí per les seves coses. No t'he pogut anar explicant que ella està per lo seu.
6: Perquè estava llegint una altra cosa.
9: Exacte.
6: I em pensava... No, perquè em pensava que parlaves d'això.
0: No. Parlava una mica d'aquest sentiment també anti-hispànic dins del moviment MAGA. Que també s'està veient el Mundial de Futbol.
3: Sobre Guallargo. Jo volia dir només que la Sagrada Família...
9: No, ja està. No cal.
1: Podria perdre... Podria perdre la visió d'un ojo.
9: Ja, hòstia, noi, avui estàs repetitiu, eh? A veure, canviem...
1: Jo juego a Espanya.
9: Anem amb el que ha estat la segona imatge impactant del dia. I és la de tres treballadors d'una empresa de...
6: Home, no riguis, de...
10: No, és que ha sigut molt gros, eh?
6: Home, això és
10: ha
6: molt...
10: sigut molt gros.
1: Li he agafat un atac de feresura,
9: que ho expliqui el Marc Serra.
10: Ha sigut molt gros. Són tres treballadors...
9: Perquè jo, perdona, continuo pensant...
10: No, és que no.
6: No, això és molt gros.
9: Jo continuo pensant que és fail.
10: Sí, no, no. Que és fake.
9: Aquest matí ens ha passat això. Jo crec que no és real.
10: Però és que
9: home, no és real, no, perquè ho trobo. Perdona.
10: Però ella és morta.
3: A veure, és agafar una persona i fotre-la...
6: Però ben posada, ella s'hi posa bé, eh?
9: Com una barra de pa.
10: Perdona, jo crec que és fake.
6: Bueno, tant de bo, Toni,
9: que no m'ho puc creure.
6: Jo tampoc.
10: Potser hi ha gent que no sabem de què està parlant. Són tres treballadors d'una empresa de salt de pont.
9: És que ni una ni dos, tres.
10: Que subjecten.
9: Ells van amb arnesos i tot.
10: Ells, molt ben agafats, subjecten a una jove al límit d'un pont a São Paulo, al Brasil. L'aixequen per damunt dels seus caps, com si portessin un taüt, i no seria correcte dir que ella salta al buit, sinó que la llencen.
9: La llencen al buit perquè es pensen...
1: Com una barra de pa.
10: El problema és que aquesta noia no
9: està lligada.
10: Problema és que no estava lligada de cap mena de corda.
9: Ja.
10: Aquesta imatge, que en principi a tots, perquè només he passat el Toni, i també ens semblava falsa o generada per IA, per desgràcia, és real, i aquest accident va acabar amb la vida d'una noia brasileña de 21 anys. És d'aquells casos que generen més preguntes que les respostes que tindrem. Les persones que acompanyaven aquesta jove, de nom Maria Eduarda Rodríguez, i la gent que s'esperava per saltar, van documentar aquest moment. De fet, podeu veure totes les imatges a les xarxes. N'hem penjat també a l'X del programa.
3: Però com és que ningú no ho va veure?
10: Aquesta és la pregunta. La gent que estava allà esperant ho va gravar tot.
3: Per això no m'ho acabo de creure.
1: La gent gravant i no veien que no estava lligada.
6: I ella no era conscient que no anava lligada?
10: Preguntarem a veure si això pot tenir algun sentit.
6: Home.
10: Hi ha tants angles, perquè hi havia tanta gent gravant, que podeu pràcticament reconstruir el que va passar allà.
6: Perquè t'hi posen un arnès, no?, quan saltes.
10: Sí, sí. De moment, podem escoltar el fragment, que ho escoltareu perfectament, quan un d'ells parla de la corda, on una d'aquestes imatges s'enfoca a la noia i després a la corda, que està perfectament enrotllada allà al terra sense cap mena d'ús. Ho heu sentit? Sense corda, diu en un moment, en portuguès. El que se sap de moment és que la caiguda va ser d'uns 15 pisos d'alçada. És l'anomenat Puente del Esqueleto.
3: Home...
10: Que mira, aquí hi ha noms,
3: també,
10: que segons les primeres investigacions, l'empresa, que malgrat feia temps que operava la zona, no tindria els permisos corresponents,
3: i de
10: moment fins ara s'han detingut a 6 persones acusades d'homicidi involuntari en premeditació. Parlarem d'aquest cas que apunta a una greu negligència amb el Xavier Ranyaga, que és responsable de Puenting Barcelona, experts en bungee jumping, que és una empresa amb més de 20 anys d'experiència. Xavier, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Gràcies per acompanyar-nos. Jo diria que, no sé si tinc cloc en aquest grup, que tots els que hem vist les imatges, al principi vam pensar que això era fals, no? Què et va passar pel cap?
11: No, a mi també. La primera vegada que va ser ahir a la tarda m'ho van pensar i me van comentar que s'ha fet viral i jo ho vaig veure i ho vaig parar perquè no m'ho creia.
5: No, no, la imatge realment és això de llançar una noia, sí, diguem-ne, al buit, i realment sembla que és fals, però desgraciadament això és real.
11: Sí, no m'ho creia, però avui no. M'han trucat de diversos llocs, sí, vosaltres també, i altres persones interessades en aquest tema, i la veritat és que m'ho he remirat i he vist, i si és veritat és flipant.
5: Xavier, només amb el visionat d'aquest vídeo, tu quantes negligències o coses que no entens ja veus?
11: Moltes.
5: A veure,
11: moltes.
5: Fes una llista. Què no et quadra?
11: A veure, a mi no em quadra, siguen tres monitors. Nosaltres fem un double check, que és com un doble check, de tots els lligaments, tant dels monitors com del saltador. Mm-hmm. Llavors, aquí veus dos tios que estan preocupats per la persona i el que lliga, perquè sembla que està ajupit i lliga,
5: sí,
11: alguna cosa. Jo no sé què està lligant, però no lliga a la noia. Per tant, aquí no té cap lògica, el protocol no té cap lògica.
5: De fet, el que sí que es veuen perfectament lligats són els nois que estan fent aquest servei.
11: Exacte,
5: ells sí que estan ben lligats.
11: És com una sortida del pont, i m'imagino que ells fan això i ells estan lligats correctament.
5: Aquí hi ha molts enigmes, és a dir, les persones que estan a sota, la persona que està al darrere, o fins i tot les persones que estan al voltant, tu quina explicació li trobes en què ningú aturi allò? Xavier.
11: Aquesta és una pregunta bona. Jo no t'ho sé dir. Jo el que sé és que els monitors tenen clar que han de seguir un protocol. Si no el segueixen, algú no funciona amb el protocol d'aquests professionals. Perquè abans d'aixecar la dona, els tres tindrien que estar sota, primer lligar la dona, després lligar-se a ells,
5: sí,
11: preparar-se a ells,
5: sí,
11: i una vegada la dona està lligada amb un doble xec per dues persones, llavors aixecar-la i llençar-la. Això seria el correcte.
5: Perquè, disculpa, és normal que l'aixequin i la llencin? Perquè
11: sí,
5: jo quan he vist...
11: Si no estigués lligada, jo no l'aixecaria.
2: Exacte.
5: Clar.
2: No, però normalment es veu que estàs a sobre el pont aguantant-te.
5: I tu mateix saltes.
2: I tu mateix et deixes anar. Com
5: això a Catalunya es fa, sí, això que et llencin?
11: No, això és perquè... A veure, jo soc professional del bungee jumping, que és diferent. El puenting és des d'un pont, és un salt pendular. O sigui, fer un salt pendular. La corda, en teoria, tindria que estar lligada a l'altre cantó del pont. Mm. Llavors, atravessa el que és l'arcada i va fent com una arcada. I llavors...
5: Però vull dir, en el vostre cas, no llenceu a la persona. La persona salta pel...
11: No, nosaltres salta. Nosaltres saltem.
5: I tu havies vist mai algun... o el bungee jumping o el puenting, que algú la llancessin?
11: Home, m'imagino que ho fan per bàsicament la posició, perquè el puenting és diferent al bungee,
5: clar,
11: i llavors els interessa. A veure, si veieu, si us fixeu en l'arnès, hi ha com una eslinga que va al pit de la noia, i és la que no està lligada. Llavors, per això la deixen anar així, o sigui, de pit cap a baix, llavors el cap va davant i faria tot el pèndol. No sé si m'explico. Sí, sí.
5: Per tant, hauria d'estar lligat...
2: Ha de fer l'efecte pèndol.
5: Sí, hauria d'estar lligat al pit i als peus.
11: L'efecte el cap, com que pesa més, fa tot un pèndol, baixa a baix, faria una mica de subtrac, perquè no és corda elàstica, és corda fixa. Dona la volta, fa un pèndol...
6: En aquest cas no hi havia corda.
5: Sí, no hi havia.
3: No, però la corda, perdoneu, no, quan et fixes en el vídeo... Jo, des del primer moment que no m'he acabat de creure aquest vídeo, la corda que ensenyen en el vídeo tampoc és elàstica.
11: Sí.
3: És una corda...
6: Sí, no.
3: És una corda normal,
5: embolicada, amb ella mateixa.
11: A veure, és que aquest és un tema complex, que és la diferència del bungee i el puenting. El bungee es fa amb corda elàstica, que és làtex,
3: i
11: el puenting es fa amb corda fixa, però se li diu elàstica, perquè té, com si diguéssim, una elasticitat determinada quan fa el sotrac.
5: Tu la pràctica que es veu en el vídeo, què és? Puenting o bungee jumping?
11: Això és puenting.
5: Puenting, val. I puenting va amb aquesta corda que dius, que sembla que no ho és, però té un punt
11: de... Sí, però la corda ja té un aspecte bastant crític, eh? La corda, quan la vaig veure, vaig flipar una mandonguilla, també.
6: La caia a terra, vols dir?
5: Per què?
11: Sí, la que hi ha a terra, perquè té un color i una forma i un desgast bastant... Jo les gomes de bungee les canvio cada 500 salts i les cordes de puenting es tindrien que canviar també de quan en quan cada cert número de salts.
5: Perquè, o sigui, ella, per on hauria d'estar agafada, Xavier? És a dir, pel pit i pels peus?
11: És el que t'he dit abans. T'ho he dit abans. Sí. Hi ha una eslinga que surt del pit quan l'aixequen, que es veu que va penjant. Allà tindria que estar enganxada la corda aquesta.
5: Sí. Només pel pit, eh?
11: Sí,
5: val,
11: perquè
5: perfecte.
11: per això la llencen com la llencen. Ja. La podrien llençar d'esquenes, però la llencen de cara a baix.
5: Llavors, posem-nos en el cas, per exemple, del que feu vosaltres. És a dir, el protocol de que una persona vagi a saltar, quins passos inclou?
11: A veure, nosaltres ja treballem des d'una torre fixa, especialitzada, fabricada per això. Llavors, nosaltres, quan puja el saltador a l'ascensor o a la gàbia, com vulgueu dir, se li lliga i després el jump master controla el lligament.
5: Jump master. Hi ha una figura que es diu jump master.
11: Sí.
5: És a dir, l'encarregat del salt.
11: És l'encarregat del salt, sí. Ah. Que jo diria que és el nano que és de blau, que està darrere.
5: Al darrere, exacte.
11: Aquest tindria que ser el jump master.
5: I aquesta persona què fa? Mira que tot estigui ben lligat.
11: Sí, però tindria que haver sigut tot controlat per un dels altres dos.
5: Per tant, dos persones
11: sempre.
5: Sempre.
11: Double check. Un check doble. O sigui, sí, double check.
5: Jo, a veure, no, evidentment, no és per justificar-los, però per intentar buscar una explicació a una cosa que no n'hi ha, jo l'única cosa que se m'ha passat pel cap és que no hi hagués tanta gent, o sigui, una quantitat de gent tan gran volent fer aquesta pràctica, que anessin a tota velocitat. No se m'acut altra explicació, Xavier.
11: Bueno, estem entrant al món complex, ara.
5: Sí, no, està clar, està clar. Per això dic, està clar.
6: Sempre s'ha de fer el doble check,
11: sí, sí.
6: Comentaves.
11: Sí, el doble check és indispensable. Aquí a casa ho fem així. El doble check sempre, no es pot saltar.
5: Malgrat
11: llavors,
5: el doble check...
11: A veure, sí. Llavors, què passa? Jo veig que aquests nanos, aquests monitors, potser estaven nerviosos, tenien cua, anaven amb empresa i estaven pensant en diners, que és el problema actual que tenim, no? Que tots pensen en diners. I volien accelerar la cosa i, bueno, es van despistar. I m'imagino que hi havia un protocol de seguiment que no van seguir. Per tant, jo no crec que ells tinguessin un jump master ni un double check. I aquí no es van donar compte. Perquè de la manera que els veig, tampoc els veig drogats. O sigui, jo crec que va ser una qüestió mecànica que, per desgràcia, perquè tenien pressa, ho van fer com ho van fer.
5: No, t'anava a dir, hi ha una part de la qual no hem parlat, que és la persona que salta. En el vostre cas, us heu trobat amb algú a punt de saltar que us hagi dit, no per seguretat, sinó, escolta, jo no veig clar, per por que sigui, s'hagi fet enrere. Això us passa?
11: A veure, nosaltres tenim... Jo intento calcular-lo, però és difícil calcular-lo, un 2% de gent que no vol saltar, facis el que facis. Llavors aquest el tornem a baixar i ja està.
5: I algun incident us heu trobat a vosaltres? Us ha passat alguna vegada algun susto?
11: No. Nosaltres l'únic susto que vam tindre és un senyor que no ens va baixar, que se li sortia a l'os del braç se li va sortir a l'os del braç. I si ens ho haguessin dit, li haguéssim solucionat el problema. Però com que no ens ho va dir, pues, se li va sortir el braç.
3: Com li va sortir?
11: Pues, normalment nosaltres saltem agafats del turmell,
3: sí.
11: Llavors la gent salta amb els braços oberts. Llavors, com si llencessin a una piscina.
3: Yeah.
11: Llavors, amb aquell moviment, pues, se li va sortir
3: el braç.
11: El braç. I, bueno, va ser un espectacle, perquè si ens haguessin avisat, nosaltres li haguéssim dit que en lloc de saltar amb els braços oberts, que saltessin amb els braços agafats a l'arnès de cos. Però nosaltres tenim, a més, doble seguretat. Eh? Nosaltres anem agafats pels canells i després, pels turmells i després per als amb un arnès de pit. Per tant, si falléssiu un arnès, l'altre...
3: Exacte.
11: O sigui, nosaltres tenim double check amb tot, el protocol.
3: Doble seguretat. Clar, aquí no hi ha ni un.
11: I tenim altra gent que està mirant. O sigui, són quatre tios que estan mirant tots els salts. Sí.
5: La última pregunta, Xavier, molt ràpida. Una de les coses que dèiem era que aquesta gent doncs, segurament no tenien els permisos. La meva pregunta, a Catalunya ens trobaríem també amb empreses que fan aquest tipus de coses que tampoc estan homologades?
11: Això ho dubto.
5: Tothom té els permisos, eh?
11: Sí, al revés, han prohibit fer algunes activitats per temes burocràtics, però bueno, això ja és habitual.
5: Molt bé, doncs Xavier, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com funciona aquesta pràctica esportiva.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Vinga, una abraçada. Adéu-siau.
11: Igualment. Adéu.
5: Adéu, adéu.
6: Adéu.
5: Bueno,
3: no té explicació, això.
5: No té explicació.
6: 30 euros diu que li va costar aquesta noia saltar.
3: Jo,
5: no tenia el doble xec,
3: ara que em parlaven, m'estava repassant les imatges i torno a repetir, pensant que són fake, però és que no tenen cap mena
5: cap sentit.
3: Perquè
5: no,
3: en el moment que fan el llançament de la noia,
2: és que tu ja veus que
3: els tres s'ho queden mirant, volguem dir, feina feta.
5: Bueno, perquè ells creuen
3: que... Si no són conscients...
5: No, clar, no som conscients que els hi falta la corda.
3: No són conscients
5: en cap moment. Ells la llencen pensant...
3: Sí, sí.
5: És que potser la culpa no és dels que el llencen.
3: Home, perdona.
5: Perquè, no, dels dos vull dir. Perquè potser aquests dos es refien que el tercer que està al darrere és el que està controlant tot el tema de
0: el
5: seguretat.
0: El jammaster aquest que comentava.
5: Exacte, el jammaster que deia el Xavier. No ho sé.
6: Home, no ho sé.
3: No ho sé, són les 5. Gràcies, Marc Serra.
5: Bueno, a veure.
3: Ara tornem.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: 5 de la tarda, 6 minuts, tot seguit saludarem Marc Poyato, però abans hem de parlar de línia, una línia directa.
2: Una línia directa que uneix assegurances, per exemple, cotxe i llar, i llavors estalvies directament. Per exemple, amb la fórmula cotxe-casa, de línia directa, que a més està millorada amb la nova assegurança de la llar. Si voleu, feu 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com i recordeu, unir les vostres assegurances del cotxe i la llar doncs fa que estalvieu directament.
3: Otoño!
1: Sí, ja comencem, ja comencem. Falta una hora. Falta una hora.
2: Molt bé.
3: Coño! Tengo que ganar por tu furia. Que no lo podrá ver, Tete, tu furia.
4: Verlo no lo podrá ver.
3: Se lo tendrán que contar, tu furia. Bueno, eso sí le queda oreja.
1: Lo podrá ver con un ojo. Bé, Marc Poyato, bona tarda.
3: Coño!
2: Déu-n'hi-do, com comencem, eh?
1: Sí, no? I això que encara no ha començat el...
3: Coño! Coño!
2: És que no s'entén res del que dius.
5: Això
2: no es
5: podrà resistir, eh?
1: A veure, Donald Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz ja torna a estar operatiu, Marc.
3: Coño!
1: Bueno, prou ja, home, prou, noi.
2: Adri, maleducat.
1: Veritat? Per favor, endavant.
2: Vinga. El president dels Estats Units diu que vaixells carregats de petroli estan començant a sortir de l'estret. En un missatge a la seva xarxa social explica que naveguen per la ruta del sud, que segons diu és totalment segura i està en perfectes condicions. Això malgrat que l'acord signat entre els Estats Units i l'Iran diu que l'estret d'Hormuz no reobrirà completament fins divendres, un cop estigui signat el pacte promogut pel Pakistan. Un acord que podria descarrilar si Israel manté l'ofensiva al Líban tal com està fent. De fet, la comunitat internacional no les té totes. Brussel·les insisteix que l'acord ha d'incloure un alto al foc al Líban, ho explicava el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
6: Necesitamos un alto al fuego también en Líbano. Necesitamos garantizar la soberanía y la integridad territorial de Líbano, un estado soberano, y ahí puede jugar la Unión Europea un papel fundamental. Y una de las cosas que yo voy a plantear hoy en la reunión es que haya una misión de la Unión Europea fuerte, robusta, que pueda tomar el relevo de Finul una vez que Finul expira.
2: Álvarez ho ha dit des de Luxemburg, on aquest matí s'ha reunit amb la resta de ministres d'exteriors de la Unió Europea. A aquesta hora arrenca la localitat francesa de Vian, a tocar de Suïssa, la cimera de líders del G7, entre els quals hi ha Donald Trump, una cita que servirà al president nord-americà per penjar-se la medalla davant de la resta de països i presumir de l'acord que ha signat amb l'Iran. També hi seran el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia. En aquesta reunió, el president francès Emmanuel Macron espera poder convèncer Donald Trump d'augmentar la pressió sobre Rússia per poder posar fi a la guerra d'Ucraïna. De fet, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està previst que participi també demà en un debat en aquesta cimera del G7 des d'on demanarà més suport. A Catalunya, el govern, les patronals i els sindicats han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria. La Generalitat s'ha compromès a invertir des d'ara i fins al 2030 5.000 milions d'euros, bona part dels quals es destinaran a millorar les infraestructures. Ho ha explicat el president Salvador Illa.
7: Els 5.000 milions d'euros amb què dotem el pacte són una bona mesura de l'ambició que hi posem. Vull centrar-me en aquestes dues idees, adaptar-nos i avinyar-nos. Això significa comprometre'ns en tots els àmbits on Europa es juga la seva competitivitat, la seva autonomia i el seu model, és a dir, el nostre futur.
2: El document que s'ha signat avui preveu tres objectius: productivitat, descarbonització i sostenibilitat i resiliència. I el govern espanyol ha rebut 900.000 sol·licituds de persones migrants que volen acollir-se al procés de regularització. És una xifra rècord, tot i que són dades provisionals, ja que s'ha de filtrar la documentació presentada i comprovar que es compleixen tots els requisits que es demanen. De moment, s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. Ara els esports amb Bernat Balboa.
8: En menys d'una hora, la selecció espanyola debuta al Mundial de Futbol contra Cap Verd. Enviat especial de RAC1, Damià López.
9: Primer 11 de Luis de la Fuente al Mundial amb una gran sorpresa. La presència de Gavi a la banda esquerra en atac, on teòricament jugarà Nico Williams quan estigui recuperat. Quatre blaugranes de l'equip, Cubarsí, Pedri, Ferran i Gavi. L'11 és el format per Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, el nou lateral del Madrid, Rodri, Pedri, Fabián, Ferran, Oyarzabal i Gavi. L'estadi d'Atlanta, una meravella arquitectònica, climatitzat i aïllat de la calor, més de 30 graus que fa a l'exterior.
8: El partit es podrà seguir en directe a RAC1 a les 6 de la tarda amb la narració conjunta de la redacció d'Esports i l'equip del Versió. Més tard, a les 9 del vespre, s'enfrontaran Bèlgica i Egipte, hores després que aquesta matinada s'hagi jugat el Costa d'Ivori 1, Equador 0 i el Suècia 5, Tunísia 1. Una derrota que, segons informa EFE, ha provocat la destitució de Sabri Lamouchi, entrenador de la selecció tunisiana. El tècnic francès va arribar al càrrec el gener d'aquest any i ha estat acomiadat després de perdre a la primera jornada del Mundial. D'altra banda, el futbolista de l'Elx, Rafa Mir, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions a una jove. L'Audiència de València el considera culpable de l'agressió comesa l'agost del 2024 i també el condemna a pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. I en tennis, Rafa Hodar cau de Queens per uns problemes en l'abdominal. El número 23 del rànquing ATP s'ha retirat del torneig de Londres un dia abans del seu debut.
2: I pel que fa al temps, a aquesta hora descarreguen xàfecs i tempestes en molts punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, però a primeres hores de la tarda també ha plogut amb força entre l'Alt Berguedà i el Ripollès. Localment han deixat calamar-se o pedra i han fet caure en picat la temperatura, però a bona part del país es manté la calor intensa i l'ambient continuarà sent clarament d'estiu tota la setmana.
0: Versió RAC 1.
5: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Saludem aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut. Entrem en matèria, perquè avui tenim poc temps.
3: Com està tu, Púria?
1: Bueno, no lo sé. No lo sé, ni me interesa.
3: Ja. Ojo, el trata tema de agresiones.
1: Sí, però no està als Estats Units i no està seguint el Tupuri a aquesta hora del matí, on para i on...

0: Bé, tenim... aquesta seria la primera trucada i després el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, es posa en contacte amb Jonathan Dick perquè els hi doni les indicacions del lloc on es troba mentre intenta localitzar-lo.
1: Sí. Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
2: Jonathan.
1: Jonathan, què ha passat?
2: Que no passa, ha caigut.
1: Vale, ara venim a ajudar-lo.
2: Ja, però és que no el veig. No me responde.
1: Vale.
2: Que se caigui por el barranco.
1: Que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia... Sí. No vamos a llegar, pero con el helicóptero sí.
2: Sí.
1: Vale, vendrá una médico y una enfermera.
2: Sí, el problema es que no sé dónde está.
1: Bueno, lo buscaremos.
0: I podem escoltar el moment en què els serveis d'emergències ja es dirigeixen cap al lloc on es troba el fill del fundador de Mango.
1: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
2: Sí.
1: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp. Y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
2: Por favor, envíame la ubicación.
1: ¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
2: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
1: En tiempo real, no. ¿Vale?
2: Enviado.
1: ¡Viejo!
0: Bé, són fragments d'aquestes converses que avui ha fet públiques Catalunya Ràdio. Proper dia, els estimats companys de Catalunya Ràdio, si poden baixar la música, els hi agrairé, perquè el document cobra més credibilitat i més veracitat sense la música de fons. Però, en fi, cadascú fa les coses com considera. Dit això, amb aquests àudios, la defensa el que pretén és demostrar l'estat de desesperació en què es trobava el fill del fundador de Mango en els moments dels fets. I, paral·lelament a aquests àudios, ves per on, qui ha estat convidat al matí de Catalunya Ràdio, ha estat Francisco Marco, director de l'agència de detectius Método 3. Casualitat o intencionalitat? Bé, el que queda clar és que aquests àudios defensen, com dèiem, que Jonathan Andic, doncs, estava desesperat.
3: Yo no creo que la llamada en sí misma sea importante o no importante, sino que simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación. Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo luego muestra esta desesperación que es abiertamente natural, ¿no? Nadie, vamos, sí, me imagino que actores y actrices podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así.
0: He trobat a faltar la música de fons, que veig que l'entrevista l'han suprimit. Dit això, Toni Muñoz, uns àudios que han aparegut avui, amb Francisco Marco incorporat, per defensar la versió de que Jonathan Andic, evidentment, estava desesperat per l'accident que s'havia produït.
4: Sí, i perquè hem de tenir en compte que una cosa és llegir, no? És a dir, nosaltres llegim interlocutòries, llegim recursos, podem llegir transcripcions d'algunes frases, però quan les escoltem, doncs és molt més impactant, no? Et poses molt més en la pell del nostre interlocutor, de la persona que estem escoltant, no? I una mica l'efecte que buscava la defensa amb aquests àudios és escoltar el moment d'afectació pel qual estava travessant Jonathan Andic el 14 de desembre del 2024 quan acabava de caure el seu pare pel barranc de les coves del Salnitre. Jo crec que ha estat, diguéssim, una estratègia de la defensa, sobretot per mostrar aquesta afectació. De fet, Paco Marco parlava que és una reacció obertament natural. Bé, això jo crec que la fiscal ho posarà en dubte, també la jutgessa d'instrucció, no? De dir si és natural o no és natural, és a dir, al final...
0: Home, el que sí que hi ha és un decalatge de quan cau, segons els Mossos d'Esquadra, Isaac Andic, a quan es produeix aquesta primera trucada, la primera, han passat més de 8 minuts.
4: Sí, recordem que vam parlar dels famosos 4 minuts 34 segons, que és el temps que triga, o almenys el que van calcular els Mossos, entre la caiguda d'Isaac Andic i la primera trucada de Jonathan Andic

0: que no la fa al servei d'emergències mèdiques, sinó que la fa a la parella del seu pare, d'Isaac Andic, que es diu Estefania Nut. I un cop acaba de parlar amb Estefania Nut és quan truca als serveis d'emergències. Avui li hem preguntat a Paco Marco per què va trucar primer a Estefania Nut, i diu que en aquells moments de tanta desesperació no hi ha un manual de com actuar, i que vés a saber com actuem la resta de mortals. Vull dir que no hi ha un ABC, no hi ha un protocol establert del que és normal.
1: O això qui ho diu?
0: Això ho ha dit Paco Marco avui en aquesta, en aquesta entrevista.
2: No, amb això té raó, no.
3: Tu no saps a qui trucaries en un cas d'això?
1: En un cas de com aquest, en un cas d'urgències, jo sempre truco al 112. Què em traurà de trucar a la meva dona o la meva tieta?
3: No se sap com reaccionaries.
1: No se sap, sí que se sap. Jo truco al 112. Jo sempre que he tingut un problema o una situació límit, sempre he trucat al 112. No truco
3: un
1: familiar.
3: A mi em ve el cap...
1: Quan ha caigut... jo no truco al 112.
4: Clar, perquè vols que vinguin a socórrer-li immediatament, no trucaràs a un familiar.
3: A mi em ve el cap al 012. No em ve el cap al 112.
1: Bueno, vostè s'ha quedat al 012 com s'ha quedat amb els bombers de Barcelona al 080. Potser que passi pàgina. Perquè si
3: no, que no va ja.
1: No, és que el dia que se li cremi la casa, cremarà a dins, vostè.
0: 112, sempre, telèfon
1: centralitzat. Un moble de Sant Joan. Clar, és que, a veure, a mi el primer, perdona, però... I després, a veure, passen 8 minuts i mig. Si tu t'has caigut per un barranc en 8 minuts i mig, el temps és crucial. No sé. A no ser que la narració dels Mossos d'Esquadra estigui equivocada.
0: Ah, clar, aquí el que farà la defensa, i això ja ho podem avançar...
1: Bueno, perquè Francisco Marco ha qüestionat la feina dels Mossos.
0: Qüestionarà la feina dels Mossos, i també aquest càlcul que van fer, doncs, que va caure a les 12:28, i durant 6 segons, 7 segons, és quan es produeix aquesta caiguda. Aleshores, el que dirà la defensa és, no, com saps que va ser aquella hora i no va ser més tard?
3: Exacte,
0: per tant, no va trigar 8 minuts en trucar a emergències, sinó que en va trigar menys.
1: Doncs això, mira, això és el que ha dit Francisco Marco aquest matí.
5: Creo que, como ha dicho el conseller de la presidencia hace un momento, los Mossos d'Esquadra institucionalmente es una policía que generan la seguridad, ¿no?, en este país, y creo que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra en general son brillantes, ¿no? El otro día decía que es una de las mejores policías de Europa. Sí creo que en esta investigación ha habido un error, y ha habido un investigador, ¿no? Una persona, no los Mossos como institución, que ha cometido graves imprecisiones.
0: Bé, aquí Francisco Marco...
1: I parla d'un policia.
0: Sí, parla d'un policia que és, jo crec que l'instructor de les diligències, un sergent, que és el que s'ha encarregat, diguéssim, de dirigir aquesta investigació, i que ell posa tot en qüestió la seva feina, perquè està qüestionant tota la investigació, perquè al cap i a la fi el que està fent és defensar el seu client, que és Jonathan Andic, i el que ve a dir, doncs, és una persona inexperta que mai ha portat, diguéssim, una investigació d'aquest abast, i que li ve gran, i que, per tant, ell parteix d'una cosa, que avui ho ha explicat, doncs, Paco Marco, que diu el policia té un biaix de confirmació, que ve a dir que tu ja pressuposes quina serà la conclusió de la teva investigació, que, per tant, tot et condueix cap a aquella conclusió, no? Ell ha posat un exemple, per exemple, que quan està investigant una infidelitat, no? Tu ja saps que ja parteixes de la base de que hi ha una infidelitat, i veus un home, doncs, que entra a casa d'algú. Doncs ja penses, mira, ja està, veus, està consumant aquesta infidelitat, sense comprovar que potser allò és casa de la seva mare o casa de la seva germana, no? Aleshores, diu, aquí ja tens un biaix de confirmació, i diu que per això és, o això és el que està passant en aquest cas de Jonathan Andic.
1: Parlant de la feina dels Mossos, avui La Vanguardia publiqueu que la fiscal que lidera l'acusació d'homicidi contra Jonathan Andic ha demanat la incorporació d'una nova unitat dels Mossos a la causa. Què vol dir això?
0: Bé, ha demanat que s'incorpori, també, fent pinya amb aquesta unitat d'investigació de Martorell, la unitat de persones desaparegudes, que són especialistes en acabar, doncs, de fonamentar una investigació, acabar d'apuntalar-la, i que són especialistes, doncs, en aquest tipus d'assumptes, més de desaparicions inquietants, de buscar persones, d'establir quin va ser el lloc de la mort. És a dir, volen que s'incorpori una unitat especialitzada també en aquesta investigació. Això també ho ha aprofitat, doncs, Paco Marco per dir, veus, la fiscal, que també és la que dirigeix la investigació, comença a dubtar ja, també com jo, de la feina dels Mossos, i això fa, doncs, que hagin de recórrer a una altra unitat. Bé, això es pot llegir així, o es pot llegir com que realment volen acabar d'apuntalar una investigació que ja tenen encarrilada.
1: Una de les denúncies que ha fet aquest matí Paco Marco a Catalunya Ràdio és una denúncia contra l'opinió pública. El perit contractat per a la defensa de Jonathan Andic ha dit això.
5: que se está viendo en este caso algo que no se ve habitualmente, ¿no? Que es el que la defensa esté luchando por el discurso público, por el discurso mediático, que esto no se ve. No, es que hay algo que no se ve normalmente. Una defensa desesperada defendiendo a un inocente. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, es decir, lo que no podemos... Llevamos un año y medio soportando que un señor que ha perdido a su padre, que acaba de ser padre, que no puede salir de casa ni él ni su mujer, que tiene su empresa, y yo ya no sé ni cómo la pobre lo debe estar haciendo. En su desesperación, en algún momento tenía que gritar y decir, oiga, que soy inocente. Y es lo que estamos haciendo. Y para eso tenemos que hablar de un discurso absolutamente sesgado de un Mosso d'Esquadra.
0: Aviam, aquí Paco Marco el que està fent és una defensa ultrança del seu client, està acusant doncs, que aquest sentiment potser generalitzat, de que tothom pensa doncs, que Jonathan Andic és el culpable doncs, de la mort del seu pare i que s'han vist obligats a sortir a fer un pas endavant i reclamar o defensar la innocència de Jonathan Andic. Aquí també hi ha una cosa que, perquè tothom ho entengui en el context en què es produeix tot plegat, i és que, recordem, aquest cas es jutjarà per un jurat popular. Uh-huh. És a dir, seran 9 persones que s'asseuran en una sala de judicis i hauran d'escoltar pèrits, contrapèrits, policies, la declaració de Jonathan Andic i la d'altres persones del voltant, i molts d'ells arribaran al judici amb una opinió formada, ja.
3: Estaran condicionats per tot el que s'ha dit.
0: Bé, però per uns i per altres. Aleshores,
3: sí, però sobretot durant un any i mig, i a més té raó el senyor Marco, durant un any i mig se l'ha fet culpable.
0: Durant un any i mig la investigació ha estat arxivada fins que la van reobrir.
3: Sí, però tothom sospitava ja, perquè no es podien veure, que si pare i fill no es podien veure. Això s'ha dit des del primer dia.
0: Sí, sí. Aquest senyor, de moment... aquest senyor és innocent fins que es demostri el contrari. Aquest senyor està investigat...
3: Els periodistes sou la calanya.
0: Aquest senyor està investigat per l'homicidi del seu pare, per això el van detenir i per això continua com a investigat i s'ha fet una investigació durant un any i mig que ha arribat a la conclusió indiciària, que vol dir abans de que se celebri el judici, de que ell podria ser l'autor de la mort del seu pare. A partir d'aquí, doncs ara, què passa? Doncs que s'està jugant a aquest judici abans d'hora, s'està celebrant el judici abans d'hora, s'està prejutjant, però uns i altres, és a dir, tant l'acusació com la defensa. Per què? Doncs perquè el que intenten, entre tots, és que arribin al jurat popular amb una opinió formada i això...
1: Doncs, o amb un dubte.
0: O amb un dubte raonable que afavoriria l'acusat.
1: Exacte. Divendres es va publicar també un missatge que Jonathan Dick va enviar al seu pare 5 mesos abans de la seva mort. Un dels missatges deia: tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions i no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. Quina transcendència pot tenir aquest missatge en aquesta causa?
0: Doncs mira, l'acusació, la fiscalia i la jutgessa d'instrucció li donen una rellevància cabdal a aquest missatge, perquè consideren, i això ho vam llegir a la interlocutòria de la jutgessa, que clar, com un dels indicis deia que havia desitjat la mort del seu pare i que havien trobat missatges en aquest sentit d'odi, de menyspreu, i en què fins i tot li desitjava la mort al seu pare.
3: Fixa't.
0: L'altre dia vam conèixer uns quants d'aquests missatges que la defensa ha respost i han dit que s'han d'emmarcar en la teràpia amb la psicoterapeuta per la, bueno, que estaven fent. És a dir, tot això era una teràpia familiar de tipus freudià en què es parlava de matar el pare en sentit figurat, no en sentit literal, i que, per tant, doncs, s'ha d'emmarcar en el marc d'aquesta teràpia familiar.
1: Doncs del cas en Dic, posem punt i a part, perquè abordarem un altre cas que hem seguit molt de prop, i és el cas d'aquest nen maltractat. Toni, 3 metges i una infermera que van atendre el nadó van declarar dijous, i els metges van explicar que les lesions que tenia el nen no es van produir de manera accidental. És més, algun d'ells fins i tot va dir que no havia vist mai unes lesions de tal gravetat.
0: Sí, la setmana passada es van produir ja les primeres declaracions de testimonis que van atendre aquest nadó presumptament maltractat, que recordem tenia moltíssimes lesions i per la qual van ser detinguts els seus dos pares, pare i mare. La mare doncs, finalment va sortir en llibertat perquè consideraven que els indicis que hi havia en contra seva eren menors que els que hi havia en contra del pare. Setmana passada van declarar diversos metges que van atendre el nadó i van explicar un parell de coses que jo crec que són molt rellevants i seran molt rellevants per aquest cas. Un, deien que mai havien vist unes lesions al recte d'un nadó com les que va patir aquest, aquest nadó de 6 setmanes. I després que hi havia risc per la seva vida perquè tenia el fèmur trencat. El fèmur doncs, podia haver provocat una hemorràgia que li hauria pogut provocar la mort. No entraré en més detalls, la declaració va ser duríssima. La defensa continua dient doncs, que aquelles lesions se les podia haver provocat el nen tot sol. Un nen de 6 setmanes va estar suggerint, perquè al final tenen dret a defensar-se i han de dir qualsevol cosa, que un nadó de 6 setmanes es podia haver enganxat la cama amb un barrot del bressol i que, per tant, per això se li podria haver trencat. Hem de, aviam, tothom que tingui fills sap que en 6 setmanes els nens ni es mouen i són incapaços de moure pràcticament les extremitats. Per tant, ara mateix aquest és el cas. I ara, un cop ja han declarat totes aquestes persones, el que està clar és que qui ha de dir alguna cosa ja és la mare. La mare tot apunta que sabia què és el que estava passant i no va fer res per defensar i protegir el seu fill. I, per tant, ara haurà de fer un pas endavant, haurà de declarar, haurà de demanar voluntàriament sotmetre's a un interrogatori i que aclareixi aquests dubtes. És a dir, per què vostè no va dir res si ja tenia sospites que el seu marit estava agredint d'una manera brutal el seu fill? Aquesta resposta fins ara, o aquesta pregunta que ara no ha tingut resposta, veurem si la té doncs, pròximament.
1: Escolta, Toni, i acabem amb una denúncia que ens va cridar l'atenció, perquè això de periòdicament passa, dic periòdicament en aquest sector, que és la producció del món del cinema. Estem parlant del Xavier Atanzi, que divendres va quedar en llibertat amb mesures cautelars després de ser detingut per una presumpta agressió sexual a treballadores de la seva productora. Bé, primer de tot, qui és Atanzi?
0: Atanzi és el cap de BNC Produccions, que és una productora que porta més de 40 anys funcionant, i ell és el cap, i la setmana passada va ser detingut pels Mossos d'Esquadra perquè l'acusen de 3 presumptes agressions sexuals a treballadores de la seva productora. Hi ha 3 dones que el van denunciar, una de 24 anys, una de 26 i una de 30 anys, i finalment doncs, va ser detingut, va passar a disposició judicial, el van deixar en llibertat amb càrrecs, amb un ordre d'allunyament respecte de les 3 víctimes, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar el país. Segons una de les denunciants, i segons va publicar el periòdico, va anar a casa seva després d'una festa, en estat de semi-inconsciència, ell la va agredir sexualment.
1: Ja, però tot això ara entra
0: en fase d'investigació, de corroborar que efectivament aquestes
1: que
0: proves...
1: La magistrada de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Barcelona li ha decretat la llibertat.
0: Sí, l'ha deixat en llibertat amb aquestes mesures cautelars, prohibició d'aproximar-se a les víctimes, prohibició d'abandonar el país, retirada de passaport, i veurem a veure com evoluciona.
1: No, va ser una altra de les sorpreses que de tant en tant i periòdicament en aquest sector en tenim coneixement. I tenim una última hora.
0: Sí, perquè la companya Ana Ponsí doncs, acaba de donar una informació que crec que és molt rellevant, i és que els Mossos han confirmat la identitat de l'home que va ser executat la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona. Es tracta d'un jove de nacionalitat sèrbia, com ja havíem apuntat a la Guàrdia, aquí li constava... un ordre europea de detenció. Per tant,
3: amb ell el buscaven?
0: Amb ell el buscaven. Sí. Normalment
1: ara els enviaran, però a mort.
0: Sí. Normalment són persones doncs, que es refugien aquí a Catalunya perquè tenen ordres
3: de
0: detenció internacionals. Per tant, aleshores es confirma que els 2 últims crims tirotejos que hem tingut a Catalunya, a la zona franca, en qüestió de 4 dies, el diumenge de la setmana passada, i després
1: el del carrer Balmes
0: el dijous, tots dos eren de nacionalitat sèrbia. Per tant, bé, veurem a veure si hi ha alguna mena de relació o estan alguna mena de vincle.
2: És una percepció. Si parles amb segons qui.
1: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fem una pausa i... Adri,
6: ara sí... Oh, no! Oh!
1: Jesús.
6: Oh, no!
1: No sé si tenim un animador o una vaca.
7: Versió RAC 1.
8: Veig, què veus? Veig que per fi veig.
9: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
10: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar
6: tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
10: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
10: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
10: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
13: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
14: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
15: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
16: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisur. Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
19: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
20: 25 anys a Wall Street. En el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
21: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
22: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
23: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
24: Perquè puc. Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
27: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
28: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
29: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: play football.
1: El Mundial 2026 es juga a RAC1.
2: Coño!
3: ¡Oh, coño!
2: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: ¡Coño!
2: A ver, ¿te puedes... ¿Te puedes calmar un poco?
4: Que no es pot resistir.
5: Si no, és que no es pot... No puc ni saludar...
3: Topúria! Però...
2: Que tu, mira, Topúria, deixa estar Topúria, que li han deixat l'ull, maco.
5: A veure si podem...
2: Va, prou.
5: A veure, primer de tot, saludem a l'estudi 1 de RAC1 per començar. Qui ens narrarà aquest partit? Que és l'Albert Ferran. Albert, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Bravo!
5: Ben retrobat.
6: Un plaer.
5: I comentant cada jugada, necessitàvem un míster, un home que hi entengués. Qui altre que el nostre estimat Jordi Roura. Bona tarda, Jordi. D'aquí uns moments saludarem també el Damià, que el tenim a les immediacions de l'estadi. Un estadi que és el Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, i on també José María García ens acompanyarà repassant alineacions. José María, bona tarda.
8: Muy buenas tardes, saludos cordiales. Empieza la aventura de España en el Mundial. Espadas en todo lo alto, lo más importante, empezar perdiendo para coger confianza y quedar campeones como en Sudáfrica.
5: Aquesta seria una bona dada, no?
6: Sí, mira que a Qatar va ser un 7-0 de d'inici, un 7-0 contra Costa Rica.
8: Y Marruecos nos mandó para casa. En Sudáfrica también estuvo Shakira, el partido inaugural también fue un México-Sudáfrica. Todo nos lleva al mismo camino. La final, el 19 de julio.
5: Bueno, no correm tant. Sí. Arnau Vila, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
5: Serà l'encarregat de tot un grapat de dades que no serveixen per res, però bueno...
9: Per explicar, per
5: reomplir.
9: Home, no, és veritat.
5: És com si tens la base del bizcocho, i per omplir, si la cosa va curta...
10: Perdona, un segon.
5: Pues, no, reomple amb la nata.
10: Quan tu fas el pollastre farcit de Nadal, no és bo tot el que poses
7: al
10: pollastre?
7: I tant.
10: Si no hi hagués allò, no seria...
5: Quan tu agafes un tortell del diumenge i hi ha un excés de nata, allò em farfega. Ho dic perquè tanta dada a vegades quedes...
9: Però serveixen per explicar a vegades el futbol. Serveixen per explicar-lo una mica, el futbol.
5: Ara per un moment estaven... digues, Albert, perdona.
6: No, l'he vist entusiasmat durant tota la tarda amb els taurons blaus.
5: Sí, sí. Bueno, recordem, Espanya juga contra...
10: Cap Verd.
5: Les dades, ja, per començar, les dades, d'on venen i d'on són aquesta gent?
9: Home, és un arxipèlag africà, és el país africà més petit de la història en disputar un Mundial i el tercer país amb població més petit de la història en disputar un Mundial. Només per darrere de Curaçao, que també s'estrena en aquest Mundial, i Islàndia, que es va estrenar fa un parell de Mundials. Per tant, és un fet històric. Preciós. La participació de Cap Verd en aquest Mundial.
10: Preciós.
5: Bé, doncs anem a conèixer les alineacions, que l'Estel Damià López
11: Nima Automoció patrocina aquest espai.
5: Damià. Doncs va, saludem ja aquesta hora del... No sé, a quina hora teniu Atlanta, Damià?
8: Don Damián.
12: Hola, Toni.
5: Hola.
12: Bon dia. Què tal, José María? Doncs aquí són...
8: Està ja en el vestuario d'Espanya?
5: Un moment. Quina hora teniu, perdona?
12: Tres quarts de 12 del migdia. El partit es juga a les 12 hora local. Fa molta calor a l'exterior, però com que l'estadi és climatitzat, doncs no hi ha problema, ja es pot estar cremant el món fora de l'estadi, que aquest estadi està fet a prova del que sigui, que aquí estem ben fresquets.
5: O sigui, estadi climatitzat, tot l'estadi climatitzat.
12: Estadi climatitzat, sostre retràctil, és un dels cinc estadis que tenen aquestes característiques. Per exemple, el tercer partit es juga ja a Guadalajara, a Mèxic, aquí sí que doncs, no, l'estadi no està adaptat. Però aquí sí que Atlanta, Toni, és igual la temperatura que faci a fora, que els jugadors estaran, insisteixo, ben fresquets i no patiran la calor extrema que fa aquí a l'exterior.
5: Doncs vinga, Mami, anem a repassar les alineacions. Com ho tenim, això?
8: Con queso a l'Espanya.
12: Molt bé, José María.
8: Vamos allá.
12: Espanya, vols la primera? Molt bé. Unai Simón a la porteria, defensa 4 amb Llorente.
8: Vamos a darle más ritmo y emoción, que es el Mundial.
5: Un moment. A veure, digues, Damià.
12: I el madridista Cucurella al lateral mig del camp per Rodri, Pedri i Fabián, i a la punta de l'atac Ferran Torres, Oyarzabal i Gavi, la gran sorpresa, era la gran sorpresa que tenia preparada Luis de la Fuente, 4 del Barça, l'11 titular, Cubarsí, Pedri, Ferran Torres i Gavi. La idea és que la Lamine Yamal, que ja està recuperat, jugui els últims 10, 15, 20 minuts, en definitiva, que jugui l'últim tram, tram de partit. Aquesta és la idea.
2: I l'alineació de... Sí, de l'equip... De Cap Verd, de l'equip contrari.
10: Què dieu?
12: Bocinha a la porteria.
10: Qui?
12: Defensa...
10: Bocinha.
12: Bocinha. Bocinha. Defensa per Steven Moreira, Diney, Roberto López i Sidney López Cabral, que és el millor jugador. L'hem vist jugar contra el Madrid, contra el Barça, a la Lliga de Campions. Doble pivot per Kevin Pina i Laro Duarte. Triple mitja punta per Ryan Mendes, Jamiro Monteiro i Joan Cabral. I Dairon Libramento serà el jugador més avançat. Aquí va entrar per Jurista.
0: No se oye nada, coño.
10: No se oye nada.
12: Parece
10: esta de ella.
12: Molas, aquí a Atlanta.
2: No, no, aquest home que crida. No sé, però és que no hem sentit res de res. Hem quedat... Digue-li que toma que no cridi tant.
10: El Estadella de Dallas.
2: No, no, realment. Escolta, ara repassarem l'alineació amb José María García. Anem a repassar torna José María Cap Verd, sí, perquè ens hem quedat... ha estat impossible escoltar l'alineació molt ràpidament, José María.
10: Pues ahí están los de Pedro Leitao Brito, con Bocinha en la portería, lateral izquierdo Sidney López, lateral derecho Steven Moreira, los centrales Disney y Roberto López, en la línea de medios Laro Duarte y Kevin Pino, enganchando Jovane Cabral, Ryan Mendes y Jamiro Moreira, y arriba Dailón Libramiento.
2: Doncs, Damià, que hi hagi sort i que tinguis un bon partit, que el disfrutis.
12: Molt bé, igualment, Toni, gràcies. Fins després.
2: Ai, quin xivarri, tu, la veritat.
4: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
2: A veure, que li preguntaré a Jordi Roura què li sembla aquesta primera alineació de la selecció d'Espanya i si també té a bé comentar Cap Verd. No sé, jo aquí ja no sé si el coneixes molt o no, aquesta gent.
7: No, home, jo crec que a Espanya la gran sorpresa ha estat Gavi, que tothom es pensava que no, però tampoc hem... Al final, per més, òbviament, a Espanya li donarà importància i tothom, que és el que hi ha que fer, no? Però, en principi, és un partit que a Espanya no té que tindre masses problemes. Per tant, tampoc fem massa cas d'aquesta alineació, però és una alineació que podria ser perfectament titular jugant amb qualsevol equip, eh? Mm. I crec que aquí ara veurem quan jugarà o no jugarà el Lamin o el temps que jugarà, que és una mica el que estem esperant tots.
13: I com està Topuria?
2: No, Topuria és que no sabem, amb un ull obert. A veure, sí, què, anava a comentar alguna cosa, senyor Virgili?
10: Sí, que m'agradaria haver preguntat al Damià a veure si tenien una temperatura com la que tenim a l'estudi. Perquè passem...
2: Sí, no, si ja comencem a queixar-nos, vostè mateix vagi al termostat i...
10: No, jo no sé, vostè, no vull tocar.
2: No, vostè, la llei del mínim esforç.
10: Jo no vull tocar.
2: No vol, doncs toqui i s'ho arregla vostè. Bé, tenim, atenció, un regal...
14: Ui!
2: Pels que clavin el resultat d'aquest partit.
10: Una porra! Fem una porra!
14: Sí, sí, sí, hem fet una porra i si encerteu el resultat de l'Espanya Cap Verd, podeu guanyar, atenció, una samarreta oficial del Mundial. L'únic que heu de fer, si voleu participar en aquesta porra, és entrar a l'Instagram del Versió, sí, ens seguiu, i escriviu als comentaris de l'última publicació, que precisament és sobre aquest concurs, quina és la vostra porra pel partit. Entre els encertants, sortejarem el nou producte de Wonderbox pels amants del futbol en col·laboració amb una bona camiseta, que és una caixa sorpresa amb una samarreta oficial a dins. Però clar, no saps quin és. O sigui, fins que no la obres, no saps quina samarreta t'ha tocat. Aquesta és la gràcia, és una sorpresa.
2: He vist, perdona, el Nieto, el tècnic,
14: el Jordi
2: Nieto, que està al 9C.
10: Sí.
2: Avui ha vingut amb una samarreta del Cap Verd. I escolta, perquè és el que hi va ser-hi. I l'he vist i dic...
9: Xulíssima.
14: És maca.
2: És molt maca.
9: Hi ha les illes, aquí a la banda de la samarreta, tot l'arxipèlag.
2: Sí, està molt bé.
14: Us podria tocar la del Cap Verd o la de qualsevol equip oficial que jugui en aquest Mundial. És una de les 48 seleccions classificades. Descobriu les noves caixes sorpreses de Wonderbox en col·laboració amb una bona camiseta. En trobareu amb samarretes seleccions i també de clubs a wonderbox.es i a unabuenacamiseta.com.
2: Per tant, què han de fer? Recordeu-ho.
14: Entrar a l'Instagram I a
2: per tornar a recordar, sí, refrescar...
14: A l'última publicació que hem fet, que justament és sobre aquest concurs, heu de fer un comentari, ens heu de seguir i heu de fer un comentari.
10: Ho has de posar allí. De...
14: Amb la porra, clar. Sí.
13: Paramos el programa, compañeros, cerramos micros, nos dejamos de porritas, chicas de la Twitch...
14: No, de porritas no.
13: Espero que desde la prensa antimadridista pidáis perdón...
2: Oye, no sé, no sé, es tan mal educado.
13: Por haber dicho que en este Mundial no había ningún jugador del Real Madrid en España.
2: Venga, hombre.
13: El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Cucurella. Y habéis quedado retratados. Como veis, nada es imposible para su florentineza. ¿Verdad que sí, presidente?
7: Pues claro que sí. Espero que sí, me pidáis perdón.
13: Venga, todos de rodillas.
7: Me voy a de la suscripción de RAC1, como dice con...
2: Bueno, el que és evident, Josep, és que el Madrid ha anat correcuit a fichar algú de la selecció espanyola
13: d'un en uno,
2: per dir que tenen com a mínim un jugador de la selecció Real Madrid.
10: Ves per on.
2: Perquè abans del primer partit... Ya en fichata Cucurella.
13: Por supuesto, presidente.
7: Bueno, suerte que hacen.
13: Que vayan pasando, venga, el primero Jordi Roura, que dita perdón.
2: No,
9: no, a tot això, Jordi Roura, igual ens podria explicar com pot afectar això la concentració de la selecció espanyola amb tants jugadors del Barça.
2: Amb la cara que ha fet el Jordi...
9: No, però ara veia...
2: T'ha vingut a dir que...
9: No, però Cucurella, per exemple, davant de Cubarsí, aquí abans de sortir al camp, que ho anuncien abans de començar el Mundial, el dia que es debuta...
10: És molt lleig.
7: O sigui, no hi havia cap necessitat. Ja ho teníem fet, però bueno, però ja saps com funciona això. Jo crec que ell, el que ha volgut fer el club és això.
13: Sabeu lo que és feo?
7: Que estan funcionant bé i que tenen un jugador. Pues,
13: exacte.
2: Sabeu que és més feo la selecció?
10: Ja surten, ja surten.
2: Parlant de Cucurella, és 60-70 anys, sembla que han pagat 60 milions, no?
9: 60 milions.
2: Te creus que... han pagat el que seria preu just, és un molt bon jugador...
7: Per mi és molt bon jugador. Ara bé, dius, és difícil també d'entendre o hauran d'explicar. L'any passat se'n van gastar 50 o 60 més amb el Carreras.
2: Sí, el que sorprèn és que el Madrid amb el fair play no se li, comptabilitza i en canvi el... No, no, però clar...
7: Jo econòmicament no sé com van, però escolta, van de 50, 60, 70 i no hi ha cap problema.
2: No hi ha cap problema. No
7: passa, és que és això, home, hem fitxat...
13: Si queréis también pedimos perdón a nosotros por tener dinero.
7: És un hotel fortíssim.
2: A veure, que li preguntarem a Luis de la Fuente, míster, bona tarda, que ja estan, els jugadors estan sortint ja al terreny de joc.
15: Buenas tardes. Luis de la gente, bueno, ya habéis visto, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho la idea que Marc Cucurella se tatease mi cara si ganamos
2: el
15: Mundial.
2: Bueno, això, si guanyeu el Mundial, ha dit que es tatuarà el vostre... Bueno, en aquest cas, el teu cap.
15: Claro, de hecho, creo que mañana mismo voy a hacer que todos los jugadores de la selección se tatúen mi cara en el gemelo o en lo alto de la nutria, ya dependiendo de cada
2: bueno,
15: uno.
2: Bueno, venga, va.
15: Sí, cuando vayan con sus clubs, los entrenadores verán mi cara y se acordarán que tienen...
9: Li fa gràcia i tot,
15: que reservar-nos.
2: Sí. Te gràcia a tu mismo, Luis. Va, estate por el partido.
10: Venga, sí, sí.
2: Estate por el partido, sí, que estàs atontado. A veure, tenim en comunicació a Pedri, que és un dels titulars del partit. Pedri.
16: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
16: Bueno, pues la verdad es que estoy pues aquí. No sabía que Cabo Verde, pues en este caso, dónde estaba. Y me han
2: ¿cómo
16: dicho...
2: ¿Cómo dónde estaba? Pues, no. Si tú acabas de decir... Bueno, sí, acabo
9: de
2: decir...
9: Un archipiélago de l'Atlàntic.
10: Delante de Senegal y de Mauritania.
14: Al davant de Senegal.
16: Yo pensaba que la isla esta era como Canaria nuestra.
9: Bueno,
16: no sé, debe estar ahí al lado de La Gomera o de Hierro.
10: No,
16: o
10: esa más abajo.
16: La chiquilla, ¿no? Porque no entiendo cómo se han podido independizar de las Canarias y jugar ahí
2: hasta... No pertanyía a las Canarias.
16: No. Se han independizado, ¿no?
9: Que no,
10: no se independizó cuando se murió Franco. Se murió Franco.
2: Bueno, estigue't per l'himne, que està sonant ara l'himne d'Espanya, sí, perquè he vist alguns jugadors amb el tururú, que anaven cantant el tururú.
9: Amb una novetat, que és que ara surten tot l'equip sencer de les dues seleccions, surten a la gespa, i Infantino, el president de la FIFA, va dir l'altre dia que això surt d'una conversa amb Alessandro Del Piero, que li va dir: hauries de posar els dos equips sobre la gespa quan sonin els himnes. Que recordem que fins ara sortia només l'equip titular, sí, i la banqueta es quedava amb l'estafa.
2: Ara està sonant l'himne de Cap Verd.
10: Calleu!
2: A veure, també...
10: És el d'Espanya!
14: De Cap Verd? De què, de Cap Verd?
10: Tu sí que tens el Cap Verd.
2: Bueno,
10: tu sí que tens el Cap Verd.
14: Clar,
2: m'havia semblat que el d'Espanya...
14: Sí, clar, quina casualitat. Quina casualitat.
2: Deu anar amb retard el que és el soc que ens arriba.
10: Va,
14: que menges i al cap de 3 dies és quan treus el que has menjat.
10: Jo trobo que Cap Verd...
2: No, però ara podem escoltar, ara que s'ha acabat, podem escoltar, a veure si podem escoltar la música...
13: Són tots negres, eh?
2: Ara, aquí estan.
14: Ells canten, eh?
2: Clar.
14: Perquè
2: té una lletra. Perquè l'himne deu tenir lletra.
6: Poden cantar, poden cantar.
2: Caila, que vols que cantin.
10: Sí, Espanya no té lletra. Bueno, tenia una de feixista.
2: Parlant de Cap Verd, Sergio Ramos...
15: Buenas tardes, ¿no?
2: Tens algun comentari a fer, no, de Cap Verd?
15: Bueno, que cabe duda que el partido pues, puede ser muy duro, ¿no? Porque España juega contra una selección de militares. Y todos son cabos verdes, ¿no? Además, entre los jugadores no solo hay cabos, también hay sargentos,
14: no
15: tenientes, coronales y... Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
14: No.
15: Es abrazo de fútbol. Respeta un poco y cállate ya.
14: No, te resbala mal respeto.
15: Va a ser difícil.
14: Es que no son militares.
17: Un poco de respeto a la gente.
15: Bueno, entiendo. Insisto, no, esa es tu opinión, respetable como la gente
6: no
15: que lleva...
6: No son opiniones.
15: Venga. Chanclas por la calle, pero al final, pues, es un equipo muy ordenado y con mucha disciplina, ¿no?
2: A ver, Albert Ferran, digues. Sí.
6: És un dia històric per Cap Verd, perquè debuta en un Mundial i, de fet, el govern ha decretat festa nacional a partir de la una del migdia per poder veure el partit.
14: Ai, m'encanta. Molt bé.
6: Opa. Allà són 3 hores menys.
14: Clar,
2: també s'hauria de fer aquí, no?
14: També.
10: Hombre, claro, tete.
14: No. Ens aniria molt bé.
10: No, no.
18: Claro que sí, joder, hay que estar todos con la selección.
2: Hombre, ¿qué tal, Camacho? Hombre, también hombre, se ayudará a comentar.
18: Es muy importante hoy, y se lo quiero decir al Albert Ferran este,
6: sí.
18: que sientan los colores de la selección y le metáis pasión. Hay
10: ante
18: que animar
10: todo.
18: A España con dos cojones. Como hacía yo con Paco González en el Mundial del 2010. Joder, hay que estar ahí con España.
10: Oh.
18: ¡Vamos!
10: Oh.
18: ¡España! ¡Vamos!
10: Oh. ¿No dirías, Mike?
18: ¡Vamos! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Iniesta!
17: ¡Vamos!
18: ¡Iniesta! ¡Pero Pedrito! ¡Pedrito puede marcar! ¡Ay! ¡Al palo! ¡Villa! ¡Villa! ¡Villa!
10: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
18: ¡Gol! ¡Gol de España!
10: ¡Camacho!
18: ¡Canta cojones! ¡Canta cabo verde!
10: ¡Me estás salpicando de sudor, tete!
18: ¡Va,
10: tú eres una persona! ¡Gol! ¡Están chorrando los sobacos!
18: ¡Gol!
2: Encara no ha començat el partit, un minut i tornem i estarà a punt de començar.
19: Hola! El 2026 a RAC1. A Obramat creiem en les ciutats que es construeixen amb compromís. I amb Girona ens hi comprometem, de veritat. El proper 8 de juliol obrim el nou magatzem Obramat a Salt, carrer d'Antoni Bernés i Voltres a 10, des de les 7 del matí. Més de 20.000 productes de marques professionals, el millor assessorament professional i un espai dissenyat perquè la teva compra sigui ràpida. On compren els professionals? Obramat.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.

0: Viu el Mundial de Futbol a RAC1.
1: Let's go, anem a repassar molt ràpidament amb José María García les alineacions, perquè queden 30 segons per començar aquest partit. José María.
2: Vamos ahí, España sale con Unai Simón, Llorente con las gafitas, Cubarsila por centrales, Cucurella, el ya madridista por la izquierda. Venga. En el centro del campo, Pedri González, Rodrigo Hernández y Fabián, el del PSG. Y arriba el tiburón Ferran Torres, Gavi y Oyarzabal en la punta del ataque. Por parte de Cabo Verde, Bociña en la portería, línea de cuatro Bocina, con Sidney López, Disney, Roberto López y Steven Moreira. En el centro del campo, Larios Duarte, Kevin Pina, enganchando Jovane Cabral, Jamiro Monteiro y Rian Méndez. Y arriba, Dailon Libramento.
1: Doncs,
3: escolta'm, sóc el Víctor Pazzi.
4: Hola, Víctor.
3: Us veig molt convençuts de la victòria d'Espanya.
1: En cap moment hem dit convençuts.
3: Atenció, m'ensumo trencadissa dels de la Fuente.
1: Cada cop que t'has ensumat una trencadissa, el que ha fet trencadissa ets tu, eh?
3: Recordo
1: la trencadissa del Manchester City al Real Madrid.
3: És molt diferent. Home. Aquesta trencadissa es recordarà durant anys i panys, com li va passar al Madrid amb el City. Apunteu.
5: Jo crec que estem a les portes d'una trencadissa aquesta nit al Bernabéu,
6: sí, home,
5: que recordarà durant anys i panys.
6: No seria la primera vegada que molts gurús...
1: Va, Albert Ferran.
7: A punt d'arrencar el partit, la primera possessió serà pel conjunt de Cap Verd i Aïs.
1: Qui arbitra?
7: Mira, és un àrbitre de Jordània, Adam Makatmé.
1: Ui, per què? Què passa avui?
6: Te'n refis.
8: Només té experiència en...
1: No te'n refis, però en base a què?
7: Mira, arrenca el partit, primera possessió per Cap Verd, juga a la zona defensiva, el conjunt espanyol que intenta pressionar la sortida de pilota, una puntada directament als dominis de Unai Simón, el porter de la selecció espanyola, que bloca i juga amb Pau Cubarsí.
4: Sí. I a les seleccions tenen el seu 11 de gala preparat i l'espanyola també.
9: Abans de res...
4: Ara. Ara us dic les alineacions de l'espanyola, eh? Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, que és l'anxova de l'escala. Ja ho sabeu, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps, tampoc poden faltar les olives, l'espanyola. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
7: Atacant Espanya, primera acció ofensiva del conjunt de la Fuente, a Cap Verd de blanc. Tot i que són coneguts com a taurons blaus, avui van vestits de blanc i, vaja, avui serà un duel de taurons, no? El Ferran Torres, el tauró de la selecció espanyola, i els taurons blaus que volen aconseguir un bon resultat.
1: Sí, això és taurons contra taurons.
10: Correcte. No és Cabo Verde, és Ferran quien muerde.
1: ¿Eh? Però, per favor.
4: Això què és?
10: Si juega el tiburón, se acaba la discusión. Contra Cabo Verde o contra Marte, Ferran siempre reparte.
5: ¿Però què dius?
10: Pim, pam, pum. Tiburón, te da tun.
11: Tiburón, te da tun.
1: A veure, que el Guillem Estadell el tenim pels carrers de Barcelona. Està atacant a la selecció espanyola, però la pilota...
12: Quin fàstic.
1: Albert,
12: mira, Cucurella, mira, Cucurella.
1: Mira, Cucurella, va, trieu que
7: sembla. Primera incorporació del jugador del Marc Cucurella, directament a fora.
1: A veure, o es calma una miqueta, o se'n va a fora, perquè no es pot estar...
12: Jo no aniré mai més a l'Ella, perquè el Cucurella és de l'Ella.
1: Exacte.
6: Escolti, pot anar...
1: Ni vagis vi de l'Ella. Mai més! Moment, que ara té la pilota Cap Verd, no?
7: Sortim des del darrere Cap Verd, amb una bona pressió de la selecció espanyola, que força un servei de banda, per tant, recupera l'equip de la Fuente.
1: Aprofito per anar cap al carrer Vergara, on tenim a Guillem Estadella.
13: Des del centre de Barcelona, eh? Aquí ambientar-ho de por. Em trobo al Belucci's, no sé com es diu això, que aquí al Vergara hi ha cua i tot per gent venir a veure el partit de la Selecció, eh? Vull dir, hi ha un ambientar-ho de por aquí ara, eh? Molta gent a fora, eh? Jo no cua aquí. Hola, què tal? Veniu a veure Espanya o què? El partit o què?
14: Sí.
13: Sí, que veniu a animar o no? D'aquí sou vosaltres?
14: Ximle.
13: Què diu vostè, senyor?
14: Viral, jefe de seguretat.
13: Ah, tu ets el jefe de seguretat?
14: Molt bé.
13: Tu amb qui vas?
14: D'Espanya, of course.
13: Of course, no, jo hablo català, eh? No,
14: molt bé, molt bé. A mi m'agrada parlar català, però castellano... A mi m'agrada català, claro, sempre. Però viva Catalunya i viva Espanya.
13: Ara, tot bé. Ole, alegria, eh? Molt bé, m'ha vingut a xerrar el de seguretat i ha marxat, ara. Vosaltres, d'on sou, de qui animeu? what are you animing? What hurry up the what team you go to see?
9: Which is your team?
13: El què?
15: Espanya.
13: Espanya, where you from?
15: Estados Unidos.
13: Estados Unidos, okay. You hurry up to supporter de Spain, Okay, number one player of the selection. One player.
16: Lamine Yamal.
13: Okay, this is from Barcelona, Cookie?
16: Sí.
13: Okay, molt bé. And you, tu tens pinta de guiri,
16: English.
13: Ah, okay, veus, ja t'ho dic jo. Where are you from?
16: Manchester.
13: Manchester, okay, Manchester City or United?
16: Sí.
1: Tots aquests estan, fora perquè no poden entrar.
13: Tots estan fent cua, sí. Mira aquí, vosaltres parleu català, què parleu aquí? Hola, què tal? D'on sou?
1: Espanyol.
13: Where are you from?
16: America.
13: America.
1: No hi ha ni un espanyol,
13: Però va amb la samarreta d'Espanya. You go to the shirt of the Spain.
16: Yeah.
13: You support Spain.
16: Absolutely.
13: Okay. No, hi ha ningú d'aquí, vull dir, tothom
1: aquí anem a fora. No, per això t'ho dic que...
13: Mira, vaig a preguntar-li al jefe de seguretat. Mira, aquí hi ha gent
1: que... Ja fa anys que a Barcelona no hi ha ningú d'aquí.
13: Vosaltres no mireu el partit o què? El què? Espera, vaig amb aquest senyor que està fumant. Què tal, tot bé o què?
16: English?
13: Ah, yes, a little bit.
16: Yeah.
13: Where are you from, Meixin?
16: Germany.
13: Ah, Germany, ok.
1: Res, ni un espanyol.
9: Alemany, ara.
1: I de cap verd, ningú, no?
13: You support today Spain o Head Green?
16: Head Green.
13: Spain.
16: Yeah, Spain.
13: Hey, thank you so much. You are friends, family, what are you doing here?
16: Yeah, we are all working here for Schwarz.
13: Ah, ok. Don't understand you, ok. Perdona, you... You work to Lidl?
16: Yeah.
13: Que treballen a Lidl, que porten les bambes de Lidl.
1: Ah.
13: You are from Lidl.
9: Oh,
16: yeah, just IT guys and girls and...
13: You are a jefe of the Lidl o no?
16: No, he's a jefe.
13: Ah, you are the boss?
17: El mejor supermercado.
13: A ver, un moment. A ver si he trobat el jefe de Lidl, un moment. Això no està pagat, un moment. Sorry.
17: Los precios más baratos.
13: Home, aquest va amb americana. You are the boss of the Lidl o què?
18: Yo no hablo español.
13: I no speak English too. You are the boss of Lidl?
18: No.
13: Ja. Bueno, pues...
9: perquè està donant llarga.
1: Sí, va fugint d'estudi. Estadella, tornem d'aquí una estona.
13: Passo pa dentro, màquina.
1: Vale, tornem al partit. A veure, Albert.
7: Cinc de la primera, monòleg de la secció espanyola, 80% de possessió, però sense trepitjar àrea. 5.5 de la primera, encara no hem vist a Bosinha, el porter de 40 anys de Cap Verd.
9: I sobre Cucurella, que li agradarà això?
12: No.
9: El Xavier Salvador diu, el jugador Cucurella, fins que no ho firmi, encara no és jugador del Madrid.
1: Ah.
9: Per tant, Espanya té cap jugador del Madrid a la selecció espanyola.
1: Josep Pedrerol.
9: No
17: hace falta que firme,
9: sí,
17: president.
9: Sí, no fa falta, s'ha de formalitzar.
3: No fa falta, tampoc m'he firmat un Figo.
1: Bueno,
13: ai!
1: Comocho! Quasi m'encapanya! A veure, Comocho... A veure, què li demanaria al míster? Primers 6 minuts... A veure, primeres sensacions.
19: Bueno, la verdad que...
1: No! Digo al Jordi Roura.
19: Ah, coño.
1: No a ti. Luego ya te lo pediré.
19: Cabrete.
1: Boño, Comocho.
3: No, està clar que Espanya... estan monopolitzant la pilota, estan apretant a dalt. Em sorprèn que, altra vegada, ho volen jugar tot des de darrere, també una mica, i suposo que és un partit que hauran de tindre paciència, que es foten tots a darrere, defensant, i hauran d'estar...
13: Àries, algun canvi?
1: Home, però sí que van començar. Com vols fer un canvi?
17: Som Morena Raui, eh?
1: Hombre, Munir, com estàs? Tu hijo aún no ha salido, eh?
17: Pero te digo una cosa.
20: Se está calentando.
17: Hoy, importante, hay que animar a Lamine y hay que animar a su padre.
1: ¿Por qué hay que animar a su padre?
17: Porque avui és el meu aniversari, eh? Ja ho vaig dir, eh?
13: Avui?
21: Y otra cosa, chicos, les voy a contar, para que lo sepáis. El día de mi cumpleaños será el primer partido de la selección española.
17: Vamos.
21: ¿Vale? O sea, será un día importante. Voy a hacer 40 tacos.
1: Mira,
21: no de comer.
1: Mira, como el porter.
21: De edad o de años. Pensé que voy a hacer 40 tacos. Voy a hacer 40 años. Y vamos a hacer... Este mundial es mío. No es de nadie. Es de los 40 años.
9: Sí,
21: todos aquellos que hagan 40 años, este año, los number one.
1: Vamos. Tornem al partit, va.
17: Vamos.
1: Ja, luego volvemos contigo. A veure,
7: som. Veu de sobre la defensa de Cap Verd, per cert, de l'11. No té jugadors de les quatre grans lligues europees. Té jugadors, vaja, de tota la plantilla, jugadors de la Lliga Turca, de Portugal, Països Baixos, Xipre, Emirats Àrabs, Estats Units, Irlanda, Finlàndia, Hongria, Israel... Per tant, són jugadors d'un esglaó per sota, dos o tres esglaons per sota de la selecció
11: de
7: espanyola.
11: De moment ho aturen tots,
7: sí, sí,
11: eh?
7: De moment 0-0, 8 de la primera.
12: Com ha de ser?
11: Això no ho estàs dient.
12: De com
7: fet,
12: ha de ser?
11: Això no ho estàs dient.
8: El davanter centre, per qui tingui esperances en veure un gol de Cap Verd, el davanter centre, que és Dailon Libramento, amb el dorsal número 19, heu de saber que fa dues temporades que no marca un gol amb els seus clubs.
1: Sí, dues temporades.
8: L'últim gol
1: és davanter, eh? Però no ho digues, que no agafa.
8: L'últim gol amb el seu club el va fer el 18 d'agost del 24,
11: doncs,
8: contra el Nàpols.
11: Que no el faci avui, eh?
12: No. Sí.
8: Perquè
12: sí,
8: durant aquest període n'ha fet 5 amb Cap Verd.
11: Sí, m'ho puc explicar unes coses de Cap Verd que són...
12: Digue-li, digue-li.
11: Sí,
12: home,
1: el Peri que ataca Espanya. A veure, un moment.
15: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
19: ai,
15: ai, ai, que s'acerquen, que s'acerquen,
1: que
15: s'acerquen.
1: Camacho, Camacho, que m'estàs salpicando con tanto sudor.
15: Camacho, que hace calor aquí dentro, joder.
7: A veure, Ferran,
15: me hago con la camisa azul.
1: Que m'han dejado... Ja no,
7: a
1: veure,
7: Albert
1: Ferran,
7: sisplau. Albert, però sudor espanyol. Malament, va passat directament al rival, però recupera ràpidament la selecció espanyola. És Llorente, que en zona defensiva no té oposició, controla tranquil·lament i torna a atacar la selecció espanyola, 9 de la primera, de moment sense gols i sense oportunitats.
9: I molta gent que ens dius que acabaran 7-0, 8-0, 9-0, eh?
11: A favor de qui?
9: A favor d'Espanya.
11: Espanya, no.
1: Espanya, no. Espanya,
9: molta,
1: no,
9: gent, no, molta gent a Instagram, Espanya, que ens diu aquest tipus
11: de resultats.
21: No. Ui! Oh, Espanya!
7: Falta... No l'aixiva, no l'aixiva. Falta que semblava clara la Llorente.
1: Camacho, calma't un poquito,
7: Però no l'aixiva, recupera Pedri, Pedri amb Fabián, s'incorpora Cucurella, encara lluny de porteria.
1: L'he traigut jo.
7: De veritat. Amb Pedri obrint una altra vegada cap al Tauró blaugrana, cap a Ferran Torres, s'incorpora Llorente, arriba a la línia de fons, serà corna a favor de la selecció espanyola. Mm. Arribant al 10 de la primera, de moment sense gols en aquest primer partit entre
17: vamos,
7: Espanya, Espanya i Cap
17: Verd. Hay que animar a Espanya, eh? Vamos, sí.
1: Que els hem triat tots. El Camacho, el pare de la mina.
7: Hòstia, de veritat.
17: Vamos, que anem a Espanya. Vamos,
11: si facis els anys el mateix dia que Trump.
1: A veure,
11: el mateix dia
1: que Trump. Silenci. Va, que el
11: corner.
1: Silenci, anem amb el corner.
7: A veure, mitja dotzena de jugadors d'Espanya esperant la rematada.
11: De qui?
7: Home, de la centrada.
8: D'algú.
7: I va Pedri. La posa amb cama dreta, curta, el primer pal, desvia la defensa de Cap Verd, que inicia el contraatac, compte
11: alerta,
7: que corre Cap Verd.
11: Alerta.
7: Passada massa llarga, recupera Llorente, cap problema. Pel
1: a veure, el Jordi diu que no amb, la,
9: sí, amb
1: el cap, què vol dir?
9: No, no,
1: ho veus molt malament, no? Els de Cap Verd els veus.
7: Has vist la passada que era de, no, digues, era
11: els
7: de
11: veus,
7: tercera
11: veus,
7: catalana,
11: els
7: no?
11: Veus, veus.
20: No, pides, aviam, és un tema de paciència, han d'anar tocant, han d'anar arribant, perquè, òbviament, es van posant tant enrere.
1: Però molt... aquesta passada que han fet al limbo, què t'ha semblat?
20: Home, una mica, estava una mica, diguem-ne, no han sincronitzat bé el passe amb l'arribada del company. I això a vegades, quan no ho sincronitzes bé...
1: És com funciona. No? Ha de sincronitzar-se una mica més. A veure...
7: Mira, que... Pedri fa la centrada, compta buscant el segon pal. López, que diria que no té res a veure amb...
11: Damián López, Beltrán.
1: A veure, oye, Camacho...
11: Dale, Camacho.
15: Es que casi una campaña, joder.
11: Però què, ai, ai, ai, si...
15: Es que, joder, estáis aquí...
7: No pot ser que cada centrada...
15: Que parecís de Cabo Verde. Un centro ahí, coño.
11: Tenia, és que no hi ha gol.
1: Ja,
11: que per la mort
1: a veure, què volia dir vostè?
11: Jo volia explicar quatre coses de Cap Verd, que és important de saber.
12: Sí, perquè aquí només anem a Espanya.
9: Va, però digui.
11: Exacte.
9: Digui, digui.
11: Si heu vist la bandera, que hi ha 10 estrelles.
17: Coses meves.
11: Perquè les 10 estrelles són les 10 illes que hi ha a Cap Verd. Que només, de les 10, només n'hi ha 9 que hi
17: coses
11: viu.
17: Coses verdes.
11: N'hi ha una que no hi viu. No sé ben bé per què no hi viu ningú en aquella illa. És un misteri que ara no hi puc dir. Bueno, i tenen un plat...
1: Potser és una illa inhabitable.
8: No hi vivia ningú, a Cap Verd.
11: Quan van arribar els portuguesos no hi havia ningú.
9: Sap què hi havia abans que arribessin els portuguesos? Ratpenats.
11: Doncs sembla molt bé.
9: Ratpenats.
11: I se'ls devien menjar
9: de l'espècie orellut gris, que tenen unes orelles molt grosses i que en tenim a Catalunya, concretament al monestir de Sant Pere de Rodes.
11: Només n'hi ha allí?
9: Allà hi ha una colònia important d'orelluts grisos.
1: A veure, acabat ja amb...
11: No, vull explicar el plat estrella de, si vas a Cap Verd.
8: Això m'interessa.
11: Aquest estiu que hi has d'anar a Cap Verd.
1: No, perquè no hi aniré.
11: Va, però si hi has d'anar...
9: És molt bonic, eh?
11: Que sàpigues sí, no, que hi ha molt d'arròs, molts fesols, bueno, mongetes seques d'aquestes, i el plat estrella es diu catxupa.
17: Oh, que xupa.
11: Que xupa.
17: M'encanta.
11: Es diu que xupa.
17: Que xupa.
11: Jo crec que Cap Verd no encerten els noms ni amb el que fa el país ni amb el plat. Però bueno, que xupa. Són peixots que acaben de pescar d'allí de l'Atlàntic, que no valen res, no tenen gust, i fesols, bueno, seques, amb una pastarada... És una pastarada de, fesols, de seques.
1: Però va, tornem al partit.
11: Gran angúnia de mirar.
1: Albert Ferran.
7: Doncs, de moment, el partit és...
11: avorrit.
1: Diria, com potser, un ponyo!
7: Bàsicament perquè Espanya digues té possessió, però és que no està creant perill. I, de moment, xapó, Jordi, amb la selecció de Cap Verd, que intenta jugar sempre des del
0: com
7: darrere, que té poca qualitat, però ho està intentant. Hombre. I hi ha alguna jugada prou destacada.
0: No, no, no n'estan rifant cap. Almenys ho estan intentant, no? Quan té la pilota del porter, sempre estan intentant sortir jugant. Tampoc m'adona la sensació que Espanya estigui apretant amb una intensitat massa alta, eh?
7: Ho torna a provar ara en el mig del camp, combinant amb Rodri, endarrerint a Laport, que volia passar-la a Cucurella, el desmarcatge del jugador del Real Madrid. Quan... ara la rep. Sí.
11: Qui?
7: Cucurella.
11: Ah, Cucurella. Quan veig Cucurella, veig... Saps aquell anunci de Poll Guillemana? No et ve al cap aquell anunci de Poll Guillemana?
7: Sí, sí, no, eh?
11: Me fa l'efecte que allò ha de ser un niu de polls.
0: Fil, xampu, fil, mama.
11: Sí, bueno, no sé com es
7: diu. Sí, de polls.
11: Poll Guillemana, sí. Allí ha d'haver un niu de polls, aquell cabell, que no es pot esgarrar.
1: A veure, que li preguntarem a Luis de la Fuente, portem ja pràcticament 14 minuts de la primera part.
11: I esto no tira, no tira.

0: l'amic Bosinha.
1: Que no hay gol.
2: Que no es gol.
0: Oye, Camacho, no, a ver, si cada vez que
3: está en España... Joder, que la he visto adentro. La he visto adentro.
0: Pero si le ha arribado la pilota...
3: Estamos ahí, joder.
2: A las manos del porter, si no...
0: A ver, ¿cómo estás veient el partit, José Antonio?
3: Bueno, está por la
0: Cuidado,
3: selección...
0: Cuidado, que ataca España de nuevo.
3: La selección me está gustando, el que lleva el de la nariz, así un poco respingona... Está haciendo bien, el otro de la coleta, pues está subiendo y bajando, y bueno, y el otro, el de los pelos, pues también está ahí, tienen que desdoblar más.
0: Compte que hi haurà targeta per...
4: Per un jugador de cap verd.
0: Per
4: mira, per...
1: Un negre.
4: Cabral. Sidney López Cabral, el dorsal 13, al lateral, per un cop, per una entrada sobre... Sobre Llorente.
0: Llorente, que juga sense les ulleres grogues per protegir-se del ratxos solars.
1: Marco Llorente, tú eres nobleza. Lo tendría que invitar en el programa, te daría una lección.
0: Li han donat un cop a l'ull, eh? Però ja,
5: Aquesta groga és important perquè si en algun moment entra la Minya Mal per la banda dreta i és dels millors jugadors de la selecció de Cap Verd, seria qui el defensaria i ja es carrega amb una groga.
6: Crec que és del Benfica, aquest.
5: És, sí, és el va fitxar el Benfica l'any passat.
2: Fixa't. Escolteu, voleu una mica de formatge?
0: Oh, i tant!
2: Sí.
0: Home,
2: sí. Ve de gust.
5: Sempre ve de gust.
2: Perquè, clar, en aquest Mundial pot passar de tot, sobretot si compres el formatge d'ovella Añejo Poc.
4: Compte, Llorente, entra a l'àrea, perdona, la centrada, porra, posa l'àrea.
3: Està rondant de gol, coño.
1: No ha passat nada. No ha passat nada.
0: Tio més cutre.
2: Ens farà molt llarg aquest partit,
1: molt,
2: eh?
1: Molt.
2: Us estava parlant del formatge d'ovella Añejo Poc, sí. Escrit amb K, que és el formatge per als amons.
0: Escrit com?
2: Amb K.
0: Poc.
2: P-O-K. Poc.
0: Poc.
2: És el formatge per als... D'ovella.
0: D'ovella.
2: Añejo.
3: Espanyol.
2: És el formatge per als amants del sabor intens, sí, amb unes notes picants, una mica picantet.
0: Aquests són els que m'agraden a mi.
2: A mi m'encanten.
1: Ara que dius això de formatge...
2: Sí, deixi'm acabar d'explicar, sisplau.
0: Sí, una verborrea que sembla Donald Trump.
2: Està elaborat amb llet crua d'ovelles autòctones criades a llibertat i seguint una recepta artesanal de més de 100 anys.
1: Ovelles a lo loco.
0: No, a lo loco no, en llibertat. No,
2: en llibertat.
1: A lo loco, cadascú va la seva.
2: Escolti, per favor, deixi'm acabar.
0: I calli el micro ja.
2: Poc, pura potència, pura qualitat i una textura exquisida. Exquisida.
0: Mira.
2: Mentre molts somien amb l'or aquest estiu, l'or de la selecció espanyola...
1: Mon poño.
2: Poc ja ha aconseguit amb una... Va, home, prou.
0: Va, buques, home.
2: Prou. Aconseguit amb una...
0: Torna el ramat al Dàlet. Torna el ramat al Mariuela, va.
2: Concentrar.
0: Home, no fotis un tret,
2: Poc.
0: Home. Bueno, els ha fet per espantar.
1: Sí, no ha passat res, no hi ha hagut cap desgràcia.
2: Exacte. Poc aconseguit amb una medalla d'or al certamen internacional World Cheese Award.
1: Fixa't.
2: Medalla d'or. Poc. El formatge que ja saps que és... que és guanyar l'or.
1: Màgic.
2: És la frase?
0: No, és que jo m'he quedat amb ganes de mica de...
2: Jo ara me'l menjaria,
0: A veure, Albert Ferran, perquè sí, va avançar el partit i això...
4: I Luis de la Fuente fa una cara de que no està gaire satisfet amb el que està, amb el que està veient.
7: En la pizarra íbamos ya 4-0.
4: A punt d'arribar al 19, recorda que és la primera vegada que juguen a Espanya i Cap Verd en un partit oficial o en un partit. Fa 13 anys hi va haver, recordeu, un Catalunya-Cap Verd
2: a
4: Montjuïc, i el 19 de la primera Catalunya ja guanyava 3-0.
1: Imagina.
4: De moment 0-0.
8: I 20 minuts, que portem gairebé, i com van? Pica-li.
4: 0-0. Compte ara, però, Ferran, no respost a la entrada. La refusa de la defensa.
1: Montbon. Que no, home, que no hi vol.
0: Però si no arriba la pilota ni a la porteria, què crides?
3: Però, coño, era una ocasión de gol claríssima.
0: Però què ocasió si la pilota se pasea
3: por delante? Está rondando. Ah, el conviente, joder.
2: S'està quedant sort amb els cris del Camacho.
0: Ara.
4: Un xut, rebota en Fabián, surt per la línia fons.
0: Qui és aquest?
4: Fabián, jugador del PSG.
1: Sembla que faci la mili.
0: Del PSG?
4: Campió d'Europa.
9: Claro. ¿Cómo no lo conoces?
0: No l'havia vist mai.
9: Pero no tienes ni puta idea.
1: No l'havia vist mai. Però on jugava antes? Antes del perseguir, on jugava?
9: En su casa, no te jode.
3: En el Betis.
2: El Jordi Roura ha tornat a dir que no, com dient que...
1: No ho veu clar.
2: No veu clar com està jugant a Espanya, gens, eh?
0: Ni a Espanya ni Cap Verd.
4: A veure. És bastant decebedor, eh?
0: Anàlisi dels primers 20 minuts. Va, ara sí que podem ja fer un primer anàlisi, Jordi.
10: A mi em dona la sensació que van... El ritme és molt lent. I al final és un partit de paciència. Ells es foten les línies allà, juntetes... i han de tindre paciència, però és veritat que la circulació de la pilota és molt lenta, va tot...

0: inclús la, la pressió després de pèrdua, doncs tampoc està seguint massa efectiva.
1: Però pot tenir a veure amb l'hora en la que juguen, que és a les 12 del migdia? O
0: no ho sé, no? Però la sensació és que van bastant parats, bastant parats.
2: Sí, sí. Mira, és que van caminant.
0: Són superiors, però van parats.
3: Us heu fixat que l'àrbitre sembla que porti una perruca d'aquelles calves?
2: Perruca. Vols dir?
3: Saps aquelles perruques de... O sigui, ara jo em vull fer calvo, em poso una...
4: Sí, una calota, una calota.
3: L'àrbitre sembla que porti una perruca
1: calva. La que portava Joan Pera, fent de Pau Casals.
3: Exacte.
1: Que portava aquesta. A veure, que compte que...
3: Ai, ai, ai.
2: Ferran Torres, que és el jugador segurament més actiu de l'atac del conjunt espanyol, però que bàsicament fa centrades i, clar... La selecció espanyola no té un rematador, un nou clar. Hi ha Oyarzabal, que també va bé de cap, però no és el jugador, el nou, per anar centrant pilotes. N'han centrat unes quantes.
1: A veure, que tenim el Guillem Estadella, que ha canviat d'ubicació, que ens demana pas. Guillem, de nou, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Mira, he canviat, he baixat una mica cap al centre, sóc a la plaça Bon Succés, que aquí hi ha una mica d'ambientillo, hi ha gent aquí mirant el partit i tal. Hola, què tal? Vas amb Espanya, amb qui va vostè?
6: No
5: espanyol. What language?
1: Ni un català? Ni un català ni un espanyol, eh?
5: What language you?
6: I'm from Holland.
5: I'm from Holland! Oh,
4: Holland,
5: holandesa.
4: Okay.
1: Digue-li que hi van empatar dos amb el Japó, eh? Que van fer una mica el ridícul.
5: Yesterday equals with the Japan.
6: Yes.
5: Okay. Don't thank you so much, eh?
6: Perhaps you can ask my husband.
5: He... Ah, your husband. Oh, my, your husband. How are you, husband? How are you?
7: I'm fine.
5: Okay, you are, today you go with Spain or Cabo Verde?
7: Spain.
5: Spain, okay. Thank you so much.
4: Aquí tenim gent. Thank you,
8: eh? En anglès, Cape Verde, pots dir.
5: Cape Verde.
7: Cap Verde, ja.
5: Què?
7: Cap Verde.
8: Això en holandès és com ho pronuncien.
5: Ah, cap, okay. You are the matching. Okay, thank you.
2: Bé, no l'entenc res.
5: The matching. Què tal, com esteu? Tot bé? Ah, mira, aquí tenim quatre joves amb la samarreta d'Espanya. Què tal?
4: Oh!
7: Bien.
5: D'on sou? Espera, que vaig cap aquí. Què tal, d'on sou?
9: English.
5: Ah, hòstia puta.
1: És que no hi ha ni...
4: Hasta els inglesos, eh?
5: Where are you from?
9: America.
5: Ah, from America.
9: America, yeah.
5: Okay. You are a family?
9: Yes, sí.
5: Okay, you go with the shirt of Spain.
9: Spain, yes.
5: But this is not the official, eh?
9: No.
5: Són 10 euros, nen? You bring la minja mal in the espalda, eh?
9: Vamos, Spain.
5: Vamos, Spain, hòstia. Molt bé. Mira una senyora. Bueno, goodbye, thank you, eh? Digues.
1: Aquí hi ha gent... Anava a preguntar-te...
5: Un senyor que s'està fotent una paella ara, eh?
1: Ara? Ara!
5: Una mica de paella o què?
9: Una paella molt rica.
5: Te l'estàs metint d'hora, eh?
1: Aquest sí que és de Barcelona, aquest, eh?
9: No sé si és almorzo o és cena.
5: Però vas una mica desquadrat, no?, de la vida amb una paella aquesta hora.
4: Argentins, oi?
9: Sí, no...
4: Lo pitjor.
9: No sé, sempre és bona hora per a una paella.
3: Sempre és bona hora.
5: Ets aquí de Barcelona, de Barcelona?
9: No, de Argentina.
4: Sí, clar, d'Argentina, eh? Lo pitjor està ple.
9: Estamos paseando.
5: Ah, estáis paseando y el bicho voy a jamar aquí una paella.
4: Paseando con la concha.
8: Por favor.
9: A cualquier hora.
5: A cualquier hora lo loco, ¿eh?
9: Seguro.
5: Muy bien. ¿Con quién vas tú hoy? ¿Con Cabo Verde o con España?
9: Con España. Con España.
5: Muy bien. Tú también te estás metiendo una paella aquí a cara perro, ¿eh?
10: Sí, hay que comer porque estuvimos caminando y por la playa, por todos lados.
5: Muy bien. ¿Barcelona qué tal? ¿Veo qué?
4: Está infestado, ¿eh? Infestado.
10: Hijos acá.
5: Muy bien, hombre, es casi la segunda Buenos Aires, ¿eh? Con tanto argentino.
10: Es la segunda Argentina.
4: Una plaga.
5: Muy bien. Y contentos, ¿no?
10: Contentos. Nos encanta venir a Barcelona.
5: Que vaya bien, ¿eh? Adeu, cookies. Que vaya bien con la paella, ¿eh?
4: Habéis venido todos.
5: Adeu.
1: Deixa de fer comentaris, sí.
4: Home. Hola,
5: parleu català?
6: Sí.
5: Hòstia, que
1: calla! Hola!
5: Hombre! Salta la sorpresa!
1: Els primers catalans!
5: Què tal? Com esteu?
6: Molt bé.
5: D'on sou?
6: Jo sóc de Valladolid.
5: Ah, hòstia, perdona un moment.
6: Perdoni?
5: Un moment. Sí, ets de Valladolid i parles català?
6: Sí, clar.
5: Però quin català, molt bé, no? On has après el català?
6: Aquí, a Catalunya.
5: Molt bé. I què te dediques? Ara m'has desquadrat.
6: Acabo de terminar la carrera.
5: De què?
6: De International Business.
5: Ah, molt bé, això ja va en anglès, eh?
6: Ara pompeu.
5: Ah, molt bé, que estàs aquí animant a Espanya, Cap Verd, que animes tu?
6: Clar, no, a Espanya.
4: Ponyo!
5: Topem a Espanya, eh?
6: Més faltaria.
5: Molt bé. I escolta, però és que guai que siguis de Valladolid i parlis català, això és una mica un oxímoron, eh?
6: No, tampoc tant.
5: T'ha servit molt per lligar o alguna el català o què?
6: No creus.
5: Digues més en català o en castellà?
6: En castellà.
5: I en anglès també, no?
6: No, en anglès també una mica.
5: Ah, molt bé. Per això estàs aquí. Molt bé.
6: Escolti, per favor.
5: per favor, senyor Santa Susana.
8: Sí, és de Cantàbria també parla català.
5: Ah, també és de Cantàbria i parla català? Espera, oh, home, un moment.
3: De Valladolid.
8: Ole, ole, ole. Valladolid i Cantàbria, eh?
5: Bueno, però perdona.
8: A veure com parla.
0: A veure, l'Anxo.
5: De Cantàbria d'on? De quina zona?
11: De Laredo.
5: De Laredo, molt bé. I què, tu també has après català aquí, eh?
11: Laredo.
5: Què?
11: Sabes on està Laredo?
5: No.
11: No.
5: Bueno, però està en Cantàbria, no?
11: Sí, sí.
5: I tu també parles català, eh?
11: Sí, sí, sí, sí.
5: Estàs aprenent. Com has après tu català? Amb alguna cançó o alguna cosa?
11: Amb els meus amics. Nosaltres anem a la taula del bar i parlem en català.
5: Molt bé, molt bé! És que el català s'aprèn al bar. Molt bé, molt bé.
3: Gràcies, calma.
8: I des que vaca?
12: De Lleida.
5: De Lleida?
12: Sí.
5: Tu parles català, entenc, no?
12: Perfectament.
5: Home. I cada cop i volta la de Lleida per dir castellà.
3: És possible. A Catalunya és possible, això.
5: I tu d'on ets? De Burgos. Parles català? O també, espera, un moment!
8: Oh, ara!
3: Ja, has trobat una mina, eh?
0: És un miracle!
3: Nois, em quedo tota l'estona
0: aquí. Això és un miracle!
12: Sí, sí.
5: El que?
12: El workbook. Saps el que és, el workbook?
5: Sí, el workbook, què passa? Però tu vas aprendre català tots aquí junts, eh?
0: És un miracle.
5: Sí. Espera, què diu el senyor, què?
11: Estudem a la Pompeu.
5: Ah, i a la Pompeu en català, eh?
11: Ja.
5: Molt bé, molt bé, perfecte. Quina és la vostra paraula preferida en català?
12: Ui, pessigolla. Pessigolla.
3: Pessigolla.
5: La teva quina és? La teva quina és?
11: Vergonya.
5: Ah, vergonya. Molt bé, escolta. Molt bé, molt bé.
11: Muy buena.
5: I avui aneu amb Espanya a tope, eh?
11: Bueno... No, obvio, obvio. Con España siempre.
3: Oh, tampoc l'he vist. Ui, l'he vist que no...
5: No t'he vist gaire convençut ara, eh?
3: Li agrada més Cap Verd.
11: Viva España, viva España.
5: Diu, no, viva España, eh?
3: Viva España.
11: Sí. La Unión hace la fuerza, todo eso.
0: Treu, ja està, això ja no m'agrada.
5: Bueno, pues que vagi bé, Cookies. Gràcies per parlar català, eh?
3: Cookies.
5: I a tu, sent de Lleida, també?
12: Sí, sí, sí, clar que sí.
5: Molt bé. Ah, parleu català per de Lleida?
13: No, parlem català perquè els nous amics parlen català a la taula del bar, com ha dit el Toni.
3: Atenció, Cap Verd.
13: D'escoltar-lo.
5: No. Molt bé, molt bé. Pues clar que sí. Pues moltes gràcies, guapos, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Escolta.
3: No, escolta. Bravo.
13: Molt bé, molt bé.
5: Bravo. Hem trobat una cosa única aquí, eh?
3: Valladolid, Burgos.
5: Burgos.
3: I Cantàbria.
0: Això és un miracle.
3: Parlant en català, tu.
13: Sí, senyor.
5: Demaneu un desig. Ah, mira, ostres, espera, què? És algú de Cap Verd? Espera, veig una samarreta espuja.
0: Però saps per què ha passat, això? Perquè la universitat...
5: Hola. Què tal?
0: Perdona.
5: Ui, quin equip és aquest? Què equip és este? A Egipto, ah, vale, vale. Pensava que era Cabo Verde.
2: Aquesta nit juga
5: vale,
2: a Egipte.
5: Vale, vale, vale. Ah, aquesta nit jugueu, no?
0: Juga a Egipte.
5: Esta noche jugáis?
14: Sí, oi.
5: Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Ui, a tope aquest... màquina. Adéu.
3: Cuidado, eh?
5: És que l'he vist
3: d'esquena. Mohamed el Egipte.
13: Escolti, per favor.
3: No, li vaig dir una cosa.
13: Ja sí. Està bé.
3: De comentaris, ja. Xenòfobs.
0: No.
3: És que no caldrà que...
13: Racistes.
5: No vingui més.
3: Home, ja està bé.
4: Ah, que això és la teva democràcia, no?
3: La teva democràcia.
4: A l'Oriols i a mi ja estem batats aquí.
14: És un comentari. És un comentari. Tampoc no et posis...
3: Un comentari. El Egipte, cuidado, que és una mòmia, no sé què li ha dit, home.
14: No, una mòmia no. Cuidado.
4: Mohamed
14: el Egipcio.
3: Bueno, no. No.
13: Veure, però per què diu cuidado? És que per què?
14: Bueno, cuidado. Sí.
13: Per què cuidado?
14: Els egipcis...
13: Què?
3: Si ens posem així, els egipcis i els catalans i tots.
14: No, que no el fumin el Nil i hi ha cocodrilos, eh?
3: El Nil el fotrem a vostè.
0: Bueno,
3: Estadella, tornem d'aquí una estona.
5: Perfecte, vinga, va, fins ara.
3: Vinga, gràcies. Albert Ferran, a veure, hi ha hagut pausa d'hidratació.
2: Sí, d'hidratació. M'estranya perquè l'Ami explicava que és un estadi climatitzat, que tampoc farà tanta calor.
5: Sí, però ens estem trobant durant tot el Mundial...
2: Per la pasta.
5: Que és un tema... Compte.
2: Ai! El xut de Gavi directament a les cames d'un rival. Sí, sí, és...
5: Ali!
2: Sí, que casi manca el bajito ese, el rubio.
3: Un moment, que estàvem explicant...
5: Sí, que les pauses d'hidratació, els propis jugadors s'estan queixant, que són molt llargues i que a vegades no fan falta, i fins i tot hi ha àrbitres que han dit, espereu-vos, que encara les televisions no han tornat de publicitat quan els jugadors volien jugar ràpid, per un tema de calent.
2: El xut de Cucurella per sobre el travessat.
3: I la Cucurella ja és del Madrid i ja no l'encerta. Molt bé. Extraordinari. A veure, què minut estem de partit?
2: Doncs mira, arribant al 30 de la primera, ui, només un xut entre pals, el de Pedri, molt innocent, a les mans de Bosinha.
3: Abans escoltàvem a unes, crec que eren argentines, o argentins, un grup d'argentins per argentins. Jorge Valdano, Jorge, bona tarda.
15: Sí, buenas tardes.
3: ¿Qué tal,
15: sí,
3: Jorge,
15: bueno,
3: cómo estamos?
15: La verdad
3: bueno,
15: que...
3: ¿cómo estás viendo España?
15: Ver, bueno, estamos ver, viendo rollo. Una oda al fútbol,
3: una oda,
15: el trato rollo. Del balón es sí. Como una copa de vino compartida con... Uy. Con la eternidad y cada pase tiene la delicadeza de una carta de amor escrita a mano. Disculpen, es que ha habido un control orientado de Rodri en el mediocampo.
3: La floritura.
15: Qué emoción, qué belleza, qué sensibilidad. cada toque es un susurro, cada control es una promesa.
3: ¿Pero
15: de
3: qué partido
15: felicidad.
3: Estás mirando?
15: Es claro. Erotismo futbolístico.
16: Está claro que no está lesionado, ¿eh?
17: No, en absoluto. Harry Kane, Luis Díaz. Luis Díaz recibe el control orientado. Luis Díaz da maga.
1: De moment no hi ha. A veure, poca broma, minut 30.
2: Sí, 30 gairebé mig i, vaja, el partit és difícil d'empassar.
1: Sí. El que sí que Jordi i Albert, molt poques ocasions, Espanya ha tingut poquíssimes ocasions de gol.
0: Molt poc, molt poc. La veritat és que han xutat el Cucu, que l'ha fotut 10 metres...
2: I el xut centrat de Pedri, però és que Pedri... no són ni oportunitats, no, això. No són xuts que porter no té cap problema. Vull dir que... Compte que ara
1: ojo, que la regala Cabo Verde.
2: La superioritat. A Ferran Torres deixa que Pau Oyarzabal es llença a terra el defensa de Cap Verd i pot evitar que Oyarzabal busqui el xut a porteria per la pilota.
18: Que con esa cara que tiene de cateto como el tengo con España, joder.
3: Vale.
18: Oyarzabal. Pero te has visto la cara que tiene Oyarzabal.
2: El control. Tiene cara de pueblo. Control, siempre es muy importante.
0: El primer
3: tiene cara de quesero de pueblo.
18: No sé. Tiene cara de hacer queso y meterlo el mismo en la montaña ahí, no, para que se cure. A ver.
3: Ahí con las ovejas.
18: ¿No había otro?
3: Es un pastor de cabra.
18: ¡Que salga Raúl! ¡Salga Raúl! ¡Joder! ¡De la fuente! ¡Raura! No, ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Dónde está Raúl?
19: Doncs Oyarzabal, sobre el terreny de joc, és el màxim golejador de la selecció espanyola. Amb 25 gols, no? És igual. És així.
18: Que salga Raúl.
3: Ara, aquesta dada...
18: O Julio Salinas.
19: Sí.
3: A què va i què ve?
1: Jo perquè... estoy para jugar,
18: eh?
1: A veure, digui què digui, senyor Virgili.
3: Però ara també fa fàcil que no hi ha fet 25 gols.
19: No, perquè...
3: Quants anys? Quants
19: no,
3: segles?
19: Perquè d'internacionals amb Espanya, el màxim golejador de la història d'Espanya és David Villa, però dels que estan a sobre el camp i en aquesta selecció espanyola és Mikel Oyarzabal amb 25 gols.
3: Ves per on.
19: I com que es criticava Oyarzabal, doncs...
1: Va, cobrirem l'àlbum de Panini.
2: Ho
1: ha empatat,
19: però hi ha cromos?
8: Ho està empatant.
1: Els has de buscar, estan molt buscats. Fins i tot no hi ha ni àlbums.
8: No sé si algú de vosaltres té la col·lecció oficial de cromos del Mundial 2018.
1: Jo tinc l'àlbum i l'estic fent.
3: No, perquè no hi ha la selecció.
19: Jo tinc cromos sueltos.
8: És l'única oficial de la competició, amb cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial, i que juntament amb l'àlbum és... una guia perfecta per seguir tot el campionat. A casa ho fem, eh? El meu marit, que té l'àlbum,
3: sí,
8: obre l'àlbum i mira en funció de qui juga amb els cromos dels jugadors.
0: El teu marit fa
1: Messi, per tant, el teu marit va mirant aquí...
8: Avui
1: aquí,
8: tindrà el de Cap Verd.
1: O sigui, va mirant cada Cap
8: Verd. Però segur,
19: Una mica estrany, no? Això.
1: Compte que hi ha contraatac de Cap Verd.
3: Alerta.
2: Fora de joc.
8: Vinga.
2: El capità Ryan Mendes, però estava en posició incorrecta, aixecat el banderol assistent.
1: Ara, havia passat el Cucurella, eh? Sí. Cucurella per la banda dreta, aquest, el jugador del Cap Verd, que no sé... No sé.
2: Sí, és el capità, Ryan Mendes.
1: L'està superant, eh? I l'ha superat dos o tres. Sí.
20: ¿Por qué hay que animarlo a Cucurella? ¿Sabe cómo se le anima a Cucurella? Repitiendo el cántico que hizo en la Eurocopa. No lo conoces, Tete, el Cucurella. Te come la paella.
21: Lo que has hecho de menos de España. No. Muchas cosas.
20: No, pero... del Cucurella de la paella, Tete.
22: Se come una paella.
1: Va, tu, a veure, tornem als cromos.
8: Els cromos de Panini, us poden sortir cromos de Messi, de Lamine Yamal, d'Mbappé, de Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinicius i la resta de cracs del futbol mundial en un àlbum que és espectacular. Ja és aquí per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026, de Panini.
1: Alà. Molt bé, gràcies, Marta. Això ens acompanya aquí a l'estudi veient el partit amb el Jordi Roura. Monchi, bona tarda, el nou secretari tècnic de l'Espanyol.
23: Bueno, buenas tardes. Estoy siguiendo el partido con mucha atención.
1: ¿Por qué estás siguiendo el partido con tanta atención?
23: Bueno, porque hay varios jugadores muy interesantes para el Español en Cabo Verde, zona africana, y tienen nombres exóticos. Esto es lo que le pido a un jugador.
3: Portugueses.
1: Es el perfil que te gusta, ¿no?
23: Sí. Está el portero Bocinha, que tiene buena voz para ordenar la defensa.
1: Bueno, pero 40 años.
23: 40 años, los cornes.
1: No sé si lo veis como para...
23: Es más
1: fichaje.
23: Mayor que Manolo. Manolo González.
19: Futuro no es.
23: Y también muy, muy interesante el defensa de Stopira, que es un buen stopper y no dejará pasar
19: pero
23: a ningún
19: no está, delantero. No está jugando.
23: Bueno, pues que se reserve para jugar con Manolo, que necesitamos crear una estructura y...
3: Ataca Cap Verd, ¿eh? Alerta, Cap Verd.
8: Venga.
23: Jugadores.
2: Li costa atacar Cap Verd.
6: recupera Sant. Rebentarà bufeta.
19: Sí, però hem de dir que en la fase... Com de
1: ara contraatac d'Espanya. Albert Ferran.
2: Pedri obre cap a Oyarzábal, recula la defensa, la passada no és bona d'Oyarzábal, ja col·locada la defensa de Capel, que recupera la pilota, compta xut des del mig del camp. És el primer xut de Capel.
1: Perdoneu, però si la pilota ha anat...
2: A veure...
6: Però podria haver entrat,
1: home, no. I el que ha fet la cucarella, sí, què?
2: És el davanter que no marca mai. Ara, a veure, que voleu que marqui des del mig del camp.
1: Perdoneu, ha anat pràcticament la pilota amb el córner. I vosaltres aquí, ui, ui, ui.
2: Home, és el primer xut. És el primer xut de Capel.
1: Exacte.
20: Sóc Sant de Segurola.
1: Espera, quants xuts porta Capel i quants xuts d'Espanya?
2: Capel n'ha xutat una fora i a Espanya són 3, 2 fora i un entre pals, però el xut de Pedri entre pals és pràcticament res.
1: Era una passada al porter.
2: Sí, correcte.
1: A veure si podem preguntar al nostre corresponsal, al nostre enviat especial, quina temperatura tenen a l'estadi, perquè els veig, el que deia el Jordi Roura, que van molt lents, potser és que fa molta calor dins l'estadi. Ens ha dit l'Aldamià que tenien aire condicionat.
0: Si dona la sensació que cada duel individual, cada pilota dividida, se l'emporten ells.
1: Escolta, però això per què creus que els hi falta rodatge? O vull dir rodatge, no sé.
0: Jo...
2: Compte amb l'esmarcatge de Cucurella, la deixa amb el cap, la treu la defensa, el xut de Pedri, aturador de Bosinha, amb 40 anys, gran aturada de Bosinha, el xut crec que era fora de joc.
1: Moment, és que jo l'he vist claríssim el fora de joc de Cucurella. Digues, Jordi, perdona.
20: Sí, com una paella.
1: Moment.
0: En el moment que aconsegueixin marcar el primer, això jo crec que canviarà radicalment, però aquests partits sempre són així. Però ara per ara, els duels individuals, ells van agafant confiança i aquests partits són...
1: El fora de joc, perdoneu, se li ha marcat a Cucurella.
19: Jo només dic...
1: Ho he vist claríssim que estava fora de joc.
19: La fase de classificació pel Mundial de Cap Verd, dels 10 partits que ha jugat a la fase de grup, són 7 porteries a 0.
1: Ojo, que hi falta contra Espanya, Albert!
2: Al mig del camp.
19: Ho dic perquè, que potser no és una casualitat que li estigui costant fer atacs a Espanya. Són 7 porteries a 0 dels 10 partits de classificació.
6: I ara que parlaves de la temperatura, saps que Cap Verd tenen una temperatura constant tot l'any? Tot l'any la mateixa temperatura. Entre 24 i 30 graus. Tot
1: l'any. Calor. Bueno, no, perdona, no és
19: quina
1: la mateixa.
19: Calor.
1: De 24 a 30 hi ha la forquilla...
6: Només, sí, però vull dir, no tenen hivern.
7: Igual que aquí en l'estudi.
1: Ja no m'agradaria anar a viure.
6: No t'agradaria?
1: És dia tropical i entre tropical i tòrrid.
6: I tenen 350 dies de sol.
1: Fixa't.
6: A l'any. No m'hi vol. Sol, 350 dies.
9: Només tenir calor és força bo.
1: No m'hi veuràs.
10: Perquè quedi com Quique Guas. És el paradís de Quique Guas.
1: A veure, l'Oliveres diu, el Martí Oliveres, el nostre meteoròleg de guàrdia, que està a Cap Verd a uns 26 graus ara.
6: Molt
1: ara.
6: Veus?
1: Bueno, no sé si, moment, no sé si a Cap Verd o a l'estadi, perdona, a veure, perquè he preguntat que...
20: Hola?
1: Val. Sí. Segons el Damià López, que és el nostre enviat, a fora estan a 30 graus i dins a uns 20. Per tant... entenc...
6: Estan bé.
1: A 20 graus, primer la pausa d'hidratació i després aquest ritme lentíssim del partit, Albert.
2: No, els calés, és el que dèiem. Vull dir, la televisió que estàvem veient al partit ha anat directament a la publicitat, ben bé 2 minuts de publicitat.
7: Sí, però si estan con aire acondicionado hay que hidratar porque si no te casca la gargamella, Que te capa las cordas,
1: Perdoneu, el que deu gastar, o sigui, el que deu necessitar energèticament un estadi d'aquestes dimensions perquè estigui... a 20 graus.
7: O sigui. Els americans, home, això és el que ha de ser. Caler i energia,
1: estadi...
7: no com aquí. Que
1: ara per un moment, ara m'ha recordat el meu pare, que sempre estava... Ah,
7: és que els americans de lo grande, tu vas allà a autopistes de 10 carrils, no com aquí, que hem d'ampliar mig carril perquè vagi un mig patint. Escolta, hòstia, tira milles.
19: És un estadi de 1.600 milions de dòlars.
1: El Damià ens apunta que, efectivament, la pausa d'hidratació era totalment innecessària. O sigui, que s'ha parat el partit per fer
20: els anuncis.
1: Compte,
2: un altre cop, Cucurella, veurem si a fora de joc la segueix. El Tauró Ferran Torres, el travesser, el cap i atura Bosinha. Ara no hi havia fora de joc l'acció de Cucurella, la deixa amb el cap per Ferran Torres, que a la frontal de la petita remata i envia la pilota al travesser. El posterior refús, amb el cap Oyarzábal, ha intentat fer una paràbola per superar Bosinha, però el porter, amb un bon salt, envia la pilota a corna de llarg, l'oportunitat més clara del conjunt espanyol.
20: El Barça ha de fitxar aquest porter.
7: Fixa el Bosinha.
6: Home, ha fet dues parades molt bones, eh?
20: És boníssim, aquest home. 40 anys, ja, només?
19: Només? Home, déu-n'hi-do l'impacte amb 40 anys que acaba de...
3: Home, fes-ho tu.
4: Está rondando el gol España.
20: Home, home.
2: A veure, rondando, rondando, és una oportunitat en 40 minuts.
4: Pues eso, coño, más a mi favor. Está rondando el gol. Corner para España.
2: A veure...
3: Calleu.
4: ¿Quién lo tira?
2: 4 jugadors dins de l'àrea petita del conjunt espanyol.
3: Calleu.
2: A veure, és Pedri.
20: A veure. Pues vuelto
2: mollado. Aixeca Calleu. El primer pal, buscava el cap de Ferran Torres, la treu la defensa, torna a controlar Pedri, amenaça amb la centrada, venga, deixa cap a Rodri al vèrtex, una altra vegada dins de l'àrea amb Oyarzábal, que no ho veu clar, ui, fora, ui, i el xut horrorós de Fabián, claro, directament a fora,
3: ha fet un
2: xut, passa el perill per Cap Verd.
3: Com es diu, un assaig, no? En termes de rugby, ha estat un assaig.
8: Bé, la jugada més bonica del partit, quina creieu que ha estat?
19: El xut des del mig del camp del davanter de Cap Verd.
3: No, perdona, que ha estat...
20: Les aturades d'aquest
3: jugador. La jugada, el passe en profunditat de Cucurella, i Cucurella centrant-la al mig del camp, on Ferran no ha encertat a fer el gol.
8: Doncs aquesta jugada tan bonica, la més rodona del partit, l'anomenarem la jugada Nissan, perquè és tan bona que fins a finals de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no començar a pagar-lo, que això és el més interessant, fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé. Consulta les condicions a nissan.es.
2: Ara amb el control de Cucurella, la pilota es perd per la línia lateral. 4 minuts més l'afegit, amb una primera meitat, jo crec que és sorprenent, de la selecció espanyola, perquè pràcticament no ha generat perill, només aquesta oportunitat.
3: Estan com a Tupúria. I per cert, Santiago Segurola, compte que ataca Espanya.
2: Rodri, la centrada de Gavi, cap a Fabián, treu la defensa.
3: No, anava a dir que...
2: Compte, perdona, que ataca Cap Verd amb 4 jugadors contra 4. Buscant la velocitat de Cabral, juga cap a l'altra banda, és Kevin Pina, avança fins a la frontal, pot xutar... es queda sense angles, complica la vida, fa una autopassada directament cap a Unai Simón. Era Duarte al mig centre, que s'ha notat a un mig centre.
11: Senyora, aquí, penalti!
2: Que dins de l'àrea no era davanter i aquí està autopassada.
11: Penalti!
19: No
3: per què li diu l'àrbitre, senyora?
11: Perquè no veus que te la seies de senyora? No t'has fixat que va depilar les seies com la meva tieta, la Pepita?
3: És veritat.
11: Sí? Sí. S'ha posat la cera i se li han cremat?
3: Com és que hi ha una dona arbitrant?
19: És un home, és un àrbitre de Jordània.
3: Ah, sí, que
11: heu dit abans. Sí, no sé, però te lo seies de la meva tieta Pepita.
4: Però està al caer. Que pongan una mujer a pitar.
8: Va, hi ha àrbitres dones que ho fan molt bé.
4: A veure, qualquiera lleva la contrària.
3: Santiago Seuro la deia que titular de la selecció espanyola, Pau Cubarsí.
12: M'escutxes, Jordi?
3: No soy Jordi, soy Toni.
12: Sí, está de titular Cubarsí, pero sí, no tendría ni que haberlo convocado a España, porque es un jugador que ya hace tiempo que se cayó, se lo conté ya en la tertulia.
3: Pero si está sin
12: es
3: titular,
12: irrecuperable para
3: compta
12: el fútbol.
3: Ver, porque continúa atacando a España.
12: Sí. Se lo conté a Jordi hace meses. Que
13: con esa defensa el Barça va a sufrir, no va a ganar la Copa Europa y puede perder la Liga. Y creo que tiene que solucionar eso. Cubarsí
12: se ha caído.
13: Y temo que se haya caído definitivamente. Me entristece porque yo pensaba que era un proyecto de gran defensa, ahora no lo es.
3: Però on som ara?
12: I tenim una cosa.
3: No, perquè va, el Santiago Segura, que hi entén molt de
12: Segurola,
3: futbol, va dir això.
12: Segurola.
3: I resulta que és titular amb la selecció espanyola en aquest Mundial. Vull dir que, a veure, tan malament no ho fa.
12: Ja l'has vist.
3: Bueno, Jordi Roura, a veure, estem a minut, pràcticament arribant als primers 45. Si et demanés un resum d'aquesta primera part, com ho has vist, això?
20: Bé, jo crec que Espanya, ho he dit abans, crec que no ha jugat amb tota la intensitat que tindria que ve anat, i el partit aquest sempre, aquest partit sempre és un tema de paciència i de fer el primer gol. Però, a mesura que va passant el temps, si ja arriben al descans amb empat a zero, doncs, escolta, queda tota la segona part, no hi ha problema.
2: Ai, però, que ho intenta Cap Verd per l'esquerra, és Sidney a la tarda que s'incorpora, posa la centrada directament a fora.
3: Però què, juju?
4: La pelota por dentro de l'àrea d'Espanya! Estamos sufriendo... Como gato
3: no estamos sufriendo. La pelota, el porter quants cops l'ha tocat?
2: Unai Simón, de xut del rival, cap, pràcticament. Però és que tampoc està generant ni sufriendo ni generando.
4: Julio Salinas.
3: Os veis molt negatiu.
4: Sí, os veis molt negatiu con España. Ya te aseguro que España guanya, perquè ja vaig fer el càlcul de paral·lelisme con el any 2010,
5: i lo tenim clavadíssim. Atenció, clavadíssim.
14: Atenció.
2: Cucurella, la centrada, Ferran Torres, Bosinha! Bravo. Quina aturada, Bosinha!
15: Hem de fitxar
2: la
15: aquest porter.
2: La centrada i el tauró preparat. Volia mossegar la rematada. Podria haver-la fet una mica més ajustada. Bosinha a la seva dreta, es llença, bloca i torna a ser una bona oportunitat del conjunt espanyol.
11: Sí, senyora.
15: Aquest tot punt... això...
0: Aquí és que no et fotis nerviós. Que no et comencis a espantar.
2: Una altra vegada, Pedri, serà porteria.
15: És el primer gol, però de moment...
11: Escolteu.
15: Un moment, 4 minuts d'afegit...
11: I de moment, Espanya!
2: Les dues més clares de Ferran.
8: I ara que parlàveu de la lentitud amb la que està jugant...
15: Quina gràcia li fa?
11: Oh! I quina gràcia et fa tu que marqués Espanya?
15: A mi no em fa cap gràcia.
11: No, ja se't veu. Si estàs vomitant bilis pels queixals. Si t'està no suporant les genives bilis de la ràbia que et fa que estigui Espanya com està. Que es fotin.
2: Zero,
11: com l'avió aquell que havia agafat papa. Que no li van ni els motors.
8: Ara que comentàveu que Espanya està jugant amb,
11: senyora,
8: amb poc
11: cua,
8: ritme...
11: Senyora, anava jo primera, senyora?
8: Ja havia acabat, no, senyor Vicenç Martí?
11: Sí,
8: però passi. Que el Cap Verd és el tercer país del món amb més tortugues boves.
15: No m'agraden les tortugues.
8: No, mira, escolta, que fa, això és molt curiós,
15: els rèptils em fan fàstic.
8: Tortugues boves, que no...
15: No n'hi ha ni un que se salvi.
8: No, escolta'm, no, això, que és molt curiós.
15: És que no m'agraden.
8: Mira, una tortuga boba posa a la sorra entre... Calli. Entre 100 i 150 ous. I saps de què depèn que neixin mascles o femelles?
15: Pues yo pongo dos.
8: No, perquè ho trobo interessantíssim.
2: A mi també m'ho sembla,
8: De la temperatura de la temperatura que hi ha. Si està per
15: que sobre... Que hi ha on? Va, allà, que ataca Espanya. Deixa't estar a les boves.
8: Si hi ha més de 29 graus, són femelles.
2: Cucurella, si Rodri...
11: Jo t'he dit una cosa, saps?
15: Moment, que està l'Albert Ferran.
2: Incorpora Rodri, posa la centrada al segon pal, la lluita Llorente, serà corna.
20: Marco Llorente, este sí que...
15: A ti te gusta, Marco Llorente.
20: Hombre,
8: tortugues babaues,
15: No
8: és tortugues boves, tortugues babaues.
11: En català.
15: L'altre dia ja van alliberar un munt, aquí a prop de Barcelona.
2: Babaues, també?
15: Babaues. Babaues, però...
2: Pot ser que anéssim per la P7, pel carril del mig, que és la gran majoria. Són tortigues babaues, també, que van pel carril del mig com... Sí, molestant els de la dreta i l'esquerra.
15: Compte!
2: Rematada, Bosinha! Jo crec que la rematada anava fora.
18: L'he vist dentro.
8: Estem confonent a l'audiència.
15: Aquest porter l'estem fent allò que es diu internacional, Nou córner a favor d'Espanya. A veure, Albert Ferran.
2: La posa al primer pal Pedri, la treu la defensa, la rematada anterior.
15: La defensa,
2: jo crec que no entrava, anava al pal o ajustat al pal, però ha fet bé Bosinha per evitar problemes en surts. Podem enviar la pilota a corna, que s'ha picat sense conseqüències. Minut i mig, arribem al 49, a punt d'arribar al descans. Recordem que fa 13 anys Catalunya guanyava 3-1.
15: Fixa't.
8: Escolteu, les tortugues ponen ous. Ens han fet una altra correcció. No posen ous. Ponen ous.
15: Jo pongo alguna de les coses que has dit, que estigui correcta.
8: Es veu que tortuga. El contingut estava bé, però la forma no.
15: No ha estat
8: bé. I el que ens han dit també és que els cocodrils els passa exactament el mateix que a les tortugues.
15: Són escarosos.
8: No, que també neixen mascle o femella.
15: També, els altres animals... És que,
20: perdona,
15: a mi hi ha alguns animals que si arriba l'extinció d'algunes espècies, jo no tinc cap problema.
2: Compte. Llorente posa la centrada del segon pal, rematada amb el cap fora. Oyarzabal no ha pogut dirigir la rematada.
15: Oye, Camacho, oye, de verdad, cálmate un poquito, chato.
18: Si que no he visto esto, pero mira, Oyarzabal, este, mira qué cara tiene, joder.
15: ¿Pero qué le pasa a Oyarzabal? ¿No te gusta?
18: Tiene cara... Parece que trabaje el que pinta a los muertos cuando nos arregla, joder, que lo viste. Que tiene una cara que joder, ¿cómo jugar con España?
15: Un tanatopractor.
18: Que se diga, joder. Estoy ya cansado. Estoy cansado ya de la vida.
20: Tiene cara de cura de pueblo.
15: ¿Qué problema le ves a Oyarzabal?
18: Joder, porque con esa cara no se puede ser el 9 de España. Joder, si parece que está dormido.
15: Tienes razón.
20: Ya ves.
18: Que saca otro. No sé qué tenemos en el banquillo.
15: Tienes razón.
18: Parece en el banquillo.
15: Parece una tortuga babagua.
2: Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Que se ha parat? Final.
15: Final.
2: La primera meitat, sense gols. Espanya 0, Cap Verd 0. Diríem que una primera mitja hora bastant discreta de la selecció espanyola. L'últim quart d'hora ha millorat. N'ha tingut dues de clares Ferran Torres, però sense sort. sense veure porteria. De moment, Cap Verd marxa al vestidor amb un molt positiu meritori 0-0.
15: A veure, tenim a l'Estadella amb un altre local. L'Estadella, de nou, bona tarda.
16: Bona tarda, què tal? Com esteu? Mira, aquí tinc les senyores. Què tal? Van a Espanya o no avui? Senyora.
11: Quin fàstic.
16: Que si van a Espanya, dic. No? Vale, o sigui, bueno, m'han ignorat les senyores.
15: Però aquestes senyores que estan menjant uns melindros amb una xocolata, amb una xocolata
3: ben
15: i nata.
3: Ben calenta.
16: No sé, mira, aquí hi ha gent jove, aquí hi ha gent jove.
15: Quina edat tenen aquestes senyores, Estadella?
16: Bueno, entre 80 i la mort, no
15: vale,
16: ho sé.
15: Per això que aquestes senyores
17: no estan home, però quina manera de dir-ho.
15: No, és que estan mortes favor, directament. Home. Estan mortes, bueno, ja han traspassat.
16: Mira, aquí hi ha gent jove. Hola, què tal? Tope o què? Aneu a Espanya a tope, no?
21: Sí, a tope.
16: Però no esteu veient el partit? Esteu aquí fotent-li el drinking?
21: Descans.
16: Ah, vale, però l'esteu mirant des del mòbil?
21: Sí.
16: I perdona, esteu a un bar on fan el partit a dins, però l'esteu mirant des del mòbil a la terrassa.
17: No. Hi ha molta gent a dins.
16: Hi ha molta gent i no voleu anar, eh?
21: Està top el bar.
16: Ah, molt bé, molt bé. Una mica d'animació per Espanya, no? Vinga, va, com animeu, ole!
3: Ui, sí.
20: Però si estan muertos, sí, no, tete.
16: És que la gent aquí, de veritat, no animeu. Sí. Mira, hi ha un altre, mira, aquí hi ha un altre.
15: Són catalans, eh? El català
16: són
15: porta
16: catalans,
15: aquest.
16: Mira. Bueno. Que, a tope, no, amb Espanya?
21: No, a Espanya.
16: Ah, no, Espanya, però si porta la samarreta d'Espanya. Pues...
21: Ah?
16: El què?
21: Catalunya.
16: Ah, Catalunya,
17: ara.
16: Bé.
17: Ara.
16: You have ara. The shirt of Spain. Pone Raúl. Ah, de Raúl. Hòstia.
20: Raúl selecció.
16: Senyor, vas a tope. Va, hòstia, Déu meu. Ah, mira, està sortint tothom del bar aquest. Espera, ara s'està buidant això.
15: Clar, perquè ara és mitja part i tots van al fumete.
16: Anem a veure què tal, com han vist aquesta gent la segona part. M'intueixo que aquí ningú parlarà català, eh? Vinga, vamos a provar. Mira. Hola, què tal? Com heu vist la primera part? Veu què?
22: Molt bé.
16: Molt bé, perfecte. Catalana. Què tal? Bé o no?
22: Molt bé, sí, però estan zeros amb zero. Doncs.
16: Ah, molt bé. D'on sou vosaltres?
22: Jo d'aquí, els meus amics de França.
16: Ah, sou francesos! Hola, hola!
20: Els gavatxos no ens poden veure.
17: Que... Bueno, escolta,
20: calla. Calla, per favor.
16: Hables espanyol, vale.
24: Català va fatal, però bueno.
16: Bueno, s'ha de parlar una mica català, no?
24: No.
16: No, però per què?
24: Perquè he vivido en Córdoba, así que yo solo te puedo contestar en español.
15: Home, en Córdoba, claro.
16: Pero
24: a ver, visca Catalunya, però...
17: Ara.
20: Però què és això? Però,
3: tots volen quedar bé, eh?
16: Molt bé. Sí,
22: els tinc mal educats.
16: Els tens mal educats, per què?
22: Perquè no saben parlar català.
16: Home, apreta'ls una mica, fotis la bronca, hòstia! No, mira, gent que estàs dient amb la samarreta del Brasil, espera, eh? Mira aquí. Hola, què tal? Samba tu Brasil, eh? Hola, què tal? Tot bé o què?
25: English.
16: Hòstia. Hello, how are you? You are with the shirt of Brazil.
25: Yeah, it's cool. Yeah.
16: It's cool.
25: Viva Brazil.
16: Viva Brazil. Hòstia, aquí la gent va perdidíssima, eh? Mira, aquí, què tal? Tot bé o no? Com ha anat això?
25: No entiendo.
16: Hòstia. Vale, no, gràcies. No. El què?
26: Està anant molt bé.
16: Ah, molt bé, per fi, alegria. D'on sou?
26: Som d'aquí. Bueno, jo sóc de Colòmbia i és d'Argentina.
16: Mira, aquí en català, perfecte. Molt bé.
26: Clar que sí. Estic visquent aquí fins... farà...
20: Ho veus?
26: 9 anys.
16: Mira. I tu d'Argentina des d'on?
25: 2 anys. 2 anys i mig.
16: Es nota que ets d'Argentina que no parles gaire el català, eh?
25: No parlo una mica.
26: Vivia a Berga.
16: A Berga? Vivies a Berga?
26: Berga, sí.
16: Tu vivies a Berga?
26: Jo vivia a Berga.
16: Allà, és que fort. I anaves a la Patum també o no?
26: Home, clar que sí. Ara fa res.
16: O sigui, una colombiana a la Patum a tope, eh?
26: Clar que sí. Lo.
16: Molt bé. Boníssim aquest contingut. Molt bé. I què tal, tu, qui vas avui? Amb Cap Verd o amb Espanya?
26: Espanya.
16: I amb Colòmbia, no?
26: Òbviament, està el primer.
16: I Colòmbia, Espanya, qui t'agradaria que guanyés?
26: Colòmbia.
16: Vale, perfecte, bé.
26: Sí, clarament, és la meva selecció favorita.
16: Molt bé. Escolta, doncs enhorabona per aquest català de Berga, eh?
26: Moltes gràcies.
16: Molt bé. Vinga, va, fins ara, cookies, eh?
26: Ens veiem, que vagi molt bé.
16: Adéu, que vagi bé. Adéu.
20: Què els hi dius, cookies?
11: Mira, acabo de rebre un twist. Acabo de veure un twist a internet que diu...
16: Hòstia, quina juntada.
11: Peor 76, es diu, l'usuari.
15: Peor? Bueno, ja dient-se peor, evidentment serà una crítica.
11: Pera, es diu.
15: Ah, però no m'ha dit que era peor.
11: Pera, però la seva direcció és peor 76.
15: No podem esperar res de bo.
11: Diu, hòstia, pit. Hòstia, pip.
15: Com?
11: Hòstia, puta. Com que no vull dir, doncs dic, hòstia, pip.
16: Perdoneu. Acabo de trobar un nano que està mirant el partit amb la samarreta de Catalunya, eh?
15: Home!
16: Ui, perdona. Què tal? Que vas aquí amb la samarreta de Catalunya, no?
24: No, espanyol, lo siento.
16: Però si portes la... You got the shirt of the Catalonia.
24: Yeah, it's for Gaelic football, football galic.
16: Football galic?
24: Yeah, Barcelona Gales.
16: Ah, vale, no tinc ni idea d'això, futbol gaèlic, eh?
24: There's a lot of Irish people in Barcelona, so we have to have a Gaelic team here.
16: Thank you so much. Ok. Mira, aquí hi ha gent jove, mira. Ui, quina pinta de guiris. Hola, què tal? Tot bé o què?
1: I don't speak.
16: És increïble, sí, no. Això, nois, eh? Ens han invaït Barcelona, eh?
3: No hi ha ni estic...
16: Ui, s'està fresquet, mira. Hola, què tal? Tope o què? A tope o no?
6: Sorry, solo inglés, sorry.
16: Pues jo solo català, disculpa, eh?
15: I això, perdona, que a partir d'avui bueno, s'ha aprovat la nova taxa turística. Hola. I
5: com està?
15: A
5: com
15: Barcelona
5: va,
15: crec que 24 euros, eh?
5: Què dius ara? Pues cada dia.
15: Ara ho confirmaré, però em sona que sí.
16: Tope o què?
15: A veure, que la busca
16: anglès.
15: Més.
16: Sí.
11: Mentre busca, te comentaré el Twister.
16: All English. Hòstia, aquí ningú parla català ni castellà, eh?
15: No, no, res, res.
16: Re.
15: Bueno, català, perdona, a veure.
5: Sí, n'has trobat.
15: Avui a la tarda jo estic...
5: Gent de Burgos.
15: Perdó,
5: gent...
15: això és el que anem a dir. Jo, molt optimista...
5: De Cantàbria.
15: Molt optimista pel que fa al català.
5: A veure.
15: De Cantàbria, senyor Vicenç Martí...
11: No, no, si ja ho sé, ho he felicitat, amb... eh?
5: Ho he felicitat.
11: Senyora.
15: De Burgos.
11: Sí, acabi, acabi.
15: De Colòmbia.
11: Ja ho sé, ja.
15: De
16: Cantàbria.
15: Cantàbria.
11: Sí, sí.
16: Valladolid.
15: Valladolid. No estamos tan mal.
11: No estamos tan mal, excepte per un oient, com el Pere. El Pere que
15: però posat... ja me l'ha llegit abans,
11: no, te l'he llegit. Què he dit? Aviam, què he dit?
5: No te l'ha llegit.
11: Què he dit?
5: No te l'ha llegit.
15: Ha dit que es deia cuanto peor, mejor, no sé què.
11: Peor 76.
15: Doncs ja no cal que me'l llegeixi.
11: No, sí que el llegeixo, sí. Diu, hòstia, pip! Poso la ràdio i a RAC1 estan retransmetent la selecció espanyola. Acabeu de perdre un oient, eh? Llàstima que no us faci enfonsar l'audiència, espanyols traïdors.
5: Molt bé.
7: Vinga, doncs,
11: això és el que
7: ja l'hem perdut. 24 euros de taxa turística per la gent que ve en creuer.
15: Ah, però, només, ah, només en creuer.
7: Veig que és la taxa turística que vinc, sí, pels creuers.
5: Però a l'hotel.
7: Que fan escala a Barcelona.
5: Però a l'hotel.
7: Quan baixen...
15: Quan és, baixen, han de pagar. És una proposta d'Esquerra i PSC, no està aprovada.
5: Ah.
15: No, per tant, no cal és que els hi preguntis, eh? Perquè encara no la paguen. Ja, ja si la paguen...
16: Hola!
15: Ja...
16: Hello! Oh. Anem amb Espanya, on quin anem?
9: No, bon, tot bé, tot bé. No parlem català, perdó. Ah,
16: però bueno, una mica sí, d'on ets?
9: No parlo català.
16: Ah, no. What language you speak?
9: English.
16: Ah, English only.
9: No, espanyol també.
16: Ah, espanyol també. De on eres?
9: Escòcia.
16: Ah, d'Escòcia? Ah,
15: molt bé, molt bé.
16: Què tal, bien o què?
15: D'Escòcia?
9: Sí, el Copa Mundà està en encima, està bien, sí.
15: Van guanyar. Van guanyar 1-0.
16: Contra Haití. Ah, que ayer ganasteis, no? Contra Haití?
9: Sí, sí, amb mucho...
15: A les 3 del matí.
9: Muchos partidos fanáticos, es un buen tiempo.
16: ¿Cómo se anima Escòcia? ¿Cómo animáis ahí el tema con Escòcia? ¿Cómo, cuál es el cántico?
9: No entiendo, pero...
16: ¿Cómo ¿Cuál es el canto? Ole, Escocia, ole, ole, ole. ¿Cuál es?
9: Este, la 78.
16: ¿70 qué?
9: Argentina, Ali's Army. We're on the road with Ali's Army. On the way to Argentina. Yeah, yeah. Pero ya, yeah. No, esta vez no sé. Estoy aquí, so no sé cuál es...
16: No sabes. Es que yo hace rato que no te entiendo, ¿eh?
9: No.
16: Tu mi tampoco, ¿eh?
15: Bueno, Estadella,
5: No,
15: és que he d'anar a publicitat.
16: Segueixo...
15: Com
16: ah, no, sí, tira.
15: Vale, ara tornem. A tot això...
20: Camacho, dale.
15: Més d'una es pregunta de quina pausa d'hidratació estem parlant quan es veu un realitzador que parla amb l'àrbitre. O sigui, hi ha un realitzador de camp que està parlant amb l'àrbitre i li marca amb una pantalla quan es reprèn el partit perquè estan fent els spots publicitaris.
10: Sí, de fet, Alemanya es queixava precisament d'això l'altre dia.
7: Aprofito per recordar-vos que podeu entrar en el sorteig
11: d'una
7: samarreta oficial d'algun dels equips que participen al Mundial.
5: De qualsevol selecció.
7: Us pot tocar qualsevol selecció, us explico. Heu d'entrar... Vol callar un moment?
5: La catalana també.
7: No, la catalana no. La catalana juga al Mundial. Ha de ser una selecció de les oficials que juguen al Mundial.
5: Però els fareu, els partits de Catalunya.
7: Em deixa acabar, sisplau.
15: Home, perdoni. Li vaig dir una cosa. Quan va jugar a Catalunya el darrer partit que va jugar contra qui va ser? Que això la
10: Palestina.
15: El van fer aquí?
10: En polèmica. Sempre els dies enrere amb l'audiència, recordaràs.
15: En polèmica amb l'audiència que una gran part no volia que el fessin.
5: Exacte. Mm. Sí, sí. Ja me'n recordo com si fos ara.
7: Bé, doncs he muntat...
5: No, Què vols venir a dir?
15: Home, que aquí, aquest país, que tots són tan patriotes, arriba el moment de fer el partit de Catalunya-Palestina i la gran majoria no volíem que féssim Catalunya perquè jugaven contra Palestina.
20: Perquè són terroristes.
15: Aquest país, perdoneu, però està per tancar.
20: Són del Hamas.
15: Sí.
7: Si voleu entrar en aquest sorteig, heu de... O sigui, hem muntat una porra a través d'Instagram i heu de buscar una entrada que hem fet Instagram, que és l'última que hem penjat, anunciant aquest concurs. Entreu allà, comenteu quin resultat creieu.
15: Però vostè té Instagram?
5: No.
15: Aleshores...
7: que tindrà el partit d'avui, feu el comentari, sí. I si endevineu el resultat, entrareu en el sorteig d'una casa, d'una caixa sorpresa de Wonderbox en col·laboració amb una bona camiseta.
3: Però antes feien... Antes feien...
7: La descobrireu quan l'obriu, eh? No sabreu quina samarreta és.
3: Feien sostens antes, els d'aquests. Et feien sostens.
7: Què li passa? Què
15: es posa vostè al cap?
7: Què li passa?
1: Eso lo lleva la tiusca.
3: Sí, que feien sostens.
15: A veure, podem acabar...
0: Wonderbox,
7: no? Ja està. Han d'entrar a Instagram i fer el comentari explicant com creuen que acabarà el partit.
1: Estic detectant molta gent.
0: I tu què talla gastes, Marta?
7: No, escolti, jo no li penso parlar de quina talla tinc. No,
0: con una XS de restar...
7: Però és un...
1: Un fàstic.
0: Como la muntanya de Montserrat, todo ben definit.
1: Un fàstic, per favor. No, jo volia dir que hi ha molta gent que estic detectant que estan escrivint el resultat veient que han arribat al descans 0-0. És a dir, oportunistes. Oportunistes, bueno, que posen 1-0.
15: Bueno, és que no hem marcat terminis, eh? Vull
1: no,
15: però... Poden participar quan vulguin.
7: I per contrarrestar l'oient que ens ha deixat, hi ha un oient que diu: està clar que per gustos colors, a mi que no m'agrada el futbol, m'he quedat escoltant el programa perquè l'estan fent molt divertit. Anava a pagar la ràdio, però m'hi he quedat.
15: Bueno, doncs mira, moltes gràcies als que s'hi han quedat i als que no, doncs també.
0: Està aquí la Marpollato, que l'estan sortint la champiñón en el cabell, de tanta estona que porta.
15: Fem una pausa d'un minut i en Marpollato ens explica a les 7 de la tarda què està passant al món, Catalunya, Espanya i Mart.
20: He d'anar al vàter, eh?
15: Vagi, vagi.
20: És urgent.
4: Viu el Mundial 2026 a RAC1. A Obramat sabem que una bona obra no té preu. Ara bé, si el preu és el més baix, encara millor. El 8 de juliol obrim un nou magatzem a Girona, més de 7.000 metres quadrats amb materials de qualitat professional i els millors preus de la zona, amb IVA inclòs. Des de les 7 del matí a Salt, al carrer d'Antoni Bernés i Voltresa 10, on compren els professionals. Obramat.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.

0: Viu el Mundial de Futbol a RAC1.
1: Són les 7 de la tarda, 3 minuts. Mar Poyato, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, anem a repassar com està la tarda.
2: Doncs mira, comencem parlant del conflicte a l'Orient Mitjà, perquè els Estats Units i l'Iran acaben de signar l'acord de pau i ja trontolla. És perquè Israel no para d'atacar el Líban. Almenys una persona morta en un bombardeig amb un dron comès per l'exèrcit hebreu contra un vehicle que viatjava pel sud del país. Evian, a França, acull la cimera del G7. Donald Trump hi ha arribat poc abans de les 5 de la tarda i ha estat hores després d'anunciar que ha signat aquest acord de pau amb l'Iran. L'anfitrió de la trobada és el president francès Emmanuel Macron, que s'ha saltat el programa previst i no ha rebut a Trump en persona quan ha arribat al G7. Recordem-ho, el formen els 7 països més industrialitzats del món, que són els Estats Units, França, el Regne Unit, Alemanya, el Canadà, el Japó i Itàlia. Aquesta hora a Madrid, compareix davant del jutge Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El magistrat Juan Carlos Peinado l'ha citat per notificar-li que l'envia a judici i que la vista es farà amb un jurat popular, tot i que no és una pràctica gens habitual. Un cop Begoña Gómez declari, no es descarta que el jutge instructor dicti una interlocutòria decretant mesures cautelars per evitar la fugida de Gómez, com ara la retirada del passaport o la prohibició de sortir de l'estat. I acabem amb un apunt cultural. L'escriptor Jordi Marrón, no sé si el coneix, senyor Marcelí.
3: No sé.
2: És el guanyador del Premi BBVA de Literatura amb la seva primera novel·la, Manual de Flotació. El jurat ha reconegut l'obra per saber parlar del dol i de la memòria familiar des de l'humor, sense caure en el dramatisme i el sentimentalisme. El premi, per si vol presentar-s'hi, està dotat amb 30.000 euros.
3: Està bé.
2: I es publica la novel·la. Aquesta arribarà a les llibreries al setembre.
3: Jo, el Manual de Flotació, si m'hagués preguntat, li hauria donat moltes indicacions, perquè el que vaig viure al Titanic...
1: Home!
3: Van flotar. De miracle. De miracle, van flotar.
1: Gràcies, Mar Poyato. A veure, tenim encara el Damià Lop. Damià, bona tarda de nou. Damià López.
4: Toni, bona tarda.
1: Hola, bon dia. Parlàvem de la temperatura a l'estadi, la temperatura exterior. Sí. Tu que estàs a dins, aquesta pausa d'hidratació, ens pots confirmar que és perquè s'han d'emetre un seguit d'espots publicitaris?
4: Clar, és aquesta novetat que s'ha introduït aquí al Mundial, i Infantino, el president de la FIFA, l'ha venut des del principi com que és necessària perquè els futbolistes, degut a les altes temperatures, s'hidratin. Fins aquí d'acord, però és clar, aquest és un dels estadis, com abans explicava Toni, en què doncs, hi ha una climatització, la temperatura està controlada i no afecta la calor. Aleshores, clar, aquí tot, la gent que hi ha a l'estadi doncs s'ha indignat i la pausa s'ha rebut amb estupefacció i sorpresa, perquè jo diria que hi ha uns 10 graus de temperatura respecte a l'exterior. O sigui, a l'exterior tenim més de 30 graus. Aquí hi ha gent fins i tot, jo tinc el Lluís Buixeras de l'Avantguardia del costat, directament amb dessuadora.
3: Fixa't.
4: És que no té cap sentit, els jugadors pràcticament ni havien suat, jo crec que ells mateixos s'han sorprès i per tant era absolutament absurd. Jo no he vist una cosa més ridícula veient partits de futbol que aquesta pausa d'hidratació, que no és més que una excusa d'Infantino doncs per posar anuncis de publicitat, efectivament.
5: Que per cert, Dami, als Estats Units tothom es queixa dels preus també dins dels estadis, però aquest estadi, no sé si ho has pogut comprovar, té una particularitat que fan una cosa que es diu fan first pricing, que és que per ser Estats Units, hot dogs a 2 euros, refrescos a 2 euros, i tot això és que és molt diferent del que passa a altres estadis, que tot val 10, 12, 15 i 20 dòlars.
4: Sí, efectivament. Però clar, és com una paradoxa, no? Perquè tens aquests productes a baix preu, per dir-ho així, dins de l'estadi, i en canvi tens seients buits que valien 500 euros, que la gent havia estat pendent fins a última hora, aviam si els deixaven, i en canvi no, i segurament els hagués sortit més a compte doncs baixar aquests preus, posar-los a 100, 200 euros, 200 dòlars, i en canvi els han mantingut fins al final ben ferma la FIFA amb aquests preus i veus algunes localitats buides en aquests moments.
1: Gràcies, Damià López. Albert Ferran, el partit que s'ha reprès ja fa un minut.
6: Sí, sense canvis, ni al conjunt espanyol ni al Cap Verd. De moment la tònica és la mateixa, un primer minut i mig gairebé de possessió de monòleg del conjunt espanyol, que ara filtra una pilota dins de l'àrea, però atura Bosinha, Josimar Díaz, conegut com a Bosinha, que juga el Chaves, això no ho hem dit, juga el Chaves de la segona portuguesa, juga la segona divisió portuguesa, i de moment el millor jugador del partit.
1: Fixa't. A veure, li preguntarem a Luis de la Fuente que és el que els ha dit els jugadors a la mitja part. Luis,
7: bueno,
1: mister.
7: Pues, les he dicho que sigamos teniendo la pelota, que toquemos y toquemos, que los cansemos todo lo que podamos, porque ahora entrarán pues los jugadores que están lesionados. A veure si podem arreglar esto. Entrarà Lamín, entrarà
1: aquí, aquí tenim a la banqueta de la selecció espanyola. Podem repassar els que estan...
7: I alguna més del Barça.
1: A veure, anem a repassar amb l'Albert Ferran les possibles alternatives.
6: Sí, més enllà dels porters Raya i Joan García.
1: Rollo!
6: Pubill, Grimaldo...
1: Porro,
6: Merino, Olmo, Jeremy Pino, Baena, Zubimendi, Nico Williams, Lamine Yamal, Víctor Muñoz...
1: Però perdona, tots aquests estan a la banqueta?
6: Sí.
7: I
6: Eric García també, evidentment.
5: Que et semblen molts o pocs?
1: Em semblen molts a la banqueta. Pensava que quedava reduït a menys jugadors, no? Però veig que estan tots a la banqueta.
3: Però i en juguen de bons, eh?
1: Sí, a veure, que està atacant Espanya.
6: Compte que és Pedri que posa la central, segon pal, rematada amb el cap, es passeja, l'acaba caçant Llorente al segon pal, la posa enrere, amenaça el xut, fora! El xut buscant l'escaire de Fabián. Directament a fora, a veure si Lamine, en comptes de jugar 10, 15 o 20 minuts que deia el Damià, veient que el 0-0 es manté, no el faci jugar mitja horeta.
1: Camacho, com estàs veient el partit?
8: Joder, que ara m'ho tenia ara, però qui n'ha xutat? El Fabián este, joder, sí. Un tio que se llama Fabián, com va meter un gol? Com va meter un gol, joder? Que tinc que llamar, pues, no sé, un nombre más español, José Luis o Manolo.
9: Però si no té res a veure, això.
8: Fabián,
3: és el moment d'animar Cap Verd amb Cesare Évora.
10: Sí, sí, sí.
9: Ara.
3: Això s'anirà.
9: Molt bé, senyor Marcelí.
3: És la cantanta més famosa que ha tingut mai Cap Verd.
10: Sí.
3: Fixa't. I cantava descalça a tots els concerts fins que anava...
5: Però per què?
1: Que es va tallar el peu, o què?
5: Sí,
1: no hi eren rampar.
3: No, anaven caient els músics. Els músics
1: com anaven caient? No ho entenc.
3: Anaven caient rebatuts.
1: Però per què?
3: De la pudor. Tenia una fàbrica de cabrales.
1: Però expliqui-ho.
3: No, això que t'estic dient, anaven caient tots.
1: Però anaven caient per què? Per l'oreta?
3: Sí.
1: O per la música que feia?
3: No, la música també.
7: Deguera tenir fongs a les ungles.
9: Va. Ai, escolti, per favor.
3: Vivi, te'n recordes de Remedios Amaya?
10: Que sí. Que
3: cantava descalça.
10: A quin Remedios
3: Amaya, a quin maneja mi barca. Doncs la Cesària Bona també. Fixa't. Això és talismà pel Cap Verd.
10: Sí.
1: Bueno, de moment, primers compassos d'aquesta segona part,
3: igual
1: Jordi. Compte que t'acabes.
6: Pilota insalària i Arzanyal, se la deixa enrere. Recupera Cap Verd, encara en zona defensiva. Combinen per la dreta. Fixa. Puntada buscant a Libramento, el davanter que no marca amb el seu club des de fa dos anys.
3: Cap
6: I
3: Verd.
6: Compte que la recupera. És un 2 contra 3.
3: Cesària.
6: És fora de joc. S'ha aturat Libramento perquè aquesta passada ja no valia, es trobava un fora de joc i per tant no ha seguit la jugada.
1: A veure, saludem a Paco Pérez. Senyor Pérez, bona tarda.
11: Sí, bona tarda.
1: Perquè vostè ens pot parlar d'Obramat.
11: Por supuesto que sí, l'almacén donde vamos siempre nosotros a comprar, ¿verdad que sí, Marta?
9: A partir del 8 de juliol,
11: sí.
9: Obra, atenció, aquesta és la notícia, Obramat Girona.
11: ¿Qué me dice? Pues tenemos una obra ahí en Celrà que nos irá muy bien para cargar los materiales.
9: Molt bé, és el magatzem de la construcció i la reforma, més de 20.000 productes.
11: Hombre, por supuesto, hay de todo.
9: Estoc sempre disponible.
1: Perdona, un moment, que ataca Espanya.
6: És Fabián una altra vegada, amenaça amb el xut i torna a enviar la pilota fora buscant l'escaire del pal llarg i torna a enviar molt desviada la rematada.
8: I se la passen a otro, míralo.
1: Camacho. Però què li passa, Fabián?
8: Que tiene cara de perro cortijo, joder.
3: Perro de cortijo.
11: Estàvem parlant d'Obramà, no?
9: Estàvem parlant d'Obramà Girona, que està al carrer d'Antoni Bernés i Gultresa, número 10, de Salt.
11: ¿Me puede pasar la ubicación?
9: A Salt, carrer d'Antoni Bernés i Gultresa, número 10.
11: Siempre que vamos a hacer obra por ahí, pasamos por Salt, sí.
9: On compren els professionals, Obramà. Sí, sí.
11: Hay mucha...
1: ¿Hay mucha qué?
11: Mucho material en Salt.
1: Sí, no, no es lo que esté. Bueno, es lo que esté.
6: Mano de obra.
11: Sí. Sí, sí.
1: ¿Material o mano de obra?
11: Bueno.
3: Y bien de precio.
11: Sí, sí.
3: Bien
11: precio. Muy bien de precio. Muy bocadillo bien. Y 20 euros.
1: A ver, Albert Ferran, va. A veure.
9: Mare meva.
6: Doncs, atacant una altra vegada conjunt espanyol.
1: Sí, bueno, no? és allò que deien, un taquigol, no?
6: Sí, és que el Capbert compta
8: amb
6: la centrada de Pedri, directament a Bosinha, que en dos temps bloca la pilota. Sí,
1: bueno, preguntar-li a Pedri, que el tenim sobre el terreny. Jo et veig una mica ofegat.
12: És que jo no sé si l'aire condicionat o què, o l'altura o què és el que anava passant, però tu dius que no m'aguanto los peus. Estoy reventado, muy alto. No sé, yo sé que supongo que era aire acondicionado, que lo han presurizado o algo para que esté como a altura de 3.000 metros, pero ¿qué? Estoy más ahogado que subiendo al Teide.
3: No, Pedri, que no sea el cambio de aguas.
12: No sé, pero estoy que no me aguanto.
1: A ver, Arnau Vila, ¿cuántos cambios es poden fer?
12: Me he tomado 3 plátanos.
5: 5 canvis. 5
1: canvis amb allò de les finestres, que no hi ha quan tingui.
5: Sí, amb 3 finestres. Són, no, a veure, és senzill. Fins que es va fer aquesta norma, aquest canvi, eren 3, podies aturar el partit 3 vegades.
1: Sí.
5: Ara continues podent aturar el partit 3 vegades, però pots fer
1: en les 3 aturades, 5 substitucions.
5: Sí, sí, sí. Perquè parar el partit 5 cops ja seria, en alguns casos, cachondeo.
1: Bueno, ho expliquem per tots aquells que
5: encara no... Tot i que en aquest Mundial...
1: Entre ells jo.
5: Mira, sí, suposo que quan comenci a avançar el partit anirem veient que Cap Verd intenta perdre temps, i a veure si podem veure i explicar les noves mesures de pèrdues de temps...
1: Ah.
5: Que serà interessant veure com, per exemple, si un futbolista triga més de 5 segons a secar de banda, es canvia el sentit del servei de banda, o fins i tot si el porter també triga més temps del que marca l'àrbitre, és servei de corna a favor de l'altre equip.
6: Compte que recupera el conjunt espanyol amb superioritat. Xuta directament, Oyarzábal. Era la banda, podia fer la centrada, però com que ha vist que el porter anava cap a mig, ho ha provat.
8: No hi ha jugat un Mundial. Si hi ha jugat con cojones, no ha xutat el que ha hecho.
6: No acabarà bé, aquest home.
5: Oyarzábal.
1: Un moment, que li preguntaria al Jordi Roura a partir de quin moment creu que s'hauria de començar a pensar en algun canvi?
13: Jo crec que si en 10 minuts...
12: Jo estoy pidiendo cambio ya.
13: No han marcat com es defensa.
1: En 10 minuts,
12: No m'aguanto, Mullallo.
1: Però canvis a la davantera o al mig del camp o per on creus?
13: No, jo crec que tocarà a dalt, no?
6: A dalt.
1: A dalt. Sí. Per tant...
13: Jo crec que posarà gent de banda que
8: Raúl!
13: Està buscant situacions de contra.
5: No, Raúl no.
6: És que és evident, avui es demostra que Gavi no és un jugador de banda i li està costant, va molt al mig, no té amplitud el conjunt espanyol i jo crec que Gavi pot ser un dels sacrificats.
14: Lo que tenen que poner a Lamin, eh?
1: No, a ver, Munir, jo avui, Munir, si pogués ser...
14: Escolta, noi, parla en català, eh?
9: Però si està parlant en català.
14: Tampoc parla en català, eh?
9: Però està parlant en català.
1: Sí, no. És que m'has fet dubte.
9: No, tu ja parlaves en català, Toni. Sí, no sé què et diu aquest home.
1: I ell parla, ja.
14: Qui era?
1: Dic que avui crec que no seria un partit perquè sortís Lamin. Jo crec que jo me'l reservaria per el proper.
14: Lamin és Mundial i Mundial és Lamin, eh?
9: Sí.
14: Vamos, com la horchata.
1: Bueno, parla en català. Em dius que parla en català i tu parles en castellà.
14: Ah, no, jo dic parla en català, eh?
9: Que sí, ja parlem en català. Sabeu quant costa un quilo de tonyina a Cap Verd?
5: Oh, boníssim.
1: Ha de ser barata.
9: Molt barata.
1: Barata. Un moment, compte que ataca...
6: La centrada directament a les mans de Bosinha.
3: Aquest porter l'hem de fitxar.
9: Un quilo de tonyina... Tonyina fresca, eh?
8: Qual serà el precio justo?
1: La fresca, perdona, la tonyina fresca és traïdora, eh?
9: Però allà deu ser molt bona.
1: Bueno. Jo no la menjaria.
9: Home, jo sí.
1: Jo ja vaig tenir una experiència a Formentera, tonyina fresca i una mica més i palmo.
9: Escolta.
3: I mira que les illes aquestes...
1: Em va anar, però del canton d'un.
3: Hi ha una illa, fresca. Hi ha una illa.
1: No em menjo mai.
3: De Cap Verd, que és igual que Formentera.
9: Ah, sí?
1: Vaig estar a punt d'anar-me'n a l'altra banda.

0: Fabián, Fabián, molt centrada.
1: Fabián.
0: Molt centrada a les mans de Bosinha.
2: Fabila.
3: No està Hierro en el banquillo, que està Gallerro, joder.
2: Que no.
3: Però... És Gallerro, el rematava i va pa dentro.
1: Vostè deia que Macron no ha rebut a Trump, però els... ara fa un moment han sortit junts davant dels mitjans. Vull
4: ells
1: dir
4: dos?
1: Que tot és...
4: sí, tot és falsedat.
1: Tot és comèdia a la plaça. No, deia que Donald Trump, que aquest matí ha estat... Bueno, aquesta nit... passada, ha estat veient a Topúria. Què li ha semblat?
5: Yeah, it's been disgusting for me. This Spanish bastard.
6: Que diu que els...
5: I've enjoyed being...
1: Ara hi ha la rumorologia és que el partit estava...
4: Amanyat.
1: Amanyat. Que la rumorologia
5: maybe
1: és que Topúria ha palmat...
5: Maybe
6: ell
5: who knows.
6: Gaudit,
4: su hijo.
6: Ha gaudit veient com destrossaven a Topúria.
5: Yeah,
6: eh?
5: It's been really, really, really wonderful.
6: No, és ha estat meravellós,
5: and I'm
6: diu.
5: Now watching this game.
6: I que ara està mirant aquest partit.
5: I don't like, it's very boring.
6: Que està molt avorrit.
5: There's no blood.
1: Bueno,
6: que no hi ha sang.
5: And the players are not punching
1: sí,
5: each other.
1: Compte que ataca Espanya. A veure, Albert.
0: La centrada de Rodri, no, finalment juga en curt cap a Pedri, a la zona ara. De tres quarts. Una altra vegada l'amic de Camacho Fabián.
4: Hay que mover el manzano.
0: Rodri.
1: Es preparen canvis a Cap Verde.
0: La porta al xut, fora.
6: Ui,
0: des de casa seva, el central.
1: A veure, que aprofitarem per treure el cap amb Guillem Estadella.
6: Estadella.
1: Estadella, per on pares de nou?
7: Doncs mira, he tornat a la barra del principi. Estic fent aquí una mica de roda, a veure què tal l'ambient. Encara hi ha mateixa... cua per entrar, eh?
1: Encara hi ha cua?
7: Sí, mira, aquí hi ha gent amb la...
1: Però,
7: mira, què tal?
1: Perdona, el ritme acabant no veuran res, perquè queda mitja part. Bueno, no queda ni mitja part.
7: No.
1: Canvi, hola, perdona, moment que hi ha canvis sí. A la selecció de Cap Verd.
0: Semedo, da Costa.
1: Semedo no és el que va jugar amb el Barça?
0: Bé, deu ser un cognom, no?
1: Sí,
0: home, Portugal, bastant
4: habitual. Da Costa, Semedo. Semedos i Dos Santos.
1: No, però compte que ataca Espanya amb una roba.
0: La selecció del Tauró la posa al segon pal corna.
1: A veure, que tenim un córner, tenim a Semedo.
0: I da Costa, preparats per entrar.
1: Oi que Jordi era lateral, Semedo?
0: Sí.
1: Lateral. Era portuguès,
0: era
1: no?
0: Portuguès.
2: Portuguès. Nelson, portuguès. Nelson de nom. Aquell del Barça era Nelson
1: Semedo. Sí. Nelson Semedo.
0: No, ara la
1: gent l'està fent la onada, això vol dir que l'avorriment ja és...
4: Màxim.
1: Quan ja tires d'onada, ja l'avorriment és per suïcidar-te.
0: Jo crec que d'aquí poc tindrem la pausa d'hidratació.
1: Sí,
0: la
1: no,
0: segona,
1: clar, perquè porta la publicitat.
0: Som ja al quart d'hora.
1: A veure, esperem el córner i després, Estadella, anem amb tu...
7: Sí.
4: Home!
0: La centrada de Gavi, el primer pal, la treu amb el cap la defensa.
1: Vale, venga, està d'ella, tot teu, adelante.
7: Doncs mira, no, mira, apa, acaba de passar una cosa màgica, és que m'ha vingut un senyor a preguntar que qui estava jugant.
1: Ponyo, tu ets...
4: Bravo, bravo.
1: Juego España, loco.
7: Molt bé, molt bé, anava preparat. Però aquí hi ha gent cua, què tal, tope o què? A tope, no?
8: Yeah.
7: Here we go, to the Spain, no?
8: Yeah, let's go, vamos, Spain.
7: Okay, you enter here to the half time, to the media parte.
8: Yeah, it's okay. We're still gotta go watch the game. We gotta support.
7: Where are you from?
8: America, Estados Unidos.
7: Ah, molt bé, molt bé. Com animes? Com animes tu, Spain? What you animes?
1: Compte, jugada d'atac d'Espanya.
0: Jugada de Gavi, Bosinha.
6: Caram, aquest porter. És bo, eh?
4: I allò us ho...
6: Que no és gol.
4: Que no és gol.
6: Per favor, no confonguem a la gent.
4: Que me cago en mi perra.
6: Va, home.
7: Quasi marca Espanya, eh?
8: Vamos, Espanya.
7: You only say vamos, Espanya, eh?
8: No hables español.
7: No, yeah, I know, but your girlfriend, you go to the shirt, eh?
9: What?
7: You go to the t-shirt of Spain.
8: Ah, yes,
6: you're
8: yes,
6: wearing.
8: Because I live here.
1: Ataca Cap Verd.
0: Contra la jugada.
1: Alerta.
0: Demana falta Cap Verd.
4: Era
0: una càrrega de
6: Gavi.
4: És una
6: tanta. És una tanta.
0: Recupera el conjunt espanyol. Pilota llarga cap al Tauró, cap a Ferran
4: Arbitro,
0: Torres.
4: Ole.
0: I guanya la cursa al defensa Borges. Però no pot evitar el corna, tornarà a ser un llançament de cantonada pel conjunt de la Fuente.
1: Endavant, Estadella.
7: I tu què tal? Tu estàs aquí venent coses o què? Com va?
10: Joder, hòstia, tio, no sé.
6: Què? No sé. Què passa? Ah.
1: Però què és aquestes
7: què
1: maneres?
7: Què fas?
10: Wait, what did you say? What did you answer?
7: Don't l'inglis, però si hablaves castellano ara m'has liat.
10: No.
7: Però què hables tu? De on eres? Where are you from?
10: Soy de Londres.
7: Ah, de Londres? Ah. What are you doing here?
10: Me gusta la Barcelona, eh?
7: Què?
6: Me gusta la Barcelona.
7: Ah, t'agrada Barcelona, eh?
10: Sí.
7: Però you live here or where you live?
10: I live in the world. I'm a world traveler.
7: Ah, tu, Mr. Worldwide, no?
10: Mr. Worldwide.
6: Viatja pel món.
7: Viatja pel món, eh? Molt bé. I vosaltres, d'on sois? D'on sois? Where are you from?
9: United States.
7: United States,
1: que siguen calents americans que vinguin. Cada vegada diu el mateix.
10: Me gusta la United... Estados... No, what is it called again?
7: Què?
10: Estados Unidos, no?
7: Estados Unidos, sí.
10: Sí,
7: Estats Units.
10: Yeah.
1: Okay, va, ojo, compte que hi ha córner.
0: Corda a l'àrea, surt

0: Bosinha amb els punys i allunya el perill.
1: Ole, Bosinha.
2: Aquest porter és...
3: Vale, a veure, moment estadella, perquè tenim canvis a la selecció. M'ha semblat que hi havia canvis a la selecció de Cap Verd.
0: Triple canvi.
3: Triple canvi.
4: Sí, sí, ara veuràs.
0: Willy Semedo, Da Costa i Duarte.
2: Fixa't.
3: Ara.
5: Que, per cert, Duarte, hi ha història xula, perquè ha canviat germà per germà. És a dir, ha tret del camp a Laros Duarte, que és el germà gran, i ha entrat al terreny de joc en la seva mateixa posició d'heroi Duarte.
6: Jo me'n recordo aquell programa que feien a Televisió Espanyola, quien sabe dónde, que hi havia dos germans Duarte que van desaparèixer.
1: Ai, escolti,
0: no, aquests són... Com de la rada, perdoneu, res.
6: Sí, no, sí, sí. No els van trobar mai més, que van anar a jugar i
1: però, escolti,
6: hi havia un pou.
1: No té res a veure.
3: Ja em perdonareu, però un dels més actius.
2: Hi havia un pou,
6: allà en una granja.
2: I tothom es pensava que havien caigut el pou.
6: I no van caure, no es van trobar.
2: I no es van trobar.
3: Silenci. A veure, Jordi Roura, a un dels més actius, això sí, és Cucurella.
7: I tant.
3: O sigui,
2: perquè es vol fer veure.
3: No, perdoni.
7: La primera part ha sigut, per mi, el més incisiu, quan ha entrat per allà i és un portent físic, té arribada. Defensivament no cal, perquè no li cal, però està arribant incisiu, està seguint molt, sí. I aprofita que el Ferran va cap a dintre i li deixa tot el carril.
2: Jo crec que els polls li
3: va, que la Marta Gailans vol parlar
1: de... Sí, de Romauto.
3: De Romauto.
7: Sí, m'interessa
1: perquè... Romauto ja tenen el nou Nissan Micra. Sí, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. No comenci. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant.
7: I què corba tiene el Micra.
1: Apa, per favor. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Sí. RomautoNissan.com, ja ho saps. Romauto.
3: Veient aquest partit també amb Sergio Ramos. Sergio, impressions d'aquesta segona part com a ex-seleccionat?
8: Que cabe duda, no?
3: Que cabe final, duda.
8: Pues...
3: És que duda cabe, a veure si algun dia ho aprens i ho digues bé.
8: Un 0-0, pues siempre es un buen resultado para la vuelta.
1: Home.
8: Pero bueno.
3: Pero qué vuelta.
1: ¿Qué dius?
8: Yo lo que quería saber es si...
3: Pero qué vuelta.
8: Si hay alguna selección que esté en venta, ¿no? Porque... ¿Qué? Ya que no me quieren vender el Sevilla, pues haría una oferta por otro equipo, ¿no?
3: Ni que cabe duda. Las selecciones no se venden.
8: Que este año en el Mundial pues han dejado de participar a clubs y hasta empresas, ¿no? Porque nadie se cree que Curazao sea un país. Va bien una bebida energética para que se te levante la cosa y bueno. Si hay alguna selección interesada, pues la razón en portería. Ahí estaré yo.
3: A ver, un minuto y resultado. ¿On som ara?
0: 18. De la segona part, Espanya.
3: Queda molt partit,
4: Queda molt partit.
3: No, si queda molt partit, què? A veure, Guillem Estadella, que el tenim amb el bar. El que dèiem, ple de guiris.
9: Sabe qui deu estar? Gent que arriba amb la samarreta del Brasil, també, ara.
3: Home.
9: Hola, què tal? Sí.
3: Però què juguen avui?
9: Avui no juga al Brasil,
0: Ja va jugar i va empatar.
9: Què?
10: Okay.
9: Okay, okay.
10: No sé.
9: Okay. Hoy no juega do Brasil, no juega, jugó ayer,
10: No,
9: no es hoy. Ah, no es hoy, pero lleva las samarretinhas de ayer o qué?
10: Hablaste muy rápido.
9: Ah, yo falo portugués bien, Que digo que tú llevas la samarreta de anterior, que no ducha.
10: Madre de Dios. Le juego fue bueno.
9: ¿El qué?
10: Bueno, fue bom.
9: Fue bom, muy bien.
0: Sou
9: do Brasil, do que zoninha do Brasil, do que na zona?
10: Minas Gerais.
9: Minas Gerais,
3: Atenció, el domini de la llengua d'Estadella parlant el portuguès,
9: Você vem aqui a ver do partido do Espanha, do Cabo Verdinho?
3: Impressionant.
10: No.
9: No, é solo vivir,
10: Sim.
9: A cerveja, que bebes tu, caipirinha, cervejinha, que bebes?
10: Tudo um pouco.
9: Ah, tudo bom,
10: Sim.
9: Ah, o questão do tarraxão, não?
3: Oh, Rolando,
2: pergunta-lhe.
9: A tarraxinha do tomatinho,
3: Isso que não tem ideia.
2: Pergunta-lhe que se conhece gente de Cabo Verde que também fala em português.
9: Tu conhece gente de Cabo Verde?
10: Não
9: conheço. Não conheço.
3: Ele responde,
9: Não, eu não conheço, sou amiga, sou friends for... Amiguinha,
10: Sim.
9: Do viajezinho por Europa, Espanha...
3: Diu, és que dona el pego, dona el pego.
10: Fomos pra Paris, Amsterdã... A Paris...
3: Compte que ataca Espanya.
0: Res. Espera, ataca Espanya,
9: O você que prefere? Que ganhe o Espanha ou Cabo Verde? Que prefere,
10: Qual que você prefere?
9: Eu prefiro que perda a Espanha.
10: Então, também.
9: Eu... Também, não? Somos de Cabo
4: Muito
9: Verde.
4: Muito bem.
9: Cabo Verde.
4: Cabo Verde. Cabo Verde.
3: A veure, Albert Ferran, reprenem el fil de la transmissió.
4: Cabo Verde.
0: Vaja, és que sempre que reprenem el fil és que ataca Espanya i Cabo Verde, Cap Verd, intentant defensar-se, que de moment ho està fent prou bé, prou ordenat. No ha generat, per la diferència de potencial d'un equip i de l'altre, tampoc ha generat tant el conjunt espanyol. arribant ja al 21 de la segona part, a punt d'arribar a l'equador d'aquest segon temps. Espanya 0, Cap Verd 0.
3: Jordi Roura, va, 20 minuts de la segona part.
2: Què?
3: 0-0?
7: Jo crec que hauria de començar...
3: A fer canvis,
7: a
3: no?
7: A fer canvis.
2: Però ja,
7: canvis. Si no, i buscar no, gent, crec jo, en banda, i que busquin situacions més clares d'un contra un.
2: Però és que no va de cap manera.
3: O sigui, tu creus que ha arribat el moment que... Don Luis, hay que hacer cambios.
11: Pablo, mister. Pues no, le voy a decir...
3: Sí, endavant està d'ella, què passa?
12: Espera, que crec que he trobat algú de Cabo Verde.
3: Home!
12: Excuse me. Hello, how are you?
13: I am doing just fine.
12: El què?
13: Just fine.
1: Que està molt bé, que està bé.
12: This t-shirt is from Cabo Verde, o què?
13: Yes, this is from France.
12: Ah, from France. Ah,
13: Zinedine Zidane.
12: Oh, que és... Ah, és que porta una mica...
1: Penja, penja, està bé, penja.
12: Nois, l'he vist de lluny i he sortit corrent. Cuidado, que nos atropellin, espera, eh?
13: Mbappé is going to win the second cup this time.
12: Where you from? From France?
3: Compte que ataca Espanya de nou, Albert Ferrer.
0: Però la passada no és bona per Llorente.
3: Molt bon Llorente.
0: La paret, ara sí, entra a l'àrea, li prenen la pilota, juga Cap Verd, que intenta sortir a la contra. S'està, però... mira, acaba de regalar un corn a Cap Verd, que no acabava de... d'enviar la pilota, com que no, a vegades no vol enviar puntades a camp rival, doncs ara s'ha complicat la vida i serà corna a favor del
3: que Marco Llorente. Estarem pendents d'aquest corner. Guillem Estadilla, fins ara. Tornem d'aquí res, d'aquí uns minuts. Jordi, el que dèiem, portem 22 minuts. Hauria de canviar alguna cosa a Espanya o creus que...
7: Jo crec que sí, perquè al final estan jugant, diguem-ne, a balomano, no? Se la van passant, sí. No, massa, no hi ha profunditat. Al final has de buscar situacions per desbordar.
3: Ara, Lamin.
11: Lamin, vamos.
3: Ja l'he dit. Sí, ja el fa sortir ara.
11: Sí. Bueno, un pinchazo en el culo i ja està. Ja
0: el porter. Ha rebut un cop al corna. A veure, veiem la repetició. Crec que és Rodri. Sí, que li dona un cop amb el maluc.
3: Amb mala llet, eh?
2: Home.
3: Amb mala llet, eh? És targeta per Rodri, eh?
2: Clar, ho fan expressament.
0: Pausa d'hidratació.
3: Vinga, els anuncis. A veure...
1: Aprofito per parlar-vos de l'equilibri perfecte, que de moment aquest partit està molt equilibrat. L'equilibri perfecte existeix. Ara, amb el nou Omoda 5SHS,
7: sí,
1: ja no has de triar.
7: Sí, sí, me l'estic mirant, eh?
1: Oi que sí?
7: Sí, sí.
1: Perquè
7: sí,
1: tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia.
7: Sí,
1: és
7: sí,
1: un SUV amb etiqueta Eco,
7: Eco
1: 7
7: Eco.
1: Anys de garantia.
7: Toma, ja.
1: I disponible des de només 23.990 euros.
7: Meu xollo.
1: Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda ja Eco de Catalunya.
7: Sí, sí.
2: Jo antes em prenia. Jo em prenia d'Eco, antes.
3: A veure, clar, ara amb la pausa d'hidratació, el canvi es fa o no es fa?
0: Sí, jo crec que es farà ara, ja estava preparat, Lamine Yamal. Veurem si en fa un o en fa més.
3: A veure, Lamine, sempre t'hem vist molt identificat amb la selecció espanyola, amb moltes ganes, però a veure, no sé, a veure si aquí avui encara... No sé si està... Clar, no sabem, Jordi, si Lamine està en perfectes condicions ja per jugar...
2: O no.
3: O no, amb un partit de competició.
7: Exactament, suposo. Home, en el moment que el treuen a jugar és perquè té unes certes garanties.
3: Però, perdona,
7: queda mitjoret, eh? Tampoc no... Aviam.
3: Què vols dir, mitjoreta pot jugar? Però no creus que demostra que el Luis de la Fuente, amb la situació ara mateix d'aquest empat a zero, diu, no té més eines i ha de treure ja Lamin?
7: Bueno, és que deu començar la corbata, igual comença...
11: No, dir, no me posa la saliva.
7: Queda mitjoreta... I no descartis que tregui per l'altra banda, que tregui el
3: Nico.
7: El Nico. Perquè al final té que buscar, jo crec que gent per banda, o wow, crec que té l'opció del Merino, que és un arribador.
5: Baena, si no, també per dins.
7: Sí,
5: no,
7: però el Merino, que va molt i molt bé de cap, és un arribador que també podria ser una bona opció.
5: Dani Olmo.
11: Merino està recuperat.
7: Dani Olmo en aquesta situació.
5: Té molt talent a la banqueta d'Espanya.
7: Exactament, és que Dani Olmo també seria una bona opció.
0: Però estem arribant als 70 i no ha fet cap canvi. Aquí em sorprèn, perquè que... té una plantilla molt, amb molts jugadors, amb moltes possibilitats, molts recursos, i de moment Lamine al 70 serà el primer canvi.
3: Vamos.
0: Mira, Lamine i Merino.
11: Vamos, Lamine, eh?
1: Mira, Merino, just Merino, que deia Jordi Roura, eh?
7: Sí, perquè Merino és mig camp, però és un gran arribador. I va molt i molt bé
3: Merino.
7: De cap. Molt i molt bé de cap.
3: I Lamine, que jugarà a la dreta. Avui, per cert, Lamine... que has fet un vídeo, que estaves a la, bueno, a la perruqueria. T'estaven tallant el, sí, carrer, el cabell a l'hotel, allò.
14: Canvi de look, sí.
3: Bueno, canvi de look, sempre el mateix, una mica de color, una mica de...
14: Una mica de color per poder gravar els vídeos de TikTok. I ja m'he estat assajant ja el ball, bueno, que faré quan marqui el gol. M'he estat assajant amb el Nico, que m'estava ensenyant a veure en mano.
3: Ha sortit Gavi, no?
0: Sí, Gavi i Fabián.
8: ¿Cómo bailar el lado de tu
3: vamos a ver, Luis, ¿qué buscas con...?
2: ¿Qué buscas?
3: ¿Qué buscas con estos cambios?
8: Bueno, estamos esperando, pues, a ver...
3: ¿Esperando
8: primero, que no se lesionen, porque están tocados. Y bueno, pues un poco de profundidad, atacar el espacio, el achique de espacios y sobre todo, pues, atacar la espalda de los laterales para que sufran.
3: ¿Y qué? ¿Pero de qué te ríes ahora?
1: No sé, perquè no fa cap gràcia, la situació del partit. No sé de què rius.
3: A ver, Mortadelo, que diria Joan Poqui. ¿De què te ries?
8: Bueno, lo que hay que hacer es atacar el espacio, presionar tras pérdida, sobre todo recuperar...
3: El bloque bajo, no el bloque bajo, que también...
8: Bloque alto, ir arriba, ja saps.
3: A veure, Albert.
0: Mira, la primera de Lamin, juga amb Miquel Merino, ara jugant de dreta a esquerra, l'Arep Cucurella... Però ja s'ha vist una cosa diferent, Lamin, quan ha rebut la pilota.
4: Sí, sí.
0: Ja ha anat a buscar el seu rival, a intentar fer l'un contra un.
5: Rival que té groga.
15: Un gol por tu padre.
5: Qui?
15: Un gol por tu padre, que hace 40 años.
16: Vamos.
15: Por tu padre.
1: És el seu aniversari.
15: Vamos.
0: Que potser hi ha dedicació.
15: Mal,
0: dedicatòria, potser.
15: Claro, sí. Hasselhard, 304.
0: Una dedicatòria, si marca.
15: Sí, en Instagram, Hasselhard.
0: Lamin.
2: Fixa't si és un país que agrada, el Cap Verd. Que hi ha més gent...
15: Coses verdes.
2: Hi ha més gent a fora del país que dins.
15: Coses verdes.
2: Hi ha 500.000 habitants...
3: Què diu?
2: A totes les illes.
3: Sí.
2: 500.000 habitants a partir... Bueno, no s'entenen entre ells gaire, perquè parlen un portuguès criolla, cada illa parlen diferent.
15: Coses verdes.
2: I a fora del país n'hi ha 700.000. O sigui, hi ha més gent a fora...
3: Bueno, però potser és que hi caben.
2: És que podria ser...
15: Coses verdes.
2: Podria ser...
3: Compte, que ataca Espanya!
0: La posa per Llorente, Bosilla! Però, és que, clar, és un altre partit. Ara amb Lamin.
3: Jordi.
0: Lamin ha buscat el desequilibri i ho ha aconseguit.
7: Aquí vaig. La primera situació que desborda, que crea superioritat numèrica a l'àrea, mig gol, al final. Aquesta és la diferència.
3: Bueno, doncs de moment, empat a 0.
4: Que es fotin.
5: Amb el que deia ara el senyor Marcelí, de que hi ha més gent vivint fora que al país, també passa amb la selecció, perquè més de, hi ha uns 14 jugadors nascuts fora de Cap Verd, amb orígens a Cap Verd, amb les seves famílies, però Països Baixos, França, Espanya, Portugal, són alguns dels països, i el seleccionador... hi ha l'anècdota que molts reclutats per LinkedIn, perquè alguns d'ells han compatibilitzat vida laboral.
3: Per LinkedIn.
5: Fins i tot Pico López, un dels centrals veterans, el dorsal número 4, ell explica que va estar un any ignorant la proposta del seleccionador perquè ell ha nascut a Països Baixos, a Irlanda, perdó, i no entén el portuguès, i va estar un any que tenia un missatge del seleccionador de Cap Verd sense respondre-li.
2: Perquè no l'entenia.
5: Perquè no l'entenia, literalment.
3: Jo crec que aquest partit, a qui sí li està agradant com juga Cap Verd, perquè, clar, està fent el capot amb les seves eines, és Cholo Simeone.
17: Cholo. Buenas tardes. La verdad que... Estamos emocionados aquí en casa.
3: ¿Estás emocionado viendo
17: el cerrojazo? ¿Sí? Estamos grabando el partido para ponérselo a los chicos de cara al año que viene.
2: Claro.
17: Y bueno, me parece que más que un cabo...
2: Se te ha movido el gato de la cabeza.
3: Bueno, es que no li queda ni gat. Ara ja porta un cap que és d'aquests gats... És d'aquests gats que no té pèl.
2: Si saps aquells gats que s'acosten tant al foc a l'hivern...
3: Sí, que...
0: Ferran Torres, el xut! Es llença bé un defensa, evita que la pilota trobi porteria i el contraatac de Cap Verd.
3: Autopassada
0: massa llarga i recupera la Port, que cedeix cap a Unai Simón.
15: Poniendo los interruptores.
3: A ver, ¿a qué deies, Cholo? Perdona, Simeone.
17: No, estamos viendo el partido y se lo pondremos a los chicos. El que no haga lo que hace Cabo Verde, multa. Ojo, que la tiene España.
0: Una passada boníssima, però l'ha tallat la defensa.
3: A veure, d'aquest grup on juga Espanya, s'ha jugat algun altre partit?
0: Aquesta matinada, no? A les 12, crec que és, Aràbia Saudita Uruguai.
3: Uruguai.
5: Partidàs, l'Uruguai, si algú interessa, de Marcelo Bielsa.
3: Partit per veure amb un...
5: No, per veure amb...
3: Aràbia Saudita?
5: Perdona, jo aquesta matinada he mirat Costa d'Ivori i Equador.
3: Amb un club canàbic.
5: No, home, no.
3: Així has vingut tu.
5: I et dic una cosa.
3: Que, perdona, t'has deixat la pinta i, noi, sembla que vinguis de la turbulència de quan ventilen els cotxes del lavado túnel. Sembla que treballis allà amb el drap netejant els cotxes quan surten del túnel.
2: És aquell avió d'Iberia del Papa que li...
5: Ha vingut avui. No em diguis que tu no t'has quedat a veure el Costa d'Ivori i Equador.
3: Evidentment, no. Jo només vaig veure i vaig posar de fons, perquè no m'interessava gens, el partit Països Baixos-Japó. No m'interessa. Aquí no? Veiem a les imatges netejant els cotxes que surten del lavabo del túnel. Així ens ha quedat el pentinat.
1: Atenció a la data que acaba de publicar ara fa uns minuts Alerta News.
3: Alerta News, que juga a la MIM.
1: No ha publicat això. No ha publicat això.
0: L'entrada corda a l'àrea, la treu la defensa de Cap Verde.
17: Així que ponem vegana, joder!
0: Hi ha hagut canvi, per cert, han canviat l'home que marca la MIM perquè tenia groga i Sidney ha marxat cap a la banqueta i ha entrat João Paulo.
2: Qui?
0: João Paulo.
2: No sé qui.
5: Sí, jugador de competició europea aquesta temporada, han jugat l'Europa League amb l'antic Steaua de Bucarest.
17: ¡Ah, vamos, España! ¡Ahí está!
16: Venga, vamos, ¡qué bonito ahora, Xavi, con Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta!
17: ¡Vamos!
16: Iniesta, Iniesta. ¡Pedrito, Pedrito puede marcar! ¡Ay! ¡Al palo! ¡Villa, Villa! ¡Gol!
3: No, gol, de moment no hi ha cap de gol. No hi ha cap gol.
1: No, de moment no. I ara acaba de publicar l'Alerta News que Mikel Oyarzabal és el primer jugador espanyol des de 1966 en jugar durant més de 30 minuts en un partit del Mundial sense registrar un sol toc a la pilota. Ostres. O sigui, 30 minuts i no ha tocat.
3: No.
1: T'ho prometo que és un tuit d'Alerta News, eh?
17: Lo llevo diciendo del partido.
1: Us estranya?
2: Lo has dicho.
3: Compte que ataca la MIM.
0: És Llorente, posa la entrada a la frontal per Pedri, el xut. Però clar, que està tan tancada la defensa de Cap Verde, que és difícil.
3: Per això li agrada el Cholo Simeone, exacte, perquè és una defensa que està darrere de tot.
17: I t'ho he emocionat.
3: Estan ara mateix plorant.
0: 13 minuts només, més l'afegit. Ui,
4: hi ha problemes per Espanya.
3: I a tot això,
4: i aquí
3: demà...
4: que va voler fer el partit per fer l'entrada triomfal d'Espanya al Mundial, doncs
3: sí, pues
4: mira, un
3: toma,
4: calvo.
3: Toma!
4: Un calvo.
3: Sí. No, anava a dir que demà, qui podeu llegir si us interessa la selecció espanyola, són els articles de Mariano Rajoy, perquè demà torna a l'expresident del govern espanyol. Demà torna a quin diari?
18: Pues en el AS, estoy ahí, pues...
3: En el AS creo que no, ¿eh? No,
2: me parece que es en el Marca, ¿eh?
3: Es en el...
18: Bueno,
3: no sé
18: en el debate, que para mí es mi AS, Estoy ya preparando el artículo, pues, y empezando a escribir.
3: A
18: lo hago con la,
3: máquina,
18: la Olivetti, Con claro. papel, y entonces eso claro. ya lo pasa.
3: Compte que torna a atacar
0: Lamin, que buscava pues, marxar del defensa, serà
18: este
0: corna, setè corna pel conjunt espanyol.
18: España ha sido muy
3: es que
18: española
3: no
18: y con un juego muy español y unos jugadores muy españoles todos
3: claro,
18: también.
3: Españoles,
1: sí. Rajoy.
3: Bé, nou córner, Albert Ferran, d'Espanya.
0: Mira,
3: nou,
0: canvi.
3: I nou canvi.
0: Sí, Arcanjo.
2: Arcanjo.
3: Espanya només ha fet dos canvis.
0: Sí.
3: I Cap Verde, ja diria que aquest és l'últim, no?
0: Sí, perquè ha fet un triple canvi i dos més, per tant, si és
3: l'últim. Perdona, que...
5: Telmo Arcanjo és el que entra, és dels bons. 3 milions de valor de mercat, ho dic perquè...
3: Bueno, perdona, és que el pentinat que porta sembla Memphis Depay, Porta aquell pentinat Memphis Depay, allò que...
2: Aquelles trenetes.
1: Escolteu, hi ha un oient, l'Eduard Lozano, que...
3: Compte!
0: Queda per Cucurella amb el cap, la posa, surt ara. Malament Bosinha, que en comptes de tocar la pilota toca el cap d'un company.
2: És igual.
0: Segueix viva, la centrada.
3: Ara.
0: La treuen al segon pal. Queda centrada. Doyarzabal, l'home que ha estat mitjana.
3: No, prou ja.
0: Pilota segons la informació.
17: Basta. Alfonso, no t'Alfonso. No t'Alfonso en el banquillo. Alfonso.
2: Què passa?
17: O en Gonga. Saca en Gonga, joder.
2: Però qui és l'Alfonso?
3: Conya, el que jugava a la selecció espanyola, que el Serra Ferrins el va col·locar, que era més fatxa que el Santiago Abascal, que jugava amb les espinilleres en la bandera d'Espanya.
17: Claro,
3: digues, també amb el Barça.
1: Us estava comentant el mail de l'Eduard Lozano, que diu, hola, macos, pot ser que Lamine porti la bandera del Marroc a les botes? Us hi heu fixat?
18: No hi haurà ninguna relació amb Marruecos, ja
3: lo
18: dije l'altre dia.
3: Ja
18: lo
3: dijiste, lo gesto.
18: No queremos nada,
3: Va, Albert Ferran, ara mateix, cada cop més tancat Cap Verde, per lògica, Jordi Roura, el gol, amb els 15 minuts que falten, jo veig a Cap Verde cada cop més aculat a darrere, no?
7: Sí, és la tònica del partit. Ara, òbviament, queda poquet i ja ni és que ni surten.
0: La passada és boníssima per Lamine, arriba a la línia de fons, torna a ser
18: servei
0: de cantonada.
7: L'han de fer.
18: Vamos, hijo mío.
2: Ostres, queda dos símbols.
3: Un altre córner.
0: Sí, sí, un altre, el vuitè.
2: Es que dos símbols.
18: El de la tortilla verde. La tortilla verde a veces se te pone aquí un...
0: Mira, Dani Olmo substitueix Ferran Torres.
2: Fixa't.
7: De Terrassa,
3: Com has vist el Ferran Torres, Jordi, en aquest partit?
2: Justet.
0: No, l'estic preguntant. Es diu
2: Jordi Roura. Ah, no, perdoni, pensava que m'ho preguntava.
7: No, la primera part ha estat bastant incisiu. Ha participat, però realment no ha tingut masses opcions. Ha tingut una...
5: Acabem de veure una de les accions d'aquest Mundial noves de les pèrdues de temps. Ha trigat més del compte, la Minya Mal.
0: Jo crec que l'han revisat, perquè poden revisar el corna.
5: Doncs mira, el VAR entra.
19: Li ha llamado el VAR.
0: Mentre la pilota surt fora i es col·loca la pilota al corna i a punt de picar-se, el VAR revisa si realment ha estat corna. Si no és corna, l'àrbitre diu, doncs no, s'ha revisat que l'última en tocar...
3: O sigui, en aquest Mundial el VAR pot entrar amb els corners.
5: Però no per anul·lar, o sigui, no per donar un corna. Si hi ha hagut corna
3: sinó per treure-lo.
5: Exacte.
19: Fixa't.
3: I és el que ha passat ara, que tenia córner amb la Minya Mal i li han corregit.
0: Han corregit, ha anat a plantar la bola.
3: I amb les pèrdues de temps que de moment no s'estan produint, quina és la normativa?
0: No, per exemple, els canvis, quan hi ha un canvi, tens 10 segons per abandonar el camp. Mm. Si tu en els 10 segons no abandones el camp, el jugador que t'havia de substituir ha d'estar un minut fora. El teu equip juga un minut amb 10.
19: Fixa't.
3: I això no... alguna normativa pel que fa als porters, que és un escàndol, la de temps
5: si
3: que perden amb la pilota?
5: Més de 5 segons sense assecar, és corna per l'equip que...
3: Més de 5 segons? Fixa't. Home, això és interessant,
5: 5 o 8. Ara 8. Ho veurem a veure la propera acció, però si us hi fixeu...
3: Compte, nova acció!
5: Cucurella amb el cap!
0: Amb el cap, Cucurella, directament a les mans de Bozzinho.
3: Però què li passa? Cucurella està jugant molt bé.
20: Un corte de pelo, con la raya en un lado y...
18: ¿Sabe qué le pasa a Cucurella? ¿Sabe qué le pasa a Cucurella? Que echan falta muchas cosas de España. Echan falta muchas cosas de España.
20: ¡Cucurella!
18: Los cereales. Y echan falta los cereales, que ya lo contó.
21: Lo que más echo de menos de España, muchas cosas. Pero te diría... Los cereales del Mercadona.
1: ¿Perdón?
3: ¿Qué?
1: Això és el que troba a faltar.
18: Claro, echan falta los cereales del Mercadona.
20: Sí, los jugadores de ahora están atontados, joder, están mariconados.
1: Ahí va.
20: Tontería. Los cereales.
3: A veure, que Marta Gailà té una altra recomanació.
1: Vinga, va,
3: per aquells que ens esteu seguint, cosa que agraïm moltíssim.
1: Sí, molta gent ens escolta que diuen que no els agrada el futbol, però que ho estàs passant tan bé.
3: No, és que a mi aquest partit tampoc m'agrada.
1: Que estàs seguint tot el partit amb nosaltres. Sí, però molta, ens ho comenta.
3: Perquè el partit no val res, les coses com són.
19: Ai, que abrin el melón.
1: Bé, doncs si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions...
3: Aquest partit és com el cuscús.
19: Sí, sí.
5: Però si és boníssim, el cuscús.
3: Bueno, és una enfarinada...
5: Has menjat un bon cuscús?
3: No, és que no m'agrada el cuscús.
2: Al final és sèmola. Ves si sèmola sense suc.
3: És una tarragada, allò.
2: És sèmola sense suc.
1: Bueno, no m'escolteu o no?
2: Sí.
1: Jo us parlo d'això, que si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com, hi trobareu. Vehicles seminous, revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com. El veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com. L'ocasió intel·ligent.
2: Què és aquesta?
18: Ja està. Vinga, vamos a ver aquest partit.
1: Ens diu el cunyat del Palillo que... És un oient nostre, que moltes vegades ens escriu.
3: Sí,
1: cunyat del Palillo. Que el Lamin porta les banderes de Marroc i Guinea a les botes.
19: Guinea?
5: Els orígens de la família.
18: Ah. De padre de la madre,
2: Ah, caramba.
3: Però sí que s'hi ha fixat el cunyat del Palillo, perquè jo no, en cap moment he vist...
18: Jo
2: no veia res.
18: Jo tinc cataratas i només veig voltos.
3: Que enfoquessin les botes, no sé. Bé, Monchi, segueix fa estona que segueixes el partit, prenent notes per com el secretari tècnic del Real Club Deportiu Espanyol. Algun jugador de tots els que han jugat a Cap Verde que us interessi?
22: Bueno, me está gustando mucho el defensa que se llama Borges, que es pura poesía, y luego está el delantero Ryan Méndez, que hay que ficharle para estar bien con el padre, Jorge Méndez. Como ven, estoy a tope ya confeccionando la plantilla de la temporada.
5: Borges no está, no está jugando tampoco.
22: Del español.
5: Sí, ha entrat, pero no...
0: Compte la centrada, bueno, perdoneu, el xut!
22: Fora. Piña en el, banquillo.
2: ¿Qué? ¿Quién?
22: Está haciendo piña en el banquillo y me han dicho que pone buena música en el vestuario y eso también es importante. Manolo quiere el Spotify con canciones buenas.
2: Claro.
23: Yo no te corto los huevos.
22: Claro que sí, Manolo.
1: ¿Quién ya está donando a España? Quina imatge està donant?
18: Doncs igual que amb l'avió del papa.
3: Escolta, tot això, perdona, tenim
1: Què passa?
4: Picant?
1: No. Aquesta que pregunta que fem, no m'ha de ser que la responguin.
0: Ah, perdona.
1: Que està bé, la
4: no,
1: imatge.
4: No, és que no escoltes, no escoltes.
0: Pitjors partits d'Espanya de l'era de la Fuente.
3: Ah.
0: Jo crec que José María García deu estar content, perquè és un debut...
6: Lo que decíamos al principio, el camino de Sudáfrica, empezamos perdiendo con Suiza y hoy está pasando lo mismo. ¡Ojo que no lleguemos a la final!
3: Es que es lo que te estaba bien. Es que es lo mateixo paralelismo. Que el año 2010 se están produciendo ahora. O lo vais a explicar.
6: Explícalo.
3: Lo vais a explicar y si no hem de repetir, lo repetimos.
5: L'any 2010 es va perdre el primer partit.
3: No, no. Y es que tot és paral·lel. Tot és paral·lel. Mira,
0: en Espanya no perd.
5: No, es que no està perdent.
3: No, no.
9: ¿Os acordáis del mundial que ganamos en el 2010? Empezó el día 11 de junio. ¿Sabéis qué día empieza el campeonato del mundo? El 11 de junio. ¿Cuál fue el partido inaugural? México-Sudáfrica. En esta ocasión, México-Sudáfrica. ¿Sabéis en qué grupo estaba integrada España? En el grupo H. Pues en esta ocasión también.
3: En el grupo H.
9: En el 2010, el Real Madrid no ganó ningún título y el Barça ganó la Supercopa de España y la Liga. En el 2026,
3: igual,
9: el Madrid no ha ganado ningún título y el Barça ha ganado la Supercopa de España y la Liga.
3: Albert Ferran, contraataca a Cap Verd.
0: Willy Semedo, que volia ell contra el món, arribar a l'àrea rival, però...
3: Atenció, perquè el Jordi Roure ja ens havia avançat que acabaria cremant les naus Luis de la Fuente i efectivament ja treu a Nico Williams. Doncs molt apurat deu estar.
7: Però és que té que buscar més situació en banda, 1 contra 1, a veure si queda algun desequilibri, és que no hi ha més.
5: Però tot això no caldria, perquè hem de recordar que és un Mundial de 48 seleccions que passen les primeres i les segones, però les 8 millors terceres, és a dir, amb un punt podries estar classificat. Tot i que Espanya, aquest punt,
3: no, no, no.
5: 3 o 4 punts més.
0: El problema és que si la selecció espanyola és segona de grup, fos segona de grup, jugaria contra Argentina a setzens de final. Llavors, es vol evitar, evidentment, ser segona o tercera de grup, i és cert que té un rival, a priori, exigent com és Uruguai, en l'última jornada, que, a principi, Espanya i Uruguai haurien de repartir-se la primera i segona posició. Però, clar, si avui Espanya es deixa a punts i, fins i tot, no goleja, no aconsegueix gols de diferència, doncs se li pot complicar.
3: Però compte!
0: Daniel Molins de l'àrea! La serà espanyola! Oyarzabal fora! El defensa ha salvat el gol de Soto i el Zabal ha picat a l'esquena del defensa i ha enviat la pilota fora.
3: Camacho!
20: ¡Vení esa cara! ¿Qué va a hacer? Si tiene la misma cara que trabaja en un peaje. ¡Dame ya!
3: A veure, última connexió amb Guillem Estadella. Guillem, fem ja la darrera connexió perquè queden res. 5 minuts mal comptats per acabar el partit.
12: Et trobo ara mateix aquí al carrer Tallers, una miqueta d'ambientillo, deixem mirar el partit i aquí una taula plena de cervesa. Hola, què tal? Tope o què? No esteu mirant el partit o què? A veure... esteu aquí amb el mòbil, què tal? Com veieu això aquí el tema, bé o no?
10: ¿Cómo?
12: ¿Cómo ves el tema?
10: No hablamos, solo...
12: ¿El partido, qué tal?
10: Muy bien, bueno... Cabo Verde, muy bien.
12: Cabo Verde, muy bien, ¿eh? ¿Vosotros qué tal? Muy ¿algún bien. Català per aquí o no?
10: No, ella.
12: Ah, ella. Home, espera, anem amb la catalana. Hola, què tal? Tot bé o què? D'on són tota aquesta gent?
23: Són italians.
12: Ah, són italians! Ah!
3: Ui, el pitjor.
12: No teniu selecció, no?
3: Els italians, el pitjor.
1: Ai, escolti, no comencin.
3: T'enreden, t'embauquen i te la foten.
12: Si no tenen selecció, qui pot animar?
3: Atenció, ara està d'ella amb Italia, toca tots els idiomes.
12: Sono un poco infadato perché no giocare il mondiale o che? Terzo mondiale consecutivo?
10: No.
12: E per lo tanto tu che equipo anima? Brasil, Spagna, Cabo Verde, che equipo tu animare?
10: Non lo so.
12: Non lo so. E perché?
3: Ascolta, sono italiani antipatici.
12: Spagna,
3: sì. Iros a casa.
12: Buona giornata, Ciao. Sì, poc simpàtic.
3: Ascolta, però, que se'n tornin a casa seva, tu, perquè estan amb aquesta actitud.
2: Si estan disgustats.
3: Ara, disgustats.
2: Home,
3: mira. Aquí, vivint del cuento, però escolta.
5: Compte la contra,
0: Compte, que la pot tenir Cap Verd. El control és de Willy Semedo. Entrarà a l'àrea des de la banda. Aixeca el cap, fa el retall. S'entreté massa, juga cap enrere. El xut des de 30 metres. Fora! El xut des de 30 metres. És l'oportunitat més clara. Cap Verd, mira com ho celebra la gent. Perquè ha vist atacar el seu equip. I crec que és corna. Crec que l'ha tocat un jugador del conjunt espanyol. Amb Dani Olmo.
3: Ha anat... Prou, ja.
0: Sí, l'ha tocat Dani Olmo.
1: Sembla que vines.
24: No me chilles que no te veo.
3: A veure, que estarem ara pendents d'aquest córner a favor de...
2: Alerta que ve el gol,
0: el primer córner de Cap Verd en aquest Mundial, en un Mundial...
2: Un n'hi ha prou, per fer el gol.
0: Atenció. Arribant al 90.
1: Atenció. Calleu.
0: Posa la centrada, el segon, pala rematada amb el cap, un
2: altre gol!
0: Doncs l'ha tingut. L'ha tingut Cap Verd. Ha tingut una bona oportunitat. I ara la contra del conjunt espanyol és Nico Williams. Nico Williams fa una autopassada. Arribarà Bosinha, que blocarà la pilota. Per exemple, ara si trigués més de 8 segons en fer el servei, seria corna a favor d'Espanya.
5: Sí, 5 d'afegit.
3: Perdona, Estadella, però és que han tingut dues jugades importants que les han tingut que narrar.
12: Clar, clar, clar. No, mira, jo estic aquí. Entra a ton bar, que hi ha un senyor que anima Cabo Verde, no? Tu vas con Cabo Verde, eh?
8: Claro.
12: Tu m'has dicho que eres de Ghana.
8: Sí.
12: Mira, vas con Cabo Verde.
8: Sí. Claro. Es lo que quiero.
12: Eso es lo que quieres. ¿Algún jugador de Cabo Verde que conozcas? Uy.
8: Sí. El William.
12: Al William. No, pero esto es de España.
8: Sí, sí, es de España también. Es de España también.
12: Pero ¿con quién vas?
8: Con Cabo Verde.
3: Con Cabo Verde, si tú has dicho, abans.
12: Pero ¿te conoces solo los de España?
8: Sí, también.
3: Pregúntale qué se ha tomado.
8: El que juegue mejor.
12: El que juegue mejor,
8: el que juegue mejor.
3: Compte que hi ha córner per Espanya.
0: Pedri la posa al primer pal, la treu la defensa, arribem ja al 91. El partit s'allargarà fins al 95. Falten 4 minuts.
12: Contento que van empatando, ¿no?
8: Claro, mejor que empaten.
3: Però té la tele davant, aquest home, o...?
12: Sí, sí, sí, estem amb la tele davant aquí a un bar, eh?
8: Mejor que empaten.
3: Quina poca tensió, de veritat, sí, aquest home, sí, sí. També. Sembla que s'hagi pres 3 Valiums.
0: La minya mal al xut, directament contra un company, i ara la contra de Cap Verd. Compte que Cap Verd es desplega amb Dacosta. Dacosta passa la línia de mitjos, i la passada és horrorosa. Telegrafiada cap al rival, Cucurella la talla. A punt d'arribar al 92, falten 3 minuts.
8: El Williams aquest porta la palmera de Tilera cada vegada.
3: Bueno, Luis de la Fuente.
11: Bueno, la verdad que estoy notando algo que me cae por el pantalón y no sé qué es lo que es.
4: Se debe a la mancha, ¿eh?
11: Sí, sí, le estaba preguntando ahora al dandy de Barcelona.
3: Has empezado con corbata y ya te la has quitado, ¿eh? En el partido.
11: Y me he desabrochado 2 o 3 botones porque la verdad que no me llega...
8: Esto no rulla, ¿eh?
3: Va, que acomiadaremos. No, no, no, Guillem Estadella amb un fort aplaudiment. Guillem, moltíssimes gràcies.
1: Et dono una dada, Toni, que t'agradarà. Sí. Si viatges a Cap Verd, saps amb qui et pots banyar?
3: Ui,
8: amb qui? Ai.
1: Amb taurons,
3: no hi tinc cap
1: nadons.
3: Interès. No
0: m'interessa. Bebé.
3: Falta
0: i groga.
1: Diuen que és molt segur, eh?
3: Falta i groga.
5: Acabes de fer groga, Pedri.
3: A mi no m'interessa banyar-me ni...
1: Jo t'hi veig, allà, amb els taurons.
0: De moment, els taurons que són protagonistes són els blaus, com són coneguts els jugadors de Cap Verd, que estan aconseguint un empat a 0 històric.
1: És molt gros, eh?
0: Al 93, falten 2 minuts. Groga per Pedri.
3: Pedri, targeta groga, eh?
13: Bueno, Mullallo, ¿qué crees que haga? Pues si me l'han pitao, me l'han pitao. Mullallo, es lo que hay.
3: Has agafat el jugador per la...
13: Bueno, es que ja no puedo más.
11: Estoy descamisado.
5: No, si Espanya no guanya, és una tònica en la història dels Mundials. Dels 16 partits inaugurals dels Mundials, només n'ha pogut guanyar 5 Espanya. I n'ha perdut... Espanya, sí, sí. I n'ha perdut 7 i n'ha empatat 4, per tant...
3: Bueno, no s'ha acabat el partit, però queden...
0: La perd Miquel Merino. A veure si Cap Verd intenta... apropar-se a l'àrea rival.
4: Vinga.
0: Una bona combinació al mig del camp.
4: Ja la tenen, eh?
0: Encara
4: ja la tenim, ja la tenim.
0: Vol córrer Willy Semedo.
4: Vinga, nena.
0: El desplaçament al mig del camp. Compte que tenen metres superioritat. Des de 30 metres el xut, corna! Un altre servei de cantonada o no? O directament a fora.
3: Deixi de fer la gavina. M'està posant dels nervis.
0: A veure, aquest xut potser era tan defectuós... No, l'ha tocat ningú, ha estat horrorós.
3: Bueno, Jordi Roure, podem anar fent ja un resum del que està sent aquest partit. Recordem el resultat, 0-0.
4: Un merderot.
1: Què et sembla?
14: Una puta merda!
3: Compte que ataca Espanya.
0: L'entrada Nico Williams, que fa falta. Però no, diu a l'àrbitre que s'aixequi.
8: Un bony entre tu púria i eso.
0: Menys d'un minut.
13: Ara, esta.
0: Menys d'un minut. Pedri cap a Olmo, buscant a la Minya mal, té 2 jugadors davant seu, la centrada, molt segurs avui els centrals. Compte que l'espifia la defensa de Cap Verd, hi haurà un últim corna, mig minut pel final, última oportunitat del conjunt espanyol. L'ha forçat la Minya mal, que serà qui picarà el corna i demana màxima concentració
23: Vamos,
0: a la defensa de Cap Verd.
23: Tú puedes, hijo mío.
3: ¿Cómo estás viendo a tu hijo?
23: ¿Eh?
3: ¿De cómo lo estás viendo futbolísticamente, no sé, a tu hijo? Si no, no entiendes nunca nada. Se me ha ido la luz. Siempre estás empanao.
18: Se me ha ido la luz, no tengo tele.
0: Posa la centrada a la milla, va rematar amb el cap, es passeja, no hi arriba el segon. Pau Cubarsí, s'acabarà el partit. Punxarà Espanya al debut perquè quan Bosinha faci el servei de porteria, l'àrbitre ja no s'espera, xiula al final del partit. Sorpresa, jo crec que és la primera gran sorpresa. Segurament també amb l'empat del Brasil.
4: Calma tu!
0: Espanya 0, Cap Verd 0, dia històric per Cap Verd, que debuta en un Mundial i, a més, treu un punt contra Espanya absolutament sorprenent.
4: Que t'has enfadat? T'has enfadat el nen? Que li ha guanyat el seu equip? Ai, que li han tret el xumet! Ai, el xumet d'Espanya te l'han tret! Ai, pobre!
1: Escolti, no sigui rabiós.
3: És estúpid, no, lo següent. És estúpid, no, lo següent.
4: Ai, pobret! Ai, que no pots guanyar el seu equip, aniré a dormir i estarà a fer la marranadeta quan arribi a casa.
3: A veure si puc escoltar amb el seu permís, que es deixa de fer aquests comentaris, perquè l'ho vull preguntar al Jordi Roura. Bueno, com ha vist aquest debut d'Espanya?
7: Bueno, jo crec que és un resultat molt sorpresiu. Ha sigut la tònica tot el partit, ells han defensat, però Espanya ha estat francament espès en la creació, han estat, crec que en molts minuts els ha faltat molt de ritme, molta intensitat, crec jo. És veritat que han tingut alguna opció, però tampoc tantes. Han creat, però tampoc tantes. Per tant, home, no és un bon inici. I no són bones sensacions.
4: Que es fotin.
3: I Cap Verd ho celebra com una victòria.
4: Home, és clar. Home, és que ho és.
3: És que no hi ha cap jugador de primera divisió en aquest equip.
5: Només de primera divisió portuguesa.
0: Però de les quatre grans lligues europees no n'hi ha cap. Hi ha el Logan Costa, que no és que està lesionat, no ha pogut jugar, que és el jugador del Villarreal.
7: I el del Benfica, crec, no?
0: Sí, el del Benfica, però...
7: Però no, en general són tots de lligues menors, inclús de segones divisions, vull dir.
3: Bueno, doncs ara us demanaré quin ha estat per vosaltres el millor jugador del partit.
14: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
3: A veure, començarem amb José Antonio Camacho, el millor jugador del partit.
20: Bueno, jo què sé, en espanyol com Rodri, mismo.
3: ¿Eh?
20: Rodrigo. Rodrigo, este, el alto ese moreno, el del tupé.
1: ¿Pero qué?
20: Rodri. No sé, Rodri. Rodri. Ponía Rodri en la camiseta, Rodri. No sé. Ponía el alto, Rodri. El alto, el alto ese juega, no sé dónde.
3: De veritat, realment es fa difícil. A veure, Arnau Vila.
4: Arnau Tenes.
5: Bocinha.
3: Botinha, qui?
5: Bocinha, el porter.
1: El porter de Cap Verd. Mira,
4: mira com no s'ha.
3: Vicenç Martí.
4: El que anava a dir jo, Bocinha. El porter.
3: Marta Cailà.
1: Jo també, el Bocinha.
3: També, Bocinha.
4: Bocinha.
3: Jordi Roura.
1: Bocinha.
7: Jo crec que d'ells el Bocinha i d'Espanya potser si tinc que quedar amb algú, el que ha estat menys malament, diguem-ne, per mi ha estat el Cucu.
3: Mira, jo també anava a dir el mateix, Cucurella, per mi el millor del partit. Albert?
0: Sí, Bocinha, 40 anys Bocinha. I MVP.
3: Estaríem Bocinha. Entre Bocinha i Cucurella, senyor Virgili.
8: Bocinha.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
16: És el selecte reina, ara està en moda funky sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: Estàs enfadadet, eh?
3: A veure, que tenim un regal sí. Que hem posat un Wonderbox.
1: Exacte, en col·laboració amb una bona camiseta que consisteix en una caixa sorpresa amb una samarreta oficial Mundial a dins d'una selecció. Doncs bé, hem rebut més de 780 missatges, 787 concretament, i entre els que han dit 0 a 0...
3: Sí, perquè clar, aquí el resultat final que s'ha encertat és 0 a 0.
1: 0 el guanyador d'aquest regal de Wonderbox amb una bona camiseta és Jordi Llorenç, que ens ha escrit el següent missatge 0 a 0 i Espanya demanant a l'àrbitre que piti al final del partit. Això ho ha dit fa molta estona, eh?
3: A tant no hem arribat. Albert,
0: recordar que fa 13 anys, Catalunya 4, Cap Verd 1.
4: Sí, senyora. Fixa't. Sí, senyora.
5: L'únic precedent, tant de la selecció catalana com de la selecció espanyola contra Cap Verd.
3: Bé, escolteu, són les 8. Tot seguit donem pas a la Mireia, que ja està a punt. Agrair al Jordi Roura que ens hagi acompanyat. Jordi, moltíssimes gràcies. Albert Ferran, una retrobada... En fi, que m'ha recordat
0: d'ell. Un plaer, sempre.
3: Moltíssimes gràcies. Gràcies també...
8: Al míster Camacho.
3: A José Antonio Camacho.
20: Gràcies.
3: Que ha estat la revelació avui de...
8: El mejor tete.
20: Joder, que faltava un poc de ponerle magana. Joder. Gol, gol, gol.
17: aquesta.
3: Adri, gràcies, bona tarda. Arnau Vila, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: I Marta Cailà, moltíssimes gràcies, senyor Virgili.
4: Fins
3: que tingueu un bon vespre, fins demà.
19: Viu el Mundial de Futbol a RAC 1. RAC
21: més
19: 1. Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
22: Let's play football.
19: A les 9, França-Senegal. L'estrena en la competició d'una de les grans favorites davant d'un rival molt incòmode.
23: Compte, França centrada, gol!
19: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC 1 amb Xavi Puig, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Fernández i David Brol. Aquest dimarts a les 9, França-Senegal. El Mundial de Futbol es juga a RAC més 1. RAC 1. Tots som un milió.

0: La dona de Pedro Sánchez compareix davant del jutge Peinado, una cita que tanca la fase d'instrucció del cas que se li ha obert a Begoña Gómez, on se l'acusa de corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. La fase següent ja serà el judici. Aquesta compareixença, que encara dura aquesta hora, inaugura la que podríem anomenar com la setmana horribilis del PSOE. El Partit Socialista cada dia s'ha d'enfrontar una cita judicial o política difícil d'empassar. Els dos dies crucials, però, són dimecres i dijous, amb la compareixença de Zapatero davant del jutge. Tot i que avui l'expresident ha demanat ajornar la desfilada als tribunals per tenir més temps per explicar d'on venen les joies que tenia al despatx. També d'aquesta tarda l'inici de la reunió dels 7 països més industrialitzats del món, el G7 a França, la trobada ben marcada per el que sembla que ara sí ha de ser un acord de pau imminent que ha de resoldre la guerra a l'Iran. L'Iran, que per cert, aquesta matinada ha de debutar al Mundial jugant a Los Angeles i serà, però, amb unes mesures restrictives com ara no permetre als jugadors que dormin als Estats Units durant la competició. El Mundial, on avui s'ha estrenat Espanya amb un partit que hem anat seguint tota la tarda aquí a RAC1, la transmissió especial del versió RAC1, i on Espanya ha quedat 0-0 contra Cap Verd. Veurem què passa a partir d'ara amb les següents fases. Notícia també d'aquesta tarda i de servei. El Parlament Europeu ha aprovat després d'anys de negociació els nous drets dels passatgers per volar. L'acord final passa perquè a partir d'ara les companyies hauran de mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. Per tant, queda enterrada la proposta d'Espanya que ha defensat que sigui totalment gratuït. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, comencem una setmana que ens portarà calor, calor i més calor.
1: Sí, avui s'han tornat a superar els 35 graus a molts punts del Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre i demà es podrien fregar els 37 o 38 graus en aquesta zona de l'oest del país. La calor, per tant, serà la gran protagonista sense cap mena de dubte i encara es podria intensificar més entre el cap de setmana i la setmana que ve. A aquesta hora, però, encara plou una mica al Pirineu i Prepirineu després d'una tarda de xàfecs i tempestes que localment han descarregat amb força.
0: De fet, preveient que farà molta calor els propers dies, el govern ja fa una crida a la prudència de cara als dies previs a la revetlla de Sant Joan. Remarquen que els incendis que hi ha, que han hagut aquest cap de setmana passat a diversos punts del país, són un avís de la situació de risc que tenen molts territoris de Catalunya. De seguida ho ampliem tot plegat aquí al 9C, són les 8 i 6 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Pendents aquesta hora de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que compareix davant del jutge. La dona de Pedro Sánchez que es posa en mans del jutge Juan Carlos Peinado, que la investiga per 4 delictes. La vista, formalment, ha de servir per tancar la causa i enviar-la a judici conjuntament amb dues persones més. Aquest cas enceta l'agenda judicial al voltant del PSOE aquesta setmana.
2: La vista del jutge Peinado en Begoña Gómez és el primer embat judicial. Demà, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha de donar explicacions al Senat per les seves reunions amb Leire Díez, avui que hem tingut més detalls amb el nou informe de l'UCO. Dimecres i dijous és quan està citat José Luis Rodríguez Zapatero, l'Audiència Nacional. Això sí, la vista es podria ajornar perquè el seu advocat ha demanat més temps per trobar tota la documentació que acrediti l'origen legal de les joies que li van requisar al seu despatx i que estan valorades en més d'1.300.000 euros.
0: De moment, el que tenim en dansa a aquesta hora, com dèiem, és la compareixença de Begoña Gómez als jutjats, una compareixença que s'està allargant perquè ja fa més d'una hora i mitja que ha començat. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
3: Sí, bon vespre. Una vista que ha arrencat concretament a les 6 de la tarda i 20 minuts. No hem vist Begoña Gómez perquè ha entrat directament als jutjats en vehicle i per un pàrquing. Qui sí que s'ha pogut veure és la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge Peinado els processa per malversació, per tràfic d'influències, per corrupció als negocis i per apropiació indeguda de marca. Tot està relacionat amb la càtedra que dirigia Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. Tant la Fiscalia com la seva defensa demanen l'arxivament de la causa, mentre les acusacions populars que encapçalen grups d'ultradreta reclamen, 1, mesures cautelars, inclosa la compareixença davant dels jutjats cada dues setmanes i la retirada de passaport. Per cert, això és el que es debat en aquests moments, en aquest precís instant, en aquesta vista. Què demanen més? doncs, fins a 24 anys de presó. Suposadament, d'aquí uns minuts ha d'acabar aquesta vista, tindrem conclusions del jutge sobre mesures cautelars i si tanca definitivament la causa i l'envia a judici o no.
0: Qualsevol novetat, Jordi, evidentment, línies obertes aquí al 9C. Aquest cas de Begoña Gómez s'hi suma avui un nou informe de l'UCO que afegeix més tensió a la setmana judicial dels socialistes. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil reforça la tesi que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, era el líder d'una trama que amb Leire Díez pretenia impedir o obstaculitzar les investigacions judicials que afectaven el partit. La Guàrdia Civil manté que Santos Cerdán va posar l'estructura del Partit Socialista al servei de la trama i va autoritzar que es fessin tots els pagaments de les despeses que presentava Leire Díez sense necessitat de controls interns. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
4: Sí, en aquest últim informe, l'UCO qüestiona la versió oficial dels contactes entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i complica encara més la compareixença de González demà al Senat, on ha d'explicar la seva relació amb Leire Díez i, per extensió, amb la trama del PSOE. L'informe apunta que la fontanera del Partit Socialista i la directora de la Guàrdia Civil no van acabar els seus contactes, com s'ha dit fins ara, el 2 d'abril de 2025, sinó que van continuar a través de missatges de WhatsApp. I això que aleshores la directora de la Guàrdia Civil ja sabia que s'investigava Leire Díez per formar part d'una trama de desprestigi de la unitat judicial d'aquest cos. L'informe de la Guàrdia Civil acredita contactes entre les dues fins l'11 de maig de l'any passat, dia que Mercedes González va esborrar els missatges. L'UCO també aporta dades que reforçarien el paper de líder de Santos Cerdán en tota aquesta trama, ordenant pagaments a Leire Díez en concepte de despeses de viatges.
0: Per la seva banda, Santos Cerdán assegura que no ha muntat cap trama ni ha fet res il·legal i que espera que la justícia ho demostri.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
0: Avui ha anat als jutjats de Tafalla, Navarra, com fa cada 15 dies. Doncs bé, el PSOE no descarta querellar-se contra Santos Cerdán. La secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Turró, insisteix que ningú al partit podia saber què feien Cerdán i Leire Díez. També reitera que confia en Zapatero, Roger.
4: Turró reitera que els comportaments individuals no defineixen tot el partit, defensa la integritat dels treballadors de Ferraz, insisteix que una cosa són els informes de l'UCO i una altra ben diferent els fets provats, i assegura que el Partit Socialista mai ha firmat cap contracte ni ha pagat Leire Díez per cap servei. Qui ho hagi fet, diu Torró, haurà de respondre davant la justícia.
6: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
4: Confiança total en Zapatero. Espera que quan comparegui ho expliqui tot, les vinculacions amb el rescat del Plus Ultra i l'origen de les joies, i sobre la possibilitat que Pedro Sánchez sigui citat com a testimoni, Torró insisteix, Sánchez no sabia res i mai es va reunir amb Leire Díez. Torró diu que les mesures internes aprovades ara fa un any, quan va esclatar el cas Santos Cerdán, han portat el PSOE a ser el partit més transparent i amb les normes més exigents de l'Estat.
0: Tot aquest escenari d'escàndols judicials l'aprofita el PP per sucar-hi pa. El portaveu popular Borja Sémper torna a demanar eleccions anticipades.
7: No estamos ante una manzana podrida. Es un árbol enfermo desde la raíz. Es un clima y una situación de corrupción total. ¿Qué hace una fontanera como Leire con el borrador de una ley a la que ni ustedes tienen acceso, ni los diputados en el Congreso de los Diputados tienen acceso?
0: Sémper diu que aquesta setmana horribilis de Pedro Sánchez certifica el final d'una època. Mentrestant, a Catalunya, els socis d'investidura de Pedro Sánchez comencen a perdre la paciència. Junts per Catalunya avisa que la setmana pot acabar molt malament pel president espanyol amb la legislatura penjant d'un fil, mentre que Esquerra li exigeix que deixi d'amagar el cap sota l'ala. Laia Colomer.
8: Els de Carles Puigdemont asseguren que els socialistes estan acorralats, insisteixen que l'única sortida és convocar eleccions. De fet, el portaveu Josep Rius diu que la legislatura pot quedar tocada de mort segons com acabi la setmana als jutjats.
9: Comencem una setmana que és decisiva pel futur govern de Pedro Sánchez, amb diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort.
8: Esquerra també reclama explicacions a Pedro Sánchez. La secretària general, Elisenda Alemany, diu que fa tard.
10: Cada dia que avança sense explicacions s'alimenten més els dubtes. El senyor Zapatero és l'expresident, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez. Per tant, menys joies i més explicacions.
8: Junts i Esquerra no s'empassen que tot el reguitzell de presumptes corrupteles del PSOE siguin guerra bruta.
0: Doncs sobre les novetats dels presumptes casos de corrupció que esquitxen el PSOE i la setmana complicada que encara el partit en l'àmbit judicial, avui li hem preguntat al cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, el Rafa Garrido, què en pensa.
11: Jo no sé vostès, però a mi em costa no perdre'm amb tot l'entramat de casos, suposats casos, coincidències malinterpretades, informes de la UCO, investigacions parcials que apareixen i desapareixen i interessos creuats. Crec que des de que vaig llegir d'adolescent 100 anys de soledat, que no necessitava tant fer un croquis per no perdre'm amb els noms, els casos i els encreuaments. Leire, Begoña, Santos Cerdán, David Sánchez, Coldo, Zapatero i el que més m'agrada, quan els protagonistes d'un episodi intervenen en un altre. És com quan els personatges de Médico de Família van aparèixer en un capítol de Farmàcia de Guàrdia. Explota el cap, tu. El pitjor de tot és que, atenent als antecedents, molts d'aquests escàndols poden acabar quedant en res per uns xutxes que estiren més el braç, el dret normalment, que la màniga, o per uns informes policials que semblen fets per Mortadelo i Filemón. Però abans, el socialisme espanyol i Pedro Sánchez concentraran en una setmana un calvari judicial que avui començava amb la seva dona i que serà, en tot cas, només una pedra en el seu camí, i segurament de les petites.
0: Un minut i un quart de nou, els líders del G7 celebren a aquesta hora a la localitat francesa d'Evian l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Són els líders de les principals potències econòmiques d'Occident, els Estats Units, el Japó, el Canadà i per part europea, França, Itàlia, el Regne Unit i Alemanya. Reuneixen els propers 3 dies per parlar de la nova situació al Pròxim Orient. Donald Trump ja ha desembarcat aquesta mateixa tarda i al costat de l'anfitrió, Emmanuel Macron ha tret pit de l'acord de pau i ha deixat clar que s'està reobrint l'estret d'Hormuz, per on passa gran part del petroli mundial.
12: Estic molt i molt feliç de dir que l'acord amb l'Iran ja està signat i l'estret ja està parcialment obert. Com ja sabeu, estan acabant de fer recerca d'algunes mines, però els vaixells comencen a passar-hi i divendres estarà del tot obert. Ens hem entès molt bé amb l'Iran i ara passaran grans coses a l'Orient Mitjà. I encara més important, els preus del petroli ja s'estan desplomant.
0: El text de l'acord no se sabrà fins demà o demà passat. Aquest és el termini que els Estats Units han donat aquesta tarda, 48 hores, a tot estirar per saber quina és la lletra petita del pacte. Abans d'aquesta cimera, els líders europeus d'aquest G7 han emès un comunicat conjunt on es plantegen aixecar algunes sancions a l'Iran si veuen un canvi d'actitud en el règim dels ayatolàs. Ho condicionen el fet que es respecti la navegació a l'estret d'Hormuz i que hi hagi passos clars en el camí de la desnuclearització. Un pas que també confirmava aquesta tarda la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
13: El principi de les sancions és que necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Depèn del comportament. Si el comportament canvia de manera creïble i verificable, aleshores podem aixecar les sancions.
0: El G7 també abordarà la guerra a Ucraïna demà al matí amb la presència de Zelensky, la rivalitat comercial amb la Xina i la irrupció mundial de la intel·ligència artificial. Més enllà d'aquesta trobada, tots els ulls estan posats en l'acte de divendres a Ginebra, on està previst que s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Mentrestant, la comunitat internacional celebra el pacte i demana que s'implementi ràpid i de manera completa, és a dir, que reobri l'estret d'Hormuz sense peatges. És un acord, però, que pot descarrilar si Israel s'entesta a mantenir l'ofensiva al Líban. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha anunciat que no té intenció de retirar les tropes del sud del país.
2: Ho ha deixat clar el ministre de Defensa, Israel Katz. Assegura que les tropes israelianes continuaran desplegades a les zones de seguretat del Líban, Síria i Gaza de manera indefinida per defensar les seves fronteres i els assentaments hebreus del jihadisme. De fet, fa només uns minuts, el primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, treia pit de que, en aquest cas, l'Iran no tingui armes de destrucció massiva.
14: L'Iran no tindrà armes nuclears mentre jo sigui

0: garantizar la paz, a la estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano y que se garantice la soberanía y la integridad territorial de un país soberano como és Líbano.
1: Álvarez ho ha dit des de Luxemburg, on aquest matí s'ha reunit amb els ministres d'Exteriors de la Unió Europea. Sigui com sigui, l'acord de pau a l'Iran fa baixar el preu del petroli. El barril de Brent, de referència a Europa, cotitza al voltant dels 83 dòlars. És un 5% per sota de com ha encetat la jornada, Montse Martí.
2: Les baixades en el preu del petroli sempre costen més d'arribar a les benzineres que les pujades, però les esperances amb el final del conflicte estan ja pressionant a la baixa els preus. El govern espanyol ha allargat, però, l'obligació de les petrolieres que venen a l'Estat d'informar cada setmana sobre el preu amb què han comprat els carburants i el preu de venda a les benzineres. Era una mesura temporal que estava pensada perquè durés 3 mesos, però el govern espanyol ha decidit prorrogar-la fins almenys a final d'any. Les borses també confien en el final del conflicte i avui han pujat. L'IBEX 35 ha guanyat gairebé un 1,5% i demà obrirà per sobre de la barrera dels 19.000 punts.
1: I ho hem sabut, aquesta tarda les companyies aèries podran cobrar la maleta de mà quan viatgem en avió. La Unió Europea acaba d'aprovar, després de 10 anys de negociacions, la nova normativa sobre els drets dels passatgers i inclou novetats importants. La més esperada és l'equipatge amb què viatgem. Després d'anys en què cada vegada més aerolínies cobraven per dur una maleta de mà i només era gratuïta una petita bossa, sota el seient, el Parlament Europeu havia pressionat perquè això canviés. Finalment, però, res de res. La maleta de mà continuarà sent de pagament. L'única diferència és que a partir d'ara les companyies estaran obligades a informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. I en cas de no agafar maleta, aquest import es descomptarà del preu final. És a dir, a la pràctica l'estarem pagant igual. Una altra novetat és que es mantenen les indemnitzacions per retard. Aquí sí que la Eurocambra s'ha sortit amb la seva i es manté, per exemple, els 250 euros de compensació per 3 hores de retard en un vol de fins a 1.500 quilòmetres. Repassem els detalls de l'acord amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
3: Si volem viatjar amb companyies europees, haurem de pagar la maleta de mà i l'únic que serà gratuït serà una petita bossa de 40 per 30 centímetres o objectes personals com l'ordinador. Si volem maleta de mà de 8 o 10 quilos, l'haurem de pagar. La diferència amb ara és la transparència a l'hora de fixar preus. Posem un exemple pràctic. Si un bitllet val 100 i d'aquests 100, 20 són de la maleta, ens hauran de marcar clarament. I si renunciem a la maleta, el bitllet costarà 80. És a dir, a la pràctica, la maleta es cobra igual perquè el bitllet s'abarateix si hi renunciem. Una mesura que busca que les aerolínies no posin preus variables a la maleta en funció de la demanda, però cobra la porta que no només les low cost, també les anomenades aerolínies de bandera puguin cobrar-la. Una altra novetat és que si viatgem amb nens menors de 14 anys, les companyies hauran d'oferir de franc poder triar el seient del nen perquè voli amb l'adult. Pel que fa a les indemnitzacions, no hi ha canvis. 250 euros en cas d'un retard d'un vol de fins a 1.500 quilòmetres, que és la majoria, per exemple, de Barcelona a qualsevol ciutat europea.
1: Gràcies, Lluís. Doncs bé, la principal associació espanyola d'aerolínies no està gens convençuda amb aquest acord. Assegura que la proposta que s'ha votat avui no corregeix els problemes existents i que fins i tot pot empitjorar la situació que hi ha ara mateix perquè els passatgers no en trauran cap benefici. L'entitat afirma que de manera incoherent s'obliga les companyies a incorporar per defecte a la tarifa bàsica de serveis que no tots els passatgers necessiten. I això el que pot provocar és que el consumidor acabi pagant per coses que no vol.

0: I novetats en el cas Andic, la trucada del fill al 112 després de la caiguda del pare demostra que estava en xoc, o com a mínim això diu la defensa, que s'agafa aquest àudio per assegurar que Jonathan no té res a veure amb la mort. Fins ara havíem llegit el contingut de la trucada en diversos escrits, però avui Catalunya Ràdio ha publicat l'àudio. Són tres trucades i en una se'l sent al final cridant el seu pare.
1: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan. Sí. Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
2: Por favor, envíame la ubicación.
1: ¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
2: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
1: En tiempo real, no. ¿Vale?
2: Enviado.
1: ¡Viejo!
0: Unes trucades que també passen a formar part de la guerra pel relat públic del cas Benet Íñigo.
3: A la causa consten diverses trucades. La primera la fa l'impacte.

0: investigat, Jonathan Andic, que explica plorant que el seu pare ha caigut. L'operadora del 112 li demana detalls de l'accident.
1: ¿Alguna referència de dónde se encuentra?
2: En el camino de las cuevas de Salnitre.
1: ¿Sale de qué altura? ¿Es este barranco? ¿Se lo voy a indicar aproximadamente? ¿Lo voy a indicar de qué altura ha podido caer?
2: No lo sé, no lo veo.
1: ¿Le contesta? ¿No sabes si está consciente?
2: No lo contesta.
0: Després, la trucada la fa al SEM per preguntar a Jonathan Andic on és exactament. Per la defensa, la veu i els plors demostren el xoc que tenia en aquell moment i descarten que participés en la mort del pare. La jutgessa i les acusacions, però, es pregunten per què va trigar 5 minuts a trucar des del moment de la caiguda d'Isaac Andic i per què va trucar a la parella del pare abans que els serveis d'emergència.
3: Encara en crònica judicial, l'altre nom propi del dia és el de Rafa Mir. La justícia ha condemnat el futbolista de l'Elx, ex del València, a 8 anys i mig de presó per agressió sexual.
4: La sentència encara no és ferma. La justícia imposa a Mir 7 anys de presó i afegeix un any i 6 mesos més per un delicte de lesions. El tribunal obliga Mir a pagar una indemnització de 64.000 euros i també una altra a una altra persona que hi era en aquell moment de 6.000 euros més. El futbolista de l'Elx tampoc podrà acostar-se a la noia en 13 anys i després del pas per la presó també demana 7 anys de llibertat vigilada. L'agressió es va cometre el 2024. Llavors Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos futbolistes van conèixer dues noies en una discoteca de València i després van continuar la festa a casa de Mir. Allà, Rafa Mir va violar dos cops una de les joves de 21 anys i també va agredir l'altra. El jutge també ha condemnat Pablo Jara, amic de Mir i també futbolista, a 2 anys de presó per agressió sexual i delictes contra la integritat moral i lesions lleus.
3: I a tot això, el govern espanyol ha anunciat avui un acord per derogar l'anomenada llei Mordassa al final de la persecució penal a les ofenses a la monarquia, als símbols de l'Estat i les religions. Fa uns anys que és vigent i des de llavors ha servit per condemnar 150 persones, algunes amb penes de presó. Tornem a Madrid, Jordi.
5: Sí, acord per reformar bàsicament el Codi Penal i eliminar les penes de presó, però per tot això s'han de retocar fins a mitja dotzena de lleis. L'anunci d'avui és del ministre Ernest Urtasun, que ho resumeix d'aquesta manera.
6: Tres grandes cambios. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Després deia que ningú hauria d'haver trepitjat mai la presó, com va ser el cas del raper Pablo Hasél. Aquest era un dels grans acords del PSOE i Sumar pel govern progressista, però en aquests 7 anys no s'ha fet absolutament res. De fet, tampoc és la primera vegada que s'anuncia un pacte per derogar aquesta llei, la llei Mordassa. Ara s'ha de negociar amb tota la resta de partits perquè el PP i Vox s'hi oposen i s'ha de sotmetre a votació del Congrés dels Diputats.
3: I el PP català endureix el discurs, inclou l'expulsió dels immigrants irregulars que delinqueixin. El seu nou full de ruta, ho diu la ponència política que els populars aprovaran a finals de mes al Congrés del Partit, que pica l'ullet a l'extrema dreta. Amb Vox i Aliança a l'alça, segons la majoria d'enquestes, els populars adopten al seu projecte polític algunes de les seves polítiques. També alerten de l'amenaça del fonamentalisme islàmic. Alba Carnicer.
7: El text, batejat amb el nom de Llibertat, Ordre i Prosperitat, defensa que cal una gestió ordenada per evitar el col·lapse dels serveis públics, aposta per endurir els controls de les fronteres i exigeix més madura per fer efectives les ordres d'expulsió dels immigrants irregulars que cometin delictes. El partit sosté també que la integració passa pel respecte als valors democràtics. És en aquest punt on assenyala el fonamentalisme islamista, que el considera incompatible. El senador Juan Milian és qui ha defensat la ponència.
8: Catalunya no està condenada a la decadència. No creemos que debamos conformarnos con perder posiciones económicas, con que nuestros jóvenes tengan más dificultades para emanciparse o con que nuestras clases medias vean cada vez más difícil prosperar. Creemos exactamente lo contrario. Creemos que Cataluña puede volver a ser una referencia de libertad, de prosperidad y de convivencia.
7: El partit aprovarà la ponència política al Congrés, que se celebrarà el 27 de juny.
3: I de la plana de successos, més detalls que hem sabut aquesta tarda sobre l'execució al carrer Balmes a Barcelona de dimecres passat. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de nacionalitat sèrbia que tenia un ordre de detenció europea.
4: Una ordre dictada des de Bèlgica. Ho ha avançat la periodista Anna Ponsí, que també diu que els agents han tingut problemes per identificar la víctima perquè tenia diverses identitats. L'assassí, mentrestant, continua fugit.
3: Dos minuts i dos quarts de nou. Falta una setmana per la revetlla de Sant Joan, però el govern s'avança i fa una crida a la prudència els dies previs. Les altes temperatures i els incendis que hi ha hagut aquest cap de setmana a diversos punts del país són un avís de la situació de risc que tenen molts territoris del país. La consellera Núria Parlon demana extremar la precaució.
9: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
3: Només ahir diversos focs van calcinar una cinquantena d'hectàrees a Eudald Martínez.
10: Un dels incendis més importants del cap de setmana va ser el de Cervià de les Garrigues, que va cremar unes 33 hectàrees. Va quedar estabilitzat ahir a la tarda, però avui els bombers hi han continuat treballant amb unitats terrestres i aèries. L'inspector en cap dels GRAF, el grup d'actuació forestal dels bombers, Marc Castellnou, admet que els preocupa la situació als boscos i a les zones amb vegetació, ho ha dit al Món a RAC1.
11: La setmana aquesta és la setmana que decidirà com començarem la campanya. Farem alçada incendis de centenars d'hectàrees en els propers 2-3 dies, i comencem una altra vegada l'estiu accelerat a l'estiu del de l'any passat, 2025, o l'estiu del 2022, que són estius definits per una calor prolongada que predisposa el bosc a cremar.
10: De cara a la revetlla, interior augmentarà un 50% el personal dels bombers i també preveu fer gairebé 700 controls policials a les carreteres durant tota la setmana que ve.
3: Uns incendis que agafen protagonisme amb una calor cada cop més intensa. De fet, aquest cap de setmana s'ha arribat als 37 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, les zones que precisament tenen un perill d'incendi més alt. Els propers dies els termòmetres continuaran per sobre del que tocaria en aquesta època, amb un ambient de ple estiu i sembla que amb poques opcions de pluja. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
12: Bon vespre.
3: Comencem una setmana de molta calor. I quan pujarà més la temperatura, però?
12: Doncs mira, a finals de setmana serà sobretot divendres i cap de setmana quan notarem que puja, però realment de valent aquesta temperatura, amb una calor ja descontrolada, que farà molta, molta calor entre el cap de setmana i sobretot la setmana que ve. N'estarem pendents, possible situació d'onada de calor en alguns punts de la península, també de França, a temperatures que fins i tot podrien estar a prop de rècords per aquesta època de l'any. De moment, una calor molt intensa, sí, però que encara no és de rècord. Avui s'ha arribat als 36 graus al Pla de Lleida, però també més de 35, 35 i mig en alguns punts de la Vall de l'Ebre, per tant, calor molt forta, de 30 a 33, 34 molts punts del país, fins i tot 30 a la línia de la costa. Està augmentant la sensació d'aixafogor, es nota també de nit, i tot això es va acumulant. Per tant, durant la setmana anirem notant cada cop un ambient més feixuc, més pesat de nit a les grans ciutats de la costa, sobretot a Barcelona, i durant el dia cada cop més calor, sobretot dijous, divendres i cap de setmana, quan podríem tocar sostre d'aquesta setmana, però en espera que pugi més aquesta temperatura de cara a la setmana que ve. Per tant, atenció, perquè possibilitat de pluges de moment poques. Avui n'hem tingut, hem tingut alguns xàfecs localment forts amb tempesta, Pirineu, Prepirineu. Han arribat fins al nord de la Catalunya central, a punts del Bages també, la zona de Cardona, Clariana de Cardener, però després d'aquestes tronades de tarda demà, dimecres, cada cop ens encaminarem amb un escenari de més sol i menys ruixats de tarda.
3: Més calor també de cara a Sant Joan?
12: Sí, sembla que coincidirà precisament amb Sant Joan, un dels moments àlgids d'aquesta calorada que continuarà, és a dir, que no tindrem una treva durant el cap de setmana. De moment no es veu la fi, és a dir, hem tingut un inici de juny encara relativament agradable, ara ja portem 3-4 dies amb moltíssima calor, d'aquí també aquest inici de focs, ja una mica més preocupants, i atenció perquè a partir del dia 20-21 serà el moment, aquests últims 10 dies de juny prometen, i malauradament en el mal sentit.
3: Gràcies, Martí, fins ara.
12: Fins ara.
3: Passen dos minuts de dos quarts de nou. En clau econòmic, un dels principals fabricants d'automòbils xinès, Great Wall Motors, ha triat el port de Barcelona com a base d'operacions per entrar vehicles a Europa. Els primers 500 de la companyia han arribat al port en les últimes hores i amb aquesta operativa Great Wall Motors s'afegeix a la llista de fabricants xinesos que tenen el port de Barcelona com a base d'operacions. Això al port i a l'aeroport, la Cambra de Comerç de Barcelona defensa que el turisme impulsa les connexions intercontinentals a la infraestructura. Ara mateix, el Prat té 59 rutes directes, que és un màxim històric.
13: EAE Business School us ofereix aquest espai.
3: Ara bé, la Cambra assegura que hi ha una demanda no resolta de més de 5 milions de passatgers, Montse. La cambra fa una crida a reforçar les rutes directes i assegura que més de la meitat dels passatgers intercontinentals de Barcelona viatgen encara fent escala, per tant, que hi ha passatgers que volarien en vols directes si hi hagués noves rutes. El president de la cambra, Josep Santa Creu, defensa que el turisme, entre d'altres bondats, impulsa precisament la connectivitat aèria a l'aeroport del Prat.
14: Que hem de millorar internament aquest sector, però tothom voldria, molta gent voldria estar on estem. Per una empresa japonesa que vol tenir una fàbrica, vol tenir un centre important a Europa, ells volen un vol directe. Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat.
3: La cambra demana potenciar el llarg radi amb l'Àsia, l'Amèrica del Nord i alguns corredors de l'Amèrica Llatina. L'aeroport del Prat va tancar el 2025, recordem, amb 57 milions i mig de passatgers, superant ja la capacitat tècnica, que és de 55 milions, i s'ha situat com el cinquè hub amb més demanda a Europa.
13: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
3: I el govern fa un pas més per intentar reduir la llista d'espera per la dependència. A partir de la setmana que ve, el departament començarà a pagar els primers ajuts exprés a la dependència. La població catalana cada vegada està més envellida. Cada any prop de 30.000 persones s'incorporen al grup de majors de 85 anys i la transformació demogràfica és una de les pedres a la sabata de l'administració a l'hora d'atendre la demanda. Són xifres d'un nou informe del CETIS, el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social. Júlia Manero.
15: Amb el nou Pla Cura que van presentar aquest abril al Departament de Drets Socials i el de Salut, el govern té previst agilitzar l'accés a la dependència, que ara per ara està congestionat. El primer pas ha sigut digitalitzar els processos. Des d'aleshores, els tràmits fets digitalment han passat del 6% a prop del 80% i de retruc s'ha reduït dues setmanes el temps d'espera. El pas següent començarà la setmana que ve. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, explica que implementaran el PIA Express per agilitzar l'accés a prestacions.
16: Són aquestes prestacions que ens avancem a l'acció del món local per donar doncs, aquestes ajudes per prestacions econòmiques de manera àgil i en poques setmanes després d'haver tingut el grau de dependència. Les persones que vulguin tenir un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada amb aquest PIA Express podran tenir just després del grau.
15: La mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però que esperen un cuidador professional rebin ajuts d'entre 100 i 200 euros mensuals.
3: I novetats també a l'hora d'aconseguir un certificat de defunció que serà més fàcil a casa nostra. A partir d'ara la gestió es podrà fer de manera electrònica, Violeta Martos.
17: Aquest moviment continua l'actualització electrònica en l'expedició de certificats, com els de naixement. La digitalització facilita el tràmit, redueix la burocràcia i evita gestions feixugues en un moment delicat. Ara, els professionals sanitaris podran generar i signar el document de manera digital i després enviar-lo al registre civil, als sistemes funeraris i a l'INE. El sistema electrònic ja ha començat a funcionar a 12 centres hospitalaris i s'han habilitat com a mínim un a cada regió sanitària. Es començarà instal·lant a urgències, medicina interna i unitats de cures intensives. I en fases futures es preveu que també n'hi hagi a l'atenció primària, a centres sociosanitaris i a les actuacions del sistema d'emergències.
3: I per cert que s'ha detectat el primer cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo d'aquest any a l'estat. Ha estat a Salamanca, el pacient és un home de 68 anys i l'han portat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Ara per ara el pacient està estable i sota control epidemiològic. I ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem la carta que han enviat els cantaires expulsats de la Sagrada Família al Temple a la policia espanyola i als Mossos. Ara tornem.
13: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
18: Una experiència autèntica per a tota la família.
13: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
18: Us hi esperem.
13: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
18: Terres de l'Ebre.
13: Reserva de la biosfera.
18: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
19: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
20: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: Ràdio en directe.
23: Actualitzada al minut.
24: Alertes d'última hora.
23: RAC més 1.
22: Notícies.
24: Podcast.
23: Contingut exclusiu.
22: Escolta.
24: Navega.
22: Descarrega.
23: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
22: Fàcil, còmoda.
24: Intuïtiva.
22: I renovada.
23: amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
3: I obrim la crònica cultural quan passen 8 minuts a 8:45. Més de 200 cantaires expulsats de la Sagrada Família en l'acte amb Lleó XIV exigeixen explicacions i disculpes al temple, a l'arcabisbat, a la policia espanyola i als Mossos. En una carta que ha avançat aquest matí RAC1, els signants expressen el malestar pel tracte rebut i demanen que s'assumeixin responsabilitats si es conclou que el dispositiu era desproporcionat, Segiró.
2: El text denuncien el maltracte rebut, diuen, tant els cors adults expulsats del temple com els infantils, que a excepció de l'escolania també van deixar sense sortir a la benedicció. Subratllen l'esforç i el temps dedicat a preparar l'actuació, consideren dolorós que per uns fets puntuals atribuïts, diuen, a un grup reduït de cantaires, s'adoptés aquesta mesura de forma col·lectiva. Asseguren que se'ls va fer fora sense explicacions, amb un centenar de policies que els van intimidar durant l'actuació, movent-se constantment i obligant fins i tot el director a desplaçar-se diverses vegades, inclòs durant les interpretacions. Per això exigeixen saber qui va donar l'ordre, que s'expliquin els criteris i que s'assumeixin responsabilitats si no es va fer una gestió adequada.
3: Gràcies, Cesc. Atenció també a aquesta dada. Més de la meitat dels creadors culturals utilitzen la intel·ligència artificial com a ajuda a l'hora de fer guions, textos o música. Són dades de l'informe anual que ha presentat el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Gairebé 6 de cada 10 fan servir la intel·ligència artificial habitualment o de tant en tant. Repassem les dades d'aquest anuari amb l'informe que ha fet l'Adrià García amb l'Eulàlia Carrascal.
5: Intel·ligència artificial.
6: Un de cada 3 enquestats assegura que l'ús de la intel·ligència artificial els ha portat eines de treball noves i els ha facilitat la tasca. Tot i això, prop del 80% dels creadors culturals consideren que aquestes tecnologies afavoreixen la deshumanització i el plagi.
5: Arts escèniques.
6: L'informe apunta que el darrer any ha estat radiant per al teatre, que ha batut un rècord d'espectadors i s'ha situat a prop dels 108 milions de facturació. També s'han creat un grapat de companyies noves.
5: Cinema i plataformes.
6: D'altra banda, el cinema ha registrat una altra davallada. El nombre d'espectadors ha caigut un 10%, mentre que els usuaris de plataformes no paren de créixer. Han passat de 15 a 20 milions.
5: Música.
6: La facturació i el públic als concerts ha crescut un 20%, i la indústria discogràfica catalana s'ha embutxacat un 30% més de calés que l'any anterior.
5: Literatura.
6: També ha crescut prop d'un 10%. Ara bé, els llibres en català només representen el 13% de tots els que es venen.
3: I l'escriptor Jordi Marrón ha guanyat el Premi BBVA de Literatura amb la seva primera novel·la manual de flotació. El jurat n'ha destacat la capacitat d'abordar el dol i la memòria familiar des de l'humor, fugint del dramatisme i del sentimentalisme. El guardó està dotat amb 30.000 euros i l'obra arribarà a les llibreries al mes de setembre. I el musical Cop de Rock tornarà a Barcelona al setembre. A Cop de Rock. Fa 15 anys, de Goll de Gom va estrenar aquest espectacle inspirat en l'escena del rock català dels 90, i ara la productora usonenca La Barca l'ha recuperat. Faran 5 funcions del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum. I parlant de clàssics de la música catalana, Gossos farà una gira per commemorar els 20 anys de Corren. Seran 12 concerts que faran a partir de l'any que ve a tot Catalunya. De moment no sabem ni les dates ni els llocs on actuaran. I Remei de Calafresca actuaran a la tardor a la sala Rasmatàs, també de Barcelona. Després de convertir-se en tot un fenomen a casa nostra, ara el Quartet d'Arbúcies es portarà el seu rock reivindicatiu a la capital el 13 de novembre. I quan falten 2 minuts per arribar a 3:45, anem amb els esports. Quim Salvador, bon vespre.
25: Bon vespre, Mireia.
3: La selecció espanyola ha debutat al Mundial amb un empat contra Cap Verd.
2: Sí, inesperat 0-0 en un partit en què Espanya ha dominat clarament però no ha estat capaç de fer cap gol.
3: Ho ha seguit en directe a Atlanta, a l'Atlanta Stadium, l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Bon vespre.
4: Bon vespre. Espanya no ha passat de l'empat contra Cap Verd. Imatges ara mateix de jugadors de Cap Verd plorant sobre la gespa perquè han fet història. Un empat contra l'actual campiona d'Europa i una de les màximes favorites de guanyar el Mundial. Espanya ha tingut ocasions, ha arribat a porteria, però s'ha topat amb Bosinha, el porter de Cap Verd, que avui ha estat una muralla infranquejable per Espanya. Lamine Yamal ha entrat a l'últim tram, ho ha intentat, però no ha estat suficient per Espanya, que ara es complica les opcions de ser primera de grup.
3: Gràcies, Dami. Demà podem sentir la primera reacció, Quim, del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
2: Sí, ha parlat per Televisió Espanyola a peu de gespa, tot just acabar el partit, i ha lamentat la manca d'encert de cara a gol.
7: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio, pero quizás en algún momento faltaba un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar.
2: A més de Lamine Yamal, que ha jugat els darrers 25 minuts, també han jugat del Barça Cubarsí, Gavi, Pedri i Ferran Torres, que han estat titulars, i Dani Olmo, que ha entrat al camp al minut 81.
3: Encara al Mundial aquesta nit es jugaran 3 partits més.
2: Sí, a les 9 començarà el Bèlgica-Egipte amb el madridista Thibaut Courtois a la porteria belga i el davanter del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim a la banqueta egípcia. A les 12 de la nit, Aràbia Saudita-Uruguai, i a les 3 de la matinada Iran-Nova Zelanda. La selecció iraniana ha aterrat la passada matinada a Los Angeles, on es jugarà el partit, i tot i l'acord de pau amb els Estats Units, l'expedició persa, doncs no han variat les condicions dels seus visats, i quan s'acabi el partit tenen 24 hores per sortir del país i tornar a Mèxic, que és on hi tenen la concentració.
3: Veurem si això s'acaba modificant o no amb aquest presumpte acord de pau que sembla ser que estaria encarrelant Donald Trump. Anirem veient. Avui s'ha fet oficial també el fitxatge de Marc Cucurella pel Real Madrid.
2: El lateral català de 27 anys, fins ara al Chelsea, i titular amb la selecció espanyola, és dels que ha jugat el partit d'aquest vespre contra Cap Verd, ha firmat per 6 temporades i es converteix així en el segon fitxatge de Florentino Pérez des que va guanyar les eleccions, just després de l'entrenador José Mourinho. El club blanc pagarà per ell prop de 60 milions d'euros al Chelsea, i amb el seu fitxatge el Madrid ja té un futbolista a la selecció espanyola que disputa el Mundial, que fins ara no en tenia cap.
3: I l'entrenador del Barça d'en Vol, Carlos Ortega, ha avançat al món a RAC1 que signarà aviat la renovació.
2: L'endemà de guanyar la 13a Champions de la història del club, Ortega ha explicat al món a RAC1 que vol continuar per un període llarg a la banqueta del Barça.
8: No habrá problema. Yo creo que yo estoy muy contento aquí, me siento muy valorado. Seguro que arribaremos a un acord més bronquetat.
9: Et queda una temporada i, per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
8: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
9: Llarga. Sí.
2: L'equip blaugrana celebra aquest vespre de Champions i una temporada històrica en què ha guanyat els 7 títols que hi havia en joc amb un sopar privat a Barcelona.
3: Gràcies, Quim.
2: Bon
3: fins
2: vespre.
3: Ara. I acabem abans de la tertúlia saludant a l'Ona Pardo. Què tal, Ona? Bon vespre.
11: Bon vespre.
3: Què ens hem deixat per explicar avui?
11: Doncs ens hem deixat per explicar que aquesta setmana Passapalabra farà l'últim rosco.
3: Ja s'acaba, eh?
11: Sí.
3: S'acaba el tema.
11: Se'ls acaba. Dijous serà l'últim dia que el programa emetrà la seva prova més famosa, el rosco. Ho ha anunciat aquesta tarda la mateixa cadena amb una promoció que anà més a la tele.
25: Este viernes a las 8, estreno...
26: ¡Ay, qué nervios!
25: ...de la nueva... prueba final de Passapalabra en Antena 3.
3: Oh, gran anunci, no, aquí?
11: Sí, expectació. Sembla que estan orgullosos, no?
3: Sí.
11: Sí, com dèiem, no? Divendres serà el primer dia en què els fans del format es trobaran amb aquesta nova prova, que més enllà de la data d'estena no en sabem res més, no sabem no, sí, ni de com sabem ni com anirà.
3: Un fals rosco.
11: No en sabem res, només sabem que a partir de divendres canviarà tot. I res, com ja hem anat explicant, no? Tot això ve d'una sentència del Suprem que a finals de maig va confirmar que havien de deixar d'emetre la prova. El jutge va considerar que els drets de propietat intel·lectual són d'una empresa neerlandesa i, per tant, no d'Antena 3, i d'aquí que s'hagi acabat i veurem què passa divendres.
3: Hem d'anar seguint dijous, divendres... Mira, ja el veiem aquí, el rosco.
11: I tant.
3: Precisament, ara.
11: Últims dies,
3: últims moments. Vinga, fins ara.
11: Fins ara.
3: Gràcies, Ona. Passen 3 minuts de 3:15.
23: a RAC1. No ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Vinga, som-hi amb la tertúlia d'aquest dilluns. Dilluns que, bé, ja som 15 de juny i avui tenim els clàssics del dilluns, avui sí. Enric Sierra, Jordi Cominal, Laura Aznar i Isabel Lleuger. Què tal? Com esteu? Bona nit a tots quatre.
1: Què tal?
2: Bona nit.
0: Com esteu aquí, mirant el rosco, no?
3: Bueno, és que a les teles hi havia dues imatges. Una era la selecció espanyola i l'altra un rosco i no sabia quin rosco parlava.
0: Estàs content, no?
3: No, jo no mai me n'alegro per les desgràcies dels altres. M'ha semblat un acudit.
2: El que passa que amb això de les televisions, la Laura i jo en veiem unes i en Jordi sí. I l'Enric en veuen unes altres. Llavors depèn de què comenteu. La Laura...
0: Mira, no, però tenim tantes,
2: tenim
0: per
2: un...
0: sort,
2: sí,
0: que crec que precisament el rosco el veieu bé.
2: El veiem bé, sí.
0: Justament. Però vaja, ja s'acaba dijous, ja està, i veurem quin és el recanvi d'això.
4: Mm-hmm. Bueno. Ja, home, han estat uns anys, no?
0: Molts anys.
4: De rosco.
0: Molts anys. I clar, és a dir, un buc insígnia com aquest, canviar-lo i fer-lo atractiu de nom, de nou, doncs bé, és un repte,
4: sí,
0: un repte que ja veurem com va avançant de cara, en aquest cas, a Antena 3. Vaja, com comencem la setmana? Perquè tenim front judicial a Tutipleni a Can Soe. Ara en parlarem d'aquí una estona, perquè tenim ara la dona de Pedro Sánchez que continua declarant davant del jutge a aquesta hora. El Jordi Armenteres, a la que tingui novetats, doncs seguida ens demanarà pas. Veurem què tal, perquè en principi també ha de desfilar davant del jutge Zapatero aquesta setmana. És a dir, hi ha teca, eh? Per tots cantons. Però, per altra banda, el que volia en aquests moments és plantejar un altre tema, i és que no sé si ja teniu previst tot el tema de viatjar aquest estiu, si agafareu avions o no, però tenim, entre cometes, informacions noves de què hem de fer amb les maletes de mà. No sé si sou usuaris de l'avió constantment, sí? Vas dient que sí, Isabel?
2: Sí. I constantment, amb una certa mesura, no? Però sí, utilitzem tots la família usualment l'avió, i el tema de les maletes de cabina doncs també condiciona.
0: A veure com t'has d'organitzar, no?
2: Exacte, a veure com t'has d'organitzar. A veure, jo he de dir que per un tema de comoditat jo sempre prefereixo embarcar, val? Perquè al final, si tot va bé i les cintes de distribució de les maletes quan arribes no és excessivament tardar, diguéssim, doncs, bueno, tot va, jo vaig més còmode. Però també moltes vegades he viatjat amb maletes de cabina, i a mi em sembla que aquest criteri és un criteri purament especulatiu i econòmic, i que el que fan és que les companyies en un mercat lliure estipulen una sèrie de premisses que fan que els usuaris, si vols viatjar, t'hagis d'emmotllar, i aquesta és una mica una dictadura del sistema liberal, no? I per tant, això és el que hi ha. A mi em sembla malament, sí, em sembla malament, em sembla que quan tu ja pagues un viatge i un desplaçament, això implica que hagis de portar un mínim equipatge, i si aquest mínim equipatge compleix els requisits com perquè el tinguis a sobre teu, doncs hauria d'estar a sobre teu o a sobre del costat, diguéssim, hauria d'estar dins del teu bitllet de desplaçament, no? Però aquesta és una realitat del mercat en el que vivim, no? I està malament. Sí, està malament també, sobretot, que no hagin aconseguit que això no fos així. És a dir, em sembla que al final el que hem de censurar no és que les companyies ho hagin reclamat i ho hagin aconseguit, sinó que no s'hagi aconseguit la inversa.
0: Perquè recordem, el que ha passat avui, la Unió Europea ha rebutjat que les maletes de mà hagin de ser gratuïtes, com havia demanat Espanya, i per tant seguiran cobrant com fins ara, però ja sí que ja es farà un canvi formal. A partir d'ara, les aerolínies estaran obligades a ensenyar des del principi el preu del vol amb la maleta ja inclosa, i fins ara recordem que era un recàrrec que s'afegia més tard en el procés de compra. És un matís que després de 10 anys d'estar negociant tot aquest tema, no sé si al final és un com un matís de forma, no? Perquè estem on érem, no? Al final.
4: Sí, però jo no sóc superusuària d'avions, però evidentment n'he agafat, i a mi em feia la sensació, quan llegia la notícia, que realment hi ha diverses aerolínies que et posa que el preu que tu estàs pagant ja inclou la possibilitat de volar amb un equipatge de mà. O sigui, que el que entenc ara és que aquelles que no ho diuen de forma explícita i que després et fan aquest recàrrec, catàleg, hauran d'explicitar quina part del que tu t'està costant el bitllet, és que no sé si ho estic entenent bé, suposo que és així, del que t'està costant el bitllet, quina part és per poder viatjar amb equipatge de mà. Jo, per exemple, que gairebé sempre viatjo amb equipatge de mà i no facturo mai, doncs trobo que està bé per una qüestió bàsicament de transparència, de tu saber el que estàs pagant, que hauria d'estar absolutament tot desglossat. Al marge d'això, tampoc no tinc una opinió com molt formada sobre el tema.
0: El Jordi, què hi diu?
1: Jo estic d'acord amb la mesura tal com l'han aprovada.
0: Ui, a veure.
1: D'entrada, perquè l'origen és una batalla comercial de fer els vols low cost. Val? Els vols, sobretot si són de curta distància, és el que més contamina del món.
4: Això estic totalment d'acord amb tu.
1: I jo, per exemple, he procurat ja sempre, bueno, sempre, des de fa un temps, procurem que tot el que siguin menys de 600 quilòmetres o 1.000, intentar fer-ho o per carretera o sobretot amb tren. No? Escolta, també el taxi, si et recull a l'aeroport et cobra una mica més, si carregues maletes una mica més. No ens anem al taxi, ens mantenim a l'avió. Això va ser un punt d'especulació de fer-ho tot d'un preu tan baix, que a mi a vegades em fa patir una mica, perquè volar amb un avió no hauria de ser una cosa de preu i potser sí més de seguretat, etcètera, etcètera, que va començar per rebaixar preus, de dir, et dic un preu, tu compres el bitllet i llavors et trobo la sorpresa que t'hi poso la maleta, que t'hi poso no sé què, que t'hi poso no sé quants. Val? Amb què hem guanyat en aquesta mesura? Que t'obliguen a la transparència. És a dir, tu saps el que estàs comprant. Val? Que llavors, escolta, doncs, la meva tesi és, si tu et ve dels 20 euros de la maleta per marxar volant a no sé on, el meu consell és que no marxis volant a no sé on. Perquè si et ve d'aquests 20 euros de la maleta, vés a saber què et pot passar l'altre, però bueno, cadascú farà el que cregui convenient. En tot cas, ara aquí et garanteix una certa transparència i que, per tant, si et vols estalviar aquests 20 euros, la teva solució és no anar amb maleta. Bueno, i llavors te'ls descomptaran. En tot cas, tens el paquet complet. Podràs estar d'acord o no en que paguis equipatge, però ara saps que pagues per anar sentat a la cadira i per posar una maleta. I jo estava, sobretot, molt en contra del tema de la gratuïtat pel mal ús que es fa sempre d'allò que és gratuït. Que vale que és una, que vale que són unes mides, però llavors què et trobes quan voles? Que no sé com s'ho fan la gent, però sempre està molt ple i que mai, gairebé mai hi ha lloc per poder posar tu la teva bossa, perquè hi ha algú altre que ha decidit portar-ne 74, que està tot ple. Bueno, és a dir, si aquí també es contribueix una mica de civilitat a l'hora d'organitzar-te...
4: No pots portar 74, no? Perquè tècnicament pots entrar només però, amb una maleta.
1: A nivell, a nivell de volums, a nivell de si el nen em porta, a nivell de no sé què...
2: Bueno,
1: en tot cas, llavors l'avió no està preparada per recollir totes les bosses que tothom porta.
2: Pues que
1: és una mica el lío, no? Llavors, però sobretot, subratllo el tema de la mesura pel tema de transparència, saps el que estàs comprant.
5: Sí, a veure, diverses coses.
0: Ha anat apuntant molt, l'Enric.
5: Sí, no,
0: jo
5: no,
0: només
5: mira,
0: aviso.
5: Jo he perdut la maleta 3 vegades en un avió.
0: Però la que embarcaves...
5: la que embarcava.
4: Clar, està facturada.
5: I des de la que va fer la tercera, vaig decidir que no embarcava mai més cap en maleta, perquè és molt desagradable, sobretot al país que vagis, arribar i no tenir maleta, i ni raspall de dents, ni res que ara es pot dir, encara estem en horari infantil. Per tant... Des d'aleshores vaig decidir que havia d'anar...
0: Almenys una te l'emportaves amb tu.
5: Sí, correcte. No, i vaig decidir que maleta de cabina. Per tant, si un dia això funcionés, i si un dia et donen les garanties, perquè si aneu a l'aeroport del Prat veureu les milers de maletes que es perden cada dia... perquè com que això de volar està globalitzat i un avió que avui et porta d'aquí a Sevilla, sortint de Sevilla se te'n va a les Açores i si no se te'n va a Londres i vés a saber on acaba la teva maleta, per tant no és punt a punt, i després un cop arribes a l'aeroport no és com aquells alguns aeroports alemanys que del finger, hi havia dos fingers, un finger per passatgers i un finger per les maletes, no hi havia cap possibilitat de que es perdés la maleta, és a dir, anava on anaves tu. Per tant, o solucionen això, per primer, i dones confiança, o això de la maleta a la cabina continuarà. I ara anem al tema del preu. El tema del preu, jo crec que el que llegeixo d'aquesta norma no és tant el preu, si pagar o no pagar, és que, que ho diguin clar, que s'aclareixin, perquè és un galimaties. Tu entres a l'hora de comprar i dius, maleta, però maleta de 20 quilos, però si vostè es diu Enric, igual paga 2 euros més. Ah, no, però es diu Enric Amac. Ah, doncs són 2,5 euros. Ah, i no. Llavors, el que demana la ciutadania és claredat. I jo crec que el que avui s'ha fet és donar claredat. Escolti, si vostè paga un bitllet, amb aquest bitllet
0: inclou
5: la maleta, i aquesta maleta ha de tenir tal mida. I ara ve la derivada que deia el Jordi. La gent es passa 3 pobles i mig. És a dir, si a tu t'han dit que has de portar una maleta cabin size, no portis la de 20 quilos a la d'allò, perquè... Primera.
4: Però te la deixen passar,
0: no te la deixen passar, no?
5: No, però si tu portes la cabin size, després portes la bossa que és per la d'allò, i el que has comprat, el duty free, que això sí que pots entrar, una altra cosa que no he entès mai, passes un arc de seguretat i allà no pots anar armat fins les dents amb ganivets i tal, i l'espasa de Toledo, tot això no passa. Ara, un cop passat l'arc de seguretat, pots comprar el que et doni la gana. Qualsevol cosa que et pot tallar, i en fi, no donaré idees, però que pots provocar un problema. Ah, no, com que el comerç és el comerç, no? Doncs tu pots entrar amb la cabin size, amb la motxileta, i amb 3 o 4 o 70, com deia el Jordi, de coses que has comprat al duty free. No. Si és una maleta per persona, cabin size... Només una maleta per persona. Però com que tot això és un gran negoci, i el lobby de les aerolínies és molt important, que guanyen molts calés, i ara parlarem d'un rescat d'una aerolínia que va donar també una derivada, doncs ells també han fet el seu camí, la seva influència, i per això doncs ara... Han arreglat aquesta qüestió, però per mi hi ha moltes altres, com deia, la seguretat de les maletes, com per exemple l'overbooking. A mi m'explota el cap que encara avui dia es venguin més bitllets d'avions que capen en un avió, m'explota el cap, i que això et diguin a la cara que és legal, o que t'hagis d'esperar més de 3 hores, perquè volíem fer fins a 4, perquè et tornin alguna cosa dels calés. No? Bé, doncs jo per mi... Totes aquestes altres idees que són... ja per últim, que clar, jo només faig 1,80 m, però...
0: Només, sí.
5: A les noves generacions, els nanos de 18 anys avui dia fan 1,90 m o 2 m. És que no caben en aquell espai. És que et queda el genoll, segons on vagis, ja no surts, t'han de treure fet un 4, no? Per no parlar de la síndrome del turista, no? Que m'arreglin això, que m'arreglin els seients dels avions, que no hi hagi més venda de bitllets dels que hi caben, que, per favor, no em facin 3 hores, 2 hores, 1 hora. A l'AVE, te'n recordaràs, quan passava 10 minuts, un quart d'hora, ja tornaven els calés. Doncs aquest tipus de coses, que això sí que li dona garantia en el viatger. I estic d'acord, si al final val 20 euros més el bitllet, doncs jo els pago a gust, però... Arreglem-ho tot.
4: Sí, jo estic molt d'acord amb moltes coses que s'han plantejat, sobretot amb el tema del negoci infinit de les aerolínies, el tema de la seguretat, el tema de claredat i de transparència, però jo repescaria el que deia el Jordi al principi i estic molt d'acord. O sigui, a mi em sembla paradoxal que s'estigui regulant el tema de les maletes, que s'intenti regular el tema de les maletes, que a mi em sembla un element que pot ser important, però no em sembla el més bàsic de tot, i que no s'estigui parant atenció en el que per mi és un dels principals, de les principals disfuncions, que és justament el que plantejava el Jordi, de vols absolutament curts que generen una quantitat d'emissions, partícules fines, etc, és a dir, tot el que s'ha dit i s'ha explicat de l'aviació, que tenen una alternativa claríssima que funciona en molts casos perfectament, com és per la via del tren o per la carretera, i que aquests vols segueixin podent operar sense que hi hagi un dic de contenció en això. Per mi, el tema de la regulació està molt bé, el tema de les maletes, però per mi el tema que s'hauria de posar sobre la taula i el principal i prioritari a l'hora de regular-lo és perquè aquests vols segueixen podent funcionar quan tota l'evidència científica diu que impliquen molts efectes nocius per la nostra salut i per moltes altres coses que ara podríem discutir.
0: Lluís Tovar, eurocorresponsal de RAC1, bona nit.
6: Bona nit, com esteu?
0: Ja veus que el tema maletes porta cua, eh?
6: Sí, és clar, és que el viatgem molt i és el gran debat, i al final
7: també ens hem acostumat que al principi, no, totes les, la gran majoria d'aerolínies ens incloïen la maleta de mà, i ara és que fins i tot jo he volat últimament amb alguna companyia d'aquestes de banderes, és a dir, que no són low cost, no? Una Iberia, un KLM, etc. O jo que visc a Brussel·les, per exemple, Brussels Airlines, que és l'aerolínia del país, inclou la maleta de mà gratuïta, però també està estudiant començar-la a cobrar, no? Per tant, és un debat que no només ha afectat les low cost, sinó que també anem cap a un camí que començarà a afectar les aerolínies que fins ara, doncs, ofereixen un preu a vegades fins i tot més car, perquè teòricament el servei és millor, doncs fins i tot aquí, doncs, també afectarà. Per tant, és un bon debat, i sobretot perquè ha portat moltíssima cua. Ha sigut molt difícil per negociar entre el Parlament Europeu, que al final el Parlament Europeu és una institució que representa la ciutadania, perquè són els eurodiputats que ha escollit la ciutadania europea, i després els països, no?, dins del Consell de la Unió Europea, que al final els països, els governs, són qui tenen més influència dels lobbies, que, com ho deia l'Enric, és un lobby de les aerolínies molt potent i molt important, i aquí hi ha hagut una estira i arronsa que al final ha acabat amb un camí, diguem, intermig, però que tampoc, diguem, no satisfà ni els que volien aconseguir que la maleta fos de franc, ni tampoc segurament a les aerolínies, perquè ho deuen
8: una mica més liós.
0: Perquè, Lluís, si aconseguim mantenir la connexió, si ens pots resumir, què és el que s'ha acordat avui per part d'Europa? Els grans titulars, ens hem quedat amb aquest primer, és el més llampant, de fet, tot el tema de les maletes, que al final no seran gratuïtes, sinó que ara ho dèiem també aquí a la taula, serà més transparent la manera com tenim d'entendre que les estem pagant, perquè de seguida que tu estàs pagant el bitllet, doncs ja et posarà clarament que aquest bitllet que has comprat inclou aquesta maleta de cabina. Si tu no la vols fer servir, aquí es poden treure aquests diners corresponents a la maleta. Com funciona això? Ben bé, a veure, explica'ns-ho.
7: Sí, si voleu us poso un exemple pràctic.
0: Sí, quasi bé millor.
7: Que estem agafant un avió, val? Si nosaltres ara agafem un avió i un avió val 100 euros, agafem el bitllet i el bitllet val 100 euros. I després, quan seguim avançant, ens pregunten si volem una assegurança, etc. Hi ha un punt que arribem i ens pregunten: voleu maleta de mà? I allà ens posen un preu. Imaginem que aquest preu són 20 euros i el bitllet ens acaba costant 120. Doncs ara el que estan proposant és que sigui al revés, que et diguin: el bitllet val 100 i amb aquests 100 euros està inclosa la maleta de mà. Si vols treure la maleta de mà, el bitllet val 80, val? Mm-hmm. Per tant, a la pràctica ens l'estan cobrant igual, perquè aquest bitllet sense maleta de mà ja val 80 euros. Per tant, és una mica fer el camí a la inversa. Amb què es vol lluitar amb això? Doncs que, per exemple, algunes companyies aèries juguen amb el preu de la maleta en funció de la demanda de l'avió. És a dir, si és un avió que veuen que va molt ple, aquest preu de la maleta de mà puja, perquè no compris aquesta maleta de mà, val? Per tant, si hi ha un preu fixe i has d'informar tota l'estona d'aquest preu de rebaixa, doncs no es pot jugar amb aquest preu variable. Quin és el problema, també? Doncs cobra la porta que totes les altres companyies aèries ara facin aquest truc de dir: vale, et poso el bitllet a 100 euros, però el bitllet ja inclourà la maleta de mà i només te la descomptaran si hi ha aquesta rebaixa i tu vols treure la maleta de mà. Per tant, és el que deia, és un intent de satisfer totes les parts, però en el fons no el problema és el mateix.
0: 10 anys per arribar a aquest punt. No sé si hi ha alguna novetat més de l'acord que s'ha tancat avui.
7: Sí, hi ha un punt important, sobretot amb el tema dels, quan viatgem amb els menors. Hi ha algunes companyies aèries que, per exemple, si volem triar seient, ens fan pagar també, i si volem anar, a vegades viatgem 3 en grup i ens donen 3 seients aleatoris, no? Doncs hi ha un cas que s'ha lluitat perquè això no passi, que és si viatgem amb un menor de 14 anys. I si és un menor de 14 anys, tu puguis agafar de franc que el teu fill o amb qui sigui vagi al teu costat i que això no sigui un suplement extra. I després hi ha el tema de les indemnitzacions, que això s'ha quedat igual, indemnitzacions per retard. Si un vol surt amb més de 3 hores de retard amb una distància de 1.500 quilòmetres, que perquè es fa una idea, és un vol, per exemple, a Brussel·les, a París, a Berlín, a la majoria de ciutats europees, doncs la indemnització es manté amb 250 euros i ha de ser a partir de les 3 hores, que aquí els països també volien pujar el temps fins a 4 hores, i el Parlament Europeu la volia rebaixar a partir de les 2 hores. Al final s'ha acabat arribant a aquest acord de 3 hores, que és com estava fins ara.
0: El que s'ha aprovat avui no vol dir que a partir de demà ja es posi en marxa, no? És a dir, ara això serà també una mica lent. Com anirà el calendari?
7: Sí, ho ha de ratificar, és a dir, va haver-hi un primer pas el divendres, que era com un acord verbal, avui ho ha ratificat una comissió del Parlament Europeu, això ha d'anar a la propera cimera de ministres de transports de la Unió Europea del mes de juliol, i per tant, com a d'hora, podríem començar a veure canvis a partir del setembre, no abans. Però això ja és un pas definitiu i, per tant, això podria anar més ràpid del que és habitual, o almenys més ràpid del que acostumen anar les coses a vegades a la Unió Europea.
0: Per tant, qui hagi de comprar, encara no hagi de comprar vols per ara a l'estiu, per les vacances, tot això encara no s'inclourà.
7: Encara no s'inclourà, i encara que agafem un avió al desembre, el criteri serà l'actual. Però a partir del setembre, tots els vols que comencem a comprar a partir del setembre, potser comencen a incloure aquest canvi.
0: D'acord, Lluís, doncs moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Bona nit. Saludem també ara a aquesta hora l'advocat expert en dret aeronàutic, el Dan Miró. Dan, bona nit.
9: Hola, bona nit, què tal?
0: A veure, com una de les persones que en saps més de tot plegat, a la pràctica, què canviarà per als usuaris amb el que ha aprovat a Brussel·les?
9: Bé, d'entrada, ho ha explicat bé, en Tobar, però sí que és molt probable que això no entri en vigor fins al gener del 28. És el que se'n filtra, perquè necessiten entre 8 i 9 mesos les companyies, perquè penso que és una de les condicions que han aconseguit arrencar el que és el tema de les modificacions de les maletes, eh? Però bueno, ja ho veurem, perquè fins que no s'aprovi el text i no surti publicat i no et digui exactament quan entra en vigor, però molt probablement tardi més d'un any. Per tant, la gent que se'n va de vacances aquest estiu pensi que tot això no serveix. Llavors, el tema de les maletes, sí que hi ha una imprecisió, que primer, que portem quasi 20 anys amb aquesta discussió, i hi ha un tema que és molt important, és dir, la llei, i això no ho discuteixen ni les aerolínies ni els consumidors, per entendre's, ni ningú, obliga a portar una maleta gratuïta. La discussió que hi havia fins ara, fins a dia d'avui, és que aquesta maleta ningú deia, ni cap norma indicava quin pes i quines dimensions havia de tenir, i per tant les aerolínies tenien el dret a decidir quin pes i quines dimensions. Què succeeix ara? Que en aquesta aprovació d'això se segueix tenint el dret de l'usuari a portar una maleta gratis. El problema és que ara sí que hi ha la Unió Europea, per sorpresa una mica, perquè no acaba d'entendre's massa, perquè s'estava discutint que hauria aquestes dimensions i aquest pes de la maleta gratuïta que sempre hi ha sigut, però que fins ara ho decidien les aerolínies i que era el paquetet que et cabia a sota la majoria d'elles ara al seient, ara el que es pretenia és que això fos la dimensió tròler que tothom coneix i que cap cabina a sobre, no? Pues no serà així. Serà la maleta que seguirà sent gratuïta és la que va a sota, i la que tu portaràs, si has pagat el bitllet i no has fet el teu descompte, sí que serà un tròler, eh? Que també igualment tenim el mateix problema, perquè els avions a la Unió Europea, curt i mitjà radi de 180 places, que són el 90 llarg percent, només n'hi queben 120 de 180, per tant, te les acabaran facturant a l'entrada de la porta i tal. Però dit això, finalment aclareix, sigui per mal dels consumidors, però aclareix ja que el que pots portar gratuïtament és el que cap a sota el seient, no hi ha més discussió. I a partir d'aquí, si tu compres el bitllet i no et descomptes, lo qual entra en una discussió jurídica, perquè del dret de consum el que s'ha aprovat és curiós, i aquí sí que tots estem bastant d'acord en els cercles d'advocats especialitzats en aquest cas, que és que normalment la llei de consum no permet fer el que s'acaba d'aprovar, que és dir, escolti, jo compro un bitllet amb què hi haurà inclòs la meva maleta per 100 euros, i si jo no vull la maleta, clico i em valdrà 80. El d'allò. És al revés. Normalment s'obligava, quan és amb el dret de consum, a dir, escolti, el consumidor no té que fer res. En tot cas, ha de ser l'inversa, no? Però s'ha aprovat així, veurem què passa, veurem què diu perquè moltes d'aquestes normes, molts d'aquests puntets, moltes d'aquestes comes acabaran al Tribunal de la Justícia Europea, com han passat els últims 25 anys discutint això. I és cert que hi ha un altre punt que no està tampoc molt clar, que és el pagament extra per, si està clar que són menors o incapacitats, però el de si és una reserva de quatre persones, automàticament tindran dret a anar junts, o només els que compleixin uns determinats requisits. Clar, s'ha de veure la lletra petita de tot això, però en principi pintava molt malament per les hores, pels retards, i, i no és tan... Al final, el Parlament Europeu sembla que ha parat l'embestida, perquè els estats estan molt polititzats i molt mediatitzats pels lobbies de les aerolínies, i pensàvem que això no anava per aquí. I sembla que s'ha frenat, almenys amb els retards i les compensacions. Però que ningú s'equivoqui. És dir, les compensacions, aquestes 250, 400 i 600 que tothom tenim al cap, des de l'any 2004 que es van aprovar, segueixen sent les mateixes. El poder adquisitiu s'ha perdut un 60% del seu valor, a diferents del conveni de Montreal o de les indemnitzacions planetàries, perquè això de tota aquesta normativa que estem parlant només s'aplica a Europa, perquè ens entenguem. Sí. Per tant, tu surts d'aquí i hi ha altres convenis i altres normes internacionals, supranacionals, que també parlen d'indemnitzacions i d'equipatges i tot això, i aquestes des de l'any 99 s'han anat actualitzant. I, en canvi, aquestes d'aquí a Europa portem 25 anys exactament, i per això et dic que s'ha perdut, hem calculat un 60% el seu valor. És a dir, no pot ser que seguim pagant 250 euros avui igual que fa 25 anys, no? Però, bueno, podia ser molt pitjor, pel que pintava.
0: No, no, tal com ho estàs descrivint, sembla que s'hagin salvat els mobles sense salvar-los gairebé, no?
9: Sí, hi havia poques esperances, sincerament, perquè els estats, és el que et dic, ells juguen a altres lligues i el que fan és canvis de cromos i tal, però aquí el Parlament ha aguantat i ens constava que la majoria d'estats no estaven a favor de seguir mantenint aquest umbral de defensa del consumidor, que era bastant exemplar arreu del planeta, no ens enganyem, també és veritat, no hi ha altres zones en el món que tinguin millors drets en aquest aspecte. Aquí hi ha moltes coses a millorar, però sí, és veritat, seguim estancats amb cosetes d'aquestes que no acaben de donar tranquil·litat quan un va a l'aeroport.
0: Espanya estava realment... Eren Espanya i Alemanya els que anaven amb la bandera que les maletes havien de ser gratuïtes, oi?
9: Sí, però és que juguen a la confusió també, és dir, juguen a la confusió totes les parts. Per què? Perquè és el que et deia abans. Les maletes, és dir, la maleta era gratuïta, el problema era quin pes i quina dimensió. I ara, a més, hi ha una qüestió prejudicial a la Unió Europea que se resoldrà pel Tribunal de Justícia Europea, que ja pretén i que resoldrà segurament això, que és la gran discussió de dir què s'entén per una maleta digna per una persona. Perquè, clar, l'aerolínia considera que és el que et cap a sota l'equipatge, a sota el seient. Els consumidors deien, no, escolti, que ha de ser com a mínim un tròler que pugui pujar dalt. I aquesta és la gran discussió. Pues el Parlament Europeu i la Comissió han determinat que aquesta maleta gratuïta serà el que et cap a sota. I l'altra, en teoria, anirà inclosa dins el bitllet quan paguis el bitllet, però... és fer trampa, això, perquè és dir, la pagues, és dir, no ens enganyem, és dir, si tu no la vols, treus el clic i, per tant, et rebaixen el preu de la maleta. Per tant, la maleta gratuïta seguirà sent la petita que pots portar sota el seient. Uh-huh. No pots fer trampes, però acaba sent així.
0: L'acord, ara, per seguint el fil que dius, podia haver estat pitjor, sí. Pitjor per als usuaris, o representa que hi hem guanyat alguna cosa?
9: No, guanyar no, però no han pitjorat. És que sembla difícil de que la gent entengui, perquè de veritat que jo em costava de comprendre que la proposta que la comissió feia era, en vols, per exemple, internacionals de més de 3.500 quilòmetres, els retrasos havien de superar les 9 hores. Això és una barbaritat. Els vols internacionals eren a partir de les 4 hores, és a dir, augmentar l'umbral. Però compte que hem de veure la lletra petita, perquè aquí hi ha una qüestió que no és val a dir, que és la més important de totes, que és veure què diu a la lletra petita respecte a quines són les causes de força major, perquè com ens hagin colat, per exemple, que una avaria tècnica és una causa de força major, el 80% de les indemnitzacions que han rebut els usuaris a Europa els últims 20 anys desapareixen, Clar, per això et dic que jo, quan a mi em truca, em diu, escolta, feu una opinió de... Mira, m'agradaria veure allò i m'agradaria discutir-ho i m'agradaria veure fins a quin punt fem la interpretació correcta de cada coma. Desconec. Sí, em consta que han dit que clarificaran encara més les causes de que són i no són de força major, la qual tremolem una mica, perquè fins ara ja les teníem bastant clares i durant 20 anys amb el Tribunal de Justícia Europea ho hem anat determinant i hem anat concretant. Ara que vingui una sèrie de gent que ningú controla i que ens diguin quines són les causes de força major, doncs al final pot ser que ens ho afinin per la porta de darrere.

0: I sembla que això ho resoldrà respecte a determinades persones, siguin menors o siguin capacitats, que no tingui que pagar un preu extra. No? El que s'ha de veure també és la lletra petita, si és que això anirà en consideració de la reserva, és el que et deia abans, no? De dir, els que fan una reserva de 6 persones amb un número de reserva, automàticament se'ls donarà conjuntament als seients, o s'ha de veure si és que has de complir una sèrie de requisits especials, com ser menor, o ser incapacitat, o etcètera, etcètera. No? No ho sé, clar, fins que no puguem determinar, i ja veurem que no es faci cap modificació en la Comissió Europea, perquè la Comissió Europea té, en aquest aspecte, permeten l'expressió, molt perill.
1: Ai, ai, ai.
0: No, em refereixo a que, clar, una cosa és el Parlament Europeu, que finalment ha aconseguit frenar una davallada importantíssima, perquè la proposta era desastrosa, i l'altra cosa és la Comissió Europea, que ja ens ha explicat en diverses ocasions què és el que pensava la Comissió Europea. No deixen de ser els estats, en el seu part.
1: Sí, deixa'm que si els tertulians tenen alguna pregunta, et mantinc un moment encara abans d'acomiadar-te, Enric.
2: Sí, no, abans hem parlat d'altres qüestions que no estaven en aquesta tramitació d'acord, no? Per exemple, el tema que encara és legal l'overbooking, no? La comoditat dels passatgers dins de les cabines dels avions, és a dir, que ja no estan fets a mida a les noves generacions que la gent és més alta, o el tema de les hores a partir de les quals et donen una indemnització, que queden 3 hores, tot i que les companyies volien ampliar-ho a 4 hores. Tot aquest altre paquet de condicions que també la gent, els usuaris, demanàvem, això queda per altre dia, no?
0: Sí, però, per exemple, cuidado, amb el tema de les 3 hores, no, de les 3 hores, si és una cancel·lació, són 2 hores, que sé que és complicar aquí l'existència a la gent, no? Però és dir, quan és cancel·lació i no et donen un vol en menys de 2 hores, ja tens dret a indemnització. Si és un retard, vol dir que és el mateix aeronau, és a partir de les 3 hores. Hi ha una sentència del Tribunal de Justícia Europea des del 21 que és dret aplicable a tots els països de la Unió Europea, que és molt interessant, que diu: compte, perquè això està passant molt. Si vostè té un vol i li arriba a l'aeroport i li diuen: mira, ho sento molt, però el tenies a les 10 del matí i te l'hem programat per les 5 de la tarda perquè hi ha una avaria o el que sigui, no? I arriba a les 5 de la tarda i te'l tornen a programar per les 7 de la tarda o les 8 de la tarda o més tard, hi ha dret a dobles compensacions. Cuidado, És a dir, la gent, no només un retard suposa una compensació, sinó que es poden, el que en diu el Tribunal de Justícia, l'acumulació de... Perquè fins ara, un dels arguments que plantejaven les aerolínies deia: escolti, miri, jo, si tinc que compensar els passatgers amb 250 o 400 euros per un retard superior a 3 hores, quan tingui un retard de 3 hores, el que faré és cancel·lar el vol i els hi pagaré la compensació i adiós, muy buenas. No, perquè això és fer trampa. Per què? Perquè el reglament ja li diu a l'aerolínia que si vostè cancel·la el vol, no tan sols té que pagar-los la compensació, sinó més els hi ha de donar un vol el més ràpidament una alternativa i el més ràpidament possible. Per tant, no és veritat que cancel·laré el vol, i tot aquest argument es desmunta. I per tant, compte, perquè té un seguiment, no? El retard es pot anar acumulant depenent de el que l'aerolínia va planificant i es va multiplicant. Això per un costat. I llavors, el tema, parlaves de l'overbooking?
2: Sí,
0: no, el tema de l'overbooking, compte, quan dius que és legal, és una pràctica penalitzada, l'overbooking, perquè l'overbooking vol dir que vostè li cancel·len el seu vol a la pràctica, li cancel·len la seva reserva a la porta de l'avió, però l'obligació és, primer, compensar-lo amb aquesta indemnització, 250 o 400 euros, i a més donar-li un vol que ha de ser, o com a mínim, és el que li deia, si és més de 3 hores, més de 2 hores, perdona, té dret a compensació, i si aquest horari nou no li convé, vostè pot arribar inclús a agafar un vol pel seu compte i li hauran de pagar la nova reserva. Per què? Perquè la llei diu molt clarament, el més ràpidament possible. Si vostè li estan oferint un vol per les 8 del vespre i n'hi ha un que la companyia contrària surt d'aquí una hora i mitja, doncs no és l'alternativa més ràpidament
2: possible. Sí, però jo deia que

0: És legal perquè, en el fons, estan permetent vendre més bitllets dels que acaben en un avió, i després hi ha una penalització o una recompensa cap al viatger. Però el mal és d'origen, és a dir, per què vens més bitllets del que toquen?
1: Sí, però això té una explicació. Això és un debat que dintre les organitzacions d'advocats especialitzats en dret de tot el planeta l'hem discutit mil vegades i està molt fonamentat. Per què? Perquè hi ha moltíssims estudis, ja sé que això costa molt d'entendre des de l'òptica del passatger, no? Però la venda de les aeronaus, de l'oferta que es fa, normalment hi ha un know-how que és una quantitat percentual de passatgers que mai es presenta a l'embarcament. Això, el 90 i llarguíssim % dels trajectes planificats. Què succeeix? Que aquest percentatge tan petit permet poder donar molta més oferta i molta més rebaixa en el preu. Aquesta és la teoria. Per què? Perquè es ven molt més i al final pràcticament no es veu ningú afectat.
0: Però per la mateixa raó, quan tu vas al teatre, compres una entrada al teatre d'aquí d'un mes, la fila 8, seient 2. I ara arribes al teatre i diu no, és que no cal ni que entris perquè hem venut més entrades, perquè hi ha una estadística que diu
2: que sempre falla, no?
0: El 4% sempre falla i t'ha tocat rei. Home...
1: Sí, no, perquè en teoria tot aquest plantejament, jo ja sé que costa molt, perquè tot hi ha xifres, però això era quan les companyies de bandera es permetia no presentar-te i no passava res, et canviaven el bitllet, hi havia una flexibilització perquè els canvis de tarifa, clar... Tot aquest plantejament, quan entra l'era a partir del 2004, que es comença a imposar el low cost i, per tant, és tarifa no reembolsable, clar, a partir d'aquí això és cert que el paradigma comença jurídicament inclús a fer-se més insostenible, perquè això tenia tota la seva lògica i tot el seu sentit perquè les companyies no viatgessin amb seients buits, perquè si és cert que pagaven unes tarifes més àmplies, però els hi permetien ni presentar-se a l'aeroport i poder utilitzar el bitllet a l'endemà o l'altre, no? Ve d'aquí també, són diversos arguments. Sí, és una de les qüestions que segurament el gran drama del dret aeronàutic és que no diferencia el que és el low cost, perquè a més cada vegada és més difícil, és a dir, avui en dia el que en deien companyies de bandera estan utilitzant totes les tècniques de reducció de costos que estan fent servir les low cost originàries. L'única diferència és que les low cost fan punt a punt i això els hi suposa tot un altre sistema d'organització i funcionament que les de bandera fan escales i a partir d'aquí i tot canvia, no? Però és un plantejament que de moment segueix vigent amb tota aquesta argumentació molt complexa d'explicar i menys en 5 minuts, que no justifica, cuidado, que no justifica, però que té indicis per sostenir-se.
2: Dan Miró, com sempre, un plaer poder-te escoltar i que ens intentis d'explicar el perquè del que és aquest món, que per molts és una mica llunyà, embolicat i complex, com és el sector aeronàutic. Gràcies, doncs, Dan Miró, per acompanyar-nos aquí al 9C, advocat expert en dret aeronàutic. Vinga, bona
1: Gràcies
2: nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: 2:15 de 10. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida, que tenim l'Armenteres, que es veu que ja està, que la dona de Pedro Sánchez ja ha sortit dels jutjats.

0: RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Doncs seguim aquí al No ho sé, tertúlia de dilluns 15 de juny, que tenim nosaltres aquí a la taula l'Enric Sierra, el Jordi Cominal, la Laura Aznar, l'Isabel Llauger, i ara també afegim el Jordi Armenteres des de Madrid. Bona nit, Jordi.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què? A veure, situem una mica els oients perquè estàvem pendents aquesta tarda de la declaració de Begoña Gómez, que recordem que és la dona de Pedro Sánchez, que havia de comparèixer, no?, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que l'investiga per quatre delictes, i fa res, pocs minuts, que ha acabat aquesta declaració, oi, Jordi?
2: Sí, per tant, s'ha allargat pràcticament 3 hores. No sabem absolutament res del que ha passat a dintre. Era una versió, era una vista a porta tancada, suposadament per tancar d'una vegada el cas i decidir si s'arxiva. Probablement no, perquè Peinado se li ha demanat moltes vegades, o tira endavant el judici, i a partir d'aquí hi havia una vista també que s'ha fet ara de mesures cautelars, perquè les acusacions populars que encapçala Hazte Oír demanaven la retirada del passaport de la dona de Pedro Sánchez i la compareixença quinzenal davant de jutjats. Insistem, no sabem res, més enllà que la vista ha acabat fa 10-12 minuts. No sabem encara si ha sortit Begoña Gómez dels jutjats de Madrid. El jutge Peinado té el seu despatx al jutjats de Plaça Castilla. O sigui, no és Audiència Nacional, no és Tribunal Suprem, sinó que són els jutjats ordinaris del nord de la ciutat. Veurem què passa. Estem pendents, és el primer embat judicial de tots els que venen aquesta setmana pel PSOE.
1: Ens pot recordar, és a dir, per què se l'està jutjant, de què va aquesta instrucció, tot aquest cas del cas Begoña?
2: Se l'acusa de 4 delictes. Se l'acusa de malversació de fons públics, de tràfic d'influències, de corrupció dels negocis i també d'apropiació indeguda de marca. Per què? Perquè ella dirigia una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. El jutge el que sospita és que va fer valer el seu càrrec com a dona de Pedro Sánchez per dirigir aquesta càtedra, per cobrar-ne, i com a tal es va aprofitar del seu càrrec per poder tenir una feina i un sou. A partir d'aquí, les acusacions populars reclamen fins a 24 anys de presó. La Fiscalia demana que aquest cas s'arxivi, i a banda d'això hi ha dues persones més implicades: la seva assessora, Cristina Álvarez, tota dona de president espanyol, o tota parella de president espanyol, que passa que el cas contrari no ha existit, té dret a una assessora. Hi ha un altre empresari, que és Juan Carlos Barrabés, que és qui coordinava, entre d'altres, aquest màster, aquesta càtedra de la Complutense, doncs tots dos també acusats dels mateixos delictes.
1: Perquè entenguem tot el procés judicial, Jordi, avui s'acabaria la primera etapa, l'etapa que se'n diu de la instrucció del cas. Veurem si se li apliquen mesures cautelars o no, i després la segona fase és el judici, no?
2: Suposadament sí, i aquí hi ha una picabaralla, perquè el jutge Peinado el que vol és que se la jutgi per jurat popular. No és un dels condicionants que estableix la llei que aquest tipus de delictes es jutgin amb jurat popular, però Peinado ho està intentant, i aquí l'última paraula, òbviament, la tindrà l'Audiència de Madrid o el Tribunal Superior de Justícia.
1: Com deies, ho has dit també, que aquest és el primer, podríem dir, dels embats del PSOE d'aquesta setmana. És a dir, que el PSOE té diferents casos, o d'una manera o altra li poden esquitxar diferents casos de corrupció, de presumpta corrupció, que aquesta setmana doncs anirem veient diferents facetes. També això s'hi barreja, no?, la carpeta de que el que passi als jutjats i el que passi també al Congrés i al Senat, en concret al Senat, perquè també hi ha embat polític, no?, contra el PSOE. No sé si ens ho pots repassar una mica, Jordi.
2: Sí, això és el que ja explicàvem divendres, que al final el que ha fet el Partit Popular és casar totes les citacions judicials d'aquesta setmana amb peticions de compareixences al Senat. Primer capítol era avui, amb aquesta vista amb Begoña Gómez al jutjat 41 de Madrid. Demà de donar explicacions, Mercedes González, que és la directora de la Guàrdia Civil al Senat, l'han citat a la Comissió d'Interior. A més, aquí hi ha un altre element que suposo que en parlarem, que és l'informe de la UCO d'avui, que també apareix el nom de la directora de la Guàrdia Civil. Per tant, sembla pertinent la compareixença demà.
1: Per cert, Jordi, t'aturo un segon aquí, perquè aquest el cas de, com has dit que es deia, Mercedes González, és per al cas Leire, eh? És a dir, per anar situant tots els casos, perquè el cas Begoña és un, el cas Leire és un altre. Digues, digues.
2: Sí, el tema Mercedes González, bàsicament, i el que deia avui la UCO, és que hi ha diverses reunions, n'hi havia tres de reconegudes fins ara, amb Leire Díaz. És estrany que Leire Díaz es reunís amb la directora de la Guàrdia Civil. Són reunions on suposadament no es va dir res confidencial. Això és el que diu tant el ministre Marlaska com el president del govern espanyol, com Pedro Sánchez. Ara bé, el que ha descobert la UCO és que tota aquesta relació no es queda només entre reunions, sinó que va més enllà amb missatges de WhatsApp, fins que hi ha un moment que Mercedes González destrueix el seu telèfon. I, per tant, aquesta relació s'allarga més en el temps del que fins ara es creia. Tot això és cas Leire. D'això demà, evidentment, se'n parlarà molt, perquè Mercedes González ha de compareixer al Senat. Això és demà a la tarda. I a banda d'això, dimecres i dijous és quan està citat José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, com a imputat, entre d'altres, per liderar una xarxa de tràfic d'influències, per tot el tema de Venezuela, per tot el tema de Plus Ultra, pel tema de les joies. Avui hi ha hagut un moviment que és el seu advocat demanant que aquesta compareixença es torni a ajornar. Ja es va ajornar 15 dies en el seu dia per poder preparar la defensa amb l'argument que el sumari era molt llarg. Ara demana que es torni a allargar. Per què? Perquè el que està fent Zapatero ara és buscar tota la documentació del 1.300.000 euros de les joies que ha de justificar si no vol que se l'imputi per un frau fiscal, per un delicte més dels que ja acumula la seva causa. Això serà dimecres i dijous, insisteixo, si no s'ajorna, si no es posposa un altre dia. I llavors divendres, qui està citada a declarar al Senat, també la Comissió d'Interior i també pel PP, que controla aquesta cambra amb majoria absoluta, és la presidenta del Tribunal Suprem, que també apareix, la fiscal general de l'Estat, que també apareix en algunes reunions amb Leire Díaz, ja no ella, sinó sobretot el seu equip.
1: Per tant, tindríem cinc en ratlla, no? Perquè, clar, és cada dia passa una cosa que més o menys pot incomodar a Pedro Sánchez. Isabel, no sé com ho veus tot plegat, però és un encerclament directe que si Pedro Sánchez arriba a dissabte i no ha passat res, quasi bé, és com una mena de miracle, no?
3: Bé, jo diria que potser a dissabte arriba i no ha passat res, però que dilluns i dimarts, la setmana que ve, doncs segurament la ressaca. És difícil de gestionar. Tot plegat és molt lleig. No només és molt lleig, és molt preocupant i ens preocupa a tots molt, no? I jo crec que aquí, jo sempre he dit que el que l'associació de tot el Partit Popular amb una corrupció o tot el Partit Socialista amb una corrupció o el socialisme amb la corrupció i els conservadors o la dreta liberal amb corrupció, a mi em sembla que és un flac favor a la democràcia. El que sí que és evident és que tot el que està passant fa que ens qüestionem aquells lideratges que nosaltres havíem otorgat i s'havien otorgat una certa moralitat intrínseca en el que representaven, no? I en aquest cas amb el president Zapatero, no? Per tant, anem per pams, no? Primer hem començat a parlar de la senyora Begoña Gómez, no? A mi sí que em sembla, a veure com acaba, no? Jo estic d'acord amb el que diu l'Armenteres, que no crec que això s'arxivi, sinó que segurament la causa, el jutge Peinado, doncs ja ens ha demostrat durant tota la instrucció que tenia molt d'interès en que això doncs anés fent tot el camí que havia de fer. A mi sí que em sorprèn una cosa, no? I és, o per almenys em sembla que és important assenyalar, que si el fiscal és el que és del principi de legalitat, en aquest cas el fiscal no acusa. Les acusacions venen per dues acusacions populars de dubtosa credibilitat, que això també crec que és legítim i és just que ho posem sobre la taula, no? I per tant, que tinguem en compte també que en tot aquest procés ja si entenem, que jo segueixo pensant que en l'estat de dret això encara funciona així, el fiscal és el principi de legalitat i en aquest cas no acusa. Respecte al que parlàveu de les reunions de la senyora Leire Díaz amb la directora de la Guàrdia Civil, la Mercedes González, el que és evident és que hi ha una reflexió a fer. Segurament Bueno, potser alguns aquí d'aquesta taula sí que podem tenir més o menys accés a una sèrie de personalitats o de representants polítics o de càrrecs tècnics, etc. Però reunir-se amb la directora general de la Guàrdia Civil no és, algun, no és una cosa que es pot fer, que podem fer tots, sinó que requereix una sèrie de contactes, una sèrie de qüestions que tu li vagis a plantejar a la directora general, que ella tingui interès en conèixer i que tingui interès en saber, i per tant hi ha d'haver una certa complicitat a l'hora de poder-te veure amb aquesta persona. Per tant, no tothom pot, per tant, que la senyora Leire Díaz tres reunions i una posterior relació de WhatsApp o de correspondència X amb la directora general vol dir que hi havia una relació que s'establia amb un cert interès, que no sabem quin era aquest interès, si realment hi havia qüestions que vinculades amb un tema dels fiscals anticorrupció, de totes aquelles qüestions que veiem que planen sobre aquest procés. I després, respecte al que, i això també podria tenir a veure amb el que parlava l'Armenderes de la fiscal general de l'Estat, és a dir, que l'equip de la fiscal general de l'Estat es reunís també amb la senyora Leire Díaz, vol dir alguna cosa, no és innocu, no? I que ens ho han d'explicar. Si aquesta traçabilitat que ens expliquen és una traçabilitat que es pot argumentar sense que hi hagi cap sospita de delicte, doncs perfecte, anem a veure la senyora Leire Díaz què proposava i què deixava de proposar. I respecte al senyor Zapatero, a mi em fa lleig que el tornin a demanar una pròrroga. Perquè sí que jo entenc que tothom té dret a argumentar i buscar la seva millor manera de defensar-se i recollir tota la documentació, etc. Però si finalment tu tens unes determinades joies en la caixa forta i hi ha una traçabilitat, doncs d'alguna manera ha de ser més fàcil argumentar-ho. Jo amb això no vull dir que quan realment el senyor Zapatero es pugui defensar no ens deixi a tots sorpresos perquè hi hagi realment una traçabilitat honorable amb tot això, que ojalà, perquè jo confio en el personatge del president Zapatero, que ha sigut un emblema de bones maneres i ha sigut el referent per una part, per al senyor Carles Puigdemont, que el va triar com a nou referent per interlocutar amb el govern de Pedro Sánchez. Per tant, amb una confiança generalitzada. Doncs jo confio a veure què ens acaba explicant.
1: Jordi, em sembla que tens última hora, eh?
2: Sí, bàsicament ja tenim la decisió, que com a tal és temps endavant, com a mínim 2-3 dies. Dues conclusions. La primera, el jutge no resol de moment la petició de mesures cautelars de les acusacions populars. Ho explicàvem abans, les acusacions populars que encapçalen Azteoir, que són portaveus de totes les acusacions, demanava la retirada de passaport de Begoña Gómez i la compareixença quinzenal davant d'uns jutjats. El jutge diu, m'ho pensaré, ja ho veurem. I n'hi ha una altra, que és més important encara, que és que el jutge ara té 3 dies per decidir si realment tanca la instrucció, dicta l'ordre de judici oral i, per tant, arrenca tot el procés per tal que Begoña Gómez i els altres dos acusats siguin jutjats o no. Per tant, avui no hi haurà cap decisió ferma, no hi haurà cap document i el jutge Peinado es pren unes hores per decidir.
1: Anem a, si realment són 3 dies sencers, Jordi, anem a dijous, que és el segon dia que ha de compareixer.
2: Clar, i això ens casa amb tot això, avui. Al final tenim tota aquesta setmana plena i ara el que estàveu apuntant, a veure, la setmana entrant, sorpreses a banda, la setmana entrant és quan Pedro Sánchez ha de donar explicacions
1: al Congrés
2: dels Diputats, sí. El dia de Sant Joan, el 24 de juny a les 9 del matí, amb una revetlla ben bonica el dia abans, i la setmana entrant també hi ha un comitè federal del PSOE on s'han d'apuntar mesures noves al si del Partit Socialista per tal d'evitar casos com aquests, perquè clar, venim d'un any enrere amb tot l'escàndol de Santos Cerdán, allà ja es van anunciar algunes mesures, totes no s'han aplicat, avui en feien balanç i el PSOE presumien de tota aquesta pel·lícula de com s'ha gestionat, però la veritat és que els escàndols han anat a més.
1: Jordi.
4: Jordi
1: Cominal, sí, no Jordi Armenteres.
4: Va, tres coses. La primera, perquè no es perdi el costum de contradir una mica la Isabel.
3: Jordi, que
4: jo crec que es demostra clarament que l'estat espanyol es fonamenta bàsicament en un sistema totalment corrupte. I ara intentaré explicar per què. I jo crec que serà difícil que les acusacions d'ara de la instrucció i tot plegat s'acabin demostrant d'aquí un temps quan s'acabin els judicis. Serà difícil. Però fan molt lleig. No? És a dir, que per Madrid, i això és millor que ningú sobre les armenteres, però a mi la gent que està per Madrid m'ho explica, que per Madrid, des del principi de les converses de Pedro Sánchez amb l'entorn del president Puigdemont, hi ha gent que fa córrer que aquest sortirà molt malament després de la llei d'amnistia, és a dir, se l'amenaça directament de dir a tu tancarem a la presó o acabaràs exiliat com d'altres. Això corre des de fa molt de temps a Madrid. És més, a mi no em sorprèn molt l'estratègia de defensa del president Zapatero, perquè crec que ja fa temps que sabia que també anaven molt fora per ell, no? Però clar, fa molt lleig que una militant del PSOE reuneixi amb la directora general de la Guàrdia Civil. Fa molt lleig que reuneixi amb gent del poder judicial. Fa molt lleig que el Zapatero, que molts creuen que és gairebé no? una persona, un ésser de llum, recordem que va ser el que va dir, que el que va mentir respecte a l'Estatut, fa molt lleig que li trobin més d'un milió d'euros en joies en una caixa forta. Fa lleig que la dona del president del govern de l'Estat, quan en principi una càtedra s'avala amb criteris acadèmics de publicacions, de trajectòria professional i tot plegat, no pugui justificar els motius pels quals sí que té una càtedra i que, per tant, aquí ningú hi pot veure gat amagat, no? Fa lleig que hi hagin dos o tres secretaris d'organització al PSOE que han passat per la presó, que també tenen temes de... És a dir, que tot i que a la llarga això acabarà, jo crec que no tant com sembla ara, i jo no penso donar cap argument al sistema judicial espanyol per creure'm... No és que defensi el PSOE, però no, l'experiència ens demostra que aquests tios van a la mort civil de la gent que políticament no els hi convé, val? Però sabien que hi ha això en un costat de la balança, a l'altre has d'estar tan immaculat com puguis. I quan et troben les joies, la dona del president, els secretaris d'organització, la militant que parla amb no sé què, no sé quantos, doncs fa molt, molt, molt complicat de gestionar. I, acabo, per mi el més fort és que jo crec que no passarà absolutament res. És a dir, que estarem un any, uns demanant eleccions i els altres intentant sobreviure, sabent que això acabarà bastant malament, però, i tothom dient que la legislatura està morta, però jo crec que no passarà absolutament res.
5: Jo estic molt d'acord amb el plantejament aquest de que realment tot el que envolta l'entorn familiar i polític de Pedro Sánchez, la paraula és falleig. No sabem com acabarà, perquè probablement és la setmana més complicada que té aquest govern des que va començar la legislatura, tant en el front judicial per les causes que hi ha obertes com en el front polític, perquè en el Senat, que hi ha majoria del Partit Popular, evidentment el Partit Popular utilitzarà i atiarà aquesta estratègia de desgast contra el Partit Socialista, intentant no fer creure que hi ha una corrupció generalitzada. Fa lleig moltes coses. Fa lleig el que va fer la senyora Leire Díez de confirmar-se, i fa lleig, si es confirma també, el que apunta l'informe de la UCO, que és que Santos Cerdán hauria ordenat el pagament d'aquests viatges amb recursos del partit. Però per mi, hi ha molts casos que ara mateix estan desgastant o degradant la imatge del Partit Socialista, per mi el que és clau de tots ells és el cas Zapatero. Perquè jo crec que hi ha un element més bèstia en termes de, i ho deia també la Isabel, en termes d'ascendència moral, és a dir, el que representa aquesta figura per l'actual direcció del Partit Socialista. És a dir, jo crec que la forma com Pedro Sánchez entén que ha de dirigir el partit, crec que veu molt de Zapatero. Crec que l'estratègia internacional veu molt de Zapatero. Llavors, aquí hi ha coses molt lletges, que evidentment s'han de demostrar, no?, perquè està imputat per diversos delictes, com a presumpte líder d'aquesta trama de tràfic d'influències, per suposats negocis il·lícits, i hi ha una cosa que, parlant de la lletjor de tot plegat, a mi em sembla tremendament lletja, que és el tema de les joies, no?, perquè inicialment es va explicar que el seu origen, vaig super ràpid, es va explicar que el seu origen era una herència de la sogra, de la mare, regals, es va explicar que havien costat com a màxim entre 30 i 50 mil euros, i un informe de taxació diu que són 1,3 milions d'euros, no? Per tant, és que no sé què en sortirà en termes judicials, però lleig, que és la paraula que utilitzava el Jordi, estic molt d'acord, tot és molt lleig.
1: Per Enric, com ho remates?
6: Sí, jo seré molt breu, però jo crec que més enllà del cas 1, 2, 3, 4, no? La gent es queda amb una imatge que no hi ha un pam de net. És a dir, que el Partit Popular el vam fer fora del govern per una sentència en ferm, per haver-se convertit el partit en un partit, en una trama corrupta, dit per una sentència, i el van fer fora el president del govern, i això no li ha perdonat al Partit Socialista. Això no li ha perdut, des de president Ocupa, etcètera, etcètera.
5: Això, govern il·legítim.
6: Això, president il·legítim, arran de ser president malgrat no guanyar les eleccions, no? I això és insostenible per la mentalitat aquesta. Però dic, no hi ha un pam de net perquè uns van utilitzar els instruments de l'Estat, la policia principalment, per investigar i atacar l'adversari polític, ara s'està jutjant tot això, i ara resulta que si és veritat això que està sortint, el Partit Socialista també feia el mateix, per desmuntar, diguéssim, acusacions contra ells i, en tot cas, a veure si trobaven algú del contrari. A mi això, la imatge que queda en l'imaginari de la gent és amb quina cara vaig jo a demanar a la Guàrdia Civil, a la policia, al jutjat, a un jutge o un fiscal, que em tregui les castanyes del foc si la imatge que queda és que no hi ha un pam de net.
1: Jordi, gràcies per aquesta última hora. Evidentment, tot el que faci falta, ja saps, com sempre, les línies obertes aquí a RAC1.
2: Bona nit, fins demà.
1: Vinga, bona nit. Fem una petita pausa i anirem a l'Estadi Olímpic perquè estan passant coses.
5: Encara passen coses.

0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Doncs vinga, 3 minuts i arribem a les 10. Tenim l'Adrià García, que és que vaja, a veure. Adrià, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: A veure, tu sempre estàs, que si el Primavera Sound, que si els festivals de cine... On ets ara?
2: Doncs mira, estic just davant de l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, aquí de la Montjuïc, perquè...
1: Passejant, o què? Cosa... O què? A veure.
2: Sí. Més o menys, passejant... fent un cop d'ull a l'interior de l'estadi per on puc, perquè dins hi està passant una cosa que podríem dir que és històrica per la ciutat, perquè s'hi està gravant una de les pel·lícules que segurament doncs, es convertirà en una de les sagues més taquilleres del que serà la dècada, podríem dir, que és la pel·lícula o les quatre pel·lícules dels Beatles que s'estrenen el 2028. No sé si recordes, Mireia, que ja vam explicar
1: sí, aquí mateix.
2: A RAC1, que aquest rodatge s'havia de dur a terme a Montjuïc. Doncs a aquesta hora podem confirmar que avui mateix comença aquest rodatge d'aquestes pel·lícules dels Beatles. Recordem, pel·lícules protagonitzades per actors com Paul Mescal o Barry Keoghan, és a dir, noms importants de la indústria cinematogràfica mundial, que ja els han vist voltant per Barcelona aquests últims dies, eh?
1: Això que dius comença vol dir que no ha començat, que serà de nits aquest tipus de gravació, o què vols dir?
2: Correcte, sí. La citació als figurants per aquesta escena que roden aquí a l'Estadi Olímpic, necessitaven figurants perquè el que faran és simular un concert. Si vols t'explico el que veig exactament. Dins l'Estadi Olímpic, a la part del córner, diguem-ne, més proper al Sant Jordi Club, diguem-ne, a l'altra banda del Pebete Olímpic, hi ha 10 plafons, que serien 10 cromes de color blau, que miren cap al públic, que estan subjectats per plataformes elevadores, d'aquelles que es fan servir a l'obra, i tot de focus enormes que apunten cap a aquella part del públic, ara mateix buit, i també cap a l'escenari que és on estarien situats els quatre Beatles, els quatre actors, en aquest cas, quan comenci el rodatge. Per tant, ja està tot pràcticament a punt perquè quan es faci fosc pugui començar el rodatge d'aquesta escena, entenc una de les grans escenes de la pel·lícula, perquè doncs, podria simular un dels macroconcerts que els Beatles van fer arreu del món en estadis. Recordem que, de fet, van ser la primera banda que va tocar a un estadi, va ser el Shea Stadium a Nova York, i això va obrir la porta a que ara doncs, es facin tots aquests concerts als estadis, com el de Bad Bunny, etc. Doncs ells van ser els pioners en això, i per tant doncs, esperaran que caigui la nit per, entenc, començar a gravar. El que sí que han pogut sentir ja com van provant els efectes de so i, per exemple, han pogut captar com llancen l'ovació del públic quan representa que els Beatles pugen a l'escenari.
1: A veure.
2: Escolteu.
1: Petit
2: fragment.
1: Sí, no, tela.
2: Que han sonat per aquí a l'Estadi Olímpic i que ja ens tenen a tots, alguns curiosos, i a mi, doncs...
1: I a tu,
2: el que pugui passar aquí dintre.
1: A veure, Isabel, què li vols dir a l'Adrià?
3: No, jo sóc només... A mi em passa una cosa quan parlem dels Beatles, i és que he de fer sempre un homenatge a la meva mare. És a dir, jo per edat, segurament... Jo era molt petita quan hi havia els Beatles. És a dir, molts que esteu aquí en aquesta taula ja no heu escoltat els Beatles al cap de molts anys i si us ha agradat, fantàstic, sí. I tal, no? Però jo, en el cotxe, quan anàvem de viatge, eren els Beatles i Joan Manel Serrat. Llavors, jo vaig aprendre amb les cançons dels Beatles molt petita perquè la meva mare posava Beatles i Joan Manel Serrat. És a dir, totes les cançons del poema de l'antologia Machado me les sé per aquell moment. Llavors, jo trobo que Beatles forma part de la meva infantesa, tot i que després ha sigut una banda que a mi m'ha agradat moltíssim.
1: Adrià, alguna cosa més? Que ja són les 10.
2: Res, esperem que això pugui començar aviat i puguem treure'ns aquest cuquet de veure, doncs, almenys els Beatles actuals, no els de l'època, però sí els actuals.
1: Ja et veig demà amb una ressaca, que vindràs, bueno, aquí, a la redacció, un dia més, exacte. Vinga, Adrià, vagi bé, bona nit.
2: Bona nit.
1: Doncs ho anem deixant aquí, la tertúlia d'aquest dilluns, gràcies a Laura Aznar, Isabel Lleuger, Jordi Cominal i Enric Sierra. Ens veiem els propers dies. Vagi
4: moltes
1: bé.
4: Gràcies. Adéu.
1: Gràcies, Adrià. Les 10 i 2 minuts, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
5: Doncs que ja ha acabat la compareixença de Begoña Gómez davant el jutge. La dona de Pedro Sánchez ha comparegut durant gairebé 3 hores davant Juan Carlos Peinado, que li manté la imputació. L'investiga per 4 delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. El jutge ha deixat a l'aire si li retirarà o no el passaport, tal com ha demanat l'acusació popular, que li prohibeixi sortir del país. En els propers dies decidirà si pren o no mesures cautelars contra Gómez. Aquesta mateixa setmana també decidirà si dicta o no l'ordre de judici oral. Aquest cas s'assuma a l'agenda judicial atapeïda al voltant del PSOE aquesta setmana. Demà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha de donar explicacions al Senat per les seves reunions amb Leire Díaz i Díez, i dimecres i dijous és quan està citat José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Costa de dir-ho, Leire Díez. Exacte. Els experts, per altra banda, situen el 2028 l'entrada en vigor de la nova normativa sobre la maleta de mà als avions.
5: La Unió Europea ha aprovat aquesta tarda, després de 10 anys de negociacions, la nova normativa sobre els drets dels passatgers. La maleta de mà continuarà sent de pagament. L'única diferència és que a partir d'ara les companyies estaran obligades a informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. La idea era que entrés en vigor a principis de l'any que ve, però els experts en dret aeronàutic, com Dan Miró, creuen que s'endarrerirà. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, Miró explicava el principal canvi que implicarà.
6: Ara el que es pretenia és que això fos la dimensió tròler que tothom coneix i que cap cabina a sobre, no? Pues no, no serà així. Serà la maleta que seguirà sent gratuïta és la que va a sota. I la que tu portaràs, si has pagat el bitllet i no has fet el teu descompte, sí que serà un tròler.
5: Una altra novetat és que es mantenen les indemnitzacions per retard. Aquí sí que l'Eurocambra s'ha sortit amb la seva i es manté, per exemple, els 250 euros de compensació per 3 hores de retard en un vol de fins a 1.500 quilòmetres.
1: I a Rodalies demà recupera el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell.
5: Estava interromput des del 20 de gener, després de l'accident mortal de Gelida. Està previst que la circulació de trens es faci de forma completa, però tot i així Renfe diu que mantindrà el servei alternatiu per carretera fins dijous. A partir de llavors hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Per cert, que a aquesta hora hi ha tallada la circulació de l'AVE entre Barcelona i Figueres per un incendi entre Riells i Vilobí d'Onyà.
1: Caram. Gràcies, Pep. Fins ara. I als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
7: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
7: Explicarem les reaccions a la primera gran sorpresa del Mundial, aquest empat a 0 d'Espanya contra Cap Verd, una de les debutants. La selecció espanyola amb 4 blaugranes com a titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres, i dos més que han entrat a la segona part, que són Dani Olmo i Lamine Yamal. El Matroní, per cert, ha jugat finalment 20 minuts. Ho ampliarem amb el Damià López des d'Atlanta i en farem tertulia amb els habituals del dilluns, el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén, i també comentarem l'altra notícia important del dia, l'oficialitat del fitxatge de Cucurella pel Madrid. L'anunci s'ha fet poques hores abans d'aquest Espanya-Cap Verd, que, per cert, el maresmenc ha jugat sencer, i en parlarem amb qui va ser un dels seus entrenadors a Anglaterra, el Bruno Saltó, ara tècnic assistent de De Zerbi al Tottenham.
1: Veig que això no para, eh?
7: No para. I que duri.
1: Fins ara, Xavi.
7: Que vagi bé.
1: I Martí Oliveres, bona nit de
8: bona
1: nou.
8: Bona nit.
1: Què, el temps, la calor,
8: sí.
1: Narinant...
8: Sí, narinant, anar pujant de temperatures. Aquesta setmana, atenció, a partir de divendres i dissabte. Serà sobretot cap de setmana quan notarem que la calor es descontrola encara més. Anirem sovintejant 35, 36, 37 els propers dies, com ha passat el cap de setmana, en aquestes comarques més caloroses de l'interior, cap a la Ribera d'Ebre, el Segrià, Pla d'Urgell, però també zones de la Catalunya central, interior de Girona, molta calor al migdia. Per tant, sol i calor, bàsicament. La novetat que hem tingut aquesta tarda, aquestes tronades, aquests xàfecs i tempestes, que localment poden tornar-se a repetir demà, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, i cada cop menys, a mesura que la calor es vagi instal·lant i vagi guanyant protagonisme, encara més, doncs perdrà pistonada aquest aire fred en altura i, per tant, les tempestes. O sigui que panorama plenament d'estiu, molt per sobre del que tocaria, i ja en parlarem la setmana que ve, que podria arribar encara més calor, per si no en tenim prou.
1: Manega curta, tiretes, pantalons curts.
8: Intentar evitar, sí, les hores centrals del dia i refugis climàtics, vaja.
1: Vinga, fins ara, Martí. Bona
8: fins
1: nit.
8: Fins ara, bona nit.
0: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: ¿Y cómo vais con la boda?
9: Muy tranquilos. Nos ha dicho la Wedding Planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
10: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
11: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
12: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
13: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
12: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
13: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
12: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
13: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
14: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
12: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 8 minuts a les 10.

0: I és dilluns, i això vol dir que tenim aquí el nou ser, la Clara Carraltó, amb una nova edició del Paraules d'Amor. Què tal, Clara? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: Com va això? Ja aquesta calor la portem bé?
1: La portem, sí, més o menys. Prou bé.
0: Sí?
1: Sí, estem acabant el curs, per tant... Ja tot es fa fàcil,
0: ja, ara. Ja veus la llum, sí. Sí, de què ens parlaràs avui? De calor o de quin tipus d'amor?
1: Podria parlar de calor, però no parlaré de calor. Parlaré d'un tema que potser també fa venir calor o fa venir una mica de mal de cap.
0: A veure.
1: Parlarem d'una figura que tots tenim atrapada en algun calaix de la memòria, potser...
0: Calaix molt... de la memòria.
1: Calaix de la memòria o calaix del passat, en un lloc potser que ens queda molt llunyà. Esperem no haver-lo de tenir bloquejat o bloquejada al WhatsApp. Avui parlarem dels ex-amors, Mireia. Sí.
0: Calaix o calaixos, no? Fins i tot.
1: O calaixos, exacte. Clar, els ex, no? Són aquest, és aquest ésser
0: mitològic... Baguls, com diu el nieto, perdona. És que m'ha fet gràcia.
1: Els ex, no? Deies, són aquest ésser mitològic. Un dia va ser molt important a la teva vida i que de cop i volta va passar a ser algú pel qual vas haver de començar a fer teràpia, pel qual vas haver de deixar d'anar al teu bar preferit per no trobar-te'l.
0: Per cert, tu estàs parlant sempre de versions, és a dir, que s'hagi acabat alguna cosa i que hagi acabat malament o que un dels dos hagi acabat que no... Pot haver-hi trencaments més suaus.
1: Sí, a veure, jo no vull fer aquí una dissecció dels ex, però n'hi ha de molts tipus d'ex.
0: Sí, clar,
1: des del que diu, serem amics i som amics.
0: I tot va bé.
1: Des de l'invisible que només apareix un cop l'any en plan bones festes, feliç aniversari.
0: Feliç aniversari.
1: Del que t'estalqueja els stories i les coses que penges a Instagram.
0: Hi ha el que fa veure la resta de la teva vida que no us heu conegut, només heu passat, per exemple, 4 anys ja plegats.
1: Exacte, n'hi ha de molts tipus. També et diré que jo crec que ningú ens ha parlat també dels ex com els Manel. Jo no sé si saps si coneixes la cançó Benvolgut dels Manel, que allò és alta literatura. Mira, en sentirem un trosset.

0: vull pensar que tot...
1: Clar, la coneixes, la cançó?
2: Sí, sí.
1: La perspectiva és brillant aquí perquè el narrador no és que s'estigui dirigint a la seva ex, i dic la seva perquè la relació és presumptament heterosexual, sinó que s'està dirigint a l'ex de la seva parella actual. Perfecte, no és una mena de carta oberta a aquest home que un dia va ocupar el seu lloc.
2: Grans enemics, eh? O enemiques.
1: Grans enemics. Ah, clar, però en realitat entre ells, l'ex és aquesta figura absent però fantasmalment present, que tenen una complicitat estranya.
2: I molta força.
1: I molta força. Han compartit la parella, han tingut la mateixa parella. I en el fons hi ha una cosa bonica, que és això d'entendre que quan tu convius amb algú, també convius amb totes les històries que ha tingut. I que potser aquella història d'amor o d'aquell desamor o aquells errors o aquelles decepcions la van o el van portar cap a tu i ha fet que tu acabessis sent el definitiu.
2: Molt bé, ara com vas d'aquí, sí. Com has recollit la cosa, eh?
1: Clar, al final, l'ex és una mena de col·laborador involuntari
2: de la teva personalitat.
1: De la teva personalitat, d'aquest que, doncs, que tu has acabat sent la parella, també gràcies a aquest ex, no? Bé, si pensem que els nostres ex o que les nostres vides sentimentals són un drama, espera't a veure què feien els autors més cèlebres, perquè mira, nosaltres podem tenir un dia tonto, que envies un WhatsApp allò a la matinada, aquell dia de feblesa...
2: Dos quarts o quatre de la nit,
1: allà, pam, no? Allò que dius, no calia, però pensa que ells tenen novel·les amb centenars i centenars de pàgines per explayar-se i deixar l'ex a l'alçada del batum. Així que comencem.
2: Som-hi.

0: ara ho pensava, que no, clar, no havies tocat el tema dels ex encara, no?
1: No l'havia tocat, me'l guardava
0: com
1: pel final.
0: Ah, clar.
1: T'he posat aquesta cançó de l'Auti, que es diu Hemingway delira, perquè ja veuràs si delirava.
0: Veure,
1: comencem parlant d'Ernest Hemingway, un tòtem, un dels autors més importants de tota la literatura del segle XX. Un adéu, va ser Premi Nobel l'any 54, un adéu a les armes, el vell i la mar, per qui toquen les campanes. És algú que, a més, durant la Guerra Civil Espanyola va ser corresponsal aquí per un sindicat de premsa, va estar doncs, molt compromès amb la causa republicana. Fins aquí molt bé, fins aquí ens cau bé. Però jo he vingut a obrir una mica la caixa dels trons i el safareig historico-literari, que és el que ens agrada. I Hemingway és veritat que sempre ha tingut una mica la fama de ser mascle alfa, de ser un tio molt dur, que se n'anava a l'Àfrica, que caçalleons, que feia boxa, que se n'anava als fronts de guerra amb el whisky a la cantimplora. I també és veritat que és un personatge que ara el reconeixeràs de seguida, que és aquest que quan deixava una parella ja en tenia una altra de paraulada.
0: Sí? L'efecte liana, diguéssim, no?
1: Exacte, sí. Que dius, no hem deixat passar ni el temps de dol, saps?
0: Doncs no cal.
1: Ell no li calia, ja t'ho dic. Va tenir 4 dones, es va casar 4 vegades, i les transicions entre elles han estat bastant dignes de telenovel·les, val? I a més, una cosa que feia també és que les seves nòvies i les seves parelles i els seus ligues els convertia després en personatges dels seus relats.
0: Havies de passar pel tubo sí o sí, literàriament, eh?
1: Sí.
0: És a dir, no podies ser un acompanyant, ja està, no.
1: No, ah. Ja ho veurem, i també és una discussió fins a quin punt, saps? Pots, no sé, pots una cosa íntima plasmar-la després a la literatura. Necessitaríem 4 seccions senceres, una per cada matrimoni, val, per parlar-te de Hemingway, però jo m'he quedat amb una, que és la que m'ha semblat que hi havia un marro més fort, que és com va passar de la primera a la segona dona, sí? Mm. Mira, ens situem l'any 1926... Hemingway vivia a París, s'havia traslladat a París perquè volia tenir el somni de ser un gran escriptor. De fet, estava a punt de ser-ho, estava a punt de publicar la seva novel·la Festa, que va ser el seu debut i va ser un gran èxit, i vivia amb la seva dona i el seu fill petit. Fins aquí tot bé. El que passa és que llavors va aparèixer a la seva vida una dona anomenada Pauline Pfeiffer, escrit com Michelle Pfeiffer, però no hi havia cap mena de parentesc, eh? Que era una editora de Vogue, de la Vanity Fair, una dona molt refinada, molt elegant, amb una personalitat abassegadora. La seva dona era com més casolana, més normal, val?
0: Ah.
1: Llavors, el que
0: em sembla... Sí, massa llampant.
1: Exacte.
0: Com ho has descrit?
1: Massa llampant. Elles dues es van portar bé, es van fer molt amigues.
0: A sobre,
1: però en el moment en què la Pauline, la seva dona... La Hadley, la seva dona, va saber que tenia una història amb la Pauline, li va liar un pollastre com és normal.
0: Normal.
1: I aleshores el Hemingway li va dir, a veure, és que has estat molt inoportuna. Tot anava molt bé fins que t'ho has tret el tema. I dius, home, una mica de barra. La cosa va quedar així, però va arribar l'estiu, llavors el Hemingway se'n va anar a Pamplona, al Sant Fermines, per aquesta novel·la que estava escrivint, i la Hadley, la seva dona, se'n va anar amb el nen al sud de França, a una casa amb uns amics. Amb tan mala sort que al pobre nen li van diagnosticar la tosferina. I li van dir, no pot estar més aquí amb els altres nens, perquè en aquesta casa hi havia altres nens. Us heu d'aïllar, heu d'estar en quarantena com a mínim 3 setmanes. I la pobra Hadley agafa el nen i sí, una caseta que els hi van deixar. El que passa és que, clar, 3 setmanes com a mínim, ella i el nen, estava una mica atabalada. Llavors va escriure una mainadera que tenien que vingués a fer-li companyia. I el Hemingway, des de Pamplona, no se li va acudir res més que escriure a la Pfeiffer que de petit havia passat la tosferina, per tant, ja no es podia contagiar, que anés a donar-li un cop de mà a la seva dona. I ella hi va anar. Aleshores, quan el Hemingway va acabar de la seva cosa a Pamplona, arriba a la caseta aquesta que tenia 2 habitacionetes i es troba el nen contagiós, la dona enfadada, l'amant que devia dir, ara és la meva, i la mainadera interna que no en tenia res. I es veu que després, quan li van dir, buah, quin ambient tan tens, ell va dir, no, era un ambient perfecte per escriure. Que jo crec que l'ambient es devia poder tallar amb ganivet. Saps què et vull dir?
0: És que no entenc com hi va anar la Pfeiffer, diguéssim.
1: La Pfeiffer, que si algú ara ens en la ràdio dirà, com que l'Ernest Hemingway es va liar amb la Michelle Pfeiffer? No, era la Pauline Pfeiffer. El nen es va recuperar, perquè la cosa segueix. El nen es va recuperar i després d'això van anar tots 4 en pack a un hotel a acabar de fer vacances. Val? Però és que a partir d'aquell moment la Pfeiffer es va convertir en algú omnipresent en aquesta relació.
0: Era una relació 3, ja, no?
1: Bueno, escolta, però vull dir que el pacte no era aquest. Saps què et vull dir? Llavors, que s'anaven a nadar, apareixia ella amb una tovallola, que també anava a nadar. Que s'anaven en bicicleta, apareixia la Pfeiffer amb una bicicleta. Així. Diré que van sobreviure l'estiu, però després d'aquell estiu ho van deixar. Val? O sigui, van sobreviure, la tos, van resistir la tosferina, la quarantena. Però aquest desamor tan terrible no el van poder, no el van poder superar.
0: I es va quedar amb la, sí, sí, dona primera, diguéssim.
1: Aquest, no, no, no. El novembre d'aquell mateix any, o sigui, passa l'estiu, el mes de novembre, sí, està, setembre, octubre, novembre, la Hadley li demana formalment divorci a l'Ernest Hemingway.
0: De dues a cap.
1: Exacte. I el gener de l'any següent, Ernest Hemingway es casa amb la Pfeiffer.
0: Ah, vaja.
1: Ja ho hem dit, sí, efecte Liana.
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí, sí,
1: atenció, i aquí la Hadley, la dona del, la primera dona del Hemingway, va estar molt bé, li va posar una condició econòmica. Li va dir, vull els drets i els royalties absoluts de la novel·la Una festa, que és aquesta novel·la sobre uns joves que estan als Sanfermines que ell havia estat escrivint. La novel·la ho va petar, va ser un èxit mundial, i la Hadley va viure còmodament tota la seva vida gràcies als diners del seu ex.
0: Molt bé.
1: Perfecte, justícia literària,
0: vols caldo,
1: poètica.
0: Tres tasses.
1: Tal qual. Mira, hi ha un personatge de la novel·la, d'aquesta novel·la Festa,

0: corresponsal de guerra brillant.
1: Cada cop,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Anava
0: però,
1: a buscar.
0: Però aquí va ser fort perquè la seva relació va estar marcada una mica per les enveges, pel xoc d'egos, per la polèmica, perquè diuen que Hemingway va intentar eclipsar, no va suportar que fos tan brillant, que fos tan bona, i va intentar eclipsar la carrera literària, la carrera professional d'aquesta dona, i va ser l'única que es va atrevir a deixar-lo. Si de cas el dia que fem els amors reviuts i envejosos, ja farem aquest tercer matrimoni del Hemingway. Seguim ara amb més ex.
1: Som-hi.
2: Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. No me quito.
0: Val, mira, ja, ara...
1: Hem canviat, de deixar ja anar...
0: Exacte, ara, Jacques Brel.
1: Jacques Brel, clar.
0: Ara obrirem el meló Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. Fort, aquest, eh? Escriptors, filòsofs, francesos, pioners de l'existencialisme...
1: Crem de la crem.
0: Crem de la crem, icona de l'intel·lectualitat progressista de l'època. Ells es van conèixer l'any 29, dos estudiants joves a la Sorbona, a París, però, clar, als anys 70... Eren tan famosos a París, eren com una estrella del cine, es comportaven gairebé com uns caps d'estat, no? Llavors, la relació entre Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre ha estat com molt comentada, no? És una de les relacions, podem, més comentades de tota la història de les relacions dels escriptors. Perquè ells van compartir 50 anys de relació intel·lectual i afectiva, però van fer un pacte basat en la llibertat. Ara t'explicaré.
1: No només... Sembla que sé per on vas.
0: Sí. No només no es van casar mai, que això ja era una mica escandalós a l'època, sinó que el seu pacte era tenir una relació oberta.
1: Oh, tots els 50 anys, això, eh?
0: Totalment. Però és que, clar, jo penso, ens pensem, què hem inventat la sopa d'all? Es posen a sortir els anys 30, saps què et vull dir? Llavors, el seu pacte era aquest, tenien una relació oberta, podien tenir
1: cadascú
0: amants...
1: Cadascú que fes el que volgués.
0: Exacte, ells eren com l'amor necessari, però podien tenir amants, amors ocasionals. El pacte és que s'ho explicaven tot, però que no podien preguntar res. És a dir, havies de confiar en el que t'explicava l'altre.
1: Home, però això és un pacte que, bueno, aquí ja hi posaria matisos. Aquí,
0: el trobo fortíssim, el trobo molt valent, però aquest era el seu pacte. I, a més, van viure tota la vida en cases separades. Sí, sí, sí.
1: Però a veure, com... D'acord, ho puc entendre. Però igualment eren companys de vida...
0: Eren companys de vida, és això. Ells eren com la relació central... Però podien tenir capritxets, historietes,
1: sí, sí.
0: Fora...
1: Si vius en dues cases encara és
0: pots
1: més fàcil.
0: I això t'ho has d'explicar, no es podien preguntar, no podien burxar, no, i deia que no podien sentir-se gelosos, no es podien permetre sentir-se gelosos. Però què passa quan tu tens porta oberta per tenir historietes i capritxets? Què creus que passa, Mireia?
1: No, clar, que t'enamores.
0: Que t'enamores.
1: És que a veure...
0: Pues això li va passar a la Simone de Beauvoir. Li va passar que se'n va anar a Chicago en un viatge i es va enamorar d'un escriptor de Chicago que es deia Nelson Algren. Pensa que llavors tots dos tenien vora 40 anys... Ella ja era una intel·lectual com molt reconeguda, totalment vinculada a Sartre, estava, feia dècades, de fet, que estava vinculada a Sartre, estava escrivint El segon sexe, vull dir, però es van enamorar com uns bojos, val? Van tenir una relació que va durar uns anys, sobretot marcada per la distància doncs, entre Amèrica i Europa, i diuen que si la Simone de Beauvoir era una mica altiva i una mica arrogant a vegades amb Sartre, amb Nelson Algren, amb aquest escriptor de Chicago... Era com un adolescent, suplicava, patia...
1: Li va treure aquella part...
0: Aquella part...
1: Que no havia aconseguit l'altra, no?
0: Ella deia que sentia una passió d'esclava, val? De fet, aquest escriptor de Chicago era molt allunyat d'ella. No estava connectat amb cap intel·lectualitat, era dels barris més obrers, més lluitadors de Chicago. Era una cosa totalment diferent. I tot i que l'Algren sabia, aquest escriptor de Chicago sabia que tenien una relació oberta, va anar a fons, va anar a fondo, i li va demanar per casar-se. Li va dir, deixa-ho tot... Deixa Sartre, vine aquí, casem-nos i vivim a Chicago. Però Simone de Beauvoir sabia que el seu compromís amb la intel·lectualitat europea i amb Sartre...
1: Li convenia més, no?
0: Era innegociable. I llavors, a partir d'aquell moment, la relació es va acabar perquè ella li va dir que no. Fort, eh?
1: Home, una cruïlla difícil, aquesta.
0: Una cruïlla difícil, perquè estaven molt enamorats. Però és que just després, poc després d'això, la Simone de Beauvoir publica una novel·la que es diu Els mandarins, on explica, fil per randa, la relació que havia tingut amb el Nelson Algren.
1: Per quines necessitats? Clar, és que és teràpia, al final.
0: Què t'ho dius?
1: La literatura és terapiosa.
0: És que li va canviar el nom, però va ser l'únic. Clar, penses, home, no pot ser això, l'has de maquillar una mica, no pot ser que m'ho expliquis tal qual, no? De cop la novel·la parla d'un matrimoni d'intel·lectuals d'esquerres que viuen a París, vaja, ella s'enamora d'un escriptor de Chicago, vaja, o sigui, tot coincidia, no? Tu com t'ho prendries si el teu ex et convertís en un personatge?

0: és ja... És a dir, mort i destrucció.
1: Sí, mort sí. i destrucció, t'ho endries malament. Això és el que li va passar al Nelson Algren, que s'ho va prendre fatal.
0: Home.
1: Bàsicament, o sigui, si havia sigut l'amor de la seva vida, es va convertir en un ex amb molt de recel per les llicències literàries que s'havia pres la Simone de Beauvoir. Es veu que havia posat fragments de carta en aquestes novel·les, en aquesta novel·la, perdó. Es veu que havia explicat intimitats a nivell molt íntimes, nivell llit.
0: És que, clar, no.
1: Molt fort. De fet, es va sentir molt traït, es va sentir molt humiliat i va dir, ostres, és que realment no, ha utilitzat la meva intimitat i la nostra història...
0: Per fer literatura.
1: Per fer literatura i pel morbo del públic.
0: Clar.
1: I pensa que el llibre anava dedicat a ella, li va dedicar.
0: Era molt explícit de que era de veritat i que la persona era aquella, no?
1: Sí.
0: I no que ho intuïssis entre línies... No.
1: Jo crec que una cosa així... No sé què en penses tu, però... O demanes permís, o ho maquilles de tal manera
0: molt,
1: que no puguem reconèixer-ho. Això no es pot fer, vull dir, la perdonem perquè és el Simone de Beauvoir perquè va escriure El segon sexe, però no. Total, que als 78 anys va morir la Simone de Beauvoir, està enterrada al costat de Sartre, però diuen que fins al final dels seus dies va portar posat l'anell que li havia regalat aquest amant, Nelson Algren, aquest escriptor de Chicago, i que, per tant, tot i la distància, tot i les discussions, tot i que l'utilitzés literàriament, mai no es va desprendre d'aquesta història d'amor que havien tingut a les Amèriques.
0: Però va ser ella que va decidir. Podia haver optat per l'altre cantó, no?
1: Sí. Llavors, en realitat, el que va passar és que ell li demana matrimoni, ella li diu, el pacte és que jo no deixo Sartre, i no deixo... Llavors ell diu, doncs jo no vull res més amb tu.
0: I es queda amb el pam de nas.
1: Sí. Però clar, entenc que en el moment en què tu dius casa't amb mi, vull dir, no acceptaràs després un no, seguim igual. Vull dir, no? És com...
0: Blanc o negre.
1: Demano que facis un pas més.

0: Què hi fan les, què hi fan les plantes
1: què
0: ara aquí?
1: Què hi fan aquí? Les plantes? Gir, petit gir dramàtic.
0: Sí, sí.
1: Després dels mites literaris, els filòsofs, els intel·lectuals, ara ens anem a una història catalana, una història de ficció. Sí, per tant, no et parlaré de cap vida de cap autor, sinó una història, una novel·la catalana que parla sobre la petjada que deixa algú de, que, quan desapareix, no? Sobre com convius amb una absència enorme. Et parlo de la novel·la de la Marta Orriols, Aprendre a parlar amb les plantes. D'aquí les plantes que sonaven ara.
0: D'acord.
1: Del Masoni, que és una novel·la que es va publicar el 2018 i que aquell mateix any va guanyar el premi a millor Òmnium, millor novel·la de l'any. La premissa de la novel·la és boníssima. Mireia, mira, la protagonista, que es diu Paula, és una neonatòloga que té uns 40 anys i que la seva parella agafa un dia i li diu: ho hem de deixar perquè m'he enamorat d'una altra dona. I just després d'això, just després d'aquesta confessió, té un accident i es mor.
0: Ai.
1: Per tant, la novel·la explora aquest doble dol, no? La desaparició física de la que ha estat la teva parella i la desaparició de la relació tal com tu et pensaves que era, no?
0: És un doble cop. És que és com...
1: És una molt bona premissa de novel·la, no? Literàriament és potent. Perquè, clar, s'hi barreja tot. Et porta per uns llocs molt interessats, molt contradictoris, no? La pena, la culpa, la ràbia, no, la tristesa...
0: Tot a l'hora.
1: Tot a l'hora.
0: Explotant al mateix moment, sí, sí.
1: És realment molt interessant. I ho escriu d'una manera, és meravellosa la novel·la, perquè és molt continguda. És a dir, no et porta, no és la cosa lacrimògena fàcil, sinó que et porta molt bé per aquestes contradiccions que sent la protagonista, per aquests sentiments tan contraposats, aquesta ràbia, aquesta enyorança, sense caure en el clixé, no? És molt, molt interessant, la recomano molt. Aquesta novel·la de la Marta Orriols. Clar, perquè és, de cop i volta, com recol·loco aquesta persona que és la meva exparella perquè ha mort, però ja m'havia dit que ja no m'estimava i que, per tant, no? O sigui, com col·loques tot això, aquesta nova informació? Fins aquí, Mireia, els examors.
0: No, ara aquest gir final...
1: Aquest gir ha deixat una mica així, eh?
0: Sí, no me l'imaginava, però
1: vaja. És que a mi sempre m'agrada parlar una novel·la catalana o una història catalana sempre m'agrada.
0: No, a més, temps recent, dius, del 18, no?
1: Del 18, sí, sí.
0: Vull dir que mira, molt bé.
1: Mira, ens passem mitja vida, Mireia, intentant entendre què ha passat amb els amors que se'n van, i l'altra mitja intentant explicar els següents perquè som com som. Jo només vull dir que ve l'estiu, que és el moment de més separacions... Per tant, alerta, que potser aquesta persona que tenim al costat s'acabarà convertint en el nostre ex.
0: És el moment de més separacions, però no és més a final d'estiu?
1: Final d'estiu.
0: Perquè també és el moment de més floreixen coses, també, no?
1: Ah, també, sí, sí. Però no dic, no sé, a veure si en aquest setembre aquesta persona que ara és el nòvio, acabarà, o la nòvia, acabarà sent l'ex. I si no, mira, Simone de Beauvoir deia que el secret de la felicitat en l'amor consisteix no tant a ser sec com a tancar els ulls quan fa falta. Així que ja ho sabeu, ulls tancats. Si hi ha alguna cosa que no d'allò... Tanquem els ulls i, escolta, demà serà un altre dia.
0: Paraula de Clara. Vinga, ho deixem
1: moltes
0: aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Ens veiem d'aquí uns dies, Clara. I nosaltres ho deixem aquí al 9C i ara us deixem amb el Tu diràs. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 15 de juny, el dia que ha debutat la selecció espanyola al Mundial, protagonitzant la primera gran sorpresa de la competició. Espanya ha empatat a 0 contra Cap Verd, per tant, dia històric per la selecció africana, que en el seu primer partit en la història dels Mundials ha tret un empat contra una de les favorites. Luis de la Fuente, per cert, ha fet jugar 4 blaugranes d'inici: Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres, i a la segona part han entrat també Olmo i Lamine Yamal, que ha jugat els últims 20 minuts de l'enfrontament. En canvi, Eric García i el porter, això ho esperàvem, Joan García, s'ha quedat a la banqueta. Connectarem amb Atlanta d'aquí a no gaire per poder parlar amb el Dami del postpartit, de les reaccions i, sobretot, de com ha caigut aquest empat, de com han encaixat aquest empat avui la selecció espanyola contra Cap Verd. Evidentment, a Madrid ja hi ha comentaris de tota índola, és a dir, alguns que són més suaus, altres que ja comencen a carregar, que han aixecat la mà ben en l'aire, i alguns ja l'han deixat caure a les primeres de canvi. Veurem si això és una tònica habitual, si és que Espanya el que ha tingut avui és només un avís a navegants, o si és alguna cosa més. En qualsevol cas, ningú esperava, no cal dir-ho, aquest empat a 0 de la selecció espanyola, que a més tampoc no li hem vist proposar gaire cosa. Ha tingut oportunitats, sobretot un travesser de Ferran Torres, però poqueta cosa més. Poca cosa en atac i alguna incursió al final del partit, fins i tot de Cap Verd, un córner a falta de pocs minuts de l'acabament del maig, que encara hauria posat en més problemes la selecció espanyola. En qualsevol cas, com deia, després serem a Atlanta perquè el Dami ens faci 5 cèntims de quin és el sentir ara mateix de la concentració de la selecció espanyola, i també parlarem de l'altra notícia del dia. De fet, ahir ja la comentàvem, avui s'ha fet oficial, que és l'arribada, el fitxatge ja de Cucurella pel Real Madrid. Cucurella, per cert, que avui ha jugat tot el partit, ha sigut un dels destacats de la selecció de Luis de la Fuente, i que poques hores abans de començar aquest maig, doncs s'oficialitzava aquest traspàs del Chelsea cap al Madrid. El club blanc pagarà 55 milions fixos més 5 en variables pel lateral maresmer, que avui doncs ha començat el Mundial ja no com a jugador del Chelsea, sinó com a jugador del Real Madrid. En parlarem en tertúlia amb els habituals del dilluns, amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén, però abans trucarem Bruno Saltó, un dels primers entrenadors que va tenir Marc Cucurella quan va començar la seva etapa a la Premier amb el Brighton. Això era l'agost del 2021, i la temporada següent tots dos van fer les maletes per anar plegats cap al Chelsea. Bruno Saltó, com a assistent de l'entrenador Graham Potter. D'aquí uns minuts, com deia, el trucarem per analitzar aquest fitxatge del lateral de l'Ella pel Madrid, que avui s'ha fet oficial signant fins al 2032, o signarà fins al 2032 per 6 temporades. Ara sí, anem cap a Atlanta, que tenim ja el Damià López en línia. Damià, com estàs? Bona nit.
2: Hola, Xavi, molt bona nit.
1: La gran pregunta ara, que és la que ens feia més, com ha encaixat la selecció espanyola aquest cop, que suposo que el veuen com a cop dur en l'inici del Mundial?
2: Malament, la veritat és que malament, tot i que la portes en fora. Ja hem escoltat algun discurs i escoltarem al llarg de la setmana en la línia, doncs, que això els pot servir de toc d'atenció, fins i tot de cura d'humilitat, per créixer i per baixar la terra i per veure que la realitat del Mundial és que no hi ha seleccions fàcils. Ahir de la Fuente ja va advertir de Cap Verd. El cert és que no s'ho esperaven, que no l'havien vist venir, que s'esperaven, doncs, que el primer gol podia costar, però que a mesura que anés avançant el partit, doncs Espanya creixeria en el partit, i que la sensació, doncs, que també havia anat a l'estadi era que el partit cauria pel seu propi pes. Al final no ha estat així, 0-0, i ara, per bé que hi ha la sensació i també la certesa que amb dues victòries, si Espanya les aconsegueix contra Aràbia i contra Uruguai, Espanya s'asseguraria la primera posició, però també ara venen 6 dies, hi ha una franja d'espai molt llarga, 6 dies en què Espanya i els jugadors tindran molt temps per pensar i per també assumir que si Espanya no guanya contra Aràbia, doncs es complicaria molt la vida i fins i tot hi hauria la possibilitat de quedar fora. És a dir, que ara amb aquest punt s'obren tots els dubtes. És evident que De La Fuente recuperarà també la Minya Mala, etcètera, etcètera, però Espanya ha quedat tocada i amb moltes coses per millorar, però potser també amb massa temps per pensar, perquè estem a dilluns i el pròxim partit no és fins diumenge que ve, també aquí al Mercedes-Benz Arena d'Atlanta.
1: De fet, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que debuten també d'aquí a menys d'una hora i mitja, a les 12 a la mitjanit. Per tant, es jugarà aquest partit que, per tant, durant el tu diràs, i tindrem un ull posat a veure què passa amb la selecció d'Araujo, que és una altra pregunta. Si avui podrà jugar o no, recordeu que va fer aquell viatge express per poder resoldre els seus problemes musculars, que ja es va incorporar a la concentració o reincorporar a la concentració de l'Uruguai, però veurem si és massa d'hora perquè avui li puguem veure jugar alguns minuts o no. Ho sabrem d'aquí a no gaire, perquè és quan sortiran ja els 11 titulars. És un dels partits del dia. Dami, després sentim protagonistes i ja en temps de tertúlia analitzem en profunditat què ha succeït avui a Atlanta amb aquest Espanya-Cap Verd. Et sembla?
2: Fantàstic, Xavi. Fins d'aquí una estona.
1: Això mateix. Fins ara. I el que tenim ara en joc és el Bèlgica-Egipte. Clara Rodergas, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
1: Segon partit de la jornada i amb un blaugrana que no sé si ha tingut minuts i encara espera la banqueta.
3: De moment encara estem esperant que tregui el cap. Estem parlant de Hamza Abdelkarim, aquest futbolista egipci que va fitxar el Barça, que de moment no té minuts en aquest Bèlgica 1, Egipte 1, partit corresponent a aquest grup G, on també en formen part Irà i Nova Zelanda, que jugaran aquesta matinada, a les 3 de la matinada, un partit en què s'ha avançat el conjunt egipci amb un bon gol de Shur al minut 19 de partit, però fa uns instants, fa cosa de 8 minutets, Hani, en pròpia porteria, ha fet el gol de l'empat a un pel conjunt belga. De moment, aquest repartiment de punts, quan queden 15 minuts més, l'ha afegit, i pendents de si Hamza finalment té alguns minuts o no.
1: Doncs té un quart d'hora perquè sigui possible, veure si debuta o no en el Mundial també el davanter del Futbol Club Barcelona, un dels jugadors cridats a tenir un paper important en el futur, fins i tot immediat, del club blaugrana. També hi tindrem un ull posat, lògicament, i seguirem aquest final del partit entre Bèlgica i Egipte, i la jornada es tancarà a les 3 de la matinada amb el debut de l'Iran. De fet, és un dels debuts més esperats, en aquest cas per qüestions extraesportives, perquè s'ha aixecat un munt de polseguera al voltant de la presència de l'Iran en aquest Mundial dels Estats Units. Ja hem anat explicant que fins i tot ha hagut d'endarrerir els seus viatges. Han passat només 24 hores des que l'Iran va arribar a terres nord-americanes fins que es disputarà aquest partit avui a les 3 contra Nova Zelanda. Aquest ja no l'esperarem, aquest ja no el veurem aquí en temps de tu diràs. De moment, el que fem, però, és seguir el que tenim en joc i, lògicament, analitzarem també el partit de la selecció espanyola.

0: nom l'hem invocat, Clara? L'hem invocat i ja està aquí.
1: Sí. Hamza Abdelkarim, que tot just acaba de saltar a la gespa per disputar el que dèiem, aquests 15 minutets més l'afegit, que serà llarg, perquè sabem que amb la pausa d'hidratació se'n perden 3, més els canvis, més els gols. Serà un temps afegit generós, molt pendents, per tant, d'aquest futbolista del Barça. Aquí veiem que ha entrat per Mohamed Salah, paraules majors, pel capità i per una emblema. Aquests minutets de Hamza molt pendents de com ho fa.
0: I fora del futbol, aquesta hora el Barça d'handbol fa el sopar de final de temporada per celebrar la Champions d'ahir, però també el ple de títols aconseguits durant el curs. I un dels grans artífexs de la victòria és el seu tècnic, Antonio Carlos Ortega. Ahir parlàvem, avui també ha passat aquest matí pel món i ha reconegut que l'anunci de la seva renovació ha de ser imminent.
2: No habrà problema. Jo crec que jo estic molt content aquí, me sento molt valorat. Segur que arribarem a un acord més bronquetat.
3: Et queda una temporada i, per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
2: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
3: Llarga.
0: Sí. Ho ampliarem cap al final del Tu diràs, que, com cada dilluns, tancarem amb el final feliç del David Llorenç. Ara falten 5 minuts, perquè siguin 10:45, una pausa curta, 2 minuts i tornem.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
5: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
6: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
14: 71.094-71094.
13: Sèrie
14: 2002.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts i seran 3 quarts 11 de la nit amb el Mundial en marxa. Recordeu que tenim un partit en joc a les acaballes. Això sí, que és aquest Bèlgica-Egipte. El deixàvem empat a 1 i, Clara, de moment tot igual, eh?
1: Tot igual, sí. Deu pel final, Bèlgica 1, Egipte 1. Una Bèlgica que no és la de fa uns anys, que era una de les potències segurament europees. Avui està deixant més dubtes. Només Doku, Trossard una mica estan desequilibrant més i han de ser algunes de les velles glòries, com De Bruyne. En aquest cas, Lukaku, que just entrar ha estat clau en el gol de l'empat per intentar donar vida a Bèlgica, que li està costant molt contra Egipte, pendents de Hamza, que ha entrat, recordem, el jugador del Barça, Hamza Abdelkarim, que ja el veiem com a nou, amb el dorsal número 9 dins l'àrea, intentant doncs, rebre alguna pilota i caçar alguna per intentar donar la victòria a Egipte. De moment, però, com diem, els punts es repartirien en aquesta estrena entre belgues i egipcis.
0: Doncs un dia, però, en què la notícia d'avui l'hem tingut a Atlanta, on Espanya, abans ho comentàvem, ha començat amb mal peu al Mundial, després de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les debutants d'aquest Mundial, i Luis de la Fuente ha fet jugar 6 blaugranes, 4 d'inici, 2 a la segona part, i també un jugador del Madrid, Cucurella. De fet, feia ben poques hores que s'havia oficialitzat. Tenim ja en línia qui ha estat un dels seus entrenadors a la Premier, el Bruno Saltó, actualment assistent de Roberto De Zerbi al Tottenham. El saludem. Bruno, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Primer de tot, enhorabona per la salvació. El Tottenham, recordem, va patir fins l'últim moment per no baixar la Championship. Deurien ser setmanes de temporada complicades, aquestes últimes, oi, Bruno?
2: Sí, la veritat és que sí, no? Jo porto ara 3 mesos treballant i la veritat que, bueno, que és difícil, no?, a l'agafar l'enhorabona, perquè pues, bueno, és un club que no hauríem d'estar en aquesta situació. I va ser el moment, no?, de la salvació, que és un moment pues, bueno, pues, d'estar content, però just després ja reflexiones i bueno, és una posició que no podem estar amb un club com el que estem, no?
0: De fet, és un dels històrics de la Premier, un dels equips que sempre el trobem encapçalant les posicions capdavanteres, no?, d'aquesta Premier, i que evidentment feia mal als ulls veure el Tottenham ocupant aquestes últimes posicions, lluitant fins i tot per no baixar a la segona divisió anglesa, aquesta Championship, i evidentment ara, Bruno, entenc que treballant perquè la temporada que ve tot això reverteixi.
2: Exacte, no? Està clar que des de l'arribada de Roberto, pues, bueno, la sinergia de l'equip ha canviat, la sinergia del club ha canviat, se li ha donat molt de poder a l'entrenador per poder, pues, bueno, confeccionar un equip pues, bueno, d'un nivell superior i poder estar a la part alta de la, pues, bueno, de la Lliga, no? Que ja sabem de la dificultat. Sí que és veritat que aquesta temporada no tindrem competició europea i sempre ajuda, pues, bueno, tenir molt més temps per entrenar i per, pues, bueno, pues, per arribar al nivell tàctic que Roberto vol, no?
0: És any de Mundial, clar, no és fàcil a vegades per, no et diré refer plantilles, però sí per reforçar-les, perquè has de tenir una mica un ull posat a tot arreu, no? En la teva planificació esportiva, però també el que està passant ara mateix a Estats Units, perquè alguns dels jugadors que puguis incorporar doncs estan jugant fins a ben entrat el mes de juliol.
2: No, està clar, no? Que no és, doncs, bueno, la millor situació quan vols que els jugadors a pretemporada es coneguin, no només dins del camp, sinó fora del camp, són moments importants, però sí que és veritat que, bueno, que al final tenir la capacitat de poder fitxar jugadors que estan al Mundial doncs sempre ajuda, no?, també.
0: No et preguntaré, evidentment, noms, tampoc me'ls diries, per tant, no, podem saltar la següent pregunta i s'acaba la història, Bruno?
2: Exacte.
0: Molt bé, estàs veient-lo, per cert, o no, el Mundial?
2: Sí, estic intentant seguir-ho el màxim possible, el que les nits em donen, però bueno, està clar que, com sempre, hi han sorpreses i, com sempre, pues, bueno, hi han jugadors que comencen a destacar, jugadors que, pues, bueno, que semblaven que tenien un nivell més alt i que ara mateix és més complicat el poder rendir perquè venen de temporades molt llargues, però bueno, crec que és una competició pues, bueno, increïble, no? Com a tots ens agrada.
0: Quina assistència m'has fet ara parlant de sorpreses, eh? Com has pujat la banda i m'has fet la centrada, perquè sorpreses, la més gran de moment, la que hem vist avui mateix, aquesta tarda, aquest empat a 0 d'Espanya.
2: Sí, està clar, no? Que pues, bueno, és, possiblement és un partit semblant que en altres Eurocopes o Mundials ha pogut passar. Ens hem recordat del Marroc, pues, bueno, Espanya amb Luis Enrique, que sí, va costar moltíssim, i al final el Marroc, que sí que és un equip superior a Cabo Verde, però bueno, està clar que quan hi ha equips ben organitzats, amb un físic important, doncs, bueno, fa que siguin partits difícils, i està clar que Espanya tampoc ha tingut els millors jugadors dins el camp durant els 90 minuts, sinó que durant doncs, bueno, els últims 30 minuts, i és difícil.
0: Mm-hmm. Com ho llegeixes? Com un toc d'atenció? És a dir, un accident que ha passat avui a la primera jornada o alguna cosa més preocupant?
2: No, jo crec que és un accident. Després, jo pel que he pogut veure, no, hi ha hagut diverses preses de decisions dins del camp que m'han sorprès, perquè a mi m'ha semblat un equip molt ordenat, amb les intencions d'equip molt, molt clares, que això porta que cada jugador sàpigui el que han de fer per aconseguir aquestes intencions d'equip, i avui he vist una presa de decisions precipitada, intentant acabar les jugades molt ràpid. Com sabem, no, que davant d'equips que estan molt ordenats, que acumulen molts jugadors a la part central, doncs has d'intentar trobar aquestes superioritats per fora, i jo crec que Espanya avui no ho ha aconseguit. Després, com t'he dit, no, decisions, xuts de fora de l'àrea, ara mateix em ve al cap un xut de Cobercí, doncs, possiblement d'uns 30 metres,
0: sí.
2: Altres decisions que denoten, amb tot el meu respecte, eh? O sigui, al final una falta de respecte cap al rival, no? Perquè si haguessin jugat contra Brasil o contra Argentina, doncs no ho fem, no?
0: Mm-hmm.
2: Llavors jo crec que és un bon toc d'atenció i jo segueixo confiant moltíssim en l'equip.
0: Gestiona l'ansietat, no? Són competicions molt curtes, aquesta vegada una mica més llarga, però continua sent competició curta, sí. Jugues contra un rival inferior, ara ho deies, com és Cap Verd, i has de gestionar que, ostres, ens anem apropant al minut 90 i això no canvia, estem atacant, no tant com voldríem, potser, però atacant i no arriba al gol.
2: Exacte, no? Jo crec que la capacitat de poder prendre contínuament les decisions correctes és on els grans equips fan el pas endavant, no? Com sempre, no? Al final els equips com els equips de Pep o sempre han sigut equips que han tingut la capacitat, encara que hi hagués una pressió pel temps, pel rival, de continuar fent les coses de forma consistent, intentant aconseguir el que l'equip vol, no? Llavors avui crec que hi ha hagut una mica de precipitació i això porta que el partit va passant i l'equip rival es creix, no? Perquè si s'hagués marcat un gol després de 20 minuts, està clar que l'equip contrari hagués hagut d'obrir una mica més les línies i és quan pots atacar.
0: Deixa'm obrir el meló Marco Corella, et sembla? Sí? Som-hi? Anem-hi, abordem el tema. Mira, començo. Quina relació tens amb el Marco Corella?
2: La veritat és que no puc ser objectiu perquè tinc molt bona relació. Està clar que... a veure, la meva família és del Masnou, ell ha estat de l'Illa també, i tinc molt bona relació, va venir el Brighton, vam estar al Brighton junts, vam estar al Chelsea junts, és un xaval, com podeu veure, que és molt fàcil tenir molt bona dinàmica i m'aprecio moltíssim, no? Mm-hmm. Encara que hagi fitxat pel Madrid.
0: De fet, podríem dir que vau fer les maletes junts per anar del Brighton al Chelsea.
2: Sí, quasi. Mm-hmm. La veritat és que va ser una temporada molt curta però és un jugador que va on va, es fa estimar, va on va, ho dona tot i això és el seu valor més potent, no?
0: Mm. Quan fa que ho saps?
2: No, jo no sabia... No sabia res? No sabia res. Són coses que dins del món professional intentem que cadascú porti les seves coses de la millor manera possible i sabem que hi ha certes situacions que s'han de portar amb molta tranquil·litat i amb molt amb secret, no?
0: Mm-hmm. Evidentment no heu parlat encara, perquè això és d'ahir, tot just.
2: Per suposat. Mm-hmm. No hem parlat i està clar que quan parli amb ell el felicitaré, perquè crec que és un pas endavant a la seva carrera.
0: Mm. El felicitaràs, però després hi haurà la cunyeta final, no?, de la conversa, suposo.
2: Com sempre, amb el Marc, com sempre.
0: Molt bé. Tens dies segurament per poder pensar com dinar aquesta conversa i per poder explicar-li el que creus convenient i gestionar aquell moment. En tot cas, te l'imagines al Madrid per la posició que té, per com juga ell, per com juga el Madrid, te l'imagines?
2: 100%. La veritat és que per mi la principal qualitat del Marc és que el seu poder d'adaptació a el que l'equip demani, no? Pot anar des d'un Eibar a un Getafe, adaptar-se, venir a Brighton a la Premier League i convertir-se en un jugador importantíssim, marcant a l'home en la lliga més física del que hi ha al món, i des d'allí marxar al Chelsea en un moment molt complicat, on el seu començament són molt difícils i té la personalitat, en moments personals també complicats, i té la personalitat de donar la volta a la situació i convertir-se en un dels jugadors més estimats del Chelsea, no? Que no és, que no és fàcil, que et dic, és una afició que exigeix moltíssim. Per mi la seva millor qualitat és el poder d'adaptació, per suposat, a base de treball i a base de qualitat, no? Llavors crec que vagi on vagi, i especialment, per exemple, el Madrid, crec que li anirà bé. Per què? Perquè el Madrid, per la forma de jugar que té, demana que els jugadors tinguin una capacitat de marcar l'home, perquè els jugadors de davant no són jugadors que defensin moltíssim, i ell té aquesta capacitat. Nosaltres li hem exigit molt quan va venir a la Premier League amb el Brighton, sí. I quan va amb el Chelsea, que marqués a l'home en espais molt grans, jugadors molt importants, i ell sempre va complir i els va anul·lar. Llavors crec que, doncs, bueno, que té la personalitat per portar la samarreta del Madrid, que té les qualitats per poder desenvolupar i tot aquests el que se li exigeixi. Llavors, doncs, bueno, crec que s'ho mereix i que li anirà bé.
0: Mira, és que m'has definit un vestidor com el del Madrid. Dius, l'adaptació serà ràpida perquè ell és fàcil d'adaptar-se als llocs, i aquí caldrà, perquè sabem com està el vestidor del Madrid, i no és que ho sapiguem perquè ens ho han explicat, no, perquè és que hi ha hagut comunicats, fins i tot, del que ha succeït aquests últims mesos o últimes setmanes de temporada al vestidor del Madrid. És un polvorín ara mateix.
2: Sí, però jo crec que intentaran corregir-ho, no? I per això portaran jugadors tipus al Marc, no? Que són jugadors que no només dins del camp, sinó que fora del camp és com un oli dins del vestidor, no? Que fa que totes les peces al voltant funcionin millor, no? I tenir jugadors que millorin la resta no és fàcil, no? I ell és un d'aquests.
0: Haurà de fer societat, ara ja et parlo del terreny de joc, amb Vinícius. Sí. No sé si casen un amb l'altre, és a dir, creus que es pot adaptar bé amb un jugador com Vinícius, és a dir, que obre molt la banda, que és extrem pur?
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que el Marc, com t'he dit, no? Té aquestes aptituds, no? De poder adaptar-se amb el jugador que sigui davant seu. Està clar que per exemple, està jugant amb Nico Williams, ha jugat davant seu i ha funcionat bé, és un extrem amb unes habilitats, podem dir, semblants, està clar que no amb la mateixa personalitat, però jo crec que es pot adaptar perfectament i es poden entendre perfectament.
0: El volia també l'Atlètic de Madrid, el Barça el tenia en el radar, de fet fa molts anys que el Barça el té en el radar, ha acabat escollint el Madrid. De totes tres opcions, clar, és difícil, ara pensar en quina hauria estat la millor, però l'hauries vist al Barça també, per exemple?
2: Per suposar, jo crec que surt del Barça i segur que, pues bueno, que s'hagués que hagués estat content de ser-hi, però crec que ara mateix pel timing funciona molt millor l'altra opció, i crec que és, pues bueno, com t'he dit, no? És un pas endavant en la seva carrera enorme. Ell ha viscut a Madrid ja, coneix la ciutat, és una persona molt familiar, que l'opinió de la família és, per ell, és fonamental, i imagino que ha tingut tot això en compte per prendre aquesta decisió.
0: I haurà de gestionar un dia a l'any, vaja, un dia a la temporada, però l'haurà de gestionar el dia que vagi al Camp Nou, oi? I vagi vestit amb la samarreta del Madrid. No sé si el veus preparat, com t'imagines també aquell dia?
2: El veig totalment preparat. Com t'he dit, no? És una persona que té les esquenes molt grans, que entén el futbol d'una manera molt especial, que entén la vida d'una manera molt especial i entendrà, no, aquesta situació. Ell ja ha viscut moments complicats, per exemple, amb el Chelsea anant cap al camp del Brighton. Ell cada cop que va al camp del Brighton no el reben gens bé, tot el contrari. Bueno, al final, quan ets una persona molt estimada i te'n vas i prens la decisió de marxar, quan tornes, la gent no està contenta, no? I a Brighton va ser el mateix, o sigui, la gent l'estima moltíssim, va ser el millor jugador de la temporada, el jugador pues, bueno, favorit, no? del preferit dels aficionats, va prendre la decisió de marxar i els aficionats s'ho van agafar malament, no? I cada cop que ha tornat a camp del Brighton ha tingut una rebuda molt, pues, bueno, molt dolenta, no? I ell sempre ho ha portat de la millor manera possible i ha tingut la capacitat i la fredor de poder rendir, no?
0: Parlant d'aquest fitxatge de Cucurella pel Real Madrid amb algú que el coneix a la perfecció, com és el Bruno Saltor, de fet, ell el va rebre a Anglaterra quan va començar la seva aventura a la Premier, parlo de l'aventura de Cucurella, lògicament, primer al Brighton, un any després al Chelsea, van marxar la mateixa temporada cap allà. A partir d'aquí, Bruno, separeu els camins, oi? Perquè te'n vas cap al West Ham, ara al Tottenham, això sí, Londres no l'abandones, tu?
2: No, està clar que tinc la base a Brighton i, doncs, bueno, és que he tingut sort, no, de, que, doncs, bueno, de poder estar a grans equips i disfrutar moltíssim de la prèvia.
0: Acabaré preguntant-te per la temporada que ve com es presenta, quines perspectives teniu?
2: Bueno, som molt ambiciosos, no? Jo crec que, com t'he dit, no? Som un club que hem d'estar a la part de dalt, que l'exigència és màxima. I bueno, amb l'entrenador, amb Roberto Di Servi, que té una ambició enorme, la nostra intenció és la d'estar el més a dalt possible i intentarem, pues, bueno, crear i confeccionar la plantilla pues, bueno, que estigui a l'altura del que és l'escut.
0: I la Lliga Espanyola, amb tot el que està fent el Madrid i tot el que té el Barça, com la veus?
2: Bueno, jo crec que ara mateix el Barça és el favorit per com funciona a nivell d'equip, com segueixen creixent, no? I són jugadors que segueixen donant passos endavant. Està clar que ara també amb el fitxatge de Gordon, que crec que els hi pot donar coses importants, no? Perquè és un jugador, pues, bueno, que donarà un pas endavant a el que possiblement Rashford va donar, que va ser també molt. Però bueno, jo crec que Gordon és un jugador que té una capacitat de treball, una capacitat de córrer a l'esquena, doncs, bueno, que pot ser, doncs, bueno, que doni aquest factor que sempre és important i per suposar, com t'he dit, no? Veig el Barça favorit.
0: No m'hauria perdonat mai que no m'haguessis parlat de Gordon i mira, també disculpes perquè m'ha marxat del cap completament, però mira, t'agraeixo aquesta assistència perquè si no haguéssim acabat la conversa sense preguntar-te per un dels noms de l'estiu. Però saps què passa? Que es va signar tant d'hora i sembla que faci ja mesos que va arribar Gordon a Barcelona, però t'agraeixo l'assistència perquè si no haguéssim acabat sense poder parlar d'un dels noms de l'estiu. Sempre és un plaer, Bruno, ja ho saps, parlar amb tu. Tant de bo et vagin molt bé les coses, que t'ho mereixes. Tant de bo refloti el Tottenham i torni a estar a la posició que es mereix, que és aquesta part capdavantera de la Premier.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
0: Que vagi molt bé amb el Bruno Saltor, assistent de De Zerbi al Tottenham, que avui hem pogut tenir una xerrada sobre com està una mica la situació, bàsicament centrats, lògicament, en aquest nom, el del seu amic Marc Cucurella, ara nou fitxatge del conjunt blanc. Pràcticament les 11, estàvem pendents, Clara, d'aquest partit entre Bèlgica i Egipte, com ha acabat?
1: Amb aquest empat a un que explicàvem aquí al Tu diràs de RAC1, s'havia avançat Egipte, recordem, a la primera part amb el gol de Schürrle, però ha empatat Bèlgica amb un gol a la pròpia porteria de Hani, 1-1 amb minuts per Hamza Abdelkarim. Ha jugat aproximadament uns 20 minutets, no ha pogut fer massa cosa perquè tampoc Egipte no ha pogut generar ja res més. Per tant, en aquest debut al grup G, Bèlgica 1 punt, Egipte 1 punt, a veure què passa aquesta matinada a Iran i Nova Zelanda.
0: Ara sí, les 11 clavades, farem una petita pausa de només 2 minuts i obrirem tertúlia amb els habituals del dilluns, el David Bernabéu, el Fernando Polo i el Marc Guillén. Ara venim.
3: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Da igual donde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos un
12: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.

0: crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
3: 6 de setembre del 1984.
2: I el número de la sort, el
3: 3.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts passen de les 11, una mica de música, sempre va bé per que les feres es tranquil·litzin i perquè arribin també els tertulians. Un d'ells ja el tenim aquí, de fet, el Marc Guillén. Marc, com estàs?
1: Què tal? Molt bé.
0: Carai, tu, quina tranquil·litat que portes.
1: Sí, no, home, estem tranquils. Sí, que ha passat alguna cosa avui?
0: No ho sé.
1: Ah, no, espero que
0: ara expliquis, preguntarem al Dami, que el tenim allà a Atlanta i potser ens fa arribar... Sí, ell ha tingut...
1: Però
0: té detalls.
1: No, n'hi ha hagut gaires... Gols, no?
0: No, ha hagut d'apuntar gaire en aquest sentit, no. Tampoc ocasions, N'hi ha hagut un travesser de Ferran Torres.
1: Depèn de qui ho digui, sí, sembla que sí, que n'hi ha hagut més.
0: Ja,
1: però no,
0: això és veritat.
1: No, és veritat.
0: Però abans, deixa'm, perquè sí. El teu negoci demana resultats.
1: Jo que tenies alguna cosa a dir.
0: Sí, i a fort responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro en cap a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid endollable o dièsel, i ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules. I obrirem, efectivament, el tema, o reprendrem el tema d'aquest empat a 0 entre Espanya i Cap Verd, aquest debut de la selecció espanyola i la primera gran sorpresa del Mundial que s'està disputant a Nord-Amèrica, a Estats Units, a Mèxic i també al Canadà, i que avui també hem seguit en temps del versió RAC1, i, de fet, aquí teniu alguns dels moments estel·lars que ens han deixat.
1: Són molt bons.
0: Està atacant a la selecció espanyola, però la pilota...
2: Quin fàstic!
0: Albert...
2: Mira, Cocorella de Rengona!
3: Mira, va, va, trieu que se'n va!
4: Primera incorporació del jugador del Marc Cocorella directament a fora.
3: A veure, o es calma una miqueta, o se'n va a fora, perquè no es pot estar...
2: Jo no aniré mai més a l'Ella, perquè el Cocorella és de l'Ella.
3: Exacte.
0: Escolta, pot anar...
3: Ni vagis vi!
2: No!
4: Mira, Pedri fa la centrada, com està buscant el segon pal. López
3: Camacho.
5: Camacho. Que casi una campaña. Joder.
3: Pero qué hay ahí,
5: si que joder, estáis aquí.
4: No pot ser que cada centrada
5: que parecí de Cabo Verde.
4: Un altre cop Cucurella, Valencia, fora de joc, la de Sanés, el tauró Ferran Torres, el travesser, el canvi, atura Bosinha. Ara no hi havia fora de joc l'acció de Cucurella, la deixa amb el cap per Ferran Torres, remata i envia la pilota al travesser.
3: És el moment d'animar Cap Verd amb Cesària Évora.
2: Sí, que... sí.
6: Ara.
3: Això s'anima.
6: Molt bé, senyor Marcelí.
3: És la cantanta més famosa que ha tingut mai Cap Verd.
2: Sí.
3: Fixa't. I cantava descalça a tots els concerts fins que... No.
4: Però per què?
3: Que es va tallar el peu, o què?
4: Clar.
3: No hi eren rampar. No, anaven caient els músics.
4: Posa la centrada al segon pal, la rematada amb el cap, un gol! Doncs l'ha tingut Cap Verd, ha tingut una bona oportunitat, i ara la contra del conjunt espanyol és Nico Williams.
7: Estoy ya preparando el artículo, pues empezando a escribir. Lo hago con la Olivetti.
4: Español.
7: España ha sido muy española y con un juego muy español y unos jugadores muy españoles todos también.
0: Ja veieu, hi eren tots, Des de Camaja, fins i tot, també avui ha passat per aquí per l'estudi 1 de RAC1, Mariano Rajoy fent el seu article particular, Vicenç Martí, lògicament, l'avi també està per aquí rondant amb les seves, nocions sobre Cap Verd, cantants i tot,
1: Són uns genis,
0: Uns
1: genis. Jo t'he de dir que moltes vegades veig el partit sense escoltar-los, ho he de reconèixer, perquè clar, és que si no, no puc veure el futbol, o sigui, ho he de veure el partit sense ells, i després recupero en qualsevol altre moment, fins i tot a lo millor, a l'estiu, a l'agost, o sigui, en qualsevol moment, recuperes això, perquè tant te fa el resultat, de fet, però són estel·lars.
0: El d'avui ni cal que el recuperis, et diria.
1: No, sí, perquè rius, però si jo cada vegada aquestes que comencen a cridar, o sigui, ho han fet 50 vegades, però quan comencen a cridar, no sé, no puc parar de riure, vull dir.
0: Doncs sí, avui una vegada més, de fet, s'ha inaugurat també els partits de la selecció espanyola a RAC1, com hem fet habitualment en les últimes cites, també en Eurocopes, d'ajuntar la redacció d'esports amb els del Versió, i avui a les 6 l'hora era, clar, és que l'hora era perfecta, de 6 a 8 era fantàstica.
1: A la matinada també ho faran, quan sigui la matinada? O...
0: Això ja no ho sé, veus?
1: Ah, haurem d'estar...
0: N'hi ha un segur que és a les 2 de la matinada,
1: sí, aquest
0: espanyol-Uruguai.
1: No sé si seran, no?
0: És que, a més, cau en dissabte, si no m'equivoco, dissabte o diumenge. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
8: Molt bé, molt bé, realment molt bé.
0: Del 27 al 28, jo diria que és matinada, dissabte o diumenge.
1: No saps el calendari...
0: No.
8: No, mira, diré, no, el d'Espanya ni el de cap altre, perquè et diré que a partir de divendres a la nit estic de vacances. Per tant,
1: i no veuràs el Mundial?
8: Bé, potser el puc veure, però no caldrà que sàpiga fil per randa el calendari del Mundial. No, o sigui que...
0: no com la convocatòria de l'Uruguai pel primer partit, que ja la sabem.
8: A la qual no hi és Ronald Araujo, ni...
0: que era d'esperar.
8: Sí, ni tan sols a la banqueta, tot i que ha aparegut a la gespa de l'estadi amb un pentinat, doncs diguem-ne que discutible, amb els cabells tenyits d'un blau elèctric, com aquest que tens d'aquí darrere a la pantalla, més o menys, Rocamora, sí. Tot i que aquí fa més goig, perquè és el cel de la ciutat de Barcelona, i Araujo no hi és en aquest partit de la selecció de l'Uruguai, que juga contra l'Aràbia Saudita a partir de les 12, sí. Que pertany al grup d'Espanya, i que després de l'empat a 0 d'Espanya avui contra la selecció de Cap Verd, doncs evidentment té més protagonisme i més rellevància del que tindria en el cas d'una victòria d'Espanya, que és el que tothom pensava.
0: Sí, sí, abans ho deia el Dami. Ara l'Espanya està obligada a guanyar els dos partits per optar a la primera posició de grup, i, de passada, veure què fa Uruguai, que a priori és amb qui haurà de lluitar per aquesta primera posició en els seus partits. Sí, David Bernabéu, com està vostè?
9: Molt bé. Molt
0: sí?
9: Bé.
0: Sí, no, has vist, evidentment, el partit, suposo?
9: No dono crèdit, perquè em vas dir, Miquel, que veuries tots els partits de la selecció espanyola amb la roja igual del costat. Sí,
8: no, jurant bandera, vull dir, jo...
9: jurant bandera.
8: Jurant menjar a casa, jurant bandera, sobre el sofà...
9: No t'equivoquis de bandera.
0: Sí, no. I posa, heu sortit, també. No, si no,
1: el partit, el partit contra l'Uruguai serà de divendres a dissabte.
0: De divendres a dissabte.
1: Sí, que dissabte pots anar a fer una copeta...
0: I tant.
9: I el següent és diumenge.
8: No, avui hauria estat bé fer una copeta amb el partit, també, perquè amb el que s'ha vist...
0: Costava de mastegar, jo, avui.
9: Bueno, molt bé, molt pendent del debut. Mm-hmm. Tenies de veure si tornava a la Min, que és una bona notícia al final que torni a
0: 20 jugar. 20 minuts.
9: Encara que no està al seu nivell, òbviament, perquè porta un mes i mig sense jugar, doncs jo crec que una mica s'ha notat. Però Espanya molt malament, ara ho comentarem. Molt malament Espanya i molt malament De La Fuente.
0: Sí, sí.
9: Molt malament, en tot gairebé, en tot. En tot el
0: Fernando
9: Polo. Primera part i fins i tot decisions a la segona.
0: Com estàs, Fernando?
10: Bé.
0: També has vist, lògicament, el debut, evidentment. Sí. Què t'ha semblat?
10: Avorrit, sense ESMA, selecció espanyola, sense 1 contra 1, contagiada una miqueta de... Suposo que fa calor i que costa. Defensivament, els de Cap Verd, bé. I crec que... Tinc la sensació que no, els d'Espanya no s'han pres del tot en sèrio. Que quan han volgut reaccionar i donar-se compte ja era tot córrer, i tampoc he vist molts recursos. M'ha estranyat, perquè crec que tenen bon equip i bona selecció, però la majoria de jugadors per sota del seu nivell. Mm-hmm. És veritat que quan ha entrat Olmo, per exemple, ha tingut un parell d'intervencions d'aquelles de màgia, no? I aquella que li ha donat a Oyarzabal, que ha picat en un defensa, que ha anat a córner...
0: A l'esquena i després de la desviada, sí.
10: Allà podia haver estat la victòria, però per ser un debut contra Cap Verd, una actuació molt pobra, la veritat.
0: I mira que la porteria a zero la tenies pràcticament assegurada, perquè ells sí. Han tingut una, perquè l'han tingut en un córner a falta de pocs minuts, però és que no es dedicaven més que a tancar-se a l'àrea, a organitzar-se, perquè allò no...
10: Però en teoria això havia estat... Era el previsible, no?
0: Sí, clar, evidentment.
10: Era el previsible, llavors... per exemple, Rodri l'he vist...
9: una ombra del que va guanyar
10: el fora de forma...
9: Una ombra.
10: Mm-hmm. És pilotador. És veritat que ve de lesió, que ve d'inactivitat... Però, clar... I no sé jo si el senyor De La Fuente ha tingut allò... Com et diria? Massa... No por, però, bueno... Massa respecte per no fer segons quins canvis... quan veia que se li anava una miqueta al partit, no? Uh-huh. Perquè és veritat que ara t'obliga a guanyar els altres, perquè en teoria, vés a saber, la teoria diu que tant Aràbia com Uruguai, ja veurem, perquè clar, Cap Verd es defensa bé, però són favorits per guanyar Cap Verd.
9: Sí, no, ara s'ha guanyat els dos partits.
10: Clar,
9: perquè si no, corres compleixen... el risc d'enfrontar-te a Argentina com a segona de grup als 700 de final, i això, clar, et pot enviar cap a casa de manera prematura. O sigui, no corren risc, jo crec que, home, ho hauries de fer molt malament, realment, en un mundial amb 48 seleccions, on es classifiquen els 8 millors tercers de 12 grups, si te'n vas a casa als fins de canvi, és que no cal ni que tornis.
0: I que l'Uruguai no és l'Uruguai de fa...
9: No, evidentment.
0: Ara, 8 anys
9: però sí,
0: o 12
9: però
0: anys.
9: Però sí, de cara al creuament de 700 t'obliga a guanyar els dos partits. No, jo, per exemple, considero inconcebible, o sigui, moltes coses d'avui, però, per exemple, ara que deia Fernando lo dels canvis, considero inconcebible que triguis tant a moure l'arbre quan veus que les coses no funcionen? Considero inconcebible que un jugador com Dani Olmo, que és un especialista en jugar en espais curts, davant de blocs baixos, no l'entris fins al 80 de partit, amb 0-0, o sigui, és increïble. No entenc com a De La Fuente, que es passa tota la temporada veient partits de clubs, òbviament, perquè és la seva obligació, cada vegada en una gran cita li passa el mateix en Pedri. Avui llença la primera mitja hora perquè torna a situar Pedri a prop de l'àrea, no el baixa a la base de la jugada i li treu protagonisme, alinea dos futbolistes que es trepitgen al terreny, que cap d'ells és mitja punta, com són Pedri i Fabián, i Pedri perd tota la capacitat de generar joc, quan ho ha parlat en el primer colimbrec de la primera part, jo he vist que De La Fuente parlava amb Pedri, automàticament l'ha baixat una mica, i és quan Espanya ha creat les dues o tres oportunitats davant del descans.
10: I saps que Pedri allà tampoc li acaba d'agradar massa.
9: Clar, però és que a més el perds, com a actiu de l'equip, tu el perds. I després una altra cosa, aviam. Jugues amb... tu saps que et donaran la pilota, encara que més enllà que tu la vulguis, te la donaran, contra un bloc tan enfonsat. On vas amb un quart migcampista? Com Gavi. I aguantant-lo tant al camp. On vas? No tens els extrems titulars. Després en parlarem, perquè els 5 minuts que he vist de Nico Williams m'han semblat depriments. Jo crec que no està... O sigui, no estava per anar al Mundial. La sensació que ha transmès...
0: No ha jugat pràcticament
9: aquesta temporada. Però tens Lamin també inactiu, que t'ha d'entrar avui i tal. No tens els extrems. Necessites, amb espai curs, una mica de desequilibri. És que abans... O sigui, no tens a Fermín. Ostres, Baena o Olmo? I si m'apures... Genevi Pino, que és un extrem. Però vas amb Gavi, que és un futbolista bé posicional, que t'ajuntarà al mig del camp, sí, que et dona grap en la pressió, però és que pràcticament la pressió no la necessitaves perquè ells ni sortien. O sigui, realment, increïble que un seleccionador que porta ja el rebre que porta i que ha guanyat una Eurocopa i una Nations League avui hagi donat una exhibició de principiant com la que ha donat. Increïble.
10: Perquè Rodri, per exemple, no estava bé.
1: Jo la sensació que he tingut des de l'inici, des que abans que comencés el partit, quan he vist a Gavi de fals extrem, és que el posava una mica pensant en el més enllà. O sigui, no pensant en el partit d'avui, donant, jo crec, que per sentat que el partit d'avui se l'acabaria enduent, i per començar-lo a rodar, Gavi en el fons no ha jugat tant aquesta temporada, fa dies que no juga amb la selecció, veus que Nico no estarà segurament per ser titular, potser durant tot el Mundial o en molts partits, i que per tant necessitarà molt relleu, i que l'opció de Gavi com a quart migcampista li interessa pel que serà el Mundial, però pel partit d'avui era claríssim que avui no el necessitaria. Clar, això ho pots comprar, de vegades s'ha de fer aquest tipus de decisions, però un cop vas veient que el partit s'està complicant, havia de reaccionar molt abans. A més, és un seleccionador que jo mai l'he tingut amb molta vàlua pel que fa al joc tàctic, però sí que és veritat que, com a mínim, el que havia fet molt bé a l'Eurocopa és que havia fet canvis i molt aviat, o era un dels seus segells. Havia sigut moltes vegades a Lamine Yamal, a Nico Williams, eren canvis atrevits. I avui, no?, li ha costat, realment han arribat molt tard aquests canvis, amb una selecció espanyola que és... Bé, jo no crec que ho hagi fet tan malament, jo crec que ha fet un joc molt previsible, molt canònic, molt el que toca, jugant per les bandes, intentant que els laterals arribessin, però li ha faltat inventar una miqueta, li ha faltat una mica crear, i sembla, sí que a mi la sensació també, no parlo normalment mai del físic, que avui estaven molt pesats, molt lents, a les disputes sempre anaven abans els jugadors de Cap Verd. No sé si realment és part de la preparació física que no pensaven, una vegada més, en el partit d'avui, sinó que és perquè després els deixaran una mica més frescos i baixaran la càrrega pels propers partits, perquè avui realment se'ls ve lents.
0: N'agafant rima, i no era el pitjor escenari, perquè és un d'aquells camps que està
1: fresc,
0: tapat,
1: no? Sí, exacte.
0: Vull dir que no hi ha climatització, dir... que no és un que estàs a un bat de sol, després, a 50 graus.
9: I després un altre problema, que avui no s'ha vist molt, perquè no han coincidit molt el camp, només al tram final, però que és un problema que ve, eh? O sigui, com acompanyant de Lamine a la banda dreta, Llorente, ha sigut un drama. Els 20 minuts que han coincidit, Llorente li donava la pilota i es quedava allà. Tio, li fan un dos contra un. Tira-li una ruptura, buscar el dubte entre central i lateral perquè Lamine pugui maniobrar. El deixava allà, no, clar. Sí. Evidentment, Lamine, amb un procés de més activitat i de més ritme, doncs se n'hauria sortit millor. Però, clar, acabes de tornar després d'un mes i mig i el lateral que tens és que no t'acompanya. No? Jo és que veig a Eric allà, d'aquí a Lima, però...
0: Avui ni un sol minut. Eric García s'ha quedat a la banqueta, igual que Joan García. Deixa'm tornar cap a Atlanta, va, que tenim el Dami, que abans ja deien que volíem escoltar protagonistes, entre d'altres, o sobretot el que ha dit el seleccionador espanyol, Dami.
11: Doncs sí, sí, aquí continuem. Camí de Chattanooga, tornant des d'Atlanta. Encara no hem arribat ni a mig camí, aquestes dues hores, que la setmana que ve tornarem a fer d'aquí cinc dies per la prèvia d'un partit contra Aràbia, del qual tindrem temps de parlar durant la setmana, perquè bé, en funció del que passi en l'Uruguai i Aràbia, del que n'estarem molt pendents ara durant les pròximes hores, però jo crec que serà un partit crític de veritat, perquè tot i que ara potser no es dimensiona, ara ho dèieu, sí,
0: quan es posa a parlar anglès el Dami és insuperable. Ara tornarem cap a Chattanooga, perquè de moment és el que podia passar. Ell mateix ho deia, està de camí d'Atlanta cap a Chattanooga, ja sabeu que és on té el quarter general la selecció espanyola instal·lat, i avui és el dia de tornada després del partit d'avui, però ens pot arribar a passar durant el moment que connectem, que passin per els típics túnels de la carretera, sí, que van d'Atlanta a Chattanooga, sí, sí, que fan la
9: Ronda Tunnels. La Ronda de
0: Chattanooga. Sí, sí, exacte, la B30, la B30 d'allà de Chattanooga, que està complicada. En qualsevol cas, intentem recuperar aquesta connexió amb el Dami de seguida i també podem fer doncs una mica de com ho veuen des de l'altra banda, perquè avui deu ser un festival. Avui, imagina't, Cap Verd deu ser un festival. Home. És clarament un lloc on ser avui, aquesta nit a Cap Verd.
10: No, la grada estaven passant-s'ho d'allò més bé. Estaven disfrutant i jo crec que faran una gran festa.
1: Home, va ser tota una gesta, la seva classificació va ser una gesta, ja. No s'ho podien ni imaginar, i a sobre debutar contra la campiona d'Europa i empatar, és que no sé.
0: S'ho passaven bé.

0: Bueno,
1: un 3 contra 3 que podia acabar perillosament, sí.
2: Aprofitant també això dels cooling breaks, que això és una cosa també que, no sé, sí, jo crec això... que no hi ha per on agafar-ho, o sigui que només...
0: Que són per anuncis.
1: Moltes
2: home,
1: coses,
2: evidentment, és pels anuncis. Sí, sí. Avui, per exemple, la selecció espanyola li ha perjudicat aquest cooling break.
1: I els
2: donar-li un temps mort a un equip quan, a més, no està fent calor perquè és un camp tancat, vull dir, és que no hi ha per on agafar-ho, i alteres l'esport, perquè aquest esport no tenies durant 45 minuts, no tenies les ordres de l'entrenador i sobretot no tenies una aturada per poder descansar, per poder agafar aire i reprendre-ho. Gran part d'aquests partits s'acabaven trencant quan el rival ja no podia més i de tant perseguir les pilotes al final cometia errades. Ara és més difícil que comentin errades entre això i els 5 canvis, els és més fàcil.
0: I ara si un córner no és córner, el VAR ho diu, no?
1: Sí. És un dels canvis, no.
0: Sí.
1: Al revés, no, un córner que no donin, no te'l donen,
0: però hi ha
1: si ho revisen.
0: Hi ha hagut
1: i que això
0: un
1: no
0: que semblava córner
1: sí.
0: A favor de l'Espanya i l'havia tocat Lamine al final.
1: La nova norma implementa que si hi ha un córner que te'l donen i no ho és, te'l treuen.
0: Però
1: en canvi, si hi ha una jugada similar, és córner i no te'l donen, no te'l reposen.
0: Ah, doncs això no està bé.
1: És
3: que no ho entenc.
1: O sigui, viatge d'anada, però no de tornada.
3: És el que no vull dir.
1: És increïble.
0: Una cosa o l'altra.
1: Clar, perquè al final és tan injust una cosa com l'altra. Ah. Que no sigui córner i te'l donin, o a l'inversa. Doncs a l'inversa no te'l donen.
3: Suposo que és per protegir l'equip que no tingui una...
1: I després els descansos són insufribles.
3: Una ocasió en contra.
1: Ho sento molt. Bueno,
3: clar, són descansos de 20 minuts.
1: Sembla que està anunciada una mitja part de mitja hora.
3: A la final.
1: Mitja hora.
3: Perquè allà hi haurà
1: espectacle. Mitja hora si et lesiones el turmell. Si et fots un esguins al minut 44, Marc.
3: Se't refreda, sí.
1: O sigui, no tornes. Sí. Perquè en mitja hora estàs mort.
3: No sé que estiguis corrent pel vestidor.
1: No, de veritat t'ho dic, parlant en sèrio, estem assistint a una americanització del futbol que a mi no m'agrada gens.
3: Però ja ho sabies, David?
1: Sí, no, però jo entenc que el negoci passi per damunt de tot, perquè al final aquí també la Lliga Espanyola és un negoci. Però el futbol... Hi ha coses que... Ostres, aviam, aquesta... O sigui, d'acord que hi ha molts agents en un campionat del món de futbol, però el Mundial l'organitza la FIFA, tu. Mm-hmm. El màxim rector del futbol. Per tant, hi ha coses...
0: Li va entregar un Òscar a Trump, Infantino.
1: No, hi ha coses que no es poden tocar, tu. Mitja hora, simplement, perquè hi hagi actuacions musicals a mitja hora.
3: Sí.
1: Amb la tensió que això representa pels jugadors, que es fa llarguíssim... Perds la dinàmica, perds el ritme, que fins i tot s'ho torna a escalfar pràcticament en mitja hora.
3: Sí, d'acord, però és que tot això, insisteixo,
1: normals,
3: ja ho sabies, perquè ja t'ho van explicar fa mesos, que hi hauria un espectacle durant com es fa a la Super Bowl, que durant el descans també hi haurà un espectacle musical per la gent que vagi al camp a veure el partit.
1: I el que deia el Marc, això el cooling break, vull dir, està molt bé quan arriba l'estiu, temperatures altes, que veus que la gent, hosti, que els futbolistes els costa, que gairebé s'ofeguen, que la sudoració és brutal perquè la temperatura és altíssima, però... Ostres, estem parlant de camps molt acondicionats. Mm-hmm. Però per què? I a part, minut 22. És que en 22 minuts, a vegades, has tingut temps ni d'escalfar. Estàs igual al millor moment. Estàs agafant el ritme i llavors...
3: Però això ve de les retransmissions de la MLS. És a dir, ells ja estan acostumats a fer-ho. Això ja ho fan durant tota la temporada. Per tant, aquí ho repeteixen. És
1: sí,
3: a dir,
1: sí, no,
3: els que
1: clar,
3: tenen els drets
1: sí,
3: doncs, sí. Volen seguir tenint aquelles pauses publicitàries per poder doncs, tirar els seus anuncis. Fantàstic. Mira, parlant d'anuncis, jo crec que és el millor moment ara per encarar una pausa publicitària.
1: Minuts.
3: Anem a fer el nostre cooling break. Ara.
1: 15 minuts ja te'ls omplim nosaltres.
3: No, fem dos només. Mira, dos minuts de cooling break. Ara venim.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Falten 3 minuts perquè siguin 11:15, 33 minuts, per tant, per arribar a la mitjanit. Ara que parlàvem de com deu estar, o com deu ser l'ambient que es viu ara mateix a Cap Verd, doncs, mira, tinc en línia un jugador que ja ha jugat amb Cap Verd. Recordeu Baldo, vosaltres?
2: I tant.
1: Ex de l'Espanyol, de l'Osasuna.
3: Osasuna. Sí. Bon peu. Bon,
1: format al Real Madrid.
2: Sobretot, bons anys a l'Osasuna, jo recordo. Mm. Molt bons anys a l'Osasuna, sí.
1: I has fet molt bé de parlar bé, perquè el tenim a l'altra banda del telèfon. Per tant, Baldo, com estàs? Bones noches. Mm.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Ahora recordábamos tu etapa en el Español, 2 temporadas, ¿verdad? ¿Fueron?
4: Sí, 2 temporadas, sí, fueron 2 temporadas y en Montjuïc. Uh-huh. Y bueno, buenos recuerdos ahí en Español.
1: Buenos recuerdos en Español, sobre todo en Pamplona, ¿verdad? Con Osasuna.
4: Sí, eso también en Osasuna, en Levante también y en el Madrid, sí, ahí. Pues bueno, creo que fueron los mejores años.
1: ¿Dónde te formaste? ¿Dónde llegaste a jugar con el primer equipo, a debutar con el primer equipo en aquel momento de los Zidanes y Pavones, ¿verdad? ¿Es?
4: Sí, justo pues debutamos Pavón, Raúl Bravo y yo, y de ahí pues nació lo de Zidanes y Pavones. Y bueno, al año siguiente ya me fui y bueno, siguieron ahí los Galácticos con el resto de Pavones que siguieron saliendo.
1: Claro, tú eres nacido en España, tus padres llegaron a León porque tu padre trabajaba en una mina en León, si no me equivoco, ¿verdad? Que va por aquí la historia.
4: Sí.
1: Allí naciste tú y a los 5 años te trasladas ya a Madrid, donde empiezas a jugar en las categorías inferiores, en la fábrica, vaya, con el Real Madrid. Y yo no sé hoy con quién ibas.
4: Pues hoy, la verdad que ha sido bastante raro, con el corazón ahí dividido. Sí que es verdad que un poco más por Cabo Verde, por el hecho de algo histórico de debutar y de jugar contra España, y que lo normal era que España hubiera ganado el partido fácil.
1: Sí.
4: Y bueno, luego ya según se iba dando el partido, pues con más ganas de que Cabo Verde aguantase ese resultado histórico para el país.
1: Y ha aguantado porque incluso ha tenido el gol en el tramo final del partido, a pocos minutos del final. Incluso ha habido un remate de cabeza que podría haber supuesto el 0-1 para Cabo Verde. ¿Has hablado con familiares, amigos, gente que esté viviendo ahora mismo en Cabo Verde o no?
4: Sí, he hablado con algunos amigos, familiares y tal, y la gente está pues súper contenta. Ya era una alegría clasificarse para el Mundial, jugar contra España, y bueno, pues la gente emocionadísima con el partido que han hecho, con la imagen que han dado. La verdad que han trabajado y han preparado el partido muy bien tácticamente y han hecho que España pues no haga un fútbol muy fluido, han cerrado muy bien los espacios cerca del área, complicándole mucho a España. Y bueno, el portero ha estado muy bien, los centrales también, pivotes, y ha sido pues como una victoria para Cabo Verde.
1: Ha llegado tarde, ¿verdad? Este debut. Lástima que no fuera cuando estabas tú jugando. ¿Qué jugaste? 2 partidos con la selección de...
4: Tres partidos. Sí, luego también nos quedamos a las puertas de clasificarnos para otro Mundial. Y sí. Bueno, era más complicado de aquella porque menos equipos. Esta vez, pues bueno, entre comillas, estaba más asequible. Y bueno, sí que es verdad que Cabo Verde ha quedado primera de Europa con Camerún y bueno, no le han regalado la clasificación, pero sí que al haber más selecciones pues se hace un poquito más asequible para selecciones como Cabo Verde.
1: Sí, pero es cierto lo que ahora comentabas, que la clasificación fue muy buena también, fue histórica, ya se celebró la clasificación. Imagínate hoy este primer punto, además un empate contra una de las favoritas. ¿Para ti sigue siendo favorita España? ¿La metes en el grupo de favoritas?
4: Sí, la sigo metiendo en el grupo de favoritas y esto pues es un mensaje para no salir o no pensarse que todos los partidos se van a ganar fácil y que tendrán que dar un plus de un extra para sacar los siguientes partidos. Y es bueno, es algo que creo que la selección se va a encontrar en más partidos y que viene bien para, pues bueno, para que lo trabajen, para que vean lo que se tiene que mejorar. Y creo que sigue siendo una de las favoritas.
1: El de hoy era fácil porque era a las 6 de la tarde. No tengo ahora en la cabeza los horarios de Cabo Verde. Sí, el último porque es a las 2 de la mañana, como el partido de España contra Uruguay. ¿Eres de los que se va a levantar a las 2 de la mañana para ver a Cabo Verde o no?
4: Sí, normalmente me acuesto tarde, estoy viendo los partidos y si hay fútbol, pues más fácil aún para aguantar. Y bueno, si es España, Cabo Verde, pues una excusa más para estar despierto y ver los partidos mundial que bueno, que están siendo interesantes.
1: ¿Sigues el Español, por cierto, Baldo, aún?
4: Sí, claro.
1: ¿Qué te parece? el momento como terminó la temporada, salvando al final la categoría a falta de pocas jornadas, de hecho a falta de dos jornadas para el final, y sobre todo cómo se presenta la nueva etapa con Monchi en la dirección deportiva.
4: Bueno, pues la temporada fue rara porque iban bien y sin problemas, y de repente pues tantos partidos sin, justo después de, pues bueno, de diciembre, que es cuando más importante es sacar los resultados, pues ahí se empezó a no ganar y se fue complicando mucho la cosa, y al final pues mira, he conseguido sacarlo sufriendo ahí las últimas jornadas, pero bueno, al final se consiguió sacar, que eso era lo importante. Y luego pues la llegada de Monchi, imagino que bueno, que será un plus, que el club pues ahí Monchi suele trabajar muy bien pues fichajes, y esperemos que siga dando los mismos resultados cada uno.
1: ¿Y qué estás haciendo ahora, Baldo, por cierto? ¿Baldo? Uy, han perdido la comunicación. Amba...
4: ¿Hola?
1: Ahora sí, sí ahora sí. Sí. No, no, ahora, te preguntaba, ¿qué estás haciendo ahora?
4: Estoy, pues bueno, trabajando en AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Uh-huh. Ahí he coincidido, bueno, estoy con David Zaganzo, que también estuvo ahí en el Español.
1: Sí.
4: Y bueno, nosotros coincidimos en España. Y...
1: Problemes de connexió. A veure si els podem resoldre. Ara sí, ara perfecto.
4: Sí. Pues eso, que estoy en AFE con David Zaganzo y ayudando a los jugadores en todo lo que se pueda, pues bueno, desde el sindicato.
1: Perfecto. Tiempos movidos también, ¿eh? Mira, justamente una de las protestas o una de las reclamaciones que teníais era este Mundial. Queríais los días o asegurar los días de descanso para los jugadores. Más o menos lo conseguisteis. Digo más o menos, sí, porque no todos los equipos van a volver el 23 como queríais vosotros.
4: Sí, eso es. Más o menos sí, pero bueno, al final pensamos que el que tengan el descanso que está estipulado, que es importante, está habiendo lesiones pues graves o lesiones que al final pues están perjudicando mucho tanto a los jugadores como a los clubs, y creemos que en ese sentido el tener un descanso es importante para que los jugadores pues su salud se vea cuidada, y, uh-huh, y bueno, en eso estamos nosotros ahí peleando para ello.
1: Doncs uns minutets, hem pogut parlar amb Baldo, qui va ser, insistim, jugador de l'Espanyol, d'Osasuna, format a la fàbrica del Real Madrid, i que va arribar a jugar amb Cap Verd dos enfrontaments, tres, vaja, ara ens comentava ell, llàstima que no fos en l'etapa actual, que és on està fent història ara mateix Cap Verd. Moltíssimes gràcies, Baldo, un abrazo, que vaya muy bien.
4: Nada, un abrazo, muchas gracias.
1: El festival de Cap Verd, és que cada cop que hi penso, està ara mateix a La Sal, per exemple, o a Praia, allà al mig de les celebracions que s'hauran muntat a qualsevol de les platges que hi ha per allà.
3: No, tu et conec i sé que sense celebracions també t'agradaria molt anar a Cap Verd a passar uns dies. Si a sobre hi ha celebracions...
1: Respecte,
3: ara, però... No, perquè t'agrada viatjar,
1: No, sí, vaig ser...
3: És una bona terra.
1: Vaig ser a Cap Verd.
3: Veus?
1: Vaig ser a La Sal. Jo crec que em vaig equivocar d'Illa, però vaja, perquè La Sal té... Aleshores, almenys, tenia poqueta cosa. I després vam veure que les altres illes tenien moltes més coses per fer, saps? Però bueno,
5: No,
1: també et dic que no va passar res, vull dir que els dies allà estirat a la platja sense fotre res tampoc no van anar gens malament, saps? Va haver aigua amb gas o una cosa d'aquestes i endavant. Va, que intentarem recuperar. Avui s'estan fent laguits una mica les comunicacions, a veure si la segona o el segon intent amb el Damià López...
5: Anava pels túnels de Chattanooga.
1: Clar, aquesta ronda que deia el David, i que no sé si ara l'hem superat allà, ara sí que tindrem sort i podrem escoltar ja protagonistes pendents de sentir, per exemple, el seleccionador. Ens havíem quedat allà, el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, com ha llegit aquest empat i, per tant, aquesta ensopegada en el debut. Dami, ets per aquí, oi?
6: Sí, ara tot anirà bé, Xavi, ja hem abandonat l'estat de Geòrgia, ja ens hem allunyat d'Atlanta, ja hem entrat al magnífic estat de Tennessee.
1: Home.
6: I ens apropem a Chattanooga, així que jo crec que ara ens respectaran les connexions telefòniques.
1: Espero, també hem canviat el mètode de comunicar-nos, hem anat al passat, al que teòricament és més segur, i a veure si ara ens en sortim. Va, sentim protagonistes, què han dit a la roda de premsa?
6: Sí, abans una informació, Xavi, que volia donar-te.
1: Digues.
6: És que quan érem a zona mixta i els jugadors anaven desfilant, evidentment tots eren cares llargues, quan ha passat la Min hem fet allò de preguntar-li la Min com vas, i ha dit todo perfecto, vale, que és la frase... Todo perfecto. Lamine, evidentment, no anava acompanyat d'un somriure ni d'una bona cara. Era la cara llarga de la derrota, en aquest cas de l'empat, però vaja, que els pròxims dies Lamine que ha jugat aquest gairebé 20 minuts contra el descompte, doncs, o no, més de 20 minuts contra el descompte, perquè ha estat 5 d'afegit, doncs ha acabat bé físicament. Luis de la Fuente.
5: Perdona, Dani, que això vol dir que titular contra Aràbia, oi?
2: Home.
6: No cal, sí, jo crec que sí. Ja. I Nico Williams gairebé segur. Per la necessitat i per la necessitat i perquè hauran passat 6 dies. Aviam, està una mica a la frontera la cosa, eh? Jo crec que si avui estava per 15 i ha jugat 20, doncs d'aquí 6 dies jo crec que la idea era que fos titular contra Uruguai, però potser també contra Aràbia. Estava entre 30 i 60. Tenint en compte la necessitat, contra Aràbia serà titular i si el partit es resol, doncs aleshores el canviarà abans.
2: No, de la mi no tinc cap dubte que serà titular, jo crec. Però et dic una cosa, Dami, estàs més ràpid tu que Nico, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
6: No, clar, efectivament, li falta desequilibri, però és que tu de la mi pots esperar la millor versió o una versió propera a la que has vist amb el Barça aquesta temporada. Però si de Nico t'has d'esperar el que has vist amb l'Atlètic aquest any, millor que confis amb el Nico de fa 2 anys o amb el de fa 3.
2: A mi,
6: però,
2: sincerament...
6: Nico, però tu vas esperar de Jeremy Pino. És que gairebé pots...
2: Sí, no. Víctor Muñoz, sí, però Dami, que et dic... Que els 5 minuts que he vist avui de Nico Williams, sincerament són 5 minuts, però m'han fet molta por, eh? O sigui, m'han fet molta por.
6: Bueno,
2: l'he vist molt malament.
6: El que està clar és que Espanya... necessita les bandes, necessita unes bones bandes i no l'assemblar a la defensa.
2: No, ara pots guanyar el Mundial sense bandes, impossible.
6: No pot guanyar el Mundial, no pot guanyar el Mundial.
2: No aspires a guanyar el Mundial.
6: Necessita Nico per l'altre costat. I jo dic una cosa, a De La Fuente se li poden criticar moltes coses, però De La Fuente no es casa amb ningú perquè ell vol guanyar. Si Nico no li funciona, anirà provant coses. Nico no té la titularitat assegurada. Aquí l'únic que la té és la Minya Mal. Però vaja, escoltem el seleccionador espanyol que ell diu i això ho mantindrà durant tota la setmana i serà el discurs que escoltarem dels jugadors. Ja ho deia Unai Simón, ell parla d'accident futbolístic i una mica la valoració és que la pilota no ha volgut entrar i ells consideren que, per exemple, si la Ferran el travesser i un altre que ha tingut Ferran i les oportunitats haguessin entrat, doncs al final la balança s'hagués inclinat i fins i tot potser creuen que Espanya hagués pogut golejar cap més.
7: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar.
2: Va.
6: A Luis de la Fuente, aquí a Televisió Espanyola, i després en roda de premsa parlava dels lesionats, parlava de Lamine Yamal i del desequilibri que dona quan entra al camp.
8: Lamine havia demostrat, además, en nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente 3 jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para nadie. Ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara.
1: Feies un va, David, com si no t'hagués convençut gaire.
2: Home, però és que en la primera declaració que m'ha escoltat parla, diu, ellos se han metido enseguida en bloque bajo. Què esperava? Que volguessin la bola?
1: No.
2: Clar, és a dir, tu pots esperar, tu pots dubtar de si amb un entrenador com Bob Martínez, amb els jugadors que té Portugal, que té 4 dels millors migcampistes del món, et jugarà més a especular o més a voler tenir la pilota i jugar en contrari o més a apretar dalt o a esperar a mig camp, etc. Tu pots tenir aquest dubte, però avui no el pots tenir cap dubte. Mm-hmm. Saps que avui vas a atacar un bloc baix des del minut 1. I que depèn, evidentment, del primer gol, que si hagués fet alguna de les ocasions que ha tingut, doncs estem parlant d'un altre resultat, però no del joc. I jo crec que en les declaracions de la Fuente avui ja no ha de desbarrar, perquè és el primer partit d'un Mundial, etc. Lògicament. Però sí que ha de ser una mica més autocrític. O sigui, un seleccionador com de la Fuente avui no pot sortir dient és que hay veces que no quiere entrar. No, hemos hecho cosas mal, hay que mejorar.
9: Dels extrems, crec que 3 arriben amb problemes físics. És a dir, Lamine... Nico, crec que fa temps que està recuperat, però no ha agafat el ritme. I Víctor Muñoz crec que també va caure
1: fa
9: poc a nivell muscular.
2: Sí, avui no estava ni convocat.
9: Clar, però contra un bloc baix no tens aquests jugadors, però tu ja ho saps, que no els tens per ser titulars. Ho saps fa dies. Llavors, què has de provar? Altres coses. On els laterals tampoc és que siguin els que ha posat els més hàbils per generar superioritats. Perquè el de l'Atlético de Madrid, Llorente, sí, home, és potent i tal, però en espais reduïts tampoc és Garrincha. Llavors, Què has de fer? Doncs saber-ho i actuar en conseqüència. Què has de fer si estan en bloc baix? Bueno, doncs potser t'has de dedicar a l'estratègia o a xutar de fora de l'àrea. Bueno, sovint. Però per què? Només... Perquè al final algun d'aquells rebots et pot anar a dintre, però com a mínim posar a prova el porter. És veritat que ha hagut d'aturar alguna, però no l'he vist exigidíssim amb unes ocasions claríssimes. Allò, bueno...
1: De fet, és l'home del partit avui, eh? El porter a Cap Verd...
9: Sí, perquè ha estat bé, la veritat que ha estat bé, ha estat segur. I crec que té una edat, també.
1: 40 anys. 40 anys juga a la segona divisió portuguesa, a més, vull dir, que no, no és que sigui un porter d'un equip, no et diré cap davanter, però com a mínim d'una primera divisió, per exemple, portuguesa mateix, però és que no juga a la segona divisió de Portugal.
2: Jo crec que no només té el problema als extrems de la Fuente. És a dir, per mi és el problema fonamental, principal, perquè, evidentment, contra seleccions més grans també has de trobar la manera de transitar, de tenir velocitat i de fer contres. Lògicament, si hi ha un rival que t'apreta dalt i pots sortir, que és el que va fer Espanya a l'última Eurocopa, i això és molt important, per mi el més important, però també jo crec que té un problema en altres posicions. És a dir, Rodri ha fet un partit molt fluix, se n'ha anat, jo crec que s'ha anat amb la cara que se li veu quan se'n va caminant, faltant tan poc temps amb Espanya empatant el partit, se'n va per l'altre costat i caminant amb una cara de pomes agres que per mi no tenia res a veure en que el canviés l'entrenador en aquell moment. Mm. Era una cara que explicava una mica el partit que ell sentia que havia fet, no? És a dir, volent dir, ostres, és que no estic. Però és que, a més, Zubimendi no ha acabat bé l'any. No ha estat titular amb l'Arsenal. D'acord?
1: No s'ha adaptat, segurament.
2: No tens a Carvajal, que Carvajal va fer una gran Eurocopa fa 2 anys i que va tenir una química amb Lamine Yamal descomunal. Avui, als 20 minuts, insisteixo, que han coincidit Lamine i Llorente, no he vist cap química semblant, no? És a dir, hi ha una sèrie... Miquel Merino, jugador molt important... segona unitat, però clau, determinant, que avui ha de sortir molt pocs minuts també perquè ve de pràcticament 4 mesos inactiu. És a dir, és una sèrie de coses que ja vam dir abans del Mundial que s'havia de veure com evolucionava. I si no evoluciona el camí correcte, doncs Espanya tindrà moltes dificultats, sent, en essència, una de les seleccions grans del torneig i favorita per mi.
9: Dels jugadors que tenen més màgia allò en espais reduïts, un és Olmo.
2: Sí, exacte.
9: I ha acabat bé la temporada. Allò, allò que tens molta gent a sobre i que reacciona ràpid i que arma ràpid la cama, jo crec que potser donar-li més bol a Olmo...
3: Haurà de demostrar... De la Fuente haurà de demostrar que té cintura, que té habilitat per canviar una mica el patró. En aquest sentit mateix, això d'Olmo, ell sempre ha sigut molt tossut. Olmo o Pedri? Olmo o Pedri al mitja punta. Sí, sí. I d'aquí no ha sortit. Tampoc ha sortit amb el tema dels extrems. Per tot el que s'està posant sobre la taula, alguna d'aquestes decisions l'haurà de moure. Haurà de canviar de jugar amb extrems. Avui ha intentat això de Gavi de fals extrem. O haurà de canviar de mig centre. O haurà de canviar el millor dels laterals i fer jugar Eric, que no l'ha fet jugar mai. Alguna decisió d'aquestes haurà de fer perquè no crec que se li posin tots a to, no? S'ho estem dient, molts jugadors que van ser molt importants, que li van funcionar molt bé, però que ara no estan en el millor moment. Llavors, ho ha de canviar. Aquest any, si anem a el que dominem més, que és el Barça, mira l'11 titular del Barça de la temporada passada, aquest any te'l poses a mirar i en els partits importants la meitat de l'equip eren diferents. I no era perquè no t'haguessin agradat els de l'any anterior, sinó perquè un estava lesionat, l'altre havia marxat, l'altre no estava tot en forma i perquè n'hi ha dos que han començat com un tro. Doncs això ho has de veure i aquí li faltarà, o és aquí on haurà de sortir el seleccionador, aquest entrenador que sí, que és campió d'Europa, però que jo ja dic que jo com a mínim no el tinc en gran vàlua, veurem, a lo millor sí, i m'hauré de menjar les paraules i potser sí que canviarà aquestes coses, no?
2: I després una altra cosa que jo crec que en el futbol actual hem d'assumir, que és que hi ha una igualtat brutal. O sigui, això no és com fa 20 anys, no? Jo he escoltat les setmanes prèvies al Mundial...
1: Sí, però avui parlàvem... no, David.
2: No, d'acord, però escolta'm una cosa, mira, quan parlàvem de... Evidentment que Espanya ha de guanyar Cap Verd, però quan parlàvem de si Lamine Yamal debutaria o no, tots coincidíem. Va, però és que aviam, no et fa falta Lamine Yamal per guanyar Cap Verd. Bueno, si no arribes al teu màxim nivell, qualsevol equip, ahir Curaçao n'hi foten 7, però la primera part arriba a empatar el partit.
1: 1-1, sí.
2: Hi ha un moment que Alemanya té dificultats i li tiren contres. És a dir, ho hem vist, avui Bèlgica no ha guanyat. Egipte, jo he vist la primera part, l'ha superat plenament. Tenim l'exemple de Cap Verd, tenim el Marroc, que ja ve de ser semifinalista, i l'altre dia la primera part fot 25 minuts extraordinaris contra Brasil. No hi ha la diferència que hi havia abans. El de Cap Verd fa 20 anys era impossible, n'hi haguéssim fotut 8 caminant. Ara no, ara has d'arribar bé, és un Mundial i has d'arribar bé, i jugues contra 11 tios molt físics que defensen bé. Un dels centrals acaba de firmar pel Trabzonspor, prové del Benfica. O sigui, no, m'entens? No estem parlant de lligues de tercer o de quart nivell.
1: Mira, deixa'm justament...
2: I això s'ha de tenir en compte.
1: Escoltar protagonistes de Cap Verd, em sembla que has pogut fer justament, Dami, el porter. És a dir, el gran protagonisme d'aquest partit, el gran protagonista, volia dir, d'aquest partit entre Espanya i Cap Verd, oi?
6: Sí, hem estat esperant la segona mixta, a veure si podíem parlar amb Bosinha, amb Josimar Díaz. La veritat és que els jugadors de Cap Verd han sortit amb uns altaveus, amb uns subwoofers gegants, fent una festa improvisant. Han trigat a sortir, però el cert és que tenien una discoteca mòbil muntada a la zona mixta, i al final de tot ha sortit amb un aspecte com més sobri, no? El porter Bosinha, també a producte de la seva veterania, no? Té 40 anys, ara ho comentàveu, porter de segona divisió del Chaves, que l'hem vist plorar, ho hem comentat en l'entrevista que escoltareu al final del partit, per diversos motius. Un, perquè la seva mare, per problemes de visats, de papers, no ha pogut arribar al partit, espera que hi sigui en el segon enfrontament contra Uruguai, també perquè ha perdut els seus avis fa poc, que eren persones amb qui estava molt, molt unit. Escoltem a Bosinha, en declaracions de RAC1, la conversa un parell de minuts després del partit.
10: Josimar Díaz, Bosinha, buenas noches, felicidades.
11: Buenas noches.
10: Bueno, historia del fútbol, ¿no?
11: Penso que sí, hicimos un gran partido contra una de las mejores selecciones del mundo y estamos muy orgullosos y muy contentos por todo eso.
10: Poca gente que no fuera caboverdiana creía en Cabo Verde. ¿Vosotros creíais desde el principio?
11: Sí, sabíamos que no iba a ser fácil. Como hablé antes, íbamos a jugar con una de las mejores selecciones del mundo, pero sabemos que también tenemos mucha calidad en nuestro equipo. Trabajamos mucho, mucho para llegar a este Mundial, y estamos todos muy satisfechos con el partido y vamos a trabajar para conseguir hacer más dos buenos juegos.
10: España no conseguía marcar el gol, tú te calentaste, empezaste a parar y no marcó España, ¿no? Y 0-0.
11: Sí, pero yo hice mi trabajo, pero pienso que el trabajo de equipo fue muy, muy bueno, porque España es una selección que tiene mucha posesión de bola, y sabíamos que teníamos que estar muy, muy compacto, muy juntos, pero estamos muy, muy felices con el resultado y, como dice, a continuar a trabajar.
10: Josimar, lloraste. Te hemos visto llorar. Creo que había un componente familiar ahí, ¿no?
11: Sí. Yo siempre crecí con mis abuelos, ¿no? Abuelos, y ellos no están entre nosotros ahora porque ya partieron. Y gustaría que les estuviesen vivos para presenciar ese momento.
10: Y además tu madre, que no ha podido estar por un tema de visado.
11: Sí, porque las reglas de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y mis otros hermanos. Y entonces no conseguimos tratar a tiempo. Pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, pelo menos, el último juego para mi mamá también estar aquí.
10: Por último, ¿te has mirado el Instagram ya? Porque creo que ha habido una subida de seguidores, ¿no?
11: Es una locura.
10: ¿Por dónde vas ahora?
11: No sé.
10: Felicidades.
11: Esperas, muchas gracias.
1: Milió i mig estava, em sembla, Dami. Vaja, quan ho hem mirat l'última vegada, havia començat amb 50.000 seguidors i en tenia un milió i mig quan ha acabat el partit.
6: Jo crec que ja va per més, eh?
1: Oh, tant,
6: jo crec
1: sí,
6: que deu
1: sí.
6: estar proper als 2 milions, diria. Sí, no, una bogeria, saps? No,
2: un
6: milió del Mundial, Xavi, no?
1: Sí, ha començat amb 50.000 i un cop acabat, és a dir, tot just, el xiulet final era un milió i mig. D'això fa 3 hores, deu fer, imagina't. Ara si busques a l'Instagram de Bosinha, doncs potser està en el que diu el Dami, en els 2 milions de seguidors. Mira, avui el que debuta és el jugador aquest de Nova Zelanda. Ara no em sortirà el nom, Dami, si em pots ajudar, que va pujar tan bèstia també.
6: Sí.
2: El Payne.
6: Payne?
1: Exacte.
6: Payne?
1: Sí, Payne, sí, no? Exacte. Que va pujar i estaven 5 milions. Aquest de manera poc orgànica, perquè va ser una mena de juguesca d'un creador de continguts argentí que el va ajudar, es va proposar que pugés de seguidors i ho va fer, però estaven 5 milions. Doncs encara Bosinha li passarà per davant sense haver de fer res més que jugar.
2: Ara Bosinha potser ja rep ofertes per promocionar algun producte.
1: Home, i tant, estan trucant a la porta. I a
6: veure, Fernando, què tal podria portar el Barça de substitut a Joan García, el Bosinha? Encaixa o no?
2: Mira, home, a veure, és més vell que Tecno. Estan gairebé 3
9: milions. Però està en forma.
1: Ah?
2: Amb 3 milions.
1: Imagina't, 3 milions de seguidors.
2: 3 milions, 2,9 milions a Instagram, ja.
1: ha doblat el que tenia.
6: Es posen 10, eh? Es posen 10 milions.
1: Sí, sí, sí, sí. Dami, va, descansa. Avui podràs anar a dir dormir a casa, però sí, ja podem dir-ho, no? Chattanooga ja és com casa teva, això. Ara ja és anar a dormir a casa tranquil·lament.
6: Doncs ho estava pensant, eh? Estava pensant ara retorn cap a casa, cap a Chattanooga, en lloc de tornar cap a Barcelona, doncs tornem a Chattanooga i així en bucle fins al dia 30 de juny, que jo, mira, de veritat que aquí la gent tenia molt interioritzada que el dia 30 de juny marxem cap a Los Angeles, si Espanya queda primera de grup, ara ja no està la cosa tan clara. Ara, ara ja és un Los Angeles-Miami, perquè ja això de tercers de grup, encara no. Ja veurem què passa contra Aràbia, però ara sí que ja l'Espanya-Argentina aquest d'estat gens, que la gent ho deia mitja en broma, doncs s'ha de començar a considerar, aviam què fa Argentina demà en el seu debut a Kansas City contra Algèria, que també és un partit perillós, però s'ha de començar ja a mirar seriosament aquest partit contra Aràbia, perquè si Espanya es despista, aleshores sí que seria ja una bomba.
1: Seria un Messi Lamine, aquell que no vam poder veure per la finalíssima, que no es va acabar disputant, doncs seria un Messi Lamine, aquest partit de setzents entre Espanya i Argentina. Dami, demà parlem, tranquil·lament.
6: Perfecte, demà parlem ja des de Chattanooga. Una abraçada a tots.
1: Igualment, que vagi molt bé. Va, 3:15, farem una petita pausa i tornem a veure també com han rebut des de Madrid aquesta ensopegada de la selecció espanyola. Hi ha una mica de tot. I alguna cleca també comença a sonar des de Madrid pel que s'ha vist avui en aquest debut d'Espanya contra Cap Verd. I també hem de parlar del nom del dia, que és Cucurella, avui jugant tot el partit. I hores abans d'aquest debut d'Espanya, fent-se oficial el que ja explicàvem, que serà nou jugador del Madrid, com avançava ahir, avui estic cap al cap a Capistraus.
3: Fabrizio
1: Romano, gràcies. Ara venim.
12: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Da igual donde estés.
15: Da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
17: En la misma jugada.
18: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
19: Cuando todo eso llega.
18: Entonces sí. Entonces, somos una.
20: Somos una.
21: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
22: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
23: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda ja Eco de Catalunya.
12: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
1: Cinc minuts i arribarem a la mitjanit, per tant, 5 minuts i començarà el partit d'aquesta hora, l'Uruguai, que s'enfronta a l'Aràbia Saudita. De fet, ja tenim a totes dues seleccions i els àrbitres sortint ara mateix a la gespa, perquè d'aquí a poc més de 4 minuts ha de començar l'enfrontament. Ja ho dèiem, ens ho comentava abans el Miquel Agut, sense Araujo, que no és ni tan sols a la convocatòria. També explicàvem que era d'esperar, tenint en compte aquest viatge llampec que va fer cap a Madrid per poder curar-se o mirar-se aquesta sobrecàrrega o aquests problemes musculars que arrossegava. Ja va tornar a la concentració uruguaiana, però avui no és ni tan sols entre els convocats. Agut, abans d'entrar en matèria amb aquest Uruguai-Aràbia Saudita, com ha caigut la notícia de l'empat Espanya-Cap Verd a Madrid?
24: Com ha caigut la notícia de l'empat a Madrid?
1: Què diuen els mitjans de Madrid i tot plegat?
24: Què diuen els mitjans de Madrid? Vols que t'ho digui jo?
1: Sí, home, clar, que vull que ho digues.
2: Home, ha caigut a Madrid, Miquel, no com t'ha caigut a tu.
24: No, home, malament.
1: Ara estàvem comentant-ho a la redacció.
24: Sí, no, home, la redacció ho estàvem comentant, però malament, caure ha caigut malament, evidentment. Hi ha les primeres crítiques, sobretot el físic dels futbolistes, avui és un dia de molt de físic, i d'altra banda salven Cucurella, casualment avui tothom salva Cucurella, i Lamine, Pedri i poca cosa més. Per la resta, no els ha agradat res del que han vist.
1: Doncs tot just a les primeres de canvi, això, Després veurem com avançant, i evidentment si hi ha una segona ensopegada. Si hi ha una segona ensopegada, atenta la companyia.
5: Ja perquè... no serà Luis de la Gente.
1: No. Serà una altra cosa del tot diferent. Alguns ja s'animen, imagina't doncs, si Luis de la Gente, que dius, doncs acaba ensopegant un altre cop. Traurem el nom de Cucurella mentre esperem que comenci aquest partit. Alguna cosa a dir d'aquest Uruguai Aràbia Saudita, encara que és a punt de començar, o què?
24: Doncs no, bàsicament que, com hem dit, Araujo no hi és, que hi ha Valverde al mig del camp de la selecció de l'Uruguai, que té Darwin Núñez a dalt, que és un jugador que no ha tingut gaire bones temporades últimament, però que és un bon davanter, i que si la selecció uruguaiana ho fa mig bé i guanya, suposant que guanyi el partit que ha de jugar contra Cap Verd, tindria moltes opcions d'un primer lloc. També pren importància el nombre de gols que facis, perquè si una selecció aconsegueix en un partit fer 3-4 gols, no dic que hagi de passar avui, però pot ser que passi, doncs a partir d'aquí, en casos d'empat, ho té en una fase de lligat així inicial tan curta, té molts números de poder acabar primer i de tenir en teoria un millor creuament en una segona fase.
1: Mm-hmm. Queda't per aquí i ens vas comentant si hi ha canvis en aquest Uruguai. No el narrarem tampoc, avui no cal.
24: No, bueno, jo havia vingut per altres coses, però escolta, si tu vols que jo faci un seguiment d'aquest partit...
1: Tindrem temps per tot, vull dir, ara hem de parlar també de la resta del Mundial. Hi ha un partit interessant extraesportivament parlant, que és el d'aquesta matinada a les 3, amb tot el xup-xup que ha generat aquesta presència de l'Iran al Mundial dels Estats Units, amb tots aquests canvis que s'han hagut d'anar fent la FIFA, o començant per la FIFA, perquè aquesta gent ha arribat 24 hores abans, només 24 hores abans del partit a territori nord-americà, i avui veurem que hi ha a les 3 de la matinada en aquest Iran Sud-Àfrica. Sentíem el seleccionador, tot això en parlarem d'aquí una estona, però primer el nom del dia, que és Cucurella. Fernando, t'ha sorprès la notícia? Que ahir la vam saber via Fabrizio Romano, sí. I després lògicament confirmada aquest matí pel Real Madrid.
5: M'ha sorprès la rapidesa. Ja feia algun dia que sonava alguna cosa del Madrid, però el que jo no m'esperava és que fos tan ràpid, perquè des de l'entorn del jugador es deia que esperaria després del Mundial, que volia prendre's el Mundial amb tranquil·litat, que no volia romanços d'interessos de clubs. Suposo que és que el Madrid, veient que era un jugador de l'estil Mourinho, i que suposo que Mourinho ha demanat, doncs, i sabent que ell, perquè això sí que ell ho ha fet circular, volia sortir com fos del Chelsea. I a més havia pactat amb el Chelsea que se n'anava sí o sí. És veritat que al Chelsea li va bé
2: temes personals,
5: treure jugadors, clar, ell prefereix tornar cap aquí, a la Lliga, i home, que podia tornar al Barça? Perfecte. Però clar, és que el Barça ara té una situació que no és la més adient, perquè vol fitxar Cancelo i té un Balde que de moment no vol sortir, amb la qual i té una prioritat que és un davanter centre, perquè ha marxat Lewandowski, amb la qual no era la prioritat, i és una inversió potent, la de Cucurella. Sonava l'Atlético de Madrid, que també el volia, i es veu que divendres Mourinho el va trucar directament i li va dir, escolta, tu estaries disposat a anar a Madrid? Crec que la família de la seva dona no li feia cap fàstic anar a Madrid, i ell volia sortir com fos...
2: Ja hi havien viscut.
5: ...del Chelsea, ja havia jugat al Getafe, i es veu que, com que no li feia res jugar al Real Madrid, l'oferta era potent i pagaven a tope el que volia el Chelsea, i a més s'estalviava el problema durant el Mundial, perquè és veritat que ja té club, i està protegit en un moment donat perquè ja té un contracte. També el tenia amb el Chelsea, però ell volia sortir del Chelsea, amb la qual cosa ja té el que volia. I viurà a un lloc que li és familiar, i a nivell personal té situacions que li van bé sortir d'allà. Amb la qual cosa, m'ha sorprès, ja et dic, el timing. Lo del Madrid, algú ho havíem sentit.
9: però ha sigut allò... Bufar i fer ampolles, de divendres cap a dilluns, i tema sanjat i punto, que diria Gaspart.
1: Li preguntava abans a Bruno Saltor si creu que encaixarà al Madrid. Em deia una cosa que no agrada sentir, evidentment, que és: n'estic plenament convençut, amb aquestes paraules, és a dir, encaixarà segur amb el Madrid.
3: És que és un jugador que és molt, molt versàtil, encaixaria, jo crec, amb molt tipus d'equips, i és això, jo veig perfectament que encaixi en el Madrid i també encaixaria al Barça, i per això a mi sí que em sap greu, perquè crec que és un jugador... que és d'aquells errors que de vegades passen, no? Que dius, ostres, podíem fitxar aquest i hem fitxat l'altre. Ens podíem haver quedat un i ens vam quedar l'altre. Doncs amb Cucurella ens ha passat sempre. Ara semblava que hi havia alguna opció que pogués tornar i que doncs, se'n vagi l'etern rival. Doncs jo crec que sap especialment greu, perquè aquí a Can Barça també és encaixat de meravella, perquè domina el joc, perquè té qualitat, visió de joc, té capacitat d'atacar... però també és un jugador molt intens i, per tant, també pot encaixar perfectament al Madrid en un perfil un punt més defensiu, un punt més agressiu, un punt també que necessiten, evidentment, jugadors de qualitat, i Cucurella ho és. Crec que és un jugador que la veritat és que s'ha anat fent gran a mesura que han anat passant els anys i que ha anat demostrant molts recursos que potser d'inici no se li veien. Per això també a Can Barça, ara és molt fàcil dir com pot ser que no ho veiéssiu. Bé, de vegades passen, els jugadors van evolucionant i hi ha coses que no veies a primera vista i que després doncs, van creixent, i Cucurella no ha parat de créixer, i la veritat és que ara és un lateral esquerre extraordinari que a Can Barça hagués anat també de meravella, perquè hem vist els problemes que està tenint Balde últimament a jugar a camp contrari. Cancelo ho ha fet molt bé, i tant que sí, però crec que et podia donar gairebé el mateix peu que Cancelo. No té el mateix talent, no té la mateixa qualitat segurament que té el portuguès, però sí que té molta més intensitat i és molt més defensa que no pas el portuguès, i per tant a mi tant de bo, si el Barça no estigués en els problemes econòmics que està, desenganyem-nos, jo crec que no l'hagués deixat escapar.
1: David?
9: Sí, jo, vaja, ha estat, ja m'ha sorprès, perquè això s'ha forjat en pràcticament 2-3 dies. O sigui, tinc entès que el Madrid volia que Mourinho inicialment va posar sobre la taula Calafiori i Guardiol, i davant la impossibilitat de fitxar aquests futbolistes, al final, amb Cucurella lliure al mercat, no lliure, vull dir, la possibilitat d'intentar atacar el seu fitxatge, evidentment, i la possibilitat de poder-lo fitxar, de no haver d'esperar que surtin altres jugadors de l'equip, com li està passant al Barça, després del fitxatge de Gordon, no? La sensació que en Bernardo Silva, si no és una prioritat, però bueno, està bé, però clar, hem de desallotjar al mig del camp perquè tenim overbooking, amb Cucurella, si no sortia Balde, impossible, doncs el Madrid ho ha atacat, pel que m'expliquen, entrant com un elefant en una catxarreria, amb tot, i se l'ha fet seu. Sap greu? Sí. Tots els que ara no diré insulten, perquè això forma part de les xarxes, però els que ara menys tenen a Cucurella, perquè clar, pensen que un culer, si ho és de veritat, no venia mai al Madrid, que són els mateixos que defensaven que Joan Garcia decidís en llibertat i deixés l'Espanyol i vingués al Barça, doncs se'ls hauria de dir que el Barça l'ha tingut a tiro molts anys. Molts. Molts. Va fer un càsting amb Cucurella i Miranda, no es va quedar cap dels dos, els dos van haver de marxar, després el cedeixes a l'Eibar, no el recuperes, el traspasses al Getafe, el Getafe tampoc el recuperes, Brighton, i així anar passant, no? Doncs ara no et pots queixar. Jo, preocupació zero, en el sentit que crec que el Barça continua per sobre del Madrid, té l'equip fet, el Madrid l'ha de fer, ho ha de demostrar, el Barça, si fa bé els deures i complementa bé l'operació d'Anthony Gordon, que jo crec, ja vaig dir que és un gran jugador i crec que han començat a veure mostres sí, els partits que ha fet amb la selecció anglesa, doncs s'ha d'estar tranquil, però el que no podem negar és una evidència, i és que el Madrid ha fitxat dos grans jugadors. O sigui, si el Barça hagués fitxat Bernardo Silva i Cucurella, què estaríem dient? Que la plantilla ha millorat, no? Doncs el Madrid jo crec que ha fitxat dos bons futbolistes, però tot i amb això, crec que a nivell competitiu el Barça continua estant un parell de punts per sobre i ho ha d'aprofitar per mantenir l'hegemonia.
1: Ara falta saber si té entrenador al Madrid, que és el gran dubte per mi que hi ha.
9: Clar.
1: És a dir, si el Mourinho que ha arribat ara...
9: Espero que no em falli amb això, i vull dir que és el segon millor fitxatge de la temporada
15: del
9: Barça.
15: I una mica de context, Mourinho. També. És veritat que Cucurella és bon jugador, però tenia davant a Jordi Alba.
9: en aquella època.
1: Sí, sí.
9: Clar que Jordi Alba ha donat un rendiment.
1: Però no, no
2: Jordi Alba, que el
1: aquí
2: renoves, tu saps que el renoves amb més de 30 anys per no sé quantes temporades, i què sí va passar al
9: sí
2: final?
9: Sí, sí, però si no dic
2: que
9: no...
2: Va passar que va acabar com el Rosselló.
1: Però farem una cosa, és que ara repassarem exactament els punts claus d'aquella etapa com a blaugrana,
9: clar,
1: i per
9: bé
1: què hem arribat aquí. Sí, però abans el Miquel demanava...
24: No, només segurament tinc la sensació que en aquell moment el Barça, molts jugadors de planter, perquè no tenien la necessitat econòmica que ha tingut més endavant, els feia servir per abaratir operacions o per treure un rendiment econòmic més que no pas esportiu. Ara, per necessitat, s'aboca a la Masia i entreu molts jugadors que alimenten el primer equip, i suposo que això en aquell moment a Cucurella el va perjudicar. I d'altra banda...
2: Sí, aquesta... Perdona, Miguel, però quan portes Junior Firpo i portes Marcos Alonso, aleshores t'ho has de fer mirar, això, d'abaratir les operacions.
24: No, clar, però això... Clar, dir,
2: estàs portant jugadors que han durat... Tresta la notícia.
24: O Lucas Digne, per exemple. Oh. Però bé, a part d'això, Cucurella aquesta temporada, així com algun altre jugador del Chelsea important, per exemple, Enzo, ha tingut problemes, perquè quan van fer fora Maresca, va dir en veu alta que no li semblava bé aquella decisió. Després, a més, han anat portant entrenadors i entrenadors i entrenadors fins que han fitxat Xavi Alonso un cop han acabat la temporada sense entrar a Europa, no? I s'han fotut la gran hòstia. Doncs ell va dir que el que s'havia d'haver fet era mantenir Maresca, perquè era un entrenador amb majúscules, amb qui van guanyar el Mundial de Clubs, no li van donar temps, i si no passa res estrany, d'aquí pocs dies el City l'anunciarà com a substitut de Guardiola. Per tant, aquí hi va haver un moment en què també es va desgastar la relació entre Cucurella i el Chelsea, i també és un dels jugadors que estava a la rampa de sortida per això, i s'havia parlat fins i tot d'Enzo. Recordareu que el van sancionar, a Cucurella no el van apartar de l'equip, però a Enzo sí, perquè entenien el Chelsea que havia dit massa obertament o s'havia deixat estimar massa pel Madrid en declaracions públiques.
9: Sí, però sobre aquest tema, perdó, crec que Cucurella, a la darrera aturada de seleccions... Ho has d'explicar, Roger?
1: Sí, sí, sí. Fem una cosa.
9: No, expliqui, Roger.
2: No,
9: faig una passada avançada.
1: Sí, sí, perdó. Anem aquí, anem a recuperar una mica d'on venim, és a dir, a l'origen del per què Cucurella marxa del Barça i anar avançant etapes, que n'hi ha hagut unes quantes, a més, perquè ja sabeu que Cucurella no és la primera vegada que sonava com a possible reforç o possible retorn al Barça, sinó que ja portàvem uns quants estius. Bona nit, Roger.
15: Bona nit, Xavi Rocamora.
1: Fem aquest repàs.
15: Vinga,
1: som-hi.
15: Doncs repassem el que ha estat la carrera de Cucurella per arribar i el seu pas pel Barça. Comença la seva carrera com a futbolista a l'Alella, jugant a futbol sala. D'allà passaria a les categories inferiors de l'Espanyol, on hi va estar 6 temporades, i finalment la 12-13 fitxa pel Barça i s'incorpora al juvenil. Finalment, com diem, aquell 2016 debut amb el filial, amb el Barça Atlètic, a les ordres de Gerard López.
17: No tenia cap dubte que és una assegurança. Aleshores, és aquests jugadors que fa temps que tothom sap que un dia o altre estarà al Barça B com a primer pas, però de moment el seu lloc és el juvenil. Quan ho he necessitat per l'ascensió del Moll, sense tenir aquesta posició doblada, ni ho he pensat un moment. El Cucu és el recanvi natural a l'esquerra. També el Nili sortia de la lesió, podia haver jugat amb el tema dels laterals, València i Nili, però també entenia que quan un jugador fa bé a baix i tens una necessitat concreta, això és donar-li continuïtat a la formació, i estava convençut que faria un gran partit.
15: Doncs Gerard, convençut d'aquesta aposta que feia per Cucurella al lateral esquerre del filial. Al juny d'aquell any, d'aquell 2017, el jugador renova fins al 2022 i passa a tenir fitxa del Barça B.
19: El meu primer objectiu era seguir en aquest club, créixer. Sé que és un dels clubs el més gran del món, i bueno, s'ha pogut donar a terme, hem arribat a un acord entre les dues parts, i bueno, molt content de seguir créixer i amb ganes de que comenci la temporada.
15: Doncs satisfet d'aquella renovació, el 24 d'octubre del 2017 debuta amb el primer equip a la Copa del Rei en un partit, en una eliminatòria contra el Múrcia. A l'agost del 2018 ho estàvem comentant, a la gira amb Jordi Alba, a l'equip titular com a lateral esquerre principal, i després que Lucas Digne no hagi funcionat les dues últimes temporades, Valverde ha d'escollir si el lateral suplent pot ser una aposta del planter. Hi ha càsting obert entre Cucurella i Miranda.
20: Estamos en pleno mercado, pero desde luego mi idea ahora mismo es sacar partido a los jugadores que tenemos. Y los jugadores que tengo ahora mismo a mi disposición son Cucurella y Miranda. Nuestra idea sobre todo es ver cómo se desenvuelven, que hasta ahora yo creo que lo están haciendo bien. Y desde luego si tenemos que apostar por ellos, pues apostar por ellos, luego ya lo veremos.
15: Ho hem dit també aquí a la taula, Valverde escull Miranda i es confirma la sortida de Cucurella cedit a l'Eibar. Mendilibar compta amb ell, però el de l'Ella passa a jugar també d'extrem, cosa que no l'ajuda en el seguiment que li fa Valverde.
20: Se trata de que está jugando en una posición en la que nosotros ya tenemos cubierta y también que no es la en la que él fue allí de entrada, ¿no? Que es la de lateral.
15: Al maig, els bascos exerceixen l'opció de compra per 2 milions, però aquell mateix juliol del 2019 el Barça activa la que té de recompra i el repesca per 4 milions. Dos dies després de fer-ho, el Getafe obté la seva cessió amb una opció de compra de 10 milions que executarà l'estiu següent, el del 2020. Després de dos anys al Coliseu Alfonso Pérez, el 2021 signaria pel Brighton i una temporada després pel Chelsea, on ha jugat les últimes 4. Deixa'm que faci també un asterisc. Miranda va jugar dues rondes de la Copa després de ser l'escollit en aquest càsting que comentaven, contra la Cultural i el Llevant, però després de ser titular i anar perdent 2-0 al descans del Ciutat de València, Valverde li posaria la creu, no seguiria a final de temporada i l'aposta passaria a ser Junior Firpo.
1: Per cert, un parèntesi, avui mirava, sabeu quan va costar-li al Chelsea Cucurella? Quan va pagar el Chelsea al Brighton per Cucurella?
2: Més del que pagarà el Madrid.
1: Més, però poc més. Poc 55 més. Milions de lliures, en aquest cas. Aquest poc més és el canvi de la lliure a l'euro, però vull dir que són 55 més 7 en variables, però que són uns preus bastant similars. Els que va pagar el Chelsea ara fa 4 anys al Brighton, el fitxatge més car de la història del Brighton, o els diners, o el jugador amb qui més diners ha rebut el Brighton al llarg de la seva història, doncs similar al que ara s'ha pagat, o el que ha pagat el Madrid al Chelsea. Però ja que està fet, i ara que ja està resolt el fitxatge, també és interessant sentir algunes de les coses que ha dit Cucurella sobre la possibilitat d'algun dia que va fitxar pel Madrid.
15: Com per exemple l'any passat, quan lamentava no haver tingut més oportunitats del primer equip del Barça.
19: Al final que no tenés la oportunidad, pues te duele un poco. Me supo mal, pero me hizo crecer mucho y todo lo que he conseguido hasta ahora, quizás si la decisión hubiese sido diferente, no hubiese conseguido todo lo que tengo ahora.
15: Són declaracions que Cucurella va fer a Movistar, ho enfoca en positiu, però reconeix que li va fer mal no haver gaudit de més oportunitats al primer equip del Barça. El juny de l'any passat parlava a la Copa d'una cosa que pot passar a partir d'ara, a partir d'aquest estiu, marcar Lamine Yamal als clàssics.
19: La verdad que una putada, pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero la verdad que tampoco intento no lesionarlo, eso lo primero, y luego sí que es complicado, al final es un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer, y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrirlo en los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor.
15: Parlava, evidentment, Cucurella de la selecció, quan s'ha d'enfrontar ell a Lamine Yamal en els entrenaments. En aquest sentit, sobre aquest possible duel, i parlant del que pot ser els clàssics entre Cucurella i Lamine Yamal, l'octubre del 2025, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, li pregunten per la possibilitat de fitxar pel Madrid. Cucurella no acaba de tancar la porta.
19: La verdad, nunca me lo he planteado. Al final, todo es verlo. Al final, la vida es todo de experiencias y depende en qué momento te llegue, depende de muchas cosas, pero no es una cosa que piense mucho.
15: I al març d'aquest any, el que comentava també el Fernando, fins i tot Cucurella va tenir algun petit conflicte amb el Chelsea després que en una concentració de la selecció espanyola li preguntessin pel Barça i ell es deixés estimar així.
19: Está claro que si esas situaciones llegan, pues son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear. Al final no solo soy yo, también tengo que pensar quizás en mi familia, en lo que a ellos o entre todos decidir lo que es mejor para nosotros, pero como he dicho antes, ahora mismo no estoy pensando en eso, si viene vendrá y ya veremos la decisión que se toma.
15: Finalment, davant l'ofensiva blanca, Cucurella, ja ho sabem, ha decidit acceptar la proposta del Real Madrid per les properes 6 temporades.
1: Fins al 2032 serà jugador del Madrid Cucurella, a més de Bernardo, a més de la resta de jugadors que han anat anunciant. Dumfries és un altre, Konaté és aquests quatre, de moment, els noms que hi ha sobre la taula, tres dels quals oficials. Falta només Bernardo, si no m'equivoco, per fer-se oficial. Sí. I segons explicaven, volien que es fes just abans de dimecres, que és el dia del debut de la selecció portuguesa en aquest mundial.
2: Aniran tot pedirant tots els debuts.
1: Sí, exacte, aniran fent la guitza una mica a totes les seleccions que disputen aquest mundial.
15: No, anava a dir que oficial només ha fet a Cucurella.
1: Ah, perquè els altres no estan anunciats,
15: no.
1: Són de Florentino durant la campanya.
15: I hi havia la pressa també de que Cucurella, suposo,
2: li va dir
15: que no jugués i hagués un internacional espanyol.
1: Jugador del Madrid amb Espanya, que no n'hi havia.
15: Exacte.
2: Que li va dir a Iker Jiménez a Horizonte, del programa de fantasmes.
1: Per tant, si es va dir allà...
2: Tracta de tema de fantasmes oficial, no?
1: Sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: Millor dit. No?
1: Sí.
15: No, escolta... Però jo... fantasmes blancs, no?
2: Blancs, sí, portant un llençol, no?
15: Per això.
2: La iconografia no, tradicional sí. Pinta així. No, sobre el tema aquest de que hi hagi a les xarxes, que deia el David, perquè clar, les xarxes sempre, com t'hi fixis molt, et tornes boig, sí, però sí que és veritat que són també un termòmetre, no? De la gent més visceral.
9: Sí que hi ha Serra Bombori amb el tema de Cucurella, però jo crec que és perquè no fa tant, al mes de març, a la darrera aturada de seleccions. Clar, quan hi ha una aturada de seleccions també, la mínima, el mínim bistec que et tiren de Mercato, clar, també t'agafes. I ell, jo crec que allà va deixar alguna pista cap al Barça. El partit crec que jugava a Barcelona, no? Contra Egipte, va ser aquell famós partit.
24: Sí, els càntics lamentables.
9: Vale? Doncs, clar, a Barcelona, preguntant-li pel Barça i deixant la porta oberta i dient que hauria de parlar amb la seva família, primer que li va generar un lío al Chelsea. Però crec que era, bueno, l'inici del final. És a dir, que ell estava dient al Chelsea, no vull seguir aquí. Es veu que ell té la sensació de que el Chelsea és un club que es dedica a fer plusvàlues, a invertir diners perquè té uns inversors de fora, però també es dedica a vendre, i que el projecte esportiu no és tan important com el negoci. I també té situacions personals que l'empenyen a tornar aquí. Clar, tornar aquí és preferiment al Barça, però si el Barça no pot per la situació que té o perquè té altres prioritats, què et queda? Atlético. No? Atlético, bueno, és Madrid, la família de la dona, tal, també gran ciutat. Ara, si et ve el senyor Mourinho i paga la pasta i et dona un calé i tu amas al Mundial, ho liquides, també s'ha d'entendre. Però què passa? Que col·lisiona que en qüestió de 3 mesos de deixar-te estima pel Barça, acabis de blanc, quan a més tens un passat blaugrana.
0: Bueno, sí, deixar-te estimar, però també hem sentit un document de fa, no sé si un parell d'anys, no? De Ràdio Nacional.
24: L'any passat.
9: De la Madrid.
0: L'any passat.
9: Sí, però que jo crec que...
0: ja no tanca la porta. Llavors, no, si ho tinguessis clar, conceptualment, moralment, tu tinguessis clar com a futbolista, no aniràs mai al Madrid perquè et sents culer, jo crec que en aquell moment ell ja hagués tancat la porta.
9: Però fixa't que hi ha un document anterior que ell diu, ve a dir, no ho diu, però ve a dir que té com una espineta clavada amb el que li va passar al Barça, també.
0: És que ho té, clar.
9: Saps que no es va apostar per ell, no? Llavors, al final tot suma, suposo.
0: Jo estic convençut que qui l'entrevisti pròximament i li tiri primer per això, una de les respostes que utilitzarà serà aquesta. Saps? Dirà, bueno, jo també podria dir que en el seu moment el Barça va prescindir de mi, o no em va voler, o no em va voler repescar. Aleshores, clar, la vida va per on va. Ja està. Vull dir,
9: no... I crec que hi ha una figura aquí que és veritat que ara està molt a baix, però crec que Balde, quan va començar, tots vam pensar que tenia condicions i que tenia una edat, allò que dius, jo, tens lateral per 10 anys. Sí. Aquella expressió que es fa, no?, de dir...
0: Jo encara hi crec, en Balde. Jo crec que ha un any dolent, perquè també he tingut una lesió important i no he trobat el ritme en tot l'any. I ha fet un mal any, està claríssim. Clar. Però fa 2 anys, amb Flick, jo crec que va ser un dels jugadors més destacats.
9: És veritat que jo crec que s'ha de picar i ha de començar a pensar que està davant d'una temporada, si finalment segueix el Barça, que, home, sembla que no vol marxar, però li queden 2 anys de contracte, entra en un moment de la seva vida professional i del seu contracte en què ho aixeca el vol o, bueno, si li passa per davant Cancelo a la seva edat...
1: És que haurà de començar per Flick, eh? Haurà de tornar a seduir Hansi Flick, que sembla que és el ritme que ara mateix no se l'acaba de treure.
24: I motius per motivar-se n'ha de tenir perquè s'ha quedat fora del Mundial.
1: Sí, sí, exacte.
24: D'aquesta temporada, per exemple. Jo més que... el moment d'ara i les declaracions que va fer, on deixava la porta oberta al Barça o no. A mi el que em sap més greu, segurament, és el moment del 2018-2019, o sigui, el moment d'aquell Barça, no? És a dir, no perquè fos titular, perquè, com deia el Fernando, hi havia Jordi Alba, que jo crec que era indiscutible i que no li podia prendre el lloc.
9: I, aquí, però i que aquella connexió amb Messi que tant vam celebrar.
24: Jo crec que era indiscutible que en aquell moment... El tema és l'aposta que tu fas de cara a veure si hi ha algú del planter que pugi i que no siguis valent com per apostar per aquells jugadors, fins i tot per donar-li més temps a Miranda, que no li vas donar, i aquell partit de la Ciutat de València que el Barça va perdent, ja se'l carrega, el substitueix i ja decideix que no
1: s'ha acabat. Més. Sí.
24: I després venen apostes com Lucas Digne, Firpo, de gastar-te calés per un jugador que no ha de ser protagonista, quan en canvi podries donar recorregut

0: que serà poca competència per Jordi Alba.
1: Bueno, però és que... Ja, però per una...
0: Per què? Perquè sí, però ell mateix sap que està per sobre de Jordi Alba.
1: Perquè et gastes 30 milions d'euros bueno, per un futbolista que saps que serà suplent.
0: Però perquè tens eines per no apostar per un jove perquè això comporta un risc. Perquè el jove, si està verd, dius... Hòstia, però com que ara jugues amb un jove que està verd...
1: Però no justifica bé perquè els inverteixes malament. Perquè si tens 30 milions per gastar, és evident que des del punt de vista del concepte en el Barça, el segon lateral, dret i esquerra, ha de sortir del planter, si tens un titular.
0: Però per això com que estàs dient aquestes funcions també per lateral suplent.
1: Intentar apretant d'altres.
0: Mira, o sigui que... jo me'n recordo l'època que està Luis Enrique, que el 2015 es guanya la Champions, i hi ha un moment que circula per allà, quan guanyen la Champions amb aquell equip fantàstic que tenia, aquella davantera, Messi, Neymar i Luis Suárez, que s'han de fer reforços. Però que es diu, escolta, s'han de fer reforços, però no em fitxis molts titulars, perquè els titulars són els que m'han guanyat la Champions. Mm-hmm. I han de jugar aquests. I fixa't que ve un perfil de jugadors que tenen bona pinta, però difícilment aspiren a desbancar els que són titulars i han guanyat la darrera Champions. I venen jugadors que pintaven bé, me'n recordo aquell del València.
2: Paco Alcácer, també.
0: I André Gómez.
2: André Gómez. Mm-hmm.
0: I dius, són bons? Home... No semblaven dolents.
3: El de la clàusula, no?, per la pilota d'or.
0: Sí, clar, el de la clàusula, sí, per la pilota d'or.
3: Ho havia fet bé, el València.
0: Sí, tenia bona pinta i un tio...
1: Sempre podrem dir que va participar en el 2-3 de Messi.
0: Maco de veure, tal, però al final, què sabies? Que no aspiraven a ser titulars. Paco Alcácer va venir sabent que el titular era Suárez. Llavors, què feia? Què passava amb Paco Alcácer? Que no jugava.
1: Tu, Marc, estàs dins del club? Com va venir...
4: André Gómez.
1: André Gómez?
4: Jo crec que sí.
1: André Gómez, no va tenir res a veure, no?
2: Es va anunciar...
4: Jo no.
1: Per estar tranquil, bàsicament, perquè no se'n caigui un mite.
2: Es va fer oficial 21 de juliol de 2016. Perquè és la portada del diari del dia que va néixer el fill, que la tinc guardada.
0: Ah, mira. Com te'n recordes?
3: Això va marxar.
2: Tinc el punt deportivo.
1: S'ha dit una cosa, eh?
2: André Gómez fitxado.
1: Com veu durar el desastre, eh?
3: Sí, sí.
1: Com veu sortir per potes?
4: El 2015 va marxar.
3: Però no tant perquè fossin molt avispats, potser, eh? Potser perquè es veia des de Montserrat, en qualsevol cas. Per tancar el tema Cucurella i Madrid. Marc, Bernardo Silva, Cucurella, més... Vaja, Konaté i Dumfries, que sembla que evidentment seran els dos, i Mourinho a la banqueta. Amb tot això, el Madrid fa por, fa respecte, més o menys on érem, com està el Madrid respecte a la temporada passada?
4: Home, jo crec que són bons reforços. Jo crec que sí que potencia certes posicions que ho necessitaven, especialment Bernardo Silva al mig del camp. Sabem els problemes que estan tenint al mig per crear, i és un jugador que et pot enganxar una miqueta a aquestes línies. Cucurella també ho hem destacat, és un jugador ras, Konaté també és un molt bon central. Al final, que el Madrid tindrà bons jugadors, els tindrà sempre. Seran aquests, i si no, seran uns altres. Sempre portarà bons jugadors. Té jugadorassos ja aquesta temporada. Té millor davantera, segurament, si ens hi posem seriosament, que el Barça. Però això no es tracta de cromos, no es tracta de lo de Panini, no es tracta del FIFA, de jugar al videojoc, sinó que es tracta després de fer un equip. I en el col·lectiu, en les sinergies que es generen, en com s'associen uns i altres, en quin estat de forma estan, doncs això és al final el que marca més la diferència. Ens podem entestar molt sempre a centralitzar-ho molt en noms, només en jugadors, però aquests jugadors han de jugar en grup. I de vegades no hi ha jugador més bo o més dolent, sinó que hi ha jugador més adaptable o encaixable o que ha encaixat que no pas a un altre. Llavors veurem com encaixen, veurem com els fa jugar, com els ordena, i si doncs, l'equip té sentit, doncs amb aquests jugadors, sens dubte que es pot fer un molt bon equip, però això vindrà després. Vull dir, aviam com es reparteixen aquestes posicions, perquè de pilota només n'hi ha una i s'han de repartir una miqueta. Evidentment que quan els vas sentint en clau blaugrana, doncs home, sempre pot espantar una mica l'estiu, però després s'ha de veure com els posen en pràctica.
2: En tot cas, em semblava curiós, no, Marc, el perfil que fitxa de jugadors la temporada passada, no? Perquè té el lateral dret a Trent i ara porta a Dumfries.
4: Sí,
2: tenia a l'esquerra Carreras i ara porta a Cucurella, fitxa a Hoisen i ara fitxa a Konaté. És a dir, em sembla que és un trasllat de la imatge o del que volia Xavi Alonso al perfil
3: un,
2: que vol Mourinho, no?
1: No,
2: d'un canvi més agressiu.
1: No el que volia Xavi Alonso.
2: Ai.
1: Sape, és un trasllat

0: tu dius, és un trasllat del que va fer el club, perquè van ser decisions del club i van ser fitxatges de club,
1: però que
0: va ser política de club per damunt del que volia Xavi Alonso,
1: però vaja,
0: cap al que vol ara l'entrenador, que és Mourinho, que li estan fent cas d'entrada.
1: Un perfil de central amb sortida de pilota que li podria anar més bé a Xavi Alonso, i que això no li importi tant a Mourinho, busqui un central més físic, com li passi també a la dreta, a l'esquerra, no?
2: Sí, sí, però també...
1: Que ho hagis de refer tot el que ja havies fitxat la temporada passada.
2: Perquè no t'han funcionat, perquè necessites reforçar encara aquestes posicions, i sí, no sé per això fins a quin punt és realment el que vol l'entrenador, i una vegada més hi ha un projecte, hi ha una idea clara, o són una mica jugadors bons. Evidentment, et falta un lateral dret perquè t'ha marxat Carvajal. Lateral esquerre te'n falta perquè només tenies mig lateral, que era Carreras. Els altres, un Mendy està lesionat i Fran García, doncs no té el nivell. Centrals també te'n falten perquè a més sempre els tens lesionats. Doncs els acabes fitxant. Ara, són realment el perfil de jugador que vol Mourinho? Jo, per exemple, havia sentit que sí, Mourinho volia els del Chelsea, l'Enzo Fernández, no? Home, a mi aquest, per exemple, m'encaixava molt més amb el que és Mourinho que Bernardo Silva. Que Bernardo Silva li traurà profit? Home, evidentment.
1: Però espera, que potser no ha acabat encara.
0: Doncs escolta, Bernardo Silva és ell el que va agafar el comandament i el va trucar i el va convèncer.
3: Sí, sí. Bernardo Silva m'ha arribat que és com una alternativa al Nico Paz. Que el Nico Paz es veu que el Madrid el volia recuperar.
4: El Como.
3: Però que el jugador ha dit que jugaria en la Champions
0: vol
3: allà.
0: Vol un any més allà.
3: I que vol quedar-se allà perquè sap que el Madrid no jugarà i que, en canvi, el Como jugarà i s'estrenarà a la Champions i tindrà una continuïtat amb un entrenador que li ha donat bola.
0: En el mateix que estàs dient, hi ha la contradicció. És a dir, si ell hagués sabut que jugarà és perquè Mourinho li garantia que seria important.
3: Clar, però jo
0: crec
3: de
0: Mourinho, que Mourinho buscava una altra cosa.
3: Abans de Mourinho,
0: Mourinho està buscant jugadors experimentats amb rendiment immediat perquè sap que si ve aquí i perpetra un any en blanc, que seria el tercer consecutiu,
3: està molt però veritat que suposo que el jugador veu que en Mourinho igual no juga i diu, escolta, em quedo amb el Cesc.
2: Una de les coses que deia abans de jugar amb equip o no jugar amb equip. Bernardo Silva és competitiu, ho hem vist, evidentment, amb el City. És un molt bon atacant, és un molt bon defensor. Si estem ajuntets, estem aplegadets.
0: Clar.
2: Si a l'equip és partit, uns corren cap amunt i no corren cap avall, i ell ha de començar a abarcar camp, Bernardo Silva, Bernardo Silva, el veuràs de cop, se li posaran 10 anys a sobre. Diràs, però aquest noi no està en forma, aquest noi està acabat. No està acabat, no. Simplement que abans potser havia de jugar amb 15 metres i ara, de cop, haurà d'ocupar 40 metres. Doncs, home, si esperen que ocupi 40 metres, Bernardo Silva és un fitxatge horrorós. Ara, si saben jugar junts i tal, home, Bernardo Silva
0: és
2: un jugador.
1: I t'ha dit també que a vegades, sobre el que dèiem ara de Nico Paz i del que pots creure o no en el planter, hi ha també la confiança que tingui el club en el projecte d'un entrenador. Quan un entrenador es pot sentir fort per no creure que depèn dels resultats de la primera temporada, segurament pot mirar més el planter i mirar més a llarg termini. Quan creu que la cosa va de que s'ha de guanyar sí o sí, com crec que li va passar també a Valverde, que pensava, hòstia,
2: i tant,
1: si no guanyo aquí, saltaré.
4: Salto, exacte.
1: Això em porta al curtterminisme. Sí, potser no puc creure ni en Cucurella ni en Miranda i he d'anar a Diny, que segurament és més experimentat, perquè això m'acostarà més a guanyar.
2: I reconeixem-ho, en aquella època, l'afició, ara podem dir missa, però l'afició jo crec que en aquell moment és el que volia. Aquell moment era un moment en què començaves amb un triplet i cada vegada que perdies un títol és en tenim un de menys. Però llavors s'ha d'acceptar que en aquells moments, quan també tenies Messi i companyia, dir, ara comencem la temporada de zero i si guanyem un, fantàstic. No, hem de guanyar els tres, hem de guanyar els tres, no podem perdre ni un.
0: Home,
2: doncs llavors
0: a
2: l'entrenador dius, noi, jo aquest nano jove li falten un parell de tres anys, que se'n vagi fora.
0: Aquí està el club per demà.
4: Fernando, molt breu, que hem d'anar a públic.
3: Molt breu, que avui, que és un dia en teoria feliç pel madridisme, perquè ha fitxat un jugador que està bé, i que a més jo crec que també té el puntet aquell de que té passat culer i ha sonat pel Barça, que ja els posa cachondos també dic que si el Barça en dos anys es gasta 110 quilos en el lateral esquerre i no són ni Marcelo ni Roberto Carlos, parlant del Madrid, aquí hi ha un lío de nassos, aquí hi ha un lío de nassos, i l'any passat van fitxar el Trent Alexander-Arnold i ara porten el Dumfries. No sé que l'Arnold com s'ho haurà pres.
5: I a Huizen i porten...
1: Conaté.
3: Però bueno, aquí si se'n va a l'Ava, dius, bueno, mira, s'ha anat un, porto un altre. Però amb Estantú, no crec que van ser 60 i pico, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: I abans el Guler, que també van competir amb el Barça, van ser 50 i pico, 60 i pico.
0: No, lo de Mastantó no és una cosa tremenda.
3: Clar, però ara si ve Bernardo Silva, aquests dos no sé com queden. Un, el Mastantó no crec que ja sona que el cediran.
0: No, però Bernardo Silva pot jugar al mig.
4: Tanquem tema Cucurella, Madrid. Fem una pausa durant la pausa. És el moment. És el moment de Mr. Wonderful. Ja sabeu com ara funciona. 902-477-100. Busqueu aquest pack que de seguida
3: Escapibara
4: regalarem. Sí, home, clar.
3: Escapibara.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
13: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
12: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
13: per viure els concerts de la fresca de Max Navarro.
14: Estàs fet de l'aigua, quasi t'ames capes.
13: I Naina.
15: Som el pecador original.
12: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
13: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
16: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
12: RAC105, la teva música a peu de carrer.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
4: Els capibares, és el moment de regalar el pack Wonder Gold. Els capibares han deixat els estanys, com bé sabeu, i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable,
1: brutal,
4: un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. Qui s'endú avui el pack Wonder Gold cap a casa? Doncs ja el tenim a l'altra banda, al fil telefònic, que és el Jordi. Jordi, com estàs? Bona nit.
17: Hola, bona nit. Com esteu, patres?
4: Bé, home, bé, tu afortunat. Afortunat que t'endús un superpack Wonder Gold. Només m'has de contestar dues preguntes. La primera, qui creus que s'ha d'endur com tu un pack Wonder Gold? Comencem per aquesta.
17: Hansi Flick, sense dubte.
4: Perfecte, bé. Doncs Hansi, n'acumula uns quants, em sembla ja, però mira, com que té el net i tot plegat, podrà anar-lo regalant. No el veig a ell jugant, potser el vestidor...
1: Ah, sí, allò, potser sí, no? Fem una anotació amb les capibares, sí, i tant.
4: Quina imatge m'acabes de fer entrar al cap ara. Doncs,
1: amb la capibara alemanya.
4: Sí. Ja tenim aquí, aquí va parar aquest pack, i aquí no li donaries o aquí li trauries?
17: El capo de la màfia, Florentino.
4: Carai, tu, avui tan forts. 12.35. Ha dit Florentino. No, no ha dit res més, eh?
1: No, l'ha escoltat.
17: No m'he dit això. Suposadament.
4: Exacte.
1: Havia semblat una altra cosa.
4: No ha dit ni cognom ni res. Ell deu conèixer alguna situació d'una màfia, algun lloc o altre, que hi ha un capo que es diu Florentino. Perfecte. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes gràcies per la trucada. Per tu és aquest pack. Disfruta'l i acaba de gaudir del Mundial. Que vagi molt bé.
17: Gràcies a vosaltres, guapos. Bona nit
4: amb el Jordi, afortunat avui amb aquests capibares. Posa una mica més de música, home, clar que sí.

0: Ja te la saps, la de vent, no? Ara sí que
1: sí,
0: la saps, ja.
1: Sí, sí, ara entra una mica millor. Però no, no, no és Sud-àfrica, eh?
0: És una setmana, ja portem una setmana amb la Shakira amunt i avall.
2: Però és el guaca-guaca de Sud-àfrica 16 anys després, és la mateixa cançó.
0: Sí,
1: és la mateixa cançó.
0: Modificada.
1: Home, i el guaca-guaca. No, hòstia, no fotis.
0: Tampoc la fotem, home. Sí. És una gran artista, Shakira.
2: Sí, sí. Escolta, no, no, a casa seva...
1: Set anys abans em va entrar millor,
2: no vols que et digui? No, no, però això, jo aquí ja no discuteixo.
0: Va, veus aquella...
2: Ja, escolta, això...
0: Allà està la sortida del jardinet aquest, la tens allà, agafa tot recte, i parlem de la resta del Mundial.
2: Parlem del que vulguis, Xavier.
0: Estàvem parlant de la selecció espanyola, també del partit que tenim en marxa. Com va, per ser, aquest Uruguai?
2: El partit que tenim en marxa, sort que tinc un coixinet aquí a la cadira de l'estudi de RAC1.
0: Quin inici de Mundial,
2: va, el Mundial és per avorrir el futbol. És per avorrir el futbol, sincerament, el que estem veient, a part d'algun moment, diguem-ne, que selecta, del que hem vist fins ara, és per avorrir el futbol.
0: I en un país que ja no els agrada, és a dir, que ja ha costat d'entrar aquest esport, eh?
2: Sí, sí, no, no, i potser tal com ha entrat en surt i no hi torna a entrar mai més, veient el que estem veient, perquè realment està sent un Mundial dur d'arrossegar. Hi ha hagut una ocasió de l'Uruguai, estan empatant a 0 al 33 de la primera contra l'Aràbia Saudita, partit del grup d'Espanya i Cap Verd. Mm-hmm. Un cop de cap de Fede Viñas, el jugador que ha estat a l'Oviedo aquesta temporada, però l'ha salvat el porter de l'equip àrab, i a partir d'aquí, res més, és l'única ocasió clara en tot el partit, de moment més domini de l'equip uruguaià, però sense grans ocasions de gol, i per cert amb el porter Muslera, que està jugant, que avui fa 40 anys, el porter de l'Uruguai.
3: Històric Muslera, sí, també.
0: Com el de Cap Verd.
1: Clar, quan
0: són de la mateixa quinta, doncs.
2: Com Bosinho.
0: Com Bosinho.
3: Va ser molts anys porter del Galatasaray.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Del 16 de juny del 86.
1: Bueno, escolta, Muslera... És que Muslera, Sud-àfrica, és l'heroi de la tanda de penals contra Ghana.
2: Aquell de Luis Suárez, del dia de Luis Suárez, però que el penal.
1: I fa 16 anys, exacte, la que provoca...
4: Bueno, i el Loco Abreu que pica un penal allò...
1: A l'estil Panenka.
4: Panenka,
1: al definitiu.
0: Sí, sí. Ex del Depor, oi, Loco Abreu? Està arribant jugant al Deportiu, a la Coruña.
2: I la Real Societat pot ser que també, no?
3: Sí, sí, també, també, també.
0: Loco Abreu.
1: O sigui que hi ha Muslera, aleshores ja...
0: Sí. Oh, no, si històrics en tens algun. No tant, perquè jo crec que és un dels mundials on més s'ha notat potser el canvi generacional, no? Aquest Mundial dels Estats Units, on les grans figures...
4: Clar, bueno, Cristiano té 40, també.
0: Sí. Sí, Cristiano i Messi encara hi són. Cristiano, sobretot,
1: jo crec que
0: és l'últim.
1: 41, eh?
5: Home, t'anava a dir, sí, hi ha, clar, noves estrelles, sens dubte, però hi ha els tres grans il·lustres.
0: Estrelles són, que és l'últim, no?
5: Neymar, Cristiano i Messi, que suposo que serà l'últim.
2: No, Cristiano es fot d'això de formol, una piscina de formol, i el tio d'aquí 4 anys hi torna, eh?
0: Home, no fotis tu.
5: Suposo que no el deixaran, però ell s'enfadarà, eh? Perquè ell es veurà amb opcions.
1: I per mi, en diferència d'aquests tres, el que està millor és Messi, amb molta diferència.
0: Hi ha ganes de veure,
1: Cristiano va jugar a l'altre d'un amistós, Cristiano, pobret, ostres.
0: Messi
1: en el joc col·lectiu no marxava
0: mundial,
1: ningú, eh?
0: Va acabar l'últim partit de l'MLS lesionat, va. Els
1: sí, però ara ja
0: minuts.
1: Està recuperat. L'altre dia vaig veure la mitja hora que va fer, amistós, evidentment, però és que, clar.
0: No, és...
1: Sí, sí. És el vídeo aquell de Guardiola, no? Sí. Mira-lo ara. Ara està mirant. Ell està mirant. Doncs això.
4: Perquè una cosa, a Portugal, Cristiano és titular...
0: Cristiano, si és titular, Cristiano.
5: Segurament, sí, sí.
4: Déu-n'hi-do, quina hipoteca del Robert Martínez.
0: Pobre d'ell, del Robert Martínez, que no el pot fer.
1: Espera que hi hagi un rebot i te la clavi. I tothom digui que, ostres...
4: O penal. Però això és per... Creieu que és per convenciment?
5: A mi em decepciona, ja em va decepcionar l'Eurocopa, que segueix jugant. Jo crec que és un jugador que, home, 20-30 minutets, quan arriba l'està tancat, un cop de cap...
3: Però... Neymar, no?
1: Ha de ser difícil, Marc, gestionar això com a entrenador. Jo crec que ha de ser molt difícil.
5: Sí, no, segur
1: és
5: que
1: dir,
5: sí.
1: El típic perfil de que si estàs amb ell i el poses, t'ajudaran al vestidor a cohesionar.
0: Sí, sí, sí.
1: Però la que ell consideri que l'has de posar en el posi...
2: Clar, però ha de ser difícil, però...
1: La guitarra, però d'una manera brutal.
2: Però per Robert Martínez, segurament... no s'hauria trobat un escenari més fàcil, diguéssim, perquè arriba a la selecció portuguesa amb Cristiano fora d'Europa, ja. Tocant els 40 anys. Clar, amb una selecció que, a més a més, té molts recursos. O sigui que potser era un moment, diguem-ne, que relativament fàcil per ell, com per agafar i dir, aviam, parlem-ne, ja sé que no t'agradarà, però parlem-ne. I...
5: Mitja horeta, estoneta, sí, sí,
1: 100%. I és Messi, que per mi és el millor d'història, però...
0: Hola, la posen com a favorita a Portugal, molts.
5: Sí, home, té un mig del camp. Joan Neves, Vitinha...
2: Bernardo Silva.
5: Bruno Fernández, Bernardo Silva, vull dir, mig del camp, és segurament el millor mig del camp del món.
1: L'altre dia a Scaloni li preguntaven que com... que com ho gestiona això amb Messi cada partit.
2: Muslera, acaba de fer l'aturada del partit, En un corna, una rematada al segon pal i Muslera ha salvat el gol de l'Uruguai mig quart pel descans.
1: Doncs, no, li preguntaven això, que com ho gestiona ell i tal, cada partit, i diu que li consulta tot. I després, en una roda de premsa posterior, va haver d'aclarir que això no volia dir que fes les alineacions amb un si el que li digués Messi.
0: Clar, és una, no és l'amo, però...
1: Suposa de dir, ostres, estàs per jugar els 90 minuts, tal, mira, doncs avui podem jugar els últims 35 minuts, tal, perquè et convé descansar per un altre. Suposo que es refereix a això, a consensuar-ho tot. Però clar, li van acabar preguntant si això volia dir...
0: Que mana ell, no?
1: Que mana sí. Messi. Clar, és que és molt complicat.
0: Que hem d'anar parlant... tancant tertúlia, que se us fa tard, t'ho dona a descansar, però, que venen molts dies encara de Mundial.
1: Estem còmodes.
0: Sí, ja, però
1: avui, Xavi... Ens estem passant,
0: No ens estem passant.
1: No, dic dintre del teu timing habitual.
0: No, no ens estem passant.
1: Estic sorprès.
0: I en tot cas, si és així, no és per culpa meva,
1: No, no, no.
0: D'acord.
1: Si no tiro la culpa, però que tu ens adjusteixes més ràpid. No, no,
2: s'acaba dos quarts de dues, el tu diràs,
1: No, no, si no, no tenim pressa.
0: Ho rematarem amb un parell de coses més de Mundial, Miquel, que teníem pendent.
1: Tampoc ens rematis.
2: A veure, després d'aquest Uruguai Aràbia Saudita, amb empat a 0 a 5 minuts del descans, més el temps afegit, es juga a les 3 al partit de la selecció iraniana contra Nova Zelanda, a Los Angeles. És l'estrena dels iranians que no faran ni 24 hores en sol estatunidenc, tot plegat per la política exterior de Donald Trump, que els ho impedeix, tot i que s'hagi signat ja un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Després del partit, la selecció asiàtica de nou cap a Tijuana, a Mèxic, a tocar amb la frontera amb els Estats Units, que és on tenen la base d'operacions. Amir Galenoei és el seleccionador iranià i a la prèvia del partit trobava la part positiva al que seria, entre cometes, aquest exili.
6: Segons els protocols, hem de tornar al camp base després de cada partit i la veritat és que estem molt contents a Mèxic i vull aprofitar l'oportunitat per agrair el suport dels mexicans que ens animen. Sentim el seu escalf i estem feliços de tornar-hi.
2: Clar, la frontera dels Estats Units amb Mèxic, Donald Trump també hi ha aixecat murs, hi ha posat una policia que fiscalitza qualsevol moviment amb molt de zel, i molts dels mexicans, com que veuen que els iranians pateixen una situació, diguem-ne que comparable per culpa de Trump, doncs els animen i els acompanyen durant tot aquest trajecte. Per cert, ara juguen a Los Angeles, però hi ha un partit que el juguen a Seattle, que és tocant amb el Canadà. O sigui, el desplaçament ha de ser realment llarg i això també deu afectar
0: el rendiment
2: i la preparació.
5: És escandalós. És escandalós que es permeti això des de la FIFA.
2: Gol de la selecció de l'Aràbia Saudita a la mà i un dels centrals que havia pujat a rematar abans. Havia salvat el gol Muslera, ara no ha fallat, eren els millors instants de l'equip de l'Aràbia Saudita i això cristal·litza el marcador amb el primer gol del partit. Havia tingut alguna ocasió l'equip uruguaià abans, però tampoc no és que estigués dominant clarament el partit i m'atreveixo a dir que és un resultat sorprenent. Tot i que la selecció de l'Aràbia Saudita l'últim Mundial...
3: Com van guanyar Messi.
2: I ara en parlarem perquè serà el torn... Serà el torn d'Scaloni, però ara la pífia de Muslera després d'un cop de cap a l'interior de l'àrea i molt atent, veient que la pilota roda per l'àrea petita, posa el peu al central i l'envia a l'interior de l'àrea, de la porteria. Per tant, ara mateix, l'Aràbia Saudita el líder de grup. Ara mateix seria així, perquè està guanyant per 1-0 contra l'Uruguai. Abans Espanya i la selecció de Cap Verde han empatat a 0.
0: Amb aquella victòria contra Argentina, ell diu, va guanyar Messi, però va guanyar l'Argentina de Messi, efectivament. Aquella victòria...
3: A Messi.
0: Exacte. Aquella victòria...
1: Va ser un impacte, allò,
0: Va acabar amb 3 dies de festa nacional a l'Aràbia Saudita i no sé si van regalar un cotxe a cada jugador. L'Amir, que no recordo...
1: Jo recordo alguna cosa
0: així. Una bestiesa, clar. Sí. Allò va ser històric per ells. Mm. Doncs avui, de moment, estan guanyant Uruguai, no és Argentina, l'Uruguai, però estan guanyant el debut.
2: Hi havia aquell jugador del Girona que era canià, que es deia Olunga, i que per fer un hat-trick contra les Palmes en un partit de Lliga, el president del seu país li va regalar una menció a Nairobi i, a banda, el posaven en els cartells dels partits, les transmissions de televisió de la Lliga a Kènia, sortia Olunga perquè va fer aquell hat-trick contra les Palmes. Això en aquests països s'està portant molt.
0: S'estila.
2: Que diria aquell. Sí. 3 minuts i el 45 de la primera, guanya l'Aràbia Saudita contra l'Uruguai per 1-0, per tant, si això s'acaba així, l'Uruguai campió del món. I més enllà d'això, ja sabeu que demà a les 9, França-Senegal, un gran partit.
0: En directe a RAC+1.
2: Això és correcte, Xavier. A la mitjanit, Irak-Noruega, en el debut de Haaland, també és un partit que ve de gust de veure, i a les 3, Argentina-Algèria. Més o menys aquí 24 hores, en Sap estarà aquí amb, sí, fent vivac aquí a l'estudi.
3: No, estava proposant si algú es queda demà.
1: Demà tinc,
0: si
1: una matinada.
0: Si tu demanes que ens quedem,
4: s'ha de veure.
0: Ens quedem, i s'ha acabat.
3: Si volen venir també el David, el Fernando, el Marc, demà.
0: Evidentment, demà.
4: Jo tinc lío, però us escoltaré.
0: A les 3 no tens lío, no enganyem. Vull dir que no, ara no.
4: Veure Messi tranquil amb una copeta.
1: Aguantaràs això?
0: Home, i tant. A les 3, per Messi i per Sape, sobretot, sí, i el que faci, sí, sí, falta.
1: Fins les 5, aquí.
2: Clar, si tens liu a les 3, promet el tema. Sí. Bé, escolta, això a banda. A veure...
3: I hi haurà comunitat argentina que seguirà el poble espanyol.
0: És veritat, hem canviat de seu aquesta vegada. Sí. Molt bé.
2: Com era el lloc aquell? Perdó,
3: Es deia Latin Palace.
2: Això, Latin Palace, que se'n va sortir.
1: Aquest any és el poble espanyol?
3: Aquest any és el poble espanyol.
4: Abans era l'Ovella Negra, no?
3: També, sí, va ser Ovella Negra,
1: sí, molts anys.
3: Sí, sí. Ara serà una discoteca de poble espanyol.
0: Que vaig tard, no m'estranya. Si mira, estem parlant
2: Massana,
0: aquí de l'Ovella Negra.
2: El nostre company de BTV, l'Àlex Massana, se'm va fer un tip d'anar allà.
0: Remata, sisplau.
2: Aviam, Miquel. Escaloni.
3: Pedrol també hi va anar algun dia.
2: Pedrol va ser el primer pèl roig que vam veure. Aviam,
0: remata, sisplau.
2: Escaloni, Miquel, que relativitzava la importància del primer partit, comparant-ho amb l'últim Mundial, no? Sí. Van perdre el primer partit i van guanyar el títol, doncs relativitzava la importància del primer partit, el que jugaran demà contra Algèria.
7: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último Mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante, tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido.
2: És un partit important, però la competició no s'acaba en el primer partit. Diu que demà el porter Emi Martínez estarà disponible per jugar avui en una roda de premsa prèvia, per cert, molt emotiva per ell. Li ha preguntat Palermo, entre els periodistes, i Gelminha, en qui va coincidir el Depor, i s'ha emocionat les dues vegades el tècnic argentí, perquè són companys amb qui té molts bons records.
0: Gràcies, Miquel Agut.
2: A disposar, Xavier Rocamora.
0: Gràcies, Sape, i gràcies, evidentment, als que tornaran dilluns que ve, o no tots, em sembla que Marc que està començant a posar creuetes.
4: Aquí hi ha gent que ja...
1: Documental?
5: No, aquesta vegada no.
0: Una sortidera.
5: Documental de la vida.
0: I ho diu...
4: Que no vagi alguna platja.
0: M'agrada que diguis sortidera en diminutiu, perquè deu ser una bona sortida.
4: Vull dir una cosa abans d'acabar.
1: No hi haurà imatges. Penjaràs
2: alguna cosa? No hi haurà imatges d'aquesta.
5: No acostumes.
0: Digui Fernando Polo, vostè.
4: No, volia dir abans d'acabar que passen coses molt rares als Estats Units, i no només pel Mundial.
0: Home, això és ben cert, sí.
4: L'home que diu que va ser una injustícia no donar-li el Premi Nobel de la Pau celebri els 80 anys allà a la Casa Blanca amb una gala de UFC amb tios atonyinats que van sortir amb la cara com un mapa,
0: començant per Topuri, que va
4: acabar... Em sembla ja brutal. No sé com catalogar-lo, però em sembla un insult a la intel·ligència, a la democràcia i a tot, perquè a més a més aquest esport, jo que sóc de la boxa, que m'agrada, això no té regles, i si les té són desconegudes, perquè gent que està al terra els atonyinen, els hi foten cops de colze amb el puny com si fos un martell, i bueno, ja es va veure com va sortir aquest...
0: No me l'esperava, aquest final de Tertulia.
4: No, però
0: està bé.
2: Trump devia dir, come on, go for it!
0: Trump.
4: Perdoneu els amants de l'UFC i tot això.
0: No n'hi ha, em sembla. Vaja, dir,
4: no, però l'audiència segur que n'hi ha algun, però...
0: Algun n'hi haurà.
4: No.
0: Fernando!
1: Podríem dir alguna cosa més per retardar la incorporació de David Llorenç?
0: No, ara sí que ja s'ha acabat l'oportunitat.
2: Però no es quedem el temps afegit?
0: Tu et quedes.
1: Surt per la taula directament.
0: És veritat, t'he dit adéu, però tu et
4: quedes. Crec que s'insultarà un dia.
0: Fernando, gràcies, que vagi molt bé. David, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns.
0: I Marc, que vagi molt bé l'escapadeta.
5: Vinga, moltes gràcies.
0: Una pausa i tornem.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
1: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
0: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
1: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
3: D'aquí a 5 minuts arribarem a la 1 de la matinada. Encara alguna cosa per explicar-vos. Per exemple, relacionat amb el futbol, i dic relacionat perquè no és un tema esportiu, sinó extraesportiu, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: El davanter valencià, Rafa Mir, ha estat condemnat 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions.
4: Sí, la sentència encara no és ferma. La justícia ha imposat a Mir 7 anys de presó per dues agressions sexuals i un any i 6 mesos per un delicte de lesions. El tribunal obliga també el davanter, que aquesta temporada ha jugat a l'Elx, cedit pel Sevilla, a pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima i, a més, no podrà acostar-s'hi durant un període de 13 anys. De fet, la sentència també indica que quan surti de la presó haurà d'estar encara 7 anys més en llibertat vigilada. Els fets van passar la matinada de l'1 de setembre del 2024 a la casa de Mir, al municipi de Bétera, després de conèixer dues noies en una discoteca de la capital valenciana. Ell l'havia acompanyat per un amic també futbolista, Pablo Jara, que també ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per agressió sexual i per un delicte contra integritat moral i lesions lleus. La sentència, en el cas de Mir, considera aprovat que va forçar en dues ocasions una de les joves i va agredir l'altra. Tots dos han quedat en llibertat provisional. Mir ha publicat un missatge a les xarxes per dir que en els pròxims dies presentarà recurs, que no està d'acord amb la sentència i que confia, diu, en la justícia.
3: I ara sí, relacionat purament amb el vessant esportiu, temes molt més agradables, lògicament, d'explicar. Clara, parlem de futbol sala, perquè demà comença la final. El Barça rep el Pozo al Palau en el primer partit d'aquesta final de futsal, per tant, en la lluita pel títol de Lliga.
5: I amb el retorn d'Adolfo, que va operar-se el 2 d'abril a l'espatlla per uns problemes d'inestabilitat, ha rebut l'alta mèdica avui mateix, per tant, podrà viure aquesta final. El tècnic Javi Rodríguez destaca la importància del primer punt.
6: Nosotros nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
5: Aquest partit del Palau serà a les 9 de la nit, el segon també és a casa i també a les 9, en aquest cas dijous.
3: I demà arrenca la final de futbol sala, però és que dijous també ho fa la de la Lliga ACB de bàsquet.
5: El Roger Arena, València-Barça, i avui hem pogut escoltar un exblaugrana que sap que és guanyar lligues amb el Barça en T3, com és Pau Gasol, que ha presentat el seu campus d'estiu i ha celebrat que l'equip de Xavi Pascual hagi arribat a aquesta final.
7: Como dice, ¿no?, que viene un poco la charla de Xavi Pascual, este es el último baile, vamos a acabar bien este último baile y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que veo a un Barça mucho más sólido y consistente durante estos playoffs de lo que ha sido durante la temporada pero el Valencia tiene un equipazo, tiene un muy buen equipo y va a ser difícil de ganar.
5: Aquesta final es presenta dimecres en un acte a l'Ajuntament de València amb Pedro Martínez i Xavi Pascual, els entrenadors, a més de Pradilla i Satoranski. 3 apunts més, el Hajo Pozgei denuncia la renovació de Melvin Egin fins al 2028, Xus Vidorreta deixa de ser entrenador del Tenerife després de 10 anys i confirmat que la 47a edició de la Lliga Catalana tornarà a celebrar-se a Tarragona entre el 9 i el 13 de setembre amb Barça, Manresa, Joventut, Girona, Andorra i Hajo Pozgei.
3: I tot plegat, ahir en parlàvem, l'endemà del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i de la victòria de Lewis Hamilton, que ja vam explicar. Ens volem també aturar o volem fer-ne balanç més enllà també del vessant estrictament esportiu. Quim, en aquest cas un balanç, vull dir, d'un Gran Premi que és exitós i que ha superat els 300.000 espectadors.
4: Sí, sí, aquest primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya ha plegat més gent que moltes de les edicions del Gran Premi d'Espanya durant els 4 dies que el circuit està obert al públic, amb una xifra acumulada de 301.273 espectadors, èxit rotund. Si ens fixem només en diumenge, però ahir van ser al circuit 124.870, diguem-ho bé, fregant els 125.000 de l'any passat, però una mica lluny dels 140.000 del 2007. I és clar, quan es va saber la xifra oficial, Xavi, em va sorprendre perquè divendres s'havia avançat, que s'havien exhaurit les entrades, sí, que hi havia sold out, i per tant jo tenia entès que el circuit ple eren 140.000. I me vaig anar a preguntar-li al director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, el perquè d'aquesta diferència en les xifres.
8: Intentem fer un equilibri on la part de pelús, sobretot, permeti un càlcul de persona per metro quadrat que tingui un mínim de comoditat que no obligui, diguem, a la gent a estar una sobre l'altra. Sabent que és gent doncs, que hi estarà moltes hores, que normalment, diguem, combina entre alguna tovallola i alguna cadira, que també es vol protegir del sol i que, per tant, hi hagi una determinació de metros quadrats que fa que no anem als màxims, sinó que busquem la màxima ocupació dintre d'una lògica de comoditat.
4: Em sembla molt destacable, Xavi, que es prioritzi la comoditat per damunt de maximitzar la venda d'entrades. Alguna instal·lació nova, que se n'ha parlat molt últimament, resulta que el públic està com sardines més que abans.
3: Sí.
4: En aquest sentit, serà destacable. Una altra millora important d'aquest Gran Premi, sobretot perquè havia estat un aspecte en què hi havia hagut molts problemes anteriorment, els accessos a la sortida és gairebé impossible millorar-ho perquè tothom surt a l'hora, però a l'entrada al circuit, dissabte i diumenge, evidentment una mica d'embús te'n trobes, perquè tothom va cap allà, desenes de milers de persones, però es va millorar molt i els embussos s'han reduït força.
3: Doncs és una llàstima que després de l'èxit d'aquest cap de setmana, això sí, i cal recordar-ho, no tornem a tenir Fórmula 1 fins al 2028.
4: Sí, el contracte actual de Catalunya amb la Fórmula 1 és bianual, alternant amb Bèlgica, per tant l'any que ve, el 27, li toca a Spa-Francorchamps tenir Gran Premi. Això no vol dir, però, que el circuit de Barcelona-Catalunya no estigui atent. Mm-hmm. Parlo de la situació geopolítica actual. De moment no s'han pogut fer a la Fórmula 1 els grans premis de Bahrein i Aràbia Saudita. I al setembre està previst Azerbaidjan, que té frontera amb l'Iran, el novembre a Qatar i el desembre a Abu Dhabi. En aquest sentit, Ignasi Armengol explica a RAC1 que el circuit de Barcelona-Catalunya està preparat i disponible per si cal acollir algun altre esdeveniment, com va passar el 2024 amb la cloenda del Mundial de MotoGP, que no es va poder fer a València.
8: Els grans promotors, els grans organitzadors d'esdeveniments de motoresport identifiquen el circuit com un espai que té un grau de professionalitat del seu equip i de flexibilitat que és bastant únic en el món. Segurament no n'hi ha gaires que portin 35 anys fent un gran premi de Fórmula 1 i de MotoGP constantment i que, per tant, això ens ho han guanyat. I això ens permet pensar que, igual que va passar la situació de la Dana València i que ràpidament se'ns van girar i que van estar parlant amb tres circuits al mateix temps, però al final ens vam quedar nosaltres com a única solució, estem bastant convençuts que nosaltres estem en plena disponibilitat per tenir la capacitat de fer qualsevol gran premi, qualsevol gran cursa de motoresport.
4: Atenció també en aquest sentit al Mundial de Resistència, que té previst acabar la temporada a Qatar a l'octubre i a Bahrein al novembre. I paral·lelament, des del circuit es treballa també la possibilitat d'afegir una gran cita al calendari esportiu del 2027 quan no ha de venir la Fórmula 1, alhora, això sí, que també volen potenciar els altres esdeveniments que ja acullen.
8: Veiem que ens toca, i ho farem amb molt de gust, elevar, des d'un punt de vista de coneixement del públic que li agrada el motoresport, el reste de les altres 12 curses que potser queden molt amagades darrere de la Fórmula 1 i MotoGP, però que són curses internacionals de primer nivell, de gran reconeixement. Tenim un conjunt de curses de motoresport que segur que els hi han de donar més potència. I ojalà ens surti bé algunes de les negociacions que estem fent per portar-ne d'altres.
3: I tant, tant de bo. Estarem pendents d'aquestes negociacions. Quim, moltes gràcies.
4: Bona nit.
2: Final feliç.
3: És dilluns, estem acabant el Tu diràs, això vol dir... David Llorenç, bona nit.
9: Què tal, bona nit.
3: Que l'acabarem de la millor manera possible, no? Amb el David explicant-nos coses.
9: Bueno, si l'heu d'acabar de la millor manera possible, m'aixeco i me'n vaig.
3: No, sigui així. Aquesta és la millor manera possible. Avui, per exemple, de què ens parles?
9: Avui et parlaré de la primera estrella global de l'esport.
3: Primera estrella... Primera pots acotar l'esport?
9: No, mantindrem el misteri...
3: D'acord.
9: Uns petits segons. Perquè tu t'has de plantejar anys 20, anys 30.
3: Sí.
9: No hi havia televisió. Les ràdios eren locals, els diaris eren locals. Com algú pot convertir-se en una estrella global de l'esport si els mitjans de difusió són locals? Doncs molt fàcil, a través del cinema. I el personatge que parlarem avui és algú que la gent que té una certa edat i està una mica trotinada el coneix perfectament.
3: No cal, tampoc.
9: Perquè es va mamar moltes pel·lícules. Aquesta és la clau. El cinema, sí, com a senyor. Eina de difusió global, protagonitzades per aquest heroi de l'esport. I només cal un crit per saber de qui estem parlant.
3: Oh! T'has buscat una secció només per poder emetre aquest crit per la ràdio. Estic
9: és més, el tècnic que se senti lliure per fotre el crit cada cop que li doni la punyetera gana durant aquesta secció. Vull dir, molt a favor, m'encanta aquest crit. Efectivament, és el crit que identifica a Tarzan, sí, a les pel·lícules de Tarzan, però no alguna de les 73.000 versions de Tarzan que s'han fet des de llavors, sinó
3: el
9: Tarzan original, que és Johnny Wismuller,
3: sí,
9: que abans de portar taparrabos i fer-se famós amb el taparrabos i amb la mona Chita que passejava per la conca del Congo,
3: sí,
9: doncs va ser un nedador superlatiu. No només superlatiu, et diré que si hi ha tres nedadors destacables a la història, són Michael Phelps, Mark Spitz i Johnny Wismuller, indubtablement.
3: Alçada, doncs, dels dos déus d'aquest esport.
9: Sí, sí, jo et diria que, o sigui, si haguéssim de fer un rànquing, Phelps seria el primer i el segon seria Wismuller.
3: Spitz, que és el de les 7 medalles.
9: Spitz és el dels 7 ors als Jocs de Múnich 72, correcte. Però, bueno, Spitz va tenir una carrera molt curta. Tampoc és que fos molt llarga la de Johnny Wismuller, però ell va estar a 3 Jocs Olímpics, que no està malament, el que passa que, clar, són Jocs París 24, Amsterdam 28 i Amberes 32, i va guanyar 5 ors olímpics en natació i un bronze en waterpolo, de propina. Vull dir que...
3: Bona propina, que no,
9: bona
3: no
9: propina.
3: Està malament.
9: A més, era un tio que, o sigui, ho nedava tot. Des dels 100 als 400, en aquella època no es feien distàncies gaire més llargues, però ho nedava absolutament tot i ho guanyava absolutament tot. De fet, ell es va retirar després dels Jocs del 32, amb 28 anys, és a dir, en el seu zènit físic,
3: jove, sí,
9: i sense haver perdut mai una cursa de competició. Mai. Molt a favor. Sí, senyor, clar que sí. Clar que sí.
3: Moment clavat, eh?
9: Que, per cert, aquest crit és sí, la seva veu real, però distorsionada per un tècnic de so i emesa al revés, a l'inrevés.
3: Ah, o sigui, ell ho va fer d'una manera...
9: Ell ho va fer d'una manera, el tècnic li va girar, li va alterar alguna coseta i tal, i ha passat a la història perquè totes les punyeteres pel·lícules del Tarzan...
3: Home, absolutament.
9: Quan s'acostava algun moment clau, tu senties el crit i deies... Correcte. I deies, aquí hi ha marro, aquí hi ha marro. Clar, què passa? Que ell era un tio que com a nedador era tot, però no el coneixia ningú. Fora del seu àmbit d'influència, sí, de l'àmbit olímpic i de la natació, és que no el coneixia ningú.
3: A ell i a cap altre que destaqués mínimament en un esport.
9: I a cap altre, correcte, correcte. Uh-huh. Però clar, què passa? Que ell va deixar el cinema precisament per emprendre una carrera cinematogràfica. Era un tio amb molta planta, 1,91 m, uh-huh, bona presència, guapet, tal. El que passa és que el pobre es va passar tota la seva carrera cinematogràfica amb el pit i les cames a l'aire i vestint un taparrabos.
3: Sí, perquè, sí, fent un únic paper.
9: Sí, sí, sí, sí. I dius, aviam, com comença a anar d'aquest tio? Curiosament, Johnny Wismuller, que evidentment és un emblema dels Estats Units, però no va néixer als Estats Units, va néixer a Hongria. El que passa és que els seus pares van emigrar d'Hongria quan ell tenia un any, es van establir a Chicago, i ell va començar a nedar perquè als 9 anys li van diagnosticar poliomielitis.
3: Hòstia,
9: i el metge li va dir, escolta, si pot nedar, que nedi. I ell tenia una casa al costat del llac Michigan i allà és on va convertir-se en un nedador. I de seguida va veure que era molt superior a la resta. O sigui, ell quan tenia 11 anys competia contra nens de 15 i els guanyava. O sigui, que era una bèstia parda absoluta.
3: Jo la història que era nedador la sabia. No, el que no desconeixia era que fos tan bèstia, és a dir, un dels tres millors nedadors,
9: sí,
3: de la història.
9: Sens dubte, no, sens dubte, sens dubte.
3: I el que no sé és el pas com el fa. És a dir, com passa d'un món
9: a ell,
3: que és el de la natació...
9: Clar, ell era un tio molt ben plantat, li fan ofertes, però veuen que la seva capacitat d'actuar és limitada, i llavors...
3: Per dir-ho suau, oi?
9: Sí, per dir-ho d'una manera suau. I ell, o sigui, ja feia temps que buscaven algú per portar les novel·les de Tarzan, de l'Edgar Rice Burroughs, a la pantalla del cinema, i no els hi acabava de quadrar cap actor perquè els trobaven massa seriosos. Però ell tenia com una mena d'encant animal, que vulguis que no, a més el Tarzan el feien parlar amb Apache, jo Tarzan, tu Chita, saps dir-lo just, i el tio encaixava en el paper. I, de fet, va munyir la mamella tarzanesca, però fins als límits, O sigui, entre 1932 i 1948 va protagonitzar 12 pel·lícules de Tarzan.
3: No està malament. 12.
9: Que
3: no està malament.
9: Que no està mal, que no està mal. Que et dic que després de la quarta ja la gent devia estar fins als collons, però, bueno, vull dir, la cosa va funcionar.
3: Sí, perquè més o menys, no? Vull dir...
9: Però dius, aviam, va fer algun altre paper? No. La resposta és sí, però era exactament igual que el Tarzan. Va fer, sí, sí. Va impersonar un heroi de còmic que es deia Jungle Jim, Jim de la jungla,
3: sí.
9: Que era exactament el mateix, i va fer 16 pel·lícules protagonitzant a Jungle Jim, a més de 26 episodis televisius de mitja hora ja més tard.
3: Vull dir, també de Jungle Gym.
9: De Jungle Gym, o sigui, va, que el pobre tio no va sortir mai d'aquí, o sigui, no... no...
3: Va, és però... que potser no calia.
9: Potser no calia.
3: 12 de Tarzan.
9: Aviam, quan ell es va morir, amb 79 anys, l'any 84, el seu llegat era immens, una figura superrespectada. Té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood, per suposat.
3: Clar, clar, clar.
9: Va ser un dels primers membres del Hall of Fame de la natació, per suposat. I un detall de cultura popular... apareix a la portada del Sgt. Pepper's, de l'àlbum emblemàtic dels Beatles, sí, que és una mena de collage de tots els personatges influents del segle XX, surt Marilyn Monroe i tal, i ell surt, Johnny Weissmuller, just darrere dels Beatles en la composició que foten, vull dir que déu-n'hi-do. Aviam, molt respecte per algú així.
3: Totalment.
9: O sigui, només va necessitar un taparrabos i un crit com aquest. Per convertir-se en una llegenda i en superar aquella barrera d'invisibilitat que havia entre l'esport i el gran públic,
3: clar,
9: en general.
3: No podies arribar segons a quins països fent...
9: Correcte.
3: El que feia
9: a ell el van conèixer primer com a actor i després van dir, no, és que aquest tio és campió olímpic de natació. Ah!
3: I a partir d'aquí és on saben també la seva història. I va fer molts més diners, segur.
9: No.
3: Com a actor.
9: No, que, segur, perquè a més, en aquella època tu no podies anar a uns Jocs Olímpics si no eres un esportista amateur. És a dir, no podies cobrar.
3: Imagina't.
9: Si cobraves, quedaves automàticament desqualificat per participar en uns Jocs Olímpics.
3: Doncs mira, avui he sabut coses de Weissmuller que no sabia. Sí, no, que sabia d'on venia tot plegat.
9: Et dic, la gent de certa edat, entre els quals m'incloc, hòstia, ens fèiem un fart de pel·lícules, no al cinema, però en aquella època, quan jo era petit, les passaven per la tele... I et quedaves enganxat, tot i que eren pel·lis cutres, salxitxeres en blanc i negre...
3: És que anava a dir petit i no tan petit, perquè no fa tants anys que s'han pogut veure pel·lícules de Johnny Weissmuller per la tele. Potser et parlo de fa 25-30 anys. Les podies veure, aquestes pel·lícules?
9: I 40 també. I 50 també.
3: Això segur. I si vas tirar enrere, encara més. Però vull dir que no fa tant que n'hem pogut veure alguna.
9: No, clar.
3: Fa 30 anys que ja...
9: Ara tenim les plataformes que ja
3: pots recuperar
9: tot i pots recuperar el que vulguis. Que recomano, recomano veure almenys una, perquè és una d'aquelles coses que s'ha de fer la vida.
3: I perquè és curiós veure com va ser el primer Tarzan, l'has de veure una vegada.
9: Sí.
3: Has de veure d'on ve tot aquest fenomen.
9: A més, un Tarzan que anava sempre, depiladíssim.
3: Perfecte.
9: Perfecte, no tenia una taca de fang, anava repentinat, vull dir, però bueno, eren altres...
3: Perquè era en Johnny, era el bo d'en Johnny.
9: Eren altres temps.
3: Era el bo d'en Johnny Weissmuller, A veure on tenim aquest crit d'en Johnny.
9: Ara.
3: Així tancarem. Bona hora per anar sentint...
9: No, és que estic per institucionalitzar això en qualsevol secció que faci, no cal parlar de Weissmuller, vull dir, a favor.
3: No, si vols que sigui la botzina final del T'ho diràs serà aquesta,
9: vinga,
3: o de la secció
9: vinga,
3: serà aquesta,
9: perfecte,
3: a partir d'ara.
9: Perfecte, firmo.
3: David, moltíssimes gràcies, dilluns que ve més.
9: I tant, però pitjor.
3: No, millor, seguríssim. Va, que anem tancant T'ho diràs.
10: Winamax t'ofereix l'últim minut del T'ho diràs. Winamax, les millors quotes.

0: Sempre ho farem amb l'últim minut, que avui ens acostarà el Miquel Agut. Abans, però, d'aquest últim minut actualitzarem el partit que teníem a mandança. El tercer partit de la jornada d'avui al Mundial, que disputen l'Uruguai i l'Aràbia Saudita. Miquel, això anava 1-0 i continua igual.
1: Sí, de fet acaba de començar la segona part. Els descansos són molt llargs en aquest Mundial i acaba de començar la segona part fa 1:40. Es manté el resultat d'Aràbia Saudita 1, Uruguai 0. Ha tingut una ocasió Fede Viñas de cap, ara només començar, que ha tret molt bé el porter, que podria haver estat el gol de l'empat. Amb aquest resultat, la selecció de l'Aràbia Saudita lideraria el grup per davant de l'Uruguai, vaja, d'Espanya i de Cap Verd, i de l'Uruguai, que seria qui el tancaria.
0: I ara sí, l'últim minut.
1: Mira, un últim minut, Rocamora, que comencem a Girona, perquè avui John Solís ha deixat de ser jugador del Girona. El Birmingham el tenia cedit des de la segona volta d'aquest campionat i finalment se'l queda. El traspàs ronda els 7 milions d'euros, dels quals el Girona se'ns quedarà un 6, perquè hi ha una part que va a l'Atlético Nacional colombià, que és el club de formació del migcampista, el Girona, que reserva un 20% d'un futur traspàs.
0: Doncs rival, primer rival del Barça, d'aquest estatge que farà de per temporada per terres angleses, el Birmingham és justament el primer rival dels tres partits que té programats.
1: Doncs estarà en aquella plantilla John Solís. Parlem d'entrenadors, perquè Tunísia, que ahir a la matinada perdia 5-1 contra Suècia, ha destituït aquest matí l'entrenador Sami Lamouchi. Fruit d'aquest 5-1, parlant d'entrenadors, l'Atalanta ha fet oficial l'arribada de Maurizio Sarri. I tornant al Mundial, informa la selecció brasilera que, tot i que només és per precaució, Rafinha, Bruno Guimarães i Gabriel han fet un entrenament a banda de la resta de l'equip i Neymar continua al gimnàs recuperant-se de la lesió muscular de grau 2 que té el bessó dret. I acabo també amb més entrenadors, però aquests de bàsquet. Ataman, Ergin Ataman, ha deixat de ser l'entrenador de Panathinaikos. El cap de setmana passat perdia la Lliga amb aquell ball de bastons impresentable contra Olympiacos. Doncs tres temporades després deixa de ser l'entrenador de l'equip d'Atenes. I d'altra banda, a l'NBA, els Bulls han anunciat que el nou entrenador serà Thiago Splitter.
0: Perfecte, gràcies, Miquel.
1: A disposar.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
4: A RAC 1, tu diràs.
5: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
6: Jack, dic jo que donaria molt de joc. Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort que es colés a la sessió del productor musical del moment. Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
7: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Un minut passa d'un quart de dues a la matinada, hora d'anar tancant el Tu diràs, i com sempre abans de fer-ho agraint la tasca de l'Oriol Montfort a la part tècnica i també de tota la redacció d'esports de RAC1 que han fet possible aquest programa. Demà hi tornem a l'hora habitual, a partir de 11:15. Que vagi bé, descanseu, bona nit.
8: Tu diràs.
3: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
9: Bona nit, ara passa un minut d'un quart de dues. Ho acabem de saber, 4 de cada 10 joves afectats per la crisi de l'habitatge asseguren que aquesta problemàtica empitjora la seva salut mental. Ho mostra un nou estudi del Consell de la Joventut d'Espanya que s'ha publicat ara fa uns minuts. Apunta que entre les persones d'entre 25 i 34 anys, tant les que tenen dificultats per emancipar-se com les que han de fer un sobreesforç econòmic per pagar el lloguer o la hipoteca, tots ells tenen nivells més baixos de benestar emocional que tota la resta de la població. Com a exemple, els investigadors expliquen que les persones que destinen més de la meitat del sou a pagar l'habitatge tenen el doble de problemes de salut mental que les persones que hi destinen la quantitat màxima recomanada, que és del 30% dels ingressos o menys. I també recorden que justament els joves que viuen sols ja fa gairebé una dècada que hi han de destinar més del 80% del salari, això de mitjana. Més enllà de l'habitatge, aquest informe, en què també hi participen FAT Joventut i Oxfam Intermón, també conclou que la precarietat i la inestabilitat laboral també perjudiquen la salut psicològica dels joves, situacions com, per exemple, encadenar contractes temporals durant anys i panys. Més coses, aquest dimarts es recupera el servei de la línia R8 de Rodalies entre les estacions de Rubí i de Martorell. La reobertura d'aquest tram arriba després de 6 mesos, mig any, d'obres de millora arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Tot i que en principi els trens tornaran a passar amb normalitat, Renfe ja ha anunciat que mantindrà durant tot el dia el servei d'autobusos llançadora, per si de cas, fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. I en l'àmbit judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha deixat en suspens la decisió de retirar o no el passaport de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, investigada per 4 delictes de corrupció. Ha comparegut al jutjat aquest dilluns al vespre, però el magistrat que la investiga encara no ha resolt si envia el cas a judici i tampoc ha decidit si accepta o no les mesures cautelars que demanen les acusacions particulars. El jutge ho resoldrà, presumiblement, en les properes hores o en els pròxims dies. Sigui quan sigui, aquest viacrucis judicial de l'entorn de Pedro Sánchez i també del PSOE continuarà aquest dimarts al Senat i compareixerà la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, haurà de donar explicacions sobre els contactes que va tenir o no amb Leire Díez, l'exmilitant socialista, investigada ara per presumptament intentar influir en investigacions i processos judicials que afectaven el Partit Socialista. I aquest calvari continuarà, en principi, dimecres, amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident, està citat dimecres i dijous com a investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però ha tornat a demanar que li ajornin l'interrogatori. El jutge encara no li ha contestat si ho accepta o no. I un últim apunt en crònica internacional abans dels esports, perquè el govern israelià ha deixat clar i català que no pensa retirar el seu exèrcit del sud del Líban. Al llarg d'aquest dilluns ja ho havien anat apuntant diversos ministres d'Israel, però aquesta nit ho ha confirmat el primer ministre. Benjamin Netanyahu ha dit que està convençut que els Estats Units ho entendran, malgrat que aquesta decisió posa en perill l'acord anunciat fa tot just 24 hores, perquè una de les condicions de l'Iran era precisament allargar aquest alto el foc si els israelians deixaven en pau el Líban. De moment, la signatura del pacte continua en preu i està prevista per aquest divendres a Suïssa. I ara els esports amb Roger Saperes.
10: Aràbia Saudita està guanyant per 1-0 l'Uruguai, gol de l'Amri en el partit del Mundial de Futbol dels Estats Units que s'està disputant des de les 12 de la nit, ara mateix som al minut 54 d'aquest duel. En el mateix grup H, la selecció espanyola de futbol ha empatat a 0 contra Cap Verd en un partit molt fluix dels jugadors de Luis de la Fuente. Tot i admetre que no esperava aquest resultat, el tècnic ha assegurat que manté la confiança en els seus jugadors.
11: Me parece muy bien el ruido, pero este equipo es fiable sí o sí. Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
10: Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres han estat titulars, mentre que Lamine Yamal ha tornat a jugar després de la lesió, ho ha fet els darrers 19 minuts, i Dani Olmo els últims 9. Al marge d'aquests partits, també s'ha jugat al grup G, un Egipte 1, Bèlgica 1. El davanter blaugrana, Hamza Abdelkarim, ha fet el seu debut al Mundial. Encara en futbol, el Real Madrid ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de Marco Corella per les properes 6 temporades, fins al 2032. I finalment, més enllà d'aquesta cita mundialista, el davanter del Sevilla, Rafa Mir,

0: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
1: Let's play football.
2: La rematada, Messi! Gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
2: Compte França, centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
3: És dins l'àrea, Havertz, en xut, gol, gol,
0: gol! I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
2: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió.
4: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
5: Ciutadans de Catalunya.
4: RAC 1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
6: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC 1 amb gent vinguda de...
7: Sant Gervasi Galbany,
8: sí.
7: Sant Cugat,
8: sí.
7: Santa Coloma de Farners,
8: sí.
7: Manresa,
8: sí.
7: Igualada,
8: sí.
7: Valls de Torrella,
8: sí.
7: Vila de Gràcia,
8: sí.
7: Sants,
8: sí.
7: Corbera de Llobregat,
8: sí.
7: La Bordeta,
8: sí.
7: Llançà,
8: sí.
7: Quinaueta,
8: sí.
7: Sant Antoni,
8: sí.
7: Esplugues,
8: sí.
7: Les Torts,
8: sí.
7: Les Serenys,
8: sí.
9: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
6: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
10: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
10: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Extra!
10: Heu de saber que Donald Trump, el president dels Estats Units, anuncia que ha arribat a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz.
6: Home, m'esteu dient que l'estret deixarà de ser tan... estret?
10: Sí, molt bé. A partir d'aquí només podem millorar...
6: Bueno, perdona, és que heu tocat el meu tema,
10: sí,
6: vull dir que...
10: I avui quin és el seu tema?
6: El meu tema són els presidents que al matí fan la guerra,
10: sí.
6: I a la tarda es gasten 60 milions d'euros per celebrar una festa d'aniversari a la Casa Blanca amb,
10: sí,
6: combats de lucha libre.
10: En parlarem perquè això ha passat, però no va regir temes. Què ha pactat, Oriol? Els Estats Units i l'Iran, de moment, què tenen pactat?
12: Doncs de moment han pactat que divendres signaran un acord per guanyar temps i intentar arribar una entesa definitiva en els propers dos mesos.
6: Bueno. O sigui, han pactat que divendres...
10: Sí, divendres, de cara...
6: O sigui, no avui.
10: No.
6: No és una cosa tan urgent com per arreglar-ho avui.
10: No
13: hi ha pressa.
6: Reclamo dimarts?
10: No. Dimarts és que és l'endemà de...
6: Dimecres?
10: Dimecres a mitja... No.
6: Escolta'm, ja dijous ja no...
10: Dijous paella.
6: Divendres?
10: Sí.
6: Divendres. O sigui, han pactat que divendres...
10: Sí.
6: Signaran,
10: sí,
6: un altre pacte...
10: Sí, un acord, sí.
6: ...per guanyar temps,
10: sí,
6: i intentar arribar a una entesa definitiva en els pròxims dos mesos.
10: Bueno, s'estan donant marge, així va la diplomàcia.
6: Pot ser que ni el Donald Trump ni els de l'Iran sàpiguen el que han firmat.
10: Jo crec que estan molt cansats, sí, és possible que...
6: Pot ser que no hagin firmat res i que estiguin marejant la perdiu?
10: Pot ser
6: que la perdiu,
10: sí,
6: estigui tan marejada... que estigui vomitant la melsa.
10: No ho sé.
6: Saps allò que ja has vomitat tant, que ja no tens res ja a vomitar?
14: Va, surt fluorescent, a mi me va passar.
6: Home,
14: un dia, és increïble.
10: Bueno, vostè n'és l'expert, vull dir, no era l'expert en...
6: L'expert en vomitar melsa, sí.
10: No.
6: El meu gos, quan saliva massa,
10: sí,
6: que té... Bueno, i no li dones de menjar, doncs sí, al final ha de vomitar, i vomita la bilis.
10: Perquè no dona menjar al gos, vostè?
6: Un color groc fluorescent,
10: sí,
6: també.
10: No, al final les
6: és
10: melses...
6: És maco, a contrallum, jo de vegades m'ho quedo mirant i...
10: Sí,
14: que mirava el buit.
6: M'agradaria saber pintar aquarel·la per pintar la bilis d'un gos.
15: Podria interpretar més les formes, no?
6: Claro. Sí, senyor, veig que tens sensibilitat.
15: Sí, senyor.
6: Els homes, eh?
10: Per quin fàstic. Bueno, va.
12: Bé, mentrestant es reobrirà el trànsit a l'estret d'Hormuz, que és per on passa bona part de l'exportació del petroli de la zona, que ha fet pujar.
6: No. Digueu el petroli.
10: No,
12: què és?
6: Siguem serios. Si estem parlant d'algú que sabem...
10: Sí.
6: Diguem, cru.
10: El cru, va.
6: El cru.
10: La
6: cosa és el petroli.
10: Sí,
6: l'altre és el cru, eh?
10: No, home, no. Bueno, tenis. Trump, de fet, com dèiem abans, ha fet coincidir l'anunci amb el seu aniversari.
6: Sí, ahir

0: Va fer 80 anys, eh?
1: Hòstia, jovenalla, eh?
0: Jove, jovenalla per vostè, avi, però home, 80 anys ja són, és una edat, ja.
1: Hasta la meitat de la vida s'hi ha de viure 160 anys,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, si n'ha de viure 82, ja no.
1: Però... Doncs, escolti... El botó nuclear en mans un senyor de 80 anys, sí, sí. Si és com jo hi ha dies que em poso nerviós i que el premoria.
3: Escolta, doncs no els aparenta 80 anys, trobo, el Ronald Trump. Bueno, nenes, va, no? Mira, jo m'he sorprès, ja per dir, té 80 anys.
1: 80 anys, sí.
3: Però escolta, jo n'hi posava 79, no?
1: Ah, bueno, clar.
3: Jo n'hi feia, saps, allò?
2: Vostè és capaç d'afinar aquests 365 dies,
3: home,
2: no?
3: Home, una dona cookie, sí, tant, afinem.
2: Per 300 dies.
3: Afinem fins i tot en setmanes, eh? Bueno, vosaltres els homes és un càlcul que no el sabeu fer.
2: Sí, total, que...
3: Quanta aquesta criatura? Doncs pues estic ja de 23 setmanes, ja.
2: Sí, hòstia.
3: I a vosaltres us canvia la cara, eh?
2: Totalment.
3: Okay. Veus allò que van mirant de fer el càlcul mental, però no se'n surten els homes, eh?
2: No, setmanes, no, això. Entre quatre per trobar els mesos, i després però... resulta, quan ho tens més o menys d'això, et diuen el temps, no en setmanes, sinó en mesos. Quina edat té aquest nano? I diuen 18 mesos i et tornen boig.
3: És el que acabo de dir,
2: Però
3: ho ha hagut de repetir.
2: No,
3: ho ha dit una dona, però un home ja ha tornat a dir el mateix que acabo de dir jo.
2: No, perquè vostè ho ha dit en setmanes, i jo dic que la cosa després no millora, perquè després de setmanes posen a dir... Diuen...
3: Va pitjor.
2: Clar, és el que acabo de dir. Veus, un home...
4: El que acaba de dir l'Òscar és que un cop neix la criatura, ja no es deixa de comptar en setmanes.
2: Estàs
4: sinó
2: fent
4: que...
2: Oscar Plain.
0: El que vol dir l'Oriol, que vol dir l'Òscar. Sí,
3: no, ell li explica els
5: sí, perquè les manes...
2: Bueno, al final, que expliquem
4: Si no, el tema és que finalment això, en Trump ha fet 80 anys i ha explicat a la seva xarxa social que havia arribat a aquest acord i acaba a l'explicació de que arriba un acord que vol dir que pactaran una cosa d'aquí uns temps, no sé què, i acaba dient simplement que flueixi el petroli.
1: Hòstia, sembla una cosa sexual, no?
0: Que flueixi el petroli,
1: una cosa com fos, que no sé, quin paio, eh? A l'aniversari de qualsevol persona la gent crida que corri el cava, no? I ell diu que corri el petroli,
0: eh? Són nivells.
1: I tant, i escolta uns xupitos de benzina i a fer rots durant una setmana. I no fumis havent-te fotut un xupito de benzina perquè pots fer
2: de fakir,
1: els rots aquells de cosa que pots fer pollastres a l'asa, rots, eh?
3: Pareu el carro, diguem no a la guerra.
2: No a la guerra,
3: molt bé, sí. I sí al futbol.
2: Bueno,
3: sou Charlie Canol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol.
2: Passió sí, pel futbol. Charlie, suposo que ha sortit perquè vols parlar del Mundial aquest masculí que s'està jugant.
3: No m'interessa el Mundial.
2: Ah, no?
3: Els barcelonistes de debò només ens interessa una cosa.
2: És?
3: El Real Madrid! I més concretament els fitxatges del Real Madrid.
2: No, ara no obrirem.
3: Han fitxat cu. Què han fitxat?
2: Cucu.
3: Què han fitxat?
2: Cucu.
3: Cucurella!
2: Sí, vale, perfecte.
3: Traïdor!
2: Un moment, és veritat que...
3: Putifler!
2: Bueno...
3: Jugador de la Masia!
2: Sí. Cucurella, és veritat, el Real Madrid ha fet oficial que... Un moment, Charlie, sembla que no hi siguis tot, eh? Un moment, és veritat que el Madrid ha fet oficial aquest fitxatge en Cucurella, que surt del planter del Barça, o que jugava...
6: Perdona! Jugava a l'Espanyol abans del Barça.
4: Quan era un nen de 2 anys jugava a l'Espanyol.
6: Sí, bueno, és perico.
4: No sé si amb 10 o 11 anys va anar al Barça i...
6: Però és igual.
4: És perico.
6: Que sembla que no hi ha...
2: Bueno, un jugador que surt del planter del Barça, tot i que abans havia jugat a l'Espanyol, i que semblava que havia de tornar al Barça tard o d'hora.
3: Doncs al final acabarà el Real Madrid.
2: Sí.
3: Qui deia que el Real Madrid no tenia cap jugador a la selecció espanyola en aquest Mundial?
2: Bueno,
3: doncs arriba Florentino Pérez i ho arregla.
2: Sí.
3: A cop de talonari.
2: I amb el Mundial
3: ja en tenen un.
2: Sí.
3: I espera't.
4: I espera't. Sí,
3: perquè ara el següent és Lamine Yamal. Com si ho veiés.
4: Sí, de moment, Cucurella jugarà al Real Madrid.
3: Cucu!
4: Ha signat per 6... És que no es pot continuar així.
3: Signarà... Has d'intentar dir el nom, però les dues primeres síl·labes, fer-les així. Cucu! El fitxatge de Cucurella.
2: Sí, home.
4: I no semblava que jugarà al Madrid o, en tot cas, ha signat per 6 temporades.
2: Sí, temporades.
3: Els fitxatges que fa Florentino Pérez es basen en dos principis.
2: Sí,
3: només fitxa jugadors que volia el Barça o que van jugar molt bé contra el Barça en algun moment.
2: Ah, sí? Aquesta és la seva reflexió?
3: El Madrid fitxa Cucurella per 60 milions perquè el volia el Barça. El Madrid fitxarà Bernardo Silva pagant-li el doble del que li oferia aquí al Barça. El Madrid fa una oferta de 150 milions per Julián Álvarez. Qui el volia?
2: El
3: Barça. El Madrid fitxa Dumfries, el lateral dret de l'Inter de Milà, que va fer un partidàs contra el Barça a la Champions l'any passat.
2: Sí, és veritat. O sigui que el Barça és qui acaba una mica dirigint o fent que el Madrid fitxi jugadors. No,
3: efectivament.
2: No pas que tinguin una idea o...
3: Florentino Pérez, camí de convertir-se en el professor xiflado.
2: Bueno, on vols anar a parar amb tot això?
3: Doncs que ara és la nostra. Eh? Els periodistes catalans hem de començar a publicar noms de jugadors que suposadament vol el Barça i esperar que piqui Florentino Pérez.
2: A veure, hòstia.
3: Atenció, sisplau, tenim notícia d'última hora. El Barça prepara 70 milions per fitxar el potentíssim davanter de 36 anys del Trabzonspor de la Lliga Turca. Es diu Edin Visca i és boníssim.
2: 36 anys.
3: Fins aquí l'última hora del mercat al Barça.
2: Un moment. Ah, ja està.
3: Ja està.
2: Un tio de 36 anys...
3: Ara només cal esperar que Florentino senti això i es gasti 150 milions per fitxar Edin Visca.
2: Sí.
3: Aquest bosni de la Lliga Turca de 36 anys i que el tercer entrenament aquest paio acabi a hòsties amb Fede Valverde al vestidor.
2: Bueno, molt bé.
3: Prepareu les crispetes!
2: Molt bé, molt recargulat. De tota manera, tu els reforços del Madrid com els estàs veient? Bé?
3: Sí? Jo només confio en el jugador més culer del Madrid.
2: Què és?
3: Vinícius.
2: Vinícius ara és culer?
3: Home, cap dubte que el mes d'octubre haurà fet perdre els nervis a Mourinho i Mourinho saltarà pel balcó de la Ciutat Esportiva del Madrid perquè no podrà més. Som-hi, Vini!
2: Sí.
3: Estem amb tu!
2: Sí.
3: Canteu tots amb mi! Vini, Vini, Vini!
2: Vinci. La senyora sembla que ha llegit el guió. Has dit Vinci, eh?
3: Allà, no, no ho he dit.
2: No, ho ha dit la senyora.
3: Ah, ho ha dit vostè.
2: Ha sonat en quart terme, però...
3: Sembla... Va, home, crideu tots amb mi!
2: No.
3: Vini, Vidi!
5: Vinci!
3: Vini, Vidi!
5: Vinci!
3: Vini, Vidi!
5: Vinci!
3: Vini, Vidi!
5: Vinci!
3: Cucu!
2: Gràcies, Charlie.
7: Sí, gràcies.
2: Tornarem a connectar. Ah, però hauràs de portar un...
3: Tornarem a connectar.
2: Quan tinguis el justificant del servei.
3: Des de quina ràdio? Des de RAC, cucu.
2: Exacte, perfecte. I aquesta setmana comença la temporada de platges al país i a 3CAT s'han fixat en la polèmica que hi ha diverses poblacions per si les platges han de tenir dutxes o no.
3: Mare de Déu, però escolta, quina polèmica hi ha aquí?
2: Això dic jo.
3: No hi ha cap de polèmica.
2: Sí.
3: Nenes, les platges, cookies, han de tenir dutxes.
2: I
3: punto.
2: I les normals. Sí,
3: i punto.
2: Sí. A veure, el tema és que venim de diversos anys de sequera i això
3: Bueno, però ara ja no n'hi ha.
2: No, és veritat, sí.
3: Perdona, que potser no estic prou informada, eh? Sí. Però hi ha sequera o no?
2: No, s'acaba la sequera, els pantanos
3: estan vessats.
2: Sí.
3: I no sabem ni on posar l'aigua.
2: Tampoc tant, però
3: Déu n'hi ha. Es posa dutxes, home!
2: Sí.
3: A més, una dona cuqui, quan anem a la platja, no ens banyem mai al mar.
2: Ah, no?
3: Mai.
2: Què diu ara?
3: Cada dues hores anem un momentet a la dutxa, ens rentem els peus, allà a la dutxa, ens mullem el clatell, una miqueta d'aigua aquí al clatell, i apa, a prendre el sol fins que fes olor de calamar a la romana.
2: Però això no ho feu. Sí, de fregit.
3: Sí,
2: de tota manera, això no ho feu. Bueno,
3: molt i molt important, també. Cal portar xampú, eh?
2: A on?
3: Que quan s'acaba el dia vas a la dutxa de la platja i amb l'aigua fresqueta et fas els cabells, et poses la mascarilla...
2: No, no, està prohibit fer servir sabó a la platja.
3: Bueno, i portar gossos també, i escoltem.
2: Ja, però...
3: N'he vist més d'un do de gos, eh?
8: És que a mi el que m'ha, si m'ho permeteu, perquè és un tema que m'interessa molt...
2: El de les dutxes a la platja, eh?
8: Sí, m'agraden molt les dutxes que són per gent petita, que hi ha a les platges. No les heu vist mai? Són dutxes per gent molt petita. Gairebé arran de terra. Follet, saps?
3: Pot ser que estiguis parlant de dutxes per rentar-te els peus?
8: No són els peus, són per follets, noms, fades, gent superminoritzada. O sigui, una cosa que els dissenyadors no han fet bé és que el botó queda molt amunt. Has de ser un follet amb molt bons genolls.
3: Sí, has de fer...
8: Has de saltar
3: has
8: molt
3: de saltar
8: fort.
3: Molt, eh?
8: Pobres follets, hauran de pujar els uns a sobre els altres per fer un pilar.
3: Sí,
8: mai veieu un pilar, és que estan intentant un pilar de follets,
3: pilar de follets.
8: De picar l'aigua, m'entens? I ells, doncs, se dutxen, és la seva dutxa, s'ha de respectar.
0: Ja, ja, ja, ja. Vale. Gràcies, Jean-Paul, eh?
8: No, gràcies a vosaltres i endavant amb l'alliberament dels follets i als nans i a les persones...
0: I calla ja, calla ja, perquè avui a la competència també parlarem, a banda de dutxes, de restaurants.
2: Sí, parlarem de restaurants perquè alerta a l'hora de fer-hi reserves perquè hi ha restaurants que han detectat webs falses que suplanten la pàgina web d'aquest restaurant
0: i que... Hi ha molta ciberinseguretat.
2: Hi ha molta ciberinseguretat,
0: sí. Ara es veu que, bueno, aneu d'anar al tanto quan obriu l'ordenador per fer reserves als restaurants que et surt una navalla, eh?
2: No, no et surt.
0: Et claven una navalla.
2: La qüestió, no et claven cap... Et claven una bona cosa, però no té res a veure amb una navalla.
0: Sí, sí, amb el tanto.
4: Normalment et claven després.
2: Sí, restaurants com el celler de Can Roca, de Girona, o el Disfrutar de Barcelona, el Disfrutar, han detectat que aquests webs falsos ofereixen als clients la possibilitat de reservar taula, se'ls cobra per avançat quan fan la reserva i després, pues...
4: Sí, a un dels seus del restaurant Disfrutar, en l'Eduard Xatruc, sí, assegura que els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona per fer aquesta reserva.
0: Però si és més barat tot el que costa menjar el Disfrutar...
2: Bueno, és el millor restaurant del món. Però... No fan un menú de 12 euros.
4: Però l'altre és que tu normalment pagues quan has menjat. No?
2: Sí, què?
0: Escolta'm, a mi no m'hauran pas en aquests restaurants.
2: Bueno...
0: D'alto copete.
2: D'alto copete és blanc i negre.
0: Jo només vaig anar un cop a un restaurant d'aquests i...
2: Amb Estrella Michelin, eh?
0: I bueno.
2: Experiència positiva?
0: Sí?
2: No, pregunto si va ser una experiència positiva.
0: No, no, jo quan vaig veure que només m'aportaven coses que sortien de campanes i de capsetes de llumins,
2: sí,
0: i de cúpules i de fum, vaig preguntar-li, bueno... Jefe, aquí el tall quan surt. El plat fondo quan me'l portaran. L'escudella, una mica de cardolla.
2: Escudella, la cardolla, sí.
0: Per la mort de Déu, i clar, quan vaig...
2: Bueno, és que clar, no hi has d'anar cada dia en un d'aquest restaurant. Escolta, és una experiència.
0: Me van passar la carta de vins.
2: Sí.
0: Però vaja, jo què sé... La carta de vins, bueno, i què he de fer jo amb això? Diu, no, llegeixi. Si necessita assessorament...
2: Sí, llegir, eh?
0: I, però assessorament de què? Si vol, podem fer maridatge. Dic, no, jo estic casat i... Casat i divorciat.
2: No, home, no, però hòstia...
0: Ja en vaig tenir prou de maridatge.
4: Està en contra del maridatge.
2: I no va demanar vi, doncs?
0: No, vaig veure el que valia el menú amb maridatge,
2: sí,
0: i vaig dir, miri, porti'm aigua de l'aixeta.
2: Sí.
0: I ho vaig inventar. Dic, soc al·lèrgic als taninos.
2: Vostè és increïble.
0: Home,
2: molt bé.
0: I ja quan anava entre el plat 22... i el 28, no et sabria dir exactament quin, sí, plat era.
2: Clar, són aquests menús...
0: Del menú degustació.
2: Sí.
0: Jo... Diu, no, esperis que encara en falten 7. Que són 35 plats. Sí. I, bueno, plats.
2: Mm-hmm.
0: Platillos.
2: Diràs, bueno, platillos, no, però bueno...
0: Però jo quan anàvem pel 28 i jo encara amb una gana que foradava...
2: Sí.
0: Dic, miri, sap què? Mm. Aprofito un momentet per sortir a fumar,
2: sí,
0: i en el fons vaig sortir a comprar un paquistaní d'aquests que ja hi havia al costat.
2: Sí.
0: I vaig comprar un berberana de 3 euros i me'l vaig veure d'un sol glob.
2: Hòstia,
0: i vaig tornar a entrar, tu. Home. Més feliç que un gínjol.
2: Home, i borratxo.
0: No m'hi tornaran a veure mai més en un restaurant d'aquest de les Estrelles Michelin.
2: Bueno, crec que allà tampoc el volen, crec, no, eh? En tot cas, això que explicaven, aquests webs fraudulents li cobren a vostè fins a 300 euros per res. No li donen taula a cap restaurant. Vull dir que és una estafa, però no s'arronada.
0: Bueno, és una estafa, sí, però estem parlant de l'estafador-estafa.
2: I dale.
0: L'estafador que us estafi per menjar escuma de pèsol de llavaneres a 300 euros, bon estafador serà?
5: Sí, perdoneu una cosa. Bon dia.
0: Hola, Nani Fornells, bon dia.
5: Bon dia. M'he vist obligat a intervenir, com gairebé sempre.
0: Per què?
5: Què voleu dir ben bé quan parleu d'estafes?
0: Bueno, doncs que hi ha ciberdelinqüents que fan pagar la gent per, sí, una reserva en un restaurant que, sí, no és real i la gent, doncs, perd una pasta en va.
5: Mira, no cal crear alarma.
0: No?
5: Això és que el que rics anomenem les despeses formiga. Això
0: no, perdona. Les despeses formiga, no, les despeses formiga són pagaments petits de cada dia.
5: Sí.
0: Un cafè, un aparcament en zona blava...
5: Bueno.
0: Nosaltres parlem d'estafes entre 100 i 300 euros, eh?
5: Si cap dins un bitllet, 100 euros no és una estafa. Si cap 3 bitllets, 300, o sigui, això és xavalla per nosaltres. 300 euros és la propina que deixo jo quan em prenc un cafè.
0: Bueno,
5: l'altre dia vaig cometre l'error, vaig anar un pipari d'aquests, que no
4: hi entra. Pipari, no, vivari, deu ser.
5: No ho sé.
4: Paneri o vivari?
5: Tenir memòria de pobres. Vaig entrar a un panetón.
0: Un panetón.
5: Una botiga d'aquesta gent, una gent baixeta i tal. No? Entres allà,
1: vaig deixar 300 euros de propina,
0: sí.
1: Se la van mirar com de dir...
0: S'ha equivocat, no?
1: No, bueno, no entenia, no, l'almen no llegia, em deien, senyor... Senyor. Esto no. I es van començar a barallar entre ells i va venir la policia, l'ambulància, els Mossos d'Esquadra i l'Exèrcit Espanyol. I tots tres agafats el
0: Nani, és que és impossible. Deixem-ho aquí perquè crec que no ho entendràs.
1: No, bueno, no, ho entenc perfectament. Sou pobres i d'aquí ve tot el patiment.
0: Escolta, quin patiment? Quin patiment?
1: Aquell patiment que teniu els pobres, que us oblideu que teniu una subscripció a Netflix perquè volíeu veure una sèrie i un cop l'heu vista, no canceleu la subscripció i us cobren quan s'acaba el mes i no dormiu durant dues setmanes per 20 euros que us han cobrat els de Netflix perquè no us heu enrecordat. No ha saltat l'alarma. És que em feia molta il·lusió aquesta sèrie. Em feu tanta llàstima.
0: Nani, va, sisplau.
1: Voleu uns quants bitllets de 200 euros per aquí?
0: Escolta, però què fas?
1: És que a mi em fan nosa perquè se'm transparenten a través de la butxaca del pantaló de llim.
0: No t'agrada, és antiestètic.
1: No, el llim m'encanta. Sempre, mira, són els pantalons que porto sempre, és una tradició a la família que anem a veure Aram Malikian aquí a l'Uo que fan
4: el violinista o Cap Roig
1: tots
4: són una mica
1: aquest noi que és el cucurella del violí
4: que viu a Sant Feliu de Guíxols segurament perquè toca cada any,
1: doncs aquest, anem a veure, ens fa molta il·lusió i als dos minuts ja marxem. Fa il·lusió també.
0: Vas amb aquests mateixos pantalons, són els pantalons oficials.
1: No, els pantalons jo no els repeteixo mai, els cremem una...
4: No, home, no. Com que es cremeu?
1: Si us repetiu els pantalons, okay.
4: Home, sí. De fet, hi ha molta gent que porta texans i segueix la moda de no rentar-los. Perquè diu que els texans no s'han de rentar.
3: Jo? Mira, escolta'm, nenes, aquí estareu d'acord amb mi. Okay. Allí. Obrim aquest meló. Obrim el meló. Allí. Que fresquet. Molt fresquet. Allí és fresquíssim. Allí és fresquíssim, però... Escolta'm. Què? S'arruga. Surs de casa?
2: Avui tenim una senyora escrivint el guió.
3: Claro.
2: A més l'encerta sempre.
3: És que l'encerta, perquè és que és així, és de lògica.
2: És bueno, clar.
3: Allí posa aquest vestidet, aquests pantalons, aquesta bruseta que és d'allí, és d'allí. Escolta, surs de casa ja. Surs de casa arrugada?
2: Sí.
3: Què és això?
4: Camisa d'allí complicada.
1: Jo porto sempre una persona dins una maleta amb una post i una planxa.
0: Una post de planxa i
1: una
0: planxa.
1: Porto la post de planxar, la planxa i la persona que planxa. Dins de la maleta.
0: Va.
1: I hi ha una persona que porta aquesta maleta al seu torn.
4: Avui hi ha un contraconsum
1: de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia. Va, què?
6: No!
1: No, què?
6: No!
1: No, què?
6: No pot ser un bon dia.
1: Per què?
6: Amb això de les estafes dels web falsos de restaurants.
1: Sí.
6: La gent no para de trucar Consum en lloc de trucar els Mossos, hòstia.
1: Home, doncs...
6: És que tinc cara jo de demanar el DNI electrònic?
1: No hem dit això. Hem dit que, bueno, doncs això...
6: També et dic que ho entenc, perquè vinguin a mi en lloc d'anar a la comissaria dels Mossos, perquè l'última vegada que vaig anar a la comissaria a posar una denúncia als Mossos van trigar tant a atendre'm que l'Espanyol, que estava a segona divisió, va tenir temps de pujar a primera.
1: Sí.
6: Jo encara estava fotent cua,
2: Molt bé, bueno, no perdi els papers ara. A més, l'Espanyol s'ha salvat i ja està, ja ha passat això.
6: Mira, escolta'm, a mi no m'han estafat mai els webs falsos de restaurants. I sabeu per què?
1: No.
6: Perquè els bars de debò no tenen web.
2: Ja, vostè només va a bars,
6: Són els bars que et serveixen plats de porc en totes les seves possibilitats. Porc trossejat de 100 maneres diferents.
1: Bueno, clar,
6: No 3 cullerades de sopa de ceba amb un polsim de rebetes per sobre. Digueu no a la sopa de ceba aquesta, 3 cullerades, no.
7: Nosaltres no som d'eixamons.
6: No som d'eixamons, sí senyora, Noelia, tu has dit. Foteu-me cas, no feu reserves per internet. Us planteu davant la porta d'un bon restaurant, si és bo, demanaràs taula i t'asseuran.
1: I t'asseuran, molt bé.
6: Escolta, que portava reserva. Si et pregunten si vostè ha fet reserva, ja heu de marxar.
1: Home, no.
6: Marxeu!
1: No
6: vulgueu saber res.
1: Home, doncs no
6: dinaria. Un bon restaurant, un bon bar...
1: Sí,
6: t'ho preguntaran mai, això.
1: Ja, però és que estem...
6: Escolta'm, que tens taula, Manolo.
1: Sí, i a més és Manolo.
6: No! Has d'esperar 20 minuts, ara fotrem... Aquest ja està pagant.
1: Aquell ja està...
6: Bueno,
1: un senyor que va pel primer, ja li foten la pressió,
6: Bueno, perquè...
1: Aquest ja està pagant que ha vingut sol.
0: Perquè el passi li portant el flam, aquesta persona.
6: Perquè el restaurador sap fer negoci.
1: Home, sí, clar.
6: Escolta'm, Conrad, posa aquí la barra que et serveixo ara. Vols una copeta?
1: Sí.
6: Sí, vinga, va, posa'm algo.
1: Sí.
6: Posa'm un vinet, vinga.
1: Un vinet.
6: Va, un vinet fresquet.
1: Això a l'hora de dinar i arriba a taula...
6: Bueno, per fer temps que acabin de pagar els que de la taula...
0: Quan diu un vinet,
9: vol dir una ampolla de vi, una, no una copa de vi.
10: Sí, bueno, si poses una, pues una ampolla, pues una ampolla.
4: Al final, a partir de la quarta copa ja val més la pena comprar l'ampolla.
2: I ja no emborratxa, perquè la quarta copa ja no te'n recordes.
10: Però escolta, vosaltres heu d'anar a la porta del bar, demanar si tenen taula, i quan us assequin comprovar amb els colzes que la taula està ben llefiscosa, que s'enganxen els colzes de la taula, de dir, això és un bon bar. Aquí dinarem bé.
2: No dinarem bé.
10: I quan demaneu el menú, que no us diguin que heu d'escanejar un codi QR per mirar el menú al mòbil.
4: Això passa...
10: No! Si us diuen això, us aixequeu i foteu el camp. El menú d'un restaurant com cal està escrit amb guix en una pissarra.
2: Sí.
10: I amb molt mala lletra. Que no s'entengui res. Sobretot els preus. Que hagis de preguntar. Escolta, això quant val? Però no entenc aquest número. Diu, no són números, són lletres. SM. Segons marcat.
2: Yeah.
10: Les dues lletres maleïdes. Sí. Fotran el cul com un tomàquet.
4: I quan el menú és el menú del dia i val, no sé, invento 12 euros, i hi ha un puntet al costat d'un dels plats, per exemple, diu...
10: Suplement.
4: Suplement
10: de 4 euros. Sí. Aneu als suplements, també.
2: Hi ha cartes, hi ha menús que tots porten suplement, el qual és un menú...
10: Fugiu d'aquí. Us estan enganyant.
2: Us estan enganyant.
10: És un consell de l'Agència Catalana de Consum pràcticament sempre al vostre costat.
2: Pràcticament. Moltes gràcies, senyor Consum.
10: A vosaltres.
2: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
10: Tot seguit la repassem.
11: No cal moure el RAC1 per escoltar La Competència.
2: Això que dèiem ara fa 10 minuts, el Mundial ja està en marxa, ha començat el Mundial, s'ha inaugurat a les 3 seus.
3: Quines ganes que tinc que jugui Espanya aquesta tarda, guanyi el Mundial i que la gent s'oblidi de tirar merda a Pedro Sánchez.
2: A veure, un moment.
3: Per tot això del Santos Cerdán i lo del Coldo, lo de l'Avalos, lo del seu germà, lo de la dona, lo de les joies del Zapatero.
2: A veure, un moment.
3: Vosaltres també esteu nerviosos, vosaltres també o no?
2: No tant com Zapatero.
4: De fet, avui juga a la selecció espanyola i també juga la dona de Zapatero. Sí, sí.
12: Que som de cera sola, que m'importa que jugui la selecció espanyola? Que no anem amb cap verd o què passa aquí?
4: No anem amb cap verd, sempre.
9: Estem parlant del Mundial de Futbol en general.
13: Sí,
9: en general,
13: moment se n'han disputat els primers 12 partits d'aquest Mundial amb alguns resultats molt inflats, com per exemple el 7-1 d'Alemanya a Curaçao o el 5-1 de Suècia a Tunísia.
3: Escolta, nenes, voleu saber alguna cosa del Mundial?
2: Sí, però... Okay.
3: No hi veig gaire passió,
2: No, ja. Vostè, des de quan li interessa el Mundial? O el futbol, directament?
3: Bueno, escolta, una dona empudegada s'atreveix a comentar un tema suposadament masculí, se li tiren al coll els homes,
2: no,
3: o com
2: per,
3: va això?
2: No és per això, però no sabia que també en sabia de futbol.
3: Jo el que vull fer és explicar el Mundial a les dones cookies.
2: Ah, sí?
3: Geopolítica per dones.
2: No.
3: Per exemple, un partit. Digue'm un partit. Digue'm un partit. Un altre.
2: Eh?
3: Un altre. Si digue'm no... un altre.
2: Si...
3: Un partit. El partit que tu vulguis.
2: No sé ni qui juga.
3: El Suècia-Tunísia, dius?
2: Suècia-Tunísia.
3: Perfecte.
2: S'han classificat pel Mundial.
3: Doncs, nenes, Tunísia són els de les catifes. Fantàstiques, aquells que venen catifes.
2: Sí.
3: Jo que ja tinc una catifa berber.
12: Es va gravar Star Wars en un dels seus deserts.
3: Bueno,
12: de Tunísia.
3: Escolta, les catifes, ojo, eh? Ojo, les catifes de Tunísia,
2: Sí.
3: Fetes per unes artesans de Tunísia, que la tinc a casa, eh?
2: Sí.
3: La vaig comprar un mercadillo d'aquests.
2: Bueno, sí, però...
3: Que te demanen $300,
2: sí.
3: I els hi vaig dir un. S'ha de saber regatejar, eh?
2: Sí.
13: Era a Badalona.
3: Al final la vaig treure per $290.
13: Mira, molt bé.
3: Me'n demanaven 300, eh? S'ha de saber regatejar.
2: Sí, home, i tant.
3: Que li baixes molt, eh? Sí. Dius un. I te diuen 290. Dius, vinga, va. Se n'ha de saber, eh?
2: És una negociació...
3: A mi m'agrada molt regatejar. Jo passaria la vida als mercadillos aquests al Marroc.
13: Per què no ho fem, aquí?
2: Per què no ho fem?
3: És molt més divertit anar a comprar així, oi? No ho trobo.
2: Ahir vaig entrar en un bazar xinès a comprar un parasol.
13: Anècdota fresqueta.
2: No és anècdota, però va entrar una senyora...
13: Sembla una anècdota.
2: No, és que no ho és, simplement és per dir això. Una senyora com l'Angelins, a qui li agrada regatejar, va entrar a regatejar.
3: Molt bé, doncs molt bé.
2: Aquell senyor i li va dir, vull aquesta bossa. Quiero esta bolsa.
3: Molt bé.
2: Quiero esta bolsa.
3: Una bolsa, però
2: aquí entra un... ¿Por cuánto me la dejas?
3: Ah, molt bé.
2: I el senyor li va dir...
3: Mira l'etiqueta, no?
2: Pareció en borsa. El preu és a la borsa.
13: És a la borsa, sí, a l'Ibex.
2: Sí. Diu, però si jo todo te lo copio.
14: Xantatge, eh?
3: Com a argument.
2: Però aquest va ser... I va estar 10 minuts que vaig sortir entre dues lleixes jo, vaig treure el cap i vaig dir...
12: Ja lo pago yo, hòstia, ja lo pago yo. Estàs aquí assetjant...
13: No, podria ser que no mantinguessis el català?
3: El català. No, el manual de defensa del català...
13: Jo he llegit
3: el
13: llibre,
3: I ve un pòster i t'ho diu.
12: M'estava adreçant a la senyora ja...
4: La gent ha vist tantarxes, vull dir que...
12: Sí, un moment. Escolta, el company, el camarada, el tovari xinès, sí que m'adreço sempre en català. Per això surto sempre sense haver comprat res.
13: Que no t'entén.
12: Però ell fa com que m'entén i jo com que hi ha transacció, però no hi ha transacció.
3: Escolta, tu estàs criticant una senyora perquè li estava regatejant el preu d'una bossa.
12: Durant 10 minuts.
3: Bueno, escolta, si no regateja s'ofenen, que es veu...
12: No, s'ofenen.
3: Es veu que ells ho fan així.
13: És una altra cultura, això que estem parlant.
12: No, és racisme. Què collons? Aquell senyor s'estava ofenent perquè l'estava tractant com vés a saber que hi ha un preu i està marcat i si vols el pagues i si no te'n vas a cagar la via. Això no ho vaig dir en aquell moment, però ho pensava amb molta força.
13: Doncs sí que era una anècdota.
12: No, bueno, perdoni, és que no,
13: té una catifa
12: no suporto la gent carregat.
3: Si vols, truco a la Conxitini que s'hi posi pel telèfon i t'expliqui amb ella el que li va passar. Vam anar acabant anar al Marroc amb el seu marit, el marit de la Conxitini.
12: Sí.
3: Un moment que estava mirant postals amb un quiosco per enviar unes postals.
12: Sí.
3: Estan unes postals molt divertides que ens van enviar des del Marroc.
12: Sí.
3: Doncs el marit de la Conxitini el van agafar una part i li van oferir camells a canvi de la Conxitini.
12: No, sí, això ho fan.
3: Dos camells, Ojo,
12: Dos camells.
3: Ojo,
12: Bueno.
3: I el marit va dir que no.
12: Bueno.
3: La Conxitini li va dir, escolta, però què és això? I no, li va dir, tu els molt més.
12: Tu vas molt.
3: En valdries tres.
12: Tres que més,
3: Fixa't tu si és romàntic. Sempre, sí. A mi m'ha fet enveja la Conxitini perquè té un marit molt romàntic.
12: Sí, molt. Bueno, doncs queda explicat. Vostè ha començat explicant que volia explicar alguna cosa del Mundial, però al final no ha explicat res del Mundial.
3: Jo t'estava parlant d'això, de la catifa, d'aquesta de Tunísia, que tinc una casa feta per artesans preciosa. Agafa molta pols, això sí.
12: Bueno, clar.
3: Que jo, quan la vaig expulsar pel pati interior, i mare de Déu senyor, a la veïna li va quedar la bodegada, bueno, en fi, la tenia estesa sota, havia fet rentadora de blancs.
12: Sí, i va quedar més blanc.
3: I va quedar la roba que semblava un personatge secundari de la pel·lícula aquella, com se diu, aquella del desert, Dune. Una pel·lícula moderna d'aquestes...
12: Home, moderna, la primera versió.
4: Home, sí, l'han fet ara.
12: Com que l'han fet ara, però no hi ha una versió...
13: Hi ha dues,
12: no hi ha una versió d'aquells...
4: Amb David Bowie de fa 300.000 anys.
12: Això, però hòstia, no digueu...
4: Sí, però ara n'han fet una...
13: On
12: som?
13: Javier Bardem.
3: On som? A la ràdio?
12: No, però parlàvem del Mundial, concretament del Suècia-Tunísia.
3: Ah, això. Bueno, Tunísia, us he dit, allò de les catifes, i Suècia, aquests són els dels mòbils.
12: Sí, bueno, els mòbils...
3: Els d'IKEA també són, els d'IKEA, bueno, i els Nokia.
12: Els Nokia.
3: Que eren els mòbils d'antes dels iPhones.
12: Molt bé.
3: Que portàvem la Serpiente, que era un joc molt maco, que tu t'anaves menjant una poma, bueno, una poma...
13: Un píxel.
3: Era un punt.
13: Era un píxel, sí.
3: Era un punt, però representava
12: aleshores tenim
3: era...
12: imaginació, no com ara, que amb la intel·ligència artificial ja no tenim imaginació. Allò era una poma.
3: Des de luego.
12: En fi, de tota manera, li diré una cosa. Nokia és una marca finlandesa, no sueca.
3: Escolta, com t'agrada humiliar a la gent en públic?
12: No, va, però...
3: Segur que al llit també ets així.
12: Però què diu ara?
3: Deixa'm fer-te pipi la boca mentre recites aquest poema de Josep Carner.
12: Però què diu
3: ara? Els fruits saborosos, segur que és...
12: Prou.
3: Bé, una de les polèmiques que ha tingut... Com si no hagués passat res. Bé, una de les polèmiques que ha tingut aquest inici de Mundial és que diversos periodistes no han pogut preguntar als futbolistes ni als futbolistes respondre en espanyol a les rodes de premsa perquè no hi havia prou traductors.
13: Sí, efectivament, li ha passat a Vinícius.
14: It's true that there will be a lot of madridistas watching your...
15: Espanyol.
14: Espanyol.
15: Sí, mejor.
14: Creo que no puedo.
15: Sí, puede.
13: També. Sí, puede. Sí, la campanya de Podemos va començar...
12: Sí, puede.
13: El 15M van a Vinícius.
12: Sí, també... Després hi ha un altre tall de Vinícius en què un veneçolà crec que li fa una pregunta i Vinícius diu que
13: està en Brasil i que per tant li contestarà en portuguès.
12: Exacte, vull dir que fa un mantinguem o portuguès.
13: Mantinguem o portuguès,
12: mantinguem o portuguès.
13: El que li ha passat a Vinícius també li ha passat al jugador del PSG, Achraf Hakimi.
16: Des de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es?
17: Excuse me. You can only answer questions in the language that you said, so no Spanish questions.
12: No Spanish questions.
13: No Spanish questions. I també li ha passat al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
18: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
19: Excuse me, has to be in English.
1: Escolta, jo no entenc tota aquesta polèmica que
0: ha suscitat. Què vol dir, avi?
1: És que tot això dels idiomes en el món del futbol, aquí el que hauria de fer tothom és el que feia el president Núñez, que parlava malament tots els idiomes. És una manera d'entrar, si no t'explico, Cruyff, eh?
0: Sí.
1: El president Núñez parlava fins i tot en anglès.
0: En anglès? No el recordo.
1: No us en recordeu?
0: No.
1: Sentim un fragment de la roda de premsa on van fer fora Johan Cruyff i en Núñez parlava de les exigències de l'entrenador holandès.
19: Va demanar unes obres aquí, per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes i, per tant, sempre passen les mateixes persones, oferint... La setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, ara farem els Globestrotes.
1: Els Globestrotes, o sigui, al final una mica d'anglès també.
0: Els Globestrotes. Sí, l'anglès el portava...
1: Però és l'anglès que s'entén, és com el de l'Aznar.
0: Sí, home, sí.
1: L'Aznar, en José María Aznar, quan
0: no,
1: parla anglès s'entén.
0: No, la dona de l'Aznar, sí. També, la que va ser alcaldessa de Madrid.
1: Sí, fins al punt que ja no saps si és castellà o anglès, vull dir, és aquella manera
0: d'entendre's.
4: El café con leche.
0: Beautiful café con leche. Hi havia un adjectiu abans del café con leche.
20: Relaxing cup of café con leche. In Plaza Mayor.
0: Hòstia, gràcies, Àlex.
21: Ara sentint això, és una pena perquè volien fer els Jocs Olímpics, no?
0: Hòstia, sí.
21: T'imagines que fan els Jocs Olímpics i és tota una cerimònia com el que li van fer al papa, però de dues hores.
0: Sí. I amb aquest anglès, eh?
21: Bueno, clar, gola la mundanitat religiosa tota l'estona, eh?
0: Escolteu, hem d'anar un momentet de publicitat i quan tornem, continuarem parlant del Mundial, d'aquesta polèmica per l'ús del castellà a les rodes de premsa, amb Mohamed Jordi i amb Jep Cabestany. Hi haurà un cara a cara.
4: Hi ha última hora,
22: Nosaltres som la competència.
23: Un gran programa.
0: De dilluns a divendres.
21: Amb els Oscars.
24: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
25: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
26: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
27: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
28: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
29: Cruquetes de pernil, torrades amb fuet, formats...
30: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
31: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
32: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
33: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
34: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
35: No, m'ha entrat això.
34: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
37: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
38: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
1: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
2: I els frescos d'Aldi!
1: Ah,
2: aquesta setmana estalviem la cintria ratllada 0,89 al quilo.
1: I l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: A una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac!
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.
11: Bacu presenta...
12: La competència...
13: Ballant, és una exquisitat.
14: És el millor programa que he sentit mai.
15: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
4: Del migdia, això és la competència. Això que dèiem, continuem parlant del Mundial de Futbol.
16: Un Mundial on no hi ha la selecció d'aquest país.
4: Bueno, sí, quasi, quasi.
16: Us agrada que us humilin, eh?
17: L'altre dia va marcar un noi català a Marroc.
4: Sí.
17: Nascut a Terrassa, com bueno, Òscar Andreu.
16: Perdona?
17: Noi nascut a Terrassa, com l'Òscar Andreu.
16: Val, d'acord, on és Òscar Andreu ara? Què faig cara de dir-me Òscar Andreu?
17: Marxava amb el tema de Terrassa, en Marroc.
0: Anat a fer un pipi.
17: Ja estàs? Estava defensant un venedor xinès.